0: amb aquesta bona companyia, com sempre.
1: Clar, tot un món de Mahler és immens, sobretot també aquesta sinfonia número 10, feta el 1910. Clar, una nit dedicada a Mahler, fareu, però, dues sinfonies, és així?
0: Bé, realment, són dues sinfonies perquè realment aquesta d'Adagio és tot el que va deixar escrit. Hi ha hagut autors que l'han provat de completar, però vulguis que no, se nota quan l'escriptura no és la mateixa. Hi ha hagut molt de musicòlegs, molt de compositors que han treballat intentant fer la resta de moviments a partir d'alguns esqueixos, que havia, alguns esborranys que havia deixat ell, però aquesta d'Adagio és el darrer que va escriure i és el que tocarem. Llavors, no sé si és una sinfonia completa, perquè se la coneix com inacabada, però després sí que escoltarem la primera sinfonia de Mahler, de Titar, que bé, que és un llenguatge completament diferent, parlam dels inicis com a compositor i en canvi tenim després aquesta sinfonia que és un poc testament. Llavors, donem un arc vital dins aquest vespre en qüestió d'una hora i mitja de concert que durarà, podrem escoltar tant els seus inicis com també el llegat que ens va deixar.
1: Clar, inici i final. Com les descriuries a cada una d'elles?
0: Bé, la desena, com us he dit, a mi és una partitura que m'emociona perquè és una obra que estiu sabent que ell li queda poc temps de vida. Ell sap que té una afectació en el cor, que morirà aviat. Ell és conscient d'això. I en cert, ja passa un poquet a la novena sinfonia, que sempre fa. Això en Mahler és una cosa que crec jo que és el que fa tan gran, que tota la seva música és autobiogràfica, amb el cert de lo que li està passant a sa vida, o fins i tot alguna vegada, fins i tot amb un cert sentit premonitori de lo que li passarà. I en aquest sentit, en aquestes darreres pàgines, xerram d'un llenguatge avançat, perquè és un llenguatge que ja transita cap a ben entrat al segle XX, que ja passa de lo que se coneix com sa música tonal cap a sa música tonal, que seria el mateix pas que fa sa art pictòric de lo figuratiu, el cert abstracte, estem parlant d'un canvi similar, i en aquests moments de transició jo crec que és on l'artista gaudeix d'una gran llibertat, perquè les regles comencen a carèixer de sentit, i el fet de no haver-se de fermar en aquestes regles permet treure el que un du més endins d'un mateix, i per això crec que és una pàgina d'una sinceritat i una honestitat increïble.
2: Són molt diferents i d'entre si. Hi ha molta diferència entre aquestes dues sinfonies.
0: Mahler és un autor que sempre pot reconèixer que és Mahler, però sí, parlam d'un obra que va escriure 20, quasi 30 anys, a finals de la vintena, i un obra que escriu això un any abans de la seva mort. Llavors, el trànsit vital que ha hagut, i com vos deia, té aquesta capacitat, perquè tot el que li passa a nivell vital ell podrà traslladar amb música, que a mi m'apareix increïble, i per això és un dels autors que més m'agraden a mi personalment.
2: I és per això que l'heu triat per fer aquest concert? O...
0: Bé, aquest concert és un poc un preludi de lo que vendrà després del mes de setembre a Pollença, on dedicam des de fa 7 anys un petit festival monogràfic. Vosaltres sabeu que hi ha Festival de Pollença, que es fa el mes d'agost, que organitza l'Ajuntament de Pollença, un festival a nivell internacional, però des de fa 7 anys que nosaltres al mes de setembre allargam un poc en sa vida musical de l'estiu pollencí i fem un festival sempre dedicat a un autor, que crec que és un format molt interessant i crec que també és un poc el que ha fet que hagi tingut èxit, perquè mos desmarcam del format més tradicional de festival de música clàssica com és de Segó de Pollença, i nosaltres el que fem és una experiència immersiva, que dic jo, no?
2: També pots entendre millor
0: l'autor,
2: no?
0: Exacte. Moltes vegades molta gent mos ho comenta en els concerts, de que quan coneixen més l'autor, l'escolten d'una altra manera.
1: Clar.
0: I d'aquesta manera el que aconseguim amb aquests festivals monogràfics és poder fer un tast de diferents gèneres, ho solem acompanyar també d'audicions comentades o de conferències al voltant d'aquest autor, i fa que l'experiència, per aquells que la viven de manera completa, no se'n puguin anar a final de mes amb una idea més profunda de com és aquest autor, i també fan que els concerts se gaudeixin d'una altra manera. Llavors aquest concert d'aquest dissabte és un preludi d'aquest Festival Mahler, que fem enguany allà a Pollença, comptarà amb dues audicions comentades, que fa el musicòleg Joan Estrany, i de tres concerts, un dels quals és la repetició d'aquest que fem a Palma, dia 27 de setembre a Pollença.
1: I els altres dos?
0: Ja
1: que en serram.
0: Ja que hem obert el meló.
2: Sí, sí.
0: Els altres dos, el primer serà dia 12 de setembre, en l'orquestra jove que és de Lleida Balears, que es diu en Contra Orquestra del Lleida Balears. És una iniciativa més molt guapa perquè neix de mateixos músics, són els mateixos joves músics que fa, crec que 7 o 6 anys organitzen aquests encontres, i enguany ho van fer venir bé perquè poguessin tenir aquest espai dins el festival, i amb ells faran la sinfonia número 6, coneguda com a Tràgica. Una sinfonia, com vos deia abans, és curiosa perquè com que és una premonició, o això deia la seva dona, Nalma Mahler, deia que era una espècie de premonició del que vendria després. Perquè la va escriure un moment positiu per la seva vida, ell era director de l'Òpera de Viena, diríem, a nivell laboral havia arribat a un dels cims que se podria arribar en aquella època. Tenia dues filles, estava casat, tot funcionava, i en aquesta sinfonia, una sinfonia completament obscura, dramàtica, i podríem dir, això de bon surt, no ho sabem, però el fet és que al cap d'uns anys, al cap de 2 anys, crec, de sobte tota la seva vida se'n va per terra. Se mor una filla seva, la dona s'enamora d'un arquitecte, d'en Gropius, un arquitecte famós, ell ho descobreix, també descobreix que té aquest problema en el cor. Llavors, se diu que aquesta sinfonia va ser com una premonició de tot el desastre vital que el seguiria al cap d'un pocs anys. Mm-hmm. I el segon desconcert central torna a ser un concert interessant, sobretot en el seu format, és un format de concert un poc diferent, surt un poc de lo tradicional, és una espècie de biòpic de lo que era la vida de Mahler. Com fèiem això? Com fèiem aquest experiment? Amb més de música, el seu concert de música de cambra, també hi ha una lectura de cartes que va escriure Mahler, o que van escriure gent que envoltava la figura de Mahler, que estaven associades amb les obres que es tocaran. De fet, no només se tocarà Mahler, que es tocarà el quartet, que és l'única peça de música de cambra que va deixar escrita, que és un quartet en la menor, sinó que també es tocaran algunes cançons de la seva dona, de Nalma Mahler, que també era compositora, un poc tapada per la figura del seu home, mm-hmm. que de fet no, ni la deixava escriure massa música, coses d'aquell temps. Mm-hmm. I a la vegada també s'interpretarà música de Johannes Brahms, que era un poquet un de grans referents del qual ell va veure. D'aquesta manera, mos dirigirem un poc cap al seu pare musical, que és en Brahms, i cap a la figura d'aquesta Alma Mahler, que va ser una persona tan influent en aquella Viena de principis del segle XX, una Viena que va transformar la música, la pintura, que va transformar un poquet l'art europeu en aquell moment. Llavors, aquesta és un poquet la idea, fer-nos un tast d'aquesta Viena en ebullició de principis de segle XX.
1: Complet. I com descriuries la composició de sa dona, eclipsada per...
0: Clar,
1: per la seva
0: autoria. Per aquest adjectiu, per eclipsada. El fet és que no hem pogut arribar a conèixer més, només tenim petites pinzellades que són realment molt prometedores, però, clar, el que no sabem és si realment hi havia més música escrita i s'ha perdut o s'ha destruït, fins i tot, o si tan sols van quedar aquestes petites cançons, aquestes petites peces i res més. És una incògnita, però crec que és un poc el nostre deure intentar rescatar aquesta música que ha estat oblidada o que ha estat marginada almenys en aquell moment històric.
3: Clar, allà. Perquè no hi ha constància de que, per exemple, Mahler se nodrís d'aquestes coses que feia la seva... o composicions que feia la seva dona...
0: Mai ho sabrem del tot, però són molt de casos allà de la música clàssica. Per exemple, Oscar de Mendelssohn, Felix Mendelssohn, tenia la seva germana Fanny Mendelssohn, que també era compositora. Hi ha algunes peces que diuen fins i tot que lo millor eren seues.
3: Vaja.
0: I no d'en Felix. I amb Mozart tant de lo mateix, la seva germana també, en Anner, també se sap que va compondre algunes peces. Podria ser que algunes peces de joventut de Mozart fins i tot tinguessin inspiració, fins i tot fossin directament de la seva germana. Són coses que musicòlegs investiguen, però clar, tot i tenir algunes referències de cartes i d'alguns escrits, és molt complicat saber-ho amb certesa.
1: Ha passat a moltes disciplines, més enllà de
0: la música. Sí. Autors de literatura, no?, que havien de firmar en pseudònims d'homo per poder publicar. És un poc la mateixa història.
2: Tornant en Mahler, com descriuries la seva obra? Perquè, així com m'ho ha explicat la seva història, pareix com a música feta, inspirada a través de les desgràcies, quasi.
0: Bé, hi ha desgràcies i també hi ha alegries. Per exemple, aquesta primera sinfonia és una sinfonia amb un final enèrgic, amb un final optimista, sens dubte.
2: Perquè encara era jove.
0: Perquè encara era jove, probablement, i també perquè tenia una visió de molt romàntica, no?, d'aquest heroi que lluita contra totes les dificultats. I és el que mos plasma en aquesta primera sinfonia. La primera sinfonia també mos xerra, en certa manera, de tragèdia, perquè té una primera part de la sinfonia que comença... Ell va deixar unes notes descriptives que després va dir que no els volia que se publiquessin, però les tenim. Llavors mos podem imaginar un poc el que pensava quan ho escrivia. Mos parla aquesta primera sinfonia en el seu inici com un despertar de la naturalesa, on se senten els sons de la natura, dels animals, de la vegetació. Després mos parla d'un segon moviment on hi ha tota aquesta energia juvenil, tot aquest impuls, tota aquesta força. Un tercer moviment que, en canvi, mos xerra ja de sa mort. I és que sa mort el va acompanyar sempre dins la seva vida. Ell, de molt petit, va perdre 4 germans, alguns de naixement i alguns quan eren molt petitons. Però a la vegada ho tracta, aquest tercer moviment, que és una espècie de funeral, el tracta amb una ironia que és molt pròpia seva. Aquí diuen que és perquè ell era jueu, perquè venia d'aquesta cultura jueva on s'ironia sempre un element, o es doble sentit, més ben dit, sempre és un element molt propi seu, i tracta aquesta mort, però que la tracta d'una manera un tant banal, i és perquè aquests 4 germans que va perdre, els va perdre mentre que a la vegada havia de conviure en que son pare i sa mare eren taverners. Llavors no hi havia espai, no hi havia temps per tenir un dol, sinó que mentre hi havia lots petits que sortien amb un bubul per la porta darrere, hi havia son pare i sa mare servint cerveses, hi havia música popular, hi havia festa dins una altra part de casa seva. Llavors aquest contrast entre lo tràgic i lo festiu mos ho ven un poc en aquest tercer moviment, que és una espècie de marxa fúnebre irònica. I després d'aquesta mort, però ell, com probablement perquè ara en creix jove, mos posa un darrer moviment que li diu de l'inferno al paradiso, que és una espècie de resurrecció d'aquest heroi en contra de les adversitats, que també defineix un poc aquest moment vital seu, que va haver de lluitar contra moltes dificultats precisament per aquest origen jueu, dins una Viena que, tot i que era un espai d'ebullició cultural, també era una Viena ja molt antisemita, i de fet ell s'ha de convertir en el cristianisme per optar a segons quins càrrecs de feina. I això és un poc aquest heroi que lluita contra les dificultats per tot i així per fer arribar el seu missatge.
1: I fa obres monumentals. De fet, en aquest preludi que fareu dissabte, aquest preludi d'aquest programa tan extens i complet a Pollença, sereu més de 80 músics.
0: Sí, això sí que passa un poc en tots els autors de final de segle IX, principi de XX. Se va instaurar una moda de treballar a la gran orquestra, que fa que tot el repertori que s'eleva d'aquests autors sigui per orquestres molt grosses. Això va obrir un món d'exploració tímbrica molt interessant. És a dir, fins llavors l'orquestra s'havia tractat d'una manera més escolàstica, diríem. En aquest moment, on acabes incorporant tant de músics, també te dona la possibilitat de jugar amb efectes que mai s'havien creat. Per exemple, en aquesta sisena sinfonia que comentava abans, que interpretàvem dia 12, incorpora picarols d'animals, incorpora campanes d'iglesi i fins i tot una gran massa, un martell gegant que ha d'impactar amb una capsa de fusta, que és el que genera és un renou com un tro que realment és aterrador i que enllaça amb aquest caràcter de sa tràgica que havia dit. Tota aquesta exploració...
1: Com fareu aquest martell? Amb un martell?
0: És amb un martell de fusta gegant. L'estan fent. L'han de fer propòsit. O l'han de llogar una orquestra a Alemanya. I són pocs lutiers que se dediquin a fer aquests instruments.
1: I on pegàvem amb aquest martell?
0: És una capsa de fusta gegant de més d'un metre. I s'ha d'impactar sobre això per generar aquest tipus. Un instrument que va inventar mal era a propòsit per aquesta sinfonia.
1: Clar, però els músics hauran d'estar protegits, de qualque manera, perquè si t'arriba una estrella...
0: Anem a esperar que se cansa mos aguanti.
3: Bernat, jo te volia demanar, ara tornarem en aquest concert, però com a maleròleg, perquè te veig que estàs
0: Maler. Malerfílic.
3: Fill predilecte, germà. Què diries que té Mahler com a autor fonamental de la transició entre el segle XIX i XX i com vas arribar tu a ell? Perquè és una passió el que tens cap a aquest compositor.
0: Sí, Mahler és un compositor que marca. De fet, un de les persones que ha treballat més per la difusió d'aquest autor, perquè hem de recordar que és un autor que durant bona part del segle XX va ser oblidat, o va ser fins i tot evitat, segons quines sales de concert.
1: Sabem per què?
0: Probablement per seu origen com a jueu. I s'ha de lluitar molt per s'recuperés. I una de les figures que va lluitar perquè s'recuperés va ser un britànic, un multimilionari britànic, que després d'escoltar la seva segona sinfonia va quedar tan captivat, tan embogit per aquesta música, que va dir, jo me'n poso a estudiar música fins que sigui capaç de poder dirigir una orquestra i poder dirigir aquesta segona sinfonia.
3: Wow.
0: Clar, comptaven tots els recursos quina econòmics gesta per poder-ho fer, i ho va aconseguir. I aquesta mateixa persona ha fet una sèrie de donacions gegantines perquè els musicòlegs poguessin recuperar totes les partitures, perquè se poguessin fer noves edicions de la seva música i perquè també se divulgués la figura d'aquest compositor. Llavors, sí, és un compositor que captiva, i jo crec que és per aquesta capacitat de comunicar sense barreres. És a dir, és un missatge tan sincer, tan honest, tan directe. És vera que a vegades, sobretot per la gent que s'hi atraca per primera vegada, li pot resultar dens, sobretot si la interpretació no acaba de ser bona, cosa que això nosaltres ens ocuparem que no sigui així.
3: No serà així, evidentment.
0: Però que passa això, quan realment tu n'escolta bé aquesta música, li arriba en el cor d'una manera molt directa. Jo sempre pots anècdota de que mo mare, que no és música, jo l'havia provat de dur concerts, i sí, està bé, no està malament. I una vegada que érem a Amsterdam...
1: D'altres autors. Compositors.
0: I una vegada que érem a Amsterdam, escoltant una de les millors orquestres del món, Concert Gebouw, d'allà d'Amsterdam, tocaven precisament aquesta primera sinfonia, aquesta tita, i jo no vaig dir res. Estàvem asseguts un de vora l'altre i anàvem escoltant el concert, i va arribar un punt que vaig dir, la vaig veure que li caigués la llagrimeta. I sens dubte, des de llavors, l'afició que ha tingut ella per la música ha estat molt diferent. I és que Mahler té aquesta capacitat. Quan està ben interpretat, quan està ben entès i arriba, és realment captivador. Realment captivador.
1: Clar, quan s'arriba en aquest moment emotiu, ja està tot dit.
0: Clar, és a dir, quan una pel·lícula, quan una música, quan un llibre és capaç de fer-te riure sol, o és capaç d'emocionar-te, o és capaç de fer-te plorar, això ja passa a ser un amic teu, no? Ja té un bocinat del teu cor que sempre serà seu.
1: Clar, sereu una vuitantena de músics.
0: Sí, més de... crec que són 86 en total.
1: Més o manco com serà aquest equip?
0: Bé, és un equip molt gros, però fantàstic. Avui de matí hem començat els assajos i ja ha estat una experiència preciosa, preciosa. Tothom està motivadíssim. Com a Orquestra de Cambra de Mallorca, clar, aquesta vegada l'Orquestra de Cambra normalment sol implicar que som 30 o 40 músics, i aquesta vegada som ben sinfònic, hauríem de ser Orquestra Sinfònica de Mallorca, sí. Aquest cap de setmana.
1: Clar, hi ha convidats.
0: Sí, hi ha molt de convidats, i això fa que hi hagi una il·lusió especial. És a dir, per nosaltres, en certa manera, podem-nos permetre cada any o cada mig any fer un programa d'unes dimensions un poc més grosses, fa que sortim de l'habitual i ens permet fer repertori que no estem tan avesats i, per tant, que mos il·lusiona molt fer.
2: L'altre dia va venir en Joan Valent aquí a Tèntol a presentar la Sinfonia d'en Goya, que està preparant els darrers mesos.
1: Espectacular.
2: Sí, brutal. Espectacular. Sí. Vam poder escoltar en primícia. I mos deia que un dels seus referents per fer-la era en Mahler, precisament, perquè... jo m'ha agradat la reflexió que va fer, que a Europa ja no se fan sinfonies, a lo millor als Estats Units sí, perquè hi ha tot això de Hollywood i aquestes coses, però que a Europa no se'n fan, i per això en Mahler era una de les referències. Se pot tenir com a referència en el segle XXI un autor com ell, un compositor com ell?
0: Jo crec que sobretot un autor com en Joan, que és un autor que veu molt de lo cinematogràfic, no? I és que tota la música de Hollywood dels anys 30 i 40 heu de pensar que la gran majoria eren autors alemanys que havien hagut d'emigrar d'Àustria a Alemanya, perquè allà la cosa s'havia estat un poc complicada, i vam haver de partir cap a on? Cap als Estats Units. Molts d'ells eren músics que havien estat alumnes de compositors com Gustav Mahler o Richard Strauss. Mm-hmm. I llavors, clar, el llenguatge de Mahler és el llenguatge que escoltarem a les primeres bandes sonores. Si tu escoltes fins i tot Star Wars, que és posterior...
2: Bé, és que ara el que sentim de escoltes, manco,
0: quan escoltes John Williams, Star Wars, Indiana Jones, Superman, estàs escoltant Gustav Mahler, estàs escoltant Richard Strauss, estàs escoltant Stravinsky, Prokofiev... Tots aquests autors de principi del segle XX són els que els seus alumnes generen les primeres bandes sonores. Mm-hmm. I és per això que la influència que tenen sobre el món cinematogràfic, sobretot, és gegantina. I a compositors encara a dia avui, quan estius per una orquestra, vulguis que no, acabaràs pensant en figures com aquestes, perquè, com he dit abans, són un dels grans experimentadors de l'orquestra, són un dels grans orquestradors. Mm-hmm. I és per això que són referents.
1: Mm-hmm. I per què han deixat de fer sinfonies a Europa?
0: Bueno, jo crec que se'n segueixen fent. Jo crec que se'n segueixen fent.
2: Sí, sí. Ajuda com sí. que...
0: No, però per ordre general terro, no terro, se'n fa. Terro, sí, sí. En certa part, s'han cercat altres tipus de formats que no són tant sinfònic. És veritat que als Estats Units, tal vegada... Ara sona molt malament dir-ho, però han quedat un poquet més en una faceta més conservadora, ens dedicant a conservar més el format de la sinfonia. En canvi, a Europa s'han optat per altres formats, com són obres curtes, com són obres experimentals on passen coses interactuant amb el públic. Crec que s'ha, també, que cobrir noves portes, que provem nous llenguatges i altres formats. Però no s'ha acabat del tot les sinfonies i... tornaran a fer-se'n i se'n seguiran fent de ben segur.
2: Sí.
1: I per aquestes dues sinfonies de dissabte, ho has experimentat? T'has permès qualque llicència?
0: Sí, més de dues. És a dir, jo això sempre ho cerc quan he d'interpretar una partitura. No fer una cosa nova per fer una cosa nova, o voler fer una cosa que sigui diferent per simplement per fet de ser diferent als altres. Però que el que sempre és cert, que és tot i tenir versions de referència que escolt, quan, sobretot quan comença estudi, no quan ja estic ficat de veres, trobes moltes vegades a partitura coses que dius i per què aquí aquest director ho fa així? Per què aquest director ho fa d'aquesta altra manera si no ha res escrit? I en aquest intent de cercar la fidelitat d'aquesta partitura, en aquest intent de posar-te a la pell de Mahler, clar, mai serà igual com me fiqui jo dins del personatge que com ho feia Claudio Abbado, que com ho feia Leonard Bernstein. Cadascú té unes pròpies ueres, quan te poses dins la pell de Mahler, sempre hi ha les ueres d'en Bernat, les ueres d'en Bernstein, les ueres d'en Abbado, a partir de lo que un ha viscut, a partir de lo que un ha conegut, estudiat, i també en funció de l'orquestra que té al capdavant. Llavors, sempre intentam, els directors, com es posen davant d'una partitura, redescobrir-la, des d'un prisma personal i a la vegada fidel amb la visió que tenia Mahler.
3: Clar, és una gran responsabilitat, no sé com la dus, perquè les ganes els tens i la seguretat també, perquè has dit que ho fareu beníssim i la gent s'emocionarà, però la responsabilitat com la dus?
0: Bé, és una responsabilitat que un quan se vol dedicar a fer director d'orquestra té clar que la vol assumir, no? És igual que quan una persona se posa un banquet d'un equip de futbol, sap que ell serà que li plouran totes les coses bones i totes les coses dolentes, sí. També és una responsabilitat que assumeixes el moment que te'n dius, me vull dedicar a això... És una responsabilitat que assumeixes, però des de s'il·lusió, des de ses ganes de fer això, de voler redescobrir aquesta música. És a dir, jo el moment en què estic estudiant, quan és música que realment m'agrada, és que m'ho pas beníssim. Estic a meva tot sol, jo, amb una pàgina, jo imaginant-me com vull que soni això, i a vegades també se me posa la pell de gallina no, tan sols imaginant-me el que me transmet la partitura i el que jo vull intentar després construir amb tota la resta de músics.
3: Que bé.
1: I amb un concert tan monumental com aquest de dissabte, més de 80 músics, que si no ho entro malament avui, vos heu posat a assetjar, clar, a contrarrellotge. Clar, tothom deu venir les feines fetes, en sols d'obres fetes.
0: Efectivament. La feina, no feina de músic és totalment un iceberg, no? El que se veu, que és el concert, no té res que veure en tot el que hi ha darrere. Després vendrien aquests assajos col·lectius, aquests assajos de l'orquestra, que els cap i la fi solen ser sempre 4, 5 assajos, excepcionalment 6, no solen ser massa assajos. El que hi ha darrere, que és el que no se veu, són totes aquelles hores d'estudi individual que fan els músics a casa seva, d'aquesta partitura, tots els que han fet abans en el conservatori fent tècnica, i el mateix per director, no? Tota aquesta feina que hi ha d'estar amb aquesta partitura, intentant interioritzar-la, conèixer-la, memoritzar-la, i després tota una formació global que hi ha d'harmonia, de contrapunt, d'aquestes parts més tècniques, i també d'una part artística, una part més... general que te permet poder contextualitzar aquesta obra. Aquesta obra és important conèixer què li va passar a Mahler, què passava a Viena en aquests moments. Tot això és el que acaba després construint aquesta estructura que dota de sentit la feina que fas.
1: Concert dedicat a Gustav Mahler aquest dissabte en el Castell de Bellver a partir de les 9. Serà un preludi d'aquest programa més extens de setembre, però en Bernat Kegles, com comença aquest nou curs, aquesta nova temporada
0: amb més projectes? Això s'inicia, aquest setembre i finals d'agost amb Malarià, i després m'espera, bé, per suposat, una nova temporada en l'Orquestra de Cambra, que allà en el Teatre Vinca començarem a partir del mes de gener. Ja vos anirem donant notícies, per suposat. Serà una temporada especial, perquè seran 10 anys de l'orquestra.
1: 10 anys.
0: Llavors també hi haurà alguna sorpresa més al llarg del curs, també fent aquesta celebració. I després algun concert fora també de Silla. Ara el primer que tenc és el mes de novembre, que celebrant també una efemèride molt important, que és la de Manuel de Falla. Uh-huh. I vaig de nou, que ja hi vaig anar fa 2 anys, a l'Orquestra Nacional de Perú, a fer un programa 100% Falla, per commemorar també aquest any Manuel de Falla.
1: Mm. Que bé, i diferents anys, i sobretot aquesta celebració dels 10 anys de l'Orquestra de Cambra.
0: Sí, estem tots
1: que, molt vegades. Que ho celebrarem plegats. Vinga, ara farem un paraulòmetre.
0: Vinga, a veure.
1: Vinga.
4: El paraulòmetre.
1: Com si no l'haguessin fet moltes preguntes, Jana, en Bernat Kegles, però bé.
2: Moltes. Ah,
1: sí, ara venen aquestes preguntes més fresques.
3: Vinga, Bernat, primera pregunta. On passes l'estiu?
0: Enguany a Mallorca. Enguany.
3: Davant partitures? O davant la mà?
1: Enfeinat.
0: Enguany ha estat amb tots aquests preparatius d'aquestes simfonies de Mahler, perquè són algunes de 500 pàgines. Vaja. Llavors hi ha hagut molta feina, però m'ha anat molt bé passar aquests mesos aquí, perquè per la meva feina estic molt massa acostumat a haver de passar a l'aeroport. Llavors, poder passar un mes i mig sense agafar un avió s'agraeix molt, encara que siguin unes temperatures un poc tòrrides.
3: I quina simfonia és la que més t'ha acompanyat aquest estiu? Ets de Mahler?
0: Sí. Són aquestes tres simfonies de Mahler, sens dubte que interpretarem ara aquest mes que ve.
3: I què escoltes dins el cotxe? Intentes desconnectar un poc o segueixes immers dins aquest...
0: Escolt molt la ràdio, la veritat. Mm-hmm. Escolt molt la ràdio. Hi ha gent que necessita de fugir de l'actualitat per estar tranquil. Jo ho faig a sent revés. Jo necessito fugir de la música, i a vegades l'actualitat és un bon entreteniment, a vegades fins i tot per riure un poc.
3: Mm-hmm. I ja darrere pregunta, què llegeixes? Si estàs llegint qualque cosa?
0: Bé, justament aquest estiu he estat llegint dos llibres sobre Mahler, un dels quals que és molt interessant, fins i tot per gent que no sigui música, que és de Norman Lebrecht, que és Per què Mahler? Que és un llibre que un poc... mos desvetlla tots aquests misteris, totes aquestes petits detalls que envolten la figura d'aquest compositor. Com vos dic, és un llibre que probablement jo com a músic li trec més suc, però és molt apte per tots els públics.
3: Estàs molt temàtic, clar, el que toca, no? T'has de preparar bé, t'has de documentar bé.
0: És el que me toca. Si m'he passat de pell, és el que me toca. No fa falta que se mori ningú, esper, ni que hagi cap tragèdia,
3: no.
0: però mos toca ficar-me dins la pell.
2: Sí, sí.
1: I de Bernat Kegles, moltes gràcies per venir fins aquí, fins a Tèntol, sobretot per celebrar Gustav Mahler aquest dissabte en el Castell de Bellver, en aquest preludi d'aquests concerts que vendran d'aquesta programació pollança, i ja te tornarem a convidar, perquè arriben aquests 10 anys de l'Orquestra de Cambra de Mallorca i no haurem de xerrar.
0: Serà, com sempre, un plaer estar amb vosaltres i compartir una estona, més si és per xerrar d'autors que m'encanten. Espero haver-vos trallat un poquet de la que tinc cap a ell.
3: Molt.
0: I tan sols convidar-vos als concerts. Per dissabte queden poquíssimes entrades
1: ja. Encara.
0: A la web de Palma Cultura. I per Festival Mahler, és molt senzill, festivalmahler.com, i trobareu tota la informació també.
1: I d'ahir, bon concert.
0: Moltíssimes gràcies.
3: I enhorabona.

0: TV3 Ràdio és Servei Públic. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
1: Mira, anem a escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
2: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
3: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
2: Sí, sí, sí.
0: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
4: Ets ambidestro.
5: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
6: Calor.
7: Moscars.
6: Gelats que se desfan massa ràpid.
8: Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
9: Com les ganes de passar-ho bé.
6: I les converses que enganxen.
9: Les rialles.
6: La bona companyia.
8: Mod estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Ja anirem. Amb Marina Bennàsser i Marina Huguet.
10: Ah, ja hi som, en Marina Huguet i en Marina Bennàsser. Com estàu?
11: Jo estic cansada de tenir la tensió baixa.
12: Mira, sí, de ser meves.
10: Però, clar.
11: Necessito que vingui fred.
10: Però això té calor.
11: Bueno, m'és igual.
12: Ets l'única persona de tot Mallorca que s'està queixant de la calor.
11: Aquí som original, eh?
12: Bé, no se queixava de la calor, només se queixava de la tensió
11: baixa.
12: Que això no li passa a tothom. Molt de cafè, molt de sucre, molt de sal, és que clar, tot lo dolent,
11: clar,
12: lo que te recomanen que facis.
11: Una persona que té el cul en punta com jo, si se pren cafè, imagina't tu quin desastre.
13: No li parlen d'anar a cafè ni aquesta nina, sucre, però, sal, lo que te deia Maria.
11: Però és que no, Marina m'ha vist, m'ha vist passada de rosca.
13: És com un nin petit en sucre.
12: Ah, sí, i d'olives,
10: I ara, clar, heu d'aprofitar en el màxim aquestes darreres hores.
11: Minuts, segons.
10: Que queden en aquesta recta final,
13: Darrera setmana, ja està. Dimarts de la setmana que ve serà dia 1 de setembre.
10: Dimarts, però, començava un dimarts.
13: Sí.
10: Que també està bé,
13: És una alegria, sempre.
10: No començant dilluns.
12: És un dia manco, la setmana.
10: Podria ser divendres, però...
13: I a més, la del dilluns té com una mala premsa ja intrínseca. Que encara que te fessin començant dimarts i acabant dissabte, no sonaria tan malament com començant dilluns.
12: Igualment, acabant dissabte.
13: No, seria terrible, evidentíssimament. Mos hem de convèncer. Jo fa molt d'any que ho dic. Jo quan arribo en aquestes dates, començo a fer coses com per fer-me ganes per tornar.
12: Per exemple?
13: Ara estic fent titelles. Perquè l'any passat vaig començar una catsa, un cançoner, fet en titelles de dit, i com que el pressupost que tenim...
11: I jo les he vistes,
13: Faig les titelles jo.
14: Les has de fer tu.
13: I ara, enguany, estic ampliant l'estoc de titelles. I els vespres, com que no tens res més per fer, i d'ai, me paro a fer titelles abans de no m'anar a dormir.
10: Tu ja series a escola.
13: No.
10: Sí, no.
13: És a dir, això és la meva mesura per fer-me ganes per tornar. Perquè és com, mira que bé que queden aquestes
11: això
13: titelles.
11: Això és enganat cervell. Exacte, és enganat cervell.
13: Sí. Que és una mica el que venim a proposar-vos avui.
10: A veure, mare.
13: Tècniques i propostes perquè aquesta tornada en el setembre sigui una mica també més fuixó.
10: Més bona de tu.
11: La més lleugera possible.
14: Jo ho duia molt malament.
11: Tu ho deies malament.
14: Quan era nin i havia de tornar a escola.
13: Allà, han contemplat aquesta possibilitat.
10: Sí, jo crec que tots.
13: Perquè hi ha més d'una persona. No, és vera.
11: No, hi ha persones...
10: No, bé, la Maria fa... Com diu, no,
14: jo no m'hi havia fet ganes d'anar a estudiar.
12: No ho record gaire.
10: Jo no ho record tràgic, però faré peresa.
12: De com de màgic hagi estat el teu estiu, la teva infància, i de lo molt que enyoris els amics.
11: I de l'edat. També de l'edat, no és el mateix tornar a escola que a infantil o primària. Què és això? Crec que no és exactament el mateix.
12: Home, això ja no me feia gana.
14: No.
12: Això sí que me'n recordo.
13: Però de totes maneres...
14: I vaig ja a la universitat en manco.
11: No me diguis. A més, en l'estiu ni alguns feien feina també. O sigui,
14: sí,
11: era com
14: no,
11: un...
14: No.
11: Bé,
14: no,
11: ja no t'havies de
14: durar. Crec que a vegades m'estimava més fer feina que anar a estudiar.
11: Crec que sí, vaja.
13: Però és aquella part, no?, que sempre hi havia com aquell costat positiu, de tornar a veure la gent, de... En el millor secundari ja t'havies vist en l'estiu i no te compensava de la mateixa manera. Però infantil i primari, quan diu una Marina, per un tour en l'estiu, perds una mica el contacte. I, en canvi, quan tornes a escola, tornes a estar cada dia 5 hores compartint espai amb aquella gent que tu tant t'estimes i adores.
11: Jo pensava, anaves a dir, perds una mica el control.
13: També, que segurament també.
11: que també, però no us preocupeu, perquè nosaltres venim amb un llistat de propostes. Vinga, perquè sigui suau, a tornada.
13: Torna-se'n d'aquell líder d'agafar plegueta, que és meva predina i llapis, i anar apuntant.
14: De preparar, no, que si torna a examen en guany, haurem de...
13: Sí. Oh, sí. No tireu després dels punts.
10: Clar, com
14: arribem... És que no ho saben, això, però hi va haver un examen.
10: Hi va haver examen.
14: En Celestí va suspendre.
12: Ah, sí, és vera. Ens van a la temporada de informacions que s'havien dit aquí.
13: Efectivament. Sí. Era un tipus test.
12: Si no ho sabia.
13: A Miquel va tenir molt bona nota.
14: Sí, per Celestí no.
10: Jo no.
13: A Miquel realment, com que va deixar guanyar en Xisco perquè eres comiat.
14: Sí, perquè si no... Perquè si no hauria rebut
13: fort. Li havia passat la mà per la cara.
11: Si haguessin de fer bé com toqui, ara hauria d'haver-hi un examen, entre cometes...
13: De recuperació.
11: No, de recuperació, no. Per sondejar quin és el nivell de l'alumnat, per sondejar quins són els vostres coneixements, i a partir d'aquí...
10: Ah, perquè si fos de recuperació, el faria jo, i no fa falta.
14: Sí, ens l'ha dit a falta.
13: Heu de pensar que nosaltres ara, quan comencem les primeres setmanes, a totes les escoles se farà una mica això que diu ara la Marina, que és uns exàmens, uns sondejos de coneixement previs. Llavors és el millor... a tornar a venir per començar el curs.
12: Ara ja li heu donat una idea.
11: Podria ser una idea.
13: Podríem fer
11: el
13: coneixement previs.
11: Sí.
13: Començarem així aquest curs 25-27.
12: El coneixement previs?
13: Ja el tenim. Coneixement previs.
11: Sobre educació i infància.
13: De ja anem.
10: Per començar el curs.
14: Es dic que fatal.
12: Anava a dir jo. Perquè
11: aquest estiu he
12: escoltat moltíssim i jo soc una alumna molt aplicada.
13: Sí.
12: He de dir
13: que Joana Maria és la que veig com a més...
14: Sí, més preparada.
13: Encara en sintonia amb els seus records de
11: exacte.
13: Sí. Aixecament és de Robert Nas quan xerram de segon quines experiències.
12: Jo encara som-hi que faig exàmens i ho parlo malament, això sí que és veró, de matemàtiques.
11: Ostres, bueno, aquí jo no t'ho puc
14: ajudar. De matemàtiques.
10: Sí, això és un tema. Això és un tema.
14: Tema de les experiències.
10: Això és un tema.
12: Així que no m'ho demaneu per números.
13: És com una fòbia, no?
14: Sí.
13: Vull dir, hi ha poca gent que recordi amb amor i amb alegria el moment de ser matemàtiques.
14: Jo tenc trauma en ser matemàtiques.
11: Mm. Ara està canviant la cosa. Un dia em podrien xerrar, perquè ara les matemàtiques, l'aproximació infantil i primària és bastant diferent de com ho feien nosaltres de petits, però un dia en podrien xerrar-ne.
13: O un dia vos poden dur materials manipulatius de matemàtica.
11: Llàstima que això sigui
10: un dia fent
12: quant de temes, ho treu voltes
10: ja
12: en
10: no
12: blanc.
13: Després hem de recuperar la secció i començar a apuntar. D'acord, a lo que anàvem avui.
10: Com hem de fer aquest entrenament? Com us hem de preparar per aquest curs?
13: Aquesta preparació per aquest setembre i la tornada en aquestes rutines que tenim associades en els curs, no siguin tan tremendament feixugues.
11: Amem, com que seran tot ditades de mel a partir d'ara, la primera serà una miqueta una curada de vinagre, d'acord? Perquè jo el primer que voldria demanar és, familiars, no amenaceu uns infants de que si ens estiu se porten malament, el primer que fareu en setembre serà xerrant sa mestra.
14: Com si fóssiu policies.
11: Perquè nosaltres som bones persones. No.
13: Què he de dir? Que ara això ho hem posat en aquesta secció d'avui, però escolta, que era vàlid durant tot l'any.
11: Sí, amenaçar sa mestra, perquè si el nen faci el que tu vols, no és vàlid, per favor. Que nosaltres aquí estem fent l'ensenyament assertiu, intentant no ser el coco, diguéssim, i després m'amenacen amb nosaltres. No, per favor. No amenaceu en què direu a sa mestra.
13: Llavors, hi ha aquelles frases que són molt desafortunades, que surten del fons del coi de l'ànima.
11: Sabem que és així i que ho sentiu, però igualment davant dels nens, no. Gràcies.
13: Que
11: quines són, Marina?
13: Quines ganes que tenen de que comenci ja l'escola.
11: S'està fent llarguíssim, això s'està fent llarguíssim.
14: Jo crec que m'ho han fet moltes vegades.
11: Aviat seràs problema de la mestra.
13: Que nosaltres entenem la base que promou aquests comentaris, però allò d'intentar no fer-los davant les criatures i ja està.
11: Més que res, perquè si el que volem és que els nens i les nines tornin il·lusionats a escola, clar, aquestes frases no ajuden. Si la idea que donen és totalment contrària a la que nosaltres volem transmetre, no?
13: I que allò de l'autoestima no et surt gaire reforçat.
11: Exacte. Però una vegada hem dit això, ja està, fins aquí, no us preocupeu, no rebreu més. Ara sí, començam amb algunes puntets. Un seria tornar a fer a la rutina de principi de curs, o bé, durant tot el curs, i per fer-ho s'hauria de fer un canvi, perquè tots sabem que durant l'estiu les rutines se dilaten, se latxen, començant més tard anant al llit, o molt així que ja molt més tard també, el menjar, el puntura no sempre a l'hora que tocava, i el que nosaltres recomanem és que el dia antes d'anar a escola, no. No. Una setmana, dia antes d'anar a escola, dues. No. Una setmana o dues bones antes de començar a anar a escola.
13: Ara, avui, perquè no teniu molt de marge ja, més.
10: Si no mos hi hem posat,
11: si no mos hi heu posat, posau-vos-hi ja, perquè anàvem un poc tard.
14: A partir d'avui, va.
13: Teniu demà passat demà.
14: Tornar a ser rutina.
11: Exacte, tornar a ser rutina és molt més fàcil. Anar avançant o traçant les hores d'anar a dormir o les hores d'aixecar-se 5 minuts cada dia, 5, 10, 15, progressiu, que d'un dia per un altre aquell infant que està acostumat a aixecar-se a les 10, de cop s'ha d'aixecar
13: fins a les 7.
11: Jo, això ho he de fer jo com a adulta i me peia plorera. Imagineu-vos un infant.
13: La Marina m'estava confessant davant d'entrar que ella ja ha començat a retear el meu horari des de mateix aquest semestre.
11: Jo vaig fer tota la vida, jo vaig fer-ho sempre infantil, de primària, a ESO, a universitat, i jo encara ho estic fent. Quan he de tornar a la feina, una setmana antes o una cosa així, ja comença a intentar tornar una miqueta en el carrer de Condret.
13: Que sabem que segueix sent estiu i segurament encara hi ha festes, encara hi ha sortides, encara hi ha trobades, però en la mesura de lo possible, intentar a poc, sense nervis, però tornar en aquests horaris que seran els que tindrem la resta d'any.
11: Exacte, perquè canvis bruscos en els infants ja sabem que no els hi funcionen.
13: Mm. I en els adults tampoc.
11: I en els adults tampoc.
13: Molt fas la mateixa per a aquells.
11: Exacte.
13: Una altra de les coses que se pot fer, a no ser que trobeu un rebuig frontal, és començar a xerrar de quin temps falta per tornar a començar a escola. Si no teniu, com deia abans en Miquel, infants que tinguin realment un problema amb això de tornada, no millor podeu aprofitar, i si teniu un calendari, pues, cercar el dia, marcar-lo, poden fer un dibuix, poden anar fent, si els fa molta il·lusió, es compta enrere. Nosaltres no diríem tant, però hi ha infants que em passen gust d'anar tatxant els dies que queden i d'aquesta manera se fan una idea aproximada. Però bé, com a mínim sabre que, escolta, d'aquí poquet, d'aquí dues setmanetes, perquè famílies començant dia 10 de setembre, si no ho sabeu.
12: Atenció.
13: Ja tornem a escola i és una manera d'anar posant-nos ja en...
11: Anar obrint boca.
13: En sintonia, exacte.
11: Exacte. Una altra cosa que se pot fer és anar recordant tenir a l'infant totes aquelles coses divertides que s'han fet a l'escola, el curs passat. Si és possible, també quedar amb alguns amics que siguin de l'escola per anar-los veient. I sobretot avui en dia, que ser mestres... feim moltes fotos de tots els processos, de les activitats, que segurament totes les famílies tenen algunes imatges de coses que han fet els nens a classe, doncs revisar aquestes imatges i recordar els bons moments que s'han passat, que segur que també n'hi ha. Miquel,
14: sí,
11: qualque bon moment.
10: Sí, tant.
14: Qualcun n'hi ha.
11: Qualcun n'hi havia, anant-lo recordant i així també pues, anant fent com a més ganes de tornar a l'escola.
13: Una altra cosa que s'ha de fer il·lusió és el tema de preparar tot el material.
10: Ah,
13: si
10: clar.
13: Teniu aquella llista famosa de coses que s'han d'anar a comprar, s'ha de preparar la motxilla, s'han de forrar o s'han d'escriure els noms en els materials, pot ser una bona ocasió per implicar-los dins el procés en coses que normalment els hi fan ganes.
11: I dins un sentit comú, encara que és sentit comú és menys comú de sentir, deixar-los triar una mica el material que han de dur a classe, deixar-los triar la motxilla, deixar-los triar els quaderns o algun tipus de decoració o qualque cosa per posar les motxilles. Nosaltres l'any passat varen tenir un festival de clouers, jo no sé què ha passat, però hi havia un festival de clouers.
13: Això és una moda que ja fa un parell d'anys que va començar.
11: Fa un parell d'anys i cada vegada n'hi ha més de clouers i més grans.
13: Jo he dit clouers que duien motxilles.
11: Que sí. Ai, això està bé, però dins un ordre, per favor. Si es clouer acaba arrossellant a l'infant en terra...
14: Millor.
13: Aquí no era aquestes que havien de dur.
11: No. Però sí que està molt bé, com ha dit la Marina, que ajudin a preparar el material i si el poden triar, pues més que millor. Mm.
13: Per aquells infants més grans, també podríeu aprofitar i dissenyar un espai d'estudi, que serà el que després emplearan per poder fer les feinetes o els deures que tinguin, o revisar fins i tot el pla d'estudis amb aquell alumnat que sigui encara més gran. D'aquesta manera ja se van fent també una idea de què és el que veuran enguany.
10: Mm. I s'engresca.
13: Mm. Clar. Esperem.
11: I de passada també aprenen a organitzar-se, que està molt bé. Una altra cosa que se pot fer és mirar les activitats extraescolars o extracurriculars que se vulguin fer amb els infants. Sabem que les activitats extraescolars tenen moltes coses positives, com per exemple la socialització, aprendre coneixements nous, però no hem d'oblidar que no hem de saturar els infants amb activitats extracurriculars, ja passen moltes hores en el centre, i no se tracta d'estressar-los ni agobiar-los més. Crec que en varen xerrar a un episodi.
13: En varen fer una secció.
11: En varen fer una secció que no fa falta agobiar. Per tant, la recomanació és que si n'ha de fer una o dues, com a mínim una que la triï ell, que li faci, que li vengui de gust. Mm.
13: i recordar que no perquè comencis curs s'hauria d'acabar el temps mort, el temps lliure, el temps de joc sense supervisió i sense organització, que és una mica allò que xerràvem la setmana passada de l'avorriment.
11: Exacte.
13: Han de tenir, encara que sigui durant el curs, una mica de temps per avorrir-se.
11: Exacte. I altres coses que se poden fer, que són molt senzilles, per exemple, seria berenar amb els infants, ja que hem dit que hem de tornar a la rutina i en el horari d'hivern, diguéssim, o durant el curs, aprofitar per berenar amb els nens, per poder xerrar amb ells, i en aquest serà un bon moment pues, per poder transmetre tot el que és seguretat i perquè els puguin explicar si tenen alguna ansietat o alguna preocupació de cara en el curs que ve.
13: I si això passés, aprofitar i posar nom en aquests sentiments, en aquestes sensacions, aprofitar per fer un acompanyament, no? Cercar conjuntament, si ho necessiten, algunes estratègies perquè se puguin sentir millor i fer-los saber que tenen el nostre suport, tant si els hi fa moltíssimes ganes i no s'aguanten, que ja n'haurien de tornar demà, com si els hi fa molta, molta presa i necessiten una empenteta i una mica d'ànims per tornar una altra vegada en el curs.
11: I segurament nosaltres, com a adults, tenim moltes experiències que els hi podem contar de com varen viure nosaltres la tornada en el centre. No fa falta vestir-ho tot de color de rosa, si nosaltres, com en Miquel, no passàvem curt de tornar a classe, també és una cosa que els hi podem explicar, és una manera de que ells, bueno, que nosaltres empatitzem amb ells i que ells vegin que és una cosa que és normal, que no passa res.
13: O si han tingut vacances, com estem vivint nosaltres ara, la tornada a la feina després d'esperar de vacances.
11: Exacte. I això ja és exclusiu per les famílies sense tenir en compte els infants, la comunicació en l'escola. La comunicació en l'escola és molt important durant tot el curs, però sobretot en el principi de curs, i encara més si són infants que s'estan escolaritzant per primera vegada o que comencen primer de primària, primer d'ESO, 3 anys d'infantil. La comunicació és importantíssima.
13: Bordonaran cites, entrevistes, reunions de grup, totes aquestes trobades són moments capdals, ja no només per ara encarar el principi de curs, sinó per la resta de l'escolarització.
11: I recordeu que les mestres estem aquí per servir, per informar, per comunicar i també per tranquil·litzar-vos. Si teniu qualsevol dubte, no passeu pena demanar una cita o feu de xerrar amb la vostra mestra de referència, que segurament vos atendrà encantada. Mm-hmm.
10: Molt bé, hi ha feina. Bones
14: bon, recomanacions. Fer,
12: eh? Això eren els 10 mandaments.
14: Sí. 12, però sí.
10: 12, sí.
12: Més 2, a plus.
10: Clar, ja feien tard, si no mos hi hem posat.
11: No, però... no. Home, el dia 10, que comença neu.
13: Són aquestes 2 setmanes que han dit de rigor.
10: Sí. Exacte, bé, si no...
11: Sí.
10: Han d'anar per feina.
11: Vull dir, les mestres començant dia 1, però dia 10 són els infants.
10: Ah, clar.
11: Encara tenen marge.
10: Ja tenen marge, sí. Família, lots i mestres.
13: I ànims a tothom.
10: Això mateix. Gràcies, Marines.
11: A vosaltres.
10: I acabeu de passar gust d'aquest final d'estiu.
12: Però no aneu a dormir tard, eh?
10: No.
12: Que vos heu de besar.
10: A quina hora hi aneu?
11: A les 10:30 hem d'anar.
10: 10:30.
14: Ja, vinga.
12: Vinga.
10: Vinga.
13: Gràcies. Deixaré les titelles.

que cap de setmana s'ha celebrat l'aniversari d'aquest disc de Dummy, del grup Portishead, publicat el 22 d'agost de 1994. I Portishead són una de les bandes clau del gènere conegut com trip-hop.

0: Ara la Maria me demanava que és trip hop.
1: És que no puc, ara, jo amb sos dubtes el de
0: demanar. Ara t'explicaré. És un gènere musical nascut a Bristol, al Regne Unit, a principis de la dècada dels 90, i iniciat per grups com Massive Attack o Tricky. És un gènere que neix en un moment que la música britànica estava dominada per el Britpop, aquest sí que te sona. Oasis,
1: a
0: Blur,
1: pop
0: aquestes coses.
1: Pop britànic, vols dir? Britpop.
0: Britpop, se diu. Molt bé.
1: Bingo.
0: I enmig de tot això hi ha diversos grups que decideixen barrejar l'electrònica, el hip-hop amb moltes influències de soul, funk, jazz o música d'app. Soul.

I el Dummy de Portishead és considerat un dels discos clau dins aquest gènere musical. Aquest trio de Bristol va començar a fer una música amb bases fetes a partir de samples d'altres cançons, amb melodies molt fosques i una veu que transmetia tristesa i fragilitat.

0: I doncs, repassat aquest Dummy de Portishead, un disc imprescindible per entendre aquest moviment de strip hop que va néixer a Bristol, en el Regne Unit.
1: Un discàs preciós i dens, eh? I un disc que tenim molt en compte. Dummy, amb ell hem arribat al final d'aquest Tentol. Adeu a tots i fins demà.
2: IB3 Ràdio és informació. IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+. Comença el dia amb la informació més completa.
3: Són les 7.
2: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
3: Bon dia, matí complicat a les Balears.
2: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
3: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
2: Amb totes les veus i les reaccions.
3: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
2: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí, IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com està l'arquitectura, art i llibres conformen el menú cultural d'avui a l'Aviador? Benvinguts.

0: començam avui parlant d'actualitat urbanística i també dels temes de debat entre arquitectes i urbanistes. Ho feim amb Cristina Llorente, al Paisatge Invisible. Avui mos parlarà de les cabanes. Després, l'artista Pep Llambies ens parlarà de l'exposició que fa poc ha inaugurat a l'Ayor i també dels projectes en els quals hi fa feina en aquests mesos. I la llibretera Maria Cuenet ens proposa també novetats editorials. Avui mos parlarà d'una col·lecció literària sobre literatura eròtica en català. I per acabar també parlarem o sentirem les recomanacions i les lectures d'estiu del galerista i músic Xavier Fiol.
1: I de comença la cultura i IB3 amb Andrea Sánchez, el control tècnic.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio. El paisatge invisible amb Cristina Llorente.
1: I ho deien a Mònica, les cabanes són les protagonistes de la nostra secció d'arquitectura d'avui.

0: Saludam ja a Cristina Llorente. Com estàs, Cristina?
1: Bones tardes, molt bé.
0: Les cabanes que poden servir per a moltes coses, no sé quin viatge li donem avui en aquestes construccions, moltes vegades també molt pràctiques, clar.
1: Sí, clar, de fet, acabarem el mes d'agost amb un tema, jo diria que molt estiuà, no? Perquè crec que quan pensam en cabanyes, tothom pensa en aquests boscos, no?, que visitàvem igual en l'estiu, i a on construïen precisament aquests petits refugis. I tot això ve que en aquesta darrera setmana m'he llegit un llibre que m'ha parescut meravellós i que m'ha parescut igual una cabanya en si mateix, no? Mm-hmm. Que se titula Refugio, una història de cabanyes, escrit per Eva Morell i il·lustrat per Eduard Begur, que fa un recorregut per totes aquestes cabanyes físiques i cabanyes, direm, també espirituals, no?, que ella s'ha anat trobant. I, de fet, avui de matí, quan he comentat, un amic m'ha demanat: «Ah, jo vull arribar a saber de què xerraràs a la ràdio». I he dit: «De xerraré de cabanyes». I m'ha dit: «Ostres», diu, «l'estiu diria que és la cabanya de l'any», no? I he estat com molt d'acord, m'ha encantat aquesta afirmació, no? Perquè realment l'estiu és aquesta època de l'any en què qui més no se refugia, no?, de tota la resta dels mesos, de la feina i, diguem, un poc de l'estrès i de les preocupacions de la resta de l'any. Perquè realment, qui no ha construït cabanyes, no?, a la seva infantesa? Segur que tu, Rafa, també construïs,
0: sí,
1: cabanyes
0: més,
1: de petit.
0: Molt, molt elaborades, eh? De fet, me deien que anava per arquitecte, perquè jo les dissenyava i jo... Això sí, l'executaven uns altres, perquè jo era així, però sí, jo tenia en el cap perfectament com havia de ser la cabanya, sí.
1: Perfecte, perfecte. Jo també en volia una, la tenia en el cap, en volia una de fusta. També vaig demanar per activa i per passiva a mon pare que me construís una cabanya de fusta. Aquesta cabanya no va arribar mai i en el final me vaig decidir a fer-la jo, no? I la vaig fer amb un parell de troncs i molta imaginació. Jo crec que també ja apuntava maneres en aquesta visió espaial amb aquesta crotocabanya que me vaig construir a un bosc que estava a prop de casa. I una altra cabanya que tenia jo, de petita, era de Valls i Camilla. Jo tenia a la meva habitació una camilla on escrivia, on m'amagava, no?, de Valls espaldes d'aquesta camilla, escriure contes. No? Mm-hmm. Per tant, jo crec que podem dir que cabanyes, qualsevol espai confortable, segur i un poc secret, no?, que trobem en el nostre voltant. No fa falta que sigui un gran disseny arquitectònic.
0: Te faig una pregunta prèvia, sí, al teu desenvolupament del tema. Sempre ha de ser de fusta una cabanya o ha de predominar la fusta?
1: Jo crec que les cabanyes que tenim en el cap són de fusta, no?, perquè és un poc imaginari que tenim, ara en xerrarem, però penso que no, no? Realment se pot construir una cabanya amb un llençol, no? Bé, jo quan me despertava de petites caps de setmana m'anava en el llit dels meus pares i els deia si jugàvem a cabanyes, i això consistia en que un dels dos aixecat les cames i fes com una espècie de tenda de campanya amb els llençols del llit, i allà davall pues, era com un refugi segur i secret que tenia de petita. Per tant, no, o sigui, no ha de predominar la fusta, no? Tot i que, dèiem, en aquest imaginari infantil tinguem aquesta idea d'aquest material amb fusta, no? Mm-hmm. De fet, si pensam en les cabanyes que hem vist des de petits, des de petites, a la televisió, en els contes, mos pot venir al cap, per exemple, la cabanya de sabre de Bart Simpson, no? Sí. O una altra que a mi me genera bastant més calentoreta és aquella cabanya de Punky Brewster. No sé si tu eres fan de Punky Brewster, jo era molt fan de Punky Brewster. No,
0: no,
1: tu...
0: De l'Oso Yogi.
1: El Oso Yogi però vivia una cova, no?, si no m'equivoc.
0: Bueno,
1: no,
0: ell vivia en un bosc, era tot una cabanya gegant per ell tot sol. Bueno, per ell tot sol i per els altres, sí.
1: Punky Brewster, per la gent de principis dels 80, jo crec que la recordarà tothom, no? La cabanya de Punky Brewster tenia unes escales de colors meravelloses, tenia un balcó i tenia fins i tot un ascensor per fer-hi pujar el seu cap, que per cert no n'hi ha Brandon, i que jo crec que era el somni de tots els nens i nines, ja t'he dit, de principis dels 80. no? I després altres cabanyes que també tenim als caps són aquestes d'escoltes tradicionals, no? Hansel i Gretel, que recorden que estava feta de llepolies i que en realitat era una trampa mortal moltes vegades pues, pels infants que s'hi acostaven, o ses de la Caputxeta Vermella, on vivien la seva predina, o ses de Blancaneus i els nanats, o un poquet més desafortunades ses dels Tres Porquets, que ses dels Tres Porquets jo crec que va ser la primera classe d'estructures que hem tingut tots els nins i nines, no? D'aprendre que amb paia no se pot fer, només amb paia no se pot fer una cabanya, no? I llavors jo crec que altres cabanyes també super paradigmàtiques de la ficció són les cabanyes dels Ewoks, no? En el retorn del gel, no? Aquella aldea, no? De cabanyes a Endor amb una estructura que realment estava super ben organitzada, no? Perquè tenia en el cap de la tribu i en els ancians del poble que vivien en el centre, no? D'aquesta aldea. Després tenien la família, les famílies i les dones fadrines que quedaven just fora d'aquesta primera àrea, i després els homes fadrins, era graciosa aquesta distinció que se feia entre dones i homes fadrins i les famílies, i deien que els homes fadrins vivien com més lluny, no? I després, a dalt de tot, més, diguem, la part més amunt dels arbres, hi havia les cabanyes de vigilants. I una altra curiositat era que moltes d'aquestes cabanyes estaven adossades en els arbres, però d'altres estaven excavades directament en els troncs. I tenien ximenea, i a més havien pensat en tot, no? Perquè resultava que la fusta de les coníferes, que eren els arbres, les coníferes de les sequoies, on hi havia aquestes cabanyes, aguantaven perfectament la calor d'aquestes ximenees, per tot estava tot molt, molt ben pensat, i realment, si tenim en el cap una imatge d'aquesta aldea dels Ewoks, jo crec que a poca gent no li agradaria dormir un vespre allà, no? Però anem en els inicis, no? Anem de on surt aquest concepte de cabanya? I resulta que el pioner en definir aquest terme de cabanya va ser Vitruvi, que recordem que va escriure el primer tractat d'arquitectura de la història, aquells 10 llibres d'arquitectura, era precisament Vitruvi va dir que la cabanya era la construcció primitiva de l'ésser humà, i de qualque manera era el naixement de l'habitatge i també de l'arquitectura. I Vitruvi associava aquestes cabanyes en el descobriment del foc, no? Després ampliarem una miqueta més aquesta idea. Però les primeres cabanyes, que eren bàsicament estructures de troncs, estan documentades en el nord d'Europa i són de l'edat de bronze, allà als anys 3000 abans de Crist, perquè abans, en el paleolític, aquestes cabanyes, abans de tenir aquestes cabanyes, teníem refugis que estaven excavats directament de la roca i que ja se cobrien amb branques i amb fullets seques, no? I aquest pas ser, diríem, el pas, podríem definir un poquet en aquestes construccions el pas del nomadisme en el sedentarisme, no? Perquè realment això, quan les persones comencen a assentar-se en un lloc concret, clar, el primer que han de fer és construir-se aquestes cabanyes, aquests refugis, no? I quines construccions, quines agrupacions trobam en el paleolític? He de trobar colònies que estaven formades per assentaments petits amb unes cabanyes que se construïen amb ossos i pedres i que tenien planta circular. La planta circular és la forma geomètrica que permet aprofitar millor l'espai. Pensant també en els iglús, que a part de tenir aquesta planta circular, també són semiesfèrics, i això té una explicació física, no? I és que l'esfera és la forma geomètrica, el volum, diguem, geomètric, que té més superfície interior per menys superfície en contacte amb l'exterior. És a dir, hi ha més espai a l'interior i menys superfície en contacte amb l'exterior, el que afavoreix que no se refredi tan aviat o que estigui una miqueta més protegida de sofredor, no? Per tant, aquesta planta circular també respon en aquesta necessitat d'aprofitar l'espai interior d'aquestes cabanyes primitives de les que estan xerrant, no? I si xerrem de plantes circulars i de cabanyes, també ens venen en els caps espallòfats. Espallòfats són construccions tradicionals que trobam sobretot per la part nord i nord-oest d'Espanya, a Galícia, Astúries i també a Lleó, que també tenen aquesta planta circular i que també les trobem agrupades en petits assentaments, no? Aquestes pallofes tenien una coberta vegetal, bàsicament amb civada, se cobrien, i com a curiositat dir que en el poblat d'Astèrix moltes de les
0: Hombre,
1: construccions
0: clar.
1: eren també aquest tipus de pallofes, no? Per tant, fixa't quantes referències, no, tenim a la ficció també d'aquestes primeres construccions com a refugis, no? Podem xerrar de moltes altres construccions i cabanyes en plantes circulars, com per exemple les iurtes mongoles, que en aquest cas no eren de pedra, com les pallofes, sinó que tenien un recobriment tèxtil, no?
0: Sí, estan fetes de teles, també tenen troncs, tenen fusta. T'he de corregir, si m'ho permets, perquè a Mongòlia són hers. Les iurtes és el nom que reben a l'Àsia Central, més cap a Kirguistan i Tajikistan i de més, però jo pròpiament a Mongòlia són hers.
1: Perdó,
0: Yes.
1: perdó. Gràcies,
0: Te perdonam,
1: gràcies
0: te
1: per la
0: perdonam.
1: correcció.
0: Els mongols mateixos, quan s'adrecen als guiris, els diuen iurtes perquè no s'aliïn, però sí, entre ells...
1: Veus, veus, era aquest de
0: Entre
1: guiri, aquest de guiri a Mongòlia. Vale,
0: Efectivament,
1: perfecte.
0: entre ells són hers, sí. Ja està.
1: Vale, gràcies. Bé, seguim i hem de destacar aquí el paper que tenia la dona en la construcció de totes aquestes cabanyes i d'aquests refugis, diguem, tradicionals, no? Per què? Perquè elles eren les que s'encarregaven de l'acondicionament de les cabanyes i després de la pròpia construcció d'aquests refugis i d'aquestes cabanyes, no? Per tant, podríem dir que les dones eren les principals arquitectes d'aquests poblats i també les primeres arquitectes de les cultures nòmades, no? Perquè mentre els homes s'anaven a caçar, elles se dedicaven a triar l'emplaçament i a construir aquestes cabanyes amb materials que trobaven, evidentment, en el voltant. I com les construïen? Clavaven troncs en cercle al seu voltant, elles diuen que quedaven al mig d'aquest cercle de troncs, i quan ja els arribaven, diguem, per l'alçada dels caps, les doblegaven, les torçaven i entrecreuaven les branques fins a formar l'estructura. No? Per tant, era una manera ben curiosa de construir i de pensar això amb la dona com a aquesta primera arquitecta d'aquests poblats nòmades. No? I a propòsit d'aquestes cabanyes de pedres, les que xerràvem, fent referència a les pallofes, també mos venen en el cap les cabanyes pessigues, no? Les cabanyes que trobam a la Vega del Pas, a Cantàbria, les que poden xerrar d'una arquitectura popular mixta, en aquest cas no són circulars, val? Són de planta quadrada o rectangular, i deien que és una arquitectura mixta perquè funcionaven tant com a habitatge com a graner i com a estable. I com a particularitat, diguem que tenien una calefacció natural perquè justament col·locaven l'estable a la part baixa de la casa, de tal manera que el propi alè dels animals encalentia, diguem, l'estança que funcionava com a habitatge que estava immediatament damunt aquest estable, no? Aquí recordar una altra vegada com aquesta intel·ligència, no?, de l'arquitectura tradicional i d'aquest aprofitament tant de recursos com de l'emplaçament com dels materials, no?, que tenia aquesta arquitectura tradicional i que malauradament hem anat perdent, no? Ara confiem, diguem, tot el confort tèrmic per ells d'aire condicionat quan realment solucions que tenen molt més a veure amb la natura bé, podríem millorar moltíssim el confort, en aquest cas climàtic, dels habitatges, i amb això no vull dir que hem de posar els tables davall les nostres cases, val? Però sí que podríem retornar, no?, recuperar tots aquests sabers tradicionals que aprofitaven molt millor els recursos i ens estalviarien també molts de dolors, no?
0: Sí, i anem a la definició de cabanya, que diu a la RAE construcció, bueno, ho diu en castellà, però jo llegeixo en català, construcció rústica petita de materials pobres, o sigui, materials més aviat naturals, destinada a refugi o habitatge, perquè, clar, moltes vegades, jo crec que tots i totes veiem una cabanya I dèiem, això és una cabanya, però una altra cosa és també les fronteres, no? Entre allò que és cabanya i no cabanya, i jo crec que molts podem aferrar en aquesta definició.
1: Sí, perquè és vera que després al llarg de la història se difuminen bastant aquestes fronteres d'allò que passa a anomenar-se cabanya. No, anirem xerrant i en seguirem xerrant també la setmana que ve, perquè ja us dic, m'ha entusiasmat aquest llibre. I vos vull contar allò que hi surt. Però veurem com realment s'ha anat difuminant aquesta frontera que tu deies, fins que, bé, després van aparèixer els famosos cotars, no? Que ja són cabanyes però molt més grosses, i llavors ja a l'actualitat passaríem un poc en aquesta, diguem, si vols, monetització, no? De ses, sí. De ses cabanyes i de sa pròpia natura amb aquests glampings, no? Que reconec haver visitat, val? Jo reconec que he pagat per dormir una cabanya d'una hora.
0: Sofisticada, no?
1: I també no massa sofisticada.
0: No dic la teva, però la sofisticació de les cabanyes també està amb finalitats turístiques, òbviament. Hi ha cabanyes que costarien mig milió d'euros avui en dia pels materials que tenen, que precisament no són pobres, com deia la definició, no? La mateixa cabanya...
1: I dormir-hi també, no? Sí, dormir-hi. De fet, hi ha cabanyes mítiques, no? Cabanyes construïdes, no sé, per arquitectes del metabolisme, no? Que estan Airbnb i pues, que se paguen milers d'euros per nit per dormir-hi, no?
0: Imagina't. I de la setmana que ve, ja, per cert, a nou horari, a l'aviador, començam a dir-ho ja, aquest dia és a canviar d'horari, mos anam a les 10 de la vespre, des 10 a 11, però continuarem, òbviament, amb Cristina Llorente, i crec que continuarem amb aquest tema, o un remall, com a mínim, no?
1: Sí, seguirem xerrant de cabanya.
0: Gràcies, Cristina, fins dimarts.
1: A vosaltres, adéu.

0: Cottage for Sale, el tema d'en Roberta Flack, que són les 6 i 25. Continuem parlant d'art aquí a l'Aviador.
1: L'Aviador, IB3 Ràdio.

0: Light of Love de Florence ens serveix per començar a parlar amb l'artista Pet Llambies. Com estàs?
1: Hola, què tal? Com estàs? Bones tardes.
0: Molt bé. Light of Love perquè hi ha light, hi ha llum, òbviament, a la teva exposició i també a Mo, sí, de manera fins i tot explícita a través de la paraula. Què podem veure aquest dia al Centre Cultural de Sant Diego,
1: bueno,
0: Pep?
1: Bueno, és una sèrie d'obres, de dues sèries, una és són cinc poemes visuals en total. El que passa que hi ha tres papers i després dues escultures, dues escultures en neon lluminós, que són dues burres en neon lluminosos. Són cinc peces en total que se poden veure.
0: Clar, parlàvem, Pep, a propòsit de Doma a l'ombra, l'exposició que va fer l'any passat al Col·legi d'Arquitectes, on la paraula agafava el protagonisme, en realitat la paraula transita per la teva obra, no? Especialment en els darrers anys, però Pep Llambies i la paraula ja som un binomi claríssim, no? Què hi ha també, per aquells que tinguin aquesta exposició del Col·legi d'Arquitectes encara a la retina, què hi ha d'allò en aquesta proposta de Menorca?
1: Bueno, tot, jo segueix que ens mateix missatge, o sigui que estàticament no el mateix exactament que puguin veure les coses d'arquitectes que venen aquí, que puguin veure, però sí que té el mateix missatge, o sigui, jo estic entenent en paraules, i de moment aquesta paraula l'únic que faig és agafar una idea i transcriure-la, de fet, el que faig és transcriure-la i la faig pues, quasi tridimensional, que se pugui agafar. Però pràcticament el missatge és el mateix.
0: Clar, estem convençuts que Pep Llambies utilitza l'espai i, a més, vols posar en diàleg aquest espai sempre que fas una intervenció en les persones que ho visiten i la teva proposta, no? I no sé si en aquest convent se diu de manera especial perquè és un espai que crec que hi viu, no? Perquè
1: sí.
0: el públic pugui, diguem, integrar-se pràcticament en la teva proposta.
1: Sí, bueno, l'espai és preciós,
0: és per això t'ho dic,
1: que
0: clar.
1: El convent de Sant Diego, que és una meravella, quan entres en el claustre, és impressionant, la veritat. I jo estic fent unes història meva està feta dins una capilla celda, allà on hi ha dues peces que he col·locades, he posat les tres, tenen dibuixos, bueno, jo els he dit dibuixos, que són tres papers, que és damunt la paraula xau, t'he fet tres, és una dualitat damunt la paraula xaut, amb tres significats, xaut, out i xaut. O sigui, són tres peces diferents. El que els he posat és en terra, per fer un crit, de qualque manera, a l'espai. O sigui, sense voler guanyar l'espai, però sí donar un toc d'atenció cap a l'espai, que és una meravella, jo ho dic. I l'altre són dues burres, una que posa amor, tenta molt aquest vincul que tenc jo de cap a la persona i de cap a el paisatge i de cap a l'ecosistema i de cap a una reflexió damunt tot això. I l'altra és l'espera, que aquesta l'espera ja havia presentat l'any passat a Madrid amb el Xavier Fiol, sí. Ja havia presentat un individual.
0: Clar, cada peça té el seu relat i un relat que posen en connexió precisament en l'espai, no? Això ho penses abans bueno, quan res la proposta d'inaugurar, per exemple, el Convent de Sant Diego.
1: Sempre m'agrada fer feina per l'espai. Sempre m'ha agradat perquè sí que és cert que poc que fa peces i se poden integrar, si tu vols, en un espai. Però quan me donen l'espai m'agrada mirar el plan, m'agrada mirar les imatges de l'espai, i damunt d'aquest espai ja intenta feina. I si hi ha peces que realment jo la puguin començar per dir qualque cosa més en aquest espai, o que jo me puguin transportar les meves peces per dir qualque cosa en aquest espai, doncs perfecte. La veritat que sí que m'agrada fer feina per l'espai en concret. De fet, estic preparant altres coses amb espais en concret i ja faig feina per aquesta idea.
0: Clar. Quin és el corpus, diguem, ideològic, artístic, cultural que te serveix per després anar del concepte, diguem, a la matèria? Quins són les fonts d'inspiració, allò que llegeixes, allò que veus al cinema?
1: Bueno, Sí, és veritat, a vegades coses que llegesc. Jo sóc una persona que s'ha fixat bastant, però de tota manera sóc una persona molt despistada, però sí que hi ha qualque cosa, jo sol caminar pràcticament cada dia. I el que no m'inspira és la naturalesa. Som la meva proposta, surt pràcticament, no és l'ansat, sinó que cada, jo sempre dic que el duc a l'enrevés, que la naturalesa s'impregna, si, se, se, se, que s'apronta damunt les meves peces. I és més com que, hòstia, que sé, mirant la televisió o xerrant de qualcú llegint un llibre, però sempre agafant idees, apuntant, i després el que faig és transcriure-les i després els faig palpables, que diríem.
0: Descartes, Pep, descartes propostes, dius que primer ve l'espai i després la proposta, no sé si en aquests moments t'has tornat més selectiu, que, per exemple, hi ha espais en els quals tu no t'hi veus, per allò que sigui, i ja dius que no,
1: Bueno,
0: o intentes sempre adaptar-te.
1: més selectiu no, que m'he tornat molt exigent i molt insegur, també. Sens
0: Més
1: dubte,
0: insegur que abans.
1: sí,
0: Ostres.
1: perquè sens dubte, jo crec que sens dubte sempre se s'entuen molt més que abans. I clar, i amb un sabut que pues, m'estiré en ser molt caut. Però sí que hi ha espais que pues, sí que no te diuen res per suposat, però hi ha espais que te transmeten una energia brutal i és allà on te tires sense cap mà. Ara, per exemple, tinc una exposició a Madrid per gener, a una galeria grossa realment, i l'espai pues, me fascina, i aleshores faig feina per aquest espai. I l'espai sí que me diu, me dona unes pautes, o sigui, no vol dir que tingui altres coses que hi pugui anar perfectament bé, però sí que me donen unes pautes de seguir i faig feina realment per aquest espai, i sobretot fent feina moltes vegades ja per un tema en concret. I així sí que me trobo més, molt, molt més còmode. Però sempre amb aquesta dubte, clar, no.
0: M'has dit Madrid el gener.
1: Per gener. Bueno, tinc una exposició aquí a Baró, en el meu poble,
0: Sí.
1: per desembre, i després aquesta la munto com a gener a Madrid.
0: I se pot dir l'espai concret o encara
1: Bueno, l'espai de Madrid és Marc Vidal, aquesta és la
0: no?
1: galeria de
0: Ah, molt
1: Madrid,
0: bé, clar.
1: i després aquí a Baró faig els espais Sant que m'agrada, vull presentar aquí, no tota l'exposició, però sí un bon tret d'exposició.
0: En la mateixa línia que
1: En la
0: estàs.
1: mateixa línia, en la mateixa línia. En la mateixa línia, però per jo tot és cíclic, o sigui, jo som una persona que dona voltes sempre allà mateix, i crec que he tornat a enllaçar en lo més primerenc de la meva iconografia d'abans, que era molt, ficar molta naturalesa a dins la meva obra, i l'estic aconseguint ara.
0: Tornar un
1: De les altres
0: poquet
1: formes, d'una altra manera, però sí que tot és cíclic per jo.
0: No, te deia, Pep, que tornar un poquet a l'essència, no? A la senzillesa, a la simplicitat, en tota la càrrega positiva que té el terme, no?
1: Bueno, sí, ja sabem que menys és més. Jo som una persona que a vegades, bueno, que sí, que dic paraules, perquè la paraula per jo ja basta. Però darrere de la paraula hi ha una feina constant, que potser jo he fet un dibuix previ, potser d'una rosa, per exemple, quan pos rosa, doncs jo puc posar la paraula rosa, perquè potser de dibuixar d'abans, sé aquest significat que me pot donar jo, per exemple. Però sí que no sé, que tot ja té aquesta essència de la paraula, doncs ja, no sé, ja és una altra història. A vegades li donen massa, massa, massa pa a coses que no la tenen.
0: Penya Envia, recorda'm, fins al 13 de setembre aquesta exposició a un espai que em paga molt la pena, el Centre Cultural Sant Diego de l'O, a Menorca, i Penya Envia és que continua en forma, diu que ha tornat insegur, evidentment això
1: No,
0: no,
1: no
0: no
1: és
0: es
1: que m'he
0: destil·la,
1: oblidat,
0: però...
1: és no sé, dubtar com sempre, que per jo és fantàstic.
0: Bueno,
1: Si
0: saps
1: ho
0: que...
1: tingués clar, si ho tingués clar, seria, bueno, estaria com a part de tot. No,
0: Que la frase
1: ho tinc
0: preferida
1: més sense dubte.
0: d'en Karl Marx era dubte sempre de tot, o sigui que...
1: Sí, senyor.
0: I era un gran
1: I
0: pensador.
1: Bukowski
0: I en
1: també, eh?
0: Bukowski també tenia la merescuda o anima. Penya Envia, és un plaer parlant-ho sempre.
1: Moltes gràcies,
0: Una
1: moltes gràcies.
0: ferrada.
1: Adéu, adéu, adéu.

0: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador. IB3 Ràdio.
1: IB3 Ràdio és diversió. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius.
0: L'Aviador, IB3 Ràdio. Galerada, amb Maria Cuanat.
2: Sí, 38 minuts. Avui dedicam la nostra secció de llibres a l'erotisme.

0: Maria Cornet, com estàs?
1: Molt bé, i tu, Rafel?
0: Molt bé, benvingut. Et sembla eròtica aquesta cançó?
1: No? Sí, no? Una
0: sí?
1: mica.
0: Sí, envolvente, que diuen castellà.
1: Exacte.
0: Massa. Molt bé.
1: Sí, sí. Com va?
0: Molt bé. Avui un tema... Crec que hem parlat qualque pit ja
1: sí,
0: de literatura eròtica.
1: Sí, n'hem parlat i també a dins altre... Bé, vam fer un sobre desig.
0: Sí.
1: Però el vàrem fer bastant... Era més lligat a assaig.
0: Correcte.
1: I aquesta avui jo tinc una proposta i tu després no, la completa, i la meva proposta és molt concreta d'una col·lecció d'un editorial.
0: Aprofitem, no?, que ha sortit ara.
1: Bé, la col·lecció té un parell d'anyets.
0: Ah, ja té un parell d'anyets.
1: Sí, ja té un parell d'anyets. I és, la col·lecció se diu Idilis i és de l'editorial Edicions de l'Ella Geminada, que és una editorial de Girona, que té un catàleg bastant ampli. Hi ha literatura universal, literatura catalana, pensament clàssic, és a dir, assaig, i té una biblioteca dedicada a Prudenci Bertran, és a dir, ha editat molt de Prudenci Bertran, també ha editat molta Natalia Ginzburg en català, i aquesta col·lecció que se diu Idilis i que vol reivindicar aquest gènere en català, no?
0: Molt bé.
1: I no són només llibres per encalentir-se, també són llibres que incomoden.
0: Perquè... Amagam l'expressió per encalentir-se.
1: Són llibres que també sí. incomoden, perquè el plaer i el desig també està molt travessat per la incomoditat.
0: Efectivament. I un tema o una narració que pot encalentir algú o alguna pot incomodar un altre.
1: Exactament. I també són llibres que aposten molt per la qualitat literària, més enllà de la temàtica de l'erotisme. No? Tenen, segons elles mateixes ens diuen, tenen com a objectiu a contribuir a enriquir la comprensió de la diversitat eròtica i sexual, però sobretot divertir-nos.
0: Molt bé, clar
1: aquesta
0: que sí.
1: Línia. Fins ara han publicat 11 títols, traduccions i originals en català. En varen xerrar d'un aquí fa ja uns quants mesos, que es diu Confessions d'una Sugar Baby, que era un relat anònim però real sobre les vivències d'una Sugar Baby. I jo ara m'estic llegint Lluenta, d'Anna Marta R. Gustems, que és un recull de relats. I res, era una mica proposar aquestes... Bé, també la filosofia El tocador, del Marquès de Sade. També Manuel de Pedrolo, Obres públiques, Jaume Creus, Les experteses, i bueno, també un recull de poesia, Un llum i la llengua. I també volia com aprofitar per dir que ara han convocat un premi que se diu Idilis, i que és un premi de relats d'eròtica en català, clar, literatura d'eròtica en català, i els 10 relats finalistes publicaran després en un llibre de literatura eròtica en català.
0: Que
1: així que si us voleu presentar, teniu fins i 1 de novembre, ho podeu mirar.
0: Jo vaig una temporada escrivia relats eròtics.
1: I te'l presenten
0: català,
1: un?
0: En català.
1: Rafel, presenten un?
0: Ah, pues mira.
1: Ara, fins i 1 de novembre.
0: Passen les baixes. Vinga.
1: No,
0: no sigui que perdem allà una oportunitat.
1: Clar.
0: En Jaume Creus, que per cert acaba de treure Lionel Muntaner, l'ha publicat, tenim novetat seva, no? D'aquí poc, sí. Ja t'ho dic jo ara. M'ha arribat el mail corresponent i el tindrem d'aquí poc, una vegada que m'hagi arribat i l'he pogut haver llegit.
1: I de mira que bé.
0: Vale, són títols molt diversos, Delta de Venus de Nais Nin, que se podia considerar una clàssica.
1: També.
0: Manuel Pedrolo ja has dit, Nou animal, de la Baxter, Lluenta, també d'Anna Marta Gustems, que t'estàs llegint, Odile l'estiu d'Emma Becker... Becker, La filosofia del tocador de Marquès de Sade, també l'has dit, Les experteses, En Creus, un altre de Nais Nin, Ocellets,
1: exacte.
0: Confessions d'una Sugar Baby, Un llum i la llengua, sí, i Afamada, de Emilce Broder, no?
1: Són aquest...
0: les 11, ja publica, cada quan publica, més o menys?
1: Cada quan, la veritat és que no ho sé.
0: Van traient.
1: Mira, jo des que estic a la llibreria, que fa 3 anys, n'he vist el manco 4 o 5, així que jo crec que van més d'un per any.
0: Molt bé.
1: I tu com adus?
0: Jo t'aduc a, bueno, clàssics o... Sí, dos clàssics, evidentment, els tròpics d'en Henry Miller, de Càncer i de Capricorni, ja són clàssics. És vera que la relectura que crec que és necessària en tots els àmbits de la cultura, de l'art i la literatura, òbviament, no li està ajudant perquè se pot interpretar que són narracions amb una càrrega patriarcal bastant forta.
1: Clar, però jo crec que això passa,
0: Passa, o sigui,
1: passa
0: no
1: moltíssim.
0: passarien els sedars de les ulleres liles a
1: Ja.
0: moltíssim de títols que tenim com a...
1: Sí, com a referents clàssics. Però jo crec que no hem de jutjar una obra des de la perspectiva del present. Vull dir, l'obra està totalment contextualitzada en el seu moment i clar, pot deixar d'interessar i pot ser deixar de
0: Efectivament.
1: caure del cànon.
0: Sí,
1: Però...
0: no importa ni censurar-les, ni apartar-les,
1: Exacte.
0: ni cremar-les, però és vera que ara tornes a llegir, hi ha coses que te grinyolen, no?
1: Ho
0: Clar, jo m'ha
1: entenc,
0: passat molt
1: sí.
0: amb el cinema, que
1: També.
0: penses, ja no és que hi tornis, a saber quines pel·lícules, és que només pensar en elles dius, uau.
1: Sí,
0: I això
1: totalment.
0: jo m'ho va entusiasmar, i ara, clar,
1: Ja.
0: me grinyolaria per tots els costats.
1: Segurament com Lolita,
0: Afortunadament,
1: que
0: Lolita, per
1: grinyola
0: exemple.
1: també
0: Lolita
1: moltíssim,
0: grinyola
1: no?
0: molt, Lolita grinyola moltíssim. Després té Duc a Cáceres Milet, que ja vam parlar, crec que quan parlàvem del Desig, que és un llibre autorreferencial, La vida sexual de Catherine M., que és ella mateixa. Aquí està feta per una dona. Aquí hi ha dolor, també, amb situacions desagradables, i hi ha desig, també, i situacions eròtiques, i crec que pots entrar i sortir perfectament, i és un llibre bastant ben escrit, guió, traduït, perquè ella és francesa i el està traduït, en aquest cas jo l'he llegit en castellà, publicat per Anagrama, i crec que val la pena. I després, mira, quan m'has proposat el tema, he mirat cap a la meva biblioteca, sí, ràpidament, perquè no tenia molt de temps, i he trobat una col·lecció que va treure Tusquets, La sonrisa vertical, que es deia Cuentos eróticos de, o de Navidad, que és el que t'he dit, o també van treure De verano. I Tusquets el que va fer és demanar-li diferents autors i autores això, un relat eròtic. I jo no sé per què, però tinc la idea de que era que havia de ser un poquet a explicar alguna cosa que t'hagués passat. O sigui, que havia de ser un poquet autobiogràfic. Potser
1: Vale.
0: m'estic equivocant, eh?
1: D'acord.
0: I li va demanar a Mayra Montero, a Manuel Talens, Mercedes Sabal, Leonardo Padura, Javier Cercas, Mendicuti, José María Álvarez, Felipe Benítez Reyes, Ana María Moix, Luis Antonio de Villena, Andrés de Luna, Emilio Estevez, Irene González, Frei, tots ells i elles. I bueno, hi ha de tot, hi ha això, no? Bueno, tots ben escrits, òbviament. N'hi ha com tu deies, els que te poden calentir, n'hi ha els que te deixen més indiferents des del punt de vista de la temperatura. Però tots he trobat que estaven ben seleccionats, ben triats.
1: No, que bé. Jo crec que com tu has dit ara amb el tròpic de càncer, com que el desig va canviant al llarg de set generacions i el que mos erotitza pot canviar dins una vida mateix, òbviament, espero que canviï,
0: Però sí.
1: i també dins això, al llarg de la història, i per tant cada època té una mirada diferent damunt l'eròtic. Per tant, crec que hi hagi col·leccions com la d'Idilis que actualitzen aquest sentit eròtic, crec que és interessant. Perquè a mi jo tinc un també de la sonrisa vertical que se diu també, no sé, un recull de contes eròtics, que recordo llegir-lo i dir, pues, no sé, perquè pues, no sé, ara mira aquest llibre de quin any deu ser, no sé, dels 80, 90, del 99, aquell que tu m'has dit. I doncs, clar, són... Pues potser ja no m'apel·len tant a mi, no? I es mai sentir un poc així, mira, estic llegint un conte eròtic d'una generació que no és la meva i no m'apel·la tant. Per tant, això, bueno, per mi
0: Tu
1: bones
0: creus que
1: notícies.
0: el desig, o quan s'ha canalitzat el desig, també varia amb els anys, amb les èpoques, que...
1: Dins una mateixa vida o...?
0: No, que allò que es podia erotitzar apel·lant un poquet a
1: Sí.
0: l'imaginari col·lectiu,
1: Sí.
0: als anys que els podia erotitzar als 70, o allò que ens erotitzava als 90, o allò que
1: Sí,
0: t'erotitza a
1: sí.
0: tu, va canviar.
1: Jo crec que sí, que té un component tan cultural, el
0: Clar.
1: desig, però això, a una capa sí, a una altra és possible que hi hagi algunes coses perquè al final el desig va molt de la mà de l'instint i l'animalitat de l'ésser humà, per tant, aquesta part no canvia tant, i d'una altra banda sí que hi deu haver coses que un poc que erotitzen sempre, no?
0: Clar. T'ho dic perquè, per exemple, jo he tornat no fa molt, fa un parell d'anys, a relats eròtics d'aquí de Montpassant, i jo no recordo, es va llegir fa temps, jo no record si me van erotitzar o no, però ara mateix m'erotitzen zero. Són escrits, òbviament, fa moltíssims anys, eh?
1: Clar.
0: I crec que me podria passar la mateixa història de o les meves pel·lícules s'aventura un poquet més. En canvi, llibres més recents, com, i t'he dit dos exemples, Una mujer difícil de John Irving, que en principi no està pensat com perquè sigui novel·la eròtica, però hi ha molts de passatges que el manco jo me notitzen molt. I després Antigua luz d'en John Banville, que és deliciós. I a més és com una estructura eròtica que jo m'agrada molt. Que aquests sí, no? Estan escrits en els darrers ja 20 anys, segurament amb dos. I clar, no sé si per l'escriptura, per referents, perquè traten temes més contemporanis, sí que me connecten més,
1: Clar.
0: amb aquest univers.
1: Sí, jo he de dir que també vull dur amb literatura eròtica i que se declara explícitament eròtica, però jo, la veritat és que quan més me suggereix una literatura eròtica és quan està marcada dins una literatura que no té per què ser-ho.
0: Efectivament, sí. Quan de
1: No?
0: cop i
1: Igual que una
0: volta hi ha un...
1: pel·lícula.
0: Efectivament, quan de cop i volta hi ha una escena. Ja,
1: Exacte,
0: si
1: una escena
0: l'etiqueta és
1: eròtica.
0: literatura eròtica, puf,
1: Clar, ja hi vas amb unes
0: expectatives molt
1: expectatives molt
0: altes.
1: altes, exacte. En canvi, tu estàs llegint una novel·la i de sobte hi ha una escena eròtica, o no només una escena, sinó com un erotisme dins la novel·la, per mi és quan és més suggerent. I a mi això me passa amb La mà de Lady Chatterley, que en el seu moment se va considerar una novel·la eròtica, tot i que per l'autor no ho era, i després, a dia d'avui, jo crec que no se... No se publicita així, ja no se té fins dins d'aquesta categoria. I té una càrrega eròtica molt gran que i és antic i a mi encara m'erotitza, vull dir. Però sí, i això ho trasllat en el cinema igual, vull dir, si una pel·lícula eròtica jo sincerament en general no aniré a veure-la, però quan dins una pel·lícula normal, amb una història bé, normal, dins una pel·lícula quan hi ha una història, una trama tal, de sobte hi ha un erotisme, trob que perquè al final és això sa vida, tu no vas per sa vida tot estem dins l'erotisme, però quan l'erotisme se desperta, i més si ho fa de sorpresa,
0: Te volia demanar pel
1: digues.
0: fenomen mainstream i que mos connecta amb allò que deies abans que, o que dèiem, no? Que cadascú té el seu erotisme, òbviament, però sí que una part bastant, no sé si dir-li universal, cultural, òbviament, no? Que és el fenomen de 50 sombres de Grey, que va ser un fenomen literari
1: Sí,
0: abans
1: sí,
0: que...
1: sí.
0: De fet,
1: Totalment.
0: va ser més fenomen literari
1: Que pel·lícula.
0: que pel·lícula,
1: Sí,
0: que
1: sí.
0: era bastant fluixeta, la veritat.
1: Sí.
0: Jo no he llegit, no he llegit
1: És que jo tampoc. Jo tampoc.
0: Però no, no, clar, com a fenomen, de cop i volta se comença a dir, passa un poquet com Sexe a Nova York, que les dones se poden connectar molt amb aquestes històries
1: Sí.
0: i que fan que la seva sexualitat se pugui visibilitzar i comencen a parlar molt,
1: Sí,
0: sobretot
1: sí.
0: elles comencen a parlar molt d'aquest
1: Sí.
0: fenomen.
1: Sí, clar, pot tenir servei en el sentit de fer saber que les dones tenim un erotisme que jo crec que pues no fa falta ni equiparar-lo amb els dels homes, vull dir, és erotisme i ja està, no? I com que això ho veiem amb l'assaig de la Gurt de l'aniquilació fallida, no?
0: Sí.
1: Crec que aquest títol diu exactament això. És a dir, no entrarem aquí molt profundament, però per qüestions culturals, polítiques, el que sigui, era estratègic d'alguna manera fer creure que les dones no són éssers gaires eròtics i el títol de na Carlota de l'assaig de na Carlota Gurt crec que és molt clar en l'aniquilació fallida. Heu intentat deserotitzar-nos però són molt eròtiques i per tant
0: Clar, el que passa que
1: senzillament ara en
0: 50
1: aquest
0: sombres
1: moment
0: de Grey se canalitza a través de la submissió.
1: sí. Però això, sí, jo per lo que sé és que hi ha un debat entre si és feminista o no, que, bueno, el manco fa que xerrem de desig femení, però, bueno, és de la submissió. I amb això jo em fa pensar en Despentes, que també ella havia estat víctima d'una violació i li seguia posant això, escenes un poc violentes i de submissió. I deies que no s'ha d'entendre el desig, saps? El desig té un punt fosc, té un punt violent,
0: Però té un punt
1: l'escala...
0: polític, també.
1: També.
0: Se pot parlar. Jo
1: Exacte,
0: t'ho puc
1: sí.
0: entendre que a tu t'agrada qualsevol cosa. I ja t'he dit jo que ho entendré.
1: L'escala fosca del desig no té barana, no? Que això ho
0: Efectivament.
1: deia, no?
0: No, no.
1: No.
0: Qui era?
1: Crec que era no, no, és que t'ho estava demanant. Una Montserrat
0: No me'n
1: Roig o
0: recordo.
1: una Maria Mercè Marçal, bé, una d'aquestes
0: Li pega més
1: grupes,
0: a en
1: potser.
0: Roig, a la millor, no?
1: Crec que sí que és una Montserrat Roig. I això com que té un punt fosc que no s'ha d'explicar
0: Però si
1: i
0: ho
1: ja
0: poses
1: està,
0: enmig
1: però...
0: d'una taula en un bar o enmig de l'arena pública,
1: Com estan fent nosaltres,
0: com
1: ara?
0: estem fent nosaltres, està bé parlar-ne, no?
1: Clar, sí. No, no, totalment. El que és misteri no se pot explicar no vol dir que no se pugui xerrar i donar voltes al voltant, no?
0: I criticar, fins i tot,
1: I
0: només
1: criticar
0: faltaria
1: fins
0: del
1: i
0: punt de
1: tot,
0: vista de la política.
1: sí.
0: Molt bé, i de la setmana que ve més,
1: Exacte, amb
0: més
1: altres
0: llibres.
1: coses. Sí. Moltes gràcies i fins la setmana
0: Canvi
1: que ve.
0: d'horari, també, la
1: Canvi d'horari.
0: galerada, que caurà a partir de les 10 i mitja, més o manco.
1: Molt bé.
0: Ara són les 6 i 53, pràcticament. Continuem a l'Aviador.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador. IB3 Ràdio.
3: IB3 Ràdio és diversitat.
4: Notícies d'última hora.
5: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
6: Amb espais d'educació i criança.
7: Per pares i mares.
8: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
9: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
10: Amb continguts i reportatges.
2: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
11: Som una ràdio.
12: Efectivament.
2: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
13: Aquest programa de ràdio legendari.
14: És un facto.
2: L'Aviador. Llibreries, biblioteques i lectors.
0: I entre llibreries, biblioteques i lectors, avui hem triat lector. Avui l'han demanat al galerista Xavier Fiol que ens recomani un llibre i ha triat un volum icònic de la música a les Illes Balears.
15: Hola, Mònica. Idò, mira, jo ara mateix, aquest mes d'agost, he recuperat un llibre que vaig llegir fa molt de temps d'en Fernando Merino, que se diu Cabello de Ángel, que és un repàs de... Tu supos que tu el deus conèixer, és un repàs de la història d'esport rock i llenc a partir de l'any 77, no? I bueno, fa un recorregut pels inicis de la nostra moguda, de la qual pues, jo vaig tenir pues, una petita pàgina, no?, en els escrocodats contusats. I bé, m'ha interessat molt, sobretot perquè, com que hem vist el programa, el documental d'en Pinxo, de la moguda, que se diu... Signes en l'arena, no? de l'any 83, la pel·lícula que jo també he participat, m'ho feia il·lusió pues, tornar a llegir aquell llibre que vaig llegir pues, fa 20 anys d'en Fernando i una bona. He disfrutat molt amb anècdotes i coses que van contar en aquella època i m'he entretengut aquest estiu una mica amb aquest i llavors també ja una mica més apropat a la meva feina, com que he estat el director del Festival de Fotografia del FOF enguany, que hem començat des de l'associació, pues estic aprenent molt en temes de fotografia i m'havien recomanat un llibre que se diu Espais Fotogràfics Públics d'una exposició que se va fer al Museu d'Art Contemporani de Barcelona, el MACBA, i he començat a llegir-lo perquè és molt interessant com, a, pues, una, com s'organitza la fotografia dins el que és els nous plantejaments dels museus. I, bueno, és un projecte d'historiografia social i cultural de l'art i la fotografia, no? I bé, crec que és bastant interessant i bastant recomanable a la gent que li agrada la fotografia. Això és un poc el que està llegint aquest mes d'agost i, a part de disfrutar de llegir diaris amb un cafetet bon dematí al bar del barri. Vinga, una abraçada.

I aprofitant que hem tingut la recomanació de Xavier Fiol, posam un tema seu per acabar el programa d'avui de la banda S Crocodiles del 2024. Estem parlant d'Orange Album. Violeta és el tema que ens serveix avui per acomiadar-nos de tots vosaltres. Demà més aviador a partir de les 6. Ja sabeu que en dos minutets arriben les notícies amb Aina Soré de tot l'equip d'informatius d'aquesta casa.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Agost és un mes que molts aprofitau o aprofitant per fer un viatge. Qui sap si ara connectau amb IB3 Ràdio des de fora de les Illes Balears? Ens agrada la idea, també perquè els viatges són experiències que solen quedar en la memòria. Quina ens proposaran Napat Aguiló, actriu, Donald Miranda, entrenador de salt de trampolí, exolímpic, Nati Sánchez, historiadora i egiptòloga, Cati Llodrà, psicòloga, caminant, Josep Lluís Pol, divulgador, professor de matemàtiques, jubilat? Deixeu-vos dur per la conversa i parau l'orella i la imaginació.
2: Hi ha mil històries en els teus ulls, van fent camins desconeguts, reunint memòries que t'han romput, vas dissenyant un nou futur. Plena d'eufòria, te deixes dur els somnis que no has viscut. Agafa força, partirem junts fins on mos dugui que estic bo.

0: I Viatjarem, que canta Xanguito, mos encanta aquesta cançó, i Ana Cati Lladrà també, com estàs?
1: Hola, molt bé, Araceli.
0: Avui mos toca partir de viatge, però abans d'anar a un lloc físic, que sé que tens un lloc on varen canviar moltes coses, més fred del que estem ara, fa molt més fred del que tenim ara. Ara, una altra vegada, igual que ahir amb Mr. Quilombo, estic escoltant Xanguito, i també podríem xerrar molt d'aquesta lletra i de la teva professió, perquè tu també fas agafar impuls a la gent en la que estàs com a psicòloga, no?
1: Ja ho provam, ja, d'agafar un impuls i sobretot d'obrir aquest viatge. Nosaltres li deim procés, però és cert que a mi la paraula viatge ja m'agrada i sobretot quan és un viatge cap a tu mateix.
0: És que és un viatge. Pensam en viatjar, agafar un avió, un vaixell o un lloc físic, el cotxe, però els viatges també són interiors, no? N'hi ha molts de viatges interiors.
1: N'hi ha molt de viatges interns, inclús alguns que t'atraquen més a tu mateixa i alguns que pareix que te fan un poc en fora.
0: Però anem a un lloc físic. On mos duna Cati Lladrà, psicòloga de viatge, que quin viatge de la teva vida, que sé que n'hi ha més d'un, triaries?
1: Vinga, anem. Per aquest viatge m'on hem d'anar a un lloc que fa molt de fred. M'on anàvem a Transilvània, a Romania, el gener del 2022.
0: Sí.
1: Estàvem en menys 20 graus.
0: Molt bé, molt bé.
1: Aquest viatge, a més, el t'explicaria perquè per jo va ser un abans i un després, no només físicament. Jo feia bé, més d'un any que ja estudiava a fons el tema de teràpia a la natura, com acompanyar persones fora de les quatre parets, i un dia me va telefonar la meva mentora, la Natàlia,
0: sí.
1: I me va dir, escolta, això tanmateix tu ho has de viure, però a nivell avançat.
0: Sí.
1: Te'n vols anar 10 dies a Romania a format-te amb els millors? Que jo no sé què se devia pensar que li diria, però va ser un sí, i tant. I llavors ja vaig mirar on anava, no? Ara, Araceli, t'imagines? Una mallorquina com jo, preparant una motxilla d'autosuficiència, o sigui, en tot el que hagués de mestè, per travessar muntanyes amb més d'un metre de neu i, com te dic, a 20 graus baix zero. Però jo el repte i el viatge ja havia començat quan
0: sí,
1: em vaig
0: i
1: dar
0: tant.
1: Compte de tot això.
0: Moltes camisetes interiors hagueres ficat dins la maleta.
1: Vaig aprendre el que era la Lana Merino.
0: I què va passar a Romania? Qui eren els millors i com era aquest paisatge tan extrem, amb aquestes temperatures tan extremes, perquè canviessin coses i perquè l'hagis escollit com a viatge?
1: Idò, en aquest cas, l'organització que ho duia era Outward Bound Romania, que són part d'una associació internacional amb moltíssims anys d'experiència en tot el que és l'aprenentatge experiencial, o sigui, que vas de viure. Jo vaig tornar amb moltíssimes imatges de postal,
0: sí,
1: sé que no s'esborraran, crec que mai. També vaig fer companys de professió que avui ja són amigues i inclure moltes eines que em plei de cara a plantejar reptes, que és com ells fan feina. De fet, jo mateixa vaig tornar coneguent-me d'una altra manera. Recordo especialment pujar coronat cim de lo que és la muntanya més alta d'aquells Carpats, el Monte Sacamare, i estàvem a 1.700 metres, una cosa així, però en les raquetes de neu el que estaven trepitjant nosaltres pensaven que eren terra, però no eren terra. De fet, anàvem per damunt dels arbustos, de tant que havia nevat. I els arbres mos pareixien baixos, però perquè ja estàvem a la meitat.
0: Estàvem molt amunt.
1: Exacte. De fet, tot això no ho vaig saber fins que això era gener i de passada la primavera, amb verd gel, mos enviaren les fotos d'aquí on havíem passat. I jo sempre dic que, per tant, això era un viatge que primer vaig viure en socors, però que després vaig anar component i donant-me en compte.
0: I tot això és una metàfora d'alguna cosa o no hi hem de cercar simbolisme o respostes en el fet de que estiguis caminant molt més amunt, que aquests arbres t'apareixin molt més petits, de que siguis capaç d'arribar al cim?
1: Primer de tot ja me vaig quedar en la perspectiva. Tu eres microscòpic allà, que és algo que la natura ja t'ho fa sentir, no? Te treballa la teva humilitat a força de simplement estar allà. Però, a més, després sí que hi havia moltes eines sobre com plantejar reptes a algú perquè aquests reptes l'ajudin a créixer, no? Que aquest viatge interior te dugui a tu mateixa i no t'hi facin fora, no? Que a vegades sí que va en pràctiques una mica fora de lloc o no cobrint tot el que s'ha de cobrir en quant a riscos, en quant a com conèixer que una persona està preparada per assumir un repte i no plantejant amenaces que puguin fer que les persones col·lapsin
0: Ja.
1: després de créixer.
0: I això tu com ho vas fent? Com fa teràpia en Cat i Lladrà? Com ets fent teràpia?
1: Un pop pellassa, lo primer.
0: Sí?
1: Això el primer, sí. A més, quan estàs a la natura, també hi ha tot un principi de liminalitat que el que fa és que, perquè si tu i jo mossegem en terra,
0: Sí?
1: no tindrem una forma correcta de seure en terra. Aleshores, tot això elimina un poc la teràpia com a espai desigual,
0: Val?
1: no? I si plou i tu i jo estem fent teràpia, mos banyarem totes dues.
0: Val?
1: Aleshores, la figura del terapeuta en aquest sentit ja parteix d'un punt molt més humà, molt més proper, i que en el final de lo que se tracta és de que facilitis que l'altra persona pugui obrir-se. Això és el primer. Evidentment, en l'escolta activa hi feim moltíssima feina, ja ho diguérem, però fins i tot a la natura, allò que pots observar, té molt més que veure en com una persona se mou, respira, interactua amb el que té al voltant, coses que si estàs assegut a un sofà o a una butaca ja costa un poc més de veure,
0: I
1: no?
0: tot això també te dona pistes, tot aquell llenguatge corporal, perquè ho és, no? Al final és aquest llenguatge corporal, també te dona pistes de com està la persona en la que estàs, de fins a on pots estirar, de si és moment de demanar o no, si és moment de callar.
1: I tant. I per això també treballem molt quan fem feina en reptes, és que siguin seqüencials. Primer proposes una cosa més petita o una caminada més curta, després allò pot anar creixent, i m'he trobat persones que mai haurien pensat caminar 5 quilòmetres, per exemple, i que realment quan ho descobreixen, com que desbloquegen una part d'elles en el sentit de que, ostres, no sabia que jo podia fer això. Els nostres límits a vegades també els tenim vits molt més a prop de lo que estan. I sempre, això sí, procurant una seguretat tant física com psicològica a la muntanya. Important.
0: I és el lloc que tu tries, a què se deu? Perquè tries un lloc per on caminar i no un altre, si ho tens pensat, si depèn de la persona.
1: A Mallorca hi ha un aspecte que és la logística, purament, que també tenim a altres indrets, però que aquí el que cercam és poder estar el més tranquils possible. Per tant, no me n'aniam a Esborn, és cert, però espais naturals com el Bot de Bellver, com estar a vora de la mar, o tota la serra, les comunes que tenim encara, les
0: Sí,
1: terres comunals,
0: sí, sí.
1: són llocs ideals per poder-hi fer feines.
0: Val. I tu fas aquestes teràpies caminant, en contacte amb la natura, però també dins el despatx. Demanes a la persona que triï o tries tu per ell?
1: És supercuriós, perquè hi ha persones que quan contacten amb jo ja s'han assabentat de la meva manera de fer feina i directament ho fan per aquest motiu. I te diuen a vegades, no, és que jo me plantejava, però no me veig a dins una consulta. O jo he estat amb algun procés psicològic, però m'agobiava molt anar-hi. Aleshores ja contacten amb jo directament en la demanda oberta. I d'altres persones, que sí que una vegada que puc veure la consulta, me'n dono compte de que potser estarien obertes o els hi podria interessar, sempre els ho present. No és per tothom, i hi ha persones que realment decideixen que no, però sovint, les que ho proven, hi queden, en el format d'estar a natura. I fins i tot, jo que sé, quan plou, hi ha
0: Sí.
1: persones que em diuen, Cati, m'estim més que canviem el dia que no que mos vegem
0: A de dins.
1: a de dins,
0: Sí.
1: exacte.
0: Algun viatge previst?
1: Sí.
0: El vols
1: Sí,
0: compartir?
1: i tant. Me'n vaig, de fet, d'aquí molt poquets dies a fer una travessa que tinc molt... pot ser un poc idealitzada, és cert, ja m'ho trobaré, però que és el Tour del Mont Blanc, així que suposa 10 etapes fent 170 quilòmetres per rodejar el cim del Mont Blanc. Són tres països i en aquest cas en semiautosuficiència. És a dir,
0: Noi,
1: dormint en terra sí, però anant rescabalant menjar pel camí.
0: ets aventurera.
1: Són les meves vacances ideals. Sí que físicament tornaré cansada, però això és una cosa que a mi m'acarreta que les piles a tope.
0: Físicament és un repte.
1: És un repte, sí, però com te dic, un repte assumible.
0: Molt
1: No
0: bé,
1: és cap
0: molt
1: bogeria.
0: bé. Bé, tranquils, si pensau telefonant a Cati, lladrà, que no necessàriament vos durà a fer cim del Mont Blanc, però ella està preparada per fer-ho perquè físicament i mentalment hi estàs. Demà mos toca obrir un llibre, el vas pensant?
1: Pensant.
2: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.

0: Sabem que és complicat escollir viatge per una persona com Napat Aguiló. Com estàs?
1: Què tal? Bones tardes.
0: Perquè tu vas fent això, trossets de la teva vida també amb viatges que fas, molt especials.
1: Sí.
0: Molt especials i molt viscuts. Napat Aguiló és actriu i moltes coses més que ja anem comentant i xerrarem al llarg d'aquesta conversa. Mm-hmm. Conversa polisèmica, podríem dir, perquè és vera que aquí una paraula pot ser molt diferent per cadascuna de les persones que mos acompanyeu. I això, In My Life, de Los Beatles, que hi ha molt de llocs, no?
1: Sí.
0: Que els hi toquen escoret. Per quin viatge començaríem que t'hagi tocat a tu escoret?
1: Això m'ha de tocar molt escor. És l'única vegada que jo he estat a Àfrica, que és Tanzània.
0: Sí.
1: M'hi vaig llançar de cap. O sigui, ni provatures amb Egipte, amb Marroc, ni... No. Pum! A Tanzània, a la banda esquerra de tot, tocant Uganda... res a veure en Zanzíbar, res a veure en turisme. Només te dic que la regió se diu Caguera, o sigui, això és veritat.
0: Sí.
1: La regió es diu Caguera i vaig anar i tot va néixer d'una serendípia. Mira. Això ja va ser engrescador.
0: Mira, i si no vareu sentir la xerrada, el trosset d'ahir, d'ahir també, i Napat mos ha dit que ella està feta de sincronicitats i de serendípies.
1: Sí.
0: I quina serendípia, quin descobriment fortuit va ser aquest perquè acabassis a Tanzània?
1: Mira, una bona amiga me va... Conec una amiga seva, que és Néstor, me va dir, diu, anem a un aniversari de Néstor, vols venir? I jo vaig dir, d'acord. I aleshores, s'amiga...
0: Un moment, un aniversari...
1: Aquí,
0: ah, val,
1: sí,
0: no
1: sí,
0: a Tanzània,
1: sí.
0: No, aquí...
1: anem a un aniversari a un bar,
0: sí, sí,
1: i s'amiga de s'amiga de s'amiga era en Amèlia Fornés. Lo conec ja gairebé partint de la festa, i me diu, hola, què tal? Jo som n'Amèlia, dic, ah, i què tal, i què fas? I me diu, jo som coordinadora dels projectes de la Fundació Barceló a Àfrica. I jo vaig dir, ostres, que interessant això. I me va dir, sí, t'interessa? Dic, moltíssim. I me diu, tu parles anglès? Dic, sí. I me diu, tu no voldries venir a ensenyar anglès a Àfrica, a Etiòpia o tal? Dic, home, sí. I me diu, bé, ara mateix, diu, però... Vull dir, ho dius en sèrio? Jo, sí, jo venc. I me diu, bé, ara mateix estem amb un altre projecte que és una cosa que els hi donem esports i els hi hem d'ensenyar a fer tal. Jo vaig dir, home, jo som filla i net de carnisser. I me diu, ja, però és que això és en 3 setmanes. I jo vaig dir, val. I, o sigui, vaig arribar a casa nostra i vaig dir, hola, què tal? Me'n vaig a Tanzània.
0: Uh-huh.
1: I, clar, i va ser molt graciós perquè jo li vaig dir a Amèlia, dic, ets la troballa de la festa, saps? I me diu, no, la troballa ets tu, perquè quan dic que me'n vaig a Àfrica,
0: ja,
1: tothom diu que guai,
0: ja,
1: però després li dius, vols venir?
0: Recullen.
1: I te diuen, no.
0: Ja.
1: I va ser meravellós, efectivament, des de 3 setmanes me'n vaig anar un mes a ensenyar a fer botifarrons enmig de Tanzània.
0: Per favor, te n'adones això de que res és casualitat tampoc,
1: res,
0: eh?
1: Res.
0: I tot el que tu tens aquí formant part de Napat Aguiló, i això és el que deies de les sincronicitats
1: sí.
0: I de serendípies. Ha. Té sentit, de sobte.
1: Sí.
0: I què va passar aquell mes? Oh, i com vas tornar? Quin Napat se'n va anar i quin Napat va tornar?
1: Va tornar una part més humil, més conscienciada de que sa vida són moltes petites coses, de que sa felicitat no ve donada per tot allò que tenim. I que hi ha gent que fa molt i que no és famosa.
0: Mm-hmm.
1: Això per un actor, per una actriu, a nivell d'ego... jo penso que és molt important. O sigui, a mi n'Amèlia em sembla una heroïcitat allò que fa, saps? I se'n parla poc.
0: Ja.
1: Saps?
0: Uh-huh.
1: I bé, i va ser un descobriment de tot un món que jo desconeixia. Les referències culturals, que nosaltres estem tan acostumats, no? O sigui, nosaltres constantment creuam referències culturals, no? A nivell lingüístic, a nivell... veus tele, veus teatre... Uh-huh. Jo me'n recordo un dia que estava i tenien ells els vidres, tenien com un reflexe. I aleshores els ocells venien i se veien i picaven i tu estaves a un pam del vidre i tenies un ocell que t'estava picant a la cara. I clar, i jo me vaig girar i els hi vaig dir que graciós, sembles los pájaros de Hitchcock. I tothom me va mirar així, com que dir, què?
0: Ja, sí, sí.
1: I clar, i de sobte, aquell dia me'n vaig adonar de que no hi havia cap referent cultural, ni a nivell musical, ni a nivell de cinema. O sigui, a mi me fas dir una pel·li africana de Tanzània? No tinc ni idea.
0: Per tant, que vos connectava?
1: Que ens això és molt bona pregunta. Va ser quan vaig començar a observar, no? Jo crec que ens connectava la diferència. A mi m'atreia molt la seva forma de vida, a ell els hi atreia molt la meva forma de vida. Mm-hmm. No? I això és el que te connecta, a fi de comptes. Te n'adones que són gent que tenen uns sentiments, que tenen unes aspiracions i tal, però que l'entorn on estan ells és ben diferent.
0: Els botifarrons com van sortir?
1: Bueno, uns botifarrons que els fèiem amb piripiri.
0: Que és piripiri?
1: El piripiri és el que nosaltres li dèiem es prova de cirereta.
0: Ah, val, val.
1: Vale? Ell li diuen piripiri. I clar, i com que botifarrons hi costava molt, els hi varen dir boti-boti. I sortiren unes coses...
0: Uns boti-botis amb piripiri, sí, varen boníssims.
1: Fer, no? Varen fer llomensal, també, que és molt típic de Menorca, i era una cosa senzilla de fer. Tu els ficaves... Has de tenir en compte que ells tenen talls de llum constants, i clar, i aquella càmera de sobte se converteix en una sauna, no? I clar, i aquesta era la intenció, trobar productes que ells poguessin envasar al buit i...
0: Res, no mos basta una conversa amb el Pat Aguiló, perquè som a Tanzània, però jo em volia anar també per Àsia.
1: Per Àsia,
0: venga,
1: també.
0: Venga, ja, ràpid, així, però tu també has fet una bona travessia pel continent asiàtic.
1: Sí, això va ser un moment vital per jo, molt important. Jo vaig patir un trastorn alimentari, que durant 3 anys i mig vaig estar en tractament amb Gregorio Marañón, que té una TCA, que és trastorns de conducta alimentària, molt bo. I quan vaig aconseguir treure una mica de força, 3 anys de psiquiatre, de psicòleg, de teràpia en grup i tot, vaig decidir que jo necessitava perdonar-me moltes coses. I aleshores me'n vaig anar 3 mesos a Tailàndia, Laos i Myanmar, que és antigament se li deia Birmània, Myanmar. I allà vaig descobrir grans coses, també, en referència. Era molt graciós, perquè la gent me trobava i te tocaven i te deien... Estàs grassa, tu. Però t'ho deien amb una cara de satisfacció, perquè per ells allò era meravellós, no? I en canvi, per tu, era el pitjor monstre a qui te podies... Jo tenia trastorn per atracón, que és una semblant a la bulímia, i de sobte vaig aprendre a conviure que la teva percepció moltes vegades és molt diferent a la dels altres.
0: No? Sí. Allò de que tot és segons el vidre com miram, segons els... Sí, segons com miram les coses, no?
1: Molt.
0: Però que difícil és el que tu has dit, ma vida, perdona.
1: Clar, i me va servir molt per perdonar-me, per conèixer gent que no coneixia, per parlar de mi, per parlar de coses que havien succeït a la meva vida, a les quals no hi entraré perquè no cal, però que m'havien portat en aquest trastorn i en aquesta agressió en el meu cos. I clar, i de sobte por a verbalitzar amb externs, amb gent que no coneixes, amb gent que te trobes. I me va passar, de fet, una sincronicitat, una lota que jo vaig conèixer, que me va demanar, has estat mai enamorada? Els 10 minuts de conèixer, i jo vaig dir sí, me va passar això, amb això, això, això, això, això, i jo vaig arribar en aquest tractament per això, perquè jo havia patit uns abusos i tal. I de sobte, quan vàrem marxar, d'escat de 20 minuts, aquella lota me va dir, te puc fer una abraçada? I jo vaig dir sí. I ella me va abraçar i me va dir a l'oïda, tu saps que el meu germà no m'ha tractat gaire bé. I jo de sobte, mira, se me posa la pell de gallina encara, li vaig dir, tu saps que no és culpa teva? I me va dir, gràcies a tu, ara ho sé. I en aquell moment... Aquells 3 mesos de viatge solitari van prendre sentit.
0: Guapat.
1: Sí. Això són sincronicitats, eh?
0: Sí. I ja veus que la de la cançó i el viatge i el llibre és una excusa per xerrar, sí, però com es du a llocs
1: sí,
0: meravellosos. Pat Aguiló, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies per compartir-ho. Crec que demà ens toca obrir llibre, però a mi això ja se m'està fent massa curt. Fins demà.
1: Fins demà.

0: a IB3 Ràdio, entre avui i demà.
1: IB3 Ràdio és cultura.
2: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni collir, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien el caleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
3: Comença el dia amb la informació més completa.
4: Són les 7.
3: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
4: Bon dia, matí complicat a les Balears.
3: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
4: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
3: Amb totes les veus i les reaccions.
4: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
3: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Vinga, Josep Lluís Pol, mos posàvem una motxilla a l'esquena i començàvem a caminar?
1: Sí, això sempre.
0: Sempre, no?
1: Sempre.
0: T'agrada?
1: I tant.
0: Contacte amb la natura?
1: I tant. Això és un vici que m'ho van donar de petit a l'escola i ja no l'he mullat.
0: Jo t'he posat projecte mut perquè una de les darreres vegades que vàrem xerrar te vaig trobar per Eivissa caminant.
1: Ah, efectivament, sí, sí. Enguany, un dels petits projectes que tenia una vegada jubilat era fer la volta a Eivissa. Mm. Sortir de l'avió amb la motxilla, començar a caminar en el sentit de les busques de rellotge i tornar a entrar dins l'avió amb la motxilla 5 dies després.
0: 5 dies després, i com va anar?
1: Sí. Molt bé, la veritat. Jo a Eivissa me l'estim molt. Tenc bons amics i amigues d'Eivissa. I és una illa que sempre dic amb un pot de tristor que et sa més destrossada, però amb molta alegria que també és la més autèntica de totes, de totes, però en diferència. Pensa que, per exemple, tenen els balls tradicionals de Ve, els nostres balls tradicionals, que són fantàstics els encima, però són una importació des de nou. I allà no, allà tenen unes coses magnífiques i molts altres aspectes.
0: Aquesta cançó de Projecte Mut, de fet, se titula Ball Pagès, que és que t'hipnotitza aquell ball, eh? T'hagués hipnotitzat,
1: sí.
0: Aquell festejar que sembla entre l'home i la dona, que no sé, és fantàstic.
1: És una de les altres coses que he de fer, cercar dies ara que hi hagi alguna trobada de balls a Pous o el que sigui i anar-hi, perquè realment el que has dit tu és hipnòtic.
0: És hipnòtic, ho és. En Josep Lluís Pol, vàrem començar la xerrada i a partir d'una cançó, d'una peça a més de Nestraus, i avui continuem caminant amb aquest professor de matemàtiques jubilat que se va especialitzar en química, que dèiem ahir que també has fet estimar molta gent les matemàtiques, perdre por a les matemàtiques, i que se pot, a més, aprendre matemàtiques jugant i mirant al nostre voltant, no?
1: Sí, sí, sí, és el que dèiem, no? Que les matemàtiques són molt més que fórmules damunt una pissarra. Matemàtiques és mirar el rellotge quan saps a on vas i accelerar el pas sense cap fórmula. Matemàtiques és reconèixer una persona, diu, tu ets fill i estàs fent una comparació geomètrica, però no de ser fàcil, de ser difícil. Estàs fent un estudi antropomètric d'aquella persona en 2 segons. Tenim un capet molt ben amoblat, ja de fàbrica, tots.
0: Quan vas fer aquesta passejada, aquests 5 dies de caminar per Eivissa, en aquest entorn natural, patrimoni, etcètera, en veies també de matemàtiques?
1: Sí, i tant, i tant. Mira, un do jo, no? De matemàtiques, per exemple, les Sitges a Mallorca són més o menys, els podríem assimilar a un con. I a Eivissa són mig con. Una sitja se fa arrebatada sempre una marejada. O sigui que, mira...
0: I aquí tenim una figura geomètrica.
1: Aquí tenim una figura geomètrica diferent de les nostres.
0: Que bo. I avui m'anant de viatge, jo ja t'he posat com a fàcil fer aquesta caminada per a Eivissa, però crec que en tens altres de viatges, encara que dius que no ets molt viatjador. Ets més excursionista, més caminador que viatjador.
1: Sí, se pot combinar tot. La meva dona està enamorada d'Escòcia, per exemple, i jo també, i ara supos que aviat m'on anirem precisament a fer camí, que també és una de les aficions que compartim, no?
0: Què te dona la natura i la muntanya?
1: No ho sé. A mi sent molt a gust. Jo sempre dic que si m'ho sentíssim més natura, no tindríem el món fet aquesta olla de caragols que el tenim.
0: I parlant de GRs, és de Còrsega l'has fet o el vols fer?
1: El temps pendent, sí. El que passa és que són 15 dies durets. Per fer tot sol o no ho sé. El Preventura és una mica en bona companyia.
0: Tot sol també t'agrada, però...
1: Tot, sí. Si tot sol és un altre ritme, normalment més ràpid, te va molt bé per pensar, per generar projectes, però en companyia també és una meravella, la muntanya.
0: Còrsega és un projecte i crec que n'hi ha d'altres que a més estan relacionats amb tot el que adores, que són les matemàtiques, la ciència i les muntanyes, no?
1: Sí, sí, n'hi ha un que fa uns anyets pots que me balla pel cap, que seria fer recórrer les muntanyes que estiguin lligades en la història de la ciència, no? I en tenim molts. Per començar, no sé si és una excusa, perquè també me fa ganes o no, però la ciència, quan comença desmuntant supersticions, o on es fon la ciència intentam explicar l'univers, i les primeres explicacions de l'univers eren que si Zeus i que si Gea i que si l'Olimp i tot això. Per tant, pensava que un bon principi de viatge seria el Mont Olimp de Grècia, no?
0: Per connectar allà amb els déus i amb la mitologia.
1: Exacte.
0: Que, perdona, seguim explicant-ho tot en el segle XXI també en relació amb aquests grans mites, no?
1: Sí,
0: no, no mort,
1: sí, sí. A més, això també en podríem parlar molt, però en els fons o la base de molt de mites també hi ha observació i ciència.
0: Sí, sí.
1: No? Que després els vestim d'una manera, mos quedem en sobrevestit, però és molt fàcil d'adjectar o riure-se'n de segon quines supersticions o mites, i si grates, descobreixes coses.
0: Uh-huh. L'eclipsi de dia 12 d'agost, no sé, jo ho pensava quan el veia, quan ara som capaços de dir exactament el minut exacte en què se cobrirà, en què baixarà, que tocarà la mar, som capaços de prevenir això, de preveure això, de calcular-ho. Però en aquells altres temps, si veien un eclipse total de sol, jo deia, cremaran la curandera del poble, per si de cas, no?
1: Sí, sí. De totes maneres, parlant amb astrònoms, amb en Lluc Mas, amb en Pep Marcús, en Àngel, amb en Gaspar, molta gent que en sap molt d'això, tampoc mos hem de fer idea de que aquestes previsions que hem pogut fer minut per minut, segon per segon, pràcticament ara,
0: sí.
1: Abans no... quan no hi havia internet no se podia fer res.
0: Ja, ja.
1: Hi ha l'anècdota aquella, bueno, anècdota que recull en el diari en Colón, no sé si te sona,
0: no.
1: Que estaven a Jamaica, els tenien ses naus desfetes i havien d'estar molt de temps, i els d'allà els cansaren de donar-los el menjar i els van dir, no, bueno, donant pus, i tenien un problema greu. I ell duia a bord ses efemèrides astronòmiques d'en Regiomontanus, clar, parlant de 1500 i poquíssim,
0: sí, sí. Ara
1: no recordo l'any. I els va dir, doncs, Déu s'enfadaran i taparan el sol, no sé què, i gràcies a això van dir, ui, això són paraules majors, no, aquí teniu menjar, i els van tornar a vestir, Vull dir que...
0: Es control, de desinformació.
1: Sí,
0: i
1: hi ha tota una història paral·lela, evidentment, molt
0: dura. I que m'ho segueix fascinant, el cel. Ara que xerraves amb Pep Marcús, que l'hem tingut molt de temps de col·laborador, i la seva secció era mirar amb el cel. Vull dir, mirar el cel és que mos fascina.
1: És un gran divulgador, sí, sí, i el cel és fascinant, efectivament.
0: I doncs, res, uns segons, perquè érem a l'Olimp, però crec que hi ha alguna altra zona que podries
1: anar. Sí, sí, sí. Per exemple, hi ha coses que són increïbles. És a dir, en Albert Michelson, a Amèrica, a la serralada de Sant Gabriel de Califòrnia, va fer, això em recordarà molts de quan ho estudiàvem, l'experiment de Michelson, dèiem en aquell temps, entre el Mont Wilson i el Mont de Sant Antonio,
0: sí.
1: Que només estan a 35 quilòmetres de distància,
0: sí.
1: Mitjançant unes rodes dentades, un pols de llum i un mirall, va aconseguir quantificar la velocitat de la llum amb una precisió de més del 99% d'encert. Estan parlant de 300.000 quilòmetres per segon.
0: Ja, ja.
1: I tu dius, i com dimonis en aquell temps s'ho va fer per trobar això? I sí, sí, ho va fer, no? Serien dues muntanyes no travessant mai l'Atlàntic. Però si qualque diu otra vez, potser seria una bona excusa per anar-hi. Tampoc són muntanyes. Bé, el Wilson no arriba a 2.000 i Sant Antonio ja és un 3.000. Però, bueno, són assequibles.
0: Però series allà.
1: Sí, sí,
0: I ho connectes amb l'aprenentatge de les matemàtiques i abans de la ciència. I d'això també avança, ja han passat els 10 minutets. Així que demà el que farem és obrir un llibre, si t'apareix.
1: Fantàstic.
2: A IB3 Ràdio, entre avui i demà.

0: a IB3 Ràdio entre avui i demà.
1: IB3 Ràdio és actualitat.
2: Calor?
3: Moscars?
2: Gelats que se desfan massa ràpid?
4: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
3: Com les ganes de passar-ho bé.
2: I les converses que enganxen.
3: Les rialles.
2: La bona companyia.
4: Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
0: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.

0: ja hem arribat.
1: Com anem, com esteu?
0: Com esteu, com esteu?
1: Molt bé.
0: Avui estrenam setmana, que no, perquè un poc et sí.
1: Sí, no?
0: Ahir.
1: Quan?
0: Ahir estrenant en setmana, però en el Canal 2 d'IB3 Ràdio, perquè jugava al Mallorca.
1: Efectivament, i com és habitual, quan estem al Canal 2, el Mallorca va perdre. No és culpa nostra.
0: M'han dit que va ser un robo.
1: Estic segur que els oients que ens escoltaren no van empatir tant com amb el partit, sinó al contrari.
0: A veure, exacte. Els oients que hi mos escoltaren degueren passar molt de gust, perquè una historieta d'en Josep Alorda alegra el dia a qualsevol.
2: Jo conec en Quico Rivera. He xerrat amb en Quico Rivera, moltes vegades, de fet.
0: Quin nivell, manivell.
1: Quin nivell, senyors.
2: Una cosa tal, i el tio va aprofitar, ja que venia a Mallorca a fer això, tal, no sé què, i tenia un bolo a BCM, com a DJ, amb aquella cançó, com a, no, en aquell moment, que era Canción del Verano. I me va dir, com que jo anava en sa càmera, evidentment, tal, me va dir, si vienes a BCM al bolo, tal, hacemos un vídeo, te pago 200 euros.
1: A 200 euros! Ja se podria haver estat un poc més en Paquirrin.
0: Per favor, passis el fill de la Pantoja com ha de pagar 200 euros.
1: Sí, sí, sí. Sortis dos vespes a hores.
2: I vaig anar allà, tal, no sé què, amb un amic, varen fer el vídeo, el varen pujar, tal, i després de l'hora de reclamar, no, jo tenia el contacte del mànager, i el dia següent, això va ser el dia següent, jo ja no treballo con él.
0: Atenció, perquè hi haurà segona part d'aquesta història.
1: Sí, i tindrem un àudio.
0: Exacte.
1: En exclusiva.
0: D'en Quico Rivera.
1: Efectivament, cap en Josep Alorda.
0: Exacte, veurement què li va dir quan li va voler denegar aquests 200 euros.
1: Comença dient, niño.
0: Això no ho sabem. No ho sabem, però aquest àudio l'escoltarem a la nova temporada de Xiu Xiu. És que, clar, són tan i tan bones les historietes d'en Josep Alorda que... Atenció, estem a punt d'anunciar un fet important pels nostres oients habituals.
1: Atenció, perquè fins ara hem brevejat que, i ho han dit, venien cosetes. Així talment ho han dit. Venien cosetes. I venien cosetes per la nova temporada de Xiu Xiu, que comença dilluns que ve. I ho han dit, i ho hem anunciat. Ja ha arribat el moment... Ha arribat el moment de descobrir aquests canvis.
0: Sí.
1: Ja tenim l'okay de direcció d'aquesta casa per fer-ho públic.
0: Atenció, perquè a partir de dia 31 d'agost, dia en el qual les ràdios de tot l'estat estrenen temporada, Xiu Xiu, passa a hores baixes. A partir de dilluns 31, Xiu Xiu vos acompanyarà a hores baixes de dilluns a divendres de 5 a 7 de hora baixa, de fosquet, en directe, per entretenir-vos. Per entretenir-vos, jo que sé, quan duis els vostres fills a les activitats extraescolars.
1: Per exemple, quan feis un panet de pan sobrassada.
0: Per berenar.
1: Qualsevol cosa.
0: Per quan sortiu de la feina.
1: O simplement, sí, no ho sé, qualsevol moment del dia és bo.
0: Quan aneu al gimnàs.
1: Exacte, i si no vos aplega perquè esteu basats en aquest horari, a les 8, de 8 a 10, bueno, a la carta sempre hi serem.
0: Exacte, o simplement per posar-vos en substitució de qualsevol altra cosa, una lectura, que sempre es va llegir, però millor escoltar Xiu Xiu.
1: A quina hora començarem?
0: Qualsevol programa de televisió. Nosaltres aquí, de 5 a 7, per entretenir-vos de dilluns a divendres. Esperem que passeu molt bones estones amb nosaltres, com heu fet fins ara. Nosaltres mos ho passem molt bé, a que sí, Xavi?
1: Beníssim, exactament.
0: Bé, hi haurà en Jordi i tots els col·laboradors, clar, que ja ets a conèixer-ho i que continuaran amb nosaltres.
1: Quin nervis, Inés,
0: eh? Però ara, de 5 a 7 a partir de dilluns 31.
1: Molt bé, molt bé.
0: Ai, avui tenim en Lluís Fortesa en el control tècnic.

Idò, ara que començam xiu-xiu, hem d'anunciar una notícia que acabam de conèixer, que s'acaba de fer pública, i és que ha mort a 80 anys la cantant Dolly Parton, cantant de cançons mítiques com aquesta mateixa.

0: Aquesta cançó que nosaltres coneixem la versió d'en Tomeu, però l'original la canta ella.
1: Exactament, i efectivament ha mort Dolly Parton a 80 anys, ho ha anunciat sa família a través d'un vídeo a X, a la xarxa social X, i fa molt poc, és una notícia, ho dèiem, de darrera hora, ho ha anunciat a les 9:54 minuts, per tant, volíem fer aquesta
0: notícia de darrera hora.
1: Que ho sapigueu.
0: M'ho sap molt de greu, a 80 anys. Xavi, a tu t'agradaria ser, no ho sé, eternament jove, per exemple?
1: D'esperit sempre ho serem, tu també.
0: Clar, a veure això. Sempre s'intentarà. L'actitud i l'esperança són allò d'arrer que se perd.
1: Home, jo crec que estic segur que jo i tu també arribarem als 100 anys.
0: Sí, en salut.
1: En salut, en salut.
0: No ho sé jo. Realment, és possible, és possible. I és que un equip d'investigadors de la Universitat d'Osaka, del Japó, ha presentat un estudi en el qual s'han analitzat persones de més de 110 anys i atenció perquè han identificat un mecanisme fins ara inèdit que podria explicar la longevitat extraordinària d'aquestes persones.
1: Home, per favor, il·lumina'ns quin és aquest secret de la longevitat.
0: I doncs, mireu, se tracta d'una remodelació del sistema immunitari que se posa en marxa una vegada superat els 100 anys. Mm-hmm. Bàsicament, aquesta remodelació del sistema immunitari posa en marxa cèl·lules i defenses que fins en els 100 no tenim. És a dir, les defenses se reorganitzen de qualque manera per fer front a la vellesa extrema. Mm-hmm. Tot això no ho dic jo. Només,
1: ja només faltaria. Ah, ja pensava que havia elaborat la teoria.
0: No. Ho ha recollit la revista científica Cell Reports i jo tinc bones fonts i he recollit aquesta font científica.
1: Evidentment, i segons tenim entès la hipòtesi que diu que a mesura que mos feim grans, augmenten les cèl·lules anormals del sistema immunitari i, bueno, això ja era una idea que s'havia posat damunt la taula en qualsevol
0: moment. Sí, i ara cada vegada agafa més força aquesta teoria. Mm-hmm. Igualment, Xavi, a veure'm. El secret de la longevitat fa anys que s'investiga. Però jo crec que en la senzillesa està la resposta, com sempre dic. Ja sabeu que dins línies generals està en la nostra mà cuidar-nos. Cuidar-nos. No és així, doctor Josep Corcoll? Bon vespre.
2: Hola, bon vespre a tots. Inés i Ràdio Iens, així o així, ho de Vitre Ràdio.
0: Moltes gràcies per atendre'ns, doctor. És metge de família, per tant, no sé si vostè coneix algun truc per això de la longevitat?
2: Bueno, jo he tingut la sort de, ara fa uns 42 anys que treballo com a metge de família a Esporles i bueno, crec que ho has esmentat, Inés, és a dir, ja coneixem quines coses faciliten que visquem més anys, però sobretot que les visquem en salut. Són uns hàbits que depenen en un 80% de què fem, de què mengem, de com ens movem, etc. Aquest estudi que explicaves sí que és molt, molt interessant i obre una porta, una finestra, no? Que el que ens demostra és que encara no coneixem moltes coses, però aquesta és molt interessant. Mira, té que veure amb el fet de reparar. El cos humà és una màquina extraordinària en la qual hi ha, les cèl·lules constantment es divideixen, es multipliquen, hi ha errors, hi ha petits errors que el cos els va reparant. Aquesta reparació té que veure amb aquest mecanisme, és a dir, quan xerrem de defenses, crec que has emprat aquest terme,
0: sí,
2: aquest terme,
0: sí, sí.
2: Tots tenim al cap les infeccions, no? Mm-hmm. Que si es vacunes, davant les defenses davant del grip, davant de les pneumonies, etc, etc, no? Però les defenses, el sistema immunitari també serveix per reparar i eliminar les cèl·lules que podrien tornar-se amb un càncer, no? Les cèl·lules benignes. I aquest estudi el que demostra és que amb els anys, les persones més longeves, que viuen més anys, el seu sistema és capaç de detectar les cèl·lules defectuoses i eliminar-les, evitant que es transformin en un càncer o que ens escurcin la salut i la vida, no? Uh-huh. I llavors reparar, no? Un cop dit això, sí que m'agradaria, ja que també ha sortit, que la longevitat, els anys de salut que vivim i amb salut, depenen de què fem, d'una cosa que són els hàbits, de què mengem i quins són el que en dinem determinants de salut. Doncs, bueno, en primer lloc està l'herència genètica que rebem, però sobretot què mengem, el que diem nutrició, no? Uh-huh. Menjar proteïnes, menjar menys menjar fins no quedar-se ple. Aquest concepte de menjar estic ple, no? Ple. Hem de menjar adequadament peix, cap proteïnes, no? menys sucres elaborats, aquests productes que avui dia hi ha poc temps per cuinar i es mengen, no? Fruita, verdura, aigua abundant i un gran determinant de salut. Mira que és fàcil i és a Mallorca, que tenim un entorn extraordinàriament preciós, és l'activitat física. Caminar, córrer, dur vida activa. Aquest seria un altre determinant. Mm-hmm. El quart seria les relacions socials.
0: Ah, evitar l'aïllament
2: quan ens fem gran, eh? Mm-hmm. O sigui, l'accés a la cultura, les activitats, tots els ajuntaments, la majoria de tots, eh, dels pobles de Mallorca, tenen instal·lacions deportives, allà on te pots fer clubs socials, pues això facilita que visquem més anys i amb salut, evitar l'aïllament, evitar la soledat.
1: Molt, molt, molt important, sobretot aquesta solitud no desitjada, però jo tinc un dubte, doctor Josep Corcoll, si nosaltres mos fixam en els nostres pares, els nostres padrins o repadrins, i veiem com ells han envellit, això podria ser per nosaltres un bon indicador de com nosaltres també envellirem?
2: Les circumstàncies han canviat, eh? Hem de pensar que la generació, dues generacions anteriors, no es menjava cada dia en excés. Es feia molt més feina física, hi havia més exercici físic i es menjava menys calories. Ara tenim tendència... Nosaltres, els models que tenim de nostres predins i repredins, en general hi havia menys obesitat. Es menjava menys quantitat de carn, es menjava lo just, bueno, lo just, diguem-ne. No es menjava tant, no era tan fàcil l'accés. Hi havia molta més activitat física. I tenim en compte una cosa. Dels repredins, que han viscut molt d'anys, penseu que l'esperança de vida a Espanya ara està xifrada en les dones amb 85,7 anys i en els homes amb 80,4, és a dir, de les més altes del món. Uh-huh. Què passa? Que els nostres majors són persones que van sobreviure el més forts. El que hem de veure és, no, la mitjana de vida, no, que ha anat augmentant, no? Per tant, jo crec que dels predins, en referència a el que deies, el que hem de copiar és la vida activa, la dieta sana, l'oli d'oliva, que el tenim aquí extraordinari, l'activitat física, no menjar en excés, la relació... dormir. Ara frissem molt, no? Tot el dia correm,
0: tot el dia frissam, tot.
2: I de l'estrès és una cosa que no és, ens fa envellir. L'estrès, no? És a dir, dormir, poder descansar, una altra cosa importantíssima, no? Uh-huh. Però si us fixem, tot està relacionat. Menjar
0: totalment
2: adequadament, no en excés, uh-huh, moure'ns, relacionar-nos, uh-huh, ballar. Ballar és una activitat extraordinària perquè et permet relacionar-te, desencadena emocions positives, uh-huh, perds calories i millora l'activitat metabòlica, l'excés de pes... fa que les cèl·lules s'inflamin i s'espenyin abans, no?
0: I ja ho sabeu, si voleu arribar a 100, balleu. Molt important. De fet, doctor, sí, en els darrers dies hem conegut la mort de Catalina Escandell Riera. Ella és la darrera gonella que quedava a Eivissa. És a dir, una gonella és una d'aquestes darreres dones que duen la vestimenta tradicional pagesa a Eivissa. Mm. I na Catalina Escandell va morir ara fa uns dies, passat dijous, i per juliol havia fet 102 anys. Havia tingut ella una vida dedicada en el camp i deia que ella anava caminant a missa des de Sant Llorenç, al seu poble, fins a Santa Eulàlia, que són 10 quilòmetres, pràcticament cada setmana. Per tant, entre camp i caminar i missa, supòs, vida llarga assegurada, en aquest cas. No sé si la podem agafar d'exemple.
2: Mira, es movia, caminava. Estava en un entorn rural, és a dir, hi havia menys contaminació. Segur que en un centre d'una ciutat. Feia una activitat social, anava a missa, allà es relacionava. Però mira un detall, segurament aquesta senyora anava molt tapada.
0: Sí,
2: i això
0: correcte.
2: A les Balears és important, perquè l'excés d'exposició solar, escolteu-me bé, envelleix molt, no només la pell, sinó tot el cos. I, a més, és acumulatiu. És a dir, els anys que hi ha d'un de sobreexposició s'acumulen i van danyant les cèl·lules. Per tant, aquesta senyora d'Eivissa segurament tota sa vida va anar bastant tapada. El sol és bo, però amb excés, i aquí tenim un excés de sol, ens hem de protegir, doncs aquesta senyora segurament anava bastant tapada, no? Per tant, activitat física, relació social, l'entorn, que no era de... vivia un poble, no? M'has dit? O pagès,
0: sí, sí,
2: no?
0: A Sant Llorenç. Sí.
2: A Sant Llorenç, no? I l'activitat i la relació. Aquesta senyora complia quatre determinants, no? Vull dir que molt probablement això la va ajudar... no solament a viure tants anys, sinó a viure'ls en salut. probablement fins a una llargada d'edat va relacionar-se, va anar a missa a peu, etc. No?
0: Sí.
2: Vull dir, però això és el que hem de tenir en compte dels nostres predins i les nostres persones majors.
0: Ara bé, jo només li veig un problema a això de la longevitat, i mireu, el problema el de també a Catalina Escandell, a veure si l'enteneu.
3: Tot ha canviat, gent i coses, tot ha canviat. Però com que la bona és així, jo com d'aquí, nosaltres no canviarem gaire.
0: Diu, tot ha canviat, gent i coses, però el món és així, nosaltres no canviarem gaire, ha dit, referint-se a ella. Per tant, hi ha una cosa de la longevitat, un aspecte bé, que cada un ha d'agafar com... com a assembly, l'actitud és molt important. Vull dir, el món cada vegada hi ha més gent, va canviant. Doctor, això també s'ha de sostenir, s'ha de sobresostenir.
2: Correcte. Canvia molt aviat. Si mirem les notícies, tenim tanta informació que ens costa pair-la, no? Per tant, una mica de sossec i cuidar-nos, no? És a dir, és com ara com felicitem alguns anys, no? Molts anys i bons.
1: Sí.
2: És a dir,
1: exacte.
2: Anys amb salut, que puguem estar bé fins al darrer dia, no? I quan el dia que ens n'anem, si pot ser que ens en puguem anar des de casa nostra, des del nostre llit, amb tranquil·litat, amb la família, no? El sistema de salut també té és un determinant, eh? Vull dir, jo com a metge de família, vull dir que tenir un centre de salut, com tenim a les Balears, a unitat bàsica, a tots els pobles, molts amb pa cobert, amb atenció, vull dir, i continuïtat, això també, que no hi hagi tant de canvis de metges, en el sentit de que puguis tenir un metge, o un enfermer, jo dic metge, però un enfermer, un fisioterapeuta, un pediatre, que te segueixi durant molts anys, això, mireu, hi ha estudis que ja demostren que això allarga la vida, perquè et coneix, hi ha una confiança, i no perdem de vista que la gran tecnologia, passada dels TACs, dels trasplants, tot això, consisteix en acollir i escoltar el pacient.
0: I tant, això i tant. I això ho fan qui millor, els metges de família.
2: Bueno, estem més entrenats. Jo crec que tots els metges, el que passa que els de família sí que tenim una família, com diu el nom, de referència, i els acompanyem al llarg de la vida. No? Quan tenen problemes els escoltem, busquem la solució i també adaptem les seves preferències. Això és molt important, tenir en compte els seus valors, no? Això també ajuda molt, no? Sentir-se acollit i comprès, no? Jo que estic pensant, bueno, no, segons ferm convençut i practico, pues el que és acollir el pacient i escoltar-lo, això és la gran tecnologia, no? I després, evidentment, pues explorar-lo, demanar les proves complementàries. Però recordeu-vos que el 80% de lo que viurem depèn de com fem. Què mengem, com ens movem, com ens relacionem i l'actitud, no?
0: I tant. I doncs jo crec que mos has donat ses claus, doctor, per intentar cuidar-nos el millor possible en salut, sobretot molt d'anys, i en salut, com bé d'ara. Doctor Josep Corcoll, d'Atenció Primària de l'IPSalut, moltes gràcies per atendre-nos.
2: Moltes gràcies a vosaltres i a tots els radiodins de Jiu-Jiu. Una forta abraçada.
1: Que vagi bé.

0: La situació, expedient tancat.
1: Berrinat, boixa.
2: L'Ajuntament de Santa Eulàlia ha posat una multa històrica de gairebé 1.800.000 euros per una reforma il·legal a un habitatge protegit situat prop del polígon de Cana Pelava.
0: Les obres executades sense llicència incloïen la reforma integral de més de 400 metres quadrats, la renovació de la coberta i les instal·lacions, el canvi d'ús d'un garatge i l'ampliació d'un annex. A més, els treballs varen continuar malgrat les ordres municipals de paralització. La sanció principal era d'uns 1,4 milions d'euros, però els recàrrecs, els interessos, la demora i les costes han elevat la quantitat a final fins a 1,8 milions.
2: Amb el cobrament íntegre del deute, l'Ajuntament ara dona l'expedient per tancat.
1: Berrinat, boixa.

0: IB3 Ràdio és formació.
1: Calor.
2: Moscars.
1: Gelats que se desfan massa ràpid.
3: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
2: Com les ganes de passar-ho bé.
1: I les converses que enganxen.
2: Les rialles.
1: La bona companyia.
3: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
4: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Xiu, xiu.
5: Hola, bones. Jo sóc en Carlos Madueño, teclista de Tebals, i si m'he de quedar amb una cançó d'estiu, sense dubte agafaria qualsevol cançó del grup suec ABBA, i si m'he de quedar amb una, me quedaria amb Dancing Queen, perquè és una cançó que representa bastant els moments de passar-ho bé quan ets jove a l'estiu, i sempre m'ha transportat en aquest moment.

0: està molt bé aquesta cançó de l'estiu per excel·lència. Ja sabeu que mos podeu fer arribar els vostres àudios de quina és la cançó de l'estiu per excel·lència per vosaltres. En el 646 93 45 01 envieu-mos un àudio, diguem-nos, oi, vos posaran la cançó. 646 93
1: 45
0: 01.
1: Molt bé.
0: Yeah. Queda poca per demanar la cançó de l'estiu, perquè
1: l'estiu
0: ja acaba.
1: Sí, ja acaba, però bé,
0: ja acaba el banco per nosaltres, que tornem a dir dilluns 31, estrenant nova temporada de Xiu Xiu, que passam a les hores baixes a IB3 Ràdio de 5 a 7 de dilluns a divendres. Vos acompanyarem a les hores baixes, ara, de foscot, de 5 a 7. Bé, i doncs deia que aquesta cançó a mi m'agrada molt, és vera, Dancing Queen Forever, però jo tinc una altra proposta, jo tinc una cançó millor.
1: Amem. Sorprèn-mos.
0: Mem, que vol dir mostra-m'ho.
1: És vera.
0: Tomost.
1: Hey,
0: que soni, atenció, la cançó de Sant Agustí d'Escoso 2026.
2: Me vou entrant a la rabala a les 9 del matí, la gent tota nerviosa.

0: enèrquica.
1: Està molt, molt ben filada, aquesta cançó.
0: Molt bé, molt bé. Aquesta cançó que versiona Superestrella de Naitana, però nosaltres molt estimem més una Superkika. I qui... Bé, és la Kika que fa referència, per descomptat, a la Kika que se ressuscita.
1: Però una Superestrella en aquesta cançó.
0: Ah, sí?
1: Clar.
0: Exacte. Exacte, exacte, però sí. Sa Kika, per sí, qui no ho sapi, no. Sa Kika que ressuscita sa colla dels cossos dia de Sant Agustí a Falanitges de matí. I ho des. Què des?
1: Que hi ha una superestrella.
0: Hi ha
1: una superkika i una superestrella. Una superestrella i una superkika.
0: Qui és una superestrella? És qui posa
1: veu
0: en aquesta cançó, que és sa falanitxera Maria Hein, que no en podia ser d'altra. Això és el que anava a dir. Maria Hein, bon vespre, com estàs?
2: Bon vespre, molt bé, vosaltres.
0: Molt bé, molt bé. Escolta, ja és tradició que cantis la cançó anual de les festes de Sant Agustí, no, Àrbara?
2: Cada any, sí, sí, ara ja deu fer 4 anys.
0: I enguany ha tocat la Superkika. Com ha anat
2: Exacte.
0: Això?
2: Pues mira, cada any tenim com cançons pensades, no? Les cançons que més haguin sonat aquell mateix estiu. I pues, enguany trobàvem que Superestrella és una cançó que bueno, pues, s'ha acompanyat tot l'any en general. I jo, el primer que se m'ha venint és que quan vam pensar lo de Superestrella va ser amb una Superkika. I en què la cançó pues, estés un poc pues, com si la Kika escrivit la cançó a ella i mos la cantàs a tot nosaltres, saps?
0: Clar, és la Kika que és la Raval, que després, clar, ressuscita.
2: Exacte.
0: Que bona. Exacte.
2: I vam pensar això, que havia de ser com si ella mos cantés a nosaltres aquesta cançó.
1: Però, digues, perdona.
2: No, això que és dir mateix, ja fa un parell d'anys. 2021 o 2022, ara no estic segura.
1: Sí, però ets la Superkika, que si us cançó va, també deu tenir ajuda. No sé si la lletra la poses tu o ho feis entre tots una mica.
2: Sí, la lletra la feim a mitges en Llorenç Pocoví, en Dani Illan, que també canta. Enguany ha cantat menys, ha estat decisió seva. I jo, cantàvem nosaltres dos i produeix en Poco i tots tres feim aquesta lletra.
0: Molt bé, una lletra que enguany heu anat directes, perquè feis referències a altres pobles i les seves festes, però bé, la competència sí. Sempre et sana, Maria.
2: Sí, he de dir que no mos hem passat tant com mos pensàvem que mos passaríem. Imagina't. Però sí, també... O sigui, bueno, lo de que el Muc m'escupi, òbviament, tothom ho sap, però també els estimem molt, per tant, bueno, pues, també és això, no? També feim homenatge en aquestes festes que dels nostres voltants, del voltant de Falanitx, en aquesta cançó també.
0: Clar que sí.
2: La nostra és millor, però bueno.
0: clar que sí, també feia referència a Sant Roc de Porreres, etc.
2: Sí.
0: Està molt bé. I, Maria, tu com vius la festa, veurem?
2: Bé, jo, pues, això és el dia més important de l'any, però jo comença l'any dia 28 d'agost i acaba dia 27 d'agost. Per tant, sempre comença dia 28, per jo és un dia molt especial. Crec que per molt de falanitxers i falanitxeres és un dia... Bueno, que jo ja estic nerviosa, només vol dir això, i estem a dia 25 i he dut nerviosa tot aquest mes d'agost.
0: Que bé, nerviosa d'emoció, eh?
2: Sí, nervis d'emoció, també de que tot estigui a punt, de que el poble disfruti i per això dia 28 és el dia més feliç.
0: Perquè tu tens un paper especial, no sé si en espregodes de matí, bé, com a cantant i figura pública, sobretot del teu poble, no sé si t'animes a fer qualque cosa de tu.
2: Sí, jo estic dins l'organització i cada any pues, organitzam tots. Bueno, normalment és darrer mes perquè és quan hi són tots, però ara ja duim un període més preparant el que serà espregó, cimnes, sí que és veritat que el vàrem fer ara fa res, sempre ho deixem per lo darrer, però sí, jo com a falanitxera m'agrada estar a dins l'organització, amb els meus amics. Al final és la festa que sempre he disfrutada i també en els joves mos toca com fer relevo, diguéssim, en els grans que ja han partit de com a organitzadors. Òbviament, cosero mai ho deixar de ser, però organitzar la festa sí que és una feina que du bastanta feina. I com més som, pues, per millor se du.
1: Clar.
2: I m'agrada sempre ser-hi. Ara vinc de vendre les camisetes, la darrera tongada que hi havia, que ja s'han ergotades totes, quasi totes, per cert. I res, això, sempre m'agrada fer poble.
1: Clar que sí, recorda-mos un poc, Maria, què passa dia 28 a Falanitx?
2: Bueno, dia 28 comença tot a les 7 i quart, anem en el petit país, antigament s'anava a un altre bar, però ara se va en el petit país i allà fent la concentració, no? Juntant tots allà, fèiem una rasca, un rebentat, o els més animats ja comencen en la pomada, a primera hora del matí, i després agafant rumbo cap a la font de Santa Maria Lida, i allà despertàvem la Quica, damunt les 8, més o manco, i després a les 9, 9 i quart, sol començar el pregó, fèiem aquest pregó que cada any s'encomana qualcú de fer la nit conegut i que a nosaltres pues, ens faci il·lusió que faci el pregó. Cada
0: Tot
2: any és secret.
0: secret, això t'anava a dir, no, no
2: Això,
0: saben qui
2: sí.
0: serà enguany, hauran d'esperar
2: Ja ho sé,
0: divendres.
2: però no ho puc dir. Sí, cada any és molt secret, sí que és veritat que al final el poble ho acaba endevinant, els acaba arribant, però bueno, això és una altra cosa. I després se fa el pregó, que és una espècie de, bueno, pregó. En part també se fa un pot de teatre, se comenten i se monarrenc de les coses que passen a la vila durant aquell any. I una vegada que bates pregó, pues, se canta cimne, això és nou de fa un parell d'anys. Bueno, se solia cantar cimne, però cimne de fa la nit, i ara se canta cimne modernitzat. I després d'això, pues, hi ha els cavallets i
0: Es
2: bueno, a
0: pali,
2: partir d'aquí,
0: també, molt
2: espali,
0: famós.
2: exacte, es pas per davall espali de les autoritats. Això és després de missa, que nosaltres a missa no hi anem, però bueno, esperam allà que
0: Esperau-ho
2: surtin.
0: de fora.
2: Sí, esperam que surtin allà, a veure ballar els cavallets i els gegants i els caporrots i tot, i després ja, damunt la una, comencen els concerts que organitzam amb el Cossa també, que enguany hi ha tres grups, i bueno, i antes d'això que vam a l'Ajuntament fent trull, en el mercat i tot això, que també és molt, molt especial. I això, i a la una, de 1 a 4 hi sol haver els concerts que organitzem nosaltres.
0: Fantàstic. I de
2: També.
0: Maria, resta, volia donar l'enhorabona per aquesta cançó anual, que crec que cada any hem xerrat amb tu, d'ençà que som aquí a Xiu Xiu, perquè a nosaltres ens agraden molt les festes i sobretot ens agrada molt Felanitx i Sant Agustí. Així que molt d'anys en
2: Que
0: el
2: bé.
0: poble de Felanitx i Maria, en concret també a tu, que t'ho passis molt bé.
2: Moltes gràcies i gràcies per pensar en nosaltres cada any.
0: Escolta, la tornem a posar la
2: Super.
0: Superquica, que mos ha encantat. Gràcies, Maria,
1: Que
0: que
1: vagi
0: vagi molt
1: bé.
0: bé, una
2: A vosaltres, moltes
0: ferrada.
1: gràcies.
0: Adéu. Bones festes.
3: Adéu. Matí, la gent tota nerviosa, tot el poble és aquí, merda. Un guiri ha comprat un altre pis.

0: Avui no passareu set, haureu de negociar amb jo. Però haureu de pagar-ho. Em passa.
1: IB3 Ràdio és cultura.
2: Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
3: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
4: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
5: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, per les campanetes.
3: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.

0: Xiu-xiu, i abans parlàvem de les festes de Sant Agustí, Anna Maria Hein, quina ambaixadora del seu poble de Felanitx.
1: És superquica.
0: Exacte, tu has anat a Sant Agustí?
2: Fa molt d'anys.
0: Sí. Però com aquests pel més sanos,
2: sí,
0: no?
2: Sí, exactament, sí, me sap greu, però sí.
0: com diria Antonio Rac.
2: No, Antonio Rac diria esquillos.
0: No, i és pel més sano.
2: Ho de fica tot dins del mateix sac?
0: Sí, jo crec que Antoni...
2: Me fan que sí per aquí.
0: Antoni...
2: Sí, Antoni Rat, sí.
0: Antoni Rat ens fica...
2: Sí, tots allà mateix.
0: Tot allò que no sigui de campionat. Exactament. Ara, parlàvem d'ell i sense la seva presència...
1: Però bé,
0: no sé
1: per,
0: si
1: per,
0: està
1: parlant
0: massa bé.
1: Seran bé.
0: Sí, l'estimam molt en Antoni i ell ho sap. Bé, i de, qui no se'n perd ni una de festa és Nana Gallardo. Anna, com estàs?
3: Hola, pues torna. Nada d'Eslovènia, i molt bé.
0: Això mateix, varen connectar amb tu, que eres a Eslovènia, que t'anaves a una festa romana, perquè Nana ha fet una investigació enguany, aquest estiu, sobre festes d'Espanya i del món, i te'n vas anar a fer el treball in situ
3: a Eslovènia.
0: A Eslovènia.
3: M'ho vaig passar superbé. Vi 1,50 €.
0: Uf,
3: això ja m'ha pareixat
0: bon preu,
3: increïble. Seguim vestida de romana.
0: Tu te vas vestir també de romana?
3: No. En el final no, me va fer vergonya.
0: I no, però no cridaves atenció vestida normal?
3: No. Bueno, un poc. Era de les úniques que no anava vestida.
0: Home.
3: Però bé, jo anava allà a passar-me bé, allà... Bueno, va ser molt guai. Com que feien un pregó, un atlot cantava, no molt bé, tocava una arpa, perquè cantava en llatí, i en tot
0: ells
3: no s'entenia res.
0: Que curiós, cantar en llatí.
3: Sí, però bé, m'ho vaig passar molt bé.
0: Com a missa.
2: Sí.
0: I després, un temps.
2: Sí.
3: Va haver com a lluites de gladiadors, també, però vestits, eh? I
2: sí.
3: Duien la seva armadura.
2: I l'espasa, que era de fusta, de ferro?
3: Jo crec que era d'un ferro que no ho deava.
2: Era plàstic.
3: No plàstic. Era com a de ferro.
2: Alumini.
3: Sí, pot ser. Et donava espego, eh? O sigui, estava...
0: Una bona espasa, teva, per Eslovènia.
2: Exacte, bones espases.
0: Bones espases.
3: Però, dic, he de tornar a venir amb festes bones.
2: Clar.
3: I és que ara comença una festa que té més de 150 tones de tomàtigues.
0: Home, famosíssima.
3: Però jo no sabia això. Ja he après aquest cap de setmana. Uh-huh. He après, perquè jo no sabia que la festa no comença fins que qualcú puja un pal ensabonat i agafa un pernil.
0: Ah, mira.
3: Jo això no sabia.
0: Jo tampoc ho sabia.
3: I allà és quan comença la tomatina. Allà comença i fan el pistoletazo de salida i allà comença la gent durant una hora a tirar-se un munt de tomàtigues.
0: Vos agradaria anar a la tomatina de Buñuel?
3: Sí. Jo sí, allà m'encanta.
2: Això em faria molta gràcia.
0: Jo, la veritat que no.
2: Home, tomàtiga per amunt i per avall. Bé, va bé.
3: Ja, però
0: com t'agraden les festes brutes, Xavi Oliver?
2: Sí,
0: a mi
2: sí,
0: també, però
2: molt.
0: Massa gent.
3: No, està molt bé, i són 15 euros. Està bé.
2: Que te cobren per les temàtiques.
3: Sí, sí, perquè...
2: Ara ja no hi buena.
0: Jo tampoc, me pensava que era allà a plaça.
3: Hi ha 20.000 entrades, en principi.
0: Clar, per s'aforament, perquè s'ha fet una festa tan famosa que supos que ho han hagut de fer així, pobrets.
2: Vull pensar que la gent d'allà hi té preferència.
3: Sí, supos que sí.
0: T'imagines?
3: Ja. I també hi ha dutxes públiques.
0: Ah, sí? Posen dutxes?
3: Important. Sí, clar, perquè estàs allà tot brut.
2: On és que ho fan, això?
0: A València,
3: a Buñuel.
2: A Buñuel. Buñuel.
3: Sí.
2: Buñuel. Com és això?
3: A Buñol.
2: A Buñol. Sí, deu ser com a germanat de Buñol. No? Bé, és igual.
0: Ves que l'altre dia tinc una família alemanya que va dir, mira, sabeu que fan una festa amb un toro. I va dir, això ha passat a Buñola. I no és a Buñola, és a Buñuel.
2: A Buñuel.
0: Que no sé el topònim exactament com se pronuncia, però...
2: Un Buñol, deu ser, no?
0: Buñuel, Buñol...
2: Cerca-ho.
0: Bueno, bé, comunitat
3: valenciana. Si és valencià, qualque valencià,
2: sí,
3: valenciana, com us escolta, perdó, des d'aquí.
0: 971-1399-00, telèfon de l'Udits, 971-1399-00, telefoneu-vos en directe.
2: Sí. I enfadau-vos, si fa falta. Anna,
3: sí.
2: Mem, temes automàtiques. Les propostes automàtiques són...
3: No, són...
0: Però,
3: aptes per consum.
0: Buñol, és Buñol. Perdoneu.
2: Si n'ha dit dos pits, t'ho ha dit.
3: Ben preparada.
0: Buñol.
3: Jo me preparo aquesta secció. M'estava jugant la renovació. Jo m'he preparada. No, són tomàtiques no aptes per consum humà. Són 120 tones, entre 120 i 150.000 tones.
2: I no són aptes perquè són bordes o com
3: perquè així? Estan molt madures, supos. O estan molt madures o estan molt dolentes.
0: Deuen fer mal, no? Però quan
2: no... Si és una tomàtica verda...
3: Les has de pelar abans.
2: No,
0: no,
2: no,
0: no.
2: Per molt que pelis una tomàtica, si t'hi ve una tomàtica de la cara...
0: A més, com han de pelar centenars de tones de
3: tomàtiques. Ho podem posar a la nostra festa que estàvem plantejant.
2: M'agrada.
3: Posar tomàtiques també, no?
2: Molt bé.
3: Però bé, si no vos agraden els tomàtics i vos agrada el formatge,
2: sí,
3: no passa res, que a Astúries, a Cabrales, hi ha una festa també per vosaltres, on podeu pues, entrar dins coves de muntanya i participar en una subhasta de milers d'euros per un formatge Cabrales.
0: Home, jo per un Cabrales vaig a Cabrales.
2: Home, ja
0: m'encanta el formatge i m'encanta Astúries.
3: No, no,
0: i el nord.
2: Ja pot ser
0: que formatge. Sí.
3: Però a subhasta de milers d'euros, ja m'ha quedat boja. En plan,
0: és que el Cabrales és famosíssim.
3: Però a més, en aquesta festa és molt important que hi ha seguretat. Mm-hmm. Això m'ha paregut molt curiós, per això l'he posada. I és que hi ha punts sanitaris per la manipulació de productes lactis.
2: Clar, perquè si no fan una inspecció...
3: No,
2: i
3: perquè
2: ja anirem.
3: Si el formatge està cru pot generar bacteris i te pot fer mal de panxa.
2: Ah,
3: hi ha sanitaris allà que te tallen el que tinguis.
2: Oh. Ah, està molt bé.
3: Ja, no, perquè no te caguis a damunt.
2: Ah, què?
3: Perdó, perdó per ser
0: l'infantil. No, està bé, o sigui, han de xerrar clar.
3: Uh-huh. Clar. També hi ha a Ourense una festa d'història. Història? Sí.
0: D'història?
3: Però sense H.
0: Ah,
3: se'ls diu així.
0: I què és?
3: Des 28 en els 30, el centre històric de la ciutat de Rivadavia es converteix en el barri jueu medieval. Mm-hmm. Perquè va ser en 1693, quan varen expulsar els jueus allà, i fan una boda, també unes noces mm-hmm. allà, jueves, amb tota la cultura, hi ha duels de cavallers, hi ha escacs vivents, m'ha aparegut increïble, jo vull anar a Ourense dia 28.
0: Recreant una mica a l'època,
3: sí,
0: no?
3: Sí, sí, però que dia curiós. 28 comencen els dematí, s'obri les portes del castell i allà tot el cap de setmana.
0: Molt bé. Increïble. De moment vaig a Cabrales.
2: Jo a la tomatina.
0: Com t'agrada, eh?
2: Home.
0: És que en Xavi va allà on va sa massa.
2: Exacte, jo som, com se diu, aquest passiot.
0: Exacte.
2: Exacte, ell és més nínxol, jo som més xarca, què diuen els joves?
3: No sé, jo crec que t'hagués agradat ser el Cipotegato.
0: Cipotegato?
2: A menys que mos contarà,
3: crec,
2: ara, Anna.
3: Jo crec que qualcú podria fer un sticker d'en Xavi amb un Cipotegato, la seva cara allà.
0: Que és un Cipotegato, m'estic assustant.
2: Jo m'estic imaginant moltes de coses ara mateix.
0: Jo també.
3: Un Cipotegato és un...
1: Gente?
2: Exactament.
3: És un home vestit de, com un arlequí que corre per Tarassona mentre una multitud li tira tomàtiques.
0: Uf,
2: ja crec que això... És un Cipotegato.
3: Sí, és un home vestit com d'arlequín, de
0: però
3: pallasso,
0: això
3: tal.
0: Sona molt violent, eh?
3: No, està molt bé. És una tomatina, però només una persona.
2: Si tu, a un de fora li contes que hi ha un dimoni, que, per exemple, que te pega llenderades amb un làtigo, li deia, hi ha un senyor vestit de demoni que en un poble te pega con un làtigo.
0: Sí, però...
2: Jo, però és un poc violent, també.
3: Claro, la nostra companya Nora, vamos, estava tota sí. plena de cops.
0: Sí, però... Sí, ja ho sé, que hi ha dimonis que peguen, que donen llandera, però... Que, per cert, divendres també hi ha dimonis de Sant Joan, que surt el dimoni gat.
3: Mm-hmm. No, però el Cipotegato és imposat. Anna, o sigui, jo vull ser un Cipotegato.
0: És a dir, els dimonis són una figura que... Vull dir, ha una relació de tu a tu, vull dir, s'entén.
2: Sí.
0: I, a més, són un parell, normalment, a lo millor... Hi ha un respecte, però un arlequí, que ja de per si és una figura de burla, que tothom li comenci a tirar domàtiques...
2: Ja, això és vera, pot ser que tingui raó.
3: No, però està bé, és una celebració... No,
2: quan d'entendre?
3: Des del segle XVI. No, de VII, perdó. Segle de VII.
0: Quan
3: I quan el personatge que perseguia i pegava infants amb una vara formada amb una bufeta de moix.
0: Ah... I ara li peguen a ell.
3: I ara li peguen a ell, està molt bé.
2: Sí.
3: És divertit.
0: Men, pobre
2: clar.
0: Persona que fa de Cipotegato.
2: Però Inés, no ho hem de jutjar de la nostra cultura. És a dir, segur que per no. allà, però estic convençut que és una nosa, el Cipotegato, aquell any.
0: No, no, sabeu que és famosíssim, eh?
3: Sí.
0: Programa completo de les festes de Tarazona 2026.
3: Claro.
0: A les 12 surt el Cipotegato.
2: Me mostra'm aquest Cipotegato.
3: I a més, Tarazona està molt bé perquè fa molta comèdia allà, en plan, la comèdia espanyola està molt arraigada en aquest poble, perquè són els forts festival de cine de comèdia.
0: I a més, el Cipotegato no és que faci un passacarret, sinó que se posa a enmig de la plaça, vestit d'arlequí, com si un temps penjaven a la gent.
3: Claro.
0: No? Se posen com a un pedestal i diu, tirau-me coses.
2: Això t'ha convençut o no?
3: Ja m'encanta.
2: Ara que però vist... és que no li agradava l'estipo de gato, ja te va bé.
0: Ara que he vist les fotos ho puc entendre un poc millor.
3: I potser si haguessis viscut allà podries haver participat en el sorteig de 150 joves que poden ser l'estipo de gato.
2: Clar, això no, aquí vaig jo.
3: I a més, no només homes, perquè en el 1993 li va tocar a un lot i aquest va dir, no, li deixa la meva amiga Loreto Velilla, que amb 18 anys va ser la primera cipotegato.
0: Ah, m'agrada. Ja estic acceptant la festa.
3: Està molt bé.
0: I a més, voten a cipotegato.
3: Sí, és increïble. I jo crec...
0: Visca Tarazo.
2: Jo no entenc que el nom encara on surt. Això... És un còmic, no un nom còmic.
0: És d'Aragó, això?
3: A Tarazona, que està...
0: Sí, Aragó.
3: Sí, Aragó.
0: Curiós.
3: Jo és que geografia, m'encanta la festa, però geografia sóc un pot
0: dolenta. Ana, no pot ser.
3: Ja ho sé, però el que sí que m'agradaria és que avui hagués estat el nostre amic Jordi.
0: Per què?
3: Perquè...
0: Pobret, se n'ha anat de vacances, se les mereix.
3: No, perquè a Finlàndia és la Air Guitar World Championship.
0: Què és això?
3: Que hi ha un concurs que fan d'això de guitarra invisible.
2: Ah, sí, guitarra... Com ho sí, guitarra... Té un nom, això, però...
3: Guitarra invisible. Sí, ell ho sap perquè ell juga molt.
0: Air Guitar. Però és un videojoc?
3: No. Ah. Bueno, sí, hi ha un videojoc de guitarra de mentida.
0: És a dir, quan
3: mentida.
0: Tu fas que tens una guitarra i no la tens.
3: Sí, i ara hi ha una festa d'això. Hi ha un munt de participants. Hi ha 20 finalistes d'arreu de tot el planeta que han de donar tot tocant aquesta guitarra invisible durant 60 segons. Durant 3 nits hi ha més de 10.000 persones per nit i els organitzadors pues, construeixen aquest escenari i bé, es van establir a la ciutat fa més de 450 anys.
0: Has de ser molt bon actor i actriu.
3: No, increïble. Jo vull anar a aquest puesto.
0: Això on has dit?
3: A Finlàndia, a Oulu.
0: Són un poc avorrits, també t'ho dic. A veure, que la festa consisteixi en fer que tens una guitarra...
2: Sí. S'han de lluir molt en l'oferta complementària.
0: Sí.
2: Hi ha moltes paradetes per menjar, per firar...
3: Està molt bé, ja m'encanta. I si vols participar, i tu també, que vos estàs escoltant...
0: Com si tinguessin aquestes guitarres, com si les toquessin.
3: Exacte.
0: Clar.
2: Això és Dover, o no?
0: Però sense...
2: Van Halen.
0: Sense música, entenc, posa'm música.
3: No, sense música.
0: Clar, la música és també imaginativa.
3: Claro, i bé, però actualment no hi ha organitzador a Espanya. O sigui, un espanyol no pot participar, bueno, pots anar a Alemanya i te pots apuntar i després participar. A Espanya no hi ha com a organitzador.
0: Bé, és igual, perquè no mos atreu. No.
2: Això no, i crec que n'hi és tampoc.
0: No.
3: Ja m'ha agradat aquesta.
2: Amen, sí, però si per festes n'hi ha...
3: Bueno, vos agrades menjar.
2: Sí.
3: Entonces, pues, anem a Xipre. A Xipre hi ha un festival gastronòmic dedicat al xot. Moltes de les festes d'aquesta setmana, d'aquest darrer mes, són per al xot.
0: Això mos agrada.
2: Sí.
3: Tot per al xot.
0: Costelletes.
3: Xipre, molt bé. Xipre està molt bé. I es fa una cuina durant hores dins un fons de fang subterrani,
0: uau,
3: com es feia antigament, sí. I posen el xot embolicat amb terra per cuinar-lo com es feia abans.
2: Això deu ser ben bo, veus?
3: Això deu estar.
2: Sí. Si deu desfer.
0: Deu ser bo.
3: No, deu ser boníssim. I
0: se deu fondre sa boca.
3: I les famílies se posen un turó a menjar-lo tots junts.
0: Quina imatge, eh?
3: M'ha pres increïble. Lo que no m'ha pres tan increïble és la festa de la cabra que es fa a Nepal el 30 d'agost. No volia ni dir. O sigui, jo estic molt en contra d'aquesta festa, m'ho dono igual. Es maltrata animal perquè joves locals empenyen una cabra viva dins un estany sagrat i la volen sacrificar entre els joves dins l'estany. No
0: sí,
3: m'agraden aquestes
0: festes.
3: No és
0: festes. Gaire agradable.
3: No és gaire agradable, ho havia de dir, perquè és una tradició de Nepal.
0: És que hi ha moltes tradicions amb animals que s'han reinventat a Mallorca mateix, a les illes mateix, per actualitzar-les a la moral actual, que és millor.
3: Claro.
0: Vull dir que és més respecte cap a els animals, faltaria més.
3: Sí, però a Nepal encara no se fa així i maten aquest animal d'una forma molt desagradable i, a més, no es permeten estrangers per participar en aquest ritual.
0: Clar.
3: I allà me quedaré perquè no m'importa molt. Continuaré.
0: No, mos agrada. Vinga, acabem amb una més alegre.
3: Una alegre. No sé quina dir-vos. Pues ara mateix a Gales...
2: Totes són tristes.
3: No, a Gales, per exemple, hi ha un concurs de snorkeling i la gent es fica dins un pantà amb baletes i tubs disfressats. He duit una foto d'un senyor fent snorkel com un vàter de mentida en el cap.
0: Que busegen i, sí. I clar, si se posen un vàter damunt... Però i que el vàter va tot sol.
3: Claro.
0: És graciós.
2: Ah, està molt bé, també.
3: Són com a 50 metres o més de 50 metres i la gent fa snorkel o un pantà, un gegat superbrut, ple
0: de fang. Dic, això apareix al riu...
2: El Gran Prix, per això. Es diu escena.
0: Escena durant les Olimpiades.
2: Ara ja tornen... Bé, fa estona que hi tornen a nedar.
3: Sí.
2: Però jo no hi nedaria. Tenim les aigües que tenim aquí.
0: Igual que tampoc nedaria en aquest pantà.
3: En aquest pantà de Gales no, la veritat.
0: En aquesta festa no hi participaria.
2: Bruteja molt, algunes festes. Però aquí mos creiem que tenim autoritat com per jutjar les festes que no són nostres.
0: Perquè tenim les millors.
2: Trobes?
0: Per tot arreu.
2: Podria ser.
3: Claro.
0: Exacte.
3: Hi ha algunes molt divertides. Ja he de dir que hi ha algunes que ja aniria... Vamos. L'any que ve jo me fico un altre pic, jo agafo un avió i me'n vaig.
2: Clar, i mos fas de reporter i mos entra en directe i mos lo contes in situ.
3: Ja, però ja increïble. Que no estigui en un pàrquing.
0: Exacte, que l'altre dia l'Anna era a Eslovènia i això, van connectar amb ella a un aparcament. Però ella s'anava a la festa romana.
2: Clar, home.
0: Bé, però avui jo me quedaria en Cabrales, vosaltres?
2: Tomatina.
3: Jo tomatina.
1: Espanya és una fiesta.
2: Venirem nosaltres i te deixarem a tu amb els formatges.
0: M'han parit fantàstic. Passava bé la tomatina que comença demà. Demà. Bé, comença i acaba. És un dia, no?
2: Sí, no ho sé.
3: Sí, és un dia, és un dia. Sí.
0: A Bunyol.
2: Bunyol.
3: València.
2: Només per això ja hauries d'anar, tu.
3: I a veure Agua de València.
0: És molt millor Bunyola que Bunyol. Tot segur.
2: Pot ser.
0: I perquè no parlant de la correguda en roba interior en aquesta
2: secció. Ja en parlarem. És que ja sempre que pot, Bunyola el fica en calçador i molt estrany.
0: 25 dies per la roba interior.
2: 25? Encara queden 25 dies, Inés. Ei, per favor, un pot d'una treva.
0: I ja en parlam.
2: I ja en parles. I els oients escolten, perquè no els queda més remei. Però bé...
0: Justament, tenc un micròfon que davant.
2: Precisament esteu durant dues hores en el teu programa.
0: Visca Bunyola,
2: i visca
0: que
2: Bunyol.
0: No Bunyol.
2: Bunyol també, pobre.
3: Sí. Visca en totes les festes. Que sí.
2: Mancos
3: de
2: Nepal.
3: Nepal.
2: Cancel·lats.
3: Aquest no mos agrada.
2: Cancel·lats.
3: No.
0: Per cert, és que justament aquesta setmana hi ha moltes festes senyalades a les illes. Sí. Jaleos, ferreries per Sant Bartomeu... també, bé, els dimonis Sant Joan, Sant Agustí a Felanix, vull dir que moltes festes, moltes festes aquest mes d'agost a les illes, però Anna sempre m'ho adu de reu del món. Gràcies, sí. Anna.
3: Adéu, gràcies.
2: Adéu. Adéu.

0: Samuel Anglès?
1: Bé, és bastant irònic. Mm-hmm. És vera que els anglesos, quan intenten fer humor, intenten mantenir una postura bastant sèria i esperar que sigui l'altre el que rigui moltes vegades. Mm-hmm. Com que intenten mostrar una postura com a vegades una mica de, no sé si superioritat, o com que ells volen ser qui condueixin la conversa.
0: Que interessant, que interessant. Escolta, Bernat, te farem les preguntes claus d'aquesta secció. Una d'elles és aquesta.
2: I t'enyores?
0: T'enyores?
1: Com? Perdona?
0: Si t'enyores d'aquí. Ah, cosa el que enyores, millor dit.
1: Sí, sí, creiem menyor. Jo ara enguany crec que ja he vengut 6 vegades.
0: Wow.
1: També he de dir que he tingut dues bodes, quan he hagut d'assistir, però sí, cada vegada realment estic venint més per Mallorca.
0: Uh-huh.
1: I mai acabat de descartar la possibilitat de poder algun dia tornar cap aquí.
0: És que això mos du a la següent pregunta que sempre feim, que és aquesta.
2: Però hi tornaràs?
0: Si tornaràs, per què?
1: Ara mateix no tinc una resposta clara en això. La meva intenció actual és aconseguir el passaport anglès. Uh-huh. Per poder tenir la doble nacionalitat. I pot ser més endavant, quan ja tingui això, igual ja miraria de tornar a Mallorca, però no tinc cap data ni cap pla completament definit per això.
0: Molt bé, Bernat. Aquí t'esperarem. Ara te deixam agafar aquest vol que t'adurà de tornada al que ara és que teva a Londres. Gràcies, Bernat. Bon viatge.
1: Gràcies a vosaltres.
3: Que vagi bé.
1: Que tinguem molt vespre.
0: Adéu, adéu.
1: Adéu.
0: I nosaltres també mos hem d'acomiadar, Xavi, perquè hem arribat en el xiu-xiu número 459.
3: Bona nit a tothom i bon dia per als que escolten la transmissió.
0: Exacte. Tornant demà. Adéu, adéu. Adéu. Gràcies per ser-hi.
4: Qui no vol pols, que no vagi 0.

0: Són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Anselm López.
0: Bon dia. Primera hora d'avui s'ha de començar a apuntalar el local comercial que es va cremar fa dos dies a Can Picafort, a Mallorca. Això ha de permetre que els veïnats que hi viuen a damunt hi entrin. Així ho van concloure després de reunir-se ahir. Ara s'han de posar d'acord les assegurances per iniciar les obres que han de tornar a fer habitables aquests habitatges. Tot d'una hi connectarem en directe el dimecres dia 26 d'agost. I la companyia United Airlines ha anunciat una nova ruta l'any que ve. Connectarà a Eivissa amb Nova York sense escales.
2: Aquesta ruta directa se sumarà a la que ja opera des de Palma a la ciutat nord-americana. L'any passat es calcula que 115.000 turistes dels Estats Units van viatjar a Eivissa, això sí, fent escala a Mallorca o altres ciutats europees.
0: Dilluns, el Consell de Menorca presentarà la modificació de la llei de la reserva de la biosfera que permetrà limitar-hi l'entrada de vehicles.
2: Ja se saben més detalls de com es vol gestionar aquest topall. Qüestions com el límit de cotxes o el període d'aplicació es revisarien cada un o dos anys en sessions plenàries i en cas de voler aplicar canvis s'haurien de justificar a través d'estudis de càrrega.
0: El vaixell oceanogràfic Miguel Oliver ha iniciat la quarta fase de la seva campanya en aigües pitiüses. Avaluen la població d'espècies marines

0: que viuen a la part més profunda.
1: A les anteriors sortides, les conclusions han estat positives. Al cap de la campanya, Francesc Ordinas parla d'un augment en la presència d'algunes espècies que vincula a un descens de l'esforç pesquer.
2: De fa uns anys cap aquí hi ha hagut una reducció important de la mida de la flota. I a més, des del 2020 s'ha aplicat el pla plurianual per la pesca demersal, que implicava un 40% de reducció en dies de pesca d'aquesta flota.
1: Per cert, que avui serem en directe al mercat de l'Olivar i coneixerem a quin preu es venen les primeres llampugues de la temporada.
0: I sobre la crisi migratòria a Ceuta, la Diputació Permanent del Congrés dels Diputats vota avui 14 iniciatives del PP per demanar la compareixença urgent del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i de 10 ministres.
1: Ja durant la jornada d'ahir, la ministra de Defensa, Margarita Robles, i el d'Interior, Fernando Grande Marlaska, es varen contradir sobre si el CNI va avisar o no de l'arribada massiva de persones procedents del Marroc.
3: El dia 29, esos funcionarios que están allí, los que la identidad no las puedo decir aquí, pero trasladan y dar cuenta en la delegación del gobierno de esa convocatoria para el día siguiente.
4: No había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció.
0: I de la crònica cultural avui destacam que ens ha deixat Dolly Parton.
5: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man.
0: S'apaga la veu d'una de les llegendes de la cultura pop dels Estats Units i del món. L'estrella del country ens ha deixat als 80 anys.
5: Please don't take him just because you can.
0: Es repassarem la seva trajectòria quan faltin uns minuts per les 8 del matí. Abans, però, repassam la informació esportiva. Avui, dia de descans per la plantilla mallorquinista després de la primera derrota. Gavi Fortesa, bon dia.
6: Bon dia. Després de la sessió d'entrenament d'ahir hora baixa, avui descans i demà començarà l'equip a preparar el partit de diumenge contra el Ceuta en una setmana que és la darrera respecte del mercat de fitxatges on encara s'esperen novetats a l'equip vermell. D'altra banda, en ciclisme, a la Vuelta a Espanya, Enric Mas és tercer a la classificació general a 3 minuts i mig d'un líder intractable, Tadej Pogacar.
0: I pel que fa al temps, el mes que ve i l'altre podria fer més calor del que estem avesats per setembre i octubre.
1: L'Agència Estatal de Meteorologia diu que hi ha un 70% de probabilitats que els mesos de setembre i octubre siguin més càlids del que és habitual. La delegada de l'AEMET a les Balears és María José Guerrero.
7: Pues de que continuemos con el ambiente cálido, más cálido de lo normal, por lo menos hasta mitad de septiembre, y en cuanto a precipitaciones que sean normales, y normales pero casi tirando a seco.
0: I d'això ja seria a partir de la setmana que ve, però ara és el moment de conèixer quina és la previsió per avui. Saludam a Pedro Roger, bon dia.
8: Bon dia, doncs avui ens esperen alguns canvis. Per començar, torna el risc de rissaga. Aquesta podrà afectar tot l'arxipèlag, però serà a punts de Menorca on pugui ser més destacable. D'altra banda, en el cel, tindrem un cel bastant tapat, tant per la presència de núvols com també per la pols en suspensió. De fet, no descartant tenir qualque brusca i aquesta estaria acompanyada de fang. D'altra banda, el vent bufarà entre fluix i moderat de llevant i això farà que sigui el ponent de les illes que tinguem una temperatura més elevada, esperant que avui la màxima giri aproximadament entre els 32 i els 35 graus i esperant també que la costa més exposada al vent puguen tenir qualque redal de maror. Ara mateix tenim a les Pitiuses 26 graus a Sant Francesc i 27 a Eivissa. A Mallorca, 24 graus a Artà, 25 a Llucmajor i 26 a Alaró. I a Menorca, 25 graus a Castell i 26 a Ciutadella.
0: Són les 7 i 6 minuts. Amb Romina West al control tècnic i amb Cristina Bausà, Toni Sastre, Toni Escanelles i Lluís Hernández de la redacció. Començam.
9: Escoltau l'informatiu matí. El primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.

0: D'aquí una hora, a les 8, comencen les tasques d'apuntalament del local incendiat aquest dilluns a Can Picafort, a Santa Margalida. Recordem que les flames es van estendre per tot l'edifici, afectant a una dotzena de famílies que han passat la segona nit fora de casa. Anem en directe fins allà, ja és el nostre company Toni Escanelles. Toni, bon dia, els veïnats ja saben quan podran tornar?
1: Bon dia, idò, no, evidentment no saben quan podran tornar i a simple vista basta veure tal com ha quedat sobretot una de la meitat que dona en aquest carrer de Can Picafort per veure que les tasques seran complicades. En tot cas, el veïnàs de... sí que hi podran entrar en principi, si tot va segons el previst avui mateix, a les 8 dèiem, és quan s'han de començar a fer les tasques d'apuntalament perquè com a mínim puguin entrar a recollir algunes coses, a veure en quin estat estan les coses, també per poder començar les primeres investigacions per després poder parlar amb les assegurances que possiblement s'hauran de fer càrrec al manco d'una part d'aquesta reestructuració de l'edifici. L'Ajuntament de Santa Margalida, en tot cas, ha donat permís especial, això sí, perquè les obres puguin començar tan aviat com es pugui. L'empresa encarregada confia poder acabar aquesta primera intervenció. De fet, avui mateix, dèiem, a les 8 començaran. Podem escoltar, de fet, Joan Cantarelles, que és un dels propietaris, i Joan Riera, que és un dels picapreders que haurà de dur a terme aquesta intervenció.
2: L'esperit de la comunitat, ja vam anar demà de matí, vam quedar pel tema de la façana, l'escala, tot el que és comunitari de tots els pisos, i bueno, per avaluar ja més o menys com està tot, bueno, com està tot, tot està fatal.
3: I el primer que hem de fer és netejar, perquè hi ha molt de trastos.
1: Realment és així, hi ha molt de trastos, de fet, encara ara. Els veïnats es varen reunir ahir hora baixa, tot això per discutir quines eren aquestes actuacions que dèiem que s'hauran de dur a terme a fi de rehabilitar l'edifici, mirar també, sobretot, si les asseguradores se'n faran càrrec i de quina part se'n faran càrrec, i així ho relatava Cantarelles.
2: I, clar, el meu segurador, d'una que li ha telefonat avui, m'ha dit l'incendi de bon ha vengut. I, clar, li ha dit la veritat, li ha dit, evidentment, del local de baix. I després ja serà un tema de guerra de seguros.
1: Recorden que la Guàrdia Civil investiga les causes d'aquest incendi, però les primeres hipòtesis apunten a un mal contacte d'un dels endolls en el qual hi havia connectat un aparell d'aire condicionat, i recorden també que durant l'actuació del servei d'emergències un bomber va patir una descàrrega elèctrica precisament i va haver de ser traslladat a l'Hospital de Muro.
0: Toni, ahir de matí ja s'havia arreglat l'enllumenat públic afectat, però encara no s'havia començat a fer net la zona. De fet, explicaves que hi ha molts d'objectes encara per allà. Quin aspecte té ara aquest edifici?
1: I realment l'aspecte podríem dir que és fins i tot fantasmagòric, permeteu-vos aquest símil un poc literari, però és que realment l'edifici està una de la meitat de l'edifici que dona en aquest carrer, que hi ha just davant un conegut restaurant d'aquesta zona, està absolutament negre, totalment cremat fins a la teulada, de fet, tant el local com el primer pis i el segon d'aquests dos apartaments, les dues terrasses completament impracticables, amb els vidres, de fet, tintats de negre d'aquest fum, d'aquest carbó que va deixar, aquesta carbonilla que va deixar aquest incendi. Dèiem, la zona està no només acordonada, sinó també vallada, perquè aquest local tenia diferents elements, diferents sostres per poder ampliar la zona comercial, i tot això també, evidentment, tota aquesta estructura, tot aquest entramat va caure, ara mateix està obstaculitzant l'entrada. Per tant, el que primer s'haurà de fer serà fer aquesta primera neteja d'objectes molt grossos i molt mals de remenar, perquè són essencialment metàl·lics, i després poder començar a apuntalar el que és l'estructura, el que és l'obra, per també poden entrar als pisos de dalt.
0: Idò, moltes gràcies, Toni Escanelles, per aquesta descripció en directe. D'aquí una hora tornarem a connectar. Recordem que és precisament a les 8, d'aquí una hora, quan han de començar aquestes feines de puntalar, que són tan importants per garantir l'estructura de l'edifici. Ara són les 7 i 10 minuts. I una altra novetat important d'aquesta jornada i és que Eivissa tindrà per primera vegada un vol directe amb els Estats Units a partir de l'estiu que ve. United Airlines connectarà l'aeroport d'Escodolà amb Nova York, o més concretament amb Newark, que es troba a Nova Jersey, però que dona servei en aquesta gran ciutat. Operarà 4 dies per setmana a partir de dia 31 de maig del 2027. Una ruta que convertirà l'aeròdrom eivissenc en el segon de les Balears, després del de Palma, amb connexió directa amb Nord-Amèrica.
4: L'aeroport Pitiús tindrà, per tant, per primera vegada una línia entre Skodola i Newark, l'aeroport de Nova Jersey, que dona servei a l'àrea de Nova York i oferirà 4 freqüències setmanals durant la temporada d'estiu. La companyia utilitzarà un Airbus A321XLR. Actualment, segons AENA, l'aeroport d'Eivissa disposa de 82 destinacions, però cap d'elles als Estats Units. L'arribada de United a l'illa Pitiusa arriba en un moment de creixement del mercat estatunidenc a les Balears. De fet, entre els mesos de gener i desembre de 2025 varen arribar a les illes al voltant de 115.000 turistes procedents dels Estats Units, que això és un 51,5% més que l'any anterior.
0: Fins ara, però, els visitants dels Estats Units que venien a Eivissa com a destinació no disposaven d'un vol directe amb l'illa. La connexió dels Estats Units per les Balears passava per Mallorca o amb altres ciutats europees, de manera que el trajecte fins a Eivissa s'havia de completar posteriorment amb una connexió ja dins Europa.
4: En canvi, arriba el 2022, quan també United Airlines va posar en marxa la connexió estacional entre Nova York i Palma. La ruta s'ha mantingut i reforçat posteriorment fins a operar amb diverses freqüències setmanals durant la temporada d'estiu. Després, Air Canada va incorporar per a l'estiu de 2026 la connexió directa entre Palma i Montreal. Palma també ha estrenat aquest estiu una connexió directa, en aquest cas ho ha fet amb Abu Dhabi. Etihad Airways va començar el 12 de juny de 2026 a operar vols, 3 vols setmanals entre la capital dels Emirats Àrabs Units i la de Mallorca durant la temporada d'estiu. En la incorporació, les Balears comptaran, per tant, amb 4 rutes aèries sense escales que connecten directament l'arxipèlag amb altres continents.
0: I més qüestions relacionades amb mobilitat i turisme, perquè ja se saben més detalls sobre com el Consell de Menorca vol gestionar l'entrada de vehicles. Dilluns es presentarà una modificació de la Llei de Reserva de la Biosfera que ha de permetre adaptar el topall a diferents situacions. Ramiro López.
5: Amb aquesta proposta, la Llei de la Reserva de la Biosfera funcionaria com un marc general per donar flexibilitat al Consell per aplicar i modificar la mesura amb garanties legals. Qüestions com el límit de cotxes o el període d'aplicació es revisarien cada 1 o 2 anys en sessions plenàries i en cas de voler aplicar canvis s'haurien de justificar a través d'estudis de càrrega. Els vehicles propietat de residents queden exempts del topall que s'estableixi en aquests plens, mentre que els no residents, però amb un habitatge a l'illa, se'ls limitarà a un vehicle per propietat. També n'estan exempts els vehicles de persones que s'hagin de desplaçar a l'illa per qüestions laborals, vehicles de persones amb mobilitat reduïda, vehicles oficials, d'emergències, de transport de mercaderies i de transport públic. Per als altres casos, s'haurà de tramitar una autorització prèvia que s'expedirà fins a completar el límit establert. Per facilitar les inspeccions, les navilieres hauran d'informar de les matrícules i el període d'estada dels seus clients. Pel que fa a les empreses de lloguer de cotxes, el nombre d'autoritzacions i la seva distribució també es debatrà als plens, però ja s'ha avançat que els vehicles elèctrics o no contaminants tindran preferència.
0: I a partir d'avui s'haurà de pagar de manera anticipada per demanar cita a la ITV d'Eivissa. Així ho ha establit el Consell Insular. Així vol reduir l'absentisme que supera el 40% de les cites concertades i evitar l'ús fraudulent del sistema de reserves.
4: Avui entren en vigor les noves tarifes, així els usuaris hauran d'abonar la taxa corresponent en el mateix moment de sol·licitar la cita. Sense aquest pagament, la reserva no quedarà confirmada. La institució insular explica que aquesta actuació forma part de les diferents mesures que impulsa el Consell per millorar el funcionament de la ITV i reduir el temps d'espera, com són l'adjudicació del servei addicional de 2 noves unitats d'inspecció que estaran ubicades al polígon de Montecristo i permetran incrementar la capacitat actual en prop de 30.000 inspeccions anuals més.
6: Escoltau l'informatiu matí i Vetres Ràdio.
0: Són les 7:15. Palma ja és la segona capital de l'estat espanyol on surt més car llogar una habitació en un pis compartit, segons un estudi publicat en el portal immobiliari Idealista.
7: El preu d'una habitació a Palma és de 550 euros de mitjana al mes, són 125 euros més que la mitjana espanyola, un preu que asseguren els agents de la propietat immobiliària de les Balears fa que surti més a compte llogar l'habitatge sencer en el cas de poder-se permetre. Una situació que, diuen els residents, és insostenible.
8: Totes les meves amistats, els qui no estan ara tant un pis a una casa, no tenen altra manera de fer-ho.
9: I com no t'ho pots pagar per un tot sol o en la teva parella, doncs l'has de compartir i acabes habitacions de 500 euros o més.
7: Els agents de la propietat immobiliària expliquen que ja no hi ha un perfil concret que cerqui habitació, sinó que molts ciutadans s'hi veuen abocats per mort de l'increment del preu de l'habitatge. És José Miguel Artieda, president d'API Balears.
10: Se reduïa a l'estudiant, o sigui, que venia aquí un parell de setmanes a fer feina, avui en dia afecta moltíssima, moltíssima població.
7: Segons el Col·legi Oficial d'Agents de la Propietat Immobiliària, el preu mitjà per llogar un pis a les Balears és de 1.200 euros si té dues habitacions i de 1.600 euros si en té tres.
0: I l'Ajuntament de Santa Eulària ha ingressat 1.780.000 euros per una sanció urbanística interposada el 2023. La propietat va fer obres sense llicència a una edificació protegida. Enguany, el municipi ha cobrat més de 5 milions d'euros en irregularitats detectades pels tècnics. Elena Gregori.
11: Les obres il·legals es van fer a una casa anterior a l'any 1956, protegida pel Pla Territorial Insular d'Eivissa, prop del polígon de Canapalava. Es va iniciar una reforma integral sense llicència. El consistori va aturar les obres en diverses ocasions, però la propietat en va fer cas omís. Els fets, segons explica l'alcaldessa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, van derivar en tres infraccions urbanístiques que, juntant amb el pagament d'un recàrrec, ascendeixen a 1.780.000 euros.
12: La infracció és perquè darrere unes comunicacions prèvies i darrere una sèrie de llicències que apareixien menors, hi havia actuacions integrals d'una vivenda afectada per PTI i, a més, d'abans del 56, també afectada per patrimoni. Doncs tenim aquí dos infraccions greus i una molt greu. I això és una part que hem de ressaltar del Departament de Supervisió de les llicències que s'adonen. I després, per una altra part, el Departament de Cobrament, de seguiment, de declarar aquesta infracció i després cobrar-la.
11: És la multa més elevada que ha cobrat mai el consistori d'un únic expedient sancionador. Des de gener fins dia 20 d'agost, Santa Eulària ha cobrat d'aquesta i d'altres multes més de 5 milions d'euros.
12: Hi ha molts de contribuents que fan les coses bé i no podem dar la sensació ni d'impunitat ni des que fa malament és el mateix que ho fa bé.
11: Aquest 2026 esperen recaptar en sancions urbanístiques prop de 7 milions d'euros.
0: I més sancions. El Servei d'Inspecció de Transports del Consell d'Eivissa ha duit a terme aquest cap de setmana 11 actes de sanció que inclouen dos casos de taxi pirata, tres cotxes de lloguer irregular i dos VTC que actuaven il·legalment.
7: Adverteix el Consell que no tots els VTC actuen de manera legal, tot i que duguin la resolució identificativa correcta, un fet que pot produir confusió entre els usuaris. Mariano Joan és el conseller insular de Mobilitat i lluita contra l'intrusisme.
13: La llicència de VTC no la té Uber, no la té Cabify, no la té qualsevol d'aquestes empreses. La llicència de VTC la té l'empresa que està explotant aquell viatge i que es pot publicitar o no amb aquestes plataformes. Per tant, més enllà de que en el seu cotxe tinguin un logo d'alguna plataforma digital, el que ells tenen que tenir és la seva llicència al dia i ben documentada.
0: I a Palma, el servei Bici Palma ja té més de 53.000 usuaris. D'aquests, prop de 31.000 són usuaris actius del servei de préstec de bicicletes. És una de les dades que ha facilitat el regidor de mobilitat de l'Ajuntament, Antoni Deudero.
7: Ha destacat també la instal·lació de 6 noves estacions a la Universitat de les Illes Balears i la universalització del servei des del mes de maig de l'any passat, la qual cosa ha ocasionat, ha explicat, un increment molt notable de nous usuaris.
14: Desde el momento en que hemos universalizado el servicio, hemos tenido 30.654 nuevas altas. Aquí es de relevancia que el 80,78% son residentes de aquí, de Baleares, de Mallorca.
0: Escoltau l'informatiu matí d'Ivetra Ràdio.
15: És època de pluges intenses. Prepara que teva i quan arribi la tempesta, evita desplaçaments i allunya't de les zones baixes. Si ets a l'exterior, fes-te'n fora dels torrents. Consulta les previsions i els consells oficials. En cas d'emergència, telefona a l'112. La millor protecció comença abans de la tempesta. Informa-te'n a consellsemergències.caip.es. Govern de les Illes Balears.
16: Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles. Govern de les Illes Balears.
6: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
0: Són les 7:21 minuts. El mes que ve i l'altre, setembre i octubre, pot fer més calor d'allò que estem avesats per aquestes alçades de l'any. L'Agència Estatal de Meteorologia avisa que hi ha un 70% de probabilitats que els mesos que venen siguin més càlids, 10 cèntims més, passa amb les pluges. L'AEMET diu que hi ha una probabilitat del 50% que d'aquí a l'octubre plogui més del que és normal. Són canvis de tendència quan aquest estiu s'han viscut rècords de temperatures. Carme Moreno.
17: En declaracions a Beta Ràdio, la delegada de l'AEMET a les Balears, Maria José Guerrero, ha explicat que les previsions per les pròximes setmanes és que l'ambient càlid continuï fins a mitjans del pròxim mes de setembre. A curt termini, per les pròximes 3 setmanes, diu Guerrero, es preveuen poques pluges.
18: Pues de que continuemos con el ambiente cálido, más cálido de lo normal, por lo menos hasta mitad de septiembre, y en cuanto a precipitaciones, que sean normales. Sí, normales, pero casi tirando a seco.
17: Maria José Guerrero ha demanat a la ciutadania que estigui pendent de les previsions i avisos de l'AEMET que es preveuen que es puguin activar a causa de fortes pluges i ventades.
18: La primera parte del otoño se espera probable que haya ese tipo de precipitación. Luego ya en la segunda mitad del otoño, pues ya las precipitaciones suelen ser más generalizadas, más continuas, bien diferentes de las de final de verano y principios de otoño, que contamos pues con esa diferencia del mar, de la temperatura del mar que nos rodea.
0: Per tant, es preveu que la tardor sigui càlida després d'un estiu càlid i també després d'una primavera on les temperatures van ser elevades, perquè el Laboratori sobre el Canvi Climàtic de la UIB analitza les diferents estacions i les darreres dades recollides per aquest departament apunten que la passada primavera la temperatura a escala global va ser molt alta, fou la tercera més càlida.
17: Sí, segons Copernicus, respecte de l'any 1991 al 2020, la temperatura fou un mig grau més elevada. Tot i la relativa moderació de la primavera, les Balears no s'han alliberat de patir períodes de calor extrema, com fou el mes d'abril i també part de maig. Però no ha estat una calor extrema continuada, com s'hi ha passat a la península.
0: Aquests experts també tenen el focus posat en com el canvi climàtic poden afectar els arbres i les plantes de les illes. Les espècies endèmiques de la Serra de Tramuntana i els cultius de secà, que representen el 85% de l'agricultura, són alguns dels més amenaçats per la calor extrema. Carme, en un escenari pessimista, els experts parlen fins i tot de la desaparició d'algunes plantes i espècies.
17: La professora d'investigació del CSIC i la Universitat i també cap d'Ecologia Terrestre, l'IMEDEA, Anna Travesset, explica que els efectes del canvi climàtic sobre la vegetació són múltiples: més risc d'incendis, un menor creixement de les plantes, més mortalitat i més risc de plagues. En declaracions a Beta Ràdio, Travesset també detalla algunes de les espècies més amenaçades.
19: Llavors, la flora de les zones altes de la Serra de Tramuntana també es pot veure més afectada. Bé, són espècies vulnerables perquè viuen en zones elevades i si puja la temperatura doncs, tenen poc marge per pujar encara més, no? Tenen un límit. Després hi ha les espècies, les plantes litorals, i aquestes poden patir la pujada del nivell del mar i temporals també intensos.
17: El pi blanc i l'alzina tenen més tolerància al canvi climàtic, però Travesset apunta que hi ha altres plantes que poden morir a causa de l'estrès del canvi climàtic i, en alguns casos més extrems, fins i tot desaparèixer.
19: Algunes espècies disminuirien la seva distribució o desapareixerien del tot, mentre que altres més resistents ocuparien el seu lloc. Aquest procés no seria necessàriament ràpid ni automàtic, dependria de la capacitat de cada espècie per adaptar-se. Les illes, el problema és especialment important perquè les espècies tenen poc espai per a desplaçar-se, no? cap a zones amb un clima més favorable.
17: La CAT d'Ecologia Terrestre de l'IMEDEA assenyala que els pagesots s'hauran d'adaptar a aquesta nova realitat on algun cultiu seran manco rendibles. Segons Travesset, els cultius s'hauran de diversificar, canviar les dates pel que fa a la sembra de plantes i arbres i també gestionar l'aigua perquè l'agricultura sigui viable.
0: Són les 7 i 26 minuts. El Consell de Mallorca activa a través de l'IMAS 5 equips per prevenir actuacions, situacions de risc social que afectin menors i les seves famílies. En total es tracta de 27 professionals que tenen com a objectiu detectar i abordar situacions de vulnerabilitat abans que s'agreugin i calgui adoptar mesures de protecció de més intensitat per als infants i adolescents vulnerables. Laura Marcos.
20: Cada equip estarà integrat per un treballador social, un psicòleg, un educador i un integrador social. Un equip multidisciplinari que pretén actuar sobre les dimensions que afecten el desenvolupament dels menors. Es farà feina damunt tres principis bàsics: prevenció, cooperació municipal i preservació familiar. Ho explica el president de l'IMAS i conseller de Benestar Social, Guillermo Sánchez.
21: Nos permite acompañar a las familias cuando todavía existe margen para recuperar capacidades, modificar dinàmiques i construir un entorn més segur per als nens i adolescents.
20: Els equips es distribueixen en 5 comarques i treballen directament als municipis, un fet que permetrà una intervenció personalitzada, més propera i adaptada a la realitat de cada territori. Apolònia Socias és directora insular de Serveis Socials de Mallorca.
22: Partim de la detecció i valoració dels serveis socials municipals. A partir d'aquí, els equips fan una valoració conjunta de la situació de l'infant i la família, identificant tant el factor de risc com les seves fortaleses i capacitats. I després se dissenya, com he dit, un pla d'intervenció individualitzat, amb objectius concrets i adaptat a cada realitat, amb una temporalitat que també depèn de la necessitat de la intervenció i els objectius que se proposen als equips.
20: Uns equips de treball que actuen de manera precoç en situacions lleus per evitar que s'agreugin.
0: I ara, quan són les 7 i 28 minuts, és el moment de fer un cop d'ull a la premsa editada a les Illes. Avui les portades se centren en el desplegament de militars de les Balears fins a Ceuta a causa de la crisi migratòria.
7: Així és, perquè Diario de Mallorca obri amb l'enviament d'uns 30 militars de les Illes a Ceuta per part del Ministeri de Defensa a causa d'aquesta crisi fronterera. Per altra banda, recull que el Tribunal Superior de Justícia de les Balears confirma que les obres il·legals en sòl rústic protegit no prescriuen. I la seva imatge de portades per les primeres llampugues de la temporada que arriben als diversos ports de les Balears. Última hora destaca també aquesta arribada d'aquests 30 militars de les Balears a Ceuta, juntament amb altres soldats de diverses comunitats autònomes, per donar una major seguretat a la ciutat autònoma. I la seva foto de portada, en aquest cas, és pel pintor Domingo Zapata i Adrián Brody, que passejaren ahir pel mercat de l'Olivar de Palma. I pel que fa als digitals, Mallorca Diario recull també el reforç d'unitats militars de les Illes a Ceuta per la crisi migratòria. L'Ara Balears, per la seva banda, titula "La recepta d'acord davant el malestar resident amb el turisme, tallers de coteleria i visites guiades". A Eivissa, el periòdico obre amb l'anunci de 4 vols directes setmanals entre l'illa gran de les Pitiuses i Nova York a partir del maig de 2027, i el diari, en canvi, es fa ressò del risc de despreniments en les zones de costa entre Escalor d'Esmort i Escopina, a Formentera. I el Menorca, per la seva part, diu que el Consell no limitarà els cotxes de mallorquins i empleats del turisme el pròxim estiu.
0: I avui els titulars principals de la premsa estatal destaquen un dia més notícies sobre Ceuta.
7: Així és, el País obre amb els diferents punts de vista entre la ministra Margarita Robles i el ministre Fernando Grande Marlaska. El Mundo destaca que Robles deixa en evidència la tesi del fet que el govern central no va saber res de l'entrada massiva d'immigrants a la ciutat autònoma després de detallar l'alerta del CNI. L'ABC, per part seva, recull també que el CNI va alertar el dia abans el ministre del Ministeri de l'Interior de l'entrada massiva d'aquests 180.000 migrants.
6: Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
0: Hem arribat a les 7 i mitja, ara és moment de repassar quins són els titulars més destacats d'aquest matí de dimecres. A primera hora d'avui s'ha de començar a apuntalar el local comercial que es va cremar fa 2 dies a Can Picafort, a Mallorca. Això ha de permetre als veïnats dels pisos que hi ha a damunt entrar-hi. Toni Escanelles, bon dia, ja hi ha molt de moviment?
1: Bon dia, idò, efectivament sí. En aquest moment just acaba d'arribar un camió que precisament du 2 contenidors de tamany bastant gros, precisament per començar amb aquestes primeres feines de desescombrament, que, com dèiem, a simple vista es pot veure pel que hi ha dins el tancat, que seran prou complicades, sobretot perquè hi havia un envelat a davant, fet una estructura metàl·lica per ampliar la zona comercial, i que ha estat després de totalment en terra, per tant, les tasques seran complicades. Com dèiem, en aquest moment hi ha un camió gros que està descarregant dos grans contenidors, seran els dos primers que es començaran a omplir, perquè recordem que a les 8 han de començar aquestes tasques d'apuntalament perquè els veïnats puguin fer els primers reconeixements i també els investigadors. En tot cas, deien que l'Ajuntament de Santa Margalida ha donat aquest permís especial perquè l'empresa encarregada pugui començar aquestes tasques. Joan Riera és un del Picapredès que ha de dur a terme aquesta intervenció.
2: El primer que han de fer és netejar, perquè hi ha molt de trastos.
1: No cierro.
0: I avui també destacam un anunci. La companyia United Airlines ha anunciat la nova ruta l'any que ve que connectarà a Eivissa amb Nova York sense escales.
4: Aquesta ruta directa se sumarà a la que ja opera des de Palma a la ciutat nord-americana. L'any passat es calcula que 115.000 turistes dels Estats Units varen viatjar a Eivissa fent escala a Mallorca o altres ciutats europees.
0: I dilluns el Consell de Menorca presentarà la modificació de la llei de la reserva de la biosfera que ha de permetre limitar l'entrada de vehicles.
4: Ja se saben més detalls de com es vol gestionar aquest topall. Qüestions com el límit de cotxes o el període d'aplicació es revisarien cada un o dos anys en sessions plenàries i en cas de voler aplicar canvis s'haurien de justificar a través d'estudis de càrrega.
0: El vaixell oceanogràfic Miguel Oliver ha iniciat la quarta fase de la seva campanya en aigües de les Pitiüses. Avalua la població d'espècies marines que viuen a la part més profunda.
4: A les anteriors sortides les conclusions han estat positives. Al cap de la campanya Francesc Cordines parla d'un augment en la presència d'algunes espècies que vincula a un descens de l'esforç pesquer.
3: De fa uns anys cap aquí hi ha hagut una reducció important de la mida de la flota i a més, des del 2020 s'ha aplicat el pla plurianual per la pesca demersal, que implicava un 40% de reducció en dies de pesca d'aquesta flota.
4: Per cert, que en aquest informatiu serem en directe al mercat de l'Olivà i coneixerem a quin preu es venen les primeres llampugues de la temporada que, recordem, va començar ahir.
0: I sobre la crisi migratòria a Ceuta, la Diputació Permanent del Congrés dels Diputats vota avui 14 iniciatives del PP per demanar la compareixença urgent del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i de 10 ministres.
4: Durant la jornada d'ahir, la ministra de Defensa, Margarita Robles, i el d'Interior, Fernando Grande Marlaska, es van contradir sobre si el CNI va avisar o no de l'arribada massiva de persones procedents del Marroc.
5: El dia 29, esos funcionarios que están allí, los que la identidad no las puedo decir aquí, pero trasladan y dar cuenta en la delegación del gobierno de esa convocatoria para el día siguiente.
23: No había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció.
0: I el mes que ve i l'altre podria fer més calor d'allò que estem avasats per un setembre i un octubre.
4: L'Agència Estatal de Meteorologia diu que hi ha un 70% de probabilitats que els dos mesos que venen siguin més càlids del que és habitual. La delegada de l'AEMET a les Balears és María José Guerrero.
18: Pues de que continuemos con el ambiente cálido, más cálido de lo normal, por lo menos hasta mitad de septiembre, y en cuanto a precipitaciones que sean normales. Sí, normales, pero casi tirando a seco.
0: Bé, tot això seria a partir de la setmana que ve, dimarts és dia 1 de setembre. Abans, però, hem de conèixer quina és la previsió per avui dia 26 d'agost. Avui hi ha avís groc per rissagues a Menorca. Pedro Roger, bon dia.
24: Bon dia, així és. Avui encetam una jornada de canvis i començant per aquest risc de rissaga. Aquesta podrà afectar a tot l'arxipèlag, però serà sobretot en el cas de Menorca on pugui ser més destacable. D'altra banda, en el cel, aquest es trobarà bastant enterbolit, tant per la presència de núvols, sobretot durant la primera meitat de la jornada, com també per la pols en suspensió. De fet, no descartant tenir qualque brusca i aquesta estaria acompanyada de fang. D'altra banda, el vent bufarà entre fluix i moderat de llevant. Això farà que la costa més exposada sí que tinguin qualque redol de maror i també provocarà que sigui el ponent de les illes on es donin els valors més elevats en el termòmetre, esperant que avui la màxima giri aproximadament entre els 32 i els 35 graus. Ara mateix tenim a Mallorca 24 graus a Campos, 25 a Sa Pobla i 26 a Bunyola. A Menorca 24 graus a Es Migjorn Gran i 25 a Cala Morell. I a a les Pitiuses, 25 graus a Santa Gertrudis i 27 a la Savina.
15: Informatiu Matí. Esports.
0: En els esports, la plantilla del Reial Mallorca gaudirà avui de l'únic dia de descans de la setmana després d'ahir capvespre realitzar la primera sessió d'entrenament. Gavi Fortesa, bon dia.
8: Bon dia. Els de Luis García tornaran a entrenar demà dijous, així com divendres i dissabte, per a continuar preparant el partit corresponent a la tercera jornada de Lliga, que es disputarà som mos diumenge a les 7 contra el COE, el Ceuta, que encara no ha puntuat. Pel que fa a la classificació, recordem, el Mallorca ocupa la 13a posició amb 3 punts, mentre que els líders, amb 6 punts són els dos equips canaris, el Tenerife i les Palmes. Pel que fa a la primera divisió, ahir es va disputar el València 0, Betis 1, amb l'ex-mallorquinista Pablo Maffeo a l'equip valencià. Un Maffeo que va viure la tensió de la graderia de Mestalla i que va deixar un missatge comparatiu a la televisió.
9: Desde fuera se ve de otra manera que desde dentro, eso es así, pero no solo aquí, sino en todos los estadios, en todos los equipos. Que nos sigan exigiendo, pero que sí que es verdad que estemos todos a una. Yo les pido que, yo lo entiendo, pero que estemos todos a una, porque al final si empezamos a abrir una brecha, a mí me ha pasado en Mallorca, de abrir una brecha entre afición y equipo, eso es lo peor que nos podría pasar a todos, tanto a ellos como a nosotros.
8: Avui a les 9 del vespre, també de la primera jornada, el Real Madrid de José Mourinho s'enfrontarà a la Real Societat a l'estadi Santiago Bernabéu, un partit en què l'àrbitre principal serà el mallorquí Mateu Busquets Ferrer. Més futbol. A la primera federació, l'AU d'Eivissa ha anunciat el fitxatge del lateral esquerrà Víctor García. El jugador de 32 anys arriba lliure després d'acabar el passat mes de juliol el seu contracte amb el Màlaga, amb qui va ascendir a primera divisió. Tot i així, a una setmana del tancament del mercat i a 5 dies de l'inici de la primera federació, l'equip blau-cel continua fent feina per incorporar un central esquerrà i un tercer davanter. I a la segona federació, el Poblense ha comunicat que els jugadors Ivan Aillar no continuaran a l'equip Poblé aquesta temporada. En bàsquet, l'Azul Marino començarà avui la pretemporada d'un curs il·lusionant en què l'equip mallorquí debutarà a la màxima categoria del bàsquet nacional femení. Les jugadores realitzaran avui el primer entrenament a Pollença després de fer-se ahir les proves mèdiques. La jugadora Carmen Grande s'ha mostrat amb moltes ganes de començar.
10: Sí, la verdad que bueno, el verano se ha hecho largo, ¿no? La post-pretemporada y yo creo que viendo cómo llega la gente, cómo estamos todas, se ha notado un ambiente de muchas ganas y simplemente emocionadas de poder estar aquí y empezar a construir.
8: Això sí, els entrenaments començaran amb les absències de les internacionals Alba Torrents, Sika Koné, Dembélé, Kayla Alexander i Lydia Rivers. Una de les peces claus del projecte, la mallorquina Maria Espanya, s'ha mostrat satisfeta amb l'equip format.
11: La plantilla està ben configurada, ara bueno, hem d'esperar que totes acabin les seves competicions amb les seves seleccions per poder ajuntar-nos i fer equip. No? Després ja veurem com funciona tot, però contenta amb les companyes que hi ha, són totes molt bones jugadores i amb moltes ganes.
8: L'Azul Marino encetarà la temporada el 3 d'octubre amb la visita del València. D'altra banda, pel que fa a primera FEB, el Palmer Bàsquet ha començat a entrenar pendent encara de tancar la plantilla i amb nou director general, Adrián Villalobos. L'executiu mexicà compta amb una àmplia trajectòria en el bàsquet del seu país i qui també ha encetat la pretemporada és el Bàsquet Menorca, que a més ha anunciat el fitxatge de l'escorta dominicà de 25 anys, Jerónimo Rubio. Anem ara amb el ciclisme. La quarta etapa de la Vuelta a Espanya, Tadej Pogačar ha conquistat Andorra la primera cursa de muntanya amb una superioritat indiscutible. L'artenenc Enric Mas ha arribat sisè, 2 minuts i 39 segons després de l'eslova. Escoltam el ciclista artenenc.
12: Però bueno, como digo, es la realidad. Tadej es el mejor y nosotros tenemos que centrarnos en nuestra actuación. Poco a poco, que queda muchísimo y después... El primero que se lleva una decepción soy yo.
8: Ara Enric Mas és tercer a la general a 3 minuts i 32 segons del líder Pogačar. I anem acabant amb piragüisme, perquè la ciutat polonesa de Poznan acollirà a partir d'avui el Mundial de Piragüisme en representació balear. D'una banda, Marcus Cooper participarà a la prova del K4-500 amb Adrián del Río, Rodrigo Germade i Carlos Arevalo. L'escoltam.
25: Simplemente estar entre los mejores, vamos a poner entre el podio, ya que no me gusta hablar de medallas, pero entre los tres mejores ya sería para nosotros pues, bueno, motivo de celebración.
8: D'altra banda, Àlex Graneri competirà al K1-500, mentre que la pollencina Àngels Moreno ho farà al C2-200 i al C2-500 amb Victoria Jarchevska. Escoltam en aquest ordre Àngels Moreno i Àlex Graneri.
26: Llegamos con nuestra mejor forma, venimos preparadas para darlo todo.
13: a lo largo de los campeonatos hemos ido mejorando, cogiendo mejores sensaciones, así que venimos preparadas para luchar por esas primeras posiciones.
14: Este fue mi primer sitio donde remé un campeonato internacional, hace ya 5 años. Me gustaría volver a subirme al podio.
8: Tots tres cercaran medalla i bones sensacions en la vista posada als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. Pel que fa a la modalitat de paracanoe, Adrián Castaño, del Reial Club Nàutic de Palma, competirà a la prova de KL1 200 metres.
0: Gràcies, Gavi. Així hem arribat a les 7:41 minuts. Ara fem una petita pausa i tot d'un anem en directe al mercat.
16: Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles, Govern de les Illes Balears.
17: Segueix la calor. Necessites vacances sense sortir de Mallorca? Aprofita el final d'agost i fes una escapada en família o en parella al Green Garden Apart Hotel de Cala Rajada. Tot inclòs, piscines i diversió per a totes les edats. I a més, amb l'arena fina i blanca de Cala Agulla a només una passa. Tu desconnectes, els altres gaudeixen. Descobreix l'oferta especial amb fins a un 20% de descompte per a residents a gardenhotels.com. Garden Hotels and Resorts, les teves vacances més a prop que mai.
6: Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
0: Són les 7:42 minuts. Avui, ben prest, a la llotja s'han subhastat els primers exemplars de llampuga que ja són als mercats de les illes. Ahir s'inicià la temporada de pesca i avui ja se podrà saber quins són els primers preus de venda. Al mercat de l'Olivar de Palma es troba el nostre company Lluís Hernández. Lluís, bon dia. Com han rebut els venedors i els consumidors aquestes primeres llampugues?
19: Bon dia, i d'aquí al mercat de l'Olivar a Palma, molta activitat amunt i avall amb els blocs de gel per oferir el peix amb les millors condicions i també capses refrigerants pels passejadors preparades per buidar el peix. I una bona part de les peixateries són optimistes per donar sortida a la llampú, encara que diuen el gruix de les vendes arribaran d'aquí una setmana, ja que molts dels consumidors es troben de vacances. En aquest primer dia, el preu per quilo de llampú es troba en els exemplars més petits a 8 euros i les peces més grosses oscil·len entre els 15 i els 18 euros. Un preu, diuen, inferior a altres anys on les tempestes de finals d'agost impedien la sortida de moltes embarcacions. Escoltam alguns d'aquests venedors.
21: Sí, no, jo l'he vist molt guapa avui, així com altres anys eren de 200 grans, n'hi ha quasi d'un quilo avui. Hombre, jo crec que vendrà gent, perquè jo, ahir ja me'n van demanar molt de clients, jo vaig dir, si no és demà, serà la setmana que ve, li vaig contestar.
26: Els primers dies no, se van menys aquesta setmana, perquè encara no hi ha la gent que fa, normalment, la gent d'aquí és la que més la gent pugui, entonces encara estan de vacacions, i els que tenim ara són els que estan de vacacions aquí, que després se'n van, entonces se'n vendrà un poquet, però no serà una venta com si pot ser d'aquí 2 setmanes.
19: Segons la Direcció General de Pesca a les Illes, l'any passat es van capturar prop de 115.000 quilos de llampuga que van generar uns ingressos de 146.000 euros per al sector.
0: Moltes gràcies, Lluís, per aquesta connexió en directe des del mercat de l'Olivar, on ja hi ha aquestes primeres llampugues que, segons diuen algunes de les venedores, són ben bons exemplars. Són exemplars que fan goig i que són més grossos d'allò que seria habitual. Això quan l'Institut Espanyol d'Oceanografia ja ha començat la quarta i darrera fase de la campanya Mèdits 2026 a les aigües de les Pitiüses. Aquesta campanya la fa un equip de 17 científics amb l'objectiu d'estudiar la biologia i l'estat d'explotació de les poblacions marines i l'impacte de la pesca de bou als ecosistemes de la Mediterrània. Un escenari que des de l'Institut remarquen que s'està desenvolupant de manera favorable. Neus Pericàs.
1: Ho faran a bord del Miquel Oliver, un vaixell d'investigació pesquera de la Secretaria General de Pesca, on l'equip científic fa aquestes pesques per capturar organismes demersals, aquells que viuen a la part més profunda de la mar, i així avaluar l'impacte de la pesqueria de bou. La tendència aquests darrers anys és optimista, segons ha explicat el cap de la campanya Francesc Ordines, que diu aquests darrers anys s'ha vist un augment de la presència d'algunes espècies.
2: Hem observat aquests darrers anys és que alguns organismes, alguns peixos, hi ha un increment bastant important. Jo crec que és un escenari optimista. Primer, que de fa uns anys cap aquí hi ha hagut una reducció important de la mida de la flota. I, a més, des del 2020 s'ha aplicat el pla plurianual per la pesca demersal, que implicava un 40% de reducció en dies de pesca d'aquesta flota.
1: Emperò remarca que els desafiaments són presents. Els resultats de la campanya duen a l'assessorament per futures mesures de gestió pesquera, com la regulació dels mètodes de pesca, encara que també s'han de tenir en compte els reptes climàtics.
2: Tenim diversos estudis en marxa i alguns estudis ja publicats que demostren que hi ha un efecte de l'encalentiment de l'aigua sobre alguns dels recursos pesquers. Hi ha espècies que són d'aigües més fredes i, per tant, se veuran més perjudicades. Per exemple, un recurs que està en retrocés és l'escamardà.
1: L'objectiu final és que totes aquestes dades serveixin per conèixer millor l'estat dels recursos pesquers i ajudar a prendre decisions sobre la gestió de la pesca, també en el marc de la política pesquera comuna.
0: Això quan han conegut una multa de 2.000 euros a un pescador per fer feina a una zona protegida de Calvià. La Direcció General de Pesca ha imposat la sanció perquè el pescador professional va estendre una xarxa de 500 metres de llargària a la reserva marina protegida de l'illa del Toro. Aquesta modalitat de pesca està estrictament prohibida en aquesta zona i va ser denunciat per bossejadors aficionats. I un dia més amb l'actualitat estatal centrada en la crisi a Ceuta, la Diputació Permanent del Congrés dels Diputats vota avui 14 iniciatives registrades pel PP per demanar la compareixença urgent de Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, i de 10 ministres per retre comptes de la gestió feta fins ara. Quan ahir també es va produir a la Cambra Baixa la primera de les intervencions, la primera de les compareixences dels ministres després de les vacances d'estiu, va ser a càrrec de la titular de defensa, Margarita Robles, qui va obrir la porta a les contradiccions.
3: No es posen d'acord amb el màxim responsable d'Interior, Fernando Grande Marlaska, sobre si el Centre Nacional d'Intel·ligència, el CNI, va avisar sobre l'arribada massiva de persones procedents del Marroc.
5: El dia 29, esos funcionarios que están allí, los que la identidad, no las puedo decir aquí, pero trasladan y dar cuenta en la delegación del gobierno de esa convocatoria para el día siguiente.
23: No había ningún informe que atisbara que el día 30 de julio iba a suceder lo que finalmente aconteció.
3: Mentrestant, la portaveu parlamentària del PP, Esther Muñoz, ha insistit en que qualcú diu mentides.
5: ¿Quién miente, señora Robles? ¿El CNI? ¿El CIFAS? ¿La Policía Nacional o Marlaska, que dijo que no había recibido ninguna información?
0: Unes intervencions al Congrés que han tingut lloc el mateix dia en què s'ha oficialitzat el nomenament del ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, com a màxim responsable del comandament únic que ha d'ajudar Ceuta a recuperar la normalitat.
3: Assegura que més del 90% de les 70.000 persones que varen entrar nedant a Ceuta varen tornar al Marroc els dos dies següents. Torres, que ha demanat comparèixer al Congrés, dona per fet que la crisi migratòria ha entrat a una segona fase, tot i que les premisses són les mateixes.
7: La devolución y la repatriación de la mayor cantidad de las personas, mayores y menores, teniendo en cuenta que hay que hacerlo respetando el ordenamiento jurídico, los derechos, en este caso de los menores, el derecho superior del menor, que exige para su repatriación una serie de condiciones, y también a la vez ir trabajando con la respuesta humanitaria y de acogida que tiene que darse a quienes solicitan asilo o a quienes son menores no acompañados.
3: Aquest comandament únic permetrà que tots els recursos de l'Estat intervenguin de manera coordinada, sobretot per habilitar nous espais pels migrants, molts dels quals malviuen en condicions insalubres. La ministra portaveu és Elma Sainz.
20: El gobierno de España ha estado
4: está y va a seguir estando en la ciudad el tiempo que haga falta con los recursos que hagan falta. Estamos ante una situación extraordinaria que requiere una respuesta extraordinaria.
3: La Comissió Europea, per part seva, ha valorat de manera positiva el comandament únic.
9: Important challenges remain and must be tackled.
3: El portaveu d'Afers Interns, Marcus Lammert, recorda que els reptes continuen i insisteix en garantir el retorn ràpid dels migrants.
0: Per altra banda, el Consell de Ministres ha aprovat els avantprojectes de llei d'asil i de reforma de la llei d'estrangeria amb l'objectiu d'adequar la legislació espanyola al Pacte Europeu de Migració i Asil. Aquestes noves normes, aprovades pel gabinet de Sánchez, inclouen els exàmens d'algunes sol·licituds a la frontera i un escurçament dels terminis, així com un triatge i la recollida d'informació de les persones que travessen les fronteres sense haver estat sotmeses als controls d'entrada. L'altra gran cita política de la setmana és la conferència sectorial d'infància prevista per demà dijous.
3: S'haurà de parlar del repartiment de migrants menors no acompanyats i també d'enviar les 500 nines a la península, tot i que això no forma part de l'ordre del dia inicial, malgrat la intenció de fer-ho per part del Ministeri de Sirarrego.
0: I a la crònica internacional, els Estats Units amplien l'embargament contra Cuba fins al setembre del 2027. Donald Trump al·lega que la decisió redunda en l'interès nacional del país.
3: En un missatge a les xarxes socials, el ministre d'Exteriors cubà, Bruno Rodríguez, ha condemnat aquest allargament per un any més del bloqueig econòmic, comercial i financer imposat pels Estats Units. Per a Rodríguez, aquesta pròrroga per part de la Casa Blanca no és un acte administratiu menor, sinó la confirmació que Washington persisteix en el propòsit d'asfixiar una nació sencera.
0: Encara sobre Cuba, l'Havana critica el tracte als migrants cubans als Estats Units després de l'arrest de dos músics. L'illa caribenya i Washington mantenen un conveni bilateral perquè tots els migrants que arribin per mar al territori nord-americà siguin deportats.
3: Cuba ha reiterat diverses vegades el seu compromís amb una migració regular, segura i ordenada, alhora que reitera el perill i les condicions de risc per a la vida que representen les sortides il·legals del país. De fet, el passat divendres, Cuba va rebre un grup de 127 migrants deportat pels Estats Units.
0: I seguim amb els Estats Units perquè Donald Trump ha titllat de pallassos les autoritats canadenques després de la guerra comercial iniciada amb el país. El Canadà, per part seva, manté el pols i ha anunciat aranzels de fins al 50% a productes dels Estats Units, com ara l'acer o l'electrònica.
3: Trump ha afirmat que si Ottawa no entra en raó, les conseqüències, ha dit, seran molt pitjors. Es refereix així a l'energia que rep el Canadà a través d'aquest estat nord-americà. Unes paraules que arriben hores després d'anunciar que elevarà el 50% dels aranzels sobre automòbils, camions i l'acer d'origen canadenc a partir del 1 de gener del 2027.
0: I a Washington s'ofereixen fins a 8,6 milions d'euros per informació sobre els alts càrrecs de la Guàrdia Revolucionària de l'Iran.
3: Mentre que l'Iran afirma que l'operació Paire Econòmic, en què els Estats Units cerquen tallar els llaços econòmics de la República Islàmica amb altres països, és un assetjament sistèmic que afecta la sobirania dels països.
0: A Colòmbia, la xifra de morts pel terratrèmol que va sacsejar el departament de Chocó fa dues setmanes ha pujat a 331.
3: A més, hi ha prop de 4.500 ferits i 240 persones desaparegudes. El sisme amb epicentre al municipi de San José del Palmar va afectar unes 500 poblacions. Durant la seva visita a la regió més perjudicada, el president Abelardo de Lasprilla ha anunciat que el govern colombià ha començat la fase de reconstrucció de les zones afectades.
0: I a França, el pas d'un tornado pel sud del país ha deixat dues persones desaparegudes i més de 40 ferits. Els equips de rescat continuen revisant les prop de 300 cases afectades per descartar que hi hagi víctimes a dins.
3: Aquest fenomen d'una violència inusual va sacsejar en només dos minuts la localitat de Pomas, de poc més de 1.000 habitants. El país continua afectat, a més, per un front de tempestes que ha causat més destrosses.
0: I avui també destacam que es troba ja en fase d'estabilització l'incendi declarat ahir al Parc Natural de Collserola, a Barcelona, després de cremar 35 hectàrees i obligar a confinar dos barris de Barcelona.
3: Durant la nit, unes 60 dotacions terrestres de bombers han refrescat la zona de l'incendi, que es podria donar per estabilitzada en les pròximes hores si el vent no augmenta, i mentrestant a Almeria, a les Tres Villes i a Castelló, a Sagorb, els equips d'extinció han donat per controlats aquests incendis que han cremat 300 i 630 hectàrees respectivament.
0: I el govern central ha aprovat via decret el registre de lobbies.
3: L'objectiu és reflectir qui són considerats com a grups d'interès, quina és la seva activitat d'influència i quins són susceptibles de rebre-la. La mesura està inclosa en el projecte de llei que es va enviar fa més d'un any i mig al Congrés i que està bloquejat per manca de suports parlamentaris. La portavot del govern, Elma Saiz, ha explicat després de la reunió del Consell de Ministres que la finalitat és crear un registre estatal públic i obligatori.
4: Este registro es obligatorio y estará gestionado y supervisado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que llevará su gobernanza y también su gestión.
0: I per cert, que destacam un clàssic d'aquestes dates del mes d'agost, en poques hores, la localitat de Bunyol, a València, es convertirà en una marea vermella. 22.000 persones llançaran 150 tones de tomàtigues, 30 més que l'any passat, en una de les celebracions més tradicionals i multitudinàries de l'estiu.
6: Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.

Quan falten 4 minuts per les 8 del matí, destacam que talents locals i artistes nacionals i internacionals es reuniran un any més al Festival Internacional Eivissa Jazz, que enguany arriba

0: I aquesta és una de les notícies, malauradament, del dia. S'ha apagat la veu d'una de les llegendes de la cultura pop dels Estats Units i del món. Sandra Martínez, bon dia.
1: Bon dia. Sí, durant 6 dècades de trajectòria, Dolly Parton va guanyar 11 premis Grammy. Va ser una de les artistes amb més discos venuts a tot el món, amb cançons com aquesta que escoltem de fons, aquest I Will Always Love You, una cançó que es faria mundialment famosa per la pel·lícula El guardaespatlles i la interpretació que en va fer Whitney Houston. I és que Dolly Parton va ser responsable de moltes cançons que potser les coneixem per altres interpretacions, com per exemple Jolene, que també faria Miley Cyrus, faria una gran interpretació en un altre dels moments. Cantant, compositora, actriu, va ser capaç de transcendir els límits de la música country amb cançons que, com dèiem, formen part també de l'imaginari de diverses generacions.

Dolly Parton va ser també una gran filàntropa, es va dedicar, per exemple, va crear una fundació per ajudar els infants sense recursos. Gràcies a ella, milers de nens als Estats Units tenen llibres i han après a llegir. També recordem, durant l'època de la Covid, quan encara s'estava investigant per aconseguir les vacunes contra la malaltia, la seva donació $1 milió va permetre tirar endavant una de les vacunes, la Moderna, va ser gràcies a aquesta donació i va ser, en fi, moltes coses. De fet, com a símbol, tot i mai haver-se posicionat a favor de cap de les dues formacions polítiques als Estats Units, ni demòcrates ni republicans, sí que va deixar clar sempre el seu suport als drets de les dones, dels treballadors, de les persones migrants, de les persones LGTBQ+. De fet, avui a la Casa Blanca, la bandera llueix a mig fal en senyal de dol.

0: Ja hem arribat a les 9, ara repassam quines són les notícies més destacades d'aquest matí de dimecres. Fa una hora que l'AEMET ha activat l'avís groc per rissagues a Menorca i el nivell de la mar pot arribar a oscil·lar a prop d'un metre. A mitjanit l'avís passarà a taronja i aquestes oscil·lacions podran ser d'un metre i mig, un fenomen meteorològic que de cada vegada es preveu millor, un fet important pels propietaris de barques i que afecta en especial el port de Ciutadella.
1: En una entrevista a l'Informatiu Matí, el meteoròleg Agustí Jansà ha explicat que es deu a variacions ràpides de la pressió i se noten quan hi ha amplificacions, com per exemple quan l'ona marina va en paral·lel a la causa atmosfèrica.
2: Ciutadella està enfrontat, es pot ajudar, ja està flotant cap al sud-est i quan hi ha perturbacions ràpides de pressió solen venir, se solen produir des de, avançant, diguéssim, des del sud-est cap al nord-est. Per tant, és tan fàcil que la propagació d'ones marines i de la causa meteorològica vagin juntes en els cas de Ciutadella.
0: I avui, pendents de com evolucionen les tasques per poder apuntalar el local comercial que es va cremar fa dos dies a Can Picaforta, a Mallorca. Han començat a primera hora d'avui matí. Toni Escanelles, bon dia. Avancen a bon ritme.
3: I doncs sí, de fet, els dos primers contenidors, aquells que vos anunciaven que a les 7:30 ja s'havien situat al davant d'aquesta obra, ja llueixen pràcticament plens i, per tant, ja es podrà començar a fer el relleu d'aquests contenidors. Han començat les obres, ho dèiem, fa un poc més d'una hora, un poquet abans de les 8, fins i tot abans d'allò previst, per desfer aquest envelat metàl·lic que envoltava un comerç en aquest que es situava al carrer del Centre i de Josep Trias d'aquí de Can Picafort. La idea en aquests obrers és acabar com a màxim demà l'encarregat d'aquestes obres, és Joan Riera, i explicava de quina manera ho faran.
4: Hem de llevar tot el que xatarra, que tot això que ha quedat fus, i fer neteja i després per apuntalar. Apuntalar perquè no sabem ara l'estructura com està, el queixa d'aquí és planta zero està bé, però sota no hem pogut accedir. Hem de fer un pot de neteja per accedir a baix a vora i apuntalar un pot tot.
0: I avui és el primer dia que podem trobar llampuga als mercats de les Illes. La temporada va començar ahir i aquest dimecres ja està a la venda. Anem en directe fins al mercat de l'Olivar de Palma. Lluís Hernández, bon dia. A quin preu es ven?
5: Bon dia, aquí en aquest mercat de ciutat les llampugues ja es comencen a vendre. En el seu primer dia, el preu per quilo oscil·la entre els 15 i els 18 euros en les peces.

0: més grosses, i tot i que alguns consumidors han comprat ja exemplars de llampuga, altres prefereixen esperar uns dies perquè possiblement baixi el preu.
1: Nosaltres ja fa molt d'anys que ens dediquem a la llampuga, o sigui, és el nostre producte estrella, per dir-ho, pel servei que li donem, com que li llevem tota l'espina, la massam en el buit, i és un producte pues, que molt demandat. I...
2: Ahir vaig sentir per la tele que anaven a 18, o sigui, avui ja han davallat, esperaran demà.
0: I els peixaters esperen que aquesta temporada sigui tan bona com la de l'any passat, que va concloure a finals de desembre.
3: I la companyia United Airlines ha anunciat una nova ruta a les Balears l'any que ve. Connectarà Eivissa amb Nova York sense escales. Serà des de l'aeroport d'Escòdolà fins al de Newark.
4: Està previst que comenci a operar dia 31 de maig del 2027 amb una freqüència de 4 dies per setmanes. Aquesta ruta directa se sumarà a la que ja opera des de Palma a la ciutat nord-americana.
3: Així arribam a les 9 i 4 minuts, tot d'una comença el programa al dia. Amics, que passeu un bon dimecres.
5: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
1: Tèntol!
0: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
2: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau.
0: Nou i 4 minuts. Bon dia. Benvinguts al dia. Comencem aquest dimecres, dia 27 d'agost, a 27 graus de temperatura. Primer de tot, com sempre, aquesta ullada al temps, jornada sense gaire canvi, cel majoritàriament cobert amb pols en suspensió, avís de rissaga a Menorca, continuem amb aquest avís meteorològic, i alguna tronada puntual, però sense precipitacions. Temperatures que es mantindran estables, màximes al voltant dels 34 graus i mínimes prop dels 23. Sí que se nota una lleu davallada de les mínimes. Començam en crònica de successos i vos contam que campi que fort, els investigadors intenten aclarir encara les causes de l'incendi que va afectar un edifici residencial. Les primeres hipòtesis apunten a un mal contacte de l'endoll on estava connectat l'aire condicionat. Avui els veïnats, això sí, podran tornar a accedir als seus habitatges mentre s'apuntala el sostre i també la planta baixa per poder garantir la seguretat de l'estructura. Serà un dels temes que abordarem avui i del que estarem pendents, però en tenim d'altres. Fem el repàs a Maria Antònia Esquines i parlant precisament d'una nova important a l'hora de passar a l'ITV a Eivissa. Bon dia.
3: Molt bon dia, Marta. Així és, idò. A partir d'ara s'haurà de pagar per avançar per poder reservar cita. El Consell d'Eivissa vol reduir l'absentisme que supera el 40% de les cites concertades i evitar l'ús fraudulent del sistema de reserves.
0: Un sistema que, per cert, també s'aplica a les cites mèdiques, que són moltíssimes encara les persones que no avisen per cancel·lar les cites. Serà, com dèiem, un dels temes de tertúlia, però parlant d'Eivissa, l'aeroport d'Escodolà tindrà per primera vegada un vol directe amb els Estats Units.
3: United Airlines connectarà a Eivissa amb Nova York 4 dies per setmana a partir del 31 de maig de l'any que ve. Una nova ruta que arribarà en un moment de fort creixement del turisme estadounidense a les Balears.
0: Vos contant també que a Palma ha estat detingut un entrenador de voleibol per presumptament violar una jugadora menor d'edat. Els fets s'haurien produït el passat mes de juny i la víctima hauria quedat embarassada.
3: La investigació es va iniciar després de que la família detectés un canvi important en el comportament de la menor. Posteriorment, una prova mèdica va confirmar l'embaràs. El detingut acusat per l'agressió sexual s'ha acollit el dret de no declarar i ha quedat en llibertat amb un ordre d'allunyament de la víctima.
0: Justament parlant d'habitatge i tornant a Eivissa, vos han d'explicar que a Santa Eulària l'Ajuntament ha ingressat 1.780.000 euros per una única sanció urbanística, una xifra de rècord.
3: Dir-vos que és la més elevada de la història del consistori. La multa correspon a unes obres sense llicència en una edificació protegida i en total enguany el municipi ja ha recaptat més de 5 milions d'euros per infraccions urbanístiques i preveu arribar als 7 milions a final d'any.
0: El repàs a l'actualitat avui és en Manuel Aguilera, Anna Mascaró i Juanan Torres, però quan arribem a les 9 i 7 minuts sempre fem aquesta reflexió, la frase del dia que avui arriba abans de temps. Per on passa?
3: Així és, Marta, la frase del dia diu: ni el teu pitjor enemic pot fer-te tant de mal com els teus propis pensaments. Una frase del mestre espiritual Buda.
0: I de què parla tothom? No sé si ve també l'actualitat molt reflexiva.
3: I mira, tothom parla de la fotografia de vacances que mai no va existir.

0: Seria el titular que explicaria el que ha passat a les xarxes aquests dies. Una fotografia que mai no va existir i que tothom va comentar. Mireu, vos explic. El príncep Carl Philip de Suècia, de 46 anys, ha gaudit d'uns dies de vacances a bord d'un iot davant les costes d'Eivissa amb un aspecte físic espectacular i una actitud totalment relaxada. El problema és que aquell moment mai no va passar. La fotografia havia estat creada amb intel·ligència artificial, ja que la imatge era bastant convincent perquè milions de persones la donessin per bona i abans de que s'identificés com a contingut generat per IA, la publicació havia acumulat, atenció, més de 4,3 milions de visualitzacions. Clar, Marta, tothom va donar per fet que era ell i aquell era el seu cos. Ja no saben distingir entre el que és intel·ligència artificial i el que és realitat. No sé si cada vegada serà més complicat, si fins i tot era Eivissa i homes pensant que és una altra platja. És que ja no sé de què ens poden fiar i de què no, no sé què en penses.
1: Ara just teníem les dues imatges a pantalla compartides, les podeu recuperar i vetres a la carta per fer aquesta comparació d'imatges i no entenc per què no hi havia necessitat en realitat, no?, d'alterar aquesta imatge, una imatge normal d'un príncep gaudint de les seves vacances d'estiu. Quina necessitat hi ha de transformar un cos, no?, d'idealitzar-lo, perquè per mi és un superheroi, no? Per mi és, no sé, un cos de,
0: sí,
1: de Marvel,
0: exagerat.
1: Que no sí. Un cos normal, quan aquest home ja estava bé de per si, no necessitava cap tipus de retoc.
0: Clar, i jo tots aquests likes i visualitzacions que ha agafat és bastant realista, per aventura les persones que no l'hagin vist abans tot d'una se l'han cregut, o fins i tot hi ha hagut canvis físics que s'han fet ràpids i deuen pensar, s'ha apuntat en el gimnàs o qualsevol cosa.
1: Ja te dic jo que tan ràpid al gimnàs no te quedes així, eh?
0: I amb molta proteïna o cosa així, perquè si no, no ho assimila, però jo crec que la gent, és que clar, no hi ha cap imperfecció, se pot arribar a creure i pensar que és realitat.
1: De totes maneres, vosaltres, els joves, perquè a mi em passa amb els meus fills, sempre detecten quan una imatge està feta en via. No sé per què.
0: Aquesta, Marta, m'hagués costat.
1: Tu creus?
0: Jo crec que
1: perquè
0: sí.
1: Perquè a mi sempre em diuen, però si això és IA, i ho veuen tot d'una, no? Però els que tenim ja una edat, mos costa un poc
0: clar,
1: més
0: és un poc exagerat,
1: veure, no?, si és IA o no.
0: Però és que no veus quasi cap imperfecció a pit, segons quines zones, segons un poc més borroses, per exemple, algunes zones del vaixell del iot, diries, ai, però és que no ho he vist,
1: no,
0: eh? De primeres.
1: Fa por.
0: Mos enganen.
1: Fa por que precisament hagi aconseguit aquests nivells, no, de perfecció a la intel·ligència artificial que ha vingut, com heu vist, no, per quedar-se. Ja ho hem sabut, hem escoltat les notícies, els diferents boletins informatius, a les xarxes també surt pràcticament per tot, però ha mort als 80 anys una de les grans icones de la música nord-americana, Dolly Parton. Tantes vegades hem parlat en aquest programa de Dolly Parton, la reina indiscutible del country, que va morir ahir dimarts a Nashville, Tennessee, de càncer, amb la música i do, si vos sembla, de Dolly Parton, però també amb la bona companyia de Facu Tenaglia als comandaments tècnics, Robert Mercè, Alejandro Rubio, Àlex Fortes, Victòria Sardà i Yolanda Ruiz a la producció. Comencem aquesta jornada de dimecres.

0: 9 i 12 minuts, comença la nostra tertúlia, el repàs a l'actualitat. Avui, aquí als Estudis de Palma, tenim els periodistes Anna Mascaró, bon dia.
1: Bon dia. Com
0: Manuel va? Aguilera, bon dia.
2: Bon dia.
0: I ens escolta des d'Eivissa, Juanan Torres. Bon dia, Juanan.
3: Què tal? Molt bon dia.
0: Mira, precisament començarem per tu. Santa Eulària ingressa 1.780.000 euros per una sanció urbanística interposada l'any 2023. Una propietat que va fer obres, en aquest cas sense llicència, una edificació protegida. Les obres il·legals es van fer una casa i, clar, aquesta casa estava protegida pel pla territorial prop del polígon de Cana Palava. Es va iniciar aquesta reforma, com deien, sense llicència. El consistori va aturar el procés d'obres en diverses ocasions, però sembla que la propietat va dir que no, que continuava, va fer cas o més. Estem parlant d'una xifra de rècord, d'una sanció històrica, perquè mai s'havia assolit, no? Pràcticament quasi els 2 milions d'euros per una infracció urbanística. Juanan, això és un toc d'atenció en tota regla.
3: Sí, així és, i a més amb uns expedients que solen allargar-se moltíssim, sempre que es troba algun infractor sol recórrer aquestes sancions i allargues procés moltíssim i que no els ajuntaments no arriben a cobrar fins a molts anys. En aquest cas això no ha passat. És un expedient que ho tenia tot, sobretot aquí la clau està en que era una casa d'abans del 1956 que protegeix que el pla territorial d'Eivissa, com has explicat, protegeix de manera més efectiva que d'altres edificacions més noves. L'Ajuntament de Santa Eulària, quan es va donar d'aquestes obres o d'aquesta infracció, va decretar la suspensió de les obres, no, el promotor no en va fer cas, i bé, tot això, evidentment, suposa un augment de la sanció que va pujant i fins a aquest 1.780.000 euros, que la veritat és que és una xifra rècord i una xifra molt grossa que mai vista a Santa Eulària, i a pocs ajuntaments, pensió, hauran pogut cobrar una sanció d'aquest tipus.
0: Clar, després és que se pugui cobrar, Manuel, no? Que aquestes persones afrontin aquesta sanció. Podem fer, si voleu, també el paral·lelisme de les sancions pel lloguer turístic il·legal, no? Que també són sancions molt altes i sempre mos demanam se poden arribar a pagar. O també està l'altra versió que diu que sí, que compensa, perquè, clar, ingressen tant de dobbers que per això poden enfrontar la multa, però en aquest cas no era un lloguer, ni molt manco, era una infracció urbanística.
4: Sí, bueno, entiendo que la sanción va un poco acorde con el precio de la casa, ¿no? Y el volumen de la obra. Esto, bueno, como hemos hablado muchas veces, la dificultad es la detección.
0: Exacto.
4: Y yo creo que estos son unas multas como un aviso a navegantes, ¿no? Para disuadir, ¿no? A toda la gente que hace obras ilegales en su casa. Que hay que reconocer que está dentro de la tradición española, mallorquina, ¿no? ¿Quién no conoce a alguien que ha hecho una obra ilegal en su
0: una
4: casa?
0: Una cosa es posar un tancament petit a una terrassa i que protestin els veïnats, i una altra, una obra d'aquesta envergadura.
4: Sí, lo importante es cuando te llevas bien con los vecinos y no te denuncian.
0: Que es muy importante.
4: Normalmente no te detectan y bueno, y no pasa nada, pero...
0: ¿Me estás dient que estàs fent obres il·legals?
4: No, jo, que va.
1: Confessió.
4: Bueno, jo lo que confessé aquí...
0: Semblava que havia parlat abans amb els seus veïnats.
4: Lo que confessé aquí fue que estuve haciendo Airbnb en mi casa, en habitaciones, legal.
0: Que aquest programa no se pot comprometre.
4: Hasta que se hizo...
0: O no se fa responsable del que diuen els seus tertulians.
4: Imagina, ara me detienen...
0: Pero, legal.
4: Sí, luego cuando lo prohibieron dejé de hacerlo, cuando, bueno, yo creo que en ese momento pensaba que era un error, bueno, no vamos a entrar en este tema, porque yo no molestaba a los vecinos ni nada, porque yo vivía ahí, y nada, que, no, pero es verdad que, bueno, yo conozco algunos casos que incluso, que hay una motivación política, ¿no?, de políticos que han sido denunciados por gente de otros partidos, cuando han hecho obras ilegales y bueno, y entonces al final es, si te llevas bien con todos y haces una mini obra, es muy difícil que te cojan, ¿no? Encima dando consejos aquí para no, para para que no te cojan, pero bueno.
0: En tot cas, són sancions exemplars, sí. Són sancions molt altes, que vull pensar, Anna, que és un avís a navegants.
1: Sí, jo crec que és una actuació exemplar i que les sancions també són tan elevades, com comentàveu, d'una banda, perquè en aquest cas s'hauran acumulat diverses infraccions, però tal com passa amb les multes per lloguer turístic il·legal, el que s'intenta és evitar aquest efecte, no?, que hi havia abans, de com que en compensa, si he de pagar 20.000 euros de multa ja els pagaré perquè me surt a compte amb tot el que ingrés. Llavors, darrerament s'estan posant sancions molt altes per fer que realment que siguin dissuasòries de l'activitat. A mi una cosa que m'ha cridat l'atenció de la notícia és que explicàveu que l'Ajuntament va advertir el promotor en diverses ocasions de que estava incorrent en una irregularitat i va fer cas omís d'aquests advertiments. I això és el que ha fet incrementar el preu de la sanció. Però més enllà del preu de la sanció, el que indica, o el que podria indicar, és que hi ha una certa sensació d'impunitat, justament, no?, entre alguns d'aquests promotors que estan fent obres que no s'ajusten a la normativa. Llavors, amb més raó, en aquest cas, considero que s'havia de posar aquesta multa.
0: Creus, Juan, i per la teva pròpia experiència i tornant a fer el paral·lelisme amb les sancions per lloguer il·legal a Eivissa, que també són molt altes, que aquestes sancions s'arriben finalment a pagar?
3: Sí, jo crec que sí. Una volta que s'obri un expedient, i aquest expedient no sé que caduqui per segons quins motius, s'arriben a cobrar. Els ajuntaments jo crec que van fins al final, i a no ser que els promotors i els advocats dels promotors tinguin alguna bona excusa, s'acaben cobrant, el que evidentment hi ha molts de condicionants. Jo també parlaria dels motius de per què algun promotor fa obres sense llicència. Aquí a Eivissa tenim uns departaments d'urbanisme en els diferents ajuntaments que estan col·lapsats, sobretot pal de l'Ajuntament de Sant Josep, és a dir, que per demanar una llicència d'obres en sòl rústic, per exemple, a Sant Josep, es tarda més de 2 anys. És un temps d'espera que molts de promotors no poden o no volen esperar, i després també que fins que un comença a posar un bloc, un ja s'ha gastat molts de sous, no?, amb tràmits, amb burocràcia, i tot això fa que molts de promotors s'arrisquin a fer obres sense llicència i perquè potser tenen pressa o perquè es volen estalviar aquests sous que demana tota la burocràcia, i es pensa que no els enxamparà. En aquest cas no ha estat així. El valor d'aquestes obres era de més de 500.000 euros, vull dir que la multa ha estat 3 voltes superior en el valor de les obres. Vull dir, en aquest cas de Santa Eulari crec que en el promotor no li ha sortit bé la jugada.
4: Bueno, sí, yo quiero contar una anécdota con el tema de las licencias para que veamos cómo funciona nuestra comunidad. Cuando trabajaba de periodista de sanidad en El Mundo, publiqué que había una empresa que había trabajado, bueno, que estaba ofreciendo un servicio sin licencia de actividad. Ese día, cuando lo publiqué, me llamó el gerente de Libesalud y me dijo: Sondureta nunca tuvo licencia de actividad. El hospital de referencia de Baleares estuvo trabajando, bueno, abierto y ofreciendo una actividad durante, ¿cuánto? 70,
0: décadas,
4: 70,
0: sí,
4: 80 años, sin licencia de actividad. Lo digo eso como dato histórico de cómo se ha trabajado aquí durante mucho tiempo.
0: Sens dubte és curiós, que se pugui arribar a cronificar una situació durant tant d'anys, però és vera que, malauradament, la burocràcia és el que perjudica i el que fa que tot vagi molt a poc quan se tracta de sancions. Per això te demanava, quan s'arribarà a cobrar, tu dius sí, perquè quan s'obre un expedient s'acaba pagant, però és, sens dubte, una sanció molt important. Tant de bo pugui servir, no?, perquè s'eviti o s'aconsegui erradicar totes aquestes infraccions urbanístiques i també el lloguer il·legal, que és un dels habituals en aquestes tertúlies, un dels temes més freqüents. Volem canviar de qüestió Si vos sembla, són les 9 i 22 minuts. Tot d'una contactarem amb un convidat que tal vegada mos pot obrir un poc la ment o mos pot ajudar, no?, a entendre què és el que està passant amb el nostre patrimoni natural. Quin és l'estat de les coves de les Balears? Cada estiu pateixen, i ho hem vist a través d'imatges que capten influencers, que se publiquen a les xarxes socials, viuen o pateixen molta pressió perquè cada vegada venen més persones a l'illa, arriben turistes, publiquen aquestes fotografies a les xarxes. Alguns experts diuen que aquestes coves són ecosistemes molt fràgils, que qualsevol tipus d'incidència, per mínima que sigui, les pot desequilibrar. És una realitat i també quan, per exemple, va sortir per xarxes socials, no?, les imatges de Escaladors Moro, recordeu, no?, fa uns anys que a partir d'aquestes imatges va ser o se va convertir en una de les platges més visitades pràcticament del món. Clar, el que passa és que això és un patrimoni molt més preservat. Un patrimoni, no te diré secret, perquè se coneixen, però, clar, que s'hagin popularitzat tant, som conscients que s'estan alterant els ecosistemes, Anna?
1: Sí. Bé, jo he cercat una mica de dades i el que expliquen la Federació d'Espeleologia és que hi ha unes 7.000 coves a les Illes Balears, de les quals una trentena estan protegides. Per tant, quan denuncien que hi ha persones, que, com ha passat, no?, com han fet recentment, que hi ha persones que ja estan accedint sense autorització, el que estan denunciant, entenc jo, és que s'està accedint en aquestes coves que estan especialment protegides i que són especialment vulnerables. I, efectivament, efectivament, malauradament, la massificació ja s'infiltra per tots els racons i totes les cavitats i històricament s'han conegut casos fins i tot de coves que s'han utilitzat com abocadors, d'activitats il·legals a turístiques. Ara m'has fet pensar, no sé si va ser l'any passat o l'altre, que la memòria me falla, que també se va multar una influencer per muntar una classe de ioga o una cova.
0: Exactament, sí, sí.
1: Llavors això no és nou i s'ha de combatre i no sé si s'hauria potser de plantejar protegir-les més, no? Perquè si n'hi ha 7.000...
0: El problema és que hi ha un augment de guies pirata. Qui controla els guies pirata, no? Perquè són aquestes persones que organitzen una excursió, però clar, tot això no està reglat de ninguna de les maneres.
4: Sí, no? Estan obtenint una rentabilitat a través de... Bueno, en muchos casos es una zona protegida. Claro, aquí es como cuando hablábamos el otro día de la protección de las costas, de las fiestas que se hacen en las calas. Claro, ¿cómo puedes proteger toda la costa y proteger todas las cuevas, ¿no? Solo con la Guardia Civil o... Bueno, cuando nosotros no podemos controlar ni siquiera las pateras que están llegando, ¿no? No sé, yo veo difícil solución, pero evidentemente de alguna manera se tienen que proteger estas zones.
0: Mira, puc incorporar en aquesta conversa Guillem Mulat, que és president de la Federació Balear d'Espeleologia, que segur que ens podrà explicar què és el que està passant. Guillem, bon dia.
2: Bon dia.
0: Aquests dies els mitjans s'han fet ressò, no?, de la situació de les coves. Realment s'ha notat un impacte, sobretot els darrers anys. Què és el que ha passat?
2: Bueno, sí, s'ha notat un impacte en quant a que, a part de que hi ha més turista i més gent que ve a l'illa, pues, sí que hi ha un augment de cap a aquest turisme d'aventura o oferir excursions d'aventura. I a part de que la gent, pues, a través de les xarxes socials, les redes i tot això, pues, té més accés a informació i a coses on pot anar, a veure, a fer, i clar, aquesta gent pues, s'està moguent més, està accedint més a les coves, i realment no té, digamos, una conscienciació de que aquest puesto, aquests ecosistemes són molt fràgils i han d'anar molt alerta en el que fan.
0: Posa'm un exemple d'algun fet en concret, qualcú que s'hagi oblidat, no sé si aliments, papers, sí. O per exemple pegar un cap fico quan les aigües estan totalment en calma, no? De quina manera la vibració pot alterar
2: Exacte.
0: Una cova. Posa'm uns exemples.
2: Bueno, man, per exemple, la cova més famosa és la cova dels Coloms, que està per la part de Cala Barques i tot allò. I, bueno, és una cova que últimament, d'aquests darrers anys, pues, s'ha fet molt famosa s'ha fet molt famosa perquè hi ha, per exemple, empreses d'aventura, que no estem en contra d'elles tampoc, empreses d'aventura, empreses que ofereixen dur turistes o dur gent en aquesta cova i les duen en barca cap allà i entren, has d'entrar, t'has de tirar dins la mà, entres i allà de dins, pues, molt grossa, molt guapa, hi ha un llaig i sí, t'inviten, digamos, a tirar-te dins el llaig amb aquesta aigua fresqueta. Normalment en l'estiu, bé, normalment no és en l'estiu, quan se fan aquestes excursions i tot això, precisament perquè la gent pues, el que demana tirar-se dins l'aigua i està fresc i això. Però hi ha, digamos, guies d'estrangis, o guies un poc així, per guanyar 4 duros, pues, que també duen gent allà, però no en la finalitat de donar a conèixer la cova, sinó en la finalitat d'un parc aquàtic, d'anar allà i passar-se bé, riure una mica, tirar-se quatre capticos allà de dins i res, no anar a l'alta. Nosaltres considerem que una cova és com un museu, bé, que tu no t'aniràs a un museu i te posaràs a riure i ha-hi, ha-ha, i tocar les coses i tocar les escultures i això. No, una cova és com un museu, és molt delicada. Les aigües sempre estan tranquil·les, els animals que viuen allà de dins, qualsevol perturbació les pot molestar, i inclús si te tires i fas ones grosses, pues són quan arribes les voreres, les estalactites, macarrons i litites que creixen per allà, pues se rompen perquè són molt delicades. A part de que la gent, pues, com que no va alerta i no sap que això se pot rompre, pues, sense voler també en puguin tocar i rompre.
0: I com creus que la vostra denúncia podria tenir efecte o arribar supos que qui pertany, no?, per prendre decisions o, qui sap, si restriccions?
2: Bueno, això la conselleria sé que s'hauria de posar endavant, la conselleria de Medi Ambient sé que s'hauria de posar endavant, però, bueno, tenim, digamos, experiències desagradables en la conselleria i no se'n fa càrrec i, la veritat, amb aquesta darrera legislatura, pues, molt malament. De fet, han denunciat un parell d'actes vandàlics d'aquests, realment varen denunciar a ells mateixos i a la universitat per haver fet opcions que no havien d'haver fet i arrel de tot això, pues ara no som els autoris de nosaltres, a la federació, que fa 20 anys, més de 20 anys, que feim feina amb ells, que hem estat fent contractes de conservació i protecció en la conselleria, pues ara, arrel d'aquestes denúncies, pues, l'han collit a nosaltres i no ens deixen entrar. Aquestes denúncies estan a través d'un abogat presentat als jutjats i estan pendent d'un judici. Però bueno, sí que s'hauria de ser ells que fessin càrrec de tot això. Considerem, des de la federació, considerem que el que no podem fer és, en 60.000 coves que tenim a Mallorca, catalogades, no se pot posar un agent de medi ambient o un guàrdia civil a cada cova perquè no passi el que passa. Considerem, des de la federació, que el seu és conscienciar la gent de que les coves són un patrimoni natural de tots i, per tant, tots tenim dret a respectar-les, a conservar-les i que els meus fills i els meus nets també puguin gaudir d'elles. No perquè ara hi hagi quatre energúmenos que les s'acarreguin, pues, és un patrimoni que no és com un pi, que el pot tornar a sembrar i tornar a créixer. Això ja no creixerà pues, mai més, ja ben crec que ja no ho veurem. El seu és conscienciar la gent de que, per favor, vale, duix gent a la cova, anau a les coves, si les voleu veure, però amb un respecte i unes normes de preservació.
0: Creu que si milloressin aquestes relacions, no?, amb la conselleria, que venen de molt de temps enrere, com vostè ha explicat, se podrien fer o donar passes endavant per preservar aquestes coves, no?, que, com hem explicat, és un patrimoni natural
2: claro,
0: molt
2: claro
0: important.
2: Sí.
0: O sigui que un punt burocràtic, un malentès burocràtic, no pot endarrerir, no?, una causa tan, tan rellevant.
2: Exactament. Jo el que t'he dit, des de fa 20 anys hem estat fent contractes de serveis en la conselleria, n'hem fet 3 en la conselleria de Medi Ambient i 2 en la Fundació Biodiversitat de Madrid, de cara a preservar i conservar i monitoritzar aquestes coves per saber quins són els seus perills, També de cara a Boca Més, perquè hi ha moltes coves que tenen urbanitzacions a damunt i hi ha alguna que no té clavegueram, doncs medir a veure si realment les afecta o no les afecta com les afecta i dur un seguiment de tot això. Degut a aquesta denúncia contra la universitat i contra la Societat Pedagògica Balear, que són els qui realment van fer malbé aquesta cova, pues, ara l'han coi de nosaltres, perquè, clar, la Conselleria i la Universitat són afines i ara són nosaltres que paguem els plats romputs. Bueno, nosaltres, la societat, perquè realment ara pues, no pot entrar ningú allà, fa 2 anys que no podem entrar, fa dos
0: I
2: anys
0: quin va ser
2: que no
0: exactament el
2: sabem.
0: motiu de la denúncia contra la universitat?
2: Pues que la Societat Pedagògica Balear, que fa feina per la universitat, més gent de la universitat, són científics, pues, tenien, o tenen, bueno, no, tenien unes zones d'exploració i estudi, igual que la federació. Bé, de fet, aquesta gent perteneixia a la federació, se varen separar de la federació, pel que siga, se varen separar de la federació, i van pel seu compte, perfecte, pues, tenien unes zones d'exploració allà, juntament amb nosaltres i cooperàvem entre tots dos, però llavors ens van donar compte que les galeries que ells empleaven per anar a la seva zona de treball pues, les havien fet malbé, no havien mirat prim, no s'havien balisades, se va rompre tot el espeletemes de la galeria i nosaltres, pues, jo em da igual denunciar la conselleria com denunciar un particular, com denunciar els que sí, que qui la fa l'ha de pagar i no s'ha de tornar a fer. Perquè això és el que dic, que tot el que està romput, està romput. I la conselleria, pues, no li va caure bé i per això ara no mos deixa entrar altres. I l'excusa que posa la conselleria és per 4 raons, perquè si entrant poden rompre, podem trepitjar en terra, podem entrar a organismes que no toquen i mos podem fer malbé nostres. O sigui, per aquestes 4 coses genèriques no podem entrar. Però ja t'he dit que està denunciat, està via jutjats, però la justícia va tan lenta que supos que estarem. Ja no hi serà, aquesta gent ja no hi serà i llavors hi haurà judici.
0: Guillem, volem esperar, no?, que tot això se pugui arreglar, se pugui arribar, no?, a un enteniment, perquè crec
2: Claro,
0: que l'objectiu és
2: sí.
0: comú, que tothom, tant universitat, conselleria, ciutadania, grup d'espeleologia,
2: Exactament.
0: tothom vol preservar aquest patrimoni. Com
2: Sí, sí, sí,
0: explicaves, és
2: sí.
0: una qüestió que ve de temps enrere, que de moment no s'ha solucionat, però des d'aquí també
2: Exacte.
0: traslladam aquesta situació perquè se li pugui donar una visibilitat per aquest bé comú que explicàvem abans.
2: Exactament.
0: Guillem, moltíssimes gràcies
2: Sí,
0: per
2: sí, sí, sí.
0: atendre'ns.
2: De res. Gràcies a vosaltres.
0: Hem escoltat les declaracions del president de la Societat Balear d'Espeleologia respecte a tot el que està passant, no, els darrers anys. Vos demano una valoració, perquè hem començat a parlar de l'impacte del turisme. Pots començar tu, si vols, Juanan, que no has intervingut abans de l'entrevista. Hem començat parlant de la importància de la preservació, de l'impacte dels turismes, de la situació que suposa que els influencers publiquin. Però, clar, ha derivat la conversa a un malentès, no? Una situació burocràtica que s'ha cronificat d'anys enrere amb la Conselleria, la Universitat i el Grup Balear d'Espeleologia.
3: Bé, disculpeu, desconeixia, no?, aquest enfrontament que hi havia hagut. Aquí a Eivissa el que us puc explicar és que els influencers també han fet molt de mal en qüestió d'aquestes coves. Aquí tenim Sollal de Nacoloms, que és conegut com la cova de sa llum, en què cada estiu els bombers han d'anar i fer algun rescat. És una cavitat que des de terra un es pot llançar, allò és una piscina natural, no hi ha més entrada que aquella, per la mà sí que es pot anar per davall, i bé, tot i que les indicacions que prohibeixen es llançar-se a la mà, cada estiu hi ha algun turista, algun resident que acaba tirant-se, no pot sortir-ne, i al final ha de ser els bombers els que l'han de rescatar. També tenim record que hi ha una cova, això Manuel Aguilera potser ho sap, en el final de la platja d'en Bossa hi ha una cova on es varen amagar en Rafael Albert i la seva dona, la Maria Teresa León, en el principi de la Guerra Civil, perquè ells, el principi de la guerra els va agafar aquí a Eivissa i es van amagar una cova allí de la platja d'en Bossa, molt prop de la torre descarregador, i allí vam passar un parell de dies amagats. Bé, aquesta cova va ser senyalitzada, va ser pel Consell d'Eivissa, però després ha estat vandalitzada. Ja sabeu els problemes d'habitatge que hi ha, i va haver-hi gent que s'hi va posar a viure en aquella cova, a fer foc i tot això, i també es va haver d'arreglar tot el que es havia fet malbé. Jo entenc que si es vol conservar aquestes coves, el que s'han de fer és tancar-les, que no hi pugui entrar-hi sa gent, i si experts, investigadors o espeleòlegs, que es demani un permís, i que un permís especial per poder-hi anar, i que se'ls hi doni, però no poden estar obertes en el públic així com així.
0: Darrer apunt abans d'anar a publicitat sobre les declaracions del president balear de la societat d'espeleologia, Manuel, i què t'assembla que expliques, no?, aquest enfrontament que ve de temps enrere, que per una part burocràtica, podríem dir, no s'hagi arribat a lluitar de manera comú.
4: Sí, bueno, a mí me sorprende sobre todo que haya división incluso entre las asociaciones de espeleología, ¿no? Que esto ocurre también en todos los ámbitos, incluso en el periodismo, porque es el que ha hablado es el portavoz de la Federación Balear de Espeleología, y los que están denunciados es la Sociedad Balear de Espeleología con la universidad y entiendo, con la universidad y la consellería. Me sorprende que unas instituciones tan importantes y que trabajan por la protección de las cuevas estén denunciadas por incumplimiento, y bueno, a ver cómo queda eso.
1: Sí, no sé. Jo, bueno, trobo que és bastant preocupant que fins i tot se denunci la Direcció General de Medi Ambient. Jo crec que el que m'apareix més destacable d'això és que la Federació Balear d'Espeleologia ha demanat que s'obri una investigació interna sobre aquests fets. Llavors, a mi no me consta si s'ha obert aquesta investigació interna més enllà de la picabaralla entre entitats, i crec que estaria bé que la conselleria aclarís si s'ha fet aquesta investigació, i com a mínim si s'han aclarit els fets, o si s'ha de multar a qui sigui, que no ho sabem, però que hagi fet malbé aquesta cova, i si s'han pres les mesures necessàries per protegir aquesta cova, que és el més important.
0: Sí, que recordemos que,
4: sí, recordemos que es una cueva de Puerto Colom, ¿no? Que es la cueva de Sases, ¿no?
1: Sí, de Sases.
4: Sí, el tema de la denuncia.
0: Exactament. Sí. 9:39, si me permeteu, el bisturí a la part de ràdio, publicitat a la part de tele, tornen tot d'una.
5: El dia. El bisturí. Javier Alarcón.
6: Buenos días. La noticia del día son las vacaciones. Mientras España se despertaba ayer currándose en las calles de Ceuta, en una manifestación para echar a todo el exceso de invasión que le sobra desde hace 27 días, sus descansados ministros regresaban de las suyas para dedicarse intensamente a hacer el ridículo internacional. No es solo mentirte a ti, no solo desmentirse entre ellos, sino que sea la minúscula delegación de un desgobierno ceutí la que desmiente directamente a toda una ministra. Eso dice el titular. El interior de este charco llamado país desmiente a la defensa de este chiringuito. O sea, España se va de vacaciones a Marruecos y cuando regresa por Ceuta, con unos kilos, con unos miles de seres humanos invasores de más y con un moreno permanente de estar a la deriva sin hacer nada, deja un momento la valla abierta por vacaciones y la asaltan una curia de ministros mentirosos. Llegan de no hacer nada y se navajean entre ellos, se violan mutuamente los códigos de respeto y buen gobierno frente al mundo, y se asaltan entre ellos, invadiendo la dignidad de todos los ciudadanos de este país. Hoy que la ministra Robles ha dicho que su gobierno ha llegado tarde a Ceuta, después de tanta ducha y masaje presidencial, y que antes de esa modalidad de traición llamada vacaciones, su inteligencia, por llamarla de alguna forma, su CNI, había avisado de la performance asalto por tierra, mar y valla, ya se sabe por fin a quién es necesario expulsar. En frío, por lo legal, pero sin contemplaciones. Y ya mañana, y siempre al límite.

0: Són les 9 i 41 minuts. Això és El Dia i seguim en temps de tertúlia amb Anna Mascaró, Juan Antorres i Manuel Aguilera. Un repàs a l'actualitat que també se centra en Ceuta, en tot el que ha ocorregut les darreres 24 hores. El Congrés dels Diputats vota avui 14 iniciatives registrades per al Partit Popular que demanen la compareixença urgent del president del govern, Pedro Sánchez, i de 10 ministres per poder retre comptes de tota la gestió que s'ha fet davant la crisi migratòria del darrer mes. La ministra de Defensa, Margarita Robles, reconeix que el govern va arribar tard a Ceuta pel que fa a la crisi migratòria. Ha estat una de les declaracions, no?, més comentades, aquest reconeixement. Recordem que ahir també parlàvem de la necessitat del comandament únic, que deia el president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que arribava molt tard aquest comandament únic. Així que vos deman dia rere dia i a mesura que se van analitzant i afegint noves informacions sobre aquesta crisi, si veus un final proper en el temps, Anna, perquè tot això s'està allargant, arribarà la tardor, arribaran també els problemes de salut ja han començat, de moment ja han dit que no era necessària ni prendre mesures ni arribar a un confinament, perquè se parlava de casos de sarna, de gastroenteritis que estan controlats, però que tota aquesta gent està malvivint a la platja, tot això se pot agreujar molt.
1: Clar, és que rere tot aquest soroll polític hi ha tota la gestió de la crisi humanitària. La setmana passada xerràvem de les 500 menors que el govern espanyol havia decidit traslladar a la península. Les darreres informacions apunten que ja se n'han traslladat 300, però continuen havent centenars de persones i centenars de menors que viuen en estructures improvisades i malviuen en estructures improvisades, algunes per les mateixes associacions de veïnats de Ceuta. Llavors això és el més important i és el que ha d'estar en el centre del debat. I després, respecte a la picabaralla política, jo crec que sembla que el comandament únic que se reclamava des de Ceuta sembla que és bastant necessari, perquè estan havent discrepàncies entre els mateixos ministres del govern i també és evident, no?, m'ha pres que acaba pel seu propi pes, que després d'aquestes diferents versions entre dos ministres que se contradiuen i se desmenteixen entre ells, és necessària una compareixença per aclarir què va passar i com se va gestionar això. Margarita Robles se la coneix per ser una ministra que va una mica per lliure, que no ha tingut gaires dificultats a vegades per desmarcar-se o per sortir-se una mica de la línia argumental del govern, i en aquesta ocasió ho va fer i va declarar en el Congrés que no s'havia gestionat bé la crisi i a més hi ha un tema rellevant, que és que apunta que CNI afirma, de fet, on de rècord, que CNI va avisar de que això se podria arribar a produir, que hi havia moviments estranys a la frontera. Llavors el ministre d'Interior ho ha desmentit categòricament. I, clar, jo crec que és necessari que s'aclareixi aquesta situació i què ha passat exactament.
2: Sí, esa es la clave, ¿no? Antes lo hablábamos. Primero que hay unos 10 ministros implicados en esta crisis, que parecen muchos, pero es que en el Consejo de Ministros hay muchos ministros, son 22. Y claro, bueno, hay muchos implicados. Lo que comentas de que Margarita Robles va por libre es un clásico en los ministros de defensa, porque da igual que sean socialistas, que del PP, cuando ellos entran en la dinámica del militar, ¿no?, que es el ejército, porque ellos están representando al ejército, su compromiso está sobre todo con los suyos y a veces no coincide con la dinámica o la política que lleva el gobierno, que yo creo que es lo que está ocurriendo ahora. Y Margarita Robles tiene que defender a los suyos y desde el principio ha defendido la actuación del CNI, porque claro, todo el mundo decía, pero ¿dónde está la inteligencia española, ¿no?, que no se entera o que no avisa, ¿no?, de una invasión de nuestras fronteras, cuando tiene multitud de espías y agentes por allí, ¿no? Entonces, hoy todas las portadas a nivel nacional, de todos los periódicos, incluso El País, dice que hay una disonancia dentro del gobierno y que Margarita Robles dice que se avisó a las fuerzas de seguridad y Marlaska, ministro de Interior, dice que no. Entonces, bueno, la imagen que se deja es patética y yo creo que lo deben aclarar.
1: Marlaska diu que no hi ha cap informe, no?
2: Sí, que no hi
1: s'ha agafat en això,
2: claro,
1: no?
2: Claro, però ahí yo creo que se refiere a un tema de forma, ¿no? Dice, a lo mejor hubo un aviso, pero no como un informe, que es el procedimiento habitual.
1: És vera que després Interior desmenteix també qualsevol tipus d'avís i tal, però en declaracions públiques ell... que jo hagi vist, ell insisteix en el tema de la paraula informe. No?
2: Sí.
0: Que és complicat, no? Que tot això s'estigui gestionant amb els milers i milers de persones que es varen organitzar i que es vulgui escapar, no?, dels serveis secrets, de qualsevol tipus de pista, no?, que podia indicar que això s'havia de produir. Juanan.
3: És inimaginable, no?, que els serveis secrets espanyols no se n'adonassin de que hi havia 70.000, 80.000 persones esperant per creuar la frontera de Ceuta. També no és creïble que CNI no avisàs, tampoc és creïble que la policia no ho sabés, és que no és creïble res de lo que expliquen. I aquí jo crec que l'únic en què han estat d'acord Margarita Robles i Fernando Marlaska ha estat amb no culpar el Marroc, vull dir, jo crec que cap ministre li dona la culpa al Marroc quan està clar és que des del país vasí tenen un paper fonamental amb aquesta crisi, vull dir, aquesta gent no s'ha organitzat tota sola per venir a creuar la frontera i jo crec que ahir, no sé si se li va escapar aquesta paraula, la paraula invasió a Margarita Robles, però una invasió no es fa d'un dia per l'altre. Ja hem vist molta gent, o alguns, s'ha destapat que alguns dels que van creuar la frontera i que han parlat amb mitjans espanyols i explicaven que hi ha molta misèria en el seu país. Després s'ha descobert que tenen xarxes socials i que fa poc més d'un mes i mig eren en el Mundial dels Estats Units ben a la selecció del Marroc. Vull dir, aquí hi ha moltes coses que no quadren. També hem vist, hem pogut llegir com hackers han destapat quants d'agents infiltrats hi havia que bé, organitzant tot això del Marroc. Vull dir, encara hi ha moltes pàgines per escriure, s'ha d'investigar molt i, evidentment, el govern espanyol ha tardat moltíssim en reaccionar. Vull dir, ja estan parlant gairebé d'un mes, aquesta setmana s'ha creat aquest mando únic. El govern espanyol ha arribat tard i malament i jo crec que es salva perquè ha set a finals de juliol i tot el mes d'agost en què la majoria o gairebé tothom en aquest país està de vacacions i inclús suposició, no? Que tot i que ha comparegut encara no ha fet tant de mal en el govern com podria haver set en una altra època de l'any.
0: Són les 9:49, una pausa més, recte final d'aquesta tertúlia. Torna'm tot d'una.
4: Al día y Vetras Radio.
5: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 79 céntimos kilo, la pechuga de pollo al corte a 5,95 euros kilo, la merluza de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo y la empanada de carne con guisantes bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
6: Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles, govern de les Illes Balears.
7: Segueix la calor. Necessites vacances sense sortir de Mallorca? Aprofita el final d'agost i fes una escapada en família o en parella al Green Garden Apart Hotel de Cala Rajada. Tot inclòs, piscines i diversió per a totes les edats. I a més, amb l'arena fina i blanca de Cala Agulla a només una passa. Tu desconnectes, els altres gaudeixen. Descobreix l'oferta especial amb fins a un 20% de descompte per a residents a gardenhotels.com. Garden Hotels and Resorts, les teves vacances més a prop que mai.
4: IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la ràdio pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.

0: Seguim en temps de tertúlia. Són les 9 i 52 minuts i ampliem els detalls d'una darrera hora. El Tribunal Superior de Justícia de les Balears ha confirmat la presó permanent revisable a la mare que va llançar un contenidor a Porto Cristo, el seu nounat, i a l'oncle de la nounada, cunyada de la mare. L'alt tribunal ha desestimat els recursos dels tres condemnats i manté les condemnes per assassinat per traïdoria ratificant. La postura, recordem, fixada el març d'enguany pel Tribunal del Jurat de l'Audiència Provincial de Palma. Uns fets que varen ocórrer el 2023 on la principal condemnada, la mare, va donar a llum a una nina prematura d'unes 26-27 setmanes de gestació a l'interior d'un vehicle en el qual es trobaven els tres processats. Malgrat ser plenament conscients que la nounada presentava signes clars de vida i de la necessitat imperiosa d'assistència mèdica, donava la seva extrema prematuritat, tant la mare com el seu cunyat van acordar desprendre's d'ella. L'autòpsia va determinar que la bebè va morir a causa d'una parada cardiorrespiratòria multifactorial desencadenada per la falta d'assistència mèdica afegida a un traumatisme cranioencefàlic infligit en el moment de ser llançada en el contenidor. Presó permanent revisable tant per la mare com per al seu cunyat. És una de les darreres hores que ampliaran tot d'un dels nostres companys dels serveis informatius en pocs minuts. Són les 9:53 i ja que aprofitem que tenim Manuel Aguilera amb nosaltres i que sempre que ens acompanya, no?, podem contar-vos o ampliar detalls sobre tot el que respecta a la memòria democràtica, la història en general, volíem aprofitar que te tenim per parlar dels murs de la dignitat. Recordem als oients i espectadors que el govern vol estendre aquests anomenats murs de la dignitat a més municipis de les Illes després de la inauguració del passat dia 27, de la qual Manuel va fer el discurs inaugural.
1: Sí, bueno, hay que recordar que el muro de la dignitat, o el mur de la dignitat, se inauguró en Palma el pasado 27 de julio y recoge por primera vez a los nombres de las víctimas de los bombardeos de Palma en la Guerra Civil. Ellos son personas, la mayoría, bueno, personas inocentes que de todas las ideologías que sufrieron en ese caso el bombardeo de la aviación republicana y por primera vez tiene un espacio de memoria cuando durante muchos años se le negó, ¿no? Incluso se llegó a votar en contra en el año 2020 en el Ayuntamiento de Palma. Con los años, la sociedad y los partidos políticos han tomado conciencia sobre este tema. Incluso el PSOE propuso hace unos meses ampliar ese espacio de memoria de Palma, ampliarlo al resto de municipios de Baleares donde sí hubo bombardeos del otro bando, ¿no? Entonces se estaba incluyendo a las víctimas de los dos bandos y esa votación en el Parlament consiguió que todos los partidos votaran a favor, que hubiera unanimidad sobre un tema de memoria, que eso es una gran novedad, ¿no? Que Vox, Mex y todos votaran a favor. A pesar de eso, cuando se inauguró el muro de la dignidad de Palma, el PSOE y MES no asistieron, lo cual me parece un error. Sí asistieron los familiares de víctimas, que evidentemente hay gente de todas las ideologías y que agradecieron el gesto. Y ahora ese gesto se va a extender a otros municipios, por ejemplo, a Artá, que allí hubo un bombardeo fascista italiano que mató a 11 personas, la mayoría mujeres y niños, y también el Ayuntamiento de Artá, gobernado por el PSOE, ha organizado unas jornadas con conferencias, una ruta guiada y la proyección de un documental, diferentes cosas sobre este tema. Y luego otros municipios donde murieron, en este caso, por la aviación republicana, como Santa María, Sóller, Inca, es muy importante, Inca fue el primer lugar donde murieron personas por bombardeos en la Guerra Civil en Baleares, que fueron tres países, y luego Ses Salines. También la capital de, bueno, Vila, Ibiza, o sea, la capital, y Mahó, donde sufrieron bombardeos, sobre todo fascistas italianos. En el caso de Menorca, solo fascistas italianos, en el caso de Ibiza, de los dos bandos. Y bueno, en esos casos estamos hablando de alrededor de 30 personas en Menorca y 30 personas en Ibiza, que van a tener también su espacio de memoria.
0: Que és important també valorar, Juana, l'acord polític, no?, davant temes, sí, que ens afecten a tots, no?, que els polítics se posin d'acord, no?, que tinguin les mateixes visions.
2: És que estan parlant de víctimes humanes, vull dir, els bombardejos ja podrien ser aviació italiana, aviació republicana, les bombes caien on caien i mataven a qui es trobaven per enmig. Les bombes no, en aquest cas, no eren gens selectives, sinó que caien, caien allà on caien. Aquí, com bé ha dit, ha explicat en Manuel, hi va haver bombardejos per part dels dos bàndols i les víctimes... en aquest cas són les grans oblidades, no? Les víctimes d'aquests bombardejos, així com les víctimes ja reconegudes, per exemple, dels fets del castell del 13 de setembre del 36, en què varen morir moltes persones en el castell, o d'altres víctimes de la Guerra Civil, sí que han tingut el seu homenatge, que aquestes bombardejats, les víctimes dels bombardejos, encara no havien tingut aquí a Eivissa, així que entenc que és una

0: que posicionen en contra de la recuperació de la memòria històrica, que és una part fonamental per a la salut democràtica d'una societat. Però bé, sí que és vera que sempre que surt un tema de memòria crec que no se pot deixar de dir que aquesta legislatura s'ha derogat la llei de memòria democràtica, una cosa que ha qüestionat el Tribunal Constitucional i que s'ha de veure com se resol, i que pens que aquest tipus de derogacions, encara que les lleis se poden modificar i se poden adaptar i millorar, però els discursos que han tingut aquesta legislatura en el Parlament, sobretot per part d'una formació política que és Vox i que amb el suport del PP va aconseguir aquest objectiu de derogar la llei, no ajuden en aquest consens i en aquesta cohesió social en el voltant d'aquest tema.
1: Se'ns esgota el temps. Manuel, Juana, Nana, moltíssimes gràcies per aquesta xerrada, per aquesta tertúlia. Que tingueu un bon dimecres.
2: Igualment.
0: Igualment.
3: Igualment, salut.
1: Igualment per tu. Escoltam els nostres companys dels serveis informatius a la ràdio i fem una petita pausa per publicitat a la part televisada del nostre programa i tornem amb més propostes. Vos contam que crida molta l'atenció. Tornada a l'escola, costa de setembre, i doncs sembla que són moltes les persones que demanen un préstec per poder afrontar els estudis universitaris. Després ens explica Cristina Borrallo des de Asofin.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia. Es paralitzen de moment les obres per apuntalar el local comercial que es va cremar dilluns a Can Picafort, a Mallorca, tot i que havien començat avui a primera hora. Els veïnats continuen desallotjats. Carles Escolan, bon dia. Conta'ns.
2: Bon dia. En aquests moments les obres de retirada de runa i també de reforç de l'estructura des de la planta baixa i el sòtil està aturada després de que la policia local de Santa Margalida hagi fet fora a la desena d'operaris que treballaven, adduint que això està precintat per ordre judicial i que fins que aquesta ordre judicial no s'aixequi, l'edifici estarà precintat i no s'hi podrien realitzar cap tipus de tasca de neteja fins que no vingui la Guàrdia Civil, en aquest cas la policia científica, i realitzi la investigació.
1: Gràcies, Carles, en directe des de Can Picafort amb aquesta darrera hora sobre les obres d'aquest local comercial que es va cremar dilluns a Mallorca. I canviant d'assumpte, perquè avui és el primer dia que poden trobar llampuga als mercats de les Illes després que hi començàs la temporada amb algun problema per als pescadors a causa del preu del combustible. Bona part de les peixateries són optimistes per donar-li sortida, tot i que diuen que el gruix de les vendes arribarà d'aquí unes setmanes, ja que molts dels consumidors es troben de vacances.
3: El preu del quilo és de 8 euros en els exemplars més petits i entre 15 i 18 en les peces més grosses. Un preu de sortida inferior a altres anys, on les tempestes d'agost impedien que moltes embarcacions feinegessin. Els peixaters també esperen que la temporada s'allargui, com va passar l'any passat, fins a finals de desembre. Escolta'm un venedor del mercat de l'Olivar de Palma.
4: Nosaltres ja fa molt d'anys que ens dedicam a la llampuga, o sigui, és el nostre producte estrella, per dir-ho, pel servei que li donem, per, com que li llevan tota l'espina, la massam en el buit, i és un producte pues, que molt demandat.
1: La companyia United Airlines ha anunciat una nova ruta a les Illes per l'any que ve, que connectarà Eivissa a Nova York sense escales. Serà des de l'aeroport d'Escodolà fins al de Newark.
3: Està previst que comenci a operar dia 31 de maig del 2027 amb una freqüència de 4 dies per setmana. La ruta, que és directa, se sumarà a la que ja opera des de Palma cap a la ciutat nord-americana. L'any passat es calcula que 115.000 turistes dels Estats Units varen viatjar a Eivissa fent escala a Mallorca o altres ciutats europees, i això suposa més d'un 50% més que l'any anterior.
1: I precisament a Eivissa, a partir d'avui, s'haurà de pagar de manera anticipada per demanar cita a la Inspecció Tècnica de Vehicles. L'objectiu és reduir l'absentisme, que supera el 40% de les cites concertades.
3: Forma part de les diferents mesures impulsades pel Consell per millorar el funcionament de la ITV, com són l'adjudicació del servei addicional de dues noves unitats d'inspecció que estaran ubicades al polígon de Montecristo i permetran incrementar la capacitat actual amb prop de 30.000 inspeccions anuals més.
1: La Direcció General d'Emergències ha elevat a taronja el nivell d'alerta per rissagues a Menorca. Recordem, a més, que l'Agència Estatal de Meteorologia manté actiu avui l'avís groc per aquest fenomen a l'illa durant tot el dia i que el nivell de la mar pot arribar a oscil·lar prop d'un

0: metre.
1: A mitjanit l'avís passarà a la taronja i la mà pot oscil·lar fins a 1,5 metres, un fenomen meteorològic que de cada vegada es preveu millor i que afecta especialment el port de Ciutadella.
0: En una entrevista a l'informatiu Matí, el meteoròleg Agustí Jansà ha explicat com que es deu a variacions ràpides de la pressió.
2: Ciutadella està enfrontat, el port de Ciutadella està enfrontat cap al sud-est i quan hi ha perturbacions ràpides de pressió solen venir, se solen produir des de, avançant, diguéssim, des del sud-est cap al nord-est. Per tant, és bé, és tan fàcil que la propagació d'ones marines i de la causa meteorològica vagin juntes en els cas de Ciutadella.
0: 10 i 4 minuts, més notícies a les 11 en punt.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: El dia, amb Marta Grau.
2: Són les 10 i 5 minuts, encetem aquesta segona hora de programa, per si just vos incorporeu en aquests moments. Això és El dia, el programa que va a través de la ràdio, però també a través de la televisió. Sempre en aquest moments fem un repàs del temps previst per al dia d'avui, començant per la península, en aquest cas a Barcelona en concret. Un incendi forestal al Parc Natural de la Serra de Collserola va obligar a confinar 14.000 persones per al fum. Maria Antònia, bon dia de nou.
3: Bon dia de nou, Marta. De manera preventiva, també es varen desallotjar 35 veïns d'un barri de la ciutat. El foc es va declarar una zona de matolls de vora una carretera afectada ja 35 hectàrees i avança cap al Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola del Vallès.
2: No deixen de banda els incendis. Ja ho comentàvem ahir a Formentera. Dos incendis forestals es van produir gairebé de manera simultània aquesta matinada i la notícia, o millor dit, la informació que hem rebut aquest dematí és que podien haver estat intencionats.
3: De fet, els bombers varen rebre passades les 11:30 de la nit l'avís d'un incendi al camí vell de la Mola i només 45 minuts després d'un altre a la zona del camí de Ses Vinyes. En aquest segon cas es varen detectar tres focus. Finalment, els incendis es varen extingir sense danys personals.
2: Meteorologia adversa, però un poc per tot arreu. Si mirant cap a França, el pas d'un tornado pel sud del país ha deixat dues persones desaparegudes i més de 40 ferits. Els equips de rescat continuen revisant prop de 300 cases afectades per descartar que hi hagi víctimes a l'interior.
3: El tornado d'una violència inusual va sacsejar en només 2 minuts la localitat de Pomas, de poc més de 1.000 habitants, i el país continua afectat per un front de tempestes que ha provocat més destrosses.
2: Mirant el cel, el d'aquí, el nostre, la previsió meteorològica a l'arxipèlag, avui cel majoritàriament cobert, amb pols en suspensió, rissagues a Menorca i alguna tronada puntual, tot i que en principi no tindran precipitacions.
3: Les temperatures, Marta, es mantindran sense gran canvis, amb màximes al voltant dels 34 graus cap al ponent de cada illa i mínimes props del 23. Per tant, continuarem parlant de nits tòrrides i el vent bufarà moderat de component est-sud-est.
2: A Menorca, atenció a les rissagues. Avui dimecres hi ha avís groc entre les 6 del matí i les 2 del migdia, amb una oscil·lació prevista del nivell de la mà de fins a 0,9 metres.
3: I demà dijous l'avís puja a taronja. Estarà actiu des de mitjan fins a les 2 del migdia, amb una oscil·lació del nivell de la mà que podria arribar a 1,5 metres.
2: Pel que fa als pròxims dies, fins pràcticament divendres, continuarem amb aquesta pujada de temperatures, acompanyada també de pols en suspensió.
3: I de cara també tindrem un cel més net i clar i un cap de setmana en temperatures més suaus, però encara dins els valors habituals d'un final de mes d'agost. Encara farà molta calor.
2: El canvi més important arribarà a partir de dissabte, quan entrarà una nova massa d'aire amb l'arribada d'una vaguada que farà davallar les temperatures. Cap de
3: setmana,
2: si hi ha
3: sort.
2: Amb una petita treva, sí, a veure si hi ha sort. Obrir les nostres beauties, les càmeres que tenim en directe, no sé si les tenim disponibles en aquest moment o no, i després les obrim i així podem analitzar el temps que tenim en aquests moments i pegar una ullada al cel. Però, de moment, deixant de banda la meteorologia per traslladar-vos altres qüestions més del dia a dia, d'aquesta costa de setembre, podríem dir. Recordeu, ahir parlàvem del material escolar, parlàvem de les dificultats, no?, que tenien les famílies de Balears a l'hora d'afrontar aquesta costa de setembre. Idò, avui afegim una cosa més, la universitat. En aquest cas, la factura pot ser encara més alta.
3: Per a moltes famílies ja no és suficient retallar en algunes despeses o treure diners dels seus estalvis per fer front als costos de l'educació superior i es decideixen per obtenir préstecs bancaris. Segons ASUFIN, un 14,2% dels crèdits sol·licitats aquest 2026 han estat dedicats a sufragar el cost dels estudis universitaris.
2: Però per què es produeix aquest augment generalitzat en els crèdits? Li demanem a Cristina Borrallo des de les entitats ASUFIN i Futuro Legal. Bon dia, Cristina.
4: Molt bon dia.
2: Des de quan heu pogut observar un increment en la sol·licitud d'aquests préstecs per als estudis universitaris?
4: Sí, doncs, segons dades de SOFIN, del baròmetre de SOFIN d'aquest any, en els 10 darrers anys s'ha multiplicat per 4 els imports dels préstecs de les famílies que s'han d'endeutar necessàriament per poder dur en els seus fills o familiars a la universitat. I aquí hem de pensar, sobretot, ja no només en el cost de la matrícula de la universitat, sinó en el cost total de ser universitari, perquè és tot el que engloba, no? Matrícules, desplaçaments, allotjaments, manutencions, inclús despeses associades, no? Per tant, és un problema que detectam que va en augment. Les famílies estan sobreendeutant per poder oferir, en aquest cas, estudis en els seus familiars, i sobretot els dos darrers anys hem trobat una pujada molt significativa.
3: Quines diferències principals podem observar entre comunitats autònomes? Tot està per tothom igual o hi ha certes diferències?
4: Sí, no, trobam, de fet, les Illes Balears, de dins del baròmetre de comunitats autònomes afectades, estem en el top 5, no? Estem en les 5 primeres més afectades per aquesta qüestió, i aquí, sens dubte, el tema de la insularitat mos afecta moltíssim. No tenim una universitat pública, en aquest cas, amb uns serveis, amb un catàleg, amb una oferta molt àmplia o tan àmplia com podrien ser la que tenen altres ciutats principals, i per tant els nostres joves i les persones que vulguin estudiar s'han de desplaçar necessàriament a altres ciutats per tal de poder estudiar. I clar, aquí afegim el cost de viure, no? Perquè no només pensam en la matrícula anual, sinó en el fet d'haver de viure una habitació, un pis de lloguer, la manutenció i totes les despeses associades. O sigui que som una comunitat autònoma molt afectada per aquesta
2: qüestió. Que curiós, perquè s'ha multiplicat per 4, dius. És veritat que la universitat cada vegada ofereix més graus, la veritat és molt ampla, ha evolucionat moltíssim en els darrers anys, però crida l'atenció que per 4, és moltíssim, que hagi augmentat per 4.
4: Sí, sí, hem vist en aquests darrers 10 anys una pujada molt, molt, molt significativa, i especialment en els dos darrers anys anteriors hem vist també una pujada d'un 3% respecte a dos anys anteriors, no? I per tant són dades que ens preocupen, i això ens dona informació. Les famílies no tenen capacitat d'estalvi, per una banda, això és així de clar, les famílies arriben molt justes a finals de mes, no tenen capacitat d'estalviar per poder oferir en aquest cas una matrícula sense haver de financiar-se, no? I per una altra banda, també el cost de la vida en general. Tenim una inflació molt elevada i, per tant, una altra vegada, les famílies tenen manco capacitat econòmica, no? I aquí, en aquest cas, és a on entren en joc les figures dels préstecs, que pensam que a Espanya no tenim un préstec concret per estudis, com per exemple pot ser en el Regne Unit.
2: O als Estats Units, és veritat,
4: o als Estats Units, no? A nivell europeu, si fem una comparativa, veiem que Espanya té un crèdit, en aquest cas és un crèdit bancari, és a dir, les famílies han d'anar a qualsevol entitat financera i demanar un crèdit bancari ordinari amb el tipus d'interès que en aquell moment s'estigui oferint. No tenim, l'Estat en aquest cas no té un tipus de, per exemple, en el Regne Unit, que és el propi Estat el que financia els estudis de les persones, i després amb la devolució que tenen el Regne Unit, que és la veritat que a nivell poguéssim comparar, seria un Estat comparable, no? Perquè al final l'Estat financia, i a més l'Estat és el que li has de tornar els dobbers quan comencis a fer feina, i si cobres més de 25.000 lliures en l'any. És a dir, aquí tenim altres països que tenen una altra manera de fer les coses, països nòrdics, en aquest cas les matrícules són no gratuïtes, però pràcticament gratuïtes, i després tenim el cas extrem dels Estats Units, que aquí sí que aquí no podem fer comparativa perquè tenen un problema estructural molt, molt, molt gros, no?
3: Quins solen ser el perfil de famílies que venen a demanar aquests préstecs per poder dur la millor situació? És una situació ja universal o és, per exemple, la gent en concret com és que tenen les rendes baixes o situacions perescudes?
4: No, doncs aquí, Maria Antònia, no. Abans sí que teníem el cas de la família, doncs, que econòmicament anava malament i anava molt justa, però ara estem parlant de famílies de classe mitjana, eh? O sigui, la gran majoria de famílies han de trobar finançament o han de trobar ajuda per poder oferir en els seus fills o qui sigui, li poden oferir les matrícules. Per tant, ja no estem parlant d'un perfil determinat de gent d'exclusió social, per així dir-ho, sinó que mos afecta a la gran majoria de persones. I aquí la banca té un paper fonamental. No estan oferint tipus de préstecs per aquest concret motiu, sinó que t'ofereixen préstecs ordinaris amb TAEs, que solen ser bastant elevades.
2: Aquí volia entrar, no?, en el tipus de préstec, perquè sí. ara mateix mos escolten persones que han d'enviar els seus fills a fora, o simplement pagar la universitat aquí. A vegades el préstec no té per què ser per comunitats o per viatjar a una altra comunitat autònoma, ni molt manco. En què s'han de fixar?
4: Sí, doncs aquí el primer que han de mirar és la TAE, que mos està oferint l'entitat financera. No mirem només la TIN, que és el tipus d'interès, sinó que hem de mirar la TAE, que és el cost global que té aquella operació de préstec. Això per una banda. Per una altra banda, intentar comparar. Algo que sempre intento donar aquesta informació de dir no mos quedem només en l'oferta que mos dona el nostre banc, sinó anem a mirar, anem a comparar altres entitats financeres. Molta cura també amb els préstecs preconcedits, aquests que tot d'una entres i si tens una situació més o manco estable ja te donen un préstec concedit, perquè normalment aquest préstec té un tipus d'interès més elevat. Per tant, no agafar qualsevol cosa, sinó que si tenim la possibilitat, comparar ofertes, mirar la durada d'aquest préstec i a partir d'aquí doncs, fer aquesta comparativa.
2: És una situació molt complicada la que fan front moltíssimes famílies davant dels estudis universitaris. Fins a quin punt l'encariment, per exemple, d'altres qüestions, com pot ser l'habitatge, és el que ha agreujat aquesta situació? Perquè si dius que sobretot passa en els darrers anys, què ha passat exactament perquè les famílies hagin de mantenir aquest préstec?
4: Sí, aquí tenim el cost, no? El que he comentat, el cost de ser universitari. Ja no pensam només en la matrícula, perquè les universitats públiques, en general, la mitjana per un crèdit i un curs sencer solen ser uns 1.000 euros aproximadament de matrícula anual, però clar, si te'n vas per una banda a una universitat privada, que hi ha una pujada molt significativa, segons dades de SOFIN també, un nombre molt significatiu d'universitats privades que ofereixen altres tipus de cursos. Per una altra banda, afegim el cost de l'habitatge. Tenim un cost d'habitatge disparadíssim a les nostres illes especialment, però també a comunitats autònomes de Madrid i Catalunya, que solen ser les habituals que els nostres estudiants de Balears van en aquestes dues ciutats principals, i aquí el cost de la vida i de l'habitatge també és molt elevat. Per tant, les famílies han de carregar una suma total molt, molt, molt, molt gran.
3: I, Cristina, si parlam de beques, quin paper estan jugant? Trobes que són suficients per cobrir el cost que té avui en dia el fet de ser universitari?
4: No, les beques que actualment tenim, pensam que són beques que estan principalment destinades per universitats públiques, però són beques que no arriben a ser, perquè al final miren el volum econòmic de la família. Moltes de famílies no és que tinguin un problema, sinó que tenen una estabilitat més o manco, no? Famílies de classe mitjana, el que hem comentat, i al final aquestes beques queden exclosos normalment, és a dir, costa molt arribar a tenir una beca. I per una altra banda, pensam en l'universitat privada. La universitat privada està entrant amb molta de força, inclús universitats online, que són les dades de SOFIN que hem recollit, i la part de la beca només te cobriria la part comparativa de la universitat pública. Per tant, si una universitat privada és 3.000 euros per damunt més cara de la pública, estaria exclosa d'aquesta beca. Per tant, és una beca que no arriba a donar una ajuda real a la gran majoria de famílies que són les que se troben en aquesta situació.
2: Ara imagina't que no queda més remei, sobretot perquè hi ha famílies que tenen més d'un fill, o que aquest grau o carrera en concret no se pot estudiar aquí a les Balears, o que se pot estudiar però és molt cara i s'han d'endeutar. Quin risc es pot tenir? Quan se pot allargar en el temps?
4: Sí, normalment són préstecs ordinaris al consum, no tenen cap altra cosa especial, per tant, aquí les durades, si agafem durades curtes o relacionades amb, per exemple, no, els anys que durarà l'estudiant sa carrera, 4, 5 anys, si és un grau, pensam que la durada hauríem d'intentar que sigui amb aquest temps, però clar, què passa? Que sa quota, per tant, també pujarà molt. Què hem de fer com a família? Doncs intentar agafar un préstec que sigui una durada un poc més llarga per tal que la quota sigui un poc més baixa, un poc més ajustada. I pensem també una altra qüestió que també en podem parlar, que és el préstec vinculat. Hi ha moltes universitats que ja te donen, les privades, te donen la possibilitat de vincular un préstec, és a dir, te diuen que ells mateixos te poden posar en contacte amb la seva entitat financera que te vincularà el cost dels estudis. Aquests préstecs vinculats en aquestes universitats solen ser més alts, molt més alts.
2: O sigui, no recomanes, perquè clar, per una, tal vegada en un primer pic pots pensar que per ser de la universitat és el que te convé.
4: Sí.
2: No, atenció, això és important perquè pots tenir uns interessos encara més alts.
4: Segons el que hem pogut comprovar, aquests préstecs vinculats en aquestes carreres solen tenir tipus d'interès més elevats que els que podries aconseguir tu com a consumidor a una altra entitat financera, no? Per tant, també molta de cura, i ja no només estudis universitaris, sinó sobretot cursos, formació en professionals, que se sol donar també molt préstec vinculat, molta de cura de mirar aquest tipus d'interès.
2: Què està fallant aquí? Perquè ara estava pensant, hi ha altres llocs del món on, per exemple, se vinculen algunes feines que fan els alumnes a la mateixa universitat, no? I te pots deduir una part d'aquests estudis, no sé, hi ha com a més...
3: Una convalidació...
2: Per exemple,
3: coses
2: no?
4: Sí, hauríem de trobar... Hauríem
2: no
4: de trobar...
2: tenim aquesta eina.
4: No tenim ni s'eina ni tenim, crec jo, un poc sa cultura, no? Aquí hauríem d'apostar molt més per s'educació, no només una s'educació universitària. Avui dia necessitem feines de tot tipus. Pensem en s'intel·ligència artificial, que ha entrat amb molta de força, i necessitarem tot tipus de feines, formació en professionals, cursos privats, i aquí hauríem d'apostar com a país en s'educació, perquè ets a clau de ser un país molt millor.
2: Si heu de demanar un préstec perquè no hi ha més remei, perquè tal vegada és l'única sortida, no?, per poder accedir a uns estudis universitaris, per una banda han de mirar el TIN, però també han de mirar el TAE, que són aquests dos índexs, després ens han de fixar en els anys. Cristina, si s'allarga en el temps, és evident que la quota serà menor, però no sé si mos convé allargar-ho molt. No sé si establiries un màxim d'anys en concret.
4: Sí, hauríem de trobar, al final tot això parteix d'un assessorament previ, abans de signar un préstec al consum, que a vegades són préstecs que estem parlant, segons dades que hem analitzat, d'inclús a 30.000 euros, és a dir, estem parlant de quantitats molt elevades, per tant, fer una comparativa, tenir un petit assessorament, veure el quadre d'amortització d'aquest préstec, fins a on podem arribar, no allargar-ho molt en els temps, no parlant d'un préstec hipotecari 20, ni 30, ni 40 anys, però sí que intentar ajustar, en la mesura de lo possible, en el pressupost que té sa família. Mirar sa TAE, mirar sa durada i comparar o ofertes de diferents entitats.
2: Cristina Borrallo, moltíssimes gràcies per aquests consells. Jo crec que moltes famílies ara ho agraeixen, no? Que estan pensant en el futur dels seus fills. És setembre, està a punt de començar el mes de setembre, o sigui que segur que és un tema de conversa molt habitual a les famílies aquests dies. Moltíssimes gràcies.
4: Gràcies a vosaltres, bon dia.
2: Són les 10 i 20 minuts. Si vos pareix, companys, compartim la fotografia de la llampuga al mercat. En aquest cas hem anat a l'Olivar i ja els nostres companys de xarxes ens han pogut traslladar com tenim les primeres fotos de la llampuga a plaça de 16,80 euros al quilo, la tenim aquí fresca, és una realitat perquè ja vos contàvem que comença aquesta temporada de llampuga, que és una de les més esperades del calendari de la flota artesanal de Balears, que arrencava, això sí, recordeu, condicionada un poc per la mala mà, que va complicar la jornada en alguns ports, sobretot el de Solla, encara que finalment les embarcacions van poder sortir i completar aquesta quota establerta de 150 quilos per barca. Temporada de llampuga, ja aquí.
3: Així és, les primeres llampugues han arribat ja aquest dimecres al mercat de Mallorca, com estem veient a les imatges, i de moment, atenció, l'oferta serà limitada. La mala mà va impedir sortir a les barques de Solla, però avui s'espera que sí que continuï una normalitat. La campanya d'enguany compta la participació de 35 embarcacions en total, totes elles en base a Mallorca, i es prolongarà fins a dia 31 de desembre.
2: Sí, vos sembla partint cap a plaça per parlar amb els peixaters, per saber l'interès que ha mostrat ja algunes persones que s'han entrecat als mercats. José Martín, bon dia, i és peixater, com va?
5: Hola, què tal, bon dia.
2: Molta expectació per part dels clients aquest matí.
5: Sí, hombre, tots els mallorquins esperen el primer dia de llampuga per començar ja a comprar-la.
3: I després d'aquesta mala mà, sobretot a zones com a Solla, com ha afectat en el volum de la captura de les llampugues?
5: Pues la veritat que m'ho pensava que hauria menys peix, o sigui, hauria poca llampuga, però al final m'ho ha sorprès i bueno, nosaltres aquí en el mercat n'hem pogut dur tres caixetes.
2: A quan la teniu? Molt important, perquè compartíem abans una imatge, no?, de la primera estampa que ens han facilitat els nostres companys de xarxes. Aquí la tenim, a l'Olivar, a 16,80 aproximadament. Ens han dit que si són exemplars més petits també la trobarem més assequible, però a quan la tenim avui?
5: Pues mira, dir-te que nosaltres la llampuga d'avui, més o menys està rondant un quilo, i la tenim a 14,90. Hem pogut ajustar una miqueta més el preu i està a 14,90.
2: Entre 14, 15, aquest és el preu. Qui s'interessa per la llampuga? José, que això també és curiós, no sé si tothom és gent local, però, clar, amb els anys i amb la gran presència estrangera, no sé si coneixen el nostre peix local, les varietats locals de peix.
5: Sí, no, el que són els mallorquins sí que quan veuen llampuga ja deixen davant de lo que s'endú normalment, de l'ovina dorada, i aposten per la llampuga. I ara, com que en el mercat de l'Olivar tenim el servei, hi ha un parell de restaurants que pots comprar i te'l cuinen, pues s'estranyer sí que s'està animant a provar-la.
2: Mira, que curiós, no?, que cada vegada guanya més adeptes la llampuga. Com la prepares tu, José? Conta-mos, que sabem que a més ets bon cuiner i tal vegada, avui, si la gent se vol atracar a plaça i aconseguir aquestes primeres llampugues, aquests primers exemplars, com la preparam?
5: Bueno, Marta, tu saps que tant jo com ma mare com jo, pues, mos agrada molt innovar i ja n'hem xerrat moltes vegades que la preparam com si fossin boquerons de vinagre, farcida de jamón i formatge, rebossada amb ou i galleta. És brutal, això, pels infants. I després el típic tombat a la mallorquina, en el fons, com tu vulguis. És que és un peix que s'adapta de tantes maneres. La podríem fer sushi, tartar... És que de la manera més rara que tu te puguis imaginar, se llampuga, ahí va bé.
2: I tu creus que és la gran desconeguda per a molts? Ara estàs explicant, a més, unes varietats de plats que segur que les persones que mos escolten i mos veuen diuen ja no ha caigut en què se pot cuinar la llampuga així. Creus que és un poc la gran desconeguda?
5: Sí, per descomptat. La gent només va llampuga en preves i és una roba. La llampuga se pot cuinar de qualsevol manera.
2: Idò, per favor, imaginació al poder i a cuinar aquestes primeres llampugues que ja són a plaça entre els 14, 15, 16 les han vistes de preu. En aquest cas és una enorme fons d'omega 3, un peix blau nostre per excel·lència, que jo crec que pot ser una bona alternativa per a aquest començament de curs. José Martín, moltíssimes gràcies per aquesta informació i que sigueu atenent els clients, que segur que molts s'atraquen per conèixer i per comprar ja els primers exemplars de llampuga.
5: Gràcies a vosaltres, com sempre. Una ferrada molt forta.
2: Igualment per tu. Són les 10 i 25 minuts. Escoltam uns consells. Petita pausa per la publicitat i tornem amb més propostes.
1: El dia. IB3 Ràdio.
6: IB3 Ràdio és diversió.
7: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la ràdio pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
8: Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
1: A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
9: Bienvenidos a la segunda división.
8: Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
10: Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
11: En Tomàs,
12: ho pot dir.
8: David Gui, bon dia.
13: Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
8: Company Fuster, bon dia.
14: S'ha de fer feina. Sí.
1: Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia. IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la ràdio pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. El dia, amb Marta Grau.
2: 10 i 28 minuts, ampliem aquesta notícia de darrera hora. El Tribunal Superior de Justícia de les Balears ha confirmat la presó permanent revisable a la mare que va llançar un contenidor a Porto Cristo, al seu nounat, i també al tio de la nounada, cunyat de la mare. L'alt tribunal ha desestimat els recursos dels tres condemnats i manté les condemnes per assassinat per traïdoria ratificant. Recordem la postura fixada al març d'enguany pel Tribunal del Jurat de l'Audiència Provincial de Palma, uns fets que van ocórrer el novembre de 2023. La principal condemnada va donar a llum a una nina prematura d'unes 26-27 setmanes de gestació a l'interior d'un vehicle en el qual es trobaven els tres processats. Malgrat ser plenament conscients de que la nounada presentava signes clars de vida i de la necessitat d'assistència mèdica immediata donada la seva extrema prematuritat, la mare i el seu cunyat van acordar desprendre's d'ella. L'autòpsia va determinar que la bebè va morir a causa d'una parada cardiorrespiratòria multifactorial desencadenada per la falta absoluta d'assistència mèdica afegida a un traumatisme cranioencefàlic infligit en el moment de ser llançada al contenidor. Recordem, el tribunal contempla i dona la presó permanent revisable per als assassinats quan la víctima és un nounat o menor d'edat especialment vulnerable, que va ser aquest cas en concret. Són les 10:29, com vos dèiem, i també parlam avui de salut, però de salut psicològica, de salut emocional. Quan arriba un diagnòstic dur, important, un diagnòstic de càncer, hi ha sentiments que afloren, parlant, per exemple, de sa por, de sa incertesa, de sa incredulitat, quan apareix sobretot una malaltia de cop. Però com s'acompanya emocionalment un procés d'aquestes característiques? Com s'ajuda una persona, Maria Antònia, que acaba de rebre una notícia d'aquesta magnitud?
3: I sobretot, Marta, que quan és el moment de demanar aquesta ajuda psicològica? La psicologia no és només per als moments en què el pacient ja no pot més, sinó que pot ser una eina d'acompanyament des del primer moment i també durant tot el procés.
2: Hi ha una reivindicació, sobretot per part dels professionals sanitaris, de la necessitat que puguin existir aquests serveis d'acompanyament a tots els hospitals públics, els serveis d'assistència psicològica. Parlem amb Zaira Cabot, ella és responsable del Servei de Psicologia de l'Hospital Juanet de Miramar. Ella és psicooncòloga de l'àrea d'oncologia i alerta d'una realitat. Diu que a Mallorca encara hi ha pocs professionals especialitzats en la psicooncologia, malgrat que cada vegada hi ha més casos de càncer. Què és exactament la psicooncologia? Hi ha pocs professionals que s'hi dediquen, però na Zaira és una d'elles. Bon dia.
9: Buenos días.
2: Què fa exactament, Zaira, un psicooncòleg, una figura que no és molt coneguda per tothom?
9: Bueno, nosotros aportamos desde el primer momento información al paciente sobre un camino que quizá desconoce o es diferente a alguna experiencia anterior que haya tenido, y le damos pautas a nivel cognitivo de cómo debe pensar para adaptarse mejor, de cómo controlarse a nivel fisiológico si tiene síntomas físicos, y a nivel de comportamiento, qué comportamientos son más adaptativos para que se adecue mejor a todas las instrucciones de la parte médica.
3: Abans ho hem amassat, la meitat dels hospitals espanyols no ofereixen aquesta atenció psicològica especialitzada per a pacients oncològics. Què ens diu això sobre els recursos que tenim aquí?
9: Bueno, pues la verdad que nos dice que tenemos un problema, ¿no? Yo pienso que hay unas carencias estructurales por la falta de profesionales en esas estructuras. Quizá nosotros sentimos que minimiza un poco la importancia que se le otorga a la profesión y a los conocimientos específicos en esta área, y también, bueno, quizá se debe a la falta de reconocimiento por no acreditarse como una especialidad.
2: O sigui, no s'acredita com una especialitat. Ara mateix, això, hi ha un buit que determina que no hi ha una especialitat com a tal. Clar, això ja vol dir molt.
9: Bueno, las universidades ofrecen sus másters y sus posgrados como títulos propios, pero sí que es cierto que a nivel estatal cualquier conocimiento específico en un área para un psicólogo general, pues por ejemplo un máster en infanto-juvenil o un máster en oncología o un máster en neuropsicología, no se considera especialidad. Es algo por lo que aún los colegios oficiales de psicólogos siguen luchando.
3: Ara que m'ha explicat i avançat un poc aquest concepte que se cerca, molt de nosaltres no sabíem què era, et volia demanar quan hauria d'entrar en joc la psicooncologia. Hem d'esperar realment a trobar-nos malament o es pot començar a treballar des del moment del diagnòstic?
9: Desde luego, desde el principio, no hace falta estar mal para venir, porque si no también solo tenemos la idea de que uno tiene que acudir cuando se encuentra fatal, y puede venir también para aprender, pues eso, información que desconoce de cómo adaptarse mejor, cómo pensar mejor, qué comportamientos están dentro de su control, pues para calmar sintomatología física, para mantener a raya o supervisar diagnósticos previos o que no se generen patologías de forma paralela al diagnóstico oncológico, Y también les damos muchas estrategias en el resto de áreas que la persona tiene fuera de este edificio, ¿no? En el área social, familiar, sentimental, bueno, y sobre todo también fomentar una comunicación fluida en su entorno y también con el equipo médico.
2: Fins a quin punt és important l'actitud? Perquè, clar, sempre se diu, no?, que tenir una bona actitud davant una malaltia és determinant. No sempre es pot, ni tampoc vol dir que una bona actitud hagi de curar, no? Tot s'ha de mirar, no?, amb certa prudència. Però sí que els professionals sabeu que és molt important l'actitud. Fins a quin punt?
9: Bueno, yo creo que la actitud correcta es respetarse a uno mismo, ser permisivo con uno mismo. ¿Esto qué quiere decir? Tener una buena actitud, realista, enfocada en hoy, sin adelantar acontecimientos, basándonos en la información actual, pero también permitiéndome ser vulnerable y tener sensibilidad humana. Es decir, venir con nosotros no significa que uno sea débil, ¿no?
2: Això és molt important perquè a vegades tenim la sensació que no hi ha dret a estar malament, no?
9: Exactamente, o sea, uno, la mayoría de la población piensa que el que viene a nosotros tiene que estar muy, muy mal o que es una persona débil y no tiene nada que ver, es decir, está en una situación con una percepción de amenaza y por tanto tengo un sentimiento de vulnerabilidad humana, no significa que sea más o menos fuerte o que no sea la persona que han conocido anteriormente a este diagnóstico, simplemente es que soy humano, no soy un robot. I me tengo que permitir soltar esas emociones.
3: Imagino que una d'aquestes emocions enfronten aquestes situacions et sa por. Però quines altres emocions, quan entren a consulta, te traslladen i com les podeu mirar de solucionar o gestionar amb el pacient?
9: Bueno, cada paciente reacciona a su manera, ¿no? Pero las más habituales suelen ser miedo, enfado, preocupación, incertidumbre, que es una emoción bastante difícil de manejar, ¿no? Y además no puede controlarse porque no podemos adivinar qué sucederá. Y bueno, estas emociones en principio son adaptativas, es decir, nos permiten accionarnos, ¿no? Activan nuestro centro de supervivencia, que es la amígdala, es una zona cerebral, nos permite accionarnos, ¿no? Pero también pueden paralizarnos, te pueden dejar ahí en shock emocional en un periodo cortito de tiempo o intentamos que así sea. Y nos amortigua porque yo necesito espacio para procesar lo que me están diciendo. Entonces, también por eso aconsejamos que siempre vayan acompañados de familiares a las consultas.
2: De totes maneres, Zaida, anys enrere ningú parlava de gestió emocional. Ara sí, ara cada vegada els hospitals van incorporant poc a poc, no? Aquests professionals, tu has dit que encara és una assignatura pendent, sobretot en alguns hospitals públics,
9: sí.
2: Però sí que vull pensar que ara sí que se li dona més importància a la salut mental, sobretot a l'hora d'enfrontar un diagnòstic. Si tu fas un poc de balanç de la teva carrera, tot i que ets jove, però segur que veus una diferència entre quan vas començar i just ara.
9: Sí, por supuesto, claro que sí. Los medios de comunicación, la tecnología, las plataformas de Internet han ayudado un poco a normalizar esta situación, ¿no? Y a dar voz, pues, a las ciencias del comportamiento y a los pensamientos y a las emociones que todos tenemos. Claro que sí, sí, hay un cambio.
2: Quin consell li donaries a alguna persona que ens estigui escoltant i que just ahir ha rebut aquest supercop a la vida? Perquè, és vera, no se pot qualificar d'una altra manera, no és fàcil. Tots coneixem a qualcú perquè, malauradament, el càncer es presenta a les nostres vides, no? Afecta a moltíssimes persones, és veritat. Afortunadament, no és sinònim de mort ni molt manco. Convivim amb el càncer i s'ha convertit en una malaltia que forma part de la vida, del dia a dia. Quin consell li donaries? Quines paraules li podries traslladar a aquestes persones que tal vegada se troben en aquesta situació?
9: Bueno, yo creo que lo más importante, un par de puntos, ¿no? Primero, que acudan acompañados, que no vayan solos, que no van a demostrar más o menos valentía por ello, que acudir acompañado le va a permitir amortiguarse mejor, que quizá el que le acompaña pueda preguntar por él si se queda paralizado, que acuda a un psicólogo para que pueda enseñarle en el triple canal de respuesta todo lo que puede llegar a conseguir y aportarnos al equipo, porque ellos también forman parte del equipo. La relación entre nosotros y el paciente es una relación horizontal, no es jerárquica y vertical. Y bueno, que se respete, que se dé permisividad para soltar pues todo lo que piensa y las emociones que siente, eso sí, de una forma proporcional. Es decir, hay que tener un poquito de cuidado para que esas emociones no se conviertan en algo patológico.
2: És un consell important, tot i que a vegades no hi ha paraules de consol, no?, quan se rep un cop d'aquestes característiques. De totes maneres, reivindicam aquesta figura, la del psico-oncòleg, si no l'havíeu sentit mai. És veritat, és un perfil professional que ara se centra sobretot en intentar gestionar o ajudar el pacient a gestionar les emocions quan un rep un cop, no?, un rep una notícia mala de digerir, com és un diagnòstic de càncer. Zaida Cabot, moltíssimes gràcies per atendre'ns i sobretot moltes gràcies per aquesta informació tan útil.
9: Moltíssimes gràcies a vosaltres per invitar-me. Gràcies.
2: I és que gràcies a tu. I és que és vera que jo crec que ara, Maria Antònia, la gent s'anima a demanar ajuda. Igual que anar a un psicòleg, anys enrere pareixia que t'havia de passar alguna cosa molt greu. I
3: també
2: ara no,
3: molta
2: ara
3: gent
2: va...
3: compta les experiències pròpies per xarxes, la gent interactua, comenta i poden, per aventura, fer amics, perquè fins i tot hi ha gent que se troba en la mateixa situació que se veu traslladada en aquell missatge que està intentant comunicar.
2: Mira, els joves heu fet una tasca molt important, és veritat, perquè molts influencers sí, parlen de la seva situació, del seu estat anímic, no? I gràcies a això també se difon a través de les xarxes socials.
3: Ja no
2: socials.
3: Està en tema tabú.
2: Exactament. De fet, ahir comentàvem unes xifres de rècord respecte a l'assistència psicològica dels joves, no? I deien que podia tenir aquesta doble interpretació. Una és que és evident que els joves necessiten d'assistència i que això podia tenir una lectura negativa, no?, perquè estava relacionada amb les pantalles, però una altra és que cada vegada es normalitzen més, no?, les necessitats de tenir un suport emocional. Precisament de càncer, fixa't ara que parlàvem d'aquesta malaltia i de lo comú que és, ha mort una de les grans icones de la música nord-americana, Dolly Parton. Als 80 anys, la reina indiscutible del country va morir ahir dimarts a Nashville, Tennessee.

La seva família confirmava la notícia. Aquesta és la imatge que ha compartit al seu Instagram la mateixa cantant. La família, evidentment, de la cantant, que explicava que va morir a l'hospital envoltada dels seus éssers estimats. Segurament tots ens ve al cap, no?, aquesta famosa cançó, després vos contarem, versionada per Tomeu Penya. Aquí la veiem amb Kenny Rogers, no?, quan cantaven aquesta cançó Plegats, que podem escoltar una mica més i així la relacionareu més, si cal.

Parton deixa una trajectòria de gairebé 6 dècades, més de 100 milions de discs venuts i 11 premis Grammy, inclòs el Grammy a la trajectòria. És l'autor i intèrpret d'alguns dels grans clàssics de la música popular, com aquest, John Lane.

0: La seva història és també la d'una dona que va passar de créixer en una família humil a Tennessee a convertir-se en una de les artistes més influents i estimades del món. Va començar a escriure cançons quan només tenia 6 anys i amb 13 ja actuava el mític Grand Ole Opry de Nashville.
1: Però Dolly Parton no va ser només música, va triomfar com a actriu, especialment a la pel·lícula 9 to 5. Va destacar durant dècades amb la seva faceta filantròpica, hem escoltat abans els nostres companys dels serveis informatius a la ràdio, no?, que feien èmfasi en aquesta qüestió tan interessant. Ha ajudat a molts d'infants a accedir als cursos escolars, a disposar d'estudis universitaris. El seu projecte, Imagination Library, dedicat a fomentar la lectura infantil, ha distribuït centenars de milions de llibres i també va contribuir a la recerca del desenvolupament de vacunes contra la Covid-19. La seva mort deixa una petjada també aquí a Mallorca.
0: Una petjada, Marta, perquè probablement no va visitar mai la nostra illa ni les illes, però una de les seves cançons sí que hi va arribar amb força.

0: Qui no ha cantat mai aquesta versió de Islands in the Stream del nostre Illes dins un riu?
1: Se m'ha escapat, eh?
0: Jo, has cantat? Cantava. És que jo, abans li comentava a Marta que vaig a conèixer la cançó vertadera, en el principi, gràcies a Antomeu Penya.
1: Exacte, que està molt bé, també.
0: Inicis,
1: que per cert, és preciosa la d'Antomeu, perquè està traduïda fil per randa. La traducció
0: totalment
1: és excel·lent, excel·lent.
0: Del nostre cantautor mallorquí, Antomeu Penya, com ara comentàvem, ell va convertir en tot un himne a sorna a totes les rebel·les. La versió va ser publicada l'any 1994 i va convertir aquella cançó en tot un clàssic de la música mallorquina i va fer que per a moltes generacions, m'incloc aquí de dins, la versió en català fos fins i tot més coneguda que l'original. I Marta, si t'apareix, parlant de versions, Whitney Houston també es va versionar una de les seves cançons amb el famós I Will Always Love You.

0: que per cert és una versió preciosa, però tothom coneix aquesta I Will Always Love You precisament per Whitney Houston. Ha estat la frase que ha triat al seu perfil d'Instagram per acomiadar-se dels seus fans. I amb la música de Dolly Parton arribem a les 10:44. Tantes vegades hem parlat en aquest programa de Dolly Parton. Ara trobo a faltar
1: en
0: Xisco Nadal, exactament, sí. Perquè sí, hem parlat molt, fins i tot de quan feia anuncis de galletes, fins i tot de que fa uns mesos ella ja va sortir per xarxes explicant que no s'havia mort, perquè van pensar que estava molt malalta.
1: Clar.
0: I ella va explicar que no, que evidentment se trobava bé, o sigui que ja va sortir per desmentir, no?, tots els rumors que hi havia sobre el seu estat de salut. Com vos dèiem, la música de Dolly Parton, arribam a les 10:45. Uns consells més i seguim. I hope life treats you kind.
2: El dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és Dial.
3: IB3 es dona una mà al Club Vidalba, perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. IB3, tots donam una mà al Club Vidalba.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
4: Mira, anem a escoltar les castanyoles, se les toquen d'escoll.
5: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
6: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
4: Sí, sí, sí.
2: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
4: Ets ambidestre.
7: Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
2: El dilluns 31 d'agost, els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
8: Oh, sorpresa!
2: Un tempo. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
9: Ja som aquí, ja hem arribat!
10: Com això? Com esteu?
2: Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'Aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. El dia, IB3 Ràdio. Illes del Delicte.
0: Sempre els dimecres fem el repàs a la crònica de successos. Vos contam que la Policia Nacional ha desarticulat un grup criminal itinerant especialitzat en furts a zones turístiques de l'illa de Mallorca.
1: Sí, Marta, de fet informa que 3 homes han estat detinguts quan intentaven abandonar l'illa per Port de Palma amb efectes sostrets valorats en més de, atenció, 35.000 euros. Els investigadors els relacionen amb 7 furts comesos a l'aeroport de Palma des de que van arribar a Mallorca dia 29 de juliol. Actuaven principalment a la zona de recollida dels cotxes de lloguer i tenien com a objectiu sobretot turistes estrangers.
0: El modus operandi era molt concret. Mentre un dels integrants distreia les víctimes, per exemple fent-los preguntes o oferint-se a ajudar amb l'equipatge, els altres aprofitaven per robar-los les pertinences. La policia considera que es tracta d'un grup, com dèiem, itinerant, que es desplaça en aquestes zones en concret, zones amb una gran afluència turística. Però les xifres importants acumulen entre els 3 més de 150 detencions, principalment per delictes contra el patrimoni.
1: A més, els agents han comprovat que enviaven part dels objectes robats a la península mitjançant empreses de pagueteria i en aquesta operació s'han recuperat bosses de marques, joies, rellotges, aparells electrònics i fins i tot altres objectes de valors.
0: La justícia ha decretat un ordre d'allunyament de les zones on actuaven i, segons la policia, els 3 detinguts ja han abandonat Mallorca. Parlant de robatoris, no deixant de banda els successos, els veïnats de Pere Garau denuncien un augment dels robatoris al barri, especialment els comerços a l'interior de vehicles i sobretot aquests fets han tingut lloc aquestes darreres setmanes.
1: La plataforma veïnal Flipau en Pere Garau ha demanat als residents que extremin les precaucions i ha posat en marxa una campanya informativa per tal de reduir aquest risc de sostraccions. Un dels objectes que més cerquen els lladres són les balises de geolocalització, que són aquests dispositius en alguns conductors utilitzen per localitzar els seus vehicles.
0: Una situació que afecta especialment les persones que necessiten aparcar al carrer, que no poden sempre assumir el cost d'un aparcament privat, que ja sabeu que pot rondar entre els 100, 150 o fins i tot més euros mensuals. Així que anem a conèixer aquesta situació de primera mà amb els veïnats del barri. Parlam amb Nael Falo, és coportavou de la plataforma veïnal Flipau, amb Pere Garau. Garau, Nael, bon dia, com va?
8: Bon dia, com va?
0: Quina és la situació que està detectant actualment el barri? Perquè vosaltres heu denunciat que aquest tipus de robatoris sembla que en les darreres setmanes estan sent molt habituals.
8: Sí, bueno, todo esto comienza en octubre del año pasado, que nos llegan a la antena Pere Garau. La antena Pere Garau es un canal que tenemos para los vecinos, un canal de WhatsApp. Nos empezaron a llegar los primeros robos en furgonetas en octubre. A partir de ahí dimos la voz de alarma, empezamos con la campaña, una campaña que se trataba de no dejar nada dentro del vehículo, sobre todo a la vista y sobre todo herramientas, porque eran bastante golosas para los ladrones. Rompían la ventana con una herramienta o con una tapa de alcantarilla y a partir de ahí robaban las herramientas. Todo esto fue avanzando y ya en las últimas jornadas en la calle Alvar de Campaner nos remitieron 6 robos, en Pere Llobera 2 más y ya hemos relanzado lo que es la campaña.
1: Abans ho comentàvem, que les balises de geolocalització són un dels objectes que més roben. Per què trobeu que s'han convertit en aquest nínxol d'objectes tan cercat per lladres?
8: Bueno, esto es una vuelta al pasado. Los más viejos o la gente de mediana edad recordaréis en los años 80 que se robaban los radiocassettes porque tenían un precio en el mercado. A día de hoy, en cualquier coche o en la mayoría de los coches, abriendo la guantera, encontramos una baliza que ha costado 40 euros y que si entres en Wallapop puede costar 10 euros, con lo cual es el único artículo de venta rápida y que seguro tenemos en los coches. Con lo cual las balizas de geolocalización se han convertido en un objeto de deseo por parte de los ladrones. ¿Qué estamos diciendo desde la plataforma ciudadana? Pues que adicionalmente de no dejar nada dentro del coche, dejar la guantera abierta y por supuesto no poner la baliza. Y también lo que estamos diciendo, porque nosotros somos una plataforma ciudadana y también muy concienciadora, que no se compren balizas. ¿Por qué lo decimos? Primero, porque es un delito de receptación, que es comprar algo robado, y adicionalmente yo creo que está claro que son geolocalizadas, con lo cual si un ciudadano que se la ha robado, tanto el coche como la furgoneta, presenta una denuncia, pues pueden coger rápidamente a la persona que tenga la baliza comprada a un ladrón.
0: De quantes persones té vostè constància, Nael, que li s'ha pogut passar això, que li s'han robat, que han sostret objectes de l'interior del seu cotxe a Pere Garau?
8: Nosotros en la antena Pere Garau, que llevamos trabajando desde a julio, nos han entrado 28 personas, además documentadas, con foto, con calle, etcétera, ¿de acuerdo? 28 personas, 28 usuarios. Da la circunstancia que ha habido una persona en la calle Bartomeu Torres que le han robado 2 veces la misma furgoneta, ¿vale? Y hay una persona que le han robado tanto furgoneta como coche, con lo cual son 26 personas y 28 hurtos.
0: Clar, tot no parlarem amb la Policia Nacional i també li farem les preguntes, no?, sobre si ells han detectat aquest augment de robatoris al barri, Nael, però clar, m'imagino que s'aprofiten que moltes persones no poden utilitzar un pàrquing. El preu dels pàrquings a l'arxipèlag és altíssim. Pràcticament tothom, a Pere Garau, deixa el cotxe al carrer. No sé si hi ha preocupació entre els veïnats per aquest augment de robatoris.
8: Bueno, hay muchísima preocupación, claro, porque el boca oreja funciona. Y claro, esto es una epidemia. Lo que no podemos permitir es que se dejen cosas de valor dentro de los coches. Y en definitiva, esto es una consecuencia. ¿Qué es una consecuencia? Porque básicamente es el índice de vulnerabilidad, las personas pobres, el aumento de las toxicomanías que ha habido en el barrio, y esto es fruto de, como comentaba antes, estamos retornando a esa vulnerabilidad y esos delitos clásicos, ¿vale?, relacionados con drogas, relacionados con vulnerabilidad de los años 80. ¿Cómo romper la cadena? Pues no dejando nada dentro del coche y, por supuesto, no comprar balizas, porque si rompemos la cadena de compra, ¿vale?, ya no podrán venderlas, con lo cual se acabó este reto, pero claro, luego llegarán muchos más si no vamos a la causa, que es la vulnerabilidad.
0: traslladar amb aquesta situació les forces de seguretat tot d'una. Nael Falo, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
8: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Recordem, Nael és coportaveu de la plataforma veïnal Flipau, amb Pere Grau, que ha estat una de les plataformes que ha denunciat aquest augment de robatoris. Incorporam la veu d'Alejandro Becerra, portaveu de la Policia Nacional. Alejandro, bon dia.
9: Bon dia, què tal?
0: Tenen vostès constància d'aquest augment de robatoris detectat al barri, segons explicaven els veïnats just fa un instant?
9: Bueno, tenemos un incremento de robos en interior de vehículo, no solo en ese barrio, sino en varios puntos de la ciudad, en varios barrios de la ciudad. Afectan a Pere Grau, como comentaban los vecinos, barrios colindantes y otras zonas de Playa de Palma, zona del Distrito Oeste. Como consecuencia de este repunte, se establecieron diferentes dispositivos, tanto de unidades de paisano como de uniforme, para poder erradicar esta modalidad delictiva que ha aumentado de forma desmesurada, mucho, muchísimo, y claro, era un delito que se había disminuido considerablemente y llevamos cerca de un año pues que se ha producido un incremento del mismo.
1: ¿Quién es el
9: como
1: perfil?
9: Consecuencia...
1: Ay, perdona, segueix.
9: Sí, dígame.
1: No, anava a demanar quin és el perfil d'aquest tipus de robatori. No sé si són fets puntuals, abans has dit que passava més sovint, ara com que s'ha recuperat, o si hi ha alguna tendència que ara s'ha tornat a posar en marxa que tal vegada causi una certa preocupació.
9: Bueno, el tema son delincuentes comunes que se dedican a perpetrar robos, que aprovechan la coyuntura para ir a violentar vehículos que están estacionados en la vía pública directamente. Sí es verdad que se produjo un incremento de las palizas porque robaban este tipo de objetos, pero ahora mismo lo que estamos detectando es que van a violentar cualquier tipo de vehículo. ¿Qué pasa? Que ocasiona un trastorno, porque claro, producen fractura de los cristales, entran dentro, van buscando lo que sea. Las medidas que siempre hemos adoptado de no dejar nada visible fuera para evitar que roben. Algunos vecinos ya han instalado alarmas dentro de los vehículos, dejarlo en espacios bien iluminados. Y sobre todo lo que está haciendo Policía Nacional es intensificar las patrullas en las zonas de mayor índice delincuencial. ¿Por qué? Porque las denuncias que ponen los ciudadanos a nosotros nos ayudan pues para establecer diferentes zonas de actuación. Como consecuencia de estas intervenciones, llevamos en lo que va de año más de 150 detenciones por robo interior de vehículo. Son muchísimas, muchas más que el año pasado. Se ha producido un incremento de un 60% de detenciones. Son detenciones que se cometen, la mayoría de ellas infraganti, que cogemos a la persona robando vehículo, porque muchas de estas personas no solo fracturan un vehículo, sino que ellos van por la calle, cogen una calle en concreto y fracturan varios vehículos. Ellos intentan ver, si es cierto que intentan buscar si hay algún objeto de valor para violentar el automóvil, para que no le suponga el esfuerzo sin valor, sino que buscan algo. Pero si no, siguen y siguen hasta que cogen algo de valor y ya se va, ¿vale? Por eso siempre pedimos colaboración ciudadana, porque en muchas ocasiones las detenciones, además de la intensificación de patrullas tanto de paisano como de uniforme, que las de paisano lo que consiguen es detener a Draganti, también muchas actuaciones son como consecuencia, que son vecinos que llaman.
0: Si pot repetir aquesta darrera paraula, física. Que just l'hem perdut una petita error de cobertura, però a què es deu? A què es deu exactament que l'hem perdut?
9: Sí, dígame.
0: No, que just havíem perdut la cobertura.
9: No,
0: quan explicava a què se devia exactament.
9: Bueno, los robos interiores de vehículos se deben...

0: evitar enfrontaments entre els participants, residents que reivindiquen l'ocupació d'espais emblemàtics i els negocis o turistes. La patronal afirma que els establiments afectats poden arribar a perdre entre 3.000 i 5.000 euros cadascun.
1: L'Ajuntament de Palma ha volgut deixar clar que l'ordre de retirar les terrasses no ha estat seva, sinó de la delegació del govern. La decisió ha enfadat molt el sector de la restauració per la imatge i les pèrdues econòmiques que diuen poden comportar. El president de la CAEB Restauració, Juanmi Ferrer, creu que hi ha espai suficient perquè puguin conviure els dos col·lectius que no tenen, ha dit, perquè estan enfrontats per qüestions polítiques.
2: Crec que la reivindicació d'avui d'un sopar a la Llesca és que puguin sopar en Esbon, i quin problema hauria en que no puguin sopar igualment en terrasses com se fa tot el món. Nosaltres no tenim cap res que dir que aquesta gent que pugui seure. És que, de fet, jo he manifestat que inclús els podríem ajudar.
0: La policia local de Santa Margalida ha paralitzat avui les obres per apuntalar el local comercial que es va cremar dilluns a Can Picafort, a Mallorca, fins que comenci la investigació de l'incendi.
1: Les tasques havien començat avui a primera hora per retirar les runes i reforçar l'estructura de la planta baixa i el sòtil. Poc després, però, la policia ha fet fora la desena d'operaris que hi treballaven, al·legant que el local està precintat per ordre judicial i que les tasques de neteja i les obres no es poden reprendre fins que la policia científica no iniciï la investigació dels fets.
0: El Tribunal Superior de Justícia de les Illes ha confirmat la presó permanent revisable per a la mare que va llançar la seva filla acabada de néixer a un contenidor a Porto Cristo. També l'ha confirmada per al conco de la nadona. La justícia avala la màxima pena en tractar-se d'una víctima especialment vulnerable.
1: L'alt tribunal ha rebutjat els recursos dels acusats i manté la condemna dictada el mes de març passat. Els fets van ocórrer el novembre de 2023, quan la mare va donar llum una nadó prematura dins un cotxe. Tot i que la nina mostrava senyals de vida, la dona i el seu cunyat van acordar desfer-se'n d'ella, llançant-la als fems en una tarda de fred i pluja. La germana de la mare, que va presenciar els fets sense demanar ajuda, pagarà una multa per omissió del deure de socors.
0: I avui és el primer dia que podem trobar llampuga als mercats de les Illes, després que hi començàs la temporada amb algun problema per als pescadors a causa del preu del combustible. Bona part de les peixateries són optimistes per donar-li sortida en aquest peix, tot i que diuen que el gruix de les vendes arribarà d'aquí unes setmanes, ja que molts dels consumidors es troben de vacances.
1: El preu del quilo és de 8 euros en els exemplars més petits i entre 15 i 18 en les peces més grosses. Un preu de sortida inferior a altres anys, on les tempestes de l'agost impedien que moltes embarcacions feinegessin. Els peixaters també esperen que la temporada s'allargui, com l'any passat, fins a finals de desembre. Escoltam un dels venedors del Mercat de l'Oliva de Palma.
3: Nosaltres ja fa molt d'anys que ens dediquem a la llampuga, o sigui, és el nostre producte estrella, per dir-ho, pel servei que li donem, per, com que li llevan tota l'espina, l'amassam en el buit, i és un producte pues, que molt demandat.
0: I la prohibició d'entrada de vehicles no afectarà cap persona empadronada a les Illes. És una de les excepcions que vol aplicar el Consell de Menorca a la limitació d'entrada de cotxes a l'illa. Arribem així a la 1:04. Més notícies a partir de les 2 a l'informatiu migdia amb Juan Luis Marcos.
4: Més informació a ib3notícies.com.

A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.

Una i cinc minuts, dimecres 26 d'agost, bon dia. El Mallorca afronta la darrera setmana del mercat de fitxatges. Sonen forts

0: força un nom, el del migcampista ex del Sevilla, Nemanja Gudelj. I també, pel que fa a la part esportiva, la plantilla avui descansa i demà començarà a preparar el tercer partit de la temporada, la visita del Ceuta a Somoix. Amb Facundo Tenaglia al control tècnic, començàvem les portes d'avui. Tot d'una, analitzarem amb en Toni Fuster com afronta, com encara el Mallorca aquesta darrera setmana del mercat de fitxatges que es tanca el proper dimarts a les 11:59 del vespre. Veurem els moviments de Pablo Ortells en aquests darrers dies. Està obert el capítol d'entrades, ho deia, sona amb força el nom de Nemanja Gudelj, però també té ofertes de la primera divisió i també han d'estar pendent del capítol de sortides, sobretot de dos noms, els mallorquins Mateu Morell i també Antonio Sánchez. Tot d'una, parlant de tot això, també pel que fa al Mallorca, valorarem l'inici de temporada del conjunt de Luis García amb un exfutbolista del Mallorca que coneix molt bé la segona divisió, com és l'excentral Poblé, Ivan Ramis. També en el món del futbol, a la primera divisió, ahir van tenir un partit, va jugar el València de Pablo Maffeo, va perdre per 0-1 contra el Betis, i després del partit, Pablo Maffeo va ser l'encarregat de parlar davant els mitjans de comunicació. Va demanar unitat al valencianisme i el va comparar una miqueta amb la situació que va viure ell en el Mallorca.
1: Desde fuera se ve de otra manera que desde dentro, eso es así, pero no solo aquí, sino en todos los estadios, en todos los equipos, que nos sigan exigiendo, pero que sí que es verdad que estemos todos a una. Yo les pido que, yo lo entiendo, pero que estemos todos a una, porque al final si empezamos a abrir una brecha, a mí me ha pasado en Mallorca, de abrir una brecha entre afición y equipo, eso es lo peor que nos podría pasar a todos, tanto a ellos como a nosotros.
0: I del València, que encara no ha guanyat aquesta temporada, un empat i una derrota en dos partits. Avui, nova jornada, primera divisió, la primera jornada, jornada número 1 al Madrid, que rep el Santiago Bernabéu la visita de la Reial Societat en el retorn de José Mourinho a la banqueta del conjunt blanc del Bernabéu. També en futbol, l'U d'Eivissa ja té el lateral esquerre amb experiència que volia. Es tracta de Víctor García, de 32 anys. El jugador format al planter de l'Espanyol arriba lliure, però ve de jugar el curs passat amb el Màlaga, amb qui ha aconseguit l'ascens a la primera divisió. En ciclisme, quin recital ahir, un mes de Tadej Pogacar. A la Vuelta, l'eslovà va guanyar amb molta autoritat la quarta etapa i és més líder. Enric Mas se situa tercer a la General a 3 minuts i 32 segons de Pogacar després d'arribar en sisena posició.
2: Hoy ya veis que peleamos por el segundo puesto, por el podium y la realidad, ¿no? Ya sabíamos un poco así. Por mi parte, bueno, primero el equipo ha estado de 10, es verdad que de Caldón pues ha puesto un ritmo muy muy duro, pero el equipo, repito, ha estado de 10 y después yo pues no he podido sacar segundos hoy. Pero bueno, contento con las sensaciones y como dije el día a día, paso a paso y contento.
0: Avui la Vuelta viu la seva cinquena etapa de 174 quilòmetres amb només un port de tercera categoria. En piragüisme, bones notícies. Àngels Moreno passa a la final del Mundial que s'està disputant a Polònia. Fa tan sols unes hores, la Polla Encina, acompanyada de Victoria Jarczewska, s'han classificat per a la prova final amb una marca de 2 minuts, 2 segons i 88 dècimes a la classe Hit-1. Als 500 metres, la final se celebrarà aquest divendres. I en futbol sala, el San Pablo, de la segona divisió femenina, ja coneix rival per una eliminatòria històrica de la Copa de la Reina. Les ibisenques jugaran per primera vegada. Aquesta competició serà contra l'Albacete, també de la Divisió de Plata, el 12 de setembre, primera ronda, a partit únic i que es disputarà a casa, a Es Viver. Una i 10 minuts.
3: A IP3 Ràdio, els temps d'informació esportiva. Esports 3.
0: Avui, doncs, començam aquesta edició de dimecres d'Esportres Migdia. A IB3 Ràdio, avui al Mallorca, la plantilla descansa. Va entrenar ahir després del partit contra el Granada. Avui toca lliure i demà ja començarà a preparar el 100% el partit de diumenge contra el Ceuta. Tot d'una parlarem d'aquest debut a la categoria, dels dos primers partits, d'aquest Mallorca, en Ivan Ramis, l'exjugador del conjunt vermell, però abans també és una setmana important. Toni Fuster, com estàs? Bon dia.
4: Molt bon dia.
0: Com va això? Descansat ja del viatge a Granada i ja també amb els peus a la segona divisió, perquè el Mallorca la va tocar ben de prop a l'Òscar Meneses.
4: Això de jugar dilluns, la setmana se fa més
0: curta. Tens per refer-te aviat.
4: Sí, avui ja dimecres, l'equip avui, per exemple, descansa també, no entrena perquè va entrenar ahir a les 7 de l'hora baixa, varen viatjar cap a Palma ahir mateix, ahir de matí, ho varen fer un poquet abans que nosaltres, i avui tenen descans. Demà ja se posaran a preparar amb força aquest partit de diumenge contra l'Agrupació Deportiva Ceuta, no? Uh-huh. Un rival...
0: El COE, ara mateix, no té cap punta, veurem com afronta aquest partit de Sant Mosto. Tu no parlant de la part esportiva, però Toni Fuster, jo ho deia, que també hem d'estar pendents perquè pot marcar també el futur del Mallorca, d'aquest mercat. Encara s'han fet molts fitxatges, 11 fins a dia d'avui. També amb aquest descens hi ha hagut sortides de futbolistes importants, però aquests darrers dies també, Toni, pot ser determinant, perquè el Mallorca, tothom també ho diu, necessita tal vegada reforçar-se en situacions i en posicions específiques, no?
4: 6 dies perquè es tanqui el mercat de fitxatges, i en el Real Mallorca, ara mateix, Mateu Morell apunta al Girona. El defensa lateral de Petra té molt número de ser el primer en diu adeu al club vermell. Dic d'aquest pot dies que queden per tancar-se el mercat. El jugador té un preacord amb el Girona i ara és el Real Mallorca, el que ha d'acabar de negociar preu per aquesta sortida. Una negociació que no serà senzilla, i vos explico, perquè el club gironí no es troba disposat a pagar clàusula de rescissió, i aquest podria ser el principal motiu perquè retardi ara mateix aquesta operació. Tot i que sembla que ambdós clubs arribaran a un acord, aquesta sortida podria ser beneficiosa per a les dues parts. Mateu Morell ara mateix no gaudeix de minuts en Luis García Fernández. Ja va quedar demostrat la temporada passada, el poc minuts que va gaudir també el futbolista. Ja va ser tant amb en Demi Xelvis com amb l'anterior tècnic Jagoba Arrasate, i aquest darrer partit va quedar demostrat dilluns a Los Cármenes que contra el Granada Arnau Puigmal i Miquel Cavatallut van per davant del defensa Petrer. Però no tan sols serà Mateu Morell la única sortida, també el club està valorant el futur del central mallorquí David López, el lateral esquerrà Luis Orejuela i el migcampista Dani Luna i Antonio Sánchez. Uns en forma de cessió, altres de traspàs. Orejuela i David López podrien acabar cedits per gaudir de més minuts. Dani Luna i Antonio Sánchez tenen oferta d'altres clubs i l'opció més coherent ja possiblement seria un traspàs. Dani Luna podria acabar en el futbol internacional, recordem que les dues darreres temporades ha estat cedit, i Antonio a una segona divisió espanyol. Què passa amb Antonio Sánchez? Antonio vol gaudir de minuts. Antonio vol ser titular. Antonio vol jugar molt de temps.
0: Luis García va dir que tindria minut, que seria un jugador important, que és un jugador que te pot aportar moltes coses, però Antonio Sánchez, Toni, a segona divisió, després d'haver jugat a primera, també amb poc protagonisme, però a segona sí que ell, supos que vol ser un jugador important, tenir minuts, però com a titular, no?
4: Vol ser titular, vol ser un jugador amb molt de protagonisme, i protagonisme vol dir jugar cada setmana, tenir molt de minuts en aquest cas, no? I el Mallorca s'ha reforçat moltíssim, sobretot en aquestes posicions del mig del camp, i per tant Antonio tindrà el seu minut en el seu moment, però possiblement no és que ell voldria. Què passa amb això? Que ell no veuria amb els ulls una sortida i tancar una etapa en el Mallorca. Recordem que el darrer jugador en sortir ha estat Marc Domènech, cedit al filial de l'Atlètic de Madrid, i pel que fa el capítol d'entrades, anem a veure, el Mallorca no dona per tancada l'opció d'incorporar un mig defensiu, un pivot, me refereixo, en caràcter, amb força, amb experiència, i ara mateix un dels noms que ha sortit a aquests darrers dies, anava a dir darreres hores, no, perquè ja fa una setmana que s'està parlant d'aquest jugador, el que passa que després s'ha com aturat.
0: S'ha refredat una miqueta, sí, s'ha refredat una miqueta, perquè, però ha tornat ara...
4: No donàvem pràcticament un duro, com aquell que diu, perquè Nemanja Gudel arribàs en el Real Mallorca, un futbolista d'experiència, a primera divisió, un jugador que amb el Sevilla ha demostrat també el seu talent, que nosaltres m'haurà marcat un parell de gols també.
0: Té un bon xut de fora de l'àrea, sí, sí.
4: Idò, un segon company de Ràdio Marca Màlaga, i ara ja agafa més força també, perquè som ja molts companys a nivell local, ja se'n parla ja més seriosament que el migcampista serbi, que ara mateix té 34 anys i que es troba actualment sense equip, després d'abandonar el Sevilla, pugui recalar en el Real Mallorca. El Màlaga, que també s'ha interessat per Nemanja Gudel, sembla que no pot pagar la xifra que estaria disposat el Mallorca assumir en concepte per aquestes pròximes dues temporades. Així està, de moment, aquest tema del mercat que anirem...
0: Hi ha cosetes, se mourà durant aquests 7 dies que resten perquè es tanqui. Serà dimarts que ve, primer de setembre. El Mallorca, com dèiem, avui té jornada de descans pendent d'aquest mercat i també amb feina que fer, perquè dilluns passat a Los Cármenes el Mallorca va patir la primera derrota d'aquesta temporada. Volem analitzar aquest començament de temporada i com veu en el Mallorca de Luis García, un jugador amb experiència a la segona divisió, com és l'excentral, el futbolista pobler Ivan Ramis. Ivan, com estàs? Bon dia.
5: Bon dia.
0: Què tal? Tot bé? Com ha anat l'estiu?
5: Tot bé. Hombre, t'he de rectificar aquesta experiència en segona divisió. No sé en què te refereixes, aquesta
0: experiència. És cert, que és primera.
4: Saps
0: què passa? Que ara estic en xip de segona ja, Ivan, i ja no sé què dir. A primera divisió, Mallorca.
5: Vaig militar a segona del Valladolid i després vaig estar allà a Anglaterra després de 300 anys i mig, però bueno... Tant com experiència no
0: tot suma, no tot suma, Ivan.
4: Sí,
0: tot suma,
4: sí, tot suma, sí, Ivan, sí, i mos podràs donar un pot de llum.
0: Sí, perquè, a més, nosaltres tampoc som nous a segona, Fuster, perquè tu n'has narrat de partit del Mallorca a segona, també.
4: Sí, no, però com que ja fa 5 que jugam a primera divisió...
0: Ja has desconnectat, ja no te'n recordes.
4: I el futbol, sobretot el tema d'entrenadors, ara que n'hi van tant més entrenador i s'inventen moltes coses noves, tot és tan modern avui en dia, que m'haurà de contar un poc com que haurà de fer el Mallorca, perquè jo l'altre dia comentava en la transmissió des de Granada, jo crec que el Mallorca haurà de jugar, som molt i va molt bé, el camp és molt gran, tenim jugadors tècnicament molt bons, tal, però fora camp, jo crec que haurem de jugar d'una altra manera, d'una altra forma, si volem guanyar partits. Com ho veus?
5: Bueno, dues jornades... ja passades, primer partit contra el Valladolid, crec que la primera part del Mallorca pues, no va estar ben pilota, el Valladolid mos va dominar bastant, sí que és vera que el Valladolid crec que no va tenir cap tir a porta i si en va tenir va ser de fora de l'àrea, i una segona part on se va decantar per l'estratègia. Jo crec que els partits de segona divisió serà molt important l'estratègia, i crec que ens hem de mentalitzar que tant com a favor com en contra pues, serà molt important el joc, tant de corners, faltes, com qualsevol jugada ensaiada. Després el joc, ja els dos partits que he vist, sí que és vera que la segona ha millorat molt en tema de joc de pilota, juguen molt més la pilota que abans, i crec que serà una temporada sofrida. Sí que és vera que el Mallorca li diuen constantment que serà l'equip a batir, l'equip que estarà dalt, i crec que els jugadors pues, no s'han de confiar i no han d'escoltar molt d'això i fer la feina que han de fer realment, que és anar a puntuar i estar a la més a dalt possible.
0: Té jugadors, Ivan, el Mallorca de molta qualitat en el centre del camp, molt de jugones, com aquest que diuen, no? En Pablo Torre, en Sergi Derde, en Morlanes. Amb aquest sistema de joc, en la manera de jugar que has vist aquests dos partits, trobes que li basten el Mallorca a la segona divisió o fa falta una miqueta més de, no vull dir més de pegar botades, però una miqueta més d'ofici en el centre del camp?
5: No, a veure, jo crec que el centre del camp que tenim, jo crec que és de qualitat i també que fan feina, molta feina defensiva. Sí que és vera que igual poden dir no, és que necessitem un pivot més fixat allà i que té totes les contres, totes les transicions defensives que hem de fer? Pues, possiblement si hauríem de canviar segons quins partits, pues, i tenir un pivot així. Però crec que el centre del camp està cobert, perquè el Mallorca aquestes dues jornades ha volgut la pilota, ha volgut treure la pilota jugant, i crec que el mig camp que tenim serveix molt bé per fer això. Mm.
4: Ha arribat molta gent nova. Això pot ser un poquet endonar temps, no?
5: Bueno, l'entrenador també nou ha aplicat pues, una manera de jugar que crec que s'estan adaptant bastant ràpid, i l'únic que veig que està un poc o apareix des de que d'on jo ho veig és n'Adrián Fuentes, que el veig que sí. La temporada no ha marcat gol, el veig com un poc amb aquestes ganes de ficar el primer gol i que després ja venguin tots sols, però sí que l'he vist aquests dos partits pues, amb aquesta ansietat de voler marcar.
4: Home, i tu suposo que també... No sé si vas coincidir amb ell en el Valladolid, però el coneixes, en Kai Larin. En altres, Adrián Fuentes ve de fer 14 gols amb el Córdoba. Kai Larin, quan jugava amb el Valladolid, venia de fer 8 gols en una segona volta, no? És a dir, són gent que ha marcat, però que necessita pentura, no sé, aquesta confiança o tenir aquesta oportunitat, però que va de definir-les, no?, per enganxar un poquet i començar a fer gols.
5: Sí, són jugadors que, pues, que varen fer aquesta diferència, i després aquí pues, s'adaptar-se és no tenir aquest cop de sort de poder fer el primer gol perquè després pues, tinguis més confiança a l'hora de finalitzar i tot això. Pues, jo crec que a Adrián Fuentes li està passant això, no? Que no ha pogut fer aquest gol a la pretemporada amb aquestes dues jornades, però sí que és veritat que ha demostrat que té una força, que aguanta el balón, que és molt potent, que aguanta molt bé centrals i és complicat de defensar. Què passa? Que li falta aquest al·licient que els delanters tots ho demanen.
0: Obrir-se llauna, no? Ja va ser una miqueta aquesta pressió del primer gol, gols que va aconseguir en el Córdoba. És cert que només ha jugat una temporada com a professional a segona divisió, va ser la temporada passada amb el Córdoba. Parlant de la davantera, Ivan, trobes que en Ortells, com pensava i Mordei, en David Gui, el nostre analista, hauria de gratar una miqueta més, intentar trobar un davanter que te pugui, no sé si assegurar, perquè això és impossible, però que te doni aquests gols que tal vegada en Fuentes i en Buxa no ho sé, encara és un dubte, no ho sé. Si amb aquest davanter basta, o trobes que hauria de dur qualque davanter més, no ho sé.
5: Jo sóc dels que pensen que és la veritat que pots dur un davanter a un altre lloc que ha fet molt de gols, ha estat molt bé, i després canvia de lloc i no té la mateixa efectivitat. És que no, és difícil de dir. Ara en duré un que és un golejador nato i després no està acertat. I què hem de dir? Pues, sí. L'opinió des de fora pues, sempre és que és de dolent. Que és de tal. És que no ho sé. Jo crec que el talentès que tenim en busca aquest no el conec realment. Tenim en Adon, tenim en Adrián Fuentes, que són talentès nato, i els conec més. Però clar, el tema és estar efectiu de cara a gol.
0: Sí, aquesta és la qüestió. I parlava en Toni Fuster també del mercat, capítol de sortides. No sé què li aconsellaries tu com a exfutbolista en Antonio Sánchez, que no té minuts tal vegada que voldria. Ara a segona divisió tampoc sembla que compti molt d'inici per a Luis García. Li aconsellaries, mira, Antonio, no ho sé, cerca una altra cosa, no ho sé.
5: Home, és la veritat que ell ha de decidir això, no? Jo, que si fos ell, doncs... Pues... Escolta, vull gaudir de més minuts, no els atenc, duc bastantes temporades perquè la primera tampoc ha gaudit molt de molt de minuts, vull tenir més continuïtat, pues, escolta, igual t'has de plantejar xerrant al club, vull un canvi, vull més protagonisme i que quedi tot clar i tots alegres. Sí que és vera que sempre un equip de futbol pues, hi ha més protagonistes i n'hi ha que surten de segon protagonistes, que són els de banquillo, però clar, és una decisió que jo crec que serà difícil per ell, perquè deu molt d'anys en el Mallorca, segurament t'estima molt en el Mallorca, però sí que és vera que si vol gaudir de més de minuts, pues, igual ara s'ha de plantejar segones coses.
4: Comentaves un poc fa un moment també d'aquesta segona divisió. Clar, s'han d'acoplar un poquet aquests jugadors, és una categoria difícil, no? És una categoria també en què l'afició haurà de tenir paciència. Ho dic perquè davalles, però te formen un equip que sembla que per ell de primera divisió, però molt a pits en gana, això, no?
5: Sí, a veure, és això que he dit antes, no? Que te comencen a elevar, que ets l'equip pues, favorito de la segona per ascendir. Clar, això ja els jugadors jo crec que ho tenen ja més que mentalitzat, que els diran tot això, però en el final els partits són de 90-94 minuts, ara a vegades s'allarguen més, i tenies cap pues, bastant amoblat de fer coses i mèrits per poder guanyar els partits i per poder complir l'objectiu que volem, que és ascendir primer divisió una altra vegada.
4: Tu personalment, com te van les coses?
5: Bueno, jo he estat 2 anys ara aquestes 2 temporades darreres en el Morense, on he fet 2 temporades molt bones, i en el final enguany pues, he decidit que, opa, intentar agafar una altra cosa més professional que va més en la meva mentalitat de competició. Soc un tio que és molt competitiu i clar, l'amateur, pues, hi ha molts d'amateurs que van a una altra cosa, no és tan competitiu, no és tan disciplinat i jo he crescut en la disciplina i ser competitiu.
4: Pues,
5: si me surt, no, de moment res, i si me surt algo més serio que jo penso que anirà més enllà, pues, intentarem seguir, perquè la veritat que he disfrutat aquestes 2 temporades, m'ha agradat molt, crec que puc servir per ajudar a jugadors a créixer i esperen que me surti algo. Si no surt, pues, tranquil i esperar.
4: I no, i a nosaltres mos serviràs també pels teus comentaris, de tota l'experiència.
0: Que sí.
4: Ivan, sempre.
5: Moltíssimes gràcies.
4: Ivan, gràcies, sempre un plaer. Una ferrada molt forta, cuida, que te vagi molt bé.
5: Una ferrada forta.
4: Vinga, fins tard. Ivan Rami, el jugador del Mallorca, que m'ho ha parlat una miqueta de com ha vist aquesta inici de temporada de l'equip de Luis García. Menos manco, Fuster, tothom coincideix en aquest començament. No, tothom va en la mateixa línia.
6: Sí, i a més hem de veure que l'Oviedo, per exemple, no ha guanyat cap de 2 partits. El Girona tampoc, l'Almeria tampoc. És a dir, això fa només que començar. Encara els equips no tenen definida les seves plantilles, perquè queden, com deia, al principi 6 dies perquè se tanqui el mercat. Pot evacuar el que canvi, no? I jo crec que fins a jornada 10, 11, 12, no començarem a veure quin podrien ser favorits, no?
4: Sí.
6: De cara a pujar
4: a primera divisió, ficar-se d'aquest playoff. Ara el Mallorca té un calendari que hauria d'intentar sumar puntes, perquè té un calendari que de damunt del paper s'ha de sumar de 3, per ell assequible, sí, per dir que el Mallorca podria sumar com a mínim un 7-9, no?, en aquest 3 partits que venen.
6: Tot fa indicar que amb el Ceuta els 3 punts han de quedar sí o sí, però després tens el partit de fora de casa, que has de canviar un poquet la teva mentalitat. No és el mateix jugar a Son Moix que jugar en el Pepi Comà, per exemple, contra l'Eldense. Ja ho va demostrar l'altre dia amb el Cádiz. El Cádiz no va saber capaç de guanyar dins Elda, per exemple, no? I després el Mallorca rebrà el Sabadell, que ha pujat en guany, però el Sabadell, el Castelló l'altre dia, per exemple, no va guanyar dins Castàlia. El Castelló va ser un dels equips que va estar a punt de pujar a primera divisió, i el Sabadell ho va empatar. Després te'n vas a Sant Sebastià per jugar contra la Real Societat B. Era un filial. Mira, filials. L'altre dia l'Andorra guanyava 0-2 i va acabar perdent 4-2 dins Celta Fortuna.
4: A mitja hora 4-2 li va remuntar el Celta. Sí,
6: escolta, sí. Ha d'estar molt centrat, ha de ser molt més bo que els altres i per ser més bo que els altres ho ha de demostrar també, no només és per això. Ho has de fer després.
4: Està clar, Toni Fuster, està clar. Res, diumenge a les 7 aquesta Mallorca-Ceuta des de l'estadi de Son Moix. 1 minutet per arribar a 1:30, faim una aturada i tot d'una parlam de la U d'Eivissa, perquè avui a Can Misses ha estat dia de presentacions.
3: A IP3 Ràdio és temps d'informació esportiva. Esports 3. IP3 Ràdio és participació.
7: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 79 céntimos kilo, la pechuga de pollo al corte a 5,95 euros kilo, la merluza de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo y la empanada de carne con guisantes bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
3: El dilluns 31 d'agost, els capvespres d'IV3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
8: Oh, sorpresa!
3: Un tempo. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
9: Ja som aquí, ja hem arribat!
10: Com d'això, com esteu?
3: Avançaran l'hora de trobada amb els oients. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a Entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'Aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
8: Josep, com
9: Hola.
8: Estàs?
9: Molt malament, fa per molta calor. És a dir,
8: Tens calor, posa'ns aire.
9: No, ara estic bé aquí.
8: Fa calor psicològic.
9: No ho sé jo. Quan anem a vacances? Nosaltres?
8: Ah, no ho sé, nosaltres no ho fem.
9: Xiu-xiu és tot l'estiu.
8: Sí.
9: Ah, que bé.
8: Servei públic.
9: Servei públic total.
3: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.

0: 1:31, continuem en directe a Esports Migdia i Betres Ràdio. Hem parlat de l'actualitat del Mallorca i també ho hem de fer de la U d'Eivissa, perquè avui ha estat dia de presentacions a l'estadi de Can Misses. Dos nous futbolistes del conjunt pitius han estat presentats. El primer ha estat Genaro Rodríguez, el migcampista andalús, que també ha estat presentat juntament a l'altre nou fitxatge amb en Josep Calavera. A Can Misses ja ha estat el nostre company Víctor Sancho. Víctor, per aquí, com estàs? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Miqui.
0: T'han fet córrer, Víctor?
1: Sí, sí, sí, sí, sí. No ens dona temps, aquesta
0: roda. Una miqueta, sí, massa tard.
1: Sí,
0: massa tard.
1: Jo crec que la podíem haver fet abans, més que res perquè ara entrena, l'Eivissa entrena sobre les 9, 9:30, això, comencen, sí, sí. Vull dir, crec que una mica més...
0: Hi havia temps, hi havia temps. Bé, sí, presentació, no?, d'aquest projecte il·lusionant, diria jo, de l'UD per aquesta pròxima temporada que comença diumenge a Antequera. Ara escoltarem protagonistes, però no sé quines sensacions així en curta distància t'han donat aquests nous fitxatges.
1: Bé, no, jo crec que tots dos coincideixen una mica en l'ambient, bon ambient, amb el treball amb exigència, amb el bon tracte que té el nou míster Raúl John amb la plantilla. Estan contents. Ha set, jo sé que l'haverà una mica més explícit en tot això. Ha dit que té, ell té molt bones vibracions, molt bones sensacions. Ja saps que els jugadors a vegades no es volen mullar molt, sí, pel que passi, però ell ha estat bastant clar, això ha cridat una mica l'atenció amb això. I bé, jo crec que el que hem pogut veure de l'equip, les sensacions són bones. Crec que s'ha fet una despesa important, no? S'han gastat més de 2 milions d'euros en plantilla, són jugadors, molts d'ells que han jugat, tenen experiència a segona divisió. Vull dir, la inversió està feta, l'equip té que ara demostrar-ho també en la competició, no?
0: Sí, sí, s'ha de demostrar a partir de la primera jornada que es viurem diumenge o baixa. Anem a escoltar protagonistes d'aquests nous fitxatges de la UD. Començam pel migcampista sevillà, per Genaro Rodríguez.
2: Ese interés que mostraron por mí, pues la verdad que me hizo decantarme mucho por también las ganas de volver a España, ¿no? y a Primera Ref, que la conozco, la categoría y demás, y bueno, con muchas ganas y ambición para lo que viene, que está aquí ya el domingo. Me veo de lo que me ponga el míster, la verdad, las cosas como son. Estoy agradecido por esa polivalencia que tengo, ¿no? y me veo capacitado para jugar en ambas posiciones si así el cuerpo técnico lo dice.
0: I Genaro Rodríguez també té clar que l'equip arriba bé en aquest inici de temporada, en el primer partit de diumenge, perquè el conjunt pitius ha fet una gran pretemporada.
2: Hemos hecho una buena pretemporada, aparte de los resultados, que siempre desde la victoria se ven las cosas de una manera más positiva, y yo creo que bueno, el otro día se sacaron conclusiones buenas del partido contra el Mallorca B, y bueno, también veníamos de una semana exigente previa a esta de competición. Y nos quedamos con eso, ¿no? Con el trabajo, los automatismos que ya cada vez están saliendo más entre nosotros, esas conexiones interpersonales, y yo creo que estamos capacitados para el primer partido.
0: I com comentava en Víctor, en Josep Calavera s'ha banyat una miqueta més, ha parlat de per què ha triat l'UD i també de quin ha de ser l'objectiu del club aquesta temporada.
3: El feeling, lo que me transmitieron me gustó y... Y bueno, entonces pues bueno, un poco eso, ¿no? Al final un club con un muy buen día a día, lo que me encontraba aquí es un poco también todo lo que me dijeron, de tener un buen día a día, de un club profesional que quiere hacer las cosas bien, que tiene detalles que se notan, ¿no? De que se quieren hacer las cosas bien. Entonces para mí esto es muy importante y bueno, luego pues a nivel futbolístico también pues intentar encontrarme con un cuerpo técnico en el que me cuadre también el sistema de juego, el estilo de juego, en el que pueda también seguir progresando y mejorando a nivel individual. Entonces, pues fueron como varias cositas que al final te ayudan a decidirte y a decantarte. Tenim molt clar quin és l'objectiu, quines són les expectatives del club. Crec que també per això estem tots aquí, no? Tant cos tècnic com molts dels jugadors que hem vingut a intentar aconseguir aquest objectiu, però sí que és veritat que estic d'acord amb el Genaro, que hem d'anar a poc, sobretot centrar-nos molt en el dia a dia i si som exigents amb nosaltres mateixos i tenim un bon dia a dia, estic convençut de que si fem tot el que hem de fer a final de temporada, doncs veurem els resultats, però...
0: I del que ha vengut per pujar també en Josep Calavera, per complir aquest objectiu, però, com ja saben, la primera federació també és, una, és un campionat molt llarg, a Víctor.
1: Sí, és molt complicat, el play-off, només el campió puja directament a segona divisió i sí, sí. Bé, i arribar als històrics aquest any, jo crec que és molt interessant la, el grup de l'Eivissa, el grup 2, amb Saragossa, Osca, amb Múrcia, amb Hèrcules, amb Villarreal B, que ha fet una pretemporada espectacular, Villarreal B, de nou amb nous jugadors joves, té David Albelda al seu càrrec, Real Madrid Castella, Atleti Madrid, Alcorcón, Majadahonda, bé, Cartagena, crec que aquest any és més que interessant la
0: serà
1: categoria
0: guapa.
1: I complicada, sí, sí.
0: Serà guapa, serà guapa. Aquests són els nous fitxatges que han estat presentats, però ahir, Víctor, va arribar aquest sí. lateral amb experiència que desitjava la part esportiva del club, no?
1: Sí, mira, que estava també el director esportiu Michel Sanz a la roda. Per cert, també estava en Amadeo Salvo en una situació una mica la primera vegada que ho veig, estava intentant recordar amb els companys de premsa, perquè ha estat allí, però s'ha assegut just darrere dels companys de premsa, observant la roda de premsa. Però bé, li hem preguntat a Michel, que al principi ha dit que no li preguntessin pel mercat, però bé, jo crec que al final hi havia que preguntar algunes coses, i sobretot el que ja és oficial, no? Víctor García, el lateral esquerre de 32 anys, que arriba del Màlaga, d'un Màlaga que ha pujat a primera divisió, i que hi va jugar 20 partits en aquest equip, vull dir, va tenir certa participació, va donar 3 assistències, i jo li he preguntat per què ha trigat tant a arribar, perquè cert que ja sabia que era l'home que es volia i per què ha trigat tant, perquè al final segurament per diumenge no estarà per jugar, perquè ens diuen que ha entrenat avui, que avui l'entrenament era a porta tancada, que ha estat a bon ritme, però clar, no té ritme de competició, i Michel ens ha dit que ells tenien clar des del principi que era el lateral que volien, que ell volia mirar opcions de més amunt de primera federació, però que si tenia que finalment baixar a primera federació, que només seria l'Eivissa, i finalment ha signat per l'Eivissa, sí. I ja tenen dos laterals esquerres, Víctor García i Hugo Sant, contrasten, no? Un de 20 anys i un altre de 32, hi ha diferències, veurem quan triguen a posar-se a ritme Víctor García, perquè entenem que té més galons i que en principi ha de ser l'home important, no, en aquesta zona al camp, i l'Eivissa ja saben que està buscant un central, desesperadament, un central que sigui important, també un davanter, en les darreres hores ha sonat Douglas Luiz, el davanter del Castelló, que tan bona impressió va deixar en el Castelló quan va arribar a segona divisió, però que es va trencar el genoll i que des que s'ha recuperat ha jugat poc, però ens diuen que l'Eivissa està prou interessant en aquest jugador, també té altres equips de primera federació interessats, veurem què passa finalment i qui acaba arribant.
0: Volen qui arriba, i ja ràpidament, perquè tenim poc temps, Víctor, sí. A banda de la part esportiva, mm-hmm. avui hem sabut que Can Misses ja deixa de ser parar d'un Can Misses, no? No sé aquest fet, si pot afectar en qualque cosa en el club, no ho sé, però ha creat una miqueta l'atenció, no sé si vos esperàveu.
1: Bé, jo he intentat preguntar ahir abans de la sala de premsa sobre això, no m'han aclarit res, realment que pugui comptar de novetat, sí crida una mica l'atenció, no? Perquè de nou el club ha fet una gran inversió en plantilla i no sabem si realment és perquè potser entra un altre patrocinador que vol fer servir el naming de l'estadi. No, la veritat és que no m'han confirmat res, així que intentarem seguir preguntant a veure si ens aclareixen alguna cosa sobre sí, això. Sí. Però bé, ja sabem que Palladium és una empresa a nivell turístic molt important, no només a Eivissa, a tota Espanya i internacional també, i que posava nom fins ara a l'estadi durant 4 anys i que avui ha anunciat el club de manera repentina i espontània perquè no teníem cap...
0: Sí, no hi havia cap informació ni cap idea que pogués sí. sortir aquesta notícia, però avui de matí el club ho ha fet oficial, veurem què passa.
1: Com a anècdota, Miqui, sí. Te diré que quan hem entrat avui als passadissos de camises s'ha canviat completament l'interior de l'estadi, abans estava tot de blau cel i blanc, ara és tot un gris obscur. A la sala de premsa els espectadors que puguin veure-lo avui a l'informatiu de IB3 Televisió ho veuran, que ha canviat també la tonalitat. També ha canviat el fons publicitari de la primera federació amb els nous patrocinadors i ja no està Palladium com si estava fins ara, no?
0: I que ha enviat pràcticament tot per Can Misses, segurament si també que envia un post de temporada de l'equip i poden gaudir d'espectacle en aquest Can Misses. Víctor Sancho, com sempre, moltes gràcies.
1: Que així sigui, demà.
0: Que vagi molt bé, fins demà. Demà més. Gràcies a Víctor Sancho, demà més presentacions a l'estadi de Can Misses. 20 minutets per arribar a les 2, faim la darrera aturada per la publicitat i continuem.
4: Tota la informació poliesportiva a Esports 3, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és entreteniment. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la Ràdio Pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
5: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
6: Tèntol!
5: El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
4: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.

0: Au-hi-do, cor que t'ho perds, avui com cada dimecres, Anna Marta Sampas. Marta, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia, molt bé.
0: Arriba ja el darrer cap de setmana d'agost, com passes temps, eh?
1: Sí, sí, ja l'estiu ja s'està a poc acomiadant, però xerrant de córrer...
0: Les curses populars continuen, no?
1: Exacte, a banda de que continuen, són tots any i és igual el temps que faci, però és vera que l'estiu se'n va i per és que mos agrada l'estiu fa pena,
0: volant.
1: Però que se'n vagi la calor i poder córrer...
0: Ha sortit molt de córrer aquest estiu?
1: Tant, gent i mica.
0: Què dius?
1: De fet, ara que han baixat un poc les temperatures, m'hi he posat perquè vull reprendre i poder anar apuntant-me en aquestes curses que xerram, perquè de veres que en l'estiu mèrit absolut a la gent que ha continuat corrent. Ho dèiem, és vera que les curses s'adaptaven i se feien o bé a primera hora o bé a darrera hora. I bé, és un factor tenir en compte.
0: M'hauran de posar les pilles ja, Marta.
1: Sí, jo sí, jo sí, jo sí. Va, sí. Aquesta encara no hi arribaré, s'ha d'entrenar una micona, però aquesta setmana m'on anem cap a Sant Llorenç d'Escardassà, a Mallorca, se fa una cursa d'aquestes ja ben consolidades perquè és la 17a edició i té un nom ben curiós, ara em voldran saber més detalls de per què se diu així, però és la cursa Malalts de Turmell.
0: Ah, mira. D'acord,
1: sí. Això serà dissabte, hora baixa, a les 7, bona hora, bona temperatura, de ben segur, i volen saber tots els detalls amb el president del Club Esportiu Malalts de Turmell, que és en Joan Pasqual. Joan, com estàs? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Molt bé. Intentat de xerrar amb altres.
1: Igualment, perquè, com deies, una cursa ja ben consolidada, de 7 edicions, vos fa ja ben experts en això d'organitzar curses.
2: Sí, ja començam a sorprendre un poquet.
1: I conta-mos, com duis aquesta setmana, aquests darrers preparatius, ja perquè dissabte tot surti com ha de ser?
2: Bé, perquè, com tu dius, fa 17 anys que l'organitzem, som els mateixos que van començar, o sigui que ja hi tenim bastanta experiència, i com que som un poc tradicional, vull dir, les coses que van bé no m'agrada tot i voler molt, clar. I això, i bàsicament ja ho tenim molt controlat. Sempre hi ha nivell darrere ara, i la darrera setmana sempre hi ha un palment de trull, però bé, està molt, molt controlat.
1: Que bé, està bé seguir el que funciona i d'endavant.
2: Sí,
1: potser les novetats siguin ja un poc fora del vostre, de lo que podeu controlar, que potser sigui que creix el nombre de participants, per exemple, no sé en quants esteu ara mateix.
2: Sí, exacte. L'any passat va ser l'any que van fer rècord de participants. Pràcticament cada any m'ha anat augmentant. L'any passat van ser uns 550 i enguany més o manco anem per mateixos participants. No crec que siguem ni molt menys ni molt manco.
1: Se mantindrà un poc.
2: Sí,
1: ja perquè... Ja
2: sí, la gent s'ha acostumat a apuntar-se molt a darrere ara. I fins al darrer dia no sap quan som.
1: Clar, i tal volta també per ses dades que estem, no? Ho dèiem ara amb en Miqui, aquesta calor, que a poc va donant un pot de treva, i potser aquesta gent que no hem estat tan atrevits d'entrenar en l'agost i ara s'hi posen, potser ja es dubta que fins a darrera hora de dir, vinga, participa o no, guanyen els malalts de Turmell, i potser hi ha aquesta gent que està iniciant un poc de nou la temporada.
2: Sí. La veritat és que no tenim... La data que tenim de la cursa no és la millor que hi pot haver per tema de tenir molta participació. Uh-huh. Però bé, sempre hem procurat fer molta prova de les festes de Sant Llorenç i van emporar aquesta data de tot d'una i també per allò que tenim la participació que és més o menys l'ideal, si no ja mos tindríem problemes d'infraestructura i ja seria un poc més complicat tot.
1: I doncs ja va beníssim amb aquests 500 corredors i corredores que hi participaran i que podran triar entre dos circuits. Joan, conta-mos, hi ha dues distàncies.
2: Sí, la distància llarga, que és el curs original que van començar a fer, ha hagut un parell de modificacions durant aquests 17 anys, però bé, pràcticament això és la cursa, per nosaltres la cursa estrella, si que nosaltres ja van començar tot d'una feula i són 10 quilòmetres, 10-100, m'apareix que són enguany, per tema de tancament de finques que primer hi passàvem i problemes de policia i tot això hem anat reduint un poc la distància, i després d'estiat d'un parell d'anys, quan allò començava a créixer, però hi havia gent que trobava que precisament per aquestes fetges la distància era molt llarga, exacte, van posar aquesta altra cursa un poc més curta, que emplea part del circuit de la llarga i així poden tenir més gent contenta.
1: Ja n'hi ha, i són 5,6 quilòmetres, que no és el 5 exacte, sinó que també aquests 600 metres de més, que està bé, perquè t'acostes en el 6.
2: Sí,
1: I està bé, la distància. Conta-nos el que és el recorregut, perquè el punt de sortida i arribada també és la plaça Nova, allà a Sant Llorenç d'Escardassà, sí. A partir de les 7 se donarà el tret de sortida, però per on passa? Perquè a mi el que m'agrada també i m'ha tret d'aquesta cursa és que hi ha un pot de tot, hi ha trams d'asfalt, un pot de terra, conta-nos com és.
2: Exacte, sí. La cursa, bueno, a partir de la plaça, ja en els 6 o 700 metres tornant a passar per la plaça, perquè hi hagi més ambient, o sigui, el que interessava és que la gent veiés passar la cursa un parell de pits. Val, després ja parteix tot d'una té un tram per dins del poble, després ja fa la sortida ja per una carretera de queixes locals, i després ja fa sí, ja camada de fora vila, passa per dins finxes de terra, i després torna a passar per dins el poble en els 5 quilòmetres, i és aquí quan comença la segona part de la cursa, i aquí parteixen els de la cursa curta, diguem.
1: Clar, aquí ja els que fan els 5,6 s'acaben, no? I els altres se desvien cap a una altra banda.
2: No, perdona, no. Parteixen els de la 10, i quan els de la 10 passen per meta, els de 5 parteixen.
1: Ah, beníssim, ja s'uneixen.
2: I així la segona part del circuit, que també més o manco és el mateix tipus de circuit, o sigui, té asfalt i té camins i té per dins una finca i tot això, tots ja van tots les dues curses per el mateix circuit i després arriben a meta.
1: Ah, m'agrada això també, perquè és vera que la gent que està esperant per fer 5,6 també ja viu l'ambient aquest dels corredors que ja estan fent-se de 10, està ben pensat també per això de crear l'ambient.
2: El temps que dura la cursa i això pràcticament no hi ha un 10 minuts o un quart que no estigui passant gent per la plaça. O sigui, pràcticament tots estem veus gent que passa i pot veure els corredors i hi ha més ambientat. Això perquè hi hagi molt d'ambient.
1: I animar-los, que també s'acaba de veure quan un cor que senti que hi ha gent que fa pont de renou i no anar tant tot sol amb escapet, que de vegades és el pitjor de rivals.
2: I quan penses en aturar-te, te trobes un grup que tenim en això, ja segueixes.
1: Empeny, sí, tant. I a més no sé si ja aprofiteu a la plaça, que hi hagi també per aquesta gent que està veient passar els corredors o que esperen i acompanyen a la gent que hi participa i hi ha per allà per poder estar i fer un pot de gresca,
2: sí,
1: o no?
2: Sí, clar. Sí, allà hi ha les bars oberts, hi ha després que sempre tots tens hi ha música, tenim un speaker que li agrada molt animar la gent i tots tens xerra i tots tens i és una cursa divertida.
1: No serà, Joan, no serà, perquè sou veïnats amb Son Carrió, speaker no serà el mateix que hi ha Son Carrió les paparres.
2: No.
1: Perquè aquell ja l'he fet a 2 anys i aquell també no atura.
2: No, el coneixem, viu a Sant Llorenç i coneixem el company nostre, però no d'ell, és un altre.
1: Et explico que també som part molt important de la cursa, és veritat que s'agraeix.
2: Sí, és un mateix de la directiva del club nostre i des del primer any ha estat ell que ha animat la cursa.
1: Que algú que fa, en aquest cas no el micròfon, sinó l'altaveu i ja va bé. Perquè, mira, just ara has esmentat el club. Això neix del Club Esportiu Malalts de Turmell, que clar, quan volíem fer aquesta cursa, el Miqui tots mateix me diu, per què se diu així? Ara li demanarem a en Joan d'on ve aquest nom.
2: Sí, bé, aquest nom, nosaltres érem un grup que van començar a córrer fa 20 anys aproximadament, i clar, de tot d'una, com el cachondeo, els companys em deien que estic ben malalt anar a córrer amb aquest temps, estic ben malalt i tant de quilòmetres. I després, quan van decidir fundar el club, van dir de posar un nom, i ja tothom va dir que estic malalt, de posar un malalt, i malalt de què? Del turmell. I van posar aquest nom.
1: És original, és original, és el dubte. I malalt no hi estàu gens, perquè això enganxa i això et saluda.
2: Exacte, això et saluda, això et saluda. I animam a tots els que pugin, i d'aquest any som més, i molt bé.
1: Idò, ja per acabar, Joan, com deies ara, animau a la gent que hi participi, com ho han de fer els oients de Cor que topers avui aquí a Esports 3, com ho han de fer per poder ser-hi dissabte a Sant Llorenç?
2: A través de la pàgina web de l'ITESHIP trobaran per fer inscripció i se poden triar la cursa que vulguin, la curta o la llarga, i que vengin, que passaran gust. Ja ho dic, és una cursa molt divertida. Després, en el final, hi ha un bon refresc. Que
1: això, importantíssim.
2: La gent se'n va sopar de casa seva, perquè bé. Col·labora tot el poble i la gent molt fa coses tirolanes
1: Que
2: i
1: bé.
2: tot en pot menjar voler i després hi ha un sorteig i rifant moltes coses i sí, i passa
1: Sí,
2: una
1: sí.
2: vetllada agradable. I
1: Clar,
2: després, si
1: clar.
2: volen tirar sopar allà a la plaça, hi ha bars, si no trobes
1: Clar.
2: tàtres d'això, els companys que vengin poden sopar allà.
1: Que bé, i no, no, hi haurà de tot i per un final de cursa també que
2: Sí,
1: convida
2: divertit.
1: a quedar-se. Per tant, Elite Chip, aquesta cursa popular amb malalts de turmell en la seva ja 17a edició, dissabte a les 7 a
2: Exacte.
1: Sant Llorenç d'Escardassà, que és un poble meravellós. Joan Pasqual, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
2: Bé, una cosa
1: Sí,
2: també
1: sí,
2: volia
1: sí.
2: dir, sí, que enguany per primer pic farem una Sant Silvestre també, dia
1: Ah, mira,
2: 31 de
1: molt punt.
2: desembre, a les
1: Sí.
2: 4, m'aprofites a les 4, a les 4 i mig, ara no ho sé de memòria, però ho tingueu en
1: Sí,
2: compte
1: perquè
2: i
1: no queda
2: animem a
1: tant,
2: la
1: ja.
2: gent, no? No, i a més, per la nostra barriada no hi ha cap Sant
1: Ah, que
2: Silvestre,
1: bé. Mira,
2: i enguany
1: enguany mos animau.
2: mos animam a fer-ne una, sí.
1: Idò, me l'apunt, perquè és vera que quan arriben aquestes dates de cap d'any sempre parlam de
2: Sí.
1: Sant Silvestre i enguany la primera sereu vosaltres perquè vos animau i serà la primera edició. Joan, en parlam en
2: Molt bé.
1: desembre, idò.
2: Molt bé, moltes gràcies per tot.
1: A tu, gràcies. Fins una altra. Adéu, adéu.
0: Gràcies, Joan. Idò, una bona novetat, també, una Sant Silvestre a Sant
1: Sí.
0: Llorenç, per desembre, dia
1: Sí.
0: 31 de desembre, però abans aquesta cursa popular amb malalts de turmell, no?, a Sant
1: Exacte.
0: Llorenç, que s'ha
1: Dissabte.
0: celebrat dissabte. Però, Marta Sampas, això serà a Sant Llorenç, però aquest cap de setmana, darrer del mes d'agost, encara tenim més cosetes, no?, per la gent que se vulgui animar a una altra cursa.
1: Sí, dues propostes. Una abans d'aquest malalts de turmell, seria divendres, una desena edició de la cursa i caminada popular La Beata. Això és, com dèiem, divendres a Santa Margalida, en la cursa que és l'11a edició, la caminada també és una prova que poden triar, perquè si no s'animen a fer 7,4 corrent, i d'allà aquesta caminada popular de 4,4, també curses infantils, això a la plaça de la Vila, com dèiem, de Santa Margalida, això divendres, i després diumenge una altra proposta, aquesta ben diferent, aquesta n'has d'estar preparat, perquè no es corre, és una cursa per muntanya, però no és de molts de quilòmetres, sinó que és quilòmetres en vertical. Què vol dir això? Són curses de muntanya. Aquesta se celebra a Fornalutx, se diu la cursa Portell de la Costa, en la seva edició d'enguany, des d'un dels pobles més meravellosos de Mallorca, que és Fornalutx, per la serra de Tramuntana. Això és diumenge, i el que han de fer des de les 8 i mitja de matí, ben prest, des de Can Xoró i a Fornalutx, i de partir cap amunt. Són una prova que passa pels camins de muntanya i combina l'exigència de tècnica del mateix paisatge amb aquestes pujades, amb aquestes elevacions.
0: Aquesta.
1: Clar, se fa amb un format totalment diferent, perquè se dona la sortida per intervals de 30 segons, per tant, van pujant, i perquè, ja t'he dit, són un límit de 150, també 150 participants, pel fet de la serra també sempre se té més cures, les curses de muntanya, per tant, 150, si encara n'hi ha, ja ho sabeu, Elite Chip, si sou dels atrevits que voleu anar cap amunt, tirar de cames, i de ja ho sabeu, diumenge teniu aquesta cursa també.
0: I d'un cap de setmana ben farcit també,
1: sí.
0: de curses populars. Res, Marta, diu de setembre mos hi posam o no?
1: Va,
0: també
1: vinga,
0: me
1: posaré
0: allà,
1: aquesta...
0: Com... No pot ser que nosaltres convidem a la gent
1: ja,
0: a fer
1: ja
0: curses
1: sé.
0: Populars i anar a córrer i nosaltres
1: no, aquí
0: no
1: seguts,
0: fem res.
1: Aquí
0: seguts,
1: eh?
0: Aquí seguts, sense fer res.
1: No,
0: vinga,
1: no, va.
0: Diu mos hi posam. Vinga.
1: Me posaré la pressió d'haver de comptar
0: dimecres
1: el cor
0: que
1: t'ho
0: m'has
1: perds.
0: De comptar el teu primer entrenament.
1: Vinga,
0: el teu primer entrenament,
1: Fet, fet.
0: Vinga, Marta, gràcies. Adéu. Fins dimecres que ve. Adéu.
3: A IB3 Ràdio, Esports 3.
0: Recta final d'aquest Esports 3. En el món del futbol sala, han de parlar del San Pablo, de la segona divisió femenina, perquè ja coneix el rival per una eliminatòria històrica de Copa de la Reina. Les eivissenques jugaran per primera vegada aquesta competició i serà contra l'Albacete, també de la divisió de plata. Vicenç Tur és el portaveu del club eivissenc.
4: Sí, sí, és una cosa que ens dona molta, molta il·lusió. És un fet històric que no sap ningú equip de futbol sala femení ha jugat Copa de Reina. I bueno, Balears, inclús, o sea que estan molt contents i amb moltes ganes. L'entrenador ahir va estar mirant vídeos i bueno, sabem que han pitxat dos o tres jugadores noves i bueno, estan mirant a veure quin nivell té, serà molt paregut el nostre. És un equip de segona divisió també, que està al grup 3, i bueno, hauran que lluitar i a veure què podem fer.
0: tota la sort del món al Sant Pablo, a veure si pot continuar passant eliminatòries. Aquesta primera eliminatòria contra l'Albacete es disputarà el 12 de setembre, aquesta primera ronda, que es disputa a partit únic i es jugarà a casa al pavelló del Viver.
5: Diumenge a les 5 del capvespre segueix amb Esports 3 en joc al futbol de segona divisió i primera federació.
6: En directe, Real Mallorca-Ceuta i Antequera-Udeivissa.
5: El de Luis García rebran el coer de la classificació. Segueix el partit amb els millors comentaristes.
7: Mancar contundència i aquell puntet d'agressivitat serà absolutament necessari.
5: I la Udeivissa jugarà la primera jornada del curs.
6: I a la prèvia, les seccions habituals del programa amb tots els nostres col·laboradors.
8: Vinga, avui rebràs.
5: Sent Esports 3 en joc a IB3 Ràdio.
0: Això serà diumenge, partit de Mallorca-Son Moix i el debut a la competició, la primera federació, primera jornada de l'Udeivissa, tot en directe aquí a IB3 Ràdio. Però, Toni Fuster, abans d'acabar, hem de parlar de ciclisme, perquè hi van tenir una etapa molt bona on Enric Mas es va situar tercer a la general.
9: Avui cinquena etapa de la Vuelta a Terres Espanyoles, 173,4 quilòmetres entre Falset de la Costa Daurada i Roquetes, a Terra de l'Ebre. Ahir Pogacar va conquerir Andorra, com aquí que diu, la primera cursa de muntanya amb una superioritat indiscutible. Sí. I l'Artenenc ha arribat 6 a 2 minuts 39 segons després de l'Eslova. Ara mateix, classificació general, Enric és tercer a 3 minuts 32 segons del líder de Pogacar, que tot fa indicar que serà el guanyador una vegada més d'aquesta Volta a Espanya.
0: Està imparable en Pogacar, ja ho deia en Enric Mas, que això serà una lluita per a que va segon, perquè que va primer és pràcticament impossible, si no baixa una miqueta el ritme en Pogacar, eh? No, és imparable.
9: No, és ara mateix el gran favorit, i això que només duim en sa d'avui, 5 etapes.
0: Imagina't. Res, Toni Fuster, com sempre, gràcies, eh?
9: Vinga.
0: Que vagi molt bé. Adéu. Segons per arribar a les 2 del migdia, així acabam aquesta edició de dimecres d'Esportres Migdia. Tornem, com sempre, puntuals demà a partir de la 1:05. Que acabeu de passar un bon dimecres. Que vagi molt bé. Adéu.

Són les dues. Bon dia. Polèmica poques hores abans del darrer sopar a la fresca de l'estiu que tindrà lloc avui vespre al passeig del Born de Palma. La Policia Nacional ordena retirar totes les terrasses, taules i cadires de la zona per evitar aldarulls. El cos policial alerta del risc de sabotatge o coaccions contra els restauradors i es basa en les càrregues policials del passat 26 de juliol després de la manifestació contra la massificació turística. Considera la policia que avui es podrien repetir les tensions. Una visió que contrasta radicalment amb la dels organitzadors. El col·lectiu Brunzit nega qualsevol intenció violenta i ha fet una crida a acudir-hi en família i acompanyats dels padrins. Tot d'una en parlam. Abans, però, destacam altres notícies d'aquest dimecres 26 d'agost. Ho feim amb Bernat Nadal, al control tècnic titulars.

0: Titulars amb Aina Sureda. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui un sopar a la fresca i dissabte una que denomina a la fresca també contra la saturació turística.
1: Una mobilització convocada per l'activista Madofarta, el GOP i Terra Ferida per exigir les institucions mesures contra la massificació. També per denunciar el silenci del govern i el Consell de Mallorca després de la protesta de dia 26 de juliol. La iniciativa demana als assistents dur cadires i escriure missatges sobre el futur de Mallorca amb l'objectiu d'entregar-los al Consolat de
0: A Menorca, el Consell ja ha avançat les limitacions a l'entrada de vehicles que preveu que s'activi la temporada que ve. Dilluns que ve, en un ple extraordinari, farà una passa més en la modificació de la llei de la reserva de la biosfera. Fanny Mateu, bon dia.
2: Bon dia. Si no hi ha canvis, la prohibició d'entrada de vehicles no afectarà cap persona empadronada a les Illes Balears. Els no residents a l'illa que tinguin una segona residència podran entrar, però només amb un vehicle per habitatge. I totes les persones que hagin de venir amb el seu cotxe per fer feina a l'estiu tampoc es veuran afectades per la limitació. El president del Consell, Adolfo Vilafranca, assegura que aquestes excepcions es decidiran des de la pròpia institució.
0: A Eivissa, ingressos milionaris per a l'oci nocturn per aquest 2026 trenca els esquemes econòmics de les Balears i espera igualar la facturació de l'any passat en venda d'entrades que està xifrada en 160 milions d'euros. Helena Gregori, bon dia.
3: Bon dia. De fet, accedir a un club eivissenc que enguany costa el doble que fa 4 anys. De fet, el preu mitjà de l'entrada a una discoteca d'Eivissa ha pujat de 41 a 80 euros. Les discoteques reconeixen que hi ha menys turistes, venen menys entrades, però ingressen més diners i fan menys sessions, preus més alts, amb estratègies més premium.
0: I Pedro Sánchez compareixerà finalment el 3 de setembre al Congrés per explicar la crisi migratòria a Ceuta.
1: El Partit Popular, que també exigeix les explicacions de 10 ministres més, s'ha sumat a les crítiques de socis i d'oposició per la tardança del president a l'hora de donar la cara.
0: En els esports, en futbol, queden 6 dies perquè es tanqui el mercat de fitxatges i en el Reial Mallorca, Mateu Moroi, apunta el Girona. Marta Sampas, bon dia.
4: Bon dia. El defensa lateral de Petra, amb contracte fins al 2027, té un acord amb el Girona i ara és el Mallorca que ha d'acabar de negociar preu per aquesta sortida. Una negociació que no serà senzilla perquè el club gironí no es troba disposat a pagar clàusula de rescissió i aquest podria ser el principal motiu de la demora. Morey no gaudirà de minuts amb Luis García Fernández i va quedar demostrat a Los Cármenes que contra el Granada Arnau Puigmal i Miquel Calatayud van per davant. Mentrestant, el Mallorca, després de la derrota a Granada, descansa avui i serà demà quan reprendrà la feina en vista el partit de diumenge contra el Ceuta. I en ciclisme, la cinquena etapa de la Vuelta a Espanya està en marxa, pendents de l'artenenc Enric Mas, que hi va acabar a sisè i és tercer a la classificació general.
0: Pel que fa al temps, Menorca està avui en avís taronja per Rissaga. Pedro Roger, bon dia.

0: Yeah. Bon dia, ens tornem a trobar en una jornada marcada per la rissaga. I tot i que podrà afectar totes les illes, serà a punts de Menorca on podrà ser més destacable. De fet, en aquesta illa tindrem una vista taronja per rissaga fins divendres. Al cel tindrem el cel bastant tapat, tant per la presència de núvols com també per la pols en suspensió, i no descartant tenir també qualque brusca acompanyada de fang. El vent bufarà entre fluix i moderat d'est i de sud-est, i a més de provocar maror a la costa exposada, farà que el termòmetre s'enfili més al ponent de les illes. Avui esperant que la màxima giri aproximadament entre els 32 i els 35 graus, i en vista demà continuarà aquest risc de rissaga, com ja hem esmentat. El vent pel seu costat bufarà moderat de llebeig i donarà lloc a maror a la costa més exposada al mateix. Al cel mantindrem encara aquests núvols, la calitja i també la possibilitat de qualque brusca acompanyada de fang. I tot això estarà acompanyat per una temperatura que augmentarà sobretot durant la matinada.
1: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2: Ho dèiem a l'inici de l'informatiu, el sopar a la fresca convocat per aquesta nit al passeig del Bord de Palma tanca la temporada amb polèmica. La Policia Nacional ha obligat els restauradors a retirar-ne les terrasses a partir de les 7:30, tot plegat per evitar enfrontaments entre els participants que reivindiquen l'ocupació d'espais emblemàtics per part dels residents i els negocis o turistes. Una mesura que afecta 5 establiments situats entre la plaça de Joan Carles I i el mateix passeig del Born, que, segons la patronal, poden arribar a perdre entre 3.000 i 5.000 euros cadascun per haver de treure les terrasses abans.
3: L'Ajuntament de Palma ha volgut deixar clar que l'ordre de retirar les terrasses no ha estat seva, ha estat de delegació del govern de les Illes i per motius de seguretat. Bàsicament, diuen, per evitar problemes, possibles enfrontaments entre els participants al sopar que s'han manifestat cada dimecres de tot l'estiu contra la massificació turística i els bars i restaurants de la zona. La decisió ha enfadat molt el sector, per la imatge i per les pèrdues econòmiques que pot comportar. El president de la CAEB Restauració, Juan Mifre Ferrer, creu que hi ha espai suficient perquè puguin conviure els dos col·lectius que no tenien, ha dit, perquè estan enfrontats en qüestions polítiques.
4: Crec que la reivindicació d'avui d'un sopar a la Llesca és que puguin sopar en Esbon, i quin problema hauria en que no puguin sopar igualment tenint terrasses com se fa tot el món. Nosaltres no tenim cap res que dir que aquesta gent que pugui seure. És que, de fet, jo he manifestat que inclús els podríem ajudar. Els podríem ajudar amb servilletes, si volen aigua, i si volen no sé què. És que no hi ha cap problema. Per què no poden conviure tots en pau? Conya, per què tot ha de ser un enfrontament?
3: La Policia Nacional, però, creu que sí que hi pot haver perill de sabotatge, recordant les càrregues policials que es van produir en la manifestació multitudinària de dia 26 de juliol passat, convocada per la plataforma Menys Turisme, Més Vida. Mentrestant, els organitzadors de l'acte d'aquest sopar, el col·lectiu Brunzit, convida la ciutadania a passejar avui vespre a partir de les 8 i 10 minuts pel passeig del Born com a símbol de recuperació dels espais històrics per part dels veïnats.
2: També en relació a la històrica manifestació del passat 26 de juliol, el GOP i Terra Ferida han criticat avui la presidenta Marga Proens i el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, davant del silenci, diuen, el clam de la ciutadania durant la manifestació.
3: Les associacions han volgut recordar als dirigents que dia 27 de juliol, l'endemà de la manifestació, van demanar una reunió per traslladar-los les demandes expressades per la ciutadania i presentar-los també un primer paquet de mesures concretes. Una demanda que, segons la membre de Terra Ferida, Tona Fuster, segueix sense resposta.
5: Demanar a la presidenta del govern i el president del Consell de Mallorca que acabin amb aquest silenci injustificable i que tinguin i dialoguin amb la societat civil.
3: Els representants de les associacions critiquen els partits polítics per passar-se la pilota i no posar cap limitació a l'entrada de visitants a partir de l'eliminació de places turístiques i de la lluita contra l'oferta il·legal. El decreixement turístic, han assegurat, implica recuperar l'habitatge per la ciutadania i han demanat que es declarin totes les illes com a zona tensada. El president del GOP, Joan Moranta, davant aquest silenci, demana respostes reals, ja que diu no es tens de donar responsabilitat a altres institucions.
6: Ja no es tens de fer més diagnòstics, ja no es tens de passar-se la pilota entre govern, consell i partit de l'oposició, i ja no es tens de passar-se responsabilitat a Madrid o a ENA. Es tracta de posar en marxa les actuacions prioritàries que només depenen de les Illes Balears.
2: I davant d'aquesta petició de reunió, la consellera de Presidència, Antònia Maria Estarelles, ha respost que el govern fa 2 anys que treballa amb accions concretes que canvin el model turístic.
3: Ha recordat que existeix el Pacte per la Sostenibilitat, redactat en diverses entitats, i que se segueix fent feina per complir el que es va proposar en aquest document.
7: Aquest govern, de manera valenta, ja fa 2 anys va posar en marxa el Pacte per la Sostenibilitat, un pacte on hi havia tot tipus d'entitats, entre elles el GOP, té referida, i jo crec que aquest govern ha escoltat moltíssimes de les propostes que se varen fer de manera lliure i estan recollides totes a dins el llibre del Pacte per la Sostenibilitat.
2: En qualsevol cas, el malestar de la ciutadania continua de moment amb aquest model turístic i per això l'activista Madó Farta convoca per aquest dissabte, dia 29, a les 7 de l'hora baixa, una concentració per fer una cadena humana a la Fresca Palma que vagi des de la plaça d'Espanya fins al Consolat. L'objectiu és replegar testimonis de gent que diguin quina Mallorca volen per després deixar-los al Consolat, que és la seu de la Presidència del Govern.
3: I per això demana que cadascú dugui una camiseta blanca, vermella o verda, colors que recorden els siurells, un bolígraf i una cadira. Segons ha explicat el president del GOP, Joan Moranta, l'associació que dona suport a aquesta iniciativa i que fa d'altaveu a Madó Farta, juntament amb Terra Ferida, l'objectiu és fer una taringa de persones assegudes prenent la fresca, un costum, diuen, molt mallorquí.
6: La idea de la cadena és recuperar un costum molt arraigat a Mallorca, que era el costum de prendre la fresca en el carrer.
3: Durant la jornada, que vol ser de 2 hores de duració, un equip de gent voluntària repartirà fulletons on cadascú podrà apuntar la Mallorca que vol, descriure-la. En acabar la jornada, aquests reclams es deixaran al Consolat demà i s'espera que el govern ho tingui en compte, cosa que, com ha volgut transmetre Madó Farta, no ha passat d'ençà que la ciutadania mostra el seu malestar en diverses concentracions que s'han fet aquest estiu. S'avisa que no hi haurà concentració davant el Consolat de la Mà ni tampoc cap lectura de manifest, una decisió que s'ha pres per evitar actes com el final de la manifestació de dia 26 de juliol.
1: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2: 2:13, mentre la ciutadania continua convocant actes contra la massificació turística, el Consell de Mallorca segueix a la fase de recopilació d'informació prèvia a les restriccions d'entrada de vehicles. Segons el conseller de Mobilitat, Fernando Rubio, el 40% de les empreses de lloguer de cotxes no ha respost encara al requeriment de l'institució insular. Rubio confia tenir tota la documentació abans de final d'any, quan preveu que el Parlament aprovarà la norma.
8: Aquestes xifres seran molt importants per preparar l'estudi de càrrega, per saber quina serà la capacitat de càrrega de les nostres carreteres i per posar el topall de vehicles de lloguer. També saben que haurem de posar el topall dels vehicles que entren pels ports de Mallorca. En aquest sentit també han tingut reunions amb les navieres. L'altre dia el president va signar el conveni de col·laboració amb les principals navieres que operen en els ports de Mallorca.
2: Per part seva, el Consell de Menorca vol aplicar una sèrie d'excepcions a la seva decisió de limitar l'entrada de vehicles a l'illa. Un grup que quedaria fora d'aquesta prohibició són totes les persones que viuen a Mallorca, a Eivissa i Formentera. Ens ho conta Samad Human.
9: Està previst que el pròxim dilluns s'aprovin els canvis a la llei de reserva de la biosfera que permetran la limitació de l'entrada de vehicles. Si no hi ha canvis, la prohibició d'entrada de vehicles no afectarà a cap persona empadronada a les Illes Balears. Els no residents a Menorca que tinguin una segona residència també podran entrar, però només amb un vehicle per habitatge. Finalment, totes les persones que hagin de venir amb el seu cotxe per fer feina a l'estiu a Menorca tampoc es veuran afectades per la limitació. El president del Consell, Adolfo Vilafranca, adverteix que aquestes excepcions es decidiran des de la pròpia institució.
10: Nosaltres pensem que des de Menorca necessitem un reglament perquè volem establir i decidir des de Menorca. No volem que des de Palma, des del Parlament de Palma, es fixin limitacions molt concretes. Ho volem fer des de Menorca, al contrari que s'ha fet a altres illes. I, per tant, així ho farem de cara a la temporada que ve.
9: Els cotxes de lloguer tindran una regulació específica amb quotes a repartir entre totes les empreses.
2: Mentrestant, l'anunci de la connexió aèria directa entre Eivissa i Nova York en la pròxima temporada, que començarà a operar a partir del 31 de maig de 2027, ha despertat reaccions d'entusiasme en el sector turístic de l'illa. Dani Manau.
11: La patronal hotelera de les Pitiuses valora molt positivament l'anunci, sobretot perquè el perfil de turista procedent d'Estats Units és molt atractiu. Maria Costa és presidenta de la Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera.
12: Clar, el turista d'allí anirà a una agència de viatges on podrà agafar un bitllet directament a Eivissa i això doncs, és una apertura internacional molt important. Creiem que és un perfil molt convenient, és un perfil que està acostumat a fer gasto, no? La majoria té gran poder adquisitiu i estan acostumats a fer estàncies més llargues, per tant ho valoren com molt positiu.
11: Foment de Turisme d'Eivissa també aplaudeix la nova connexió i destaca que els residents de les Pitiuses també se'n podran beneficiar. L'administració insular remarca la feina feta per atraure aquest preuat segment de visitants. Vicent Marí és el president del Consell d'Eivissa.
13: Hi ha sector turístic, els hotelers, Foment de Turisme, conjuntament amb Aena i també en diferents companyies aèries i el Departament de Promoció Turística, doncs vàrem fer diverses reunions precisament per impulsar, per atreure aquest mercat nord-americà.
11: L'any passat, l'estatunidenc va ser el setè mercat emissor més important, amb 115.000 visitants, amb una quota del 5%. Enguany, al mes de maig, s'ha registrat un increment del 21% respecte al mateix mes de 2025. També ha ajudat la implantació de cadenes hoteleres d'Estats Units a Eivissa, que ja disposen de més de 8.000 places a l'illa.
2: I seguim a Eivissa perquè l'oci nocturn de l'illa trenca el molde econòmic a les Balears. S'esperen igualar la facturació en entrades a les discoteques. Són 160 milions d'euros, això sense comptar consumicions. Accedir a un club eivissenc és enguany, a més, un 50% més car que fa 4 anys. El sector calcula repetir bons resultats, comptant que queda la recta final de la temporada.
3: El preu mitjà de l'entrada a una discoteca d'Eivissa ha pujat 40 euros respecte de fa 5 anys. Es paguen 80 euros de mitjana per accedir-hi. El president de l'oci nocturn d'Eivissa, José Luis Benítez, explica que les discoteques ingressen més dobles y fan mancosesiones.
14: Lo que nos están diciendo los clubes es que están en números de clientes un poquitín por debajo del año pasado, pero sin embargo con un gasto un poco más elevado, ¿no?
3: A més, segons Benítez, el comportament de l'oci nocturn d'Eivissa és diferent a altres territoris.
14: Yo creo que en muy pocos lugares del mundo, por no decirte ninguno, en una semana te encuentras a 8 de los mejores DJs del mundo, ¿no? Eivissa está conteniendo un poquitín esas avalanchas de gente que se estaban viniendo. Lo que ocurre es que estamos acostumbrados a ir subiendo prácticamente dos dígitos, eso durante los últimos años, ¿no? Así que yo creo que esta temporada, si nos quedamos un 2% por encima, un 2% por debajo, será una muy buena temporada.
3: Les discoteques en aquest context no aturen de facturar. Per exemple, la discoteca Pachá Eivissa va ingressar l'any 2025 un 17% més que l'any passat. Altres tres grans clubs ronden els 200 milions d'euros per temporada.
14: Queda algo muy bueno, que es el final de agosto y el mes de septiembre suele ser un mes muy bueno para nosotros. Por lo tanto, todavía no se sabe, pero a balance a día de hoy los números son parecidos al año pasado.
3: L'oci nocturn d'Eivissa genera més d'un terç de la riquesa de l'illa, segons dades del propi sector.
1: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
2: Arribem a les 2:20. El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ha confirmat la presó permanent revisable per a la mare que va llançar la seva filla acabada de néixer a un contenidor a Porto Cristo. També l'ha confirmada per al conco de la nadona. La justícia avala, per tant, la màxima pena en tractar-se d'una víctima especialment vulnerable.
3: El tribunal ha rebutjat els recursos dels acusats i manté la condemna dictada el març passat. Els fets van ocórrer el novembre del 2023, quan la mare va donar llum una nadó prematura dins d'un cotxe. Tot i que la nina mostrava senyals de vida, la dona i el seu cunyat varen acordar desfer-se d'ella, llançant-la a un contenidor de fems. La germana de la mare, que va presenciar els fets sense demanar ajuda, pagarà una multa per omissió de deure de socors.
2: I mentrestant, 48 hores després de l'incendi, l'edifici de Can Picafort continua precintat a l'espera de la investigació de la Guàrdia Civil. Els propietaris van acordar ahir que una empresa de construcció començaria avui les tasques de neteja i reforç dels fonaments.
3: Una desena d'operaris de l'empresa de construcció Mendoza, de fet, han entrat al perímetre de l'edifici per netejar-lo de runa i reforçar els fonaments del sòtil i la planta baixa. Joan Riera és el cap d'obra.
15: Fer neteja d'un bon estot i després entrar a dins per apuntalar tot el que veiéssim perillós i tomar tot el que es pogués desprendre dels teixos per després venir un tècnic a valorar el mal que hi ha. Dos dies o tres de feina. Perquè aquí això és el centre de turisme d'aquí i almenys sanejar per no donar perjudicis a tots els locals que estan a de vora.
3: Després, la policia local l'ha comunicat l'encarregat de l'empresa constructora que l'edifici estava precintat judicialment i que no podien realitzar les tasques de neteja de la runa ni tampoc reforçar la planta baixa i el sòtil. Per tant, els operaris han hagut d'aturar.
15: Hem vingut a la policia local i m'ho han dit que no podíem fer perquè hi ha un ordre judicial i que han de venir a investigar. Nosaltres teníem una prèvia de l'Ajuntament i tot i han quedat un poc així.
3: Els operaris han estat esperant ordres una estona i han acabat marxant davant la negativa de judicial a obrir el precinte. Tampoc no han pogut accedir-hi els pèrits que alguns propietaris havien citat per tramitar les indemnitzacions. S'espera que la unitat científica de la Guàrdia Civil faci demà de matí ja la inspecció per esclarir les causes del sinistre. Els veïnats han estat citats a les 6 de l'hora baixa per poder recollir les pertinences.
2: Són les 2:22.
16: Segueix la calor. Necessites vacances sense sortir de Mallorca? Aprofita el final d'agost i fes una escapada en família o en parella al Green Garden Apart Hotel de Cala Rajada. Tot inclòs, piscines i diversió per a totes les edats. I a més, amb l'arena fina i blanca de Cala Agulla a només una passa. Tu desconnectes, els altres gaudeixen. Descobreix l'oferta especial amb fins a un 20% de descompte per a residents a gardenhotels.com. Garden Hotels and Resorts, les teves vacances més a prop que mai.
17: Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
18: Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
19: Tentol!
18: Tentol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
16: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
1: Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2: Seguim amb més qüestions. A partir d'avui s'haurà de pagar de manera anticipada per demanar cita a l'inspecció tècnica de vehicles d'Eivissa. Així ho ha establit el Consell Insular per reduir l'absentisme que supera el 40% de les cites concertades i evitar també l'ús fraudulent del sistema de reserves.
3: Avui entren en vigor, a més, les noves tarifes. Així els usuaris hauran d'abonar la taxa corresponent en el mateix moment de sol·licitar la cita. Sense aquest pagament, la reserva no quedarà confirmada. La institució insular explica que aquesta actuació forma part de les diferents mesures que impulsa el Consell Insular d'Eivissa per millorar el funcionament de l'ITV, reduir també els temps d'espera.
2: I a Mallorca, el servei d'ITV assolirà les 550.000 inspeccions enguany. Aquesta és el manco, la previsió que fa el Departament de Mobilitat del Consell, que confia posar en marxa una nova estació a Campos abans de final d'any.
3: Aquestes instal·lacions serviran per a descongestionar l'estació de Manacor, que és la que acumula més llista d'espera. La mitjana de dies d'espera ara mateix és d'entre 3 i 10. El conseller de Mobilitat, Fernando Rubio, ha destacat, però, que en alguns moments de l'any hi ha hagut disponibilitat d'un dia per l'altre. Així, en el que duim d'any s'han passat ja 350.000 inspeccions tècniques de vehicles. Són 7.000 més que les mateixes dates de l'any passat.
8: Tenint en compte que la capacitat que ens ha comentat l'empresa està en unes 600.000 inspeccions anuals, el qual ens dona un servei absolutament eficient i que cada vegada funciona millor.
2: També en plana de mobilitat, avui vos contem que divendres que ve, dia 4 de setembre, començaran les obres de reforma i ampliació de la rotonda de la carretera de Sóller. Tot i que l'objectiu és donar fluïdesa i seguretat al trànsit, el Consell reconeix que els usuaris de la via patiran molèsties mentre durin les obres.
3: El projecte acumula mesos de retard i el SUS coincidirà amb l'inici de les classes i el retorn del període de vacances. Té un termini d'execució de 12 mesos. El conseller de Mobilitat, Fernando Rubio, assegura que estan preparant un pla de mobilitat per a minimitzar els problemes que puguin ocasionar aquestes tasques.
8: I aquesta pues, és una obra especialment complicada, però tant l'empresa com els tècnics del Consell de Mallorca han dissenyat un trajecte alternatiu perquè hi hagi el menor impacte possible i que, per tant, se pugui garantir la major fluïdesa possible en aquest indret. I nosaltres confiem en els nostres tècnics, també en la professionalitat de l'empresa adjudicatària.
3: En el darrer tram de la legislatura, el Consell també té previst començar el tram 1 del segon cinturó, que unirà Escoll d'en Rabassa amb Sant Ferriol, a més dels vials cívics entre Peguera i Esporles, Santa Maria i Pòrtol, així com el de Salqueria Blanca.
2: 2:26, els primers exemplars de llampuga arriben als diferents mercats de les illes. Ahir s'inicia la seva temporada de pesca i avui els primers preus oscil·len entre els 14 i els 18 euros al quilo entre les peces més grans. Les peixateries són optimistes a la venda de la llampuga, encara que asseguren el gruix de la facturació arribarà d'aquí a unes setmanes, ja que molts dels consumidors es troben de vacances. Els compradors, per part seva, valoren la llampuga, tot i els elevats preus del peix. Ens ho conta Lluís Hernández.
19: Al mercat de l'olivar a Palma, els peixaters expliquen que el preu de sortida és inferior a altres anys on les tempestes que ja havien arribat per aquestes dates a l'agost impedien el feinejar de moltes embarcacions. Els comerciants també esperen que la temporada s'allargui com l'any passat fins a finals de desembre.
20: Jo l'he vist molt guapa avui, així com altres anys eren de 200 grans, n'hi ha aquest i d'un quilo avui.
21: Nosaltres ja fa molt d'anys que ens dediquem a la llampuga, o sigui, és el nostre producte estrella, per dir-ho, pel servei que li donem, per com que li llevan tota l'espina, l'amassam en el buit, i és un producte pues, que molt demandat.
20: La gent d'aquí és la que compra més la llampuga, i entonces encara estan de vacacions.
19: I els primers consumidors que han comprat llampuga troben que és un peix car, però molt agraït per la seva versatilitat per a cuinar-lo.
22: La primera siempre la cobran un poquito más cara, pero luego en un par de días siempre reducen un par de euros.
23: Tot s'ha encarit bastant. Després hi ha la feina de darrere. La pesca de la llampuga, la veritat que és molt guapa, si qualcú l'ha vista, perquè realment és brutal. I jo la puc pagar.
24: Ahir vaig sentir per la tele que anaven a 18, o sigui, avui ja han davallat, esperaran demà.
19: Segons la Direcció General de Pesca a les Illes, l'any passat es van capturar prop de 115.000 quilos de llampuga amb la pesca tradicional amb capcers i llampuguera, i que van generar uns ingressos de fins a 645.000 euros per al sector.
2: I el govern ha anunciat l'inici dels tràmits per instal·lar un nou camp de boies a la badia de Pollença i solucionar els fondejos il·legals. És una de les reivindicacions de la manifestació que diumenge passat feren els veïnats de la zona.
3: Post de les Illes Balears defensa que es fa feina per protegir el litoral. Aquest estiu s'han fet 12 jornades d'inspecció i s'ha retirat una tona i mitja de residus. A més, avui el conseller de la Mai Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, ha anunciat que es començarà a redactar l'octubre un projecte per un camp de boies.
25: S'està acabant la licitació de les bases per contratar la redacció tècnica d'aquest projecte de camps de boies i anar després amb aquest projecte en el Ministeri a demanar la inscripció de la mina d'aigua.
3: Aquest estiu el nou Servei de Vigilància del Litoral ha fet 230 inspeccions a la badia de Pollença.

0: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
1: Són les 2:30, moment ara per repassar les notícies més destacades d'aquest dimecres 26 d'agost. Polèmica a poques hores abans del darrer sopar a la fresca de l'estiu que tindrà lloc avui vespre al passeig del Bord de Palma. La Policia Nacional ordena retirar totes les terrasses, taules i cadires de la zona per evitar aldarulls.
2: El cos policial alerta del risc de sabotatge o coaccions contra els restauradors i es basa en les càrregues policials del passat 26 de juliol després de la manifestació contra la massificació turística. Consideren que avui es podrien repetir tensions, una visió que contrasta radicalment amb la dels organitzadors. El col·lectiu Brunzit nega qualsevol intenció violenta i ha fet una crida a acudir-hi en família i fins i tot acompanyats dels padrins.
1: Les protestes ciutadanes a Palma desembocaran dissabte en una cadena humana també a la fresca contra la saturació turística.
2: Una mobilització convocada per l'activista Madofarta, el GOP i Terra Ferida per exigir a les institucions mesures contra la massificació. També per denunciar el silenci del govern i el Consell de Mallorca després de la protesta massiva de dia 26 de juliol. La iniciativa demana als assistents dur cadires i un bolígraf per escriure missatges sobre el futur que desitgen per Mallorca, amb l'objectiu d'entregar-ho després al consolat de la mà.
1: A Menorca, el Consell ja ha avançat en les limitacions a l'entrada de vehicles que preveu que s'activi la temporada que ve.
2: I si no hi ha canvis, la prohibició d'entrada de vehicles no afectarà cap persona empadronada a les Illes Balears. Els no residents a l'illa, que tinguin una segona residència, també hi podran entrar, però només amb un vehicle per habitatge. Finalment, totes les persones que hi hagin d'anar amb el seu cotxe per fer feina a l'estiu tampoc es veuran afectades per la limitació.
1: I Pedro Sánchez compareixerà finalment el 3 de setembre al Congrés per explicar la crisi migratòria a Ceuta.
2: El Partit Popular exigeix les explicacions de 10 ministres més. S'ha afegit a les crítiques de socis i oposició per la tardança del president a l'hora de donar la cara.
1: Són les 2:32. Temps ara per a la informació esportiva a l'informatiu migdia d'IB3 Ràdio.

0: Queden 6 dies perquè es tanqui el mercat de fitxatges i en el Reial Mallorca, Mateu Moroi, sembla que apunta el Girona Marta Sampas. Bon dia.
1: Bon dia. El defensa lateral de Petra, que té contracte fins al 2027, té un acord amb el Girona i ara és el Mallorca qui ha d'acabar de negociar preu per aquesta sortida. Una negociació que no serà senzilla perquè el club gironí no es troba disposat a pagar clàusula de rescissió i aquest podria ser el principal motiu de la demora. Moroi no gaudirà de minuts en Luis García Fernández i va quedar demostrat l'altre dia el Nuevo Los Cármenes contra el Granada quan Arnau Puigmal i Miquel Calatayud van anar per davant del jugador de Petra. Però no tan sols serà Mate l'única sortida, també el club està valorant el futur del central David López, el lateral esquerrà Luis Orejuela i els migcampistes Dani Luna i Antonio Sánchez. Precisament del mallorquí ha parlat l'exjugador del Mallorca, Ivan Ramis.
2: Igual t'has de plantejar xerrant-se al club, vull un canvi, vull més protagonisme i que quedi tot clar i tots alegres. Però clar, és una decisió que jo crec que serà difícil per ell, perquè du molts anys en el Mallorca, segurament t'estima molt en el Mallorca, però sí que és vera que si vol gaudir de més de minuts, pues, igual ara s'ha de plantejar segones coses.
1: Mentre el Mallorca, després de la derrota a Granada, descansa avui i demà reprenen la feina en vista al partit de diumenge contra el Ceuta. L'equip de Luis García està obligat a guanyar Son Moix contra el Coé de la classificació amb 0 punts. Per guanyar, fan falta gols, el que s'espera que pugui marcar Adrián Fuentes. Sentim Ivan Ramis parlant del davanter.
2: Està un poc a pareix des de que jo ho veig. És n'Adrián Fuentes, que el veig que aquesta temporada no ha marcat gol. El veig com un poc amb aquestes ganes de ficar el primer gol i que després ja venguin tots sols, però sí que l'he vist aquests dos partits pues, amb aquesta ansietat de voler marcar.
1: A més, també aquesta setmana serà per mirar de recuperar jugadors que varen ser baixa a Los Cármenes, com per exemple Sergi Darder i Abdon Prats. El Mallorca-Ceuta, diumenge, el podreu seguir en directe a Vetre Ràdio.
3: Diumenge a les 5 del capvespre segueix amb Esports 3 en joc al futbol de segona divisió i primera federació.
4: En directe Real Mallorca-Ceuta i Antequera Udeivissa.
3: El de Luis García rebran el coer de la classificació. Segueix el partit amb els millors comentaristes.
5: Mancar contundència i aquell puntet d'agressivitat serà absolutament necessari.
3: I la UDA Eivissa jugarà la primera jornada del curs.
4: I a la prèvia, les seccions habituals del programa amb tots els nostres col·laboradors.
6: Guaiona.
7: Vinga, avui rebràs.
6: Avui rebràs.
3: Sent Esports 3 en joc a Ivetre Ràdio.
1: Com sentíeu, també podreu seguir en directe la primera jornada de la primera federació amb l'UD Eivissa que visitarà l'Antequera. El club blau cel ha presentat avui dos dels seus nous reforços per a la nova temporada, Genaro Rodríguez i Josep Calavera. A més, el club ha anunciat un nou reforç, el lateral esquerre Víctor García. Té tots els detalls. Víctor, Sancho, bon dia.
8: Bon dia. Els dos migcampistes volen centrar-se en el dia a dia, però sobretot Josep Calavera no amaga que l'objectiu és l'ascens.
9: Tenim molt clar quin és l'objectiu, quines són les expectatives del club. Crec que també per això estem tots aquí, no? Tant cos tècnic com molts dels jugadors que hem vingut a intentar aconseguir aquest objectiu, però sí que és veritat que estic d'acord amb el Genaro, que hem d'anar a poc a poc.
8: Calavera, de 27 anys, arriba del Tenerife, tot i que va jugar la segona volta passada a l'Hèrcules. Genaro, de 28, arriba de Leiria, de la segona de Portugal. Tot i que se'l va fitxar com a pivot, diumenge Antequera podria fer-ho de central.
10: Me veo de lo que me ponga el míster, la verdad, las cosas como son. Estoy agradecido por esa polivalencia que tengo, ¿no? Y me veo capacitado para jugar en ambas posiciones si así el cuerpo técnico lo dice.
8: El director esportiu de l'Eivissa, Mitchell Sanz, ha estat en la presentació de Genaro i de Calavera i ha parlat del mercat i del nou lateral esquerre, Víctor García. Té 32 anys i arriba del Màlaga.
11: Víctor era el nostre objectiu número 1 des que arrancó el mercat i al final pues, hemos tenido que ir quemando etapas porque es un futbolista que viene del Màlaga, que viene de ascender a primera divisió i que ell també de manera personal quería pues testear y ver si podía entrar pues al final en la categoría en la que venía, ¿no? Y bueno, pues al final ya pues en el final de mercado pues tuvo que apretar. Lo normal es que no juegue nada, pero había entrenado bien. No entrena normal, al final viene en buena forma física. Sí que es verdad que al final el ritmo de la competición no lo tiene de hace dos meses, pero está fino, está bien y va a ir convocado. El mercado no está cerrado, tenemos que hacer alguna incorporación y siempre pasan cosas los últimos días de mercado. Estamos cerca de situaciones que los próximos días esperemos hacer.
8: Demà continuaran les presentacions amb torn per al lesionat de gravetat Liberto Beltrán i el mallorquí Pedro Ortiz.
1: Gràcies, Víctor. I 12 punts més de futbol balear. Per una banda, el Balears femení ja té data pel partit de primera ronda de la Copa de la Reina contra el Villarreal. Es jugarà a Sant Malferit i serà el dimecres, dia 9 de setembre, a les 6:30 del capvespre. I el Poblense ha incorporat el migcampista en perfil ofensiu Diego López, que té 24 anys i que arriba per reforçar la plantilla de cara a la temporada 26-27. També en futbol, pel que fa a la primera divisió, ahir es va disputar el València 0, Betis 1, amb l'exmallorquinista Pablo Maffeo, l'equip valencià, com a titular. Maffeo, que va viure l'atenció de la graderia de Mestalla enfadada per la derrota, va deixar un missatge comparatiu amb la situació que va viure a Mallorca. El sentim.
12: Desde fuera se ve de otra manera que desde dentro, eso es así, pero no solo aquí, sino en todos los estadios, en todos los equipos. Que nos sigan exigiendo, pero que sí que es verdad que estemos todos a una. Yo les pido que, yo lo entiendo, pero que estemos todos a una, porque al final si empezamos a abrir una brecha, a mí me ha pasado en Mallorca, de abrir una brecha entre afición y equipo, eso es lo peor que nos podría pasar a todos, tanto a ellos como a nosotros.
1: I avui a les 9 del vespre, també partit corresponent a la primera jornada, el Real Madrid jugarà el seu primer partit oficial d'aquesta temporada al Santiago Bernabéu. 13 anys més tard, Mourinho torna a la que va ser la seva casa per enfrontar-se a la Real Societat, un partit en què l'àrbitre principal serà el mallorquí Mateu Busquets Ferrer. En ciclisme, la quarta etapa de la Vuelta a Espanya celebrada ahir, Pogacar va conquerir Andorra la primera cursa de muntanya amb una superioritat indiscutible. Pel que fa a l'artenenc Enric Mas, va acabar sisè a 2 minuts i 39 segons després de l'eslova. Sentim el que deia Enric.
13: Però bueno, como digo, es la realidad, Tadej es el mejor y nosotros tenemos que centrarnos en nuestra actuación. Poco a poco, que queda muchísimo y después el primero que se lleva una decepción soy yo.
1: Ara, Enric Mas és tercer a la classificació general, a 3 minuts i 32 segons del líder, Pogacar, i a 11 segons de Primo Roglic, segon classificat. Avui ja està en marxa la cinquena etapa de la Vuelta, amb 173 quilòmetres i un port de muntanya de tercera categoria. En piragüisme, la mallorquina Àngels Moreno s'ha classificat per la final del Mundial de Piragüisme que es disputa a Poznan. La pollenzina, acompanyada de Victoria Jarszewska, han aconseguit la primera plaça a l'eliminatòria C2 500 metres. Un temps de 2 minuts, 12 segons i 88 dècimes ha estat suficient per superar la prova. La final serà aquest divendres. I també han signat una bona jornada els mallorquins Marcus Cooper i Adrián Castaño. Ambdós han aconseguit el pas a les semifinals a les seves respectives categories. D'una banda, Cooper, juntament amb Adrián del Río, Carlos Arevalo i Rodrigo Germade, han quedat en primera posició a l'eliminatòria K4-500 amb un temps d'un minut, 24 segons i 85 dècimes. I Adrián Castaño, a la categoria KL1 200 metres, ho ha aconseguit amb un temps d'un minut, 4 segons i 89 dècimes. Tots ells amb la vista ben posada als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. En futbol sala, el San Pablo de la segona divisió femenina ja coneix rival per a una eliminatòria històrica de Copa de la Reina. Les eivissenques jugaran per primera vegada aquesta competició i serà contra l'Albacete, també de la divisió de plata. El dia és el 12 de setembre. Serà una primera ronda partit únic i a casa es vive. Vicente Tur és el tresorer i portaveu del San Pablo.
14: Sí, sí, és una cosa que ens dona molta il·lusió. És un fet històric que no sap ningú equip de futbol sala femení a jugar a Copa de Reina. I, bueno, Balears inclús, o sea que estan molt contents i amb moltes ganes. El entrenador ahir va estar mirant vídeos i, bueno, sabem que han pitxat dos o tres jugadores noves i, bueno, estan mirant a veure quin nivell té. Serà molt pregut el nostre. És un equip de segona divisió també, que està al grup 3. I, bueno, hauran que lluitar i a veure què podem fer.
1: I acabam amb bàsquet, perquè el Palmer ha anunciat avui el fitxatge de Demoy Otje, un escort que fa 3 temporades va arribar a jugar als Lakers i compartir vestidor amb LeBron James. L'exterior de les Illes Verges, de 1,92 d'alçada i 27 anys, va actuar la passada temporada als Frailes de Guasave, a Mèxic. Allà va fer mitjanes de 16 punts per partit. En bàsquet, posant punt i final avui a la informació esportiva.
15: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
16: IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la Ràdio Pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
17: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
18: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
17: Si a tu te dic pinta,
18: mur,
17: portada.
18: Si a tu te dic gra,
17: que te venes cap primer de tot.
16: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
15: L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
0: Dues i 44 minuts. Obrim ara plana estatal perquè Pedro Sánchez compareixerà el pròxim 3 de setembre al Congrés per donar explicacions sobre la crisi migratòria a Ceuta. El president havia demanat fer-ho dia 9, però la Junta de Portaveus de la Cambra ha aprovat avançar-li la cita. La compareixença ha estat sol·licitada pel Partit Popular, que, a banda del cap de l'executiu, també vol que siguin cridats 10 ministres més, 8 dels quals ja tenen confirmada la seva assistència a l'hemicicle. Tot enmig de la polèmica per les contradiccions entre Grande Marlaska, responsable d'Interior, i Margarita Robles, de Defensa, sobre si el CNI va avisar un dia abans de l'arribada dels migrants que l'allau es podia produir.
19: I en aquest sentit, el ministre de Política Territorial, responsable de Comandament Únic a Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha assegurat avui que Grande Marlaska va ser clar a les seves explicacions sobre la informació que tenien hores abans de l'entrada massiva de persones i ha insistit que no es va notificar en cap moment l'arribada de desenes de milers de persones a la ciutat autònoma. Són declaracions a la cadena SER.
20: Se reporta todos los días la situación. Había habido un aumento de unas 1.000 personas en 7 días. Si hubiésemos tenido constancia de que se iba a producir una llegada de decenas de miles de personas, pues automáticamente la actuación tendría que haber sido otra. Primero, comunicación directa al presidente y actuaciones de todos los mandos del gobierno. Por tanto, eso no se produjo porque se hubiese reaccionado de otra manera, como ayer dijo perfectamente el ministro del Interior.
19: Mentrestant, al Congrés, on es recupera la normalitat després de l'aturada estival, la major part dels grups, oposició i socis de govern han criticat la tardança de Pedro Sánchez de comparèixer per donar explicacions. El president ha sol·licitat fer-ho dia 9 de setembre, però finalment serà abans dia 3. Alberto Ibáñez, portaveu parlamentari del grup Compromís Suma.
21: Yo entiendo que sea humano que el presidente del gobierno tenga vacaciones y descanse. Ante un hecho tan grave como este, creo que el presidente del gobierno llega tarde al Congreso de los Diputados. Es evidente que debería haber comparecido ya en este Parlamento.
19: També des de Podem s'ha criticat la demora, a banda de la mateixa gestió humanitària que ha fet el govern a Ceuta. Especialment contundent ha estat la secretària general de Podem, Ione Belarra.
22: Yo quiero recordarle al gobierno que somos un Estado de Derecho, que somos, en principio, una democracia, aunque no sea plena, y que si viene gente indefensa, lo primero que hay que hacer es darle una acogida digna y después pensar qué hacemos geopolíticamente en nuestra relación con Marruecos.
19: PP i Vox han considerat que el president no ha estat a l'altura i que s'ha abandonat la ciutadania de Ceuta. També han criticat que Pedro Sánchez se n'hagi anat de vacances, tot i la crisi. Escoltant per aquest ordre, Pepa Millán de Vox i Esther Muñoz del PP.
23: No esperamos absolutamente nada, más mentiras de un traidor que está dejando abandonados hasta ahora todavía a los ceutíes que están sin poder salir de sus casas. Lo único que esperamos es que tengan un juicio justo y por eso es por lo que nosotros vamos a trabajar, para que este gobierno responda ante la justicia y ante la historia por traición y por abandonar a los españoles y a los más vulnerables cuando más lo necesitaban.
24: Ha estado de vacaciones, ha venido un día, ha provocado una guerra civil en el gobierno y ahora pretende volverse a ir de vacaciones. Ha disfrutado de la playa y ahora quiere disfrutar de la montaña. Quiero pensar que ahora que todos los españoles nos hemos enterado de que se pretendía ir a Andorra a pasar todavía unos días más de asueto, tenga un poco de vergüenza y no se vaya.
0: Precisament sobre aquesta crisi migratòria a Ceuta, el govern demanarà a la reunió sectorial d'infància de demà que s'exclogui a les Balears de la repartició de migrants a menors no acompanyats provinents de Ceuta, però En canvi, sí, donarà suport a la partida extraordinària de 25 milions d'euros que l'Estat destinarà a la ciutat autònoma.
19: Així ho ha explicat la consellera de Presidència, Coordinació d'Acció de Govern i Cooperació Local, Antònia Estarelles. Ha destacat que a les Balears actualment hi ha 903 menors no acompanyats, una xifra molt elevada, diu que impedeix que la comunitat pugui rebre més persones en situació de vulnerabilitat.
2: Però tenim una situació molt complexa. Estem en 903 menors. Ja no només els temes econòmics, sinó que estem també de capacitat de gestió. Per tant, nosaltres no és falta de solidaritat, no és falta d'enteniment, que entenem que han de ser la prioritat per qualsevol govern, però no tenim capacitat per acollir més del que ja tenim a les nostres illes.
19: De moment, Castella i Lleó, Extremadura i Aragó ja han confirmat que no assistiran demà a la conferència sectorial. Balears ho farà, si és que assistirà, de manera telemàtica.
0: Avui també és notícia que mig centenar de persones han resultat ferides a Navarra per l'explosió de material pirotècnic al balcó de l'Ajuntament de Noain, al d'inici de les seves festes patronals.
19: Tres dels ferits han estat traslladats a un centre hospitalari, mentre que diverses persones han acudit totes soles al centre de salut, segons ha informat l'U2. De moment, tots els ferits són de caràcter lleu i han estat atesos principalment per dolors d'oïda i cremades, a més de lesions lleus. El succés ha tingut lloc a les 12 del migdia, just després de llançar-se el coet que obria les festes del municipi.
0: I a Bunyol, València, quatre persones han hagut de ser ateses durant la famosa batalla de la Tomatina, afectades pel llançament de gas a pebre. Totes, però, han estat donades d'alta in situ.
19: Segons l'organització de la festa, algú no identificat ha llançat l'esprai mentre passava un dels camions que repartien les 150 tones de tomàtica que s'han llançat enguany i ha afectat els ulls de quatre participants. Els carrers de Bunyol s'han tenyit de vermell després del pas de set camions carregats de la varietat pera procedents de cultius de Badajoz i destinats exclusivament a aquesta festa. Enguany unes 22.000 persones han participat a la batalla.
0: I fora d'Espanya, al Pakistan, al Manco, 14 nadons han mort en un incendi a la sala de ginecologia d'un hospital. Segons el Servei d'Emergències pakistanès, el foc s'ha originat per l'explosió d'un compressor de l'aire condicionat i ha estat controlat poc després.
19: Tot i això, la intensitat de les flames ha causat greus cremades als nadons. Ara la identificació dels cossos queda pendent de resultats de les proves d'ADN. Els fets han tingut lloc a Islamabad, la capital del país.
15: Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
0: No som a divendres, som a dimecres, però sonen els pianos perquè avui la cartellera es torna a renovar i ho fa amb tres plats forts i un altre que pot ser notant amb noms propis inqüestionables. Sandra Martínez.
4: Bon dia. Seria el cas del Ser Querido, amb de Rodrigo Sorogoyen, amb Javier Bardem i Victoria Luengo.
5: Creo que te puedo ayudar y que es algo que me gustaría hacer.
6: Yo me lo quiero pensar un poco. Comprende que para mí es...
4: Es va poder veure en primícia a l'Atlàntida Film Fest, on els protagonistes Javier Bardem i Victoria Luengo ens varen parlar sobre aquesta història d'un pare i una filla, un director de cinema i una actriu que miren de reprendre la seva relació després d'anys d'absència. Tot això en un duel interpretatiu extraordinari sobre el qual en parlaren d'aquesta manera els nostres micròfons en una entrevista.
7: Yo me sentí súper tranquilo y súper agradecido de poder compartir escena y viaje con esta maravillosa actriz que es Victoria, porque sé que sabía que iba a ser algo hermoso.
25: Era un referent per mi, aleshores de cop te'l posa endavant i dius a veure si estaré a l'alçada d'això, a veure si podré estar a l'alçada d'això. Però això em va durar els 8 mesos de preparació. El primer dia de rodatge vaig dir, quina sort.
4: El Ser Querido és un títol imprescindible pels seguidors de Sorogoyen, ja sabeu, el realitzador d'Asbestas e del Reino, en què de ben segur esdevindrà un dels títols referencials d'enguany amb els primers minuts que formen ja part de la història del cinema espanyol i que de ben segur s'estudiaran a les escoles. Igual que passa a Cannes, apostem que ens sentirem a parlar, i molt, als Goya.
26: ¿Qué esperas encontrar? ¿Gente feliz por todas partes?
3: El mundo de antes ya no existe.
4: Ridley Scott, el responsable de joies com Alien, Blade Runner o Gladiator, dirigeix i produeix als seus 88 anys l'adaptació del best-seller La constel·lació del perro, de Peter Heller, que ens situa en una terra devastada on la humanitat s'ha perdut i on un senyal de ràdio marcarà el camí de l'esperança enmig del no-res. Jacob Elordi és el protagonista de la cinta, després que Paul Mescal, la primera opció, s'estimés més fer de Paul McCartney a l'esperada pel·lícula sobre els Beatles. L'acompanyen Josh Brolin, la meravellosa Margaret Qualley i també Guy Pearce. Tots ells posen rostre i ànima a aquesta producció amb tots els ingredients del gènere postapocalíptic. Por, emoció i també esperança.
8: Ten cuidado, es muy poderosa.
9: ¿Qué esperaban? Un cachas con taparrabos.
4: Sorogoyen, Ridley Scott i Tadeo Jones torna a la saga d'animació de més èxit del cinema espanyol i ve amb novetats destacades. Tadeo i Sara han format una família i ara són pares d'Olimpia, Oli, una nina de 2 anys que revolucionarà tots els personatges. Diuen que Tadeo Jones i la làmpara meravellosa compleix tot allò que l'ha fet a triomfar. Entreteniment pur, però també valors com l'amistat, el sacrifici o la importància d'assumir responsabilitat. Òscar Barberán, Michel Jenner, Luis Posada i Anester Alborg segueixen posant les veus dels personatges i a més s'incorporen Petra Martínez i Carlos Latre.
10: Esta es la mejor pizza que he comido. Creo que es mejor que el sexo. Ya ni me acuerdo.
11: ¿Qué es lo que más te gusta?
4: Dèiem que tenia 3 plats forts, arriba aquest, amb 3 plats forts aquest dimecres i una proposta, podríem dir, de propina. I és aquesta, Una noche al año, una distopia amb Callum Turner i Mònica Bàrbaro que ens planteja en clau de comèdia què passaria si les persones solteres només poguessin mantenir relacions sexuals una vegada a l'any. El director Will Gluck va fregar la perfecció de la comèdia romàntica en Con derecho a roce o Cualquiera menos tú i sembla que aquí no ha acabat d'estar fi. Això és tot de moment, però divendres ja veurem què passa. Tan sols una cosa, si sou fans de Harry Potter, marqueu-vos en vermell la data.
0: I seguim parlant de cinema. Perquè tot i que Dolly Parton fou una estrella de la música i una filàntropa compromesa, l'artista, que ha mort a 80 anys, protagonitzà també algunes de les pel·lícules referencials dels 80, com ara Com eliminar el seu cap, amb aquesta banda sonora que tingué un èxit extraordinari, com passà també amb Magnòlies d'Acero.
4: Nascuda a una família tan nombrosa com pobra de Tennessee, tenia 11 germans. El seu talent la transformà en una artista milionària, una de les llegendes de la música als Estats Units, una icona que ha inspirat estrelles de diferents generacions, perquè aquest tema... Jolene, Jolene, Jolene. Aquesta Jolene tindria amb el temps versions icòniques com la de Miley Cyrus. O també la de Beyoncé. Aquesta Jolene era una creació seva com també ho era aquesta.

Un I Will Always Love You, una cançó que es va fer mundialment famosa per la pel·lícula del guardaespatlles, i aquí posaria veu també Whitney Houston. Aquestes eren seves, però aquesta no. I l'hi dins un riu, això és el que som, ningú més en mi. Les illes dins un riu, que faria popular Tomeu Penya, Ca Nostra, no és seva.

0: La van fer molt popular, però la van compondre els Bee Gees. La cantava Dolly Parton i Kenny Rogers, en qui faria un mític duet i que hi posaren música i ànima. Patton va compaginar la seva carrera artística amb una tasca filantròpica que la faria encara més estimada. Milions d'infants nord-americans han après a llegir, han tingut llibres gràcies a les seves fundacions. També, recordem, en l'època més fosca de la pandèmia, la donació $1 milió a la Universitat de Vanderbilt va ser clau pel desenvolupament de Moderna, una de les vacunes que posarien fi al malson.
1: Well, hey there, it's Dolly, and I'm here to give you an update on a few things going on in my life. First, it's concerning my health. And I have some...
0: Fa uns mesos anunciava d'aquesta manera a xarxes que estava malalta, però que tenia bon pronòstic i evolució. Seria, però, la darrera aparició pública d'aquesta dona, prou viva com per evitar posicionar-se mai políticament entre republicans i demòcrates, perquè deia que el seu públic ja era prou llest com per saber el que havia de fer. Mai va estar-se, però, de deixar ben clara la seva postura sobre els drets de les dones, els homosexuals i les persones transgènere, així com contra el racisme o a favor dels drets dels treballadors. Símbol per damunt de tot, Donald Trump ha ordenat mantenir la bandera de la Casa Blanca a mig pal en senyal de dol nacional. I d'entre les milers de mostres de condol ens quedem amb una, la que acaba de penjar la família reial anglesa, que posava aquesta interpretació de la banda del Palau de Buckingham, del 9 to 5, que escoltàvem al principi, i tot per recordar que Dolly havia aduït alegria, consol i inspiració al món, incloent-hi els milions d'infants que han tingut accés gratuït als llibres gràcies a ella i la seva fundació, més de 300 milions d'exemplars.

0: Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'avui dimecres 26 d'agost i començant amb una darrera hora. Un treballador ha mort aquest dimarts a la planta de Tírem a Palma després de detectar-se nivells elevats de monòxid de carboni. El sindicat Comissions Obreres ha demanat que s'eviti les especulacions i que s'investigui el succés. Laura Marcos, bon dia.
1: Bon dia. L'home va ser trobat sense vida i vespre de vers les 9 a les instal·lacions de Tírem de Palma. Al lloc dels fets es van desplaçar els serveis d'emergència, ambulàncies i bombers. Durant la intervenció, els equips van detectar nivells elevats de monòxid de carboni a la zona de la planta de preselecció, que pel que sembla duplicaven el límit establert. Ara s'investiguen les causes del succés.
0: L'actualitat de la jornada també passa per la polèmica general.

0: 1.000 euros cadascun. Escolta'm el president de la patronal, Joan Miferrer.
1: Crec que la reivindicació d'avui d'un sopar a la Llesca és que puguin sopar en Esbon. I quin problema hauria en que no puguin sopar igualment en terrasses, com se fa tot el món. Nosaltres no tenim cap res que dir que aquesta gent que pugui seure. És que, de fet, ja he manifestat que inclús els podríem ajudar.
2: El malestar dels ciutadans per l'arribada massiva de turistes se sentirà també dissabte en la cadena humana convocada per l'activista Madó Farta, el COP i Terra Ferida, per exigir a les institucions mesures contra la massificació. També per denunciar, diuen, el silenci de les institucions, del govern i el Consell de Mallorca després de la manifestació del 26 de juliol.
0: La iniciativa demana als assistents dur cadires i escriure missatges sobre el futur de Mallorca amb l'objectiu d'entregar-los en el consolat demà. Els representants de les associacions critiquen els partits polítics per passar-se la pilota, diuen, i no posar cap limitació a l'entrada de visitants a partir de l'eliminació de places turístiques i de la lluita contra l'oferta il·legal. El president del GOP, Joan Moranta, davant aquest silenci, diu, demana respostes reals, ja que ja no es tens, afirma, de donar responsabilitat a altres institucions.
3: Ja no es tens de fer més diagnòstics, ja no es tens de passar-se la pilota entre govern, consell i partit de l'oposició, i ja no es tens de passar-se responsabilitat a Madrid o a ENA. Es tracta de posar en marxa les actuacions prioritàries que només depenen de les Illes Balears.
2: Mentrestant, a Menorca, el Consell ja ha avançat en les limitacions a l'entrada de vehicles que preveu s'activi la temporada que ve. Dilluns que ve, un ple extraordinari farà una passa més amb la modificació de la llei de la reserva de la biosfera.
0: Si no hi ha canvis, la prohibició d'entrada de vehicles no afectarà cap persona empadronada a les illes. Els no residents a l'illa que tinguin una segona residència també hi podran entrar, però només amb un vehicle per habitatge. Finalment, totes les persones que hi hagin de venir a Menorca amb el seu cotxe per fer feina a l'estiu tampoc es veuran afectades per la limitació. El president del Consell, Dolfo Vilafranca, assegura que aquestes excepcions es decidiran des de la mateixa institució.
2: I el president espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà finalment el 3 de setembre al Congrés per parlar de la crisi migratòria a Ceuta.
0: El Partit Popular, que també exigeix les explicacions de 10 ministres més, s'ha sumat a les crítiques de socis i oposició per la tardança del president a l'hora de donar la cara.
2: Amb aquest apunt hem arribat a les 3 i 4 minuts. Amb més notícies a IB3 Ràdio, els butlletins horaris de l'hora baixa i també a l'informatiu vespre a partir de les 7 amb Aina Sureda. Ara fem un tento.
4: Més informació a ib3notícies.com.

Tento el número 1220. Avui fa 87 anys de l'afusellament en el cementeri de Palma de l'inquer Antoni Bastard Seguí.

87 anys fa avui que la repressió franquista afusellava l'inquer Antoni Bastard Seguí i avui la seva ciutat, Inca, li dedica una pedra de la memòria que s'instal·larà davant casa seva en el carrer de Sant Antoni en un acte que començarà a les 7 de l'hora baixa. És un homenatge que pretén reivindicar la seva figura d'un militant actiu en les lluites de la classe obrera, amb dedicació sindical, sobretot en l'indústria d'Inca i vinculat també a la premsa anarquista de Mallorca. Naixia a Inca el 1891. Antoni Bastard va començar a fer feina a la fàbrica de Can Xilles. Es va implicar en el moviment sindical i en la mobilització de la classe treballadora

0: i es va afiliar a La Justícia, una organització anarquista vinculada a la CNT. Lligat al moviment obrer inquè, sobretot en els sectors del calçat i la indústria tèxtil, tan importants en aquella època, també va destacar com a articulista a la premsa llibertària. Amb el cop d'estat de 1936 va ser detingut i condemnat a mort. La sentència es va executar avui fa 87 anys, el 26 d'agost de 1939, en el cementiri de Palma. Amb aquesta nova pedra de la memòria que s'instal·la avui hora baixa a Inca a partir de les 7, és la cinquena que es col·loca a la capital del Reiguer després de les dedicades a Antoni Mateu Ferrer, Pablo Ferrer Madariaga, Gabriel Madariaga, volien dir, Gabriel Boades Pons i Llorenç Beltrán Salvà. Comencem.
1: Fem un tèntol. Tèntol, en Celestí Oliver.

Passen 8 minuts de les 3 en punt. Com estàu? Ben retrobats un dia més a Tèntol. De dilluns a divendres vos acompanyam entre les 3 i les 6 del capvespre, com sempre, aquí a IB3 Ràdio, un programa que, com bé sabeu, sabem de paraules, o ho intentam. També jugam amb l'actualitat i, en definitiva, un programa que té totes les lletres, però qui les tenen totes i també les saben són na Maria Pons i en Miquel Junch.

0: Maria Pons, Miquel Junc, com estàu?
1: Ué, com anam?
0: Ué, com anam?
2: Bon dia. Va bé,
0: tu
2: va
0: has
2: bé.
0: Dit això de ué, com anam?
2: Moltes vegades.
0: Un parí de pizza, parí de pizza mallorquí.
1: Bé, jo i tot, molta gent de ses illes, no?
2: Sí, sí, jo també ho he dit moltes vegades.
0: Ah, no, clar, sí, però ahir ve tres.
1: És que ara raó, perquè una vegada vam anar a gravar ué, com anam, i un fèiem una festa perquè era un programa redó de, no sé, 500, 600, no me'n record. I va dir, visc el programa de Way, com anem?
0: The Way. I d'això...
1: I crec que m'agrada més Way.
0: Jo és que dic més Way que web.
1: Way,
0: o,
1: no?
0: O sigui, en cas diu,
1: sí, com a sorpresa.
2: Uop.
0: Uop, com anem? Sí.
1: És vera.
0: Sí. I com estàu? Anant bé?
1: Una monada, bé,
0: una
1: i
0: monada.
1: Tu?
0: Una monada, bé. Dinats?
1: Això sí.
0: Ja
2: han
0: paït el sushi de la Maria d'ahir.
2: Sí, va ser boníssim. Sí.
0: Avui cadascú s'ha duit lo seu.
2: Bé, ahir també.
0: Però la Maria va compartir.
2: Avui no ha compartit, no. Avui aquest, no sé què duen.
0: Avui cadascú no sé ha anat a lo seu.
1: No, n'hi havia tant.
2: No.
1: Hi havia fam.
0: Hi havia fam. Bé, avui és dimecres, eh?
1: Sí.
2: Sí, ja és dimecres.
0: Ja en setmana. Sí. Està bé, està bé. I d'ahir començam, i què tenim avui per aquí, per Tèntol, Maria?
1: Idò, començam com fan cada dia jugant a la batussa de Tèntol, i avui coneixerem també una nova editorial en català que s'estrena aquest curs que ve a Mallorca, aquest curs que ve aquest setembre concretament, per tant és més que bé, que ja començam la setmana que ve, tot està per venir, i es diu Veus pròpies i arriba per repensar el cànon literari.
3: Inscrita a la llengua amb l'agulla fins als pètals de la nit. Sèpals, tiges, una per una, ens han arrencat. Ens han fragmentat com dues nines i ens han segrestat les mirades, les grip i les urpes. Hem volgut viure l'entrefost.
1: I d'Ous Pròpies s'estrena amb dos títols, Cròniques d'un mig estiu de Maria Antònia Oliver, que precisament també aquest setembre, dia 4, es podrà veure adaptada al teatre per part de La Fornal. I l'altre títol és Algú a la distància, de Dorothy Whipple, i aquest és un segell Ous Pròpies que és nou i que convida la ciutadania a repensar, i també la ciutadana Maria Martorell el va fundar, per tant serà en qui parlarà.
0: Perfecte, idò, i dues obres que precisament aquesta de Cròniques d'un mig estiu de Maria Antònia Oliver. Les representacions són dia 12, 13, 26 i 27 de setembre per part de La Fornal.
1: No és a principi de setembre. Aquí.
0: Sí, Cròniques d'un mig estiu que també s'ha adaptat a La Fornal, i també és un d'aquests títols amb què s'estrena aquest nou segell editorial que es diu Veus pròpies, de na Maria Martorell, i que avui coneixerem. I avui també brufarem aquests 30 anys que fa enguany el Rock and Rostoi de Maria, mira, precisament ahir que teníem Maria de la Salut com a concursants, i que se celebra aquest dissabte.

0: i ja ho van xerrar, jo he anat mai en el Rostoi, sí. En el Rock and Rostoi. Mm-hmm. Maria no,
1: no? Sí, no. Un parell d'anys.
2: Tu sí, bola, és que...
1: Anava a dir bola, no, un parell d'anys hi vaig anar, sí.
0: Jo hi he anat un grapat d'anys.
2: Sí. Vos pega, si mateix.
0: Tu també, Maria, no sé com
2: a
0: no hi he anat.
2: A mi m'apego. Sí. Sí. Jo lo de dins
1: però he fet de tot,
0: No fa falta
1: entrar
0: dins de
1: safareig.
0: Perquè de fora hi ha molta gent que de fora.
1: Jo he acabat en el safareig.
2: I en els bergers?
1: Ai, no. No.
2: Accidentat, jo que sé.
1: Això sí.
2: Con gent que sí.
1: Tornes a que teva, ple de pols,
0: i
1: ple de Rostoi.
0: I amb molt de sol.
2: Sí, i manc, perquè... ja ho diuen, qui
1: però,
2: no va al pols...
1: Si feies tard o feies prest, acabaves en el safareig. No tenia... I a vegades, si entrava, no tenies escapatòria. No sortia. Clar, llavors... Bé, això era de fa anys, eh?
2: Què passa? Hi havia massa gent i no podia
1: però,
2: sortir.
1: Clar,
0: crec que hi ha més gent que abans i tot. Eh?
1: Has de baixar dins un safareig.
2: Però quan se fa? Amb una escala?
0: Hi ha una escala.
1: Tant, hora de pujar, és un camí de no retorn. Moltes vegades.
0: Sí, això és.
2: Que poètic.
0: 30 edicions des d'aquell 1995 en què el Rock and Rostoi es va començar a celebrar, com diuen nom, un Rostoi de Maria per part dels joves mariandos i on tot el poble s'hi ha implicat des de sempre. En parlarem amb els seus creadors i amb les generacions que l'han mantingut aquests 30 anys.
1: Això mateix, farem una mica d'història, una mica d'homenatge també uh-huh. en aquests mariandos que varen crear aquest Rock and Rostoi i que 30 anys més tard encara continua més viu que mai i ja és un dels actes més esperats de l'estiu, d'aquest uh-huh. calendari d'estiu per tancar aquestes darreres coetjades d'aquestes setmanes d'estiu. I avui ens visiten a Raquel Agüeros, que per cert ja és per aquí.
2: Sí, no sé molt si de topada, però
0: avui ha arribat ràpid.
1: Sí, és l'estudi 3, enregistra coses. Bé, no sé si ho podrien dir. Però bé...
2: Ja ho he dit.
1: Sí, ja ho he dit. Na Raquel Agüeros avui torna a Contracor.
3: Bon dia, llampuguetes meves, com estàu? Tornem a Contracor de dimecres amb el repàs de les portades, amb tothom en aquestes illes, menys si ja acaba aquest estiu, que no podem més... I encara serà pitjor, diuen.

0: Sugarloaf.
1: Fa calor, fa calor.
2: I amb puguetes, sí, molt,
1: molt
3: m'ha encantat, sí, això.
1: Clar, ahir mos degué sentir.
2: Clar.
1: No?
2: Se nota que
1: clar,
2: mos escolta.
1: Mos escolta. Na Raquel mos escolta. I clar, li degué quedar això de llampuga. Clar, i s'obria sa veda. I començava aquesta temporada de llampuga. I clar, llampuguetes, molt bé. I d'ahir, a partir de la tercera i darrera hora de Tèntol, és a dir, a partir de les 5, Tèntol entrevistarà Tèntol.
2: Exacte, mai millor dit, i aquesta gràcia d'aquesta entrevista.
1: De paraules,
2: sí, sí,
1: no? Metallinguatge.
2: Exacte, perquè avui qui visiten aquest estudi és el grup mallorquí Tèntol, i sonen així.

0: Sí, així sona Tèntol, aquest programa, perquè aquesta cançó sona a Tèntol, però així sona un grup que es diuen Tèntol.
1: No sé com serà de fer aquestes bromes en l'estiu.
2: Està on fire, que has berenat?
0: Coca.
2: De què?
0: Però he berenat fa hores, eh?
2: Coca de què? Dolça o salada?
0: Coca de bamba.
2: Muda, tant sóc fan.
0: Sí, sí, sí.
2: Què te pareix?
0: Sí. El Guidina. Sí.
2: No se pot demanar més.
0: I, clar... Tèntol, que són anteriors a Tèntol, de fet, perquè és un grup que du des del 2013 en diferents etapes, en diferents formacions, i el 2024 se varen reactivar amb una nova formació que sempre pivota damunt dos components, i tots tres ens visitaran per conèixer la història d'aquesta banda, que supos que els farà molta il·lusió.
2: Anava a dir que ells mos havien copiat, Tèntol. Però nosaltres no,
1: els hem copiat.
0: Bé, clar, no sé.
1: Bé, nosaltres.
0: Sí.
1: Nosaltres tampoc tenim s'ocupa del nom del programa.
2: No, tampoc.
0: El programa varen copiar ningú més que una expressió.
2: Exacte.
0: De fer aquesta pausa.
2: Sí.
0: Bueno, i a Tèntol visiten a partir de les 5 Tèntol. I avui, qui també visita Tèntol, avui serà un programa que repetirem molt Tèntol. I d'ahir és natiu que ens du un plat bé d'estiu que encara podem menjar.
3: Molt bon dia, oients de Tèntol. Aquí, la senyoreta Brioche. Avui, a Gastronomia Arsiana, toca primer anar a mercat. Necessitam mongetes de confit, tomàt i ceba i un parell de verdures de temporada, que avui han de fer escudella fresca. Un plat exquisit. M'encanta. Veniu amb jo? Idò, vinga, mos veiem més tard a Gastronomia Arsiana. Tèntol!

0: Té de tot, eh? Natiu, té de tot.
1: Sí, sí. Cançons per tot, ja també, encantat, com en Tomeu Pinyo.
0: Sí, sí, m'ha encantat aquest Tentol,
1: sí,
0: que el podien tenir de timbre de WhatsApp, en el grup de Tentol.
1: Sí, sí. Només, t'anava a dir només en el grup de Tentol.
0: Sí, no, sí, sí, no, sí, no, sí. No. Que ja sona.
1: Si no, ja, ja tornaria...
0: Ja n'hi ha bastament, no, ja n'hi ha bastament. Però ho podríem fer, això, configurar mòbil perquè sonàs així. Mm. Sí.
1: Sí, sí.
0: Bé, heu menjat escudella fresca?
1: No me sona.
0: D'altres coses no en xerrarem, eh?
2: Quan?
0: D'altres coses que canten a ti.
1: No, no. No.
2: Què dius, en sa vida o al
1: jo no, no me sona ben, sí, menjar
0: en
1: mai.
0: Sí, en sa vida.
2: Sí.
1: Escudella clar. Fresca. Mm. Ara mateix no.
2: No ha arribat a sa poble, l'escudella fresca.
0: Encara hi som a temps.
1: Rat brut, que sempre, sempre va bé.
0: Encara hi som a temps, eh? En podem menjar.
2: Clar que sí.
0: I avui en menjarem perquè en farem en natiu. Bé, 3 hores de Tentol, que no han fet més que començar, i tenim les línies obertes per qui participeu en directe.
1: Ho podeu fer a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
3: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
2: I també podeu participar a Tentol en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971 13 99 00.
1: O escriure'ns a l'Instagram del programa, que és @tentolivetres, o també al Facebook de Tentol.
2: O bé el correu electrònic.
0: O sorpresa! Sorpresa.
2: Que nosaltres, que Tentol, @ivetresradio.com.
0: Beníssim.
1: Molt bé, molt bé.
0: Beníssim.
2: A mi em vaig fer ganes en sa sorpresa. No, en Celestí sempre li posa ganes.
0: No, sempre.
2: Sempre.
0: Jo sempre.
1: I tu que a xerrar fluix. O sorpresa.
2: És que les vostres veus fan més goig.
1: Creus? De cridar més?
0: Sí.
2: No, no, no, per això, perquè vos sentin a vosaltres.
0: Ho ha de fer amb més força, amb més ímpetu.
2: Bé, demà.
1: Va, Maria, va, va.
2: No, no, demà, demà.
0: Demà, demà, va. Que sí, que encara tenim 2 dies més per endavant aquesta setmana.
2: Sí,
0: i ja podem saludar a qui està darrere del control dels botonets d'aquest programa d'avui, de Tentol, Níker Hernández. Níker, moltes gràcies per ser-hi. Avui, mira, va ratxat. De camiseta.
2: Mor riu, el manco.
0: Sí. Riu, riu.
2: Sí, sí, ell sempre riu.
0: Gràcies, Iker. Supos que hi serà fins les 4. Sí? Una horeta.
2: Correcte.
0: Després ja hi haurà, com sempre, no sé per què, fan relleu.
2: Se cansen de nosaltres.
1: Se cansen de nosaltres.
0: És com una, sí, sí, és com una marató, normal, això. Sí. Bueno, són les 3:22 minuts. Vinga, ens hi posam.
3: La rabiosa actualitat.

0: partida, un dia més, com fèiem aquest mes d'agost, jugam a la batussa, és a dir, veniu als pobles d'arreu de les illes a concursar en aquesta batussa de Tento. L'objectiu és que faceu el màxim nombre de puntuació i a principis de setembre, és a dir, la setmana que ve, ja reunirem els pobles que hagin obtingut major puntuació i sabrem quin és el poble més tèntol de les illes, que és per això que fem aquesta batussa. Per ara, els pobles més tèntol són, en tercer lloc, Muro, amb 83 punts, en segon lloc, Porreres i Capdepera, empatats amb 85, i en primer lloc, Marratxí, amb 88 punts. Per tant, haurem de desempatar aquí, Porreres i Capdepera, per començar.
1: En qualque moment, sí.
0: Sí. En tenim 4 en aquest pòdium.
2: Fa dies que no se mou aquest pòdium, no?
1: Molts.
0: Bastants. Molts. Diria que fins i tot... Què? Dues setmanes?
2: Pot saber. Sí,
0: clar, Marratxí,
2: sí.
0: Varen venir...
2: Bueno, varen d'un ciurell, això és el que record.
0: Sí,
2: quan
0: deu
2: va
0: fer dues setmanetes.
1: El millor regal que m'han fet és del Cudi, però.
0: Sí.
2: Se'l va quedar en Miquel.
1: Sí, sí, sempre m'ha agradat molt.
0: Sí.
2: Que era? Ferretina
1: una ferretina d'escavall de Serra Tonda.
0: És que crec que m'ho varen dir. Ho varen dir en directe.
1: Que mos varen donar després.
0: Les aferrades, ja.
1: L'aferrada que nostra, sí.
2: A bon?
0: Ah, sí, bon.
1: Se cuina una paret que tenim...
2: Una paret?
1: Fotos i coses així.
0: I com és aquest adhesiu?
1: És el cavall de la rotonda, famós.
2: No el visualitzes?
0: Sí.
2: Taronja.
0: Clar, la sí, sí. Gent, els oients, no l'han vist. Clar, és per...
2: Així alçat.
0: És per il·lustrador.
1: Sí, sí, és el cavall alçat. El mateix que hi ha la rotonda.
0: Sí, sí, sí. Sí.
2: Polèmic, per cert. En el seu moment va ser polèmic, sí, sí, sí, perquè ningú sabia què era. M'ho deia, m'ho marxa l'altre dia.
1: Ara tothom el visualitza. Quan dius el cavall del Cudi,
2: tothom ho sap. Això és un gall, i dic, però com vol que sigui un gall?
0: Amb una cresta llarga.
2: Perquè era com una forma que, bé, la gent no acabava de reconèixer, però en fi.
0: Bé, Maria, hem de començar, no?
2: Sí, sí, sí.
1: Sí, qualque moment sí.
0: Però no és per tu, no ho dic
2: no,
0: per tu.
2: No, quin poble que... bé, vinga.
0: I d'avui, quin poble bé?
1: I del poble que passa avui per la batussa de Tento és... Vall de Mossa.

0: amb aquest Valldemossa, dels Valldemossa, i d'avui jugam amb el poble de Valldemossa, que és un poble mallorquí que limita amb els municipis d'Esporles i Palma, al sud, Banyalbufar, a l'oest, Deà, al nord, i Bunyola, a l'est. Valldemossa pertany a la Serra de Tramuntana, per tant, s'integra en l'espai declarat com a Patrimoni de la Humanitat per l'UNESCO des del 2011, per tant, considerat paisatge cultural.
1: Els paisatges d'aquest municipi, amb els seus bancals de pedra en sec, marjades d'oliveres centenàries i miradors naturals sobre la mà, són reconeguts com emblemàtics de Mallorca.
0: El seu gentilici és Valldemossina o Valldemossí. O ho diré millor, Valldemossina i Valldemossí.
1: Doble S, eh?
0: Però que té doble S. Sí, sí. I el poble compta amb uns 2.000 habitants.
2: Són poquets. La majoria d'ells viuen a la vila o al nucli central, però el municipi presenta altres nuclis de població, són el Nogueral, el port de Valldemossa, Son Ferrandell, Son Gual i Son Maixella.
0: I sabeu quins són els llinatges més comuns de Valldemossa?
1: Tu diràs.
0: I d'això són Torres, Calafat, Mas, Morell, Colom, Pons, Ripoll i Estaràs. I el seu topònim té diverses teories sobre la seva etimologia.
1: Tot i així, la més estesa és que és un compost híbrid català i aràbic. En aquest sentit, estaria format pel mot vall, que primerament va ser hisen. És que això ho fa millor en Miquel, lo de els mots ara.
2: No ho sé, però jo trobo que t'ha quedat beníssim.
0: Hisen.
1: Hisen, que vol dir castell en àrab, i més tard va ser substituït per vall amb la conquesta cristiana del rei en Jaume I l'any 1229. Per tant, tenim aquest vall, i després tenim el nom del noble àrab Musa, que podria haver derivat en Mossa, Valldemossa.

0: que parada l'heu ballat, eh? Parada de Vall
1: de Mossa. Ballar no, perquè no en sé, però...
2: Però coneixíem, però
1: coneixer,
0: sí. Ho fet un poc així, eh? Moviment de cadera.
2: Exacte.
0: Això segur, tothom, eh?
2: Tal qual.
0: Que parada de Vall de Mossa, de música nostra, una de les moltes versions, i pel que fa a la història de Vall de Mossa, un dels punts més destacables en aquest sentit és que el poble va veure néixer la seva patrona.
2: Ella és Santa Catalina Tomàs, també coneguda com la Beata, la Beateta, i cèlebre pels seus miracles durant el segle XVI.
1: D'altra banda, li ven de 1838 a 1839, el compositor Frederic Chopin i l'escriptora George Sand es van allotjar a les cel·les de la Cartoixa, un retir que va inspirar algunes de les seves obres cabdals.

0: també inspirat en Toni Font, eh?
1: I doncs ja veus, tant un com
0: l'altre surten
1: a sa cançó. Així mateix, però, poc després, la Serra va captivar també el nostre amic d'aquest programa.
0: Ah, jo, el vostre. Sí.
1: L'arxidor Lluís Salvador d'Àustria, el Miquel, qui va, que va adquirir en el seu temps finques emblemàtiques per protegir la natura local.
0: Aviat haurem de caracteritzar de l'arxiduc, eh?
2: Si me donava dos més que tenia aquesta persona, no sé si me tornareu a veure.
1: També devia ser d'un clas, com en Miquel.
2: Sí, segurament.
0: Clar, bé, xerrant de... d'economia, Valldemossa, evidentment, ha evolucionat.
2: Des d'un model basat en l'agricultura, on els principals cultius eren l'oliverar, els herbacis i els fruiters, la ramaderia, que tenia predominança del boví, seguit d'oví i cabrum, i la pesca al port, cap a un predomini del turisme i el sector serveis, que avui representa la principal font d'ingressos d'aquest municipi. Fins i tot els mallorquins van a cercar allà la tradicional coca de patata.

0: Un sort de maceta rockera.
1: T'ha agradat,
0: sí, eh? Molt clar, en suasi.
1: De fora de sembrat.
0: De sembrat, sí.
1: Que no tots eren Vall de Mocins, però n'hi havia que sí. Mm-hmm.
0: Clar, ben triada. Clar, en l'àmbit de festa, malgrat la seva mida reduïda que té Vall de Mossa, celebra diverses festes al llarg de tot l'any.
1: Les més conegudes, com podíem deduir ara, són les festes de la Beata, que són les festes majors del poble, i tenen lloc cada estiu coincidint amb la data de la mort de la Santa, que és el 28 de juliol. Durant aquests dies, el municipi s'engalana en honor a Sort o Maceta, i des del 1962 és costum que les cases llueixin rajoles pintades amb escenes de la vida de la Santa i els carrers es decoren amb flors i murta.
2: Ara bé, el patró et Sant Bartomeu, dia 24 d'agost.
1: Sí, és a dir, dilluns, va ser.
2: Sí, sí, sí. Tot i que els actes no tenen tanta magnitud com les festes de la Beata.
0: És que com la Beata no hi ha,
2: no hi ha res.
0: Res.
2: No hi ha res. No, no.
1: Aquest santa mallorquina, sí. Però ells diuen Vall de Mocina.
0: Clar.
2: Va ser la primera santa mallorquina i de Vall de Mossa també. Mm-hmm. Que,
0: la seva. No.
1: Devoció.
0: Sí, devoció. I, clar, jo tenc un refrany.
1: Que ha sortit molt.
0: Sí, m'estim més que el digueu vosaltres, en els vostres.
1: Venga.
0: Perquè, clar, meu ja l'han sentit moltes vegades, el recordant, però... Bon dia. A Pollença diuen la, i a Solla diuen l'u, i a Vall de Mossa tu, i a Ciutat, Vossa Mercè.
2: Mira, jo te'n diré una altra. Som estar de Vall de Mossa i també Trinitat, i he vist s'encadirat de l'església de Cartoixa.
0: Ah, veus, aquesta, mira, aquesta és més bona.
1: Vinga, sí. Jo en tenc una altra també, que diu, Vall de Mossa per a mi no és una vall emmortada. És veritat que hi som nada, però no hi desig morir.
0: També és bona, no?
1: Tanta murta, sí, sí, sí. Que posen pels carrers per les festes.
0: Molta murta. I dit i fet, avui jugam amb Vall de Mossa.

Però abans vos hem de fer la pregunta del dia, que diu així. Vos demanam, ja ho sabeu, pels pares gentilicis. És a dir, quin pare gentilici tenen els valldemossins i valldemossines? És a dir, el malnom que reben la gent de Valldemossa, més enllà del seu gentilici.

0: Per aquí m'he iniciat un viatge en carro, cap a Valldemossa.
1: Sí. Podem anar.
0: Podem anar.
1: Comencem ara.
0: Que l'on fa, que l'on fa.
2: Està un poc a l'atzar, la carretera, sí, però bé.
1: Sí, més aquest dies que fa aquest temps, com avui.
0: No sé si tot el món miraria, perquè si ja participa en carro des d'aquí, des de l'estudi d'IB3 Ràdio fins a Valldemossa.
1: Vintage seria.
2: Sí. Vistis, vinga.
0: Potser sortirien per tot, Bé, de quin mal nom reben el valldemossins i valldemossines? Com ho han de fer els oients per contestar aquesta pregunta?
1: I doncs poden enviar la seva resposta a l'història de l'Instagram del programa, @tentolib3, o bé telefonar-nos al 971-13-99-00 per entrar en directe.
0: I quin mal nom reben els habitants de Valldemossa? Ara tornem.

0: IB3 Ràdio és patrimoni. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: Segueix la calor.
0: Necessites vacances sense sortir de Mallorca? Aprofita el final d'agost i fes una escapada en família o en parella al Green Garden Apart Hotel de Cala Rajada. Tot inclòs, piscines i diversió per a totes les edats. I a més, amb l'arena fina i blanca de Cala Agulla a només una passa. Tu desconnectes, els altres gaudeixen. Descobreix l'oferta especial amb fins a un 20% de descompte per a residents a gardenhotels.com. Garden Hotels and Resorts, les teves vacances més a prop que mai.
2: IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital i sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
3: Notícies d'última hora.
4: No venim amb manual, presentat per Regina Cortós, tindrà una temporada repleta de continguts.
5: Amb espais d'educació i criança.
6: Per pares i mares.
7: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
8: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
9: Amb continguts i reportatges.
0: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
8: Som una ràdio.
9: Efectivament.
0: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortós.
10: Aquest programa de ràdio legendari.
11: És un factor.
12: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
13: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
12: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
14: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
15: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
16: Sant Joan, el 36 o 7, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni collir-no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. Aquest temps no se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no l'havia vist fer mai. No, bé, que no hi havia ningú un temps, Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
0: Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.

0: Idò, hi passen 9 minuts de les 3 i mitja. Som en directe aquí a Tèntol i, com cada dia, vos demanam pel pare gentilici del poble que ve a concursar a la Batussa. Avui passa per aquest concurs Valldemossa i, per tant, demanam quin és el mal nom que reben els valldemossins o valldemossines, si és que en tenen.
1: Avui tenim una resposta d'en Joan Carles Palos, amic d'aquest programa.
2: Ah, sí.
1: Que en sap moltes vegades, mos contesta, sí. Moltes vegades, mos diu que els hi diuen faveros.
0: Faveros?
1: Li haurem de demanar per què, ara li enviaré un missatge men que mos expliqui per què, men.
2: Que interessant.
0: Volen saber per què.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Faveros, faveres i faveros. Bé, demanarem a les nostres concursants, que són ben joves, a veure si en saben cap de mal nom, que també els diuen a la gent de Valldemossa. Per tant, avui juguem amb Valldemossa.
3: Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
0: Per abans, i elles ho saben bé, s'hauran de sotmetre a la nostra màquina, al nostre qüestionari electrònic.
4: Un qüestionari electrònic.
5: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
6: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
7: Sigueu benvinguts. Comencem.
8: Qui sou?
9: No m'heu dit el nom.
5: Noms i adreces.
10: Jo som d'Àfrica.
11: Jo sóc na Carlota.
12: I jo som na Martina.
13: Ah, bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
10: Joan Esteim Nicolau Calafat de Valldemossa.
11: Jo nau.
12: I jo, l'Aina Moll.
6: Mai no escolta la ràdio?
10: Jo sí que l'escolt.
11: Jo no, no molt.
12: Jo sí.
14: M'escolta, t'agrada cuinar?
10: Molt, sí, m'encanta.
11: No.
12: A mi m'encanta cuinar.
6: Quan va ser l'últim cop que vam comprar res de nou?
10: Fa 2 dies.
1: Què vas comprar, men?
10: Aquesta camiseta.
2: Ah, per venir a la ràdio.
1: L'ha estrenat avui, no?
0: D'estrena.
11: Fa 6 dies.
0: I què vas comprar?
11: Roba.
0: Roba.
12: I jo també fa uns... una setmana o dues.
0: Roba, també?
12: Sí, també.
0: Molt bé.
7: T'agrada viatjar?
10: M'encanta.
11: A mi també.
12: A mi no massa.
15: Sóc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
10: Jo faig hoquei i gimnàsia artística.
11: Jo faig volei.
12: Jo faig hoquei, també.
16: Una actuació extraordinària.
17: Deixem-ho per avui.
18: Moltes gràcies.

0: I d'altres bous ben joves, diria que de les més joves que han vengut a la batussa de Tèntol,
1: sí,
0: aquest estiu,
1: que
0: han contestat tan bé aquest qüestionari electrònic, i ja les podem saludar. Na Àfrica Fiol, na Carlota Estarelles i na Martina Bonnin. Com esteu?
2: Molt bé.
0: Contentes de ser aquí?
1: Heu han dit molt bé.
3: Sí,
2: molt nervioses, sí.
0: Nervioses, per què?
2: No sé.
0: Perquè teniu un micro davant.
2: Sí, bàsicament.
0: Perquè per respús.
4: No. M'hem de dir que són unes atletes d'esta casa, Vall de Mossa, perquè ses tres són ses dames d'honor d'enguany, no?
2: Sí.
4: Com heu viscut,
0: dames
4: això?
0: Dames d'honor, enhorabona, primer de tot.
2: Gràcies, gràcies.
0: Com heu viscut?
5: Bé, sí.
4: Què fa una dama d'honor?
1: Sí,
4: conteu-me.
1: Què significa això? Perquè nosaltres no som de Vall de Mossa. No. Sabem...
5: És com la patrona de ses festes, del poble.
2: Sí, ses dames d'honor són ses que acompanyen a sa reba, que són com a... Sí, que s'hereva la patrona i les dames d'honor són com a les que l'acompanyen, sí. Perquè com a que no estigui tota sola i això.
0: Sou les acompanyants de la patrona.
2: Sí. Exacte.
5: Sí.
4: I com aneu vestides?
5: Amb roba bastant antiga i elegant i amb moltes joies.
2: Com a de senyora, en lloc de pagesa, sinó de senyora. Amb el rebusillo, el gipó i la falda.
0: I d'on heu tret aquesta vestimenta?
2: I doncs jo, per exemple, la falda me la fa ma mare.
4: Ah, que bé.
2: Després el rebusillo també, però el gipó ja el teníem d'altres anys. I de...
6: Allà tot la meva padrina.
4: Quin luxe.
5: I jo, pues, de gent que m'anava donant familiars, amics...
0: Que bé,
4: i
0: un pot de per tot.
4: Vos ha triat el poble, no? O com se llegeix la dama d'honor?
2: Amb un sorteig.
1: És un sorteig. Mm.
0: És un sorteig.
4: O sigui, sí. Vau tenir la sort de sa voltros.
6: Sí.
2: Sí. O sigui, nosaltres d'aquest any només érem quatre i va sortir sa reba i nosaltres tres que varen quedar ses dames d'honor.
1: Ja no era difícil guanyar aquest sorteig?
6: No.
1: Si només éreu quatre.
2: Sí.
0: No. Supos que heu fet un sopar. On ha d'arribar aquest sopar?
2: Bueno, vam fer un mig sopar el primer dia, però ja està, res més, no.
4: Una celebració, com heu viscut aquest dia? Vos vareu emocionar quan vareu sortir per les festes?
6: Sí, sí.
5: Sí, sí. Això...
2: També estaven nervioses,
0: també?
2: No?
0: Igual, sí. Els mateixos nervis?
6: Sí.
2: Sí.
6: Sí.
2: Sí.
0: Però haguereu botat d'alegria?
2: Sí.
6: Sí.
2: Sí. Sí, va ser molt xulo.
0: Quina és la peça de la vestimenta que més vos agrada? Què destacaríeu?
2: La falda.
0: La falda.
6: La falda.
0: Sí?
5: Sí.
0: Però clar, no és la mateixa, són diferents.
6: No, exacte.
0: Són tres faldes diferents.
2: Sí, de diferent color, de diferent estampat, sí.
0: Clar, molt bé. Idò, i tenim...
4: Tenim dames d'honor, avui.
0: Dames d'honor, d'una patrona. És important, això.
1: I dues que juguen a hockey, que això m'ha sorprès, això.
0: Sí.
4: I que a més els agrada cuinar, també.
1: Se juguen molt a hockey a Vall de Mossa.
2: Home, tenim un equip... Que sí, que fa un parell d'anys que sí que jugam i això.
5: I jugam contra uns altres jocs, com per exemple Menorca, Eivissa...
2: Eivissa se va desfer aquest any així que enguany. O sigui,
1: enguany. Anar a Menorca. Oh.
2: Sí, és com un mini viatge d'un dia que és molt divertit.
0: Quina edat teniu?
2: Jo 13.
0: 13?
6: Jo 12.
0: 12?
5: I jo també 12.
0: 12? Molt bé, jovenetes,
1: Sí, sí.
0: Ja són dames d'honor, eh?
4: I valentes, que han vingut aquí a concursar.
0: I valentes. Voleu concursar?
4: De Vall de Mossa.
2: Sí.
0: Estàveu animades?
1: N'hi ha bé, n'hi ha
4: sí.
1: Bé.
4: Sí, estan nerviosos, però sortirà bé.
0: Que ses dames d'honor, un bon paper, això segur que fareu. Preparades?
2: Això esperem, sí.
0: I d'ahir, si voleu, començam.
6: Vale.
0: Au,
7: la batussa de Tèntol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
0: Idò, i pensar i contestar, tot és començar. I començam amb una primera prova amb la qual heu de lligar paraules. És a dir, heu d'encadenar paraules.
1: Sí, heu de dir una paraula que comenci en la lletra en la que ha acabat la paraula anterior. Així de fàcil. Tindreu un minut i obtindreu un punt per cada paraula que encadeneu.
0: I començarem per la paraula dama. És a dir, heu de començar amb una A. Sí?
2: Sí. Amic.
0: Tens. Amic.
6: Casa.
0: Casa.
5: Alumini.
0: Alumini.
2: Isòsceles.
6: Sofà.
5: Bones. Acompanyament.
1: Molt bé.
2: Tisores.
6: Sostre.
0: Podeu anar dient?
1: Que feis assistir tot.
5: Aprendre.
2: No.
1: És igual.
0: Sí.
2: Escola.
0: Escola. Molt bé.
6: Armari.
5: I... imaginació.
0: Molt bé.
2: Odontòleg.
0: Molt bé.
3: Penta.
0: N'han dit de bones, eh?
1: Bones paraules. Bones
4: originals, totals.
0: Originals, sí. Un poc recercades i tot.
4: Massa bé.
0: Sí.
1: Home, quan han dit certa cada dia, que surten cada dia.
0: Jo n'he comptat 13, però una... que feim?
1: Els hi donen per bo.
0: Sí, no? Per bo. Sí. 13 punts. Per començar, ben fet, ben començat. I doi, vinga, ara farem la segona prova.
7: D'on m'has dit que és...
0: I avui juguem en Àfrica Fiol, en Carlota Estarelles i na Martina Bonnin des de Vall de Mossa. I ara sentirem una persona a xerrar i haureu d'identificar d'on és, de quina illa és. 5 punts si incertau l'illa i 5 punts si incertau el municipi.
1: Teniu por d'aquesta prova?
2: Sí.
1: Oh, poc
2: sí.
1: Menys si sabeu d'on és aquesta persona.
6: Una paraula meva preferida, però que no ho faig servir molta freqüència, però sí que li tenc una estima especial, és la paraula llambreig. Les espurnes de claror que quan entra la fosca, a la mà, a la superfície de la mà, dirien que és com el plàncton, que en la llum de la lluna, i segons quan se mouen les ones, hi ha com unes guspires de claror, no? Diríem, damunt l'aigua. I a part de que m'apareix una imatge preciosa, m'encanta. Li vaig sentir una cançó d'en Jorge Drexler, un cantautor que m'agrada molt, que va dedicar una cançó justament en aquest moment, de los destellos del mar, que ell diu, i en castellà resulta que es diu Noctiluca, que jo això és una cosa que vaig descobrir a través d'aquesta cançó.
0: Crec que ho tenen clar,
1: ho tenen
0: perquè tenen
1: clar,
0: una rialla d'Oreorea.
1: Mem.
0: A veure, dones.
2: De Vall de Mossa, de Mallorca.
0: Sí. És de Mallorca, és de Vall de Mossa.
1: Menys i mort d'esquia, es vol donar un
2: punt Júlia Colom.
1: Anna Júlia Colom.
4: És que...
0: de Mallorca, Vall de Mossa i Anna Júlia Colom.
2: És que és la meva filla de cosina.
1: A millor, ho posen massa fàcil.
4: Clar, Vall de Mossa, només són 2.000 habitants, tots ho coneixen.
0: Clar, són 10 punts de cop, però no sé si...
1: Jo crec que els donaria un parell de punts més per endevinar la persona i tot.
0: 5 més, no?
4: Perquè t'han endevinat que és Anna Júlia Colom.
0: Vinga, i 15 punts. 5 punts extres, per Vall de Mossa.
1: La Maria s'ha comportat.
0: I ara així, quan en tenim.
4: Així tenim un total de 28 punts.
0: 28 puntets, molt bé, idò. Ara riurem un poquet, vinga.
7: L'embarbussament.
0: Au, idò, ja el tenim aquí. Ara sentirem un embarbussament que haureu de dir sense interrupcions ni errades. També n'hi pot haver interrupcions i errades, eh? Però...
1: sí, però són 10 punts i el deix perfecte. I si teniu errades o si hi ha interrupcions, Níker, el nostre tècnic...
0: el veus? Sí?
1: És bon al·lot, eh? Fa cara de sèrio, però és bon al·lot.
0: Baixarà puntuació.
1: Pues baixarà la puntuació, si ja veurem men si feia 10 punts o no.
0: L'escoltam?
2: Sí. Vinga,
0: idò.
8: Au, aquestes pernins. Mem, si l'escoltau i llavors l'apreneu. Escrevar bum-bum, posa-hi-oli. Escrevar bum-bum, posa-hi-oli i n'és llum.
9: Si n'és llum no n'hi ha, s'escalfata. Si n'és llum no n'hi ha, s'escalfata n'hi haurà.
10: Ah, molt bé.
11: Escrevar bum-bum, posa-hi-oli.
12: Escrevar bum-bum, posa-hi-oli i n'és llum.
13: Si n'és llum no n'hi ha, s'escalfata.
14: Si n'és llum no n'hi ha, s'escalfata n'hi haurà.
15: Escarabat, bum-bum.
16: Posa-li.
15: Escarabat, bum-bum.
16: Posa-li en el llum. Si en el llum no n'hi ha...
15: A s'escalfata.
16: Si en el llum no n'hi ha...
15: A s'escalfata n'hi haurà.
0: Bo de fer, eh?
2: Boníssim.
0: Ah, que sí, sí.
4: Genial.
0: Sí,
4: N'Àfrica para tot.
1: Jo crec que ho diu amb ironia.
0: Sí, jo crec que també, eh?
4: Vinga, qui ho intenta?
0: Vinga, intent.
1: ningú vol provar.
4: Tothom diu que no.
1: Jo crec que ho tenia.
0: Però ho feia entre totes, també, eh?
4: Clar.
2: Entre totes.
0: Entre totes,
2: oh.
0: Si podem anar fent la mica. Sí, clar.
2: Vale.
0: Vinga, qui dona et sus?
2: Jo. Escarabat, bum, bum, posa oli, posa oli. Escarabat, bum, bum, posa oli en el llum.
1: Ara falta la segona part.
2: Sí, posa. Si en el llum... Si en el llum no n'hi ha... S'escalfeta, si en el llum no n'hi ha, s'escalfeta n'hi haurà.
0: Molt
1: tanta
0: bé!
1: Por, tanta pena que passaven!
0: Quina morada! Que bé, eh?
4: Superbé!
0: 10 punts, Iker! Perquè no poden donar 11. 10 punts, eh? Molt bé!
1: Tanta pena que passaven!
0: I per tant, te'n sumam...
4: 38.
0: 38 punts! Molt bé! Contentes?
2: Sí, sí.
0: Vinga, per això encara no ha acabat, eh?
4: Encara passa
1: encara no
4: pena.
1: Acabat, encara no ha acabat.
0: Vinga, endavant.
7: Guanya qui la sap més llarga.
0: Ara, Àfrica, Carlota i Martina hauran de pensar un poc, eh? Perquè vos farem dues preguntes relacionades amb Valldemossa amb dues opcions diferents de resposta. En cas de resposta correcta, tindreu dos punts per cada resposta correcta. I començam i ho feim parlant d'un dels personatges més coneguts de Valldemossa, Santa Catalina Tomàs, evidentment. Una pagesa que se va fer religiosa i va esdevenir famosa pels miracles que se li atribuïren. Sabeu, però, quin d'aquests miracles es diu que va fer Santa Catalina Tomàs?
1: Va fer ressuscitar una persona o va fer recuperar la veu una monja perquè pogués cantar la Sibila?
2: La segona, jo crec.
0: Sí. Molt bé. Bé. Que bé, que bé, que bé. Ben preparades, eh? Venen.
1: Sí, sí, han estudiat
0: sí,
1: i tot.
0: Sí, sí, mira. Clar, són dames d'honor.
1: Mira que són de vacances, eh?
0: L'acompanyen, però... acompanyen a Santa Catalina Tomàs.
4: Sí, sí. Clar, la
0: clar,
4: coneixen.
0: És que si no, la coneixen i bé. És que si no ho coneixen... Molt bé, sumant dos punts més, per tant en tenim...
4: 40.
0: 40, 40 redons. I ara canviarem de tema. Valldemossa, durant el segle XIX, hi varen viure durant una temporadeta el músic i compositor polonès Frédéric Chopin i l'escriptora francesa George Sand, que llogaren unes cel·les de la Cartoixa. Sabeu, però, quin llibre va escriure George Sand durant aquesta estada a Valldemossa?
1: Va ser Un hivern a Mallorca o Un estiu a Mallorca?
2: La primera.
5: La primera.
1: Ho han tingut claríssim.
4: Superbé. Mira.
0: Que bé, eh? Que bé, que bé.
1: Penso que em parla massa fàcil, sí. Encara.
4: Però jo?
0: L'heu fuetjat en aquest llibre?
2: No.
0: No? Bé, ja el llegireu. Ah, tindreu
2: temps, eh? Després començarem a llegir-lo.
0: Exacte, ara. Ara
4: sí.
1: Vull poder anar a la biblioteca...
0: Per acabar l'estiu. Per acabar l'estiu seria una bona lectura. Bueno, molt bé. Quant de punts tenim?
4: I de 42.
0: 42. 42 punts. I ara sí, ja arriba la prova darrera i definitiva.
7: Amb la paraula a la boca.
0: Juguem avui amb Valldemossa, en Àfrica, Fiol, en Carlota, Estarelles i na Martina Bonnin, de 13 i 12 anys, i ara tindrem un minut per enumerar paraules relacionades amb Valldemossa.
1: Ara elegirem a l'atzar en quines paraules jugueu, si amb malnoms, topònims, nom de carrers, personatges del poble, nom de comerços o llinatges, que preferiu altres.
2: Carrers.
4: Carrers.
0: De carrers en sabeu.
2: Sí.
1: Ella. Sí. Només una.
4: Estudiant a Àfrica,
1: sabeu. Bé, com
0: de com es toca. Està aquí. Sí. Llavors no toca en carrers i en voleu dir dos.
1: Podeu
0: sí, dir dos. Podreu dir dos.
4: Bé, s'acarrar que decidirà.
0: Vinga, sí.
7: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Comerços.
0: Comerços.
1: Comerços, men, podeu dir supermercats, bars, botigues, restaurants, tot el que hi hagi.
2: Tenim més que no cagis.
4: Fons, també, teniu moltes coses. Vengui, doncs.
0: Sí, preparades? Vengui, doncs.
1: Va.
2: Can Molines.
5: Ale Hope. Romaní.
2: I love Mallorca.
1: Podeu anar dient, sí. Si qualcú no li surt.
0: Vol dir fort.
2: Idò, Barba Florida, Roseta.
5: Es bar de baix.
2: Can Raül, no sé si l'ha...
5: Sí, Solivera.
2: Es taller.
5: Som Moragues.
0: Molt bé.
2: Sí, Corco, algo així.
5: Cocou.
2: Savinya. Majòrica, orquídea.
0: Molt bé.
1: Penta.
0: Molt bé, eh? Sí.
1: Jo he apuntat D7.
0: D7? D7. Jo n'he apuntat 16,
4: jo
0: però...
4: Jo tenia 16, també.
1: Avui n'he inventat un, no ho sé.
0: Bé, i de... I bo, bos, eh? Miquel Terró. D7. D7 puntets, que bé. Quants en sumam per Valldemossa?
4: I de D7.
0: Per aquestes dames d'honor.
4: En tenien 42, un total de 59 punts.
0: 59 punts.
1: Molt bé.
0: Ben en vant, eh? Vos heu posat. D'aquesta batussa, ben en vant. Que bé. Heu passat gust?
2: Sí.
0: Heu posat contentes?
2: Sí. En el final ja no estàvem tan nervioses.
4: Clar.
0: No.
1: Hauran de tornar un altre dia, jo.
0: Llavors passa.
2: Claro.
0: Llavors passa.
2: Sí.
0: Heu passat gust, però? Ara,
2: sí, sí,
0: ara
2: molt,
0: quedaríeu. Fer més proves.
2: Sí.
4: Sí.
1: Poden quedar les dues hores de programa que falta, no?
0: Sí,
1: no.
0: Podeu quedar. També podeu quedar, són dues hores, però... Bé, no podeu partir quan vulgueu, eh?
4: Tu no tenen ganes d'anar a fer un cafí quan es porta.
0: Exacte. Sí. Anireu a fer un cafí ara o què fareu en tornar?
2: No ho sé. Està a casa.
0: Està a casa, descansar.
4: Sí, jo també.
2: I llegir el llibre d'Univern.
0: Llegireu avui, ah, llegireu avui.
4: Molt bé.
1: Ui, toca.
0: Molt bé. Aquestes dames d'honor de Santa Catalina Tomàs, de Valldemossa, en Àfrica Fiol, Carlota Estarelles i Martina Bonnin, moltes gràcies per venir, totes tres. I sobretot per endur-vos tota aquesta puntuació cap a Valldemossa, que vos esperaran amb bambolletes.
1: Que molt bé.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Moltes gràcies, eh?
5: Gràcies.
0: I que acabeu de passar un bon estiu.
5: Gràcies.
0: Perquè ja aviat a escola.
5: Sí.
0: Eh? Sí, però encara en queda estiu, eh?
5: Encara.
0: Gràcies a totes tres.
4: Moltes gràcies.
0: Vinga, serveis informatius i tornant després.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
10: Bon dia. El Consell de Mallorca segueix en la fase de recopilació d'informació prèvia a les restriccions d'entrada de vehicles. Segons el conseller de Mobilitat, Fernando Rubio, el 40% de les empreses de lloguer de cotxes no ha respost al requeriment de la institució insular.
17: Rubio confia tenir tota la documentació abans de final d'any quan preveu que el Parlament aprovarà la norma.
18: Aquestes xifres seran molt importants per preparar l'estudi de càrrega, per saber quina serà la capacitat de càrrega de les nostres carreteres i per posar estopall de vehicles de lloguer. També saben que haurem de posar estopall dels vehicles que entren pels ports de Mallorca. En aquest sentit també han tingut reunions amb les navieres.
10: Encara parlant de mobilitat, l'anunci de la connexió aèria directa entre Eivissa i Nova York la pròxima temporada ha despertat reaccions d'entusiasme en el sector turístic de l'illa.
17: La patronal hotelera de les Pitiüses valora molt positivament l'anunci, sobretot perquè el perfil de turista procedent dels Estats Units té un perfil molt atractiu. Maria Costa és presidenta de la Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera.
19: Clar, el turista d'allí anirà a una agència de viatges on podrà agafar un bitllet directament a Eivissa i això doncs, és una apertura internacional molt important. Creiem que és un perfil molt convenient, és un perfil que està acostumat a fer gasto, no? La majoria té gran poder adquisitiu i estan acostumats a fer estàncies més llargues, per tant, ho valoren com molt positiu.
10: Més per Menorca demana la compareixença del conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, perquè doni explicacions per la desprotecció que viuen...

0: Qüestions. El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ha confirmat la presó permanent revisable per a la mare que va llançar la seva filla acabada de néixer a un contenidor a Porto Cristo. També l'ha confirmada per al conco de la criatura. La justícia avala la màxima pena en tractar-se d'una víctima especialment vulnerable.
1: L'alt tribunal ha rebutjat els recursos dels acusats i manté la condemna dictada el març passat. Els fets van ocórrer el novembre de 2023, quan la mare va donar a llum una nina prematura dins un cotxe. Tot i que la víctima mostrava senyals de vida, la dona i el seu cunyat van acordar desfer-se'n llançant-la al FEMS.
0: El govern balear destinarà una partida extraordinària de 350.000 euros a Veneçuela.
1: Finançarà diversos projectes humanitaris per donar resposta als terratrèmols viscuts al país. En concret, aniran dirigits a quatre organitzacions: Càritas, Diocesana de Mallorca, Creu Roja Espanyola, Metges del Món i Apotecaris Solidaris.
0: I mig centenar de persones han resultat ferides a Navarra per l'explosió de material pirotècnic al balcó de l'Ajuntament de Noaín en l'inici de les seves festes patronals.
1: Tres dels ferits han estat traslladats a un centre hospitalari, mentre que diverses persones han acudit totes soles al centre de salut, segons ha informat l'112. De moment, tots els ferits són de caràcter lleu i han estat atesos principalment per dolors d'oïda, cremades i altres lesions lleus.
0: Amb aquest apunt en la plana nacional hem arribat a les 4 i 4 minuts. Tornem amb més notícies al butlletí de les 5.
2: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: Heu de saber que aquest dissabte el festival Rock and Rostoi celebra Números Rodons, la seva 30a edició.
1: Tèntol, en Celestí Oliver.

0: Començam aquesta segona hora de Tèntol, un programa que fins ara ha jugat amb Valldemossa, amb aquestes dames d'honor que acompanyen Santa Catalina Tomàs.
1: Ho han fet beníssim.
0: Paperasso que han fet.
2: Sí, sí.
0: En 12 i 13 anys.
2: Ben
0: una
2: decidides,
0: no? Ben decidides, s'ho sabien tot, venien ben preparades i no crec que hagin estudiat. Bé, bé. Durant el curs estudien, evidentment, però
1: que
0: no s'han preparat.
1: Durant el curs han tret bones notes.
0: Sí.
2: Eren notes aplicades.
0: Sí.
2: 59 punts.
0: I valentes, eh?
2: Sí.
0: I valentes.
2: Sí, sí, sí.
0: Clar, que per acompanyar Santa Catalina Tomàs, que li han de dir ses tresques, per allà on ha d'anar i què ha de fer, i són ses guies, no?
2: M'ha encantat que el que més els agradés de sa vestimenta fos sa falda.
0: Sa falda, sí.
1: Ho ha estat.
2: Perquè ha dit que duen jocs i de tot,
1: sí, no,
2: per rebosillo i tal, però sa falda és el que més.
0: I totes tres diferents, tres faldes diferents.
2: Com elles tres, que també eren ben diferents, però han fet un bon equip.
0: Sí. Tenim en Lluís Fortes en el control tècnic, que... Ai, no sabia si...
2: Però aquest besito, aquesta besada, que és per tu o per nosaltres.
0: Això era una besada.
2: Per tothom.
0: Sonava com a tap de suro,
1: eh? També, quasi.
0: En Lluís Fortes...
1: Com si ens atassa la botella. Sí.
2: És que ens has anat a vermell i ja no sap.
0: Sí, però encara no és dins les botelles, la senyada d'enguany. Però bé, en Lluís Fortes, que s'incorpora, que pren el relleu de... Me despista?
1: Sí, no, me despista, Lluís.
2: És que no hi ha qui comenci,
0: De Níker Hernández i tenim a Raquel Agüeros. Bon Raquel,
3: dia.
0: Com estàs?
3: Bon dia, corets llampuguetes meves.
0: Llampuguetes.
1: Quan escoltes el programa d'ahir.
0: Ahir mos escoltares.
3: És que, mem, i que això ja comença i que s'ha d'anar un poc amb els temps.
2: A tu quant t'agrada la llampuga?
3: Normalment la fa la mare d'una amiga meva amb preves.
0: Normalment què vol dir? Que em menges cada dos dies?
3: No.
1: Quan és època?
3: Jo vaig conèixer la llampuga per mort d'una amiga meva, que sa mare la feia un tàper fa molt d'anys, per fer feina, i les feia amb preves.
2: I salsa domàtica, no?
3: Exacte. I l'altre dia vaig veure un vídeo que recomanaven fer brou amb la llampuga. Òbviament, amb escap i amb l'espina i tot això, no? Però sí que sortia molt sabrós, així que ho provaré també.
0: I ho faràs tu?
3: Clar que sí.
0: Provaràs de fer tu.

0: Sí,
1: sí, molt bé. No me faltaria. I quan hi serà el vi a les botelles? Que...
2: De lo que vam en enguany, dius? Que...
0: Sí. El vi jove a final d'any.
1: Final d'any.
0: Sí, encara has d'esperar una mica.
1: I d'on de quedar a final d'any?
2: Això és el que vol dir que vol estar.
1: No, clar, jo...
0: Hi ha vi d'altres anyades, eh?
1: Sí, sí, no, però bé, per tastar-ho...
0: Que les botelles dins celler no fan res. No, però... Bé, no fan res, esperen, però també...
1: No, per tastar-ho d'enguany. S'ha de saber tot.
3: De saber si és bo o no.
1: Sí, exacte.
2: Si ha anat bé.
0: Sí, bé, jo tenia altres preguntes, clar. Tu has anat a la Beata, de Valldemossa?
1: No.
0: No?
2: És preciosa.
3: I en el Rock and Rostoi?
1: Tampoc. Lo de... Mira, jo som molt folclòrica i m'encanten aquestes processons i tot això, però és vera que sempre n'hi ha una supergentada i molt poc puesto. O sigui que sempre intento evitar un poquet aquestes aglomeracions. Ja no vaig ni a Sant Joan de Ciutadella.
3: Jo no hi he anat mai, jo.
0: Jo tampoc.
3: Pues, estic més anant a Rostoi.
1: No, jo he anat un parell d'anys,
0: no
1: per dir-ho de qualque manera.
0: No vol dir que no hi vagi, però bé.
1: I està molt bé, però tot té un temps, també t'ho dic.
0: Tot té un temps.
1: Això no vol dir que no hi vagi qualque any.
0: Bé, ara en xerrarem, d'acord? Vinga.

0: I d'ací, en Raquel Agüeros, amb en Miquel Junc i na Maria Pons, xerraran de la Beateta, si vols que encara en xerrem una mica. Jo tampoc no he anat mai, a la Beata de Valldemossa.
1: Avui no xerren, ja han xerrat de la Beateta.
0: Ja han xerrat,
1: ja han xerrat.
2: Ell vol anar en el Bessó.
1: En el Bessó, perquè tenim molt d'àudios.
0: Tenim àudios. M'agradaria haver vist aquestes tres anglotetes que han vengut, però...
2: És molt guapo, jo hi tenc família Valldemossa i és vera que...
0: I d'aquí anirem, vinga. Però avui hem de xerrar del Rock and Rostó i hem d'anar fins a Maria de la Salut perquè celebren la 30a edició ja d'aquesta cita del calendari d'estiu.

0: I o sigui, aquest dissabte a partir de les 10 del vespre i fins ben entrat el dematí de diumenge, Son Parot de Maria de la Salut, el Rock and Rostoi celebrarà el seu 30è aniversari, per això avui feim un reportatge repassant la seva història i escoltant grups que hi actuaran,
1: anys,
0: com
1: ja.
0: Ripples, que escoltam ara.
2: Idò, sí, des de l'any 1995, cada darrer dissabte d'agost, un camp de Rostoll es transforma en un gran escenari de rock i un safareig en un club d'electrònica. És un festival autogestionat pels joves del poble i amb entrada gratuïta.

0: tot i que la primera edició del festival va ser el 1995, la primera llavor es va posar l'estiu anterior, és a dir, el 1994, quan membres de bandes locals de Maria de la Salut varen organitzar una nit de rock. Ens ho explica un dels fundadors d'aquest Rock en Rostoi, és en Pere Ferriol.
1: Nosaltres teníem un grupet a Maria i a l'institut teníem companys que tenien altres grupets i res, i vàrem voler fer de la mateixa manera que altres bandes com a Campi Cafart o Son Serra que feien la nit de música fins a l'aupa, nosaltres volíem fer també igual. Va ser un any en el camp de futbol i després ja els altres anys vàrem decidir incorporar el que seria el paisatge. Nosaltres no tenim platja, però sí que teníem Rostoi i en lloc de fer-ho en el camp de futbol, vàrem dir de fer-ho al mig d'un camp de Rostoi.

0: No tenien platja, però tenien rostoll. I ja, sí, ja està.
1: I la veritat que és ben guapo.
0: I farem bans.
1: De festa ja, jo, que hi ha anat un bon grapat de vegades.
2: Sí, pols.
1: Pols n'hi ha, sí, molta, però és preciós, ja, en mig de rostoll i en mig del no res.
0: És diferent, la veritat.
2: I sobretot en
0: s'estiu,
2: no?
1: Sí, sí.
2: Clar, de secar. Totalment.
1: Sí, sí. I més que refresca ja, a partir de les dies.
0: Ai, Déu meu. Bé, i amb aquesta nit de rock, el camp de futbol, i amb el posterior canvi d'ubicació, naixia el rock en Rostoll, però un dels motius que tenien aquests joves per organitzar una cosa així, segons explica en Pere Ferriol, era que no tenien espais per tocar en directe.
3: A Maria hi mancava un espai d'oci per aquell temps. Pensa que als mitjans dels anys 90, Maria, encara ara ho és, però és un poble que no té costa, és un poble pagès, és un poble que, com dèiem, pràcticament no surt ni en els mapes. Molta gent no el coneix i hi havia pocs espais d'oci. Efectivament, els companys, els amics que ens reuníem a tocar en aquest grupet, fèiem cultura a la nostra manera, cultura contemporània i popular a la nostra manera. I sí, hi ha poca cosa i així nosaltres ho vàrem crear. Si no ho tens, pues fes-ho tu mateix, un esperit punky i d'autogestió.

0: en Pere Ferriol també m'ho ha explicat, que en aquelles primeres edicions del Rock and Rostoi les recorden amb molta il·lusió, però també amb molta ingenuïtat.
1: Les recordem amb molta estima, amb aquella il·lusió i també, com ho diríem, amb una mica ingenuïtat. Érem un poc naïf, sense saber què és el que estava muntant. Pensa, teníem de 7 anys, de 7, de 8 anys, i teníem ganes de fer festa. És una cosa que va néixer sense cap pretensió i va néixer d'una manera molt orgànica, d'una manera com neixen les coses per aquí. Simplement hi havia els ingredients necessaris i suficients. Nosaltres érem no només els amics d'aquests dos grups que teníem, sinó també tots els amics de la nostra, diguem, òrbita. Érem una vintena de persones, a lo millor, a Ventura sí, però i si n'hi havia un que era fuster i havien de menester unes fustes, el fuster les tallava. Si n'hi havia un que era ferrer i sabia soldar, i havien de soldar un ferro, els soldàvem. L'altre, que era pagès, dues tractor. Encara ara, això sí que és una de les coses que al cap de 30 anys ha continuat. Aquest esperit de fer-ho tu mateix, aquest esperit autogestionat i anarquista, sí que s'ha sabut mantenir.

0: uns punquis que deia en Pere Ferrial, però en el bon sentit.
1: Fes-ho tu mateix.
0: Clar, sí. Perquè...
2: I que t'agraï que 30 anys després se mantengui aquesta essència,
1: clar,
2: no?
1: Que sí.
2: Aquesta autenticitat, aquesta genuïtat.
0: De que s'ajudin entre ells i cadascú faci el que s'ha de fer, però, en tot cas, muntar un festival no és fàcil, i en Pere Ferrial també ens ha contat els principals problemes que es varen trobar durant aquells primers anys.
3: En aquell temps el principal problema era, bé, primer de tot, a final d'estiu les tormentes d'estiu amenacen, sempre passaven pena de que mos vengués una barrombada i en varen venir de barrombades el mateix dia, el dia abans, qualque any amb més fang, qualque any no tant, i llavors, bé, això solia ser el principal problema, era... aconseguir dos per aconseguir finançament per pagar, sí, una de les dues coses principals, que era l'equip de so i l'alternadora.

0: aquells primers anys...
1: Aquesta d'envellada, tu, jo.
0: Aquesta d'envellada, perquè sí. que posen per tancar cada any a xafreig.
2: Heu fet Estierra, què diuen?
1: No han coincidit,
0: no,
1: segur, però si no han coincidit perquè fa molt d'any que
0: no han anat. L'han fet.
2: Perquè sí. surt tot sol. Sí, sí, és que no... no...
0: I fa un bon sol.
2: No teniu rival, no?
0: En aquelles hores, de veure les 8 de matí. Mm. Sí,
2: vaja.
0: Sí. Aquells primers anys del Rock and Rostoi, quan de ser un nom era un festival de rock, enmig del Rostoi, però el 1999 s'hi va afegir un escenari més, l'escenari d'electrònica, el safreig, i voleu saber com va sorgir aquesta idea?
2: I tant.
0: Mm? Sí, ja mos explica en Pere Ferriol.
3: D'anys anteriors no s'havia fet mai en el mateix bocí. Anàvem alternant un pagès, li demanàvem, mos agradava aquell bocí, anàvem a demanar si li anava bé, llavors a canvi un parell de botelles de vi i un jamón i els li deixàvem així com ho trobàvem, anàvem cada any a un bocí diferent. Un any, aquest any 99, vàrem caure, diguem, en el lloc que de llavors s'ha fet el Rostoi. Ja, una caseta mitja bocada amb un safreig molt gran, allò era sort de son parat, i en el safreig hi va venir un descompany de la nostra pandilla, va dir, jo és que rock and roll no m'agrada més la música electrònica, el house, el techno i tot això, i jo he començat a punxar, tenc un platge nostre i faig les meves cosetes, i vàrem dir, idò, per què no feien el safreig? Perquè, clar, ja te pots imaginar un safreig abandonat, hi havia molt de batzers i com unes parres i bueno, brutó, llot, sec en els fons i tot això, i ho vàrem fer net i ho vàrem habilitar per poder tenir aquest segon escenari.

0: ara per que hi som,
1: eh? Ara per ell
0: que hi som. El
2: safareig, que pràcticament llavors va ser allò que va tenir més èxit, el que ha tingut més èxit a la llarga de Rock and Rostoi.
0: És curiós, però, perquè tot va venir com molt genuí, molt serendípic, no?
1: Sí,
0: ell
1: ho explica, que era molt orgànic, que anàvem fent
0: cosetes i anàvem tirant en banda. Idò, el safareig netejat va ser un escenari, aquest escenari d'electrònica que deien i que va donar encara més força i popularitat en el Rock and Rostoi.
3: Això jo crec que va ser el que va fer créixer, va donar molta popularitat. Clar, vam poder ja no només contractar en els DJs coneguts d'aquí dels pobles d'envoltant, sinó també vàrem tenir la possibilitat de contractar DJs reconeguts de tot Mallorca. També aquells anys varen venir grups fins i tot de la península. Va ser els primers anys que començàvem a dur grups de la península, com el Lagartija Nik, que va venir l'any 2005. I així teníem un grup ganxo. Tot això també va ser el que va fer créixer el festival en aquella època.

0: ara en Pere Ferriol ja no organitza el Rock and Roll Toy, però mira de fora com aquest relleu generacional ha funcionat i els joves han aconseguit arribar en aquesta 30a edició del festival.
1: Vivim el Rostoi amb una sensació, una mescla com d'orgull i emoció encara, també molta tranquil·litat comparat amb quan ens havíem d'encarregar d'allò. Orgull, però no tant de nosaltres. Estic molt orgullós quan ho veig de la nova sang que ha agafat el Rostoi. Perquè hi ha hagut aquest relleu que s'ha anat agafant, han anat passant, i ja són un parell de generacions que s'han passat el relleu. És allò que te poses allà al mig i ho mires d'en fora i dius, uau, quina passada. Aquest animalet que va néixer allà al mig i ja el veus com creix i que s'ha transformat quasi, a vegades que ho veig quasi com un monstre, però que un monstre també en el bon sentit de la paraula i que aquests joves que el duen, que l'han duit darrerament, saben mantenir el mateix esperit d'ajuda mútua, de feina autogestionada i per bé comú. Han sabut domar, han sabut controlar i dominar aquesta bèstia.
2: I de paraules d'emoció d'en Pere Ferriol, però també hem volgut parlar amb un dels organitzadors actuals, en Jaume Darder. Ell és músic i, a part, a banda d'organitzar el Rock and Rostoll, ha actuat diverses vegades i enguany actuarà per primera vegada a Safareig.
3: Soc en Jaume Darder, un músic de Maria de Salut, un actual organitzador, un de molts, de Rock and Rostoll. Vaig tocar amb Monotips, la meva banda tota la vida, l'any 2015 i l'any passat, amb Whale Trip, que és una banda de Barcelona, l'any 2022... i amb Mother Crow l'any 2024. L'organització de Rock and Roll Toy és autogestionada, ho fem nosaltres, i s'organitza en comissions, cadascú s'encarrega un poc de lo que pot, de lo que vol i de lo que s'ha fet, i jo estic un poc més a la comissió de les bandes, de gestió de bandes. I la veritat és que me fa moltes ganes enguany, perquè tocaré en el Safareig a la una, i serà la primera vegada, amb Project Drums, que és com una proposta que tenc de música

0: Això rudimentari que actua també en aquesta 30a edició del Rock en Rostoi que avui celebrem aquí a Tèntol i en volen xerrar la presidenta actual d'aquesta associació, Nanna Uris. Com estàs?
1: Hola, què tal?
0: Quina història més guapa que ara recordàvem, d'aquests 30 anys.
1: La veritat que sí, ara sentir-ho tot, sentir en Jaume i en Pere, emociona, perquè és una cosa grossa que hem fet nosaltres.
2: I també heu fet un documental enguany, he vist.
1: Sí, gràcies a en Joan Capó mos ha fet un pot de recopilació d'informació, de la història, imatges, i ha quedat xulo.
0: On se pot veure aquest documental?
1: El tenim a Instagram, tant nostre com d'en Joan Capó mateix, i també està a YouTube.
2: És interessant, jo me'l vaig mirar l'altre dia i explica més història d'aquest festival.
0: Anna, ha estat difícil arribar en aquests 30 anys? Hi ha hagut moments de més debilitats de Rock and Rostoi o de cada any ha agafat més força, més múscul?
1: Clar, nosaltres al final la directiva d'enguany l'hem agafada enguany, és el nostre primer any com a directiva, i al final hem agafat un poc el relleu de la directiva passada que mos ho ha deixat molt bé, la veritat. Però sí que hem sentit històries, anys que ha estat més difícil, anys que ha hagut un problema o uns altres, però sempre s'ha tirat endavant, sempre hem aconseguit treure-ho endavant i això és l'important.
3: I com vius la responsabilitat d'estar en el capdavant juntament amb la resta d'un festival que fa una 30a edició enguany? Què creus que és el crucial o principal dins aquest festival?
1: Hombre, imposo una mica, però és que no m'hi sento tota sola en el capdavant perquè és que som un equip molt gran, ja no només la directiva, que som 10 i que no només fem feina junts, sinó que som amics entre nosaltres i mos entenem perfectament i ho duim junts. I a part després hi ha tota la gent que mos ajuda a organitzar, que són moltíssima gent, que ara aquesta setmana estem baixant a muntar, preparant decoració, preparant tot, i fan que la feina sigui molt fàcil.
0: Clar, s'implica tothom,
2: sí,
0: no?
2: Sí, s'implica tot el poble, durant tot l'any, també.
0: Qui sap posar una tatxa, la posa...
1: Exacte, el que explicava en Pere, aquest sentiment d'autogestió, de cadascú fa el que pot i el que vol, encara se manté.
4: Hola, Anna, com estàs? Quina és el truco, no ho sé, per mantenir l'essència, diguéssim... amb el que el temps va canviant, vull dir que tot canvia molt aviat i com ho fes.
2: Aquest esperit de fer-ho tu mateix ja no existeix tant.
4: Exacte.
0: No... Però que se mantengui aquesta essència.
1: Jo crec que és un poc un repte, sobretot mantenir, per exemple, un festival amb entrada gratuïta, ara que tots els preus estan pujant molt, o mantenir el rock, que és una música que entre els joves no està tan de moda. Però jo crec que és fàcil només per el sentiment que transmet el Rock and Rostoi a la gent que ha vengut, la màgia que té darrere fa que sigui fàcil mantenir-lo.
2: És que hi deu haver gent que vendrà dissabte que ha vengut els 30 anys.
1: Sí, sí.
0: Saps en qualque moment hi ha hagut sensació de que fugis de ses mans? Clar, gratuït, tanta gent. Jo recordo una de ses imatges, arribar en cotxe, com fa molta gent si és de fora poble, i veure aquelles coades, aquelles cors de llums que arribaven en el Rostoi. Clar, en qualque moment hi ha hagut aquesta por de que creus que és massa?
1: Jo crec que no, pel fet de que al final estem intentant mantenir dur gent d'aquí, com a artistes, ho fem senzill. És veure que ve moltíssima gent i estem intentant incitar que venguin en bus, que intentem implementar mesures, però nosaltres tenim tota la normativa molt clara, fem un pla d'autoprotecció, hi ha ambulàncies, policia, i intentant tenir-ho el més controlat possible.
0: Clar, perquè això ha canviat també en 30 anys, d'aquelles primeres edicions en què hi havia poca normativa o que no era tan estricta, ara les normatives d'evacuació i de seguretat són extremes.
1: Sí, mos hem hagut d'anar adaptant i investigant les normatives i això, però bé, el que dic, això realment va ser feina de les directives passades perquè mos van deixar molt rebogadet a tot això i ho tenim bastant clar.
4: Que quina sort, Anna, que no vos trobeu sorpreses.
2: Ja sabeu quin problema és que és millor no tenir.
4: No, clar, clar que sí. I m'ha cridat l'atenció, Anna, tu estàs dient, o m'ho he entès bé, que pot ser un dels èxits és dur a gent que no sigui molt, molt, molt coneguda, no? Potser no a grups tan famosos, però sí. Així, encara que hi vagi molta de gent, no se desmadri tot això.
1: Més que res, intentam compaginar una mica. Sí que mos agrada dur qualque grup de fora o qualque grup un poc més gros perquè disfrutem més el festival o perquè ve més gent que els coneix, però també un poc l'essència que explicava en Pere és que aquest festival se va crear perquè poguessin tenir un espai on tocar gent, artistes emergents, grups que potser no tenen un espai on poder tocar o expressar la seva música, i nosaltres volem mantenir aquest petit espai on donar a conèixer grups d'aquí. I jo no crec que vengui menys gent per això, perquè al final tota la gent que coneixen aquest grup venen i disfruten el festival, però sí que fa que no som desmadri tant, que no se faci tan comercial.
4: Clar. Mm-hmm.
2: I en aquesta edició d'enguany, què hi trobarem?
1: Pues, moltes
2: que
1: coses.
2: Hi ha bastantes coses, no?
1: Sí, tenim un molt bon cartell, tant de rock com de la música electrònica en el safreig. Enguany també tindrem un espai per... Li deim zona chill out, però és un espai on poder sopar, perquè abans hi teníem food trucks, però no un espai per seure, i enguany hem intentat que sigui més fàcil baixar sopar, i també un espai amb paradetes per si qualcú vol posar el seu art o el seu merchandising o coses així, que tinguin un espai també per artistes d'un altre tipus.
0: Destacaries qualque grup d'aquest cartell? Evidentment,
1: és que no em podria quedar amb un, però tots són a destacar, però és veritat que tenim Síncope, que és de la península, que és un grup molt conegut, i també Consentint de Fons Rudimentari, que són de Menorca, i després tenim grups d'aquí, i Why Demon, que també són de Barcelona, que venen a posta a tocar en el Rostoi.
0: Que bé, Anna, Uris, moltes gràcies per continuar amb aquesta feina, amb aquest llegat que any rere any fa créixer el poble de Marí, que sobretot això és una festa que el mateix poble s'ha fet seva i que l'heu fet a créixer i l'heu mantinguda durant aquests 30 anys i per endavant. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: I bon Rostoi aquest dissabte.
1: Gràcies.
0: Gràcies. Són les 4:30, 4:31 minuts. Fem una pausa i, Raquel, no te'n vas, eh?
4: Anem-hi.
0: Sí.

0: Tendol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: I de tres ràdios, humor.
2: I Vetres dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I Vetres, tots donam una mà al Club Vidalba.
0: El dilluns 31 d'agost, els capvespres d'IV3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
3: Oh, sorpresa!
0: Un tempol. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
4: Ja som aquí, ja hem arribat!
5: Com d'això, com esteu?
0: Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a entre avui i demà. I a les 10... El món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IV3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
6: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
7: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
6: Si a tu te dic pinta,
7: mur,
6: portada.
7: Si a tu te dic gra,
6: que te venes cap primer de tot.
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IV3 Ràdio, amb Araceli Bosch. A Contracor, amb Raquel Agüeros.

0: ara sí, ja hi som, a contracor, Raquel.
1: A contracoret.
0: Eh? Sí.
1: Sí.
0: Com estàs?
1: Gràcies, Lluís, gràcies, Lluís. En Lluís, he de dir, que és el més seguidor dels que estem aquí, de les coses més coretes.
2: Ah, sí?
1: Bé, tu també, Maria, tu ja te vas ficant un poc en aquest món.
2: Anava a dir, però a mi, per què m'ho lleves el títol?
0: De tot tres, dius. De tot tres.
2: Lluís Fortesa.
0: Ara tot quatre que som aquí, ara.
2: Confessa.
1: De Lluís Fortesa, d'Anna Maria Pons, i de tu, Celestí, en Lluís Fortesa, ja no sé si és per avorriment, per dir, mira, pesada, que eres una pesada, amb aquests temes, però el manco sembla que li interessa.
0: Per què? Perquè abans d'entrar en directe teniu qualque conversa.
1: O idees, o no, i de vegades jo no li dic, però ell posa un so així guapo que va, o jo de vegades dic, posa música com de drama total, per llegir una declaració. I així, sense res, posa música de drama total o de lo que li demanis.
2: Ell ho té control, ho dic sempre.
1: Sí, sí, jo flip. Sí.
0: Ha de ser un drama total, però.
1: Ha de ser un drama total no comentar les coses coretes que tenim aquesta setmana. Ja sabeu que els dimecres surten les revistes del CO i ja les tenim totes aquí.
0: Ja les tenim.
1: Ja les tenim.
2: Com els destaques avui, jo estic intrigadíssima.
1: Pues mira...
0: A
2: mi quantes coses té obertes, Raquel?
0: Sí,
1: tenc tres coses obertes.
2: Vaja.
0: Tramon total.
1: Això és... Música no és de drama, Lluís Fortesa. Això és música d'estimar-nos.
0: Sí.
1: M'encanta.
2: Bé, decorats, no?
0: Decorats.
1: Va, beníssim, perquè Nel Zapataki ha fet 50 anys.
0: 50 anys. Et jove.
1: La gran entrevista de su vida.
2: Mm.
1: Portadica a la revista Hola. Ella surt en coses, perquè ella també, ja sabeu, que és imatge de marques i de totes aquestes coses.
0: Un poc Dolly Parton, eh?
1: un poc Dolly Parton. Diu que du 12 anys visquent a Austràlia, està casada i té fills i
2: tothom
1: ella...
2: Tothom sap en qui està casada.
1: Bueno,
2: Celestí? Clar.
0: Ui.
1: Ai, no. Gràcies, Lluís.
0: Lluís, perdona. Tu
2: saps? En Lluís ho sap, clar que sí.
0: Tens un micro. Pot dir?
1: Au, digue-ho.
0: Digue-ho.
1: En Thor.
2: En Thor.
1: En Thor.
2: És a dir, en Chris Hemsworth.
0: En Lluís sí. Un punt, sí. Jo no.
1: Tu zero, no, jo se demostra.
2: Però tu saps qui és en Thor?
0: De nom.
2: La pel·li? No.
1: Sí, és un actor. És un actor. És un actor. Ells viuen a Austràlia.
0: Feu un resumet. És un actor, però un actor no queda aquí.
1: És un actor d'acció...
0: Sí.
1: Ho podem dir.
2: És un tio que està quadradíssim i això és per lo que sa gent, no?
0: És un actor
2: en el final és per lo que sa gent el destaca.
1: Sempre fa un poc de papers de... El Salvador.
0: De quadrat.
2: Fortot, sí. Com Aquaman, també.
1: Exacte.
2: Saps que veus aquest tors així...
1: Exacte.
0: Ah, però això és tot.
1: No, va interpretar Thor. És igual, s'està embuant tot això.
2: Se troca, sí.
1: Ella diu que després de tant d'anys, com que enyora un poquet el seu país, Espanya, i bé, que qui sap, no? De moment, és vera que viuen entre Austràlia i els Estats Units.
2: Clar, tenen els fills allà, també, no?
1: És així. Vull dir, tampoc és tan fàcil, però bé. És un reportatge amb unes imatges molt guapes, amb molt de cavalls, amb paisatges idíl·lics.
0: Molt cowboy.
2: Com així, sí. Aquest estil western?
1: Ella sempre ha estat un poc així.
2: Ah, sí?
1: Sí. Ah.
0: Sempre duia botes.
1: Sí. Sí.
2: Toni Mora.
1: De fet...
0: Sí.
1: De fet, ella és imatge d'una marca de calçat.
2: Uh-huh.
1: I sí, més lligada, diguéssim, amb la comoditat, amb el dia a dia i aquestes coses. És un reportatge per qui li agradi veure coses precioses i una fotografia fantàstica.
2: Aquesta llum d'hora baixa, no?
1: Exacte. Mm. La Sunset Hour.
2: Sí, la Golden Hour. Sí.
1: La Golden Hour, que diuen.
2: I ella tan guapa i tan també...
0: Molt
2: que
0: claro.
2: Està fortíssima.
1: Sí, la veritat claro, és que sí.
0: Claro de costa oest, no?
1: Claro, sí. Bé, ella és super esportista, fa, des de fa molt d'anys, diu que té uns entrenaments de, sí, de morir. Mm. I bé, supos que aquesta és una de les raons per la que també se manté en tan bon estat, no? Mm-hmm. Tot i que 50 anys abans, jo me'n record, la meva predina, que no la vaig conèixer perquè va morir molt jove, però va morir quasi als 50 anys, ella, i tenia una imatge com si tingués 80 o 90.
2: Han canviat molts les coses, sí.
1: Sí, han canviat molt. Res, Harry i Meghan, saps qui són? Celestí?
0: Sí.
2: Ai, pobret.
0: Sí.
2: Ara per ell que li feim...
1: Sí. No, s'abús. Sí. No, no s'abús, no.
0: Tenc una lleu referència, però... Clar.
1: És el germà de l'hereu de la corona britànica. Mm. Fa 6 anys, ell i la seva dona, Meghan
2: ja
1: Markle, ja hi som, així m'agrada el Lluís Fortesa, se'n varen anar d'Anglaterra, varen decidir deixar-ho tot enrere i varen decidir també deixar de formar part de la família real. No és cap secret que entre els dos germans no se duen molt bé.
2: I a banda també ens separa,
1: sembla que entre,
2: no?,
1: les dones...
2: És a dir, na Meghan i...
1: Na
2: Kate.
1: Na Meghan Markle com na Kate Middleton, que són cunyades, diuen... clar, nosaltres això no ho sabem. És vera que ell va escriure unes memòries, en Harry. Va fer contractes milionaris amb Netflix, per exemple, als Estats Units, i les coses que s'havien proposat com a membres ja que no formaven part de la família real no els hi ha anat molt bé. La qüestió és que tornen, ja hi són, al Regne Unit. Varen arribar ahir.
2: O sigui, tornen per quedar.
0: Però de vacances, per quedar,
1: tornen,
0: per visitar la família?
1: Ells han dit que per un període llarg de temps.
2: Han fet les paus.
1: No se sap molt bé, el dia que se va saber que se varen enterar el rei Carles i l'hereu, es varen tenir una reunió junts, com ho feia. Sembla que el fill petit, en Harry, que ara ha tornat, ell va patir molt en la mort de Diana de Gales. Mm-hmm. Bueno, és vera que era un moment terrible i diuen que no va tenir mai cap bona relació amb Camilla Parker Bowles, l'amant de tota la vida d'en Carles d'Anglaterra i actualment reina. Clar, jo crec que aquí hi ha moltes coses que no estan sanades, diguéssim.
0: I que sortiran, han de sortir.
1: No sé si sortiran o no. El que ja ha sortit és, bé, que no s'enduien bé, que...
2: Totes les famílies
1: que els hi varen fer feis, i fins i tot se va xerrar, quan varen tenir el primer fill, aquest matrimoni que té dos fills, que no li volien mostrar perquè ella... té un altre color de pell.
2: Sí, bueno, això va ser gros.
1: Això va ser que varen tractar de racistes a la família, fins i tot des de dins. I, sí, clar, aquestes coses no sabrem. El que sí que sabem és una cosa.
0: Què sabem? A veure.
1: Sabem que Carles III està malalt. Va accedir al tron, crec que als 72 anys. O sigui... va estar 70 anys esperant aquell moment.
0: Sí.
1: Quan arriba, le diagnostiquen un càncer. No sabem molt bé l'alcance de la malaltia perquè no és que hi hagi molta transparència en això també i ho duen d'una manera més privada. Després està l'hereu, que és William i Kate. I clar, després... serien hereus, altres germans d'en Carles d'Inglaterra, en la línia de successió al tron. Què passa? Bé, que potser la família necessiti, en certa manera, una figura com la d'en Harry.
0: Perfecte.
1: Bueno, per exemple, aquí...
0: Bé, per fer moltes coses, però clar...
1: Aquesta és la qüestió. Abans no se qüestionaven aquestes històries, no? Per exemple, quan va néixer en aquest ordre la infanta Helena, la infanta Cristina i després l'actual rei Felip, Clar, quin puesto tenien els altres dos que quedaven en aquest cas en Espanya, que encara, per cert, no s'ha canviat la llei. És a dir, si ara els reis tinguessin un fi nin...
2: Passaria per davant de les dues germanes grans.
1: Sí, clar, no, és que aquesta és una altra, eh? Sí, som a l'any 2026, sí. Vull dir, crec que això és important recordar-ho. Però això que dèiem d'en Harry, també, bueno, així com dèiem que el paper dels segons, diguéssim, ha de tenir un objectiu, però que tampoc pot ser a un negoci privat. No està molt bé definides aquestes figures i jo crec que hauran arribat a un acord, perquè, clar, bé, les coses estan així. Per cert, xerrant de monarquies, el rei Harald de Noruega està molt malaltet. És el rei més antic, més vell, diguéssim.
2: Major.
1: De tota Europa. Mm. Té 89 anys i diumenge d'hora baixa la família real noruega va emetre un comunicat. No és molt habitual un comunicat en diumenge. Això va fer que totes les alarmes sonassin, perquè, clar, òbviament pensaven que en un desenllaç molt prest. No ha estat així, però... Això també vol dir que quan el rei Harald de Noruega no hi sigui, serà rei Hakon de Noruega i Metemari, que no sé si vos recordeu, fa molt d'anys Metemari és una dona plebeia, que és la dona de l'hereu de Noruega, i que tenia un passat no molt adequat per formar part d'una família reial. Crec que havia anat a un reality, havia imatges d'ella... privades. Tenia un fill d'un altre home de no molt bona reputació, fins i tot el fill que varen tenir, que des del principi va viure al palau. El príncipe Hakon de Noruega va exercir de pare amb ell i, bé, fins i tot ha estat condemnat a pena de presó, que la pot fer a casa seva, però, clar, això està minvant un poc la imatge, òbviament, de la família real en unes hores molt baixes. Hem de recordar que la dona de l'hereu, a Metemari, la varen fer un trasplant de pulmó fa no res. Està amb una malaltia bastant delicada, o sigui que està la cosa un poquet destrempada.
2: Vaja.
1: No sé quant de temps tenim.
0: Tenim 2 minutets.
1: 2 minutets. Sí. Bé, revista 10 minuts. Tamara e Íñigo, vacaciones, sí. En Soto Grande.
2: Bueno.
1: Bé, aquesta parella...
0: Soto Grande.
2: Raquel.
1: Jo no vull xerrar d'aquesta gent ja.
2: És que no sé quina paraula defineix.
1: És que no, perquè estan tot el dia de vacances. Vull dir, ja està. Pues un altre pic. Pedroche i David Muñoz, dia de playa con sus hijos a Eivissa. Mm-hmm. Sabeu que han obert en plural, perquè ella posa pasta, un restaurant,
0: sí,
1: a Eivissa.
0: En van enxerrar, sí, n'han
1: enxerrat. Exacte. I bé, han estat també amb els seus dos fills. Esther Espósito, el amor para mí es muy importante. Bé, ella...
2: Entre parèntesis, Mbappé.
1: Sí. Sí, exacte. És la... Bé, és la, el coret... d'en Kylian,
2: sí,
1: Mbappé,
2: ja
1: ho podem
2: està.
1: Dir. Ho podem
2: massa
1: dir.
2: Bé, que viva l'amor.
1: Ho podem dir així. Revista Semana. Edmundo Arrocet preocupado. Edmundo Arrocet, sabeu qui és? Bigote,
0: sí,
1: Arrocet.
0: Sí, sí, exacte.
1: Me han visto una mancha y un bulto. Ai. En un riñón. Jo crec que aquest senyor o ven tot el que hi pot...
0: Això anava a dir, és a dir...
1: Tu trobes
0: saber,
1: normal que aquesta imatge... Abans
0: de saber que ja se fa aquest titular, sense saber que és aquest,
1: no,
0: aquest
1: jo crec
0: atac
1: que
0: ell, i aquest...
1: Jo crec que ell crida...
0: Bon.
1: Jo crec que ell crida a la revista, diu, per tant, vos contal i vos dono unes imatges com que jo me fa mal...
2: Vos dono una exclusiva i vosaltres me
1: donau
2: del best.
1: Me fa mal un... així per l'estómac i se toca així un poc, eh? Como si no pasara nada. Bueno, ya
0: Vamos
1: está.
0: Vamos a veure.
1: És igual, jo que vaig, que voleu que us digui. I Juan Tamariz, que ja sabeu que va morir l'altre dia, sí. Celestí. Adiós al mago que nos hizo creer en lo imposible. Me sembla terrible que un home de la altura d'en Juan Tamariz, il·lusionista, mag, que ens ha fet somiar, ara la seva dona era un bon brou entre la seva dona i els seus fills. Li varen ficar diven a ell a una residència. La família diu que no, que va ser ell qui va decidir.
0: Per voluntat pròpia.
1: Sí, no ho sabem ben bé, però me fa molta pena perquè en Juan Tamarí hem crescut
0: entranyable.
1: Amb ell. La veritat és que sí, no? I que surtin aquestes coses i... Bé, s'estan dedicant moltes hores també de la televisió perquè la gent va i xerra, clar. Però no ho sé. Potser hauríem de guardar un poquet el llegat de la gent.
0: Clar, que no sortissin...
1: No sé fins a quin punt.
0: Bé, perquè, es podrà bruts de, sí, cada, qual... de cada família.
1: Sí, sí. Són ells qui ho han contat. Vull dir que no... Tant la dona com els fills, però... Bé, no ho sé. Me fa com a pena. Me fa com a pena, no? D'una persona... No ho sé. Que, supos que no li hagués agradat que això hagués sortit. Cada pic pens més en aquestes coses, Celestí, no?
0: De no, sobretot una persona que ha repartit estima, no? Entranyable,
1: és
0: il·lusió.
1: Que, és que sí, hem crescut tots.
0: Per televisió, o sigui, no... que entrava a cada casa.
1: Sí, és que moltes generacions hem viscut amb ell,
0: sí.
1: No? I bueno... res. I a la revista Lectura surt una Susana Griso estupenda de
0: banyador.
1: En biquini, amb el... Ja sabeu
0: sí,
1: que
0: biquini,
1: es va
0: biquini.
1: Casar... Sí, sí, no, no és el mateix. I
0: no,
1: triquini
0: lo mateix,
1: tampoc el mateix.
0: Perquè t'he dit banyador i no és banyador, biquini. Sí.
1: Clar, no, i a més, en castellà, per exemple, diuen els... Bé, com ho dic sense... Els elegants diuen que no se puede decir banyador.
0: Ah,
1: que se tiene que decir traje de baño.
0: Ah, d'acord.
1: No? Aquestes...
0: Sí.
1: Aquestes cosetes. Bé, la tornada de Harry i Meghan i se treuen un as de la manga, per dir-ho de qualque manera, perquè no hauria moltes coses, los pueblos donde se refugian los famosos, i te contan els pobles de los famosos. Només una cosa per acabar.
0: Una coseta, sí.
1: Iñaki Urdangarín i Ainhoa Armentia han estat a Mallorca.
0: Ah, sí?
1: Sí. No és el primer pic, però com que enguany ha vengut fins el rei emèrit...
0: Saben què han fet aquí a Mallorca?
1: Han fet esport, han anat a la platja... Hi ha unes imatges
0: han
1: que vaig veure
0: dies.
1: Ahir a la televisió que doblegaven la tovallola d'anar a la platja
0: sí.
1: I després ell li acariciava aquí un poc en la... Bé, en sa mama. Au.
0: Sí, exacte. Sí. Exacte, Speed.
1: En Speed.
0: Sí, per dir-ho
1: més... En Speed, d'una forma
0: elegant,
1: així com molt carinyosa.
0: Exacte. Raquel Agüeros, gràcies per aquest darrer apunt.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Molt bé.
1: Corets.
0: I fins la setmana que ve,
1: Comença nova temporada.
0: Molt bé.

0: IB3 Ràdio és diversió.
1: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.

0: Senta'l, un programa amb continguts a Balcana, a Batxap i a Coca Vols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
1: I vos en volien xerrar perquè heu de saber que ha nascut un nou segell editorial en català que es diu Veus Pròpies per repensar el cànon literari.
2: Un projecte que neix amb l'objectiu de donar visibilitat, sobretot, a les autores femenines. I la poden saludar, ja?
1: Ja la poden saludar. Aquí és l'impulsora d'aquest segell editorial, com és na Maria Martorell. Com estàs? Hola, Maria.
2: Ai, ai, ai.
3: Bones.
2: No ho tenia en compost.
1: Ara te sentim.
2: Ara sí.
1: Ara, de fet, un nou segell que s'estrena amb na Maria Antònia Oliver, la seva primera obra reconeguda, Cròniques d'un mig estiu, per cert, un títol que ara aquest dia, també de setembre, s'adapta a la Fornal, un títol que veurà la llum a la vostra editorial dia 2 de setembre, però també amb un altre llançament com és Algú en la distància, de na Dorothy Whipple. Vaja, dos títols per una estrena. Com així has triat o heu triat aquestes dues obres, aquestes dues autores, per donar aquest sus a Veus Pròpies?
3: Bé, tot i que bueno, tenim aquest primer any programat uns 7 títols, va ser difícil establir quins posaríem primer i quins després, però bé, jo sobre de na Maria Antònia Oliver la coneixia, però justament aquesta novel·la en concret la desconeixia, me la va ensenyar un amic meu, i quan la vaig llegir vaig dir, ostres, i això és superactual, no? O sigui, aquesta lot jove que entra a fer feina a un hotel de la costa als anys 70 i que se troba pues, una cosa, bueno, com les seves experiències que viu, no? Que són totalment diferents de com ell vivia, que era fora vila i tot això, i tot aquest tema de bueno, la massificació turística que ja se veia un poc a venir en aquells anys, vaig pensar, ostres, això és molt actual i és una pena, no?, que sigui com exaurida, no?, que els lectors no hi puguin arribar. I llavors per això vàrem pensar que podria ser interessant recuperar-ho. I a més hem incorporat tant en aquesta com a l'altra obra uns epílegs, no?, que donguin una mica de context, que és un poc el que ens passa, no? Nosaltres al final a Veus Pròpies volem recuperar autores dels segles XIX i XX i amb aquests epílegs volem justificar un poc per dir per què s'han de llegir aquestes autores que ja fa molt de temps, no?, que han estat publicades i justament potser no ho han estat en català o estan exaurides, per què les han de recuperar ara? Doncs perquè al final creiem que són un poc els clàssics que falten, no?, que han estat veus, que han estat silenciades i que a dia d'avui hauríem de recuperar. Sí. I després, Algú en la distància, la vàrem escollir també perquè bueno, jo vaig trobar aquesta autora que és anglesa, ella va publicar molt durant els anys 30-50, i de fet ella va treure la millor nota de la promoció de literatura anglesa i va ser admesa a la Universitat d'Oxford, però el seu pare no li va deixar estudiar-hi i tot i així ella després es va dedicar a l'escriptura i va viure de l'escriptura, però després de la seva mort va caure totalment en l'oblit. I bé, els acadèmics i això també conclouen que és un poc per el tema de que les seves novel·les són en un ambient domèstic, però té una gran capacitat de retratar l'interior dels seus personatges, no? Per això bueno, se l'ha considerat un poc la Jane Austen del segle XX. No? Però clar, en el final has fet a la millor de que els ambients on passen les seves novel·les siguin ambients domèstics, l'ha fet a considerar una autora com de segones. No? Sí. I bueno, és un poc el sentit de la nostra editorial, no? Com intentar treure aquestes veus que són, bueno, en cas de na Dorothy, inèdit en català, o en cas d'aquesta obra de na Maria Antònia, no?, que havia caigut una mica en l'oblit.
2: Mm. Una editorial que té com a lema els clàssics que falten els varen escriure elles. Tot això, Maria, també de fa estones, una idea que va sorgir arrel de veure que hi havia aquesta mancança i sobretot també, a banda d'aquesta premissa de sa que partiu, quins objectius teniu també de cara a la llarga no va donar tot sus?
3: Bueno, sí, com comentes, és una cosa que ja... Bueno, jo vaig estudiar polítiques i després humanitats i durant la carrera d'humanitats, moltes vegades quan fas assignatures de literatura, tant sigui... Bueno, en el meu cas, la que conec més és literatura anglesa, però bueno, quan veus el catàleg d'autors que donaràs aquell curs, pues, la majoria són autors, i si veus autores amb ous, una o dues, no? Igual a la literatura catalana pot ser ous molt Mercè Rodoreda, que és meravellosa, però també hi ha moltes més autores, no?, que potser cal descobrir o que cal tornar a posar damunt la taula. I és un poc també, també com a lectora, no?, aquesta mancança que han trobat. I bueno, això va començar sent un projecte de fi de màster, del màster d'edició, i en el final pues, s'ha pogut dur a la realitat.
1: I la posada de llarg d'aquesta nova editorial de veus pròpits serà dia 4 de setembre a Can Alcover, a partir de les 7 a Palma, en què se presentaran aquests dos títols, de 7 que vendran, eh? Maria, això ho hem de dir, de 7 que vendran, supos sí, que ja sí, de cara en aquest curs que ve, durant l'any
3: sí,
1: que ve.
3: Sí, exacte. Ara, a l'octubre, surt Crònica d'un viatge de 6 setmanes, que és d'en Mary Shelley, que, bueno, ella va escriure Frankenstein, però també va escriure moltes més altres coses, i, per exemple, són uns viatges que ella va ser quan va començar en aquest viatge a Suïssa que va fer, o començar a escriure aquesta novel·la.
1: Molt bé, Maria, i... no tenim massa més temps, vale. Sí, s'ha acabat el temps. Gràcies, i en tornem a xerrar.
3: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
0: IB3 Ràdio, les notícies de l'exili.
4: Bon dia. Un treballador ha mort a la planta de Tirme, a Palma, després de detectar-se nivells elevats de monòxid de carboni. El sindicat Comissions Obreres reclama que s'investigui el succés.
5: L'home va ser trobat sense vida ahir, d'haver les 9 del vespre a les instal·lacions. Al lloc dels fets es van desplaçar els serveis d'emergència, ambulàncies i bombers. Durant la intervenció, els equips van detectar que els nivells de monòxid de carboni duplicaven el límit establert. Ara s'investiguen les causes.
4: I els veïnats de l'edifici incendiat a Can Picafort podran recollir d'aquí una hora les seves pertinences.
5: 48 hores després d'extingir el foc, l'immoble segueix precintat, ja que l'empresa constructora que havia de reforçar-ne els fonaments no hi ha pogut entrar per ordre de la policia local. Ho explica Joan Riera, cap de construcció.
6: Hem vingut a la policia local i m'han dit que no podíem fer perquè hi ha un ordre judicial i que han de venir a investigar. Nosaltres teníem una prèvia de l'Ajuntament i tot i han quedat un poc així.
4: Recursos Hídrics investiga l'origen de l'aigua utilitzada a una festa temàtica egípcia de luxe a Eivissa.
5: Ha demanat informació a l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany sobre la procedència de l'aigua utilitzada per crear un llac artificial i l'ús que se'n va fer després. El director de Recursos Hídrics, Joan Calafat, lamenta aquesta utilització en el context de sequera actual, tot i que diu que aquest assumpte té poc recorregut.
7: Tot i que aquest ús no està contemplat en l'espai hidrològic, tampoc la llei d'aigua té una prohibició clara. No? Per tant, no sabem exactament quina altra, però bueno, investigarem i veurem de bon avengut i què se va fer després amb aquesta aigua. Bé, són temes que anirem aclarint durant les pròximes setmanes.
4: Mentrestant, l'oci nocturn d'Eivissa continua ingressant beneficis milionaris. Esperen igualar o superar la facturació en entrades a les discoteques de l'any passat. Són 160 milions d'euros sense comptar consumicions. Accedir a un club eivissenc enguany és el doble de car que fa 4 anys.
5: Es paga 80 euros de mitjana. El president de l'oci nocturn d'Eivissa, José Luis Benítez, explica que les discoteques ingressen més diners i fan menys sessions.
8: Lo que nos están diciendo los clubs es están en números de clientes un poquitín por debajo del año pasado, pero sin embargo con un gasto un poco más elevado. Yo creo que esta temporada, si nos quedamos un 2% por

0: Consellera de Presidència, Coordinació d'Acció de Govern i Cooperació Local, Antònia Estarelles.
1: Tenim una situació molt complexa. Estem en 903 menors. Ja no només els temes econòmics, sinó que estem també de capacitat de gestió. Per tant, nosaltres no és falta de solidaritat, no és falta d'enteniment, que entenem que han de ser la prioritat per qualsevol govern, però no tenim capacitat.
2: En la plana internacional, la riuada de Nepal ha deixat una cinquantena de morts i més de 400 persones desaparegudes, entre elles dos ciutadans espanyols.
0: Ha afectat el nord del país, prop de la frontera amb el Tíbet. A banda dels danys personals, també han quedat malmeses diverses infraestructures del país.
2: Amb aquesta informació arribem a les 5:04. Tornem amb més notícies quan sigui les 6.
3: Més informació a ib3notícies.com.

0: Tèntol.
1: Heu de saber que Tèntol avui entrevista Tèntol.
2: Tèntol, en Celestí Oliver.
1: No, no és un joc de paraules, tampoc és metallenguatge. Encetam aquesta tercera i darrera hora de Tèntol amb en Lluís Fortesa, el control tècnic, i continua fins a les 6 i avui amb la companyia aquí a Tèntol del grup Tèntol.

0: Som Tèntol, una banda de post-rock creada el 2013 que ha viscut diferents etapes i que el 2024 es va reactivar arran d'una exposició d'un dels seus components, l'artista Pato Conde, que n'és el bateria.
1: A la formació, en David Delgado hi toca la guitarra, caixes de ritmes i loops, i s'hi estrena aleshores en Antonio Monroig, que és guitarra, baix i veu, un trio Tèntol que avui visita Tèntol.
2: En profunditat.
3: Ben vista, són 3 i 3.
1: Exacte.
3: 3 i 3. 3 i 3, eh? Antònia Monroig, Pato Conde i David Delgado, benvinguts a Tèntol.
4: Gràcies.
5: Moltes gràcies.
3: Això és inèdit, que Tèntol visiti Tèntol.
4: Sí.
1: No havia passat, eh?
3: No havia passat encara.
4: Tenim una petita distinció, que és
3: el
4: signe de
5: exclamació
4: al final. Remitint en el joc de Nils i tal. Però
3: clar.
4: Sí, la primera vegada aquí.
3: La primera vegada i des del 2013 que estava en actiu. O sigui, que
4: sí.
3: Això se feia esperar.
4: No, bé, abans xerràvem, perquè això havia passat per aquí, els entusiastes, a contar un còmic que havia fet, com un còmic clip de segon disc, crec que era, i vaig venir tot sol, però després, avui ja està. Sí, sí, està bé.
1: Avui és la formació completa.
3: Formació completa.
5: Exacte.
6: Inèdit.
3: Ah, està bé, és inèdit.
4: Sí.
3: Clar, una formació que se reactiva a partir del 2024, ho deiem, per una exposició que tu fas, Pato, a Manacor.
4: Sí.
3: I decidiu reactivar aquesta formació.

0: amb s'incorporació d'en Antoni Monroig. Mm.
1: Sí, jo m'hi vàrem ficar un poquet perquè amb en David teníem un altre projecte que era Partícula i quan en Pato el va convidar en David a tocar, a fer qualque cosa, va dir, i per què no fem un tèntol però que hi hagi en Antonio? Mm. I va funcionar. Hagués pogut no funcionar. Hagués pogut
2: sí,
1: no funcionar.
2: Sí, sí. Funciona.
0: Ja ha funcionat fins ara.
3: Sí, sí.
4: Aquí som avui.
0: Sí. Mm. Sí. No és una mescla en cap moment de res de partícula dins tèntol? No.
1: No.
2: No té res a veure.
3: No, crec que no. No.
1: Tu què opines, David?
4: No, hi ha una residència parasitària de partícula dins de tèntol. En Antoni se va adaptar i se va entendre perfectament la filosofia, és més, l'ha projectada ara. La filosofia tèntol, ben que dir, no queda res.
0: Clar, el 2024, quan reactivau tèntol, que és que estava en un punt mort, en quin punt vos trobàveu?
3: No tinc clar. No tocàvem perquè faltava un guitarra, que era en Toni.
4: Havíem decidit
3: aturar perquè no ens trobaven, no trobàvem temps, no trobàvem forma de tocar ni fórmules i tal. Vàrem fer un descans i després va sortir tot molt natural. No crec que... No va ser forçat. De fet, la inauguració de l'exposició, ara me'n recordava, la va fer en David tot sol, perquè jo pues, m'agrada molt el que fa ell i l'he demanat això com un favor personal. I després la cloenda d'aquesta clausura de l'exposició sí que va... I vam tenir un mes per preparar Mesomanco, no? Era així.
1: Exacte. Vaig fer 3 assajos i a tocar el set sí, i va anar bé.
3: Sí.
1: Va ser molt divertit.
0: Clar, què ha portat, Antonio? Això ho t'ho dit tu, o David i Pato.
2: Ella també pot.
0: Sí, ella també, no després li demanarà.
2: Què creu que ha portat ella, va?
3: Jo puc dir moltes coses.
4: Pues per començar, sí. Jo bé, aniré pensant.
3: El primer és que vàrem fer el primer tema amb Bou de grup, sempre va ser instrumental, i amb l'Antònia, quan vàrem descobrir, o jo sobretot, a Partícula, i després amb els projectes que tenen ell tots sols, que es diu Umbra, l'hem quasi obligat a fer una cançó amb Bou, no? I tenim un parell ja. I després... jo sent que té molta creativitat amb la guitarra i amb els instruments, i crec que també és una cosa que pues això me deixa molt, molt tranquil, perquè ells fan una feina molt molt creativa i jo pues, estic darrere aquesta cosa, que per això és un plaer, no? I no sé què més aporta, pues, moltes xerrades, la veritat, que té una bona conversa. No?
0: Compartir discurs, eh?
3: Sí.
0: Clar, Antoni, què hi tens a dir?
1: Jo, que és que què he de dir jo que port? No sé, gràcies. Jo el que crec que port, vull dir, és llibertat i amplitud de mires. Vull dir, jo vaig allà a jugar i a provar coses noves, i el bo és que amb aquests dos surten coses brutals. I és molt divertit i molt gratificant poder fer aquest tipus de música.
0: Discutiu molt? Clar, discutir en el bon sentit, eh? Compartir discurs.
4: Jo diria que no. Discutir no discutim, és a dir, se fa el que ell vol i punto.
1: Exacte, jo comand.
4: No, però...
5: Se m'adona.
1: Sí, sempre. No.
4: Lo que sí, mira, per acabar, jo no havia dit res. En Antonio porta juguera, creativitat, i a part té una cosa innovadora en el grup, que ja s'ha cansat de música i mos guia molt, i això és el que mos va molt bé després de tant d'anys. I la veritat és que no discutim, perquè tot és un procés natural.
3: Sí.
4: Sona bé, mos trobam a gust, continuant per aquest camí. I amb això, pues, a Antonio no li he hagut de donar cap tipus de manual ni de guia, aguantes perfectament, i és més, ara és actor principal, ningú no diria que és la nova.
3: No. I crec que aquest grup també és una caixa de jocs, que anem allà a fer el que vulguem. I qualque dia surt un tema de lo que sigui, i l'altre dia un totalment lo contrari, i això és lo divertit. I crec que tots tres pensam que aquesta és la guia perfecta, no? I qualque dia tenim una idea que només li fa ganes a un, pues, tots tres ho provam i veiem que aportam, i crec que és això, xulo.
1: Sí, i com a curiositat, nosaltres des de fa un any i mig feim una versió de Sibil·la.
0: Ah, sí?
1: Sí.
4: Ojo.
1: Sí, vull dir, això també és una cosa que porta.
3: Sobretot
1: que porta.
3: Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: Se pot sentir en directe aquesta versió?
4: Només en directe.
1: Només en directe. Només en directe. I quan la volen fer.
5: I com és? Perquè ara ho plantegeu així d'una manera misteriosa.
1: Bé, no, és molt fàcil.
0: Bé, tot sigui dit, n'Antònia la canta.
1: Sí.
0: Si encara la continues cantant.
5: Que no és fàcil
0: cantar. La cantava,
1: dos anys, Petro. I clar, agafam sa... Jo el que vaig fer és agafar la melodia de Petro, que és molt diferent a la de Palma i diferent a Manacor. Bé, és única, i bàsicament l'adaptam en guitarra elèctrica i en clau post-punk. I a volar.
2: Sempre estan bé, sempre estan
1: i m'ho reapropiam un poc del missatge, no?
0: Sí, i no està enregistrada encara.
1: No està enregistrada?
2: La volem.
0: Sí.
1: Només en directe.
5: No, la volem enregistrar.
4: De moment no m'ho sentit capacitats per volcar aquest Bohemian Rhapsody Tentoliano.
0: Però si només és gravar. Bé, però, només.
4: Només, hem d'arribar.
3: És que du molta feina i és una cosa que la veritat que sempre surt diferent. I en directe té molt de sentit perquè és el moment, o sigui, és una cosa així de... Clar, el públic està molt... Bé, això el que m'ha cridat l'atenció és que fem molt de renou i quan comença aquest tema tothom queda callat perquè realment és una cosa molt hipnòtica, no? I sempre, depèn del lloc on la fem, pues, és una cosa u altra.
0: Clar, Antoni, a diferència n'hi deu haver, però quines diferències notes tu a hora d'interpretar la Sibil·la en Tèntol, a fer-ho, a haver-ho fet
2: a l'Iglesi,
0: a Petra?
5: Una senyora Iglesi que teniu a Petra,
1: la senyora Iglesi, la parròquia.
4: S'ha de dir.
1: Impressiona, està allà, que la canten, però jo el que és diferent... És bàsicament la manera que la puc cantar, la manera que puc incidir segons quines paraules, els matisos que li puc donar a nivell musical i és molt guai. Vull dir que li puc fotre un cantat com més, no vull dir heavy metal, però més
4: però
1: intens.
4: Ho podries dir.
1: Però puc anar jugant molt i és fabulós. La me faig meva i l'amor faig nostre, en aquest sentit.
2: Nosaltres vos hem presentat com un grup de post-rock, però l'altre dia xerrant amb Antònia per venir aquí a l'entrevista
0: em
2: va dir que era jazz brut.
0: Sí. Jazz brut.
2: Com vos definiríeu, Valdres?
0: De fet, empato d'una caseta de jazz brut.
3: Sí.
2: Com vos definiríeu? Perquè és molt mal de definir. No, la música que feis entendre.
0: Preciós aquest concepte.
4: És que realment ens sentim més identificats en jazz brut que en post-rock. Post-rock suposo que sigui l'etiqueta que podríem explicar a un senyor de Michigan o d'una altra banda perquè mos entengui.
2: Jazz brut no t'entendrà ja directament.
0: Pentura un senyor mallorquí, post-rock tampoc no ho entendria.
4: També, però...
0: A Michigan pot ser així.
2: Jazz brut,
4: però jazz brut ja se pot fer una idea, no?
3: Sí.
4: La idea realment és ese ras brut, encara que pensant que se pot afegir qualsevol cosa i quedarà bé, i amb el jazz brut la idea és que nosaltres agafem la llibertat del jazz i la brutola posant nosaltres i tenim aquesta llibertat per afegir tot val, tot s'hi val, tot hi entra, no hi ha res que quedi fora d'aquest concepte i això ens permet tenir un marc, diguem-ne, legal per fer totes les animalades que feim a Tèntol. Podem ficar caixes de ritmes, podem ficar samplers, podem cantar, podem no cantar, podem fer de tot i jazz brut pensam que defineix tot això bastant bé.
0: Com és aquest concepte? Fent un assaig o fent un error brut? Quan decidiu fer...
3: Jo crec que és teu, no?
4: Sí.
3: Això? Sí, és va ser d'en David.
1: Són capilades d'en David.
3: Sí.
4: I també
3: no
4: era...
3: No recordo quan.
4: Després en Pato va aprofitar el concepte per també... No, va sortir una derivada, un spin-off, que era Arras Brut.
3: Sí,
4: no?
3: Sí.
4: Què era Arras Brut?
3: Lo de... El meu llibre, dius, i la columna.
4: Sí, senyor.
3: Jo tinc una columna a Mongòlia, és veritat,
0: sí.
3: que es diu Arras Brut, perquè és un concepte que jo sempre m'ha agradat.
0: I neix posterior del concepte de Jazz Brut.
3: És que no me'n record. No me'n recordo. Sí.
4: Hauríem d'anar a ses fonts.
3: El llibre de relats curts que tinc, que és Arroz Brut, pues fa no sé quant, 12 anys o alguna cosa així. No ho sé. És un concepte que sempre va donar voltes i amb això, amb aquesta idea de que pots posar tot dins el sac i jo a la columna que faig a Mongòlia, pues no, no, normalment no estic escrivint d'una cosa en concreta. Sempre és molt lliure i el que me ven és cap. I a vegades és un relat curt o a vegades una crítica o el que sigui. I, no sé, és per cuidar-se un poc en això de Balton, no? Mm-hmm.
0: Clar, aquesta música que sentim de fons ja queda enrere, perquè, clar, es, pues Vaya Día Se Está Quedando és del 2014, Nadie al Volante és del 2016, que són els vostres dos discos.
3: Sí.
0: Clar, en Toni encara no era. Ja començava a tenir material nou enregistrat, tot i que
4: sigui encara no. M'encanta que m'hagués a preguntar.
5: N'Antoni riu.
0: No podem escoltar encara res aquí nou.
1: No.
4: Bueno, Antoni, conta-ho tu.
1: Ho contes millor. Queda comptar que a finals de juny hem anat a enregistrar.
4: I que avui tenim màster, còpia del màster en el mòbil per escoltar.
0: Avui, justament.
4: Avui ens han arribat coses per escoltar. Proves de mescles.
1: Sí, ens vàrem ficar dos dies a l'estudi d'en Xano, Impala 1, que té un estil que encaixa en nosaltres per gravar. Varen gravar en directe, diferents homes dels mateixos temes, fora claqueta i...
3: Moltíssima calor,
1: claro, Sant Jordi.
4: Molt jazz,
3: Sant Jordi.
1: I bàsicament són els temes que hem anat fent durant un any.
3: Sí.
1: Que hi ha temes nous i temes també recuperats de l'antiga etapa.
3: Però que no estaven
0: que no havien sortit mai.
3: O sigui, eren,
1: sí, que no estaven fets.
3: Eren esbossos de coses que havien quedat i els hi varen fer tot nou. Sí.
0: Com els hem d'imaginar? Són temes llargs de...
4: Són més curts, ara que ho dius.
1: És vera.
3: Són un poc més curts.
4: No te diré que siguin curts, perquè nosaltres som molt pesats i vam que dir, fem algo de 5 minuts i és massa curt per nosaltres, però...
3: Són entre 3 i 5 minuts. Entre 3, 5, 6, més o manco.
4: Sí. I 7. Sí, però no són... No, lo d'abans, claro,
3: era més llarg.
4: No radiable.
0: Mm. Entren noves referències...
3: Sí. Sí, i tenim hem gravat un cover d'Umbra.
1: D'Umbra.
3: Sí, ells tenen una cançó que ens agrada molt i que té l'Antònia, que també té una altra versió per allà, i vàrem fer una bastant pop...
1: Hardcoreta.
3: Pop-punk, diria jo.
1: Pop-punk, totalment. D'un minut i mig.
3: Clar, molt radial. I cantada.
1: És l'única cantada.
3: Sí.
1: Només n'hi ha una.
3: I després, pues, 5 temes més instrumentals que bé, estem molt, molt contents amb això. Sí.
0: Quan sortirà això? Quan ho podrem escoltar? Si idea és fer una publicació digital, és fer treure un vinil?
3: Estem amb això. Jo estic fent el disseny de l'art de disc. Estem averiguant a veure si podem fer un vinil, perquè això me faria molta il·lusió. Els altres eren en CD i estan en digital en Bandcamp per meres qüestions d'anar en contra de Spotify. Però és que està molt bé Bandcamp, perquè està allà, se pot comprar, està gratis també, se pot escoltar.
2: Tot va en directe.
3: Sí, en els artistes. I també hi ha molt bones bandes allà, o sigui que estem...
4: Còmodos, no sé, a Bandcamp.
3: Sí. És un format que ens agrada molt, molt lliure, Creative Commons, i supos que ja serà el disc i després en viu.
4: Sí,
1: i suposant que ja serà cap a final d'any, que serà tot això. Uh-huh. Més o menys, com a molt tard.
0: Clar, sí.
3: Campanya de Nadal.
0: Campanya de Nadal, està bé.
2: Sempre va bé regalar.
1: Regal atentol.
0: Exacte, regal atentol. Clar, teniu concerts a la vista?
4: Sí, senyor. I tenim un molt important dia 26 de setembre.
0: Aviat, idò.
4: És intergalàctic. Amb uns bons amics, inspiradors, músics de Palma, que són Jardín.
0: Jardín.
4: Bon tàndem. Tento el Jardín. I
3: a l'Intergalàctic, que a més és un puesto que...
4: Jugamos a casa.
3: Sí, varen tocar i ens va agradar moltíssim. Un concert de les 8 de...
0: Bona hora.
3: Sí, molt bona hora per tocar.
0: Sí.
3: Perquè... A més, allà a Santa Catalina, que és molt, no sé, està
0: després
3: molt a prop de
0: tot. I tot.
3: Sí, sí, sí. Mm-hmm. I es posa molt còmode. Sí, està molt bé. Sí, mm-hmm.
4: Sí. I se sent molt bé, hi ha un bon nivell de tècnics i sí. Se passa gust de tocar allà. I a part, se sort de tocar en Jardín, que també era una cosa que anava en darrere fa una temporada.
3: Sí.
4: Així que tot perfecte.
1: Sí, a nosaltres els germanaments mos agraden.
3: Sí.
1: I crec que crear com a connexions amb altres grups i amb altra gent és molt important ara mateix per l'escena. I, no sé, mos ajudam així també.
2: Mm-hmm. I vosaltres, a part de Tentol, també teniu projectes individuals. Bé, sobretot en David i sí, en Antonio.
1: Sí, sigui artísticament en Pato i nosaltres a nivell musical. És vera, en David i jo tenim Umbra i jo ara... Fa poc m'he incorporat a Anís, que és un grup de Lotes de Spobla.
2: Cert. Mm-hmm. El dia te vas estrenar, jo vaig venir al concert.
1: Sí. No aturam, no aturam. No. Sempre hem d'estar en marxa el que és la música i fer música. No hem d'aturar.
0: Mm-hmm. I tu, Pato?
3: Sí.
0: Clar.
3: No, jo no tenc més.
0: Bé, no, però xerrant
4: música, no, però
0: de projectes música, no. Particulars, i tu en tens.
3: Sí, un parell. No? Artísticament. Un parell ja... Sí, sí, sí, sí.
0: Què sempre... estàs fent ara?
3: Ara estic, bé, estic amb un parell de llibres, amb una sèrie de... una cosa animada per la UIP, que està dirigint uns exalumnes del CEF i m'han demanat per dibuixar. En Mongòlia sempre estic allà dibuixant tires i vinyetes. I res, escrivint un poc i fent... i aprenent a dibuixar, perquè estic allà amb una cosa de voler
0: aprendre
3: dibuixar.
0: Aprendre a dibuixar?
3: Sí, sí, sí.
0: Bé,
3: sí.
0: Cada dia s'ha
3: d'aprendre,
0: més, no?
3: Sí, no, no, però un altre estil, un poquet més per contar un altre tipus de històries. I sí, passa així tot, cada dia dibuixant.
0: I quan n'aprenen un? Ben que dir. I perdoneu, en aquest parèntesi atent-ho'l, però quan n'aprenen un?
3: Bé, això... Quan tenia 12 o 13 anys vaig anar a una escola de dibuix i m'ensenyaven pues, un dibuix més amb formes més anatòmiques tal, i tanta disciplina no m'anava bé en aquell moment i vaig aprendre a dibuixar altres tipus de coses que són les que he dibuixades tots aquests anys. I després, clar, hi ha altres tipus d'històries que sí que necessiten aquesta fisionomia o actors en el món del còmic, no? I estic aprenent pues, un poquet d'anatomia i espais i un poc de tot. Un poc de disciplina
4: tècnica.
3: De dibuix. Mm. Sí, tècnic. Sí, sí, sí.
0: Aquest aprenentatge se veurà també en els dissenys de Tentol?
3: Estic experimentant en els cartells, en els darrers cartells que vaig fer, havia un poc d'això, d'experimentació gràfica, i després en el nou també estic fent amb una Helen... estem fent un cartell conjunt. Sempre valen ser molt importants per això sobretot i per el grup els cartells, crec que bé, per això sempre valen tenir una importància molt, molt sèria, no? Com que és una cosa visual i que ha de vendre en segon quina instància el grup, i sempre m'he fixat en qualsevol grup com fan els cartells, no? I crec que això sempre me l'he pres com una feina molt seriosa per això. I sí, en el disc també, el que passa que me costa molt més dibuixar, però bueno, paciència, sortirà, sí, sí.
0: Sortirà, veurem aquest sí. Nou cartell que aviat ha de sortir.
3: Sí,
0: per anunciar
3: aquesta setmana
0: aquest
3: estarà.
0: Concert de 26 sí, sí, sí, sí. De setembre.
3: Si no és demà, segur passat demà ja estarà. Sí,
0: el veurem. Clar, una formació que estava a cavall entre Palma, Petra i Santanyí.
3: No, ja no Petra.
1: Bueno, Petra ja no, ja sóc palmesano oficial, així que...
0: Sí, clar, sí. Com, sí. On i quan assetgeu? Bé, no fa falta anar adreces, eh?
1: Sí. No.
2: Quin dia,
1: quina hora. Quin dia, quina hora, no.
0: Però assetgeu molt, cada setmana.
1: Ens fem un pit per setmana, a Palma, sí. Mos trobam, fem un cafè amb Baileys i tocam dues horetes.
3: Sí.
1: I va beníssim. Sí. Aquest és el ritual.
3: Sí, la constància crec que és molt important. Per tot, no? Per fer un poquet cada dia o tal, i nosaltres fem un poquet cada setmana i s'acumula, i varen fer els temes, varen sortir així, un poquet cada setmana i esbossos, fins que tenim un tema. Sí, sí. Mm-hmm.
0: Clar, ara toqueu en Jardín, sou un grup que ja veniu d'enrere, d'una dècada anterior.
3: I per el Jardín tenen un recorregut,
0: sí,
3: també.
0: Sí,
3: eh?
0: Però sentiu que aneu de la mà amb qualcú? O sempre vos heu sentit com a solitaris? És a dir, vos acompanyeu de bandes, perquè sí, tenim moltes bandes amigues, però clar, vos sentiu també un poc...
3: No, un Siders així, no, crec que no.
4: Ah, doncs ja me fa il·lusió pensar una mica que som una rara avi. Sí. Ei, no passa res.
3: No, sí, clar que no.
4: No passa res.
1: Los incomparables.
4: Los indomables, incomparables, Tentol.
0: Clar, un grup farà lletra.
4: Fins ara.
3: No, però tenim... No, tenim...
1: Està en Escorpus, vull dir...
0: Sí, n'hi ha, hi ha més grups també.
3: No, i Fea, i Ora, sempre he tingut molta afinitat amb aquests grups, els hi coneix des que varen començar tots dos, i sempre jo he sentit que estaven molt a prop, musicalment, o no, quizás no estilísticament, però sí que compartíem les mateixes inquietuds, no? I està bé que vivim a mons diferents i... Però està bé que hi hagi una escena així, és que no hi ha tant de puestos en el món que puguin dir aquestes coses, no? Que tant de grups, és que a la Sevilla tenim molt de grups, i és una passada la creativitat que hi ha musical.
4: No, però vamos, que són formes de vida compatibles amb Fea, amb Ora, però no sentim que hi hagi, com diria, una unitat artística, som una escena.
3: No, cadascú té un planeta diferent. Sí.
0: I el dia 26 de setembre vos escoltarem en aquest concert intergalàctic a Palma, en Jardín, cap a final d'any. Aquestes noves cançons que heu enregistrat a Impala, se suposa que han de sortir també, escoltarem aquest nou material, però ara vos escoltarem contestant en el nostre paraulòmetre que fem aquí a Tentol. No sé si el voleu contestar.
1: Clar que sí.
0: Endavant.
6: El paraulòmetre.
0: Au, idò, ja hi som, Maria.
5: Qui s'atreveix a ser primer o la primera?
3: Jo crec que en Antònia.
1: Vinga, jo començaré.
5: Tots t'han senyalat i t'han mirat,
1: eh? Soc una filòloga frustrada.
5: És fàcil, eh? Quin és el disco artista que més escoltes últimament?
2: Ja crec que poden contestar tots, eh?
5: Oh, sí, coralment,
1: això sí. Darrerament he tornat molt a Radiohead.
5: David?
4: Jo estic escoltant els darrers dies compulsivament a Vincent Gallo, que va treure un disco fa 25 anys.
5: I Pato?
3: I jo estic amb els Deftones, Nothing... Torna... Bé, Shoegaze sempre ha estat allà. Dream Pop, això què sé... Ride, Slow Dive, de tot.
5: I quin llibre llegiu? Estau llegidors o no?
3: Uf,
1: sí. Jo ara m'he acabat, per fi de vacances, Relíquia, d'en Paul Guas. Brutal. Brutal. És la paraula, crec.
5: David?
4: Me vaig acabar Exhalación, que me va flipar, i ara estic en un 60% de com funciona la música de David Byrne.
5: Que llegeixes en B-book?
4: No.
5: Com que has dit 60%...
4: No, més o menys, estava massa... No,
5: has calculat els punts dels punts.
3: David és una persona de números i no pot deixar...
0: T'agrada en David Byrne?
4: M'agrada. Com a artista, claro.
0: No, i el llibre.
4: I el llibre sí. M'agrada molt llegir en relació a música, productors i tot aquest tema, i aquest en particular m'està interessant molt.
0: Bon
4: i m'agrada molt. Sí, ho recomano.
0: Tu, Pato?
3: Jo estic devorant compulsivament còmics aquestes setmanes. Estic amb una dupla que estic enamorat des de fa molt de temps, que són Brubaker i Phillips, i tota la saga de Criminal. Són còmics per adults, així de tipus cine negre, tal. I he llegit fa poc Tiburón, que la pel·li no té res a veure, i venc a reivindicar aquest llibre, que és un llibre molt d'estiu i molt, molt divertit, i molt poc seriós, però és que és una passada el llibre.
0: Que en Pato, llegir per llegir. Quan te'n vas a casa teva, abans que fas la cartera, agafes un còmic.
3: Sempre.
0: No? Sempre.
3: Sempre. A Gotham Comics me tenen allà, tenen en llista coses. Sí. Així
5: és. I el vostre plat d'estiu, mem? De què sou més?
1: ensalada de preves, torrats i orgina i torrada amb ous i tonyina.
2: No vol l'han dit tots estiu en aquest plat.
5: Però és que això era a nivell.
1: Brutal. Vull dir, cada setmana palanganes d'oberginis i preves torrats.
5: I venga fort, i venga calor, i venga pelar.
2: Perfecte.
5: Una feinada, però
3: un suís de bici total.
1: És que som menjadora, Pato.
5: Ho ha visualitzat.
0: Que bo.
5: David?
4: Pues jo, molt més fàcil. Pues mira, per influència peninsular que nostra, molt de salmorejo.
5: Que bo, també.
4: Avui he menjat.
3: Trampó amb ciurons. A la meva filla li encanta i quasi cada dia fem trampó. La veritat és que tenim privilegi de tenir tomàtiques de ca nostra i bé, meus sogres, i la veritat és que som apassionats d'aquests plats frescs.
0: Que bé.
3: I que va tot, en el final.
5: Sí. Està
2: bé. Va posar de tot.
3: Tot i tot acompanya de tot. Sí, sí.
5: Bueno, ja darrera pregunta. El millor concert que heu vist aquest estiu? No sé si heu tingut oportunitat d'anar a veure molt de grups o moltes actuacions.
2: S'ho pensa, no? Se veu que n'han vist molts. No?
5: És mal de fer triar.
1: he de fer memòria.
3: Just abans d'estiu, jo diria
2: també
3: que...
2: També va bé.
3: Just abans, però sí. Varen compartir cartell amb Fea i Anel, i vull reivindicar, Fea en directe sempre funciona, però Anel és un grup que no el coneixia.
2: Del grup Arros.
3: I vaig disfrutar moltíssim d'aquesta banda. La veritat és que és un concert que sí, que jo vaig disfrutar moltíssim.
1: Sí, jo els vaig anar a veure ja fa a principi d'any a la Sala Mutante, que no sé si era... Bé, no me'n record, és igual, però hi ha la Sala Mutante en ell, m'ha agradat molt més que aquest concert que varen compartir.
3: Ah, pues mira, per
1: imagina't,
3: això m'agrada
1: aquest
3: molt.
1: Seria com el meu concert, com a brutot, de... Sí, m'ha agradat.
3: A veure què dius, tu.
5: Ai, ha quedat allà penjat.
4: No, m'he quedat penjat perquè vàrem veure el mes de juny, era, en el Raúl Refri, en el teatre principal, l'Inca, perdona, Ovidi i...
1: Jo hi era d'aquest concert.
4: Brutal, brutal. Aquest home també ha escrit un llibre superinteressant damunt del tema de la producció musical que comentàvem, Cuando todo encaja, que també és molt recomanable, i aquest concert, tot el que fa aquest home, pues, ja me t'he guanyat. Aquest concert va ser brutal.
5: Molt bé.
0: Bones recomanacions.
5: Quanta varietat i quanta...
0: Sí, sí,
5: sí, molt bé.
0: Sí, sí, no heu aturat tampoc aquest estiu.
3: No, bé, això sí, he aturat molt. He llegit molt.
5: Has fet tèntols.
3: Sí, he fet tèntols.
2: Molt de tèntols.
3: Sí, sí, sí.
0: Sí. I de Tento, moltes gràcies per passar per Tento.
3: Vull fer una cosa molt dels 90, que és enviar un salut. Se demana això. O sea, no
2: se fa molt, però no crec que hi poden tornar.
3: Sí, no. Però vull enviar
0: una salutació a radioients.
3: Sí,
0: radioients concrets.
3: El meu fill, sobretot, que segurament s'han escoltat, però la meva dona, que és molt fan d'aquest programa. Sempre l'he pillat del camí de sa feina i volia venir avui però no ha pogut, però sí.
0: I ara mos escolta.
3: Sí, crec que sí.
4: Ah, però jo també vull saludar. Hola, Marga.
1: Hola.
4: Un beso.
3: Però, ara
5: aquí
3: pensava
5: que
3: no se fa molt, això.
0: Natàlia,
3: hola,
1: Marga.
2: Hola a tothom.
1: Hola a tothom. No bon dia, bona hora.
0: Ja no se fa,
5: però és meravellós.
0: Podem obrir dos minuts o cinc.
3: Se pot recuperar.
0: Sí, sí, sí.
3: Bueno,
4: moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies per venir.
1: Sí, gràcies, Tento.
0: Sí, gràcies.
2: Ho heu tornat, Tento.
0: I
5: quedant pendent d'aquest disc
0: a final d'any per escoltar aquestes noves cançons,
3: per tornar i ensenyar com ha quedat tot. Sí.
0: Beníssim, Irai, moltes gràcies Antònia Montroig, Pato Conde i David Delgado per aquesta estona de Tento a Tento.
3: Moltes gràcies.
0: I encara repetirem més. Gràcies.

0: IB3 Ràdio és memòria.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
3: Mira, vam escoltar les castanyoles. Se les toquen Andrés Coll.
4: Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
5: Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
4: Sí, sí, sí.
2: L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
3: Ets ambidestre.
6: Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
2: IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la Ràdio Pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
7: El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia.

0: els records turístics tèxtils. A més dels records clàssics de què parlàvem ahir, també poden trobar objectes fets amb teixits que ens acompanyen després del viatge. A l'estiu són molt habituals les tovalloles, sovint amb estampats folclòrics o amb elements que identifiquen el lloc que han visitat. També són molt populars les samarretes o camisetes, com en dèiem a molts llocs, amb el nom de la destinació, un monument conegut o algun motiu turístic local. No podem oblidar els davantals, amb dissenys vistosos, colors vius i elements decoratius fàcilment reconeixibles. I en destinacions de sol i platja, trobam també una gran varietat de gorres que segueixen la mateixa idea: representar un lloc a través d'imatges, paraules o símbols que ens hi fan pensar. I és que aquests records tenen una característica especial. Combinen una funció pràctica, perquè els poden fer servir en el dia a dia, amb una funció emocional, perquè ens recorden un viatge, un moment o un lloc especial. I terme explicat, terme acabat.
1: Gastronomia hertziana amb la senyoreta Brioche.
2: I la senyoreta Brioche, que ja és aquí.
3: La senyoreta Brioche, que ha vengut com en Speedy González, en una espugnica tota pastilla. Sí, perquè, bueno, pastilla no, però hi havia amb vos i ja m'aveïs que vaig accelerada.
2: Anaves avisant, tenies un missatger.
3: No? Tenia en Martí, que feia de copilot i anava fent micromissatges.
2: Enviava missatges clau. Som aquí.
4: Sintetitzava.
2: A parc.
3: Sí, paraules clau. Amb vos, Ikea, aparcant.
2: I ja t'he dit, entra directament.
3: Total, total, total.
2: Com estàs?
3: Bé, ara seria el moment, a més, de fer una infusió perquè me calmés un poc. Ahir, quan, mentre feies programa, tinc aquestes infusions que tenen un missatge.
2: Ah, sí.
4: I que deu?
3: Ah, aquí està! Molt bé. Traduït, perquè estaven en anglès. Diu, la pau no és un lloc o un resultat, és el camí per caminar en cada moment. Però em vaig fer un altre després de te, perquè un no me va bastar.
2: Vas fer dos.
4: I... te o infusió? Perquè...
3: Infusió, sí. Jo li dic te, però sí.
4: No, si et fas dos tes,
3: sense
4: teïna.
2: Dues infusions. Infusions. I clar, el segon missatge quin va ser?
3: La gratitud condueix a l'amor. Hem d'estar agraït de sa vida.
2: Sí.
3: Aquesta després torna, no? Tu dones, torna, i així, així és com van ses coses. Però bé, avui venc, a més, amb una autocrítica total.
2: Per què? Què ha passat?
3: Perquè jo ahir vespre, durant tota la setmana vaig pensant i vaig dir, ostres, de què podria parlar? Volia parlar d'una tarta que faig de tomàtiques, que sigui una tarta tatent. Però dic, bé, la faré més en band. Després dic, és moment de llampuga i de tumba. Bé, però... sí, més que res perquè... fa dos dies que ha començat. Més que res perquè de cop me va envair que un dels plats que m'encanta a mi en aquest moment determinat de connectar-me, no sé si vos passa, no sé si és molt personal, però jo dic que comença a menjar coses més calentes. Fins ara era tot com a molt cru, coses, sopes de verdures triturades i ja està, amanides crues, però ara de cop, per exemple, ahir vespre...
2: Tampoc ha refrescat molt, eh?
3: No, però el sol se'n va abans, sí. Ja se fa fosc abans, ja te recueixes
2: un poc
3: abans... Llavors, si estàs d'acord, tu...
5: Sí, t'adona no? Això, t'adona...
3: Tu sí, amb el Miquel mos entendríem a taula.
5: Bé, també és que m'agrada tot, no?
3: Sí,
5: no
3: però dic aquesta energia una mica més recollida.
2: Per tant, un plat calent.
3: De cuera.
2: De cuera.
3: Ni fred ni calent. Si ho endevineu quin és, no val mirar el guió. No val mirar guió.
5: Ho sabem.
3: Ja ho has mirat, clar.
2: T'has sentit?
4: M'has enviat un àudio.
3: De vegades som un pat torpe, però no passa res, no?
4: Ai, tots ho som. Tots ho som.
3: No passa res. S'escudella fresca.
2: S'escudella
3: fresca. Som superfan d'aquest plat.
2: Que no se fa tant.
4: Anava a dir, està un poc en desús.
5: Jo crec que no n'he menjat mai.
2: A casa, però...
3: Jo he devorat escudelles fresques. Jo la faig sense carn, la recepta que duc avui sí que en du, però jo, la mateixa que explicaré, li llep la costella i ja està. Però és aquesta llegum que se diu escudella fresca perquè és aquesta llegum que s'adona ara, tot i que ara hi haurà dues setmanetes que serà més difícil de trobar i hi ha una segona remesa, la segona quinzena de setembre. Clar, se diu escudella fresca perquè el llegum no se sotmet a un procés de deshidratació, per tant, se menja fresca. Mm-hmm. És com una verdura més, mm-hmm. sí? I té un aspecte bastant claret, és altament satisfactori, tot i que lleuger, és com una espècie de sortiment de verdures cuitetes amb una miqueta de brou i que te recomanen que no la prenguis ni massa calenta ni freda. Per tant, és aquella temperatura... Jo li dic fer-la i que no entri dins la gelera, que estigui damunt la cuina i després te la menges deliciosa.
2: A més, que és un plat d'estiu.
3: És un plat d'estiu. És un plat d'estiu.
2: Perquè és quan
3: sí.
2: la verdura és.
3: És un plat d'estiu. Després tu també pots fer, que aquesta mongeta se diu també de ganxet, no mentida, se diu de confit.
2: De confit.
3: No me sortia.
2: Clar, llavors...
3: Tu pots fer ses versions amb altres mongetes, no? Per exemple, la de ganxet i de més. Que de fet hi ha gent que la menja tot l'any perquè els compra empotats o el que sigui, però ara, és a dir, és moment de sa mongeta... de confit, de sort, per dir-ho de qualque manera. Sí? Bé, és un plat, com dic, nutritiu, amb un tall lleuger i que sabem que sempre se li poden afegir cosetes i més cosetes. Estan parlant de l'escudella fresca, un plat que, amb aquesta mongeta de confit, que se diu fresca no per un tema de temperatura, sinó perquè es menja el llegum, que en aquest cas ho farem després de la recollida de sa mata o comprada, i l'haurem de treure de sa vaina, perquè nosaltres només menjam lo de dins, i ses verdures de temporada. Mm-hmm. Sí? També tenim un altre terme dins aquest títol, escudella fresca, que és la paraula escudella, que s'escudella fa referència en el recipient, que és un recipient fondo, que per norma general, dins el que he pogut trobar per definir-ho una mica més, és més petit d'un litre i servia per prendre te, cafè, llet o brou. Mm-hmm. Sí? Llavors, si anem a la recepta, els ingredients són senzills i de temporada, perquè la mongeta, com dic, haureu d'anar a mercat a comprar-la, per a dues persones... hauríeu de demanar un camenduc. Jo dic que vos no podeu dur mig quilo de mongeta i més, perquè tu una vegada pelada te quedaran 300 grams, una cosa així. Que en 300 grams, dues, tres persones en mengen. De lo que seria ja la mongeta pelada, sí? Després haureu de menester costella de porc, que és aquesta que ja després no hi pos perquè no me ve de gust. Ceba, all, llorer, tomàtiga, oli, sal i prebabó. Quin vulgui, i per a babord també quin vulgui. Uh-huh. Per verdures, per exemple, pastanaga, carabassa, carabassó, mongetes verdes, patata, coflori, el que hi ha. Sí? Uh-huh. Queda molt bé, a mi m'agrada que hi hagi mongeta, m'agrada la mongeta fina, m'agrada que hi hagi un pot de patata, m'agrada en carabassa.
2: Carabassa.
3: A tu també,
4: Que bona la carabassa.
3: Dolceta, no? A més, la pot tear a tros gran.
2: No? La carabassa amb un cuinat, hi diu. Sempre.
3: Sí, hi ha gent que la troba massa dolça. A mi m'agrada.
5: A veure que li dona aquest pot dolç.
3: Sí.
2: A mi m'agrada.
5: Depèn del plat, està bé.
4: També hi ha gent que li posa ous, no?
3: Hi ha gent que hi posa, com a proteïna en el final, ou, cuita a banda, diguéssim, fas un ou dur i després li poses a la
2: dins l'escudella.
3: Dins l'escudella, sí. Mireu, és molt senzill, perquè en realitat el que han de fer és un sofregit amb el que seria la ceba i la tomàtica. Bé, bueno, anem a començar de zero, perquè qui posa carn hi ha de fregir primer la carn amb un pot d'oli. Jo me l'he botat perquè jo no ho faig. Clar, li dona aquest gustet a tot l'oli. Hi ha gent que ho retira, com ho retira per en aquell oli seguir fent un bon sofrit. Sofrit amb ceba, all, llorer, tomàtiga, sí? Quan allò està, que ha agafat un color de caramelitzat, que de fet hi ha un capítol molt interessant de Ana Maria, que nom aquesta de Cremo? Qualque oient...
2: Va passar per aquí, per
3: sí, temps. Sí, no ara m'ha fet el nom
2: de Maria Nicolau,
3: que parla exclusivament del sofrit, que és, bueno, te posa de volta i mitja perquè, segons ella, no és gens senzill fer un sofrit gerbera que te quedi gustós, melós, que te quedi allà com a fons d'on partirà tot lo de més. Bé, dins aquest sofrit, després, hi poden tornar a ficar el que seria sa carn, perquè aquí ja ha fet una feina, no? Que ja no, se mos quedarà sec, i posarem ses verdures teades, depèn del temps que ho vulguis coure, no? Però totes iguales. Perquè si talles molt petita, per exemple, una carabassa, i molt gran una pastanaga, couran a velocitats diferents. Llavors, ha d'haver com una espècie de...
2: Has de triar.
5: Que siguin coherents.
2: I que capiguen dins una cuera.
3: Dins la cuera, perquè si no, també, no, evident. Sentit comú, que de vegades és sentit manco comú. I després hi tiren el que són ses mongetes, posarem aigua i allò bullirà. Sí? Qui vulgui patata també haurà de pensar quan la posa i a quin tamany la posa, perquè no serà el mateix tirar-la al final perquè la poses molt petita o que la fas ja així grandota i la poses quan t'has tirat totes les verdures. Hi ha gent que en el sofrit hi posa prevabord, que li dona un color una mica més...
2: Vermellós.
3: Vermellós, que sembla com una mica més contundent. A casa, na Llucia, que era una persona que venia a cuinar i mos ajudava a casa, bé, jo crec que va ser part de sa família, per dir-ho de qualque manera, el manco jo la tinc considerada així, posava bacó, també posava costella i bacó. I després un sofrit i ses verdures, sempre hi posava patata i carabassa, li agradava que hi hagués carabassa. I després hi ha un ingredient que d'alguna manera engalana aquest plat i li dona el seu gust com a característic, que és el moraduix. El moraduix que, bé, no sé si l'heu tastat, és aquest gust tan característic que no és orenga, però s'assembla, no? De fulla petita semblaria, però no. I té un aroma deliciós. És un pan més suau, diria jo, que s'orenga, d'acord? I li dona una flaire... Bé, ho trobo deliciós. Sí. Ara me'n menjaria... Ara no ho sé, però per sopar sí que me'n menjaria un plat. Sí.
2: Jo, de fet, de petit, sempre eren ses pilotes de sa pradina i fins que vaig saber que hi posava, clar, que duien moraduix.
3: Ah, clar.
2: Però eren úniques.
3: Eren úniques.
2: Eren úniques.
3: Tenien aquest gust.
2: I era pas moraduix, i també. Sí. Per així com estaven fetes.
3: Sí. Idò, aquest és el plat que vos duia avui.
2: Molt bé.
3: He anat a la peixateria perquè avui m'he passejat pel mercat. De fet, he volgut trobar mongetes. No n'he trobat, he de dir. M'han explicat que d'aquí 15 dies en tornarava. I que passeu gust. Ara ens queda una setmana per arribar a setembre, que és el començament de moltes coses.
2: Sí. I si... I aquest plat ja hi diu.
3: Jo crec que sí.
2: Mitjoret està fet.
3: Mitjoret està fet. Mitjoret està fet.
2: Mitjoret
3: està fet, sí. Pues agrada?
2: Molt.
4: Jo sóc fan absoluta de llegums. Per tant,
3: ah, sí?
4: Per jo això és un 10.
3: Una anècdota, la meva posició va tocar llegums.
4: Ah, sí?
3: Sí, sí, la posició vaig fer un... Sí?
2: I què feies?
4: I què tal?
3: El tema, van treure bolles i una de les bolles va ser els llegums i jo, clar, allà vaig parlar de tot el que sabia dels llegums.
2: De tots els llegums.
3: De tots els llegums i totes les possibilitats dels llegums.
5: En aquell moment,
3: germinats, vaig parlar de germinats, vaig parlar d'estofo, vaig parlar de la llet vegetal, això fa molt d'any, 2006. I me fa gràcia perquè jo en els llegums els estim moltíssim. I a part de que m'agraden moltíssim, les trob un ingredient, un aliment,
2: bons i
3: sempre n'hi ha a casa. Sí. Sí.
2: I hem de reivindicar aquesta escudella fresca.
3: Que, jo crec que sí.
2: Jo no vaig a cada casa, però que...
3: Hi ha un capítol d'en Santi Taura que la parla i la defensa molt bé i l'explica molt bé. I jo crec que és un plat que agrada, perquè no és gaire complicat. No és, hi ha plats, no sé si s'entén aquest concepte de que un plat pugui o no ser complicat, però és fàcil, és entre bé, és suau, és digestiu, té moltes coses. És vera que el llegum, molta de gent pot dir ara que ha dit, si el llegum no és digestiu, si està ben cuit, si és fresc, no té per què ser un inconvenient. Evidentment que si tens una incompatibilitat, tens un problema amb això i no te convé. Però si no, si està ben fet...
4: També depèn de la quantitat, clar. No és el mateix un plat d'escudella que tres, llavors per digerir...
3: Molt bé, també molt ben vist. Sí, perquè de vegades hi ha gent que
4: s'ha sí. I s'allenties i tot això, i llavors...
3: Sí, i d'això, sí.
2: I de fins la setmana que ve?
3: Fins la setmana que ve.
2: Ja tens pensat que faràs? Ja tens dies per pensar-ho.
4: Sí, mira aquesta mirada, és que sí.
2: Sí, ja salivam. Gràcies, tio.
3: Vinga, tiburons.

IB3 Ràdio és formació. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments, s'asseca la nostra activitat econòmica, s'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears. Torna la lluna en vers, el festival d'estiu de la Fundació Mallorca Literària. Del 20 de juny al 4 de setembre, a nits de música, poesia, teatre i arrel a la llum de la lluna. Amb Maria Arnal, Grego Tecno, Ferran Palau, Magalí Seré, Tarta Relena i molt més. Entrades al web lallunenvers.cat, Fundació Mallorca Literària, Consell de Mallorca.

I a hora baixa varen saber la notícia que la llegenda de la música country, Dolly Parton, ens havia deixat amb 80 anys i aquesta píndola d'avui no podia anar dedicada a ningú més que no fos ella.

0: Nascuda a Tennessee l'any 1946, dins una família pagesa molt humil, va començar a fer música i escriure cançons ja de nina, de ben petita, ja que sa mare, això ho contava ella, ja li cantava cançons folklòriques quan era petita, i això li va entrar molt
1: de
0: dins. Clar, clar. En a part on va aconseguir fer una carrera com a cantant de country, però no va ser una cantant de country qualsevol.

0: I Diva em deia que no sabia llegir partitures, però sabia tocar instruments com el banjo, sarpes, piano, el saxofon, és a dir, que era una màquina.
1: Un artista,
0: un artista total.
1: Sí.
0: També era actriu, sí, a part de cantant, sí, i cantava
2: diva.
0: Beníssim.
2: Diva.
0: Sí, una diva. En Dolly Parton va dur el country a un altre nivell i el va aconseguir fer ben popular.

0: una cançó que han cantat aquesta mil vegades en la versió mallorquina de
1: l'Antonio Peña. Sí, a la mallorquina.
0: Sí, sí. Però bé, una altra cançó que coneixem moltíssim, la va escriure i publicar el 1973, Natalie Parton, sí, i se titula I Will Always Love You, que any després es convertiria en aquell fenomen mundial a través de la versió que en va fer en Whitney Houston.

0: Ina Dolly Parton, que ens ha acompanyat durant tots aquests anys i ahir ens deixava en cançons eternes com aquesta, en Miquel Junc, gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Maria Pons, gràcies i fins demà.
2: Fins demà.
0: I en Lluís Fortes, el control tècnic. Demà hi tornem a partir de les 3. Que vagi bé. Adeu.
3: IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
4: Bon dia. El Passeig del Born de Palma acollirà el darrer sopar a la Llesca de l'estiu. Serà a partir de les 8:10 com a símbol de la recuperació d'espais històrics per part dels veïnats. En aquesta ocasió serà més una passejada que un sopar a la fresca.
5: La delegació del govern de les Illes obliga els restauradors a retirar-ne les terrasses a partir de les 7:30 per evitar enfrontaments, una decisió que no agrada al sector per les pèrdues, diuen, que pot comportar. El president de CAEP Restauració, Juanmi Ferrer, considera que hi ha espai suficient perquè tothom hi pugui conviure.
6: Crec que la reivindicació d'avui d'un sopar a la Llesca és que puguin sopar en el Born, i quin problema hauria en que no puguin sopar igualment tenint terrasses com se fa tot el món. Nosaltres no tenim cap res que dir que aquesta gent que pugui seure. És que, de fet, ja he manifestat que inclús els podríem ajudar. Els podríem ajudar amb servilletes, si volen aigua, i si volen no sé què. És que no hi ha cap problema. Per què no poden conviure tots en pau? Per què tot ha de ser un enfrontament?
4: En relació amb la manifestació del 26J, el GOP i Terra Ferida han criticat els partits polítics per passar-se la pilota i no posar cap limitació a l'entrada de visitants a partir de l'eliminació de places turístiques i de la lluita contra l'oferta il·legal.
5: Les associacions recorden que van demanar una reunió amb les principals institucions per traslladar-los les demandes expressades per la ciutadania i presentar-los un primer paquet de mesures concretes. Una demanda que, diuen, segueix sense resposta. És la membre de Terra Ferida, Tona Fuster.
7: Demanar a la presidenta del govern i al president del Consell de Mallorca que acabin amb aquest silenci injustificable i que tinguin i dialoguin amb la societat civil.
4: I l'Ajuntament de Manacor lamenta la manca de suport del Consell de Mallorca per a l'organització de la pujada a Lluc a peu de la part forana. Per això ha anunciat que n'assumeix la coordinació al municipi.
5: Gestionaran directament les inscripcions, prepararan les camisetes commemoratives i contractaran els autobusos per desplaçar els participants des de Manacor i Porto Cristo fins a Inca, punt de sortida de la caminada del pròxim 12 de setembre.
4: Més qüestions. Cimeval proposa declarar el servei d'urgències de l'Hospital Can Misses com a àrea de molt difícil cobertura amb incentius econòmics i laborals.
5: És una de les mesures que proposa el sindicat mèdic per millorar la greu situació que asseguren pateix. També aposten per augmentar el suport als serveis hospitalaris que tinguin més patologies al servei d'urgències o, amb convenis de col·laboració, derivar pacients estrangers a clíniques privades, entre altres propostes.
4: I Formentera aprova inicialment el Pla Especial d'Infraestructures d'Escopinar, un projecte que es va començar a tramitar el 2017 i que ara es reactiva.
5: L'actuació preveu millorar els carrers, els aparcaments i els itineraris per a vianants. També permetrà completar les xarxes d'aigua i sanejament. El Consell Insular assegura que no es construiran nous allotjaments turístics ni augmentarà el nombre de places.
4: I comencen els tràmits per instal·lar un nou camp de boies a l'abadia de Pollença i

0: I acabem en un apunt. En la plana nacional, mig centenar de persones han resultat ferides a Navarra per l'explosió de material pirotècnic al balcó de l'Ajuntament de Noaín a l'inici de les seves festes patronals. Tres persones han estat traslladades a l'hospital. Així hem arribat a les 6 i 4 minuts. Més notícies a l'informatiu vespre de les 7.
1: Més informació a ivetresnoticies.com.

0: L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
1: Com està el nou projecte cinematogràfic i els protagonistes d'una nova edició del teatre breu més popular passen avui per l'Aviador? Comença la cultura IB3. Benvinguts.

0: Tenim avui el director de cinema, Marcos Cabota, a l'estudi i ha decidit dur històries del barri a la gran pantalla. Com recordareu, es tracta d'aquest còmic, aquesta novel·la gràfica creada per Gavi Beltrán i Bartolomé Seguí. Més tard, el productor Javier Matesanz ens du avui la 29a edició del Teatre de Barra, amb els autors David Mataró, Marga Rom i Pablo Valera, i també amb l'intèrpret Pau Pasqual. I per acabar, tindrem novetats musicals dels artistes de les Illes.
1: I tot això passarà amb Andrea Sánchez al control tècnic, i entre les 6, ara mateix, les 6 i 6 minuts, i les 7 darrers dies d'aquest horari, perquè recordam que a partir de dilluns l'aviador passa de 10 del vespre a 11. Vinga, comencem.
2: De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador i Vetres Ràdio.
1: El 2010, Gavi Beltrán i Tomeu Seguí publicaren Històries del barri, o crònica autobiogràfica del barri xinès de Palma dels anys 80, també de la selva que era aquella zona on el tràfic i el consum de drogues, la prostitució i el crim formaven part del paisatge. Gairebé una dècada després, un productor i un director de cinema s'interessen per la història i la gran pantalla espera.

0: IB3 Ràdio és actualitat.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
3: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
2: Si a tu te dic pinta, mur, portada.
3: Si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot.
4: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
5: A Atzena, amb Javier Matesanz.
6: Y ya está aquí en Javier Matesanz, avui, que se podria dir emulant umbral, a hablar de su libro. Javier Matesanz, ¿cómo estás?
7: Molt bé, molt encantat de parlar del meu llibre. Sí.
6: Del Teatre de Barra, que arriba a l'edició número 29. Sembla que va ser ahir. Quan va... Tu no havies nascut... Algun d'aquesta taula...
7: Fa 15 anys...
6: Jo crec que havia nascut, però era molt petit.
7: Home, el tindríem en braços, eh? Però és vera que 15 anys, quasi 15 anys, són molts. I hem treballat amb actors de 18 anys més d'una vegada. O sigui que quan vam estrenar el primer Teatre de Barra, algun dels nostres col·laboradors duia bolquers, ja t'ho dic jo que sí.
6: Uh-huh. Idò, ja van comentar l'altre dia, dimecres passat, quines eren les peces, Berlín 89, que se farà a Can Amersi, Segàvia... Estem parlant de bars de la zona de Blanquerna, Segàvia en ganadora, a Samagatall, no controles el bar Mavi, Jingles, a l'hotel Ars Magna, igual en cas al restaurant Udon. Estrena de 7 de setembre?
7: De 7 de setembre, tu estàs citat un dia abans a l'assaig general, el dia 16 que farem assaig general, i sí, després són 6 dijous seguits, i la final, la gala de...
6: El 24 d'octubre al Maruja Alfaro.
7: A Maruja Alfaro, per lliurar els tamborets que algú haurà de guanyar.
6: Berlín 89, escrita i dirigida, escrita per Morillas, Alfonso Morillas, un habitual, dirigida per Xavi Núñez, Laura Andújar i Héctor Soane com a protagonista. Segàvia en ganadora, Bernat Molina, que l'ha escrita, també dirigeix amb en Badell, i Gené, que torna de molt d'anys.
7: Emili Gené, mira, sí, des de Santa Catalina, que no treballava amb nosaltres, o sigui que 10 anys després, com a mínim, el recuperam a la peça d'en Bernat Molina. Les dues primeres que són les dues que no han convidat avui.
6: Efectivament.
7: Per ja, estem cansats ja, de tant que han vingut.
6: No controles, autodirector Pablo Valera. ¿Cómo estás, Pablo?
8: Muy bien.
6: Que tornes al Teatre Barra. ¿Eh?
8: Sí, muy contento, es la tercera vez.
6: Sí.
8: Así que feliz.
6: Lo teo es la comedia.
8: Siempre. incluso aunque sea, que es este caso, aunque sea algo poco más duro o tal, siempre hay que meter la comedia. Pero
6: clar,
8: bueno.
6: Que sí. I a més, comptes en Lina Mira, que de comèdia en sap i molt. I en Pau Pascal, com estàs, Pau?
9: Què passa? Com estàu?
6: Què tal,
9: estimat? Molt bé, molt bé. Gràcies per ser convidada.
6: Te demanava, just abans de començar l'entrevista, si era la primera vegada, és vera que vares fer una substitució, però aquí t'hauràs d'emplar fons tot el dijous, eh?
9: Efectivament, i amb moltes ganes. Molt ben engrescat.
6: En Alina Mira has coincidit qualque pic?
9: Sí, varen fer unes rutes teatralitzades d'aquestes que munta tan ben muntades omnipresents sobre na Carme Riera i ja varen estar tastant-nos una mica per allà.
7: Vaig intentar convidar-la el dia d'avui en Alina Mira i d'excusa m'ha posat que està a Portugal.
6: Però no vinguis, si no vols,
7: ja està.
6: Jingles, autodirector David Mataró, com estàs, David?
10: Hola, Rafa.
6: Que també tornes, no? Tu vas i vens del Teatre Barra.
10: Jo vaig i vinc, sí.
6: Com a director, com a autor, tens una de les peces més aclamades, segurament la més representada.
7: Jo crec que és una de les... No, la... Perquè de quan t'apareix és març de 2013.
10: No ho sé.
7: O sigui, du 14 anys i...
10: I encara la fas, anda.
7: Mira, del dia...
10: No tens cara, li puc
7: agradar. El dia 7... Gent on tàperes, perquè després va tenir una seqüela, que la feim demà.
6: I un curtmetratge.
7: Però el dia 7 de novembre la fem a Petra encara, Gent on tàperes. O sigui, si no s'ha fet, no sé.
6: Amb ja Antoni de Los Ángeles.
7: I Naina Cortés, és una perveria de vegades que l'hem feta.
6: En David, que ha triat a Marina Nicolau i Joan Vila com a trio i actor respectivament, i la cinquena és igual en cas d'un altre superhabitual del Teatre Barra, Marga Rom, com estàs?
11: Molt bé.
6: Quantes edicions ja?
11: No ho sé. No sé.
9: Més que jo, m'ha superat. A mi no m'ho miris,
7: a mi no m'ho miris perquè, però com a mínim 7 o 8 obres teves com a mínim hem fet, eh?
11: Jo crec que sí. Jo crec que sí. Però no t'ho sé dir.
9: I sempre comèdia, clar, ella també.
7: I has guanyat
11: menys una.
7: I has guanyat un parell, ella també, o no?
11: Qualcuna.
7: Qualcuna també. Ella és la humilitat dels actors, els autors, és així.
9: I que en aquest cas ha triat a Miquel Àngel Torrents i a Carme Serna en aquesta comèdia. Totes són comèdies, hi ha una que, bueno, en Pablo l'ha definit com a docomèdia musical, després m'ho explicarà. I en Morillas, com és així d'innovador, ara li ha d'anar a parlar de la mèdia. I és vera que jo he llegit aquesta peça.
7: És la menys comèdia de
9: l'acció. La resta no sé.
7: I això de Morillas sembla estrany, però Morillas va guanyar ja un teatre de barres amb Nina, que era d'igualtat de gènere, que era drama-drama. Així que no, vull dir que també se maneja amb les llàgrimes.
9: Marga, de què va Well and Cas? Vinga.
11: Well and Cas és que no puc contar molta cosa, perquè si no fas spoiler, perquè et s'agraci, no? Tu que l'has llegida, què diries?
7: Com diria? Pues mira, que és una reivindicació de com és l'obsolescència programada
11: no? Sí.
7: Dels anys 80, doncs en clau d'humor una mica absurd, si vols, no? Per concepte, doncs aquí tenim la comèdia d'obsolescència
9: programada.
7: Per què has
9: dit en Amarga Rom, si total no puc contar res?
7: No,
9: és que me va passar ja en Amarga Rom. Clar, jo, el meu problema és que té molta memòria i una altra de les peces que va resultar seleccionada tampoc podies contar gaire cosa perquè feim spoiler. Bueno, ja parlarem de la teva trajectòria.
7: Pensa que el teatre de barra són 15 minuts. Un spoiler normalment és l'obra.
11: Exacte.
7: I diu, ja està. Però en Mataró me deia ara al cotxe, jo què he de dir? No vull fer spoilers. Digo, escoltau.
10: No,
9: vaig a llegir el que posa el programa demà. Audiomax és un duet musical mallorquí que busca triomfar a l'emergent indústria musical de principis del 80. Després d'una reunió amb un productor, tenen una oportunitat única per poder viure de la música. Què passa? Que potser no és allò que havien somiat. Bueno, està bé.
10: Sí,
9: jo m'atreu a aquest argument.
10: No té res a
9: veure.
7: Puc llegir jo la sinopsi de la Marga, que ja no vol no llegir-la?
9: No, espera, anem amb
7: Mataró. Sempre m'encanta la de la Marga. Marga, vinga.
10: No, jo puc explicar una mica, que és igual. Mira, la gent, si la veig, al final ja es veurà. Perquè el títol ho diu molt. És Jingles. Llavors, el que se'm va córrer l'obra, no sé per què, al llegir la notícia dels 80, el primer que se'm va venir va ser els mítics jingles de publicitat dels anys 80, i vaig pensar que tots els jingles de Scotch Brite, El Almendro, Farada, Chispas, tot això ha sigut creat per Audiomax.
9: Sí.
10: I llavors veurem el procés creatiu d'aquests dos mallorquins fent aquests jingles dels anys 80.
7: No, filla.
9: Bons, però
7: filla.
9: Ja has contat.
10: Ja està, ja la història.
9: No se pot dir, però ja has... Vinga, Marga, què?
7: No, Marga, és que jo som... Això és una cosa personal, ara revelaré. Jo som un fan absolut, més que de les obres d'en Amarga, de les seves sinopsis.
11: Les obres ja tal.
7: Les obres és igual. Home, com a productor no te tiraré pedres. Però les sinopsis d'en Amarga, sí, de vegades són d'una línia, d'una frase,
9: tampoc,
7: i són boníssimes.
9: No t'has matat, no?
7: No, però...
9: Pots ser el pitjor de ser oblidat, no és que ningú no et recordi, sinó descobrir que ningú et necessita. Vale.
10: Collons, Marga.
9: Sembla molt filosòfic.
10: T'has quedat a gust, eh?
11: Té a veure amb el que passa a sobre. Però... Tu sempre m'ha de respectes. No sé per què vinguen al seu programa.
9: Però és un terme meravellós. Bé, has vingut al programa per inventar-te aquest terme de m'irrespectes.
11: M'irrespectes totalment.
9: És meravellós. No, al contrari, jo t'admir més que en Javi. T'admir tant que te deman que facis qualque drama per demostrar que saps escriure més en coses que comèdia, però no me fas cas. Pau...
7: A més, te va molt, lo de irrespectar a tu.
9: Sí.
7: Te retrata. Parla amb en Pau.
9: No, saps què passa? Que no t'acostes mai
12: al
9: micro.
12: A mi respectes, per favor.
9: Per tant, t'he d'irrespectar perquè te n'acostis. Pau. Digue'm de què va, vinga.
12: De què va? Bueno, bàsicament, el meu personatge és un d'aquests atlotets joves pijos madrileños que varen tirar-se ben de cap a la movida i que està intentant trobar-se a dins un món que també en contacte amb la realitat que mos envolta ara mateix, tot constantment el censura dins la seva creativitat, i se troba que a lo millor ell escriuria unes lletres que, per mort del que puguin dir o pensar la gent que l'envolta, siguin pues no sé quines esferes o segon quines bandes dels anys 80 que, per altra banda, jo no he conegut, fan que se censuri ell mateix i qualque cosa passa a partir d'aquí.
13: Home, de pijo pots donar el paper.
12: No m'hi respectis, Rama.
13: No sé si has dit guapo, però també ets un tio guapo, però clar, lo de madrileny, amb aquest accent tan xulo que tens i llenc, diguem com ho dius. Perquè, un moment, a l'obra parles català o castellà?
12: Sí, parlen català.
7: Home, el madrileny és en Pablo. L'autor és el madrileny.
13: És que, clar, no, ara anem amb en Pablo.
7: Ell ha de fer el que diu en Pablo.
12: Efectivament.
8: Bueno, la idea de la obra se basa en lo que se dice ahora. De antes se podía decir de todo y ahora no se puede decir de nada. Bueno, sí.
14: Bueno, això ho diu un vaquerizo.
8: Simplemente es abrir un melón y poner encima de la mesa lo que se podía decir antes y lo que no se puede decir ahora, que en muchas ocasiones es pues una autocensura que al final cada vez nos vamos autocensurando más, vamos a por no poder decir absolutamente nada. Entonces simplemente encima de la mesa se ponen estos planteamientos y se ve que efectivamente a lo mejor en los años 60 se decían ciertas cosas que a lo mejor hoy son inaudibles.
13: Claro.
8: Que es bastante ahora chocante, ¿no? Y entonces, pues trata un poco de eso, de si antes se podía decir lo que quisiera, qué era lo que se decía y si eso es verdad o no es verdad. O qué. O sea, se plantea el tema nada más.
13: Claro, tú y yo, como madrileños, la movida propiamente, per edat, no l'hem viscut així, però la postmovida sí. I no sé si això t'ha servit d'inspiració, si la vas viure, aquesta postmovida, si encara eres allà o hi anaves. O...
8: Bueno, en realidad es el debate de si hay libertad de expresión o no. O sea, más que centrarme tanto en la movida, porque realmente no es atemporal. Sí que hay un dato, hay un dato que aparece en la palabra Isabel Coixet por ahí, que no, nos sitúa ahora, pero estoy por cargarme esta frase para que no se sepa cuándo ocurre. ¿Sabes? O sea, en realidad...
7: Bueno, es que en realitat lo que planteges podia ser en aquells anys 80 i planteges aquest conflicte o aquesta reflexió, però podries estar a un bar de Palma en aquella època.
8: Sí, perfectament.
7: No, era la movida, no parles de la movida madrileña...
12: No, parlava d'estereotip, sí, no? Perquè mos imaginem.
7: Per això que el que parles és d'aquestes coses que ara diuen, no, aquesta crec que no surt, o sigui, que la dic, la de te mataré, de loquillo. Dice, si la composen ara, dius, en serio, alerta, i se li posaran d'ungles molta gent, no? I llavors ni ho pensaven, i era un hit, i era la que més aplaudien en concert. Per això t'he dit que i coses així planteges a l'obra a la teva manera, i amb humor, amb sarcasme...
8: Claro, sí, siempre desde el humor, porque todo entra mucho más fácil y por eso se ha llamado documedia, porque en realidad hay una pincelada de documental, ¿no? Hay cosas reales que han ocurrido en la obra, y bueno, no podemos hablar de teatro documento porque no es un microteatro nada más, pero sí que es verdad que hay elementos reales que, bueno, y hay algún otro lenguaje que no solamente los actores, sino que...
7: ¿Qui cantarà? ¿Nalina o en Pau? Porque en Pau yo sé que sap cantar.
8: En Pau.
13: No, i Nalina també canta.
7: No l'he sentida mai, no ho sabia.
8: No, i Lina canta...
12: Sí.
8: Lina canta.
12: Nalina canta. Sí, efectivament.
8: No, Lina canta.
12: Cantando dos.
8: Però no és un musical que ha de ser cantado bien. O sea, no importa que se cante mal, no pasa nada, eso no es importante en la obra. Incluso si canta mal, a lo mejor es más gracioso.
13: Habías dirigido ya, ¿no, Pablo?
8: Sí, sí, dirigía precisamente a Lina y a Tony de Los Ángeles en un par de ocasiones.
13: Claro que sí. ¿Te sientes a gusto dirigiendo?
8: Sí, mucho, mucho. Además, bueno, también tengo un pequeño problema y es que compro todo lo que me ofrece. Mira, yo cuando una de mis películas preferidas es Balas sobre Broadway, yo antes de empezar a hacer nada, cuando yo la veía, yo decía, si algún día soy director de... ¿Os acordáis de Balas sobre Broadway?
13: Sí, claro, y tanto.
8: Pues, que es un director que todo el mundo le dice lo que tiene que hacer. Digo, si yo algún día fuera director, que yo eso no estaba ni en mi imaginación todavía, digo, yo sería igual que este. Todo el mundo me diría lo que tengo que hacer y
7: hasta el gánster, hasta el gánster.
13: Això li va passar també a Morillas, que va dirigir ara no me'n recordo quina peça, de seva, i clar, i al final me deia, es que a mí los actores me dicen cualquier cosa, yo le digo que sí, porque como me siento además inseguro en ese campo.
7: De tota manera, si me
13: permets... És generositat més que inseguretat.
7: Pablo, si me permets un consell, des de l'amor que li profes a la portuguesa Lina Mira, no li obris aquesta porta. Tu diries, si li dius el que tu vulguis, te'n pots anar a casa, eh?
8: I nos vemos el 24 d'octubre.
6: Ja heu començat a assajar, per cert?
12: No, encara.
6: El setmana que ve de setembre.
8: Hemos hecho ya un primer encuentro, una primera lectura, pautas y tal, y ahora pues, el martes.
7: Heu començat a contactar amb els bars, ja sabeu que cadascú aquí en bar teniu els contactes, perquè és important, clar, les primeres lectures a casa, a una taula, a un local d'assaig, però després els moviments, aquests desplaçaments, aquest fer-te teu l'espai escènic, que nosaltres tenim doncs, les escenografies naturals de cada bar, és important perquè te poden marcar ritme o fins i tot donar-te idees. M'amago sí. Aquí, surt d'allà i faig això altre.
8: Una puerta aquí.
7: Exacte.
6: Si te lleves la mà de la boca, i fins i tot te sentiré.
7: Heu provat algun de vosaltres?
10: No? Jo no, jo en el meu cas no, perquè a part jo començaré a assajar Manacó, perquè com que el nostre sí que és molt musical, hem de portar instruments i això, i assajarem primer a Manacó en una setmana i després els tres darrers dies
6: Manacó perquè era Marina Violla.
10: I amb Joan Vila també. I acaba de ser papà, llavors, pues, bueno.
6: Són les 6:40, estem entrevistant a David Mataró, Pablo Varela i Marga Roma, que són autors i directors de peces, de tres de les peces que s'estrenaran del 17 de setembre al Teatre de Barra i també en Pau Pasqual, que és un dels intèrprets precisament de la peça d'en Pablo. Javi, te toca resumir una mica Berlín 89.
7: Mira, com que la dècada dels 80 és tan emblemàtica, tan icònica, nosaltres esperàvem, la veritat és que ens han sorprès, perquè dèiem, mira que n'hi ha temes a triar, segur que tothom ens parla de la movida, i només hi haurà movida i haurem de triar anècdotes de la movida. Bé, no tenim pràcticament cap obra de la movida, el que més s'acosta és el No Controles, i ja t'he dit, i és una mica també atemporal. Doncs mira, Berlín 89, com diu el títol, té la caiguda del mur de Berlín com a rerefons. És una història sentimental, però molt sensorial de Morillas. Ara m'agradaria que estigués aquí per dir-nos per què. Hi ha literatura, hi ha memòria, hi ha emocions, romanticisme, sentimentalisme en la història, sí. Tot en un to de melodrama amb quatre gotetes, quatre pincellades d'humor, humor trist potser, perquè Moria no pot evitar, no? Però té el mur de Berlín, la caiguda i el que va significar un canvi enorme per tota Europa i el món, no? Sagavian ganadora?
6: Ara me comentaràs vale. De què va la d'en Bernat Molina, un altre habitual, no, perquè va parlar de la movida, que si la movida al final no està tant, però jo no sé, tinc ganes de movida.
7: Venga, pues móvete.
6: Venga.

0: Ole, ole, Vicky Larrat, després va venir a...
1: Marta Sánchez,
0: no? Sí, apuntava Pablo Varela que la cançó en realitat la va composar Nacho Cano de Mecano, però no se la va quedar a la seva banda, sinó que la va cedir Ole Ole.
1: Però ara la millorarà Lina Mira. La canta Lina.
2: Aquesta la canja.
1: Ah, aquesta la cantes tu. I la canta, ja està.
2: Efectivament.
0: Vols fer una prova?
2: Venim a veure Teatre de Barra a partir del 17 de setembre.
1: Hauríem de bussar una mica avui d'en Pau, perquè si te'n recordes fa un mes i mig, o més, perquè el temps passa molt ràpid, vam fer un especial, en aquest programa, un especial Pau Pasqual, i no va venir. M'ho va deixar
2: tirar. M'ho va pillar fora.
1: Bueno, és igual.
2: I
1: no
2: sense cobertura, estava volant.
1: Bueno, i què? I què? I
0: de què
1: van venir les actrius, i van venir tal, i ara... I li va dir...
0: Però de quin tema parlàvem?
1: Parlàvem de la d'en Blai Bonet.
2: De l'amor de set i la nit davant dels boscos.
1: I la nit davant dels boscos. Fèiem doblete teu amb totes les teves actrius aquí, menys tu. I li va dir, te convidem per darrera vegada. Si no vens...
2: Aquí, complint.
1: I aquí estàs, complint.
0: Vinga,
1: fent de Vicky Larraz.
0: Segàvia enganadora de Bernat Molina, amb Vedell i Emili Gené.
1: Sí, doncs aquesta, parlem de les excuses històriques, no? Aquesta té el 23F. Són una parella, dos homes ja de certa edat, un està al bar i l'altre entra corrent, està preparant el bar i tal, i l'altre entra i diu, escolta, has sentit la ràdio? No, què passa? Han entrat al Congrés, estan en plena tal, i és aquest debat en clau còmica també, però per l'ensurt, per la sorpresa, de, ostres, que tornarem a l'armari, si aquests guanyen passarà, deixarà de passar, tu te tornaran a fer això, jo me fotran fora de la feina, perquè ja saben què tal, si guanyen aquests. I això és el que planteja, per tant, el 23F i el possible canvi que no va ser, i que feia molta por, òbviament, i hi ha col·lectius com els gais, imagina't, doncs és el que planteja en clau sempre còmica. Mira, comèdia amb un poc de drama, diu en Barrat.
0: Sí. S'esmeren molt en els gèneres.
1: Sí, però tu no ho has dit, però en Morías ha dit dramèdia amb regust de xampany. N'hi ha gèneres i gèneres, però el Teatre de Barra inventant bastant bé. El No Controles és docomèdia musical, i en Mataró i Narro en comèdia.
0: David, Marga, és molt diferent escriure peces de 15 minuts que fer una peça que pugui durar una hora i quart, una hora i vint, a nivell de preparació, d'estructura...
3: Per jo sí, perquè jo estic molt avesada a anar en esbassó. Com que tenc el xip d'una obra que en 15 minuts s'ha de resoldre, t'ha de plantejar qualque situació i l'ha de resoldre, i, per exemple, ara que n'he fet una de més llarga, doncs me trobava que me varen dir, però on vas? Tu, la tercera pàgina, ja mos plantejos un conflicte, i aquí has de... això ha de durar una hora, sinó... I sí, és una mica diferent, però...
0: O sigui que t'acosta, per aventura, més a allargar, no? Allargar les històries perquè tens
3: sí,
0: ja la...
3: Sí, és que, no sé, jo no som d'allargar per allargar, i a vegades que surts del teatre i dius, molt bé, però li han sobrat un quart d'hora, saps? Mm-hmm. És a dir, però clar, jo entenc que ha de durar un temps, i, però bueno, intentar que... Si està 75 minuts, 75 minuts.
1: T'imagines sortir del Teatre de Barra i dir, li ha sobrat un quart d'hora?
4: Uau!
1: No li ha agradat gaire.
5: Nanoteatro,
1: si demà. Sí, exacte. O sigui, que estàs infectada de Teatre de Barra. Jo ja he
3: escrit pensant... Tenc el xip, també a Trampa, que també feies sketch. A mi m'havien dit sempre que has de treure l'atenció de l'espectador molt aviat, perquè si no, el perds, i més avui en dia, que la capacitat de prestar atenció... I clar, quan vaig fer això, doncs jo ja havia fet una cosa perquè m'esforçava precisament a fer via i anar a un punt que ja fos interessant, i m'han dit, bueno, però primer has de fer una introducció de 5-7 minuts, que se vagi veient, i després ja comences a ficar coses.
0: David.
4: Jo crec que són dos llenguatges molt diferents, és a dir, al final el Teatre de Barra, i més si és comèdia, crec que necessites un petit conflicte, però que tot el que l'envolta sigui divertit, perquè tampoc et dona temps a ficar-te en una història amb uns personatges a que puguin evolucionar. Llavors, i una obra de teatre llarga, doncs ja presenta doncs, personatges, una corba, un cap a on anem, per què estem aquí, com anirem allà, amb què canvien. Un Teatre de Barra no et dona temps. Jo penso que el Teatre de Barra el que és molt interessant és poder jugar. És a dir, i intentar fer coses que no s'han fet més al Teatre de Barra, no? Per exemple, pues, el Pablo també canta, jo pues, posarem instruments, és a dir, que hauríem d'intentar entre tots i totes evolucionar una mica al Teatre de Barra per provar coses, no? Perquè és una manera perfecta per provar una cosa i veure si funciona, i llavors la pots estirar cap al teatre més llarg, no? És una plataforma perfecta per això.
0: Parlant de teatre de llarg format, que se pot dir de Renomerva, que estàs ficat allà...
4: Bueno, es pot dir que es tira endavant, que estem a Madrid, Barcelona i aquí. Tenim la copro del principal, que en Boronat serà el director, que ja s'està tancant l'equip, també l'equip artístic, i que l'hauria d'escriure.
0: Això també va dir, que si la tens escrita ja no.
4: No, bueno, tinc coses, sí, perquè va sortir d'una residència, però bueno, li donem una bona volta, eh? Li donem una bona volta i comencem els assajos, és fora de dir-ho, però comencem els assajos ja al març o l'abril.
0: Que bé, Pau, conta'm això d'actuar a tot, perquè ets l'únic intèrpret que ha en aquesta taula.
2: Efectivament.
0: I a més ets bo, per tant, com és això, perquè ja ho has provat, d'actuar a tocar del públic, pràcticament sense la seva respiració, que si riu o veuràs allà, ho gaudiràs molt, que si no riu quan tu ho esperes, també t'entendràs.
2: Però he de dir que jo, no sé per què, sense vida m'ha duit per aquest camí, però gairebé sempre que he actuat ha estat a tocar de públic. Sempre ha estat com un format més íntim o un format no tan convencional. I me va passar de més que amb aquesta peça que varen fer del mal germà, que va escriure i dirigir en Josep Ramon Cerdà, era, jo crec que, la peça de teatre de barra més tensa, silenciosa, sí, íntima, que s'ha escrit mai en aquesta història d'aquest format.
1: En respecte d'Abril, que la va escriure ell, que és, també és un tema absolutament íntim i trist i dramàtic, i per tant...
0: Encara la feim, també.
1: Encara la feim, també.
0: La farem a Menorca.
1: Són les dues píldores més íntimes i dramàtiques.
2: Clar, i va ser una peça que vàrem fer a l'Hotel Ars Magna, i també teníem un públic a dues bandes, i ja d'ençà que tothom entrava, ja me veien a mi allà ben seriot, i ja tothom estava en silenci, per tant no esperava moltes rialles, i si n'hi havia qualcuna, descol·locava un poc.
0: No només rialles, les reaccions, no? Aquestes respiracions, aquest emocionar-se en el cas de...
2: Això és molt guai, perquè tens aquí una abraçada càlida, si tot va bé, i en aquest cas va anar tot bé, que és espectacular, clar que sí.
0: T'imposa més o manco que un...
2: No,
0: teatre italià.
2: No imposa, al contrari. Jo crec que t'esperona i te deixa amb un regustillo de més, vinga, que vingui el següent grup.
0: Marga Rom, en què estàs ara? A part d'aquesta peça.
3: Ara estem en l'obra llarga aquesta que han fet, que s'està fent a Barcelona, en el Maldà.
0: En Maldà, no?
3: I que es diu una comèdia familiar. I ara se va fer el juliol en el grec, ara ha descansat a l'agost i ara torna al setembre. I a veure com va.
0: I tens fas allà temporadeta?
3: Suposo que després, quan acabes 4 d'octubre, començarà la Rotaran per allà, per Barcelona, i tant de bo vingui per aquí, també.
1: T'anava a dir si la podríem veure per aquí.
3: Crec que sí, perquè m'ho van insinuar que segurament entre els Brillis mai de l'any que ve vendrà per aquí.
1: Bueno.
3: O sigui que, bueno, almenys es obrir una porta fora d'aquí.
1: Ja hauràs estrenat el Teatre de Barra de febrer-març. Aquí. No, la veritat és que, mira, diguem de la improvisació aquesta, però és cert que en el final, amb sempre molt valuoses incorporacions, que sempre hi ha alguna, no és el cas d'aquesta...
0: Són sospitosos habituals, vamos.
1: I no només els autors, sinó que...
0: Els actors, també, les actrius.
1: Crec que no tenim cap... No,
4: no. Marina.
1: No, no, Marina va treballar amb nosaltres. Sí, també. Va fer Constel·lacions de la Marta Barceló, i també va fer, que no sabré dir el nom ara, una amb Àlex Tejedor interpretant, que era de Nartero. La va escriure Nartero, la va dirigir Navica Durán, una que era un càsting amb abusos del director cap a ella, que era la que venia al càsting, no? la cantant que venia al càsting. I, o sigui, que tots... I anant fent com aquesta família, que va creixent, aunque se repeteixen... És el que me diuen, sempre se repeteixen els noms. Quan varen fer la 25a edició, varen fer un llistat que varen projectar el dia de la final de tots els actors, directors i tal i qual, i Déu-n'hi-do, surten 200 noms, eh? 200 noms diferents entre autors, directors i...
0: Sí, però és veritat que els autors i les autores se repeteixen bastant, perquè també tenen la mida agafada, no?, el format, i perquè escriuen bé.
4: Perquè no hi ha tants dramaturgs i dramaturgues.
0: Sí, hem de recordar això també. Però hem de recordar que això és anònim, que tu envies un mail, que t'has d'inventar un mail ad hoc, que no saben ningú del jurat qui hi ha darrere d'aquest test, i per tant se tria cegues. Però també coincideixen molt.
1: A veure... Els que han repetit moltes vegades perquè escriuen bé, i també moltes vegades s'han quedat de fora. perquè a lo millor n'hem fet 8, deia jo, 8 o 9 d'en Amarga, però a lo millor 3, 4, 5 se li han quedat de fora que no l'han triada. Igual ella, qualsevol altre dels autors. Però vull dir que, clar, en 29 edicions, tot i que els noms se repeteixen molt, insisteixo, van ser els primers sorpresos anar programa per programa, les 25 que eren en aquell moment, fent el llistat de tots els que havien de... I eren 200, gairebé 200 noms diferents entre autors, directors i intèrprets. I pues crec que bueno, la família creix i feliçment també, no?
0: 29a edició de 7 de setembre als bars de Blanquerna, l'estrena d'aquesta edició del Teatre de Barra. Pau Pasqual, mos veiem allà. Nos vemos en los bares, que deia...
2: Nos vemos en los bares.
0: Que deia entre els cortos. Pablo Valera, benvingut de nou al Teatre de Barra.
5: Gràcies.
0: Vinga. David, estimat, mos veiem també pel barri, no? I a més, tant. És el teu barri, tu hauràs de baixar de Cateva sí. I després pujar.
4: Sí, sí. Ja si està. Algú necessita algú per canviar-se o alguna peça, ja t'ho diré.
0: Tenim allà a Blanquerna. Marga Rom, gràcies.
3: Com sempre.
0: I Javier, si la fin la setmana que ve.
1: Gràcies a vosaltres. Només una sí. Coseta per fer les paus amb en Morilla, perquè l'altre dia mos vàrem aquí enfrontar Microma. No, és broma. Ara hauries de dir... No, perquè demà feim els grans èxits del Teatre de Barra, la Misericòrdia, està tot venut. I com que ja no he de fer promoció, ara sí que diré que a la mateixa hora a l'Arts Magna fan Tauró d'en Morilles. Com que ara meu ja no hi caben...
0: Però és demà.
1: És demà, clar.
0: Sí, jo vaig demà.
1: Tu hi vas demà, però un menys que hi cap. No
4: fas promo dels grans èxits, justament.
1: No, mira. Però perquè està tot venut, ja no puc fer més promo, li faig a Tauró, a l'Arts Magna, al Ruf de l'Arts Magna.
0: Gràcies a totes.
1: Salut.
2: Moltes gràcies.

0: IB3 Ràdio és coneixement.
1: El dilluns 31 d'agost, els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
2: Oh, sorpresa!
1: Un tèntol. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
3: Ja som aquí, ja hem arribat!
4: Com d'això? Com esteu?
1: Avançaran l'hora de trobada amb els oients. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. L'aviador, IB3 Ràdio.
5: I acabem el programa d'avui també amb música, Mònica.
6: I doncs tenim una versió local de Palabras para Julia. Aquesta cançó és Carta a na Júlia. És un tema que en Juanjo Tomás, que és un dels membres actuals de La Granja, ha dedicat a la seva filla amb el seu alter ego musical, que és Jean-Paul Ramon. Sa filla gran, nom Júlia. Ara queda pendent una altra cançó per sa filla petita. Anem a escoltar en Juanjo com presenta aquesta cançó.
7: Hola, som en Juanjo Tomás. Músic i productor, mesclador d'aquí de Mallorca. Vos vull presentar la meva primera cançó del meu projecte, Jean-Paul Ramon. La cançó se diu Carta a Júlia i és, pues, això, un missatge per al futur de la meva filla gran i una petita descripció del que és el nostre dia a dia, més o manco, el que passa per casa nostra. Res, el tema ha estat gravat i mesclat per jo mateix els meus estudis d'Estasi Productions. I, bueno, res, espero que vos agradi i un saludo a tots els oients de l'aviador. Una ferrada.
8: Està a la perdina i no t'agrada
5: la... I amb una cançó amb dedicatòria acabam avui, Mònica, tornant-me a les 6.
6: Aquesta setmana encara a les 6.
5: Dos dies més, i després ja a partir de les 10, com sentíem a la falca d'aquesta reprogramació de la grella d'IB3 Ràdio a partir de dilluns. Ja sabeu que a les 7 arriben les notícies. Fins demà.
6: Adéu.

0: Un 15% de les dones que intenta ser mare no ho aconsegueix, segons la unitat de reproducció de l'Hospital de Son Espases. Bon vespre, són les 7.
1: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
0: Els motius són els hàbits de vida, com per exemple l'estrès i l'alimentació, l'edat i també els tòxics ambientals. Ho explica la responsable de la unitat de reproducció de l'Hospital de Referència, Belén Castell.
2: Els tòxics influeixen molt. Les drogues, el tabac, també marihuana, coses que normalitzem ara, l'obesitat també, el menjar també, o sigui, menjar tant de processat.
0: Uns tòxics i un estil de vida que no només afecten les dones. En els darrers anys, l'Organització Mundial de la Salut ha constatat una disminució de la qualitat de l'esperma. Tot d'una en parlam i escoltam el testimoni d'una dona que ha recorregut diverses vegades a processos de reproducció assistida. Abans, però, repassam altres titulars d'aquest dimecres, 26 d'agost. S'investiguen les causes de la mort d'un treballador a la planta de Tirme a Palma. L'home de 56 anys es va trobar malament a nit quan desembossava una màquina dins l'àrea de pretractament. Segons Comissions Obreres, els bombers varen detectar excés de gasos tòxics a la zona. I durant l'informatiu serem en directe al Passeig del Born a Palma, on avui vespre es farà el darrer sopar a la fresca per reivindicar que els espais emblemàtics de ciutat tornin-se ocupat pels residents. Maria Eugènia Quegles, bon vespre.
3: Bon vespre. Els restauradors han retirat ja taules i cadires per ordre de la delegació del govern espanyol a les illes per evitar enfrontaments entre els negocis i els participants. Aquest serà el novè i darrer acte reivindicatiu de la temporada organitzat pel col·lectiu Brunzit per recuperar els espais transitats pels turistes. Els restauradors critiquen la retirada de les terrasses per les pèrdues que el pot suposar.
0: I Manacor decreta mesures d'estalvi d'aigua per fer front a l'alerta per sequera.
3: L'Ajuntament ordena restringir l'ús d'aigua de consum humà per regar zones de gespa municipal i reduir al mínim la neteja viària amb aigua. Per això l'empresa que gestiona el servei de subministrament en controlarà els possibles usos abusius.
0: I el president de l'executiu central, Pedro Sánchez, compareixerà dilluns al Congrés per donar explicacions sobre la crisi migratòria a Ceuta.
3: El president havia demanat fer-ho dia 9, però la Junta de Portaveus de la Cambra ha aprovat avançar-li la cita. La compareixença ha estat sol·licitada pel Partit Popular.
0: I una riuada inesperada entre Nepal i el Tíbet deixa prop d'un centenar de morts i més de 700 persones desaparegudes.
3: El govern nepalès afirma que està causada per un terratrèmol que ha causat una enllavissada. Segons el Ministeri d'Exteriors, pel moment no consten ciutadans espanyols entre els desapareguts.
0: En els esports en futbol, el lateral Mateu Morey podria ser el pròxim jugador a sortir del Reial Mallorca. Xisco Ribas, bon vespre.
4: Bon vespre. El defensa Petré en principi té un acord amb el Girona i ara és el Mallorca qui ha d'acabar de negociar el preu d'aquest traspàs. Mateu Jaume, que té contracte fins al juliol de l'any que ve, cercaria més minuts i el conjunt gironí ho vol a cost zero. Pel que fa a la part esportiva, el Mallorca ha descansat avui i demà tornarà als entrenaments en vista al partit de diumenge contra el Ceuta. En ciclisme, la cinquena etapa de la Vuelta, victòria per al britànic Matthew Brennan i Enric Mas continua tercer.

0: principalment a Menorca, però també a altres punts de l'arxipèlag, perquè avui ja s'han produït algunes rissagues i tant demà com també divendres el panorama serà molt semblant. Més enllà d'això, tindrem un cel també típic de rissagues, amb bastanta pols en suspensió, amb núvols mitjans i alts que estones poden arribar a tapar el cel, amb algunes plogudes febles que vendrien, això sí, clarament acompanyades de fang. Com a mínim fins al cap de setmana no es recomana rentar res, perquè aquestes gotes de fang poden continuar caient, i demà també tindrem un vent que bufarà moderat de llebeig en aquest cas, per tant també notarem la mà una mica alterada amb bastantes àrees de maror, sobretot a totes aquelles bandes exposades en aquest vent, amb unes temperatures que no canvien gaire, continuant destacant sobretot les mínimes amb moltes localitats en què no baixarem dels 25 graus, per tant, de nit tòrrida.
1: Gràcies, Dani. Com sempre, acabarem l'informatiu en Cultura. En Cultura arribarem a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortesa al control tècnic.
2: IB3 Ràdio. Serveis informatius.
1: 7 i 5 minuts. Les especialistes alerten que els tòxics ambientals, els hàbits de vida i el retard de la maternitat contribueixen a l'augment dels problemes de fertilitat. Calculen que un 15% de les dones que desitgen tenir fills no ho acaben aconseguint, mentre que també preocupa l'increment dels casos de baixa reserva ovàrica entre les dones més joves. A tot això s'hi afegeix una disminució progressiva de la qualitat de l'esperma, sobre la qual també alerta l'Organització Mundial de la Salut, Victòria Morell.
3: Les expertes recorden que l'edat continua sent el principal factor de risc. La fertilitat disminueix de manera progressiva a partir dels 35 anys, amb un descens molt més acusat després dels 40. A més, els tòxics ambientals també afecten la reserva ovàrica i la qualitat dels òvuls. Tot i això, asseguren que la millora dels hàbits de vida també pot contribuir a recuperar part de la fertilitat. Belén Castel és la cap de secció de la Unitat de Reproducció de Son Espases.
4: Mira, els tòxics influeixen molt. Les drogues, el tabac, també marihuana, coses que normalitzem ara, l'obesitat, també, el menjar també, o sigui, menjar tant de processat, tot això són tòxics que influeixen a la reproducció.
3: Paral·lelament, Castel afirma com de cada vegada hi ha més dones menors de 35 anys que recorren a tècniques de reproducció assistida a causa de malalties ginecològiques com l'endometrosi o la síndrome de l'ovari poliquístic, i alerta de la preocupació de la baixa reserva ovàrica que està experimentant la població jove.
4: També, malalties poden ser ginecològiques, com pot ser l'endometriosi, adenomiosi, miomes, en segons quina localització. Tenim una taxa de baixa reserva ovàrica altíssima, plus en gent jove. O sigui, el que no és normal és que potser en els 35 anys tingui una reserva ovàrica. O sigui, en els 35 treure 4 òvuls, això no és normal.
1: Per tot això, moltes dones recorren als processos de reproducció assistida que impliquen un cost que va molt més enllà de l'econòmic.
3: En alguns casos, els tractaments poden superar els 30.000 euros, especialment quan calen diversos cicles. Tot i això, el desgast emocional és encara més difícil d'assumir. L'espera entre intents, els tractaments hormonals, les pèrdues, la frustració davant els resultats negatius i la incertesa poden acabar afectant la salut mental, la relació de parella i la vida quotidiana de moltes dones. Aquesta realitat és la que ha viscut en primera persona Llucia Bausà després de 5 anys de recerca, 7 transferències, 4 estimulacions i 2 avortaments.
5: Realment va ser bastant dolorosa i frustrant, el desgast físic i tota la hormonació, la medicació que has de prendre, les vegades que has d'anar a treure-te sang, a someter-te ecos, és molt elevada i, per tant, físicament acabes molt tocada i psicològicament diria pues, que també, perquè veus que el temps passa i que no arribes a aconseguir allò que estàs cercant.
3: Després de diversos intents frustrats per sa mare, Llucia va iniciar un procés de dol per acceptar que no seria mare. Temps després va decidir transformar aquesta experiència en una proposta artística anomenada No Mares, que dona veu al dol de la no maternitat i posa sobre la taula una realitat que continua

0: sent poc visible.
1: Arrel d'això va sorgir el projecte de Nomares, perquè es veu que durant aquest procés vaig sentir que era un procés molt, molt, molt individual i que te feia sentir molt tota sola. Jo tenia altres amigues que sí que se sometien a tractament de fertilitat, però elles sí que aconseguien tenir fills. I en el meu cas jo veia que no, que jo no ho aconseguia i que no tenia cap referent, no coneixia ningú. I a mi això me va fer sentir molt tota sola.
0: Però la infertilitat no és només una qüestió femenina. La doctora Castell adverteix que també s'observa una disminució progressiva de la qualitat seminal i de la concentració d'espermatozoides per mil·lilitre, fet que explica l'augment dels casos d'infertilitat masculina. Per això insisteixen que l'estudi i el tractament de la infertilitat han d'abordar tant la dona com l'home.
2: Sí que veiem que cada vegada la qualitat del semen és un poc pitjor i també és sobretot per tòxic, que hi ha moltíssim. Segons l'OMS, abans la normalitat eren registres molt més alts que ara. És a dir, ara el normal és tenir més de 16 milions mil·lilitres d'espermatozoides. Abans era més de 22.
0: Les professionals recomanen, sempre que sigui possible, planificar la maternitat abans dels 35 anys i per a les dones que decideixin ajornar-la, consideren que la congelació d'òvuls és una bona eina de preservació de la fertilitat, però puntualitzen que l'objectiu és conservar òvuls quan encara són joves i de bona qualitat i no confiar que aquesta tècnica permeti retardar la maternitat fins als 45 anys.
3: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.

0: 7 i 11 minuts, un treballador ha mort a la planta de Tirme a Palma després de detectar-s'hi nivells elevats de monòxid de carboni. El sindicat Comissions Obreres reclama que s'investigui el succés.
1: L'home va ser trobat sense vida i des de les 9 del vespre a les instal·lacions. Al lloc del fet es va desplaçar als serveis d'emergència, ambulàncies i bombers. Segons algunes informacions, el treballador de Tirme desembossava una màquina dins l'àrea de P-tractament i va començar a trobar-se malament. L'empresa va activar tot d'una el protocol d'emergències i avisar l'1-2 sense èxit. Comissions Obreres explica que els bombers de Mallorca, de Palma, varen detectar excés de gasos tòxics a l'àrea de treball. No hi ha cap altra persona amb símptomes d'intoxicació, però, en tot cas, ara s'investiguen les causes del succés.
0: I el veïnat de l'edifici incendiat a Can Picafort, a Santa Margalida, han pogut recollir les seves pertinències avui hora baixa. 48 hores després d'extingir el foc, l'immoble continua precintat, ja que l'empresa constructora, que havia de reforçar-ne els fonaments, no hi ha pogut entrar per ordre de la policia local.
1: Una desena d'operaris de l'empresa de construcció Mendoza havien d'entrar avui matí al perímetre de l'edifici per netejar-ne els enderrots i apuntalar-ne el sòtil i la planta baixa. La policia local, però, ha comunicat a l'encarregat de l'empresa constructora que l'immoble estava precintat judicialment i que no s'hi podien realitzar les tasques de neteja ni de reforç. Ho explica Joan Riera, cap de la construcció.
2: Hem vingut a la policia local i m'han dit que no podíem fer perquè hi ha un ordre judicial i que han de venir a investigar. Nosaltres teníem una prèvia de l'Ajuntament i tot i han quedat un poc així.
1: S'espera que la unitat de la científica de la Guàrdia Civil faci demà al matí la inspecció per esclarir les causes del sinistre.
0: I el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ha confirmat la presó permanent revisable per la mare que va llançar la seva filla acabada de néixer a un contenidor a Porto Cristo, Manacor. També l'ha confirmada per el seu conco de la criatura. La justícia avala la màxima pena en tractar-se d'una víctima especialment vulnerable.
1: L'alt tribunal ha rebutjat els recursos dels acusats i manté la condemna dictada el març passat. Els fets van ocórrer el novembre de 2023 quan la mare va donar a llum una nina prematura dins un cotxe. Tot i que la víctima mostrava senyals de vida, la dona i el seu cunyat van acordar desfer-se'n llançant-la al fems en una hora baixa de fred i pluja. La germana de la mare, que va presenciar el fet sense demanar ajuda, pagarà una multa per omissió del deure de socors.
0: El sopar a la fresca convocat per d'aquí a una hora al Passeig del Born a Palma tanca la temporada amb polèmica. La delegació del govern de l'Estat ha obligat els restauradors a retirar-ne les terrasses d'aquí a mitja hora per evitar enfrontaments entre els participants que reivindiquen l'ocupació d'espais emblemàtics per part dels residents i els negocis d'aquesta zona. Allà hi ha Francesca Mas. Francesca, bon vespre. Estan ja retirades les taules i cadires de les terrasses?
3: Bon vespre. Els restauradors del Passeig del Born, de fet, fa uns minuts que han acabat de retirar les terrasses, mentre que els assistents del sopar a la fresca comencen a arribar. L'ambient és tranquil i la majoria de participants de la trobada encara no han arribat, recordant que la convocatòria és a partir de les 8 i 10 del vespre. Aquest serà el darrer sopar de l'estiu. El col·lectiu que ho organitza, Brunzit, explica que avui, més que un sopar, serà una passejada pel Born com a símbol de la recuperació d'espais històrics per part dels veïnats de ciutat. Escoltam a Catalina Verger, portaveu de Brunzit.
4: Són molt importants aquests sopars perquè en el final és pues, formar part de les places on ja pues, no tenim espais els mallorquins. I avui bueno, venim a El Born perquè és un lloc on en principi bueno, no ens deixaven fer un sopar aquí i crec que també és un espai que també com les altres places les han de reivindicar com a nostres.
3: La retirada de les terrasses ha estat una decisió de la delegació de govern perquè expliquen per motius de seguretat, per evitar possibles enfrontaments entre els participants del sopar i els turistes.
0: De fet, en un comunicat, l'Ajuntament de Palma s'ha volgut desvincular d'aquesta decisió, una retirada de les terrasses que, Francesca, no ha agradat al sector de la restauració.
3: No, i és que la mesura afecta 5 establiments situats entre la plaça de Joan Carles I i el mateix Passeig del Born, que segons la patronal poden arribar a perdre entre 3.000 i 5.000 euros cadascun per haver llevat les taules i cadires abans de l'horari habitual en plena temporada turística. Ho explica el president de CAEP Restauració, Juanmi Ferrer, que creu que hi ha espai suficient perquè hi puguin conviure els dos col·lectius.
5: Crec que la reivindicació d'avui d'un sopar a la llesca és que puguin sopar en el Born, i quin problema hauria en que no puguin sopar igualment en terrasses com se fa tot el món. Nosaltres no tenim cap res que dir que aquesta gent que pugui seure. És que, de fet, ja he manifestat que inclús els podríem ajudar. Els podríem ajudar amb servilletes, si volen aigua, i si volen no sé què. És que no hi ha cap problema. Per què no poden conviure tots en pau? Per què tot ha de ser un enfrontament?
3: La Policia Nacional, però, creu que sí, hi pot haver perill de sabotatge, recordant les càrregues policials que es van produir la manifestació multitudinària del 26 de juliol passat, convocada per la plataforma Menys Turisme, Més Vida. Diu la Policia Nacional que les taules i les cadires podrien convertir-se en projectils o obstacles en cas d'incidents. En canvi, els organitzadors han explicat que després de 9 sopars a la llesca aquest estiu, tots han transcorregut sense cap incident. Recorden l'ambient comunitari, lúdic i reivindicatiu de les trobades i asseguren que mai s'ha donat cap motiu per criminalitzar la iniciativa. Brunzit convida tots els ciutadans a participar i convida els seus familiars i amics. I això, tot això serà d'aquí una estona a les 8:10.
0: Gràcies, Francesca. També en relació amb el 26 de juliol, el GOP i Terra Ferida han criticat avui els partits polítics per, diu, passar-se la pilota i no posar cap limitació a l'entrada de visitants a partir de l'eliminació de places turístiques i de la lluita contra l'oferta il·legal. Neus Pericàs.
6: Les associacions recorden que dia 27 de juliol van demanar una reunió amb les principals institucions per traslladar-los les demandes expressades per la ciutadania i presentar-los un primer paquet de mesures concretes. Una demanda que, diuen, segueix sense resposta. És la membre de Terra Ferida, Tona Fuster.
7: Demanar a la presidenta del govern i el president del Consell de Mallorca que acabin amb aquest silenci injustificable i que tinguin i dialoguin amb la societat civil.
6: La consellera de Presidència, Antònia Maria Estarelles, assegura que el govern fa 2 anys que treballa amb accions concretes que canviïn el model turístic per complir amb el Pacte per la Sostenibilitat.
8: Aquest govern, de manera valenta, ja fa 2 anys va posar en marxa el Pacte per la Sostenibilitat, un pacte on hi havia tot tipus d'entitats, entre elles el GOP, Terra Ferida, i jo crec que aquest govern ha escoltat moltíssimes de les propostes que se varen fer de manera lliure i estan recollides totes a dins el llibre del Pacte per la Sostenibilitat.
0: Precisament aquest dissabte la ciutadania tornarà a sortir al carrer davant del que entitats ecologistes com el GOP consideren el silenci institucional després del 26 de juliol.
6: L'activista i símbol ja contra la massificació turística Madó Farta ha convocat a la ciutadania per dissabte a les 7 de l'hora baixa una cadena humana a Palma que anirà des de Plaça Espanya fins al Consolat. L'objectiu és replegar testimonis de gent que diguin quina Mallorca volen per després deixar-los al Consolat, seu de la presidència del govern. Segons ha explicat el president del GOP, Joan Moranta, associació que dona suport a aquesta iniciativa i que fa d'altaveu de Madó Farta, es vol crear una taringa de persones assegudes prenent la fresca, un costum, diuen, molt mallorquina.
9: La idea de la cadena és recuperar un costum molt arraigat de Mallorca, que era el costum de prendre la fresca en el carrer.
6: Cadascú haurà de dur una camiseta blanca, vermella o verda, colors que recorden els siurells, un bolígraf i una cadira. Durant la jornada es repartiran fulletons on cadascú podrà apuntar la Mallorca que vol i en acabar la jornada aquests reclams es deixaran al Consolat. No hi haurà concentració davant d'aquest edifici, davant del Consolat, ni lectura del manifest, decisió presa per evitar actes com el final de la manifestació del passat 26 de juliol.
0: 7:20 per la mare de mobilitat. Divendres que ve, dia 4 de setembre, començaran les obres de reforma i ampliació de la rotonda de la carretera de Sóller. Tot i que l'objectiu és donar fluïdesa i seguretat al trànsit, el Consell de Mallorca reconeix que els usuaris de la via patiran molèsties mentre durin aquestes obres. Aina Morales.
10: El projecte acumula mesos de retard i el seu ús coincidirà amb l'inici de les classes i el retorn de les vacances. Té un termini d'execució de 12 mesos. El conseller de Mobilitat, Fernando Rubio, assegura que estan preparant un pla de mobilitat per a minimitzar els problemes que puguin ocasionar aquestes tasques.
11: I aquesta pues, és una obra especialment complicada, però tant l'empresa com els tècnics del Consell de Mallorca han dissenyat un trajecte alternatiu perquè hi hagi el menor impacte possible i que, per tant, se pugui garantir la major fluïdesa possible en aquest indret. I nosaltres confiem en els nostres tècnics, també en la professionalitat de l'empresa adjudicatària.
10: A la recta final del mandat, el Consell també té previst començar el tram 1 del segon cinturó que unirà el Coll d'en Rabassa amb Sant Ferriol, a més dels vials cívics entre Peguera i Esporles, Santa Maria i Portol, així com el de Salqueria Blanca.
0: I l'anunci de la connexió aèria directa entre Eivissa i Nova York la pròxima temporada, que començarà a operar a partir de dia 31 de maig de 2027, ha despertat reaccions d'entusiasme en el sector turístic de l'illa, Dani Manau.
12: La patronal hotelera de les Pitiuses valora molt positivament l'anunci, sobretot perquè el perfil de turista procedent d'Estats Units és molt atractiu. Maria Costa és presidenta de la Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera.
13: Clar, el turista d'allí anirà a una agència de viatges on podrà agafar un bitllet directament a Eivissa i això pues, és una apertura internacional molt important. Creiem que és un perfil molt convenient, és un perfil que està acostumat a fer gasto, no? La majoria té gran poder adquisitiu i estan acostumats a fer estàncies més llargues, per tant ho valoren com molt positiu.
12: Foment de Turisme d'Eivissa també aplaudeix la nova connexió i destaca que els residents de les Pitiuses també se'n podran beneficiar. L'administració insular remarca la feina feta per atraure aquest preuat segment de visitants. Vicent Marí és el president del Consell d'Eivissa.
14: Hi ha sector turístic, els hotelers, Foment de Turisme, conjuntament amb AENA i també en diferents companyies aèries i el Departament de Promoció Turística, doncs, vàrem fer diverses reunions precisament per impulsar, per atreure aquest mercat nord-americà.
12: L'any passat, l'estatunidenc va ser el setè mercat emissor més important, amb 115.000 visitants, amb una quota del 5%. Enguany, al mes de maig, s'ha registrat un increment del 21% respecte al mateix mes de 2025. També ha ajudat la implantació de cadenes hoteleres d'Estats Units a Eivissa, que ja disposen de més de 8.000 places a l'illa.
0: I l'oci nocturn de Castilla romp el molde econòmic a les Balears, esperen igualar la facturació en entrades a les discoteques, 160 milions d'euros sense comptar consumicions. Accedir a un club a Eivissenc és enguany un 50% més car que ara fa 4 anys. El sector calcula, Dani, repetir bons resultats, comptant que queda la recta final encara de la temporada.
12: El preu mitjà de l'entrada a una discoteca d'Eivissa ha pujat 40 euros respecte a fa 5 anys. Ara es paguen 80 euros de mitjana per accedir. El president de l'Oci Nocturn d'Eivissa, José Luis Benítez, explica que les discoteques ingressen més diners i fan menys sessions.
15: Lo que nos están diciendo los clubes es que están en números de clientes un poquitín por debajo del año pasado, pero sin embargo con un gasto un poco más elevado, ¿no?
12: El comportament de l'oci nocturn d'Eivissa és diferent d'altres territoris, és de nou Benítez.
15: Yo creo que en muy pocos lugares del mundo, por no decirte ninguno, en una semana te encuentras a 8 de los mejores DJs del mundo, ¿no? Eivissa está conteniendo un poquitín esas avalanchas de gente que se estaban viniendo. Lo que ocurre es que estamos acostumbrados a ir subiendo prácticamente 2 dígitos, eso durante los últimos años, ¿no? Así que yo creo que esta temporada, si nos quedamos un 2% por encima, un 2% por debajo, será una muy buena temporada.
12: Les discoteques no aturen de facturar. Patxà Eivissa va ingressar l'any 2025 un 17% més que l'any passat. Els tres grans clubs dirigits per PCNM, Ushuaia, High Universe, ronden els 200 milions d'euros per temporada.
15: Queda algo muy bueno, que es el final de agosto y el mes de septiembre suele ser un mes muy bueno para nosotros. Por lo tanto, todavía no se sabe, pero a balance a día de hoy los números son parecidos al año pasado.
12: L'oci nocturn d'Eivissa genera més d'un terç de la riquesa de l'illa, segons dades del propi sector.
16: Informatiu Vespre, IB3 Ràdio.
0: Recursos Hídrics investiga l'origen de l'aigua utilitzada a una festa temàtica egípcia de Lutze a l'illa d'Eivissa.
1: Ha demanat informació a l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany sobre la procedència de l'aigua utilitzada per crear un llac artificial i l'ús que se'n va fer després. El director de Recursos Hídrics, Joan Calafat, lamenta aquesta utilització en el context de sequera actual, tot i que diu que aquest assumpte té poc recorregut.
17: Això té poc recorregut perquè, tot i que aquest ús no està contemplat en l'espai hidrològic, tampoc la llei d'aigües té una prohibició clara, no? que per tant, no sabem exactament quina altra, però bueno, investigarem i veurem de bon avengut i què se va fer després amb aquesta aigua. Són temes que anirem aclarint durant les pròximes setmanes.
0: Tot això quan Manacor decreta mesures d'estalvi d'aigua per fer front a l'alerta per sequera.
1: L'Ajuntament pren aquesta decisió per evitar que l'estat dels recursos hídrics, especialment dels aqüífers, continuï empitjorant. Demana a les empreses gestores del servei de subministrament d'aigua que reforcin la vigilància sobre el seu consum i detectin possibles usos abusius o excessius, ja que la unitat de demanda de Manacor Felanitx ha passat d'una situació de prealerta a alerta. Les empreses gestores hauran de comunicar la situació als usuaris i informar-los de la necessitat de fer un ús responsable de l'aigua. En el cas d'habitatges amb piscina, es recomana tapar-la quan no s'utilitzi perquè no s'evapori l'aigua.
0: I comencen els tràmits per instal·lar un nou camp de boies a la badia de Pollença i solucionar els fondejos il·legals. És una de les reivindicacions de la manifestació que diumenge passat varen fer els veïnats a la zona. Ports de les Illes Balears defensa que es fa feina per protegir el litoral. Aquest estiu s'hi han fet 12 jornades d'inspecció i se n'han retirat una tona i mitja de residus.
1: El fondeig il·legal d'embarcacions és un dels problemes històrics de la badia de Pollença. El veïnat reclamen des de fa anys la creació d'un camp de boies que reguli entre la gola i la base aèria. Un projecte que, segons ha anunciat el conseller de la Mar, Juan Manuel Lafuente, es començarà a redactar a l'octubre.
18: S'està acabant la licitació de les bases per contratar la redacció tècnica d'aquest projecte de camps de boies i anar després amb aquest projecte en el Ministeri a demanar la inscripció de la mina d'aigua.
1: Aquest estiu, el nou Servei de Vigilància del Litoral ha fet 230 inspeccions a la badia de Pollença, comprovacions que es fan amb l'ajuda de drons per aire i també en drons submarins. Segons ha explicat el batle Martí Marc, s'han aixecat dues actes per fondeig sobre Posidònia i 5 per irregularitats en activitats de xàrter.
19: Jo crec que seria donar resposta a una necessitat històrica que realment, com que ja des del Club Nàutic no hi ha possibilitat de tenir amarres, aquesta seria, des del meu punt de vista, una bona notícia i jo crec que realment se tiri endavant aquesta qüestió.
1: Del que ha començat l'estiu, el Servei de Neteja ha retirat una tona i mitja de fem del fons marí a la badia de Pollença.
20: Segueix la calor. Necessites vacances sense sortir de Mallorca? Aprofita el final d'agost i fes una escapada en família o en parella al Green Garden Apart Hotel de Cala Rajada. Tot inclòs, piscines i diversió per a totes les edats. I a més, amb l'arena fina i blanca de Cala Agulla a només una passa. Tu desconnectes, els altres gaudeixen. Descobreix l'oferta especial amb fins a un 20% de descompte per a residents a gardenhotels.com. Garden Hotels and Resorts, les teves vacances més a prop que mai.
21: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
16: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Són les 7:30. Un 15% de les dones que intenten tenir fills no ho aconsegueixen, segons la unitat de reproducció de l'Hospital de Son Espases.
1: El motiu són els hàbits de vida, com per exemple l'estrès i l'alimentació, l'edat i els tòxics ambientals. Ho explica la responsable de la unitat de reproducció de Son Espases, Belén Castell.
22: Els tòxics influeixen molt. Les drogues, el tabac, també marihuana, coses que normalitzem ara, l'obesitat també, el menjar també, o sigui, menjar tant de processat.
1: Un tòxic i un estil de vida que baixa la reserva ovàrica i que també afecta els homes. En els darrers anys, l'Organització Mundial de la Salut ha constatat una disminució de la qualitat de l'esperma.
0: Aspectes que cada vegada fan més freqüent que recorrir a processos de reproducció assistida que en algun cas, si han de repetir, poden superar els 30.000 euros. Tot i això, el més complicat, com explica Llucia Bausà, qui ho ha viscut en primera persona, és el desgast emocional.
2: s'hormonació, la medicació que has de prendre, les vegades que has d'anar a treure-te sang, a sometre-te ecos, és molt elevada i, per tant, físicament acabes molt tocada i psicològicament diria pues, que també, perquè veus que el temps passa i que no arribes a aconseguir allò que estàs cercant.
0: Testimoni que ha recollit l'informatiu Vespre en un dia en què han conegut que s'investiguen les causes de la mort d'un treballador a la planta de Tirme a Palma.
1: L'home de 56 anys es va trobar malament a nit quan desembossava una màquina dins l'àrea de pretractament. Segons Comissions Obreres, els bombers varen detectar excés de gasos tòxics a la zona.
0: I al passeig del Bord de Palma ja no hi ha cap taula ni cadira dels restauradors per mort del sopar a la fresca que està previst d'aquí a poc més de mitja hora.
1: Es tracta del darrer sopar a la llesca organitzat pel col·lectiu Brunzit per reivindicar que els espais emblemàtics de ciutat concorreguts pels visitants tornin a ser ocupats pels residents. L'ordre de retirada de les terrasses ha estat de la delegació de govern espanyol a les Illes per evitar enfrontaments entre els negocis i els participants, un fet que critica el president de CAEP en Restauració, Juanmi Ferrer, qui quantifica les pèrdues entre 3.000 i 5.000 euros.
4: I quin problema hauria en que no puguin sopar igualment en terrasses, com se fa tot el món. Nosaltres no tenim cap res que dir que aquesta gent que pugui seure, que no hi ha cap problema, perquè no poden conviure tots en pau, perquè tot ha de ser un enfrontament.
0: I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà dilluns al Congrés per donar explicacions sobre la crisi migratòria a Ceuta.
1: El president havia demanat fer-ho dia 9, però la Junta de Portaveus de la Cambra Baixa ha aprovat avançar-li la cita. La compareixença ha estat sol·licitada pel Partit Popular.
0: I a la següent mitja hora de l'informatiu vos explicarem que una riuada inesperada entre Nepal i el Tibet ha deixat prop d'un centenar de morts i més de 700 persones romanen desaparegudes.
1: El govern nepalès afirma que ha estat causada per un terratrèmol que ha causat una enllavissada. Segons el Ministeri d'Exteriors, pel moment no consten ciutadans espanyols entre els desapareguts.
0: Passen 3 minuts de les 7 i mitja, moment pels esports.
16: Informatiu Vespre. Esports.
0: Esports que començaran parlant Xisco Ribas en futbol perquè el lateral Mateu Morey podria ser el pròxim jugador a sortir del Reial Mallorca.
5: El defensa de Petra, que té contracte fins juliol de l'any que ve, té un acord amb el Girona, també de la segona divisió, i ara és el Mallorca qui ha d'acabar de negociar el preu d'aquest moviment. Això sí, el conjunt gironí no vol pagar per Mateu Jaume i aquest podria ser el principal motiu de la demora. Tal com va quedar demostrat el darrer partit a Granada, Miquel Calatayud i Arnau Puigmal van per davant del lateral Petrer i per aquesta mateixa raó Morey cercaria minuts a un altre equip. Però no tan sols el lateral pot ser l'única sortida, ja que el club també està valorant el futur del central David López, el lateral esquerrà Luis Orejuela i els migcampistes Dani Luna i Antonio Sánchez. En el cas del migcampista mallorquí, Luis García vol comptar amb ell per a l'equip, tot i que no seria un habitual als 11 inicials. Precisament d'Antonio Sánchez ha parlat el jugador del Mallorca, Ivan Ramis.
23: Igual t'has de plantejar xerrant al club, vull un canvi, vull més protagonisme i que quedi tot clar i tots alegres. Però clar, és una decisió que jo crec que serà difícil per ell, perquè deu molts anys en el Mallorca, segurament t'estima molt en el Mallorca, però sí que és vera que si vol gaudir de més de minuts, pues, igual ara s'ha de plantejar segones coses.
5: Pel que fa a la part esportiva, la plantilla mallorquinista ha descansat avui i demà tornarà als entrenaments a Son Bibiloni en vista al partit de diumenge. El Ceuta, coer de la classificació en 0 punts, visitarà Son Moix a les 7 del capvespre. Una oportunitat, doncs, perquè els de Luis García es retrobin en la victòria. Aquest partit, recordeu, el podreu seguir, com sempre, en directe a IB3 Ràdio. Pel que fa a la primera divisió, ahir es va disputar el València 0, Betis 1, amb l'exmallorquinista Pablo Maffeo a l'equip Che com a titular. Maffeo, que va viure l'atenció de la graderia de Mestalla, enfadada per la derrota, va deixar un missatge comparant-la a la situació que va viure a Son Moix.
24: Desde fuera se ve de otra manera que desde dentro, eso es así, pero no solo aquí, sino en todos los estadios, en todos los equipos. que nos sigan exigiendo, pero que sí que es verdad que estemos todos a una. Yo les pido que, yo lo entiendo, pero que estemos todos a una, porque al final si empezamos a abrir una brecha, a mí me ha pasado en Mallorca, de abrir una brecha entre afición y equipo, eso es lo peor que nos podría pasar a todos, tanto a ellos como a nosotros.
5: I avui a les 9 del vespre, també de la primera jornada de la primera divisió, el Real Madrid jugarà el seu primer partit oficial d'aquesta temporada, el Santiago Bernabéu. 13 anys més tard, Mourinho torna a la que va ser la seva casa per enfrontar-se a la Real Societat, un partit en què l'àrbitre principal serà el mallorquí Mateu Busquets Ferrer. I a la primera federació, l'UDB s'ha presentat avui dos dels seus reforços per aquest curs, els migcampistes Genaro Rodríguez i Josep Calavera. Precisament aquest darrer ha parlat amb prudència de l'objectiu d'aconseguir l'ascens.
3: Hem vingut a intentar aconseguir aquest objectiu, però sí que és veritat que estic d'acord amb el Genaro, que hem d'anar a poc, sobretot centrar-nos molt en el dia a dia i si som exigents amb nosaltres mateixos i tenim un bon dia a dia, estic convençut de que si fem tot el que hem de fer a final de temporada, doncs veurem els resultats.
5: I Genaro Rodríguez ha valorat positivament que la plantilla de l'UD Eivissa s'hagi renovat respecte a la temporada passada.
6: Creo que quedan 5 compañeros del año pasado y bueno, al final eso es algo positivo, ¿no? Porque bueno, se empieza desde prácticamente cero, las ilusiones renovadas, todo el mundo viene con hambre y eso es algo a valorar y creo que nos beneficia positivamente.
5: A segona federació, el Poblense ha fitxat el migcampista ofensiu Diego López, de 24 anys, procedent del Reial Ávila. El Balears femení ja té data per al partit de la primera ronda de la Copa de la Reina contra el Villarreal. Serà a Son Malferit el dimecres, dia 9 de setembre, a les 6:30 del capvespre. I un darrer punt en futbol, perquè Mariona Caldentey ha estat inclosa a l'11 ideal de la temporada passada de la Lliga Anglesa. La mallorquina va disputar amb l'Arsenal un total de 22 partits amb 4 gols i 4 assistències. En ciclisme, a la Vuelta a Espanya, avui s'ha disputat la 5a etapa i Enric Mas, que ha arribat amb el grup dels favorits, es manté d'aquesta manera tercer a la general. La victòria ha estat pel britànic de Jumbo-Visma, Matthew Brennan, que suma així el seu segon triomf en les 4 etapes completades. El lideratge a la general continua sent per l'eslovè Tadej Pogacar, seguit de Primoz Roglic i també de l'artenanc Enric Mas, que, com han dit, continua tercer a 3 minuts i 32 segons de la primera posició. En piragüisme, la mallorquina Àngels Moreno s'ha classificat a 2 finals del Mundial de Piragüisme que es disputa a Poznan, Polònia. La pollancina, acompanyada per Victoria Jarchevska, ha aconseguit la primera plaça a l'eliminatòria C2 500 metres i també a la de C2 200 metres. Les finals seran divendres i dissabte, respectivament, i també han signat una bona jornada els mallorquins Marcus Cooper i Adrián Castaño. Dos han aconseguit el pas a les semifinals a les seves respectives categories. Cooper, juntament amb Adrián del Río, Carlos Arevalo i Rodrigo Germade, ha quedat en primera posició a l'eliminatòria K4 500 metres. I Adrián Castaño, la categoria KL1 200 metres, ha fet 5a. Tot això a la vista posada als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. I parlam ara de futbol sala, perquè el San Pablo de la segona divisió femenina ja coneix el seu rival per a una eliminatòria històrica de la Copa de la Reina. Les eivissenques jugaran per primera vegada aquesta competició i ho faran contra l'Albacete, també de la divisió de plata, el dia 12 de setembre. Escoltam Vicente Tur, tresorer i portaveu del club San Pablo.
7: Sí, és una cosa que ens dona molta il·lusió. És un fet històric que no s'ha ningú equip de futbol sala femení a jugar a Copa de Reina. I, bueno, Balears inclús. O sigui que estan molt contents i amb moltes ganes.
5: I acabam amb un darrer punt de bàsquet, perquè el Palmer de la primera FEB ha fitxat de Moy Hodge, una escorta que fa 3 temporades va arribar a jugar als Lakers. L'exterior de les Illes Verges, d'1,92 d'alçada i 27 anys, va actuar el passat curs als Frailes de Wasabe de Mèxic, on va fer mitjanes de 16 punts per partit.

0: TV3 dona una mà al Club Vidalba. Perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I TV3, tots donam una mà al Club Vidalba.
1: Escoltau l'informatiu vespre, el resum de la jornada a TV3 Ràdio.
2: Els primers exemplars de la llampuga ja s'han pogut trobar avui matí a alguns mercats de les Illes amb un preu que oscil·len entre els 14 i els 18 euros al quilo, les peces més grans. Les peixateries són optimistes en la venda d'aquest aliment, encara que asseguren que el gruix de la facturació arribarà d'aquí unes setmanes, ens ho explica Lluís Hernández.
3: Al mercat de l'olivar a Palma, els peixaters expliquen que el preu de sortida és inferior a altres anys on les tempestes que ja havien arribat per aquestes dates a l'agost impedien el feinejar de moltes embarcacions. Els comerciants també esperen que la temporada s'allargui com l'any passat fins a finals de desembre.
4: Jo l'he vist molt guapa avui, així com altres anys eren de 200 grans, n'hi ha quasi d'un quilo avui.
5: Nosaltres ja fa molts anys que ens dediquem a la llampuga, o sigui, és el nostre producte estrella per dir-ho, pel servei que li donem, per com que li llevan tota l'espina, la massam en el buit, i és un producte pues, que molt demandat.
6: La gent d'aquí és la que compra la llampuga, i entonces encara estan de vacacions.
3: I els primers consumidors que han comprat llampuga troben que és un peix car, però molt agraït per la seva versatilitat per a cuinar-lo.
7: La primera siempre la cobran un poquito más cara, pero luego en un par de días siempre reducen un par de euros.
8: Tot s'ha encarit bastant, després ja la feina de darrere, la pesca de llampuga, la veritat que és molt guapa si qualcú l'ha vista, perquè realment és brutal, i jo la puc pagar.
9: Ahir vaig sentir per la tele que anaven a 18, o sigui, avui ja han davallat, esperaran demà.
3: Segons la Direcció General de Pesca a les Illes, l'any passat es van capturar prop de 115.000 quilos de llampuga amb la pesca tradicional amb capcers i llampuguera, i que van generar uns ingressos de fins a 645.000 euros per al sector.
1: El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. TV3 Ràdio.
2: Dilluns, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà al Congrés per donar explicacions sobre la crisi migratòria a Ceuta. El president havia demanat fer-ho dia 9, però la Junta de Portaveu de la Cambra ha aprovat avançar-li la cita. La compareixença ha estat sol·licitada pel Partit Popular, que a banda del cap de l'executiu també vol que es cridin 10 ministres més, 8 dels quals ja tenen confirmada la seva assistència a l'hemicicle. Tot enmig de la polèmica per les contradiccions entre Grande Marlaska, responsable d'Interior, i Margarita Robles, de Defensa, sobre si el CNI va avisar un dia abans de l'arribada dels migrants que la llau es podia produir. En aquest sentit, el ministre de Política Territorial, responsable del Comandament Únic a Ceuta, Ángel Víctor Torres, es posa del costat del ministre de l'Interior. Assegura que Grande Marlaska va ser clar en les seves explicacions sobre la informació prèvia i ha insistit que no es va notificar en cap moment l'arribada de desenes de milers de persones a la ciutat autònoma. Ho ha explicat en declaracions a la cadena SER.
10: Se reporta todos los días la situación. Había habido un aumento de unas 1.000 personas en 7 días. Si hubiésemos tenido constancia de que se iba a producir una llegada de decenas de miles de personas, pues automáticamente la actuación tendría que haber sido otra. Primero, comunicación directa al presidente y actuaciones de todos los mandos del gobierno. Por tanto, eso no se produjo porque se hubiese reaccionado de otra manera, como ayer dijo perfectamente el ministro del Interior.
2: En canvi, hores després, el portavoz socialista en el Congrés, Patxi López, no s'ha decantat per ningú.
11: Las dos cosas pueden ser verdad a la vez. Es decir, no sé las tripas, pero seguramente el CNI avisa de que puede haber un paso de personas, además a través del mar, posiblemente paso de la frontera, porque parece ser que era lo que se estaba moviendo en redes. Pero posiblemente de lo que no se dio cuenta o no alertó es de la dimensión extraordinaria que tenía ese fenómeno.
2: Mentrestant, el Congrés, on es recupera la normalitat després de l'aturada estival, la major part dels grups, oposició i socis de govern han criticat la tardança de Pedro Sánchez a comparèixer per donar explicacions. El president ha sol·licitat fer-ho el 9 de setembre, però finalment serà abans, dia 3. Així i tot, es tard, fins i tot, pels seus socis parlamentaris com Alberto Ibáñez, portaveu parlamentari de Compromís Sumar.
12: Yo entiendo que sea humano que el presidente del gobierno tenga vacaciones y descanse. Ante un hecho tan grave como este, creo que el presidente del gobierno llega tarde al Congreso de los Diputados. Es evidente que debería haber comparecido ya en este Parlamento.
2: La líder de Podem, Ione Belarra, també ha criticat la demora a banda de la mateixa gestió humanitària del govern a Ceuta.
13: Yo quiero recordarle al gobierno que somos un Estado de Derecho, que somos, en principio, una democracia, aunque no sea plena, y que si viene gente indefensa, lo primero que hay que hacer es darle una acogida digna y después pensar qué hacemos geopolíticamente en nuestra relación con Marruecos.
2: La portaveu parlamentària del PP, Esther Muñoz, ha fet sang amb el xoc de versions entre Robles i Marlaska.
14: Ha estado de vacaciones, ha venido un día, ha provocado una guerra civil en el gobierno y ahora pretende volverse a ir de vacaciones. Ha disfrutado de la playa y ahora quiere disfrutar de la montaña. Quiero pensar que ahora que todos los españoles nos hemos enterado de que se pretendía ir a Andorra a pasar todavía unos días más de asueto, tenga un poco de vergüenza y no se vaya.
2: La seva homòloga de vots, Pepa Millán, ha anat en la mateixa línia, però amb un to dialèctic més dur.
15: No esperamos absolutamente nada, más mentiras de un traidor que está dejando abandonados hasta ahora todavía a los ceutíes que están sin poder salir de sus casas. Lo único que esperamos es que tengan un juicio justo y por eso es por lo que nosotros vamos a trabajar, para que este gobierno responda ante la justicia y ante la historia por traición y por abandonar a los españoles y a los más vulnerables cuando más lo necesitaban.
2: Avui el BOE publica el Reial Decret que declara la situació d'interès per a la Seguretat Nacional de Ceuta amb un comandament únic encapçalat pel ministre Ángel Víctor Torres i un comitè de crisi vigent fins dia 31 de desembre. De fet, en aquests moments està compareixent en directe el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, qui acaba d'anunciar que el comandament únic per la crisi a Ceuta es reunirà divendres amb Pedro Sánchez. I en aquesta reunió d'avui hi ha hagut la presència de 10 ministres, a més del president de Ceuta. El nou comandament únic, com és Ángel Víctor Torres, ha explicat que tots s'han posat d'acord amb una cosa. L'objectiu d'aquesta comissió de crisis és que tothom torni l'abans possible a Ceuta. Al revés, que tornin al Marroc, que en aquests moments són a Ceuta des del dia 31. Però no és fàcil fer-ho, explica.
16: Para que puedan retornar hay que filiarlos, hay que hacer el triaje. Para filiarlos necesitamos acotarlos en espacio y para eso necesitamos recursos. Por eso el Real Decreto de ayer, que también se ha publicado hoy, establecía una serie de espacios por parte del Gobierno de España y también por parte de la comunidad de Ceuta, de la ciudad de Ceuta, susceptibles de poder ser utilizados.
2: I a tot això, demà hi ha la reunió sectorial d'infància entre el Ministeri i les comunitats autònomes i el govern ja avançà que demanarà que s'excloguin les Balears de la repatriació de migrants menors no acompanyats provinent de Ceuta. En canvi, donarà suport a la partida extraordinària de 25 milions d'euros que l'Estat destinarà a la ciutat autònoma per cuidar aquests menors. La raó del no a rebre menors no acompanyats és la saturació del sistema d'acollida i llenç. La consellera de Presidència, Antònia Estarelles, ha detallat que actualment hi ha 903 menors que han arribat a les Balears sense cap adult, una xifra, diu, molt elevada i que impedeix que la comunitat pugui rebre més gent en situació de vulnerabilitat.
17: Però tenim una situació molt complexa. Estem en 903 menors. Ja no només els temes econòmics, sinó que estem també de capacitat de gestió. Per tant, nosaltres no és falta de solidaritat, no és falta d'enteniment, que entenem que han de ser la prioritat per qualsevol govern, però no tenim capacitat per acollir més del que ja tenim a les nostres illes.
2: Tot i que el govern demanarà que les Balears quedin excloses del repartiment de menors, sí que donarà suport a la partida extraordinària de 25 milions d'euros que l'Estat destinarà a Ceuta per reforçar l'atenció als infants que hi arribaren tots sols. Però destaca que amb aquesta aportació no hi ha abastament per cobrir les necessitats d'aquesta problemàtica. Més notícies de l'àmbit estatal i internacional. Mig centenar de persones han resultat ferides a Navarra per l'explosió de material pirotècnic al balcó de l'Ajuntament de Noiani en l'inici de les seves festes patronals.
18: Tres persones han estat hospitalitzades, dues d'elles ja han rebut l'alta i l'altra continua ingressada per cremades en estat estable. L'incident ha passat aquest migdia just després de llançar-se el coet que cobria les festes del municipi.
2: I a Bunyol, València, quatre persones han hagut de ser ateses durant la famosa batalla de la Tomatina, afectades pel llançament de gas pebre. Totes, però, han estat ja donades d'alta in situ.
18: Segons l'organització, algú no identificat ha llançat l'esprai mentre passava un dels camions que repartien les 150 tones de domàtiga que s'han tirat enguany. Els carrers de Bunyol s'han tenyit de vermell després del pas de 7 camions.
2: I el govern balear destinarà 350.000 euros a Veneçuela per donar suport a la població afectada pels terratrèmols viscuts al país.
18: L'ajuda reforçarà l'accés a aliments, aigua, medicament, material sanitari i altres recursos bàsics. Concretament, es finançaran diversos projectes humanitaris de quatre organitzacions humanitàries: Càritas, Creu Roja, Metges del Món i Apotecaris Solidaris. S'estima que durant els propers 6 mesos, 1,8 milions de persones es trobaran en situació de vulnerabilitat extrema i perill imminent a Veneçuela, entre les quals més de 680.000 persones menors d'edat.
2: I en plana internacional, la riuada de Nepal ha deixat prop d'un centenar de morts i més de 700 persones desaparegudes. Unes xifres que, tot i això, van fluctuant en les darreres hores.
18: De moment, segons el Ministeri d'Exteriors, no consten ciutadans espanyols entre els desapareguts. La riurada ha afectat el nord del país, prop de la frontera amb el Tíbet a la Xina. A banda dels danys personals, també han quedat malmeses diverses infraestructures del país. El govern del Nepal afirma que la riuada ha estat per un terratrèmol que ha causat una gran esllavissada de terra i ha tapat el llit d'un riu del país.
2: I al Pakistan, al Manco, 14 nadons han mort en un incendi a la sala de ginecologia d'un hospital. Segons el Servei d'Emergències pakistanès, el foc s'ha originat per l'explosió d'un compressor de l'aire condicionat i està controlat poc després.
18: Tot i això, la intensitat de les flames ha causat greus cremades als nadons. Ara, la identificació dels cossos queda pendent del resultat de les proves d'ADN. Els fets han tingut lloc a Islamabad, la capital del país.
2: 6 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.
1: Informatiu Vespre, IB3 Ràdio.
2: I no som a divendres, som a dimecres, però sonen els pianos perquè la cartellera es torna a renovar i ho fa amb 3 plats forts i un altre que pot ser, no tant amb noms propis, Sandra Martínez, inqüestionables.
19: Seria el cas del Ser Querido, Rodrigo Sorogoyen, Javier Bardem i Victoria Luengo.
20: Creo que te puedo ayudar y que es algo que me gustaría hacer.
21: Yo me lo quiero pensar un poco. Comprende que para mí es extraño. Hace mucho que no te veo.
19: Es va poder veure en primícia a l'Atlàntida Film Fest, on els protagonistes, Bardem i Luengo, ens parlaren sobre aquesta història d'un pare i una filla, d'un director de cinema i una actriu, que miren de reprendre la seva relació després d'anys d'absència. Tot en un duel interpretatiu extraordinari i imprescindible pels seguidors de Sorogoyen, el director d'Asbestas o del Reino, en què de ben segur esdevindrà un dels títols referencials d'enguany, amb uns primers minuts que formen part ja de la història del cinema espanyol. Igual que passa a Cannes, apostem que ens sentirem a parlar, i molt, als Goya.
22: ¿Qué esperas encontrar? ¿Gente feliz por todas partes? El mundo de antes ya no existe.
19: Ridley Scott, el responsable de joies com Alien, Blade Runner o Gladiator, dirigeix i produeix als seus 88 anys l'adaptació del bestseller La constelación del perro, de Peter Heller, que ens situa en una terra devastada on la humanitat s'ha perdut i on un senyal de ràdio marcarà el camí de l'esperança enmig del no-res. Jacob Elordi és el protagonista de la cinta, després que Paul Mescal, la primera opció, s'estima més fer de Paul McCartney a l'esperada pel·lícula sobre els Beatles. La l'acompanyen Josh Brolin, la meravellosa Margaret Qualley i també Guy Pearce. Tots ells posen rostre i ànima a aquesta producció amb tots els ingredients del gènere postapocalíptic: por, emoció i també esperança.
0: Ten cuidado, es muy poderosa.
4: ¿Qué esperaban? Un cachas con taparrabos.
19: Sorogoyen, Ridley Scott i Tadeo Jones torna a la saga d'animació de més èxit del cinema espanyol i ve amb novetats destacades. Tadeo i Sara han format una família i ara són pares d'Olimpia Oli, una nina de 2 anys que revolucionarà tots els personatges. Diuen que Tadeo Jones i la làmpara meravellosa compleix tot allò que l'ha fet a triomfar. Entreteniment pur, però també valors com l'amistat, el sacrifici o la importància d'assumir responsabilitats. Òscar Barberán, Michel Gené, Luis Posada i Ana Esther Albor segueixen posant les veus als personatges i a més s'incorporen Petra Martínez i Carlos Latre.
5: Esta es la mejor pizza que he comido. Creo que es mejor que el sexo. Ya ni me acuerdo.
23: ¿Qué es lo que más te gusta?
5: El extra de queso.
23: Vale,
19: 3 plats forts, dèiem, i una propina, una noche al año. És una distopia amb Callum Turner i Mònica Barbaro que ens planteja en clau de comèdia què passaria si les persones solteres només poguessin mantenir relacions sexuals una vegada a l'any. El director Will Gluck va fregar la perfecció de la comèdia romàntica amb Con derecho a roce o Cualquiera menos tú, però sembla que aquí no ha estat tan fi. Això és tot de moment. Divendres ja veurem què passa. Només una cosa, si sou fans de Harry Potter, marqueu-vos en vermell aquella data.
2: I del cinema a la fotografia.

0: La nostra sala acull l'exposició Els meus ulls, visió Xendri, una mostra que recorre la mirada creativa i personal del fotògraf Mohamed Xendri, nascut al Marroc però arribat a Eivissa amb 12 anys. Ens ho explica Ivonne Aranyó.
1: Una vuitantena de fotografies componen aquesta exposició en què Xendri descobreix la seva particular mirada artística i la seva manera d'entendre la fotografia com un procés de creació, imaginació i autenticitat.
2: És molt important i se complementa con el vídeo, que és per a mi com el segon, l'altra meitat, perquè ahí mostro com hago yo estas fotografías, el detrás de las cámaras. Y porque hoy en día estamos saturados de tantas imágenes, sobre todo imágenes que no sabemos si son reales, si son de la IA. Y en esos vídeos muestro la autenticidad de la foto.
1: Una de les característiques de la seva obra és que imagina prèviament cada composició, prepara els elements i construeix físicament l'escena abans de capturar-la amb la càmera.
2: Uno de los momentos mágicos es, por ejemplo, ese cuando voy, justo antes, miro la ventana, ya veo el cielo, digo, hoy puede ser que un buen amanecer, entonces ya salgo, ya tengo una idea, y ese momento de hacer una idea creativa y que también coincida con un amanecer bonito, esa es para mí la mayor felicidad, una de las mayores felicidades que tengo.
1: L'exposició es podrà visitar fins al 19 de setembre a la nostra sala.
0: Segons per arribar a les 8 de l'hora baixa.

0: Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dimecres 26 d'agost, en què està a punt de començar el darrer sopar a la fresca d'aquest estiu. En aquesta ocasió, el passeig del Born de Palma, en una iniciativa que reivindica els espais emblemàtics de ciutat per als residents. Allà hi ha la nostra companya Francesca Mas. Francesca, bon vespre. Ja hi ha ambient al passeig?
1: Bon vespre. En aquests moments ja no queda cap terrassa en el passeig del Born i els participants van arribant. Alguns, de fet, ja aprofiten per sopar asseguts al terra, mentre que els organitzadors acaben les darreres pancartes amb missatges a bon reclam en espais del centre de ciutat pensats pels residents. Aquest és el nou i últim sopar a la llesca de l'estiu. La iniciativa no ha estat exempta de polèmica, ja que la policia local i delegació del govern han demanat la retirada de terrasses per, diuen, evitar enfrontaments entre organitzadors i negocis. Una decisió que no ha agradat al sector de la restauració. Per la seva banda, el col·lectiu que ho organitza assegura que no ha hagut cap incident a les trobades anteriors i celebren, però, que l'espai hagi quedat sense terrasses. Escoltat Macata Verger, portaveu de Brunzit.
2: Com sempre, el que venim és estar a un espai que reclamem com a nostre, a disfrutar-ho i estar amb tota la gent que vulgui venir. I sempre des de la reivindicació, però també és passar-s'ho bé.
0: Gràcies, Francesca. I un 15% de les dones que intenta tenir fills no ho aconsegueix, segons la unitat de reproducció de Son Espases. Clàudia Mallia, bon vespre.
3: Bon vespre. Els motius són els hàbits de vida, com per exemple l'estrès i l'alimentació, l'edat i els tòxics ambientals. Ho explica la responsable de la unitat de reproducció de Son Espases, Belén Castell.
4: Els tòxics influeixen molt. Les drogues, el tabac, també marihuana, coses que normalitzem ara, l'obesitat també, el menjar també, o sigui, menjar tant de processat.
0: Uns tòxics i un estil de vida que baixa també la reserva ovàrica i que afecta els homes. En els darrers anys, l'Organització Mundial de la Salut ha constatat una disminució de la qualitat de l'esperma. I s'investiguen les causes de la mort d'un treballador a la planta de Tirme, a Palma.
3: Segons el sindicat Comissions Obreres, els bombers varen detectar excés de gasos tòxics a la zona.
0: Recursos Hídrics investiga l'origen de l'aigua utilitzada a una festa temàtica egípcia de Lutsa i Eivissa.
3: Ha demanat informació a l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany sobre la procedència de l'aigua utilitzada per crear un llac artificial i l'ús que se'n va fer després. El director de Recursos Hídrics, Joan Calafat, lamenta aquesta utilització en el context de sequera actual.
5: Això té poc recorregut, perquè tot i que aquest ús no està contemplat en l'espai hidrològic, tampoc la llei d'aigües té una prohibició clara. No? Però bueno, investigarem i veurem de bon avengut i què se va fer després amb aquesta aigua.
0: I el Comandament Únic per la Crisi a Ceuta reunirà aquest divendres amb el president espanyol Pedro Sánchez.
3: Així ho ha anunciat el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, qui també remarca que l'objectiu és que totes les persones migrants que continuen a la ciutat autònoma tornin al Marroc, tot i que admet, no és fàcil.
6: Para que puedan retornar hay que filiarlos, hay que hacer el triaje. Para filiarlos necesitamos acotarlos en espacio y para eso necesitamos recursos. Por eso el Real Decreto de ayer, que también se ha publicado hoy, establecía una serie de espacios por parte del Gobierno de España y también por parte de la comunidad de Ceuta, de la ciudad de Ceuta, susceptibles de poder ser utilizados.
0: I una arribada inesperada entre Nepal i el Tíbet ha deixat prop d'un centenar de morts i un miler de persones desaparegudes.
3: El govern nepalès afirma que ha estat causada per un terratrèmol que ha causat una esllavissada. Segons el Ministeri d'Exteriors, pel moment no consten ciutadans espanyols entre els desapareguts.
0: 8:04, la informació continua, els butlletins informatius. Ara comença el programa Xiu Xiu.

0: Ja som aquí, ja hem arribat. Xavier Oliver, com estàs? Ara no el sentim.
1: M'estan censurant, ara no, ara m'han tornat.
0: Ara sí, t'havien censurat, eh?
1: Home, bé, no passa res.
0: Els micròfons d'IB3 ja te rebutgen,
1: sí,
0: de
1: ja
0: forma natural.
1: Sí, ja senten la freqüència i ja no volen. Com estàs, Inés?
0: Molt bé, i tu?
1: Bé, bé.
0: Se pregunta...
1: Sí.
0: Ja has anat a pescar i amb pugues? Crec que no. Les Balears, que saben que ets pescador, mariner...
1: Bé, tampoc.
0: T'ho demanen.
1: No, no he anat. Podem anar des de dia 15, però no he anat encara.
0: No?
1: No a I... Bé, ara, per ventura, si canviem 6 hores de feina, per ventura sí que hi podré anar qualque dia. No ho sé.
0: Molt ben tirada, Xavi Oliver, perquè recordeu que a partir dilluns 31 canviem horari des d'aquí, des de Xiu Xiu, i és que vos acompanyarem a hores baixes de fosquet de 5 a 7 cada dia, de dilluns a divendres, i a la nostra hora, Araceli Bosch vos acompanyarà amb entre avui i demà. Però nosaltres, de 5 a 7, t'anirà millor per anar a pescar, no?
1: Sí, la fluixa sí, és que la mas també qualque dia.
0: I tonyines? Tonyines amb pesques?
1: No, no he anat mai, m'agradaria. Tu ja has anat. T'agrada anar a pescar tonyines?
0: Jo som més de la terra, de la muntanya.
1: És a dir, d'agafar tomàtigues...
0: Exacte, cuicorrobes, cares d'època...
1: Aquestes
0: coses.
1: Sí.
0: A veure, jo t'ho deman perquè a Formentera ha comparegut, atenció, una tonyina de 320 quilos de pes i 2 metres de llarg.
1: Increïble.
0: Ha comparegut morta, però. Prop de la vorera ha passat a la platja d'Escopina, segons ha informat Ràdio Illa, que sempre seguien Ràdio Illa per la informació local.
1: T'imagines anar a nedar i trobar aquell llamp d'animal?
0: Imagina't.
1: És a dir...
0: És que...
1: No.
0: Bon animal.
1: Sí, home, 320 quilos.
0: Bon animal,
1: no poca
0: marí.
1: Cosa.
0: Tu ets un bon animal, marí.
1: Un bon animal terrestre.
0: Marí, mariner. Vinga,
1: començant.
0: Ja està, exacte.
1: Exactament.
0: Avui tenim l'Andrea Sánchez en el control tècnic.

0: stay right. Bueno, Inés, anem. Jo crec que sempre és un bon moment, sí? M'ha donat la raó, per escoltar en Toni Joan García del Gaire. Te'n recordes qui era?
1: Home, que sí que me'n record.
0: La van embatiar com a sa...
1: Sa gran tiradora de factos, com diuen avui en dia.
2: I que l'home la fan preguntar d'un temps, les persones ja posen anant mi forestès. I llavors eren anant pagesos. Tonina, Rafael i Nofre, eren anant mallorquins. Però això també no ho compondrem. Un temps anaven a peu, però a peu on havia d'anar. A missa, tot canvia. Si ara un dia no hi ha llum, se mor mimo. Perquè tot està congelat i antes no tenies ni gelera. Metaves un coloma, no tenies per dormies. Jo t'equipaves. Eren feliç. Un temps amb un pare xerraven. Quan donaven males o de filles. Ara avui en dia les famílies no en fan que xerrin. Massa ordenadors i massa maquinotes, perquè se'l mengen el cervell. A nosaltres, ara?
3: És bé, és bé.
2: Però això també no ho compondrem. Me vaig enamorar una vegada d'una pepa de pedaç. Vaig estar més contenta amb aquella pepa de pedaç. Se la besava i ara s'avorreixen amb tot el que tenen. I xerran molt, eh?
3: No, va bé.
1: Això era Antònia Joan García del Gaire, que la varen entrevistar els nostres companys de xarxes socials un dia que passejaven per el Gaire i la varen trobar allà que prenia la fresca.
0: I va començar a tirar factos.
1: I dic jo que de ses madones que prenen la fresca n'han de prendre moltes coses, atenció.
0: Sí, però avui precisament ho xerràvem això i és que s'han de generar espais perquè això passi. I sap quin lloc, és un lloc ara ho deies, ideal per tirar factos, de fer de metges, consells, xafarders, aprendre coses...
1: Allà s'arregla el món.
0: S'arregla el món, a bones.
1: Prenent la fresca.
0: Efectivament. I si ignoreu aquells espais, heu de saber que a Binissalem, el grup teatral Xamo Xamo, ha fet una obra titulada Primera Convenció Internacional de Madonna.

0: Una zona fresca, la revolta dels ventalls.
1: M'encanta, m'encanta. Mm-hmm. Ja vull saber més sobre aquesta revolta. A lo millor m'hi apunt. Miquel Àngel Moyà, director i guionista. Benvingut a Xiu Xiu, com estàs?
2: Hola, què tal? Encantat que m'hagueu convidat.
1: Igualment, igualment. Miquel Àngel, volen saber, veure mem, què és això de la Convenció Internacional de Madones a la Fresca.
2: Bé, així com sona, vull dir, una convenció de totes aquestes dones que ara veiem, no veiem tant com abans, que estan totes soletes en el seu carrer, que ara ja, com que van de veus per un carrer n'hi ha dues, això, que estan totes soles en el carrer i no tenen quasi ningú amb qui xerrar. Uh-huh. I perquè puguin saber que potser dos carrers més enllà hi ha dues dones també que se senten molt totes soles i les teves fent una convenció perquè s'ajuntin de diferents districtes i carrers del poble.
1: Uh-huh. I de què xerren en aquesta convenció?
2: Bé, de tot. Vull dir, sobretot en aquest muntatge, sobretot el que xerran és intentar fer una visita en el passat, regressiva, sobre com era la vida en els anys 60, 70, 80, que era quan això estava viu. Bé, quan estava viu, quan jo recordo la meva infància, bàsicament. Uh-huh. Perquè això sempre, però clar...
1: Tu quin record tens, només... Miquel Àngel, a Binissalem, quan s'aprenies la fresca?
2: Com, perdona?
1: Quins records en tens de quan eres petit, de quan les madones prenien la fresca?
2: Bueno, jo record que quan s'acostava a les 7 o a les 8, tot el carrer cobrava vida perquè veus la millor rotllades de dones prenguent-se fresca, la millor en tres cases se podia juntar allà, no sé, un ambientasso, saps? Uh-huh. I també nosaltres jugant a futbol en el carrer perquè aquí no passaven cotxos, no sé, era un bon canyor, la veritat.
0: Enguany, s'ha pres gaire la fresca a Binissalem? O s'està prenent?
2: Bueno, jo crec que fresca no n'hem pres enlloc.
1: Això també és vera.
2: Sí, però bueno, amb aquesta convenció, el que sí que hem tingut és que hem tingut una resposta molt gran de la gent participant, uh-huh. I sobretot això més que res era ho hem volgut fer un tipus experiment. Uh-huh. O sigui, aquest muntatge té la primera part, que és la revolta de ventalls, que és una obra de teatre amb quatre actrius que escenifiquen el que era la fresca i, ja vols dir, fan aquest viatge cap al passat i tracten d'altres temes de com ha canviat tot. Però llavors, la segona part d'aquesta convenció consisteix en que en el públic assistent que quedi, els convidem a fer rotllades, màxim de 10 persones, uh-huh. Que ells mateixos duen la gelareta, la cadira, uh-huh. Poden sopar, i els hi proposam a cada rotllada un tema. O sigui, està prohibit marmolar ningú, ni xerrar malament, que això també era una cosa molt típica. Mm-hmm. Però clar...
1: Sí, sí. Tothom sap que se fan aquestes rotllades.
2: Exacte. I clar, però no era políticament correcte el manco ara, sinó esperant quan se'n vagi la gent i jo ja pot xerrar d'ella. Però, sobretot el que fèiem era, a cada rotllada proposa-los un tema, com per exemple, un tema era les botigues de sempre contra els súpers d'avui en dia... Oficis que ja no existeixen, expressions mallorquines que estan en desús, i a cada rotllada li donàvem un tema perquè el desenvolupassin. I arrel de lo que trèiem d'allà, perquè els escoltàvem, dissenyàvem el que seria la següent convocatòria de les Madones de la Pesca. És a dir, ahir vàrem fer la segona jornada, ja no era com la primera, perquè havíem aplicat tot el que m'havien suggerit a la primera trobada.
1: Per tant, aquestes actrius han d'anar una mica improvisant dia a dia.
2: Sí, o sigui, tenim una base...
1: Són bones aquestes actrius, deixem-ho.
2: Tenen tablets, sí, no, tenen tablets. No. sí, o sigui, un 80% és ja el test que hem estudiat, que hem elaborat. Però llavors és també adaptació, tant de lo nou que hem afegit com de coses que surtin improvisades amb el públic, perquè uh-huh. El públic també és molt participatiu, té molta xerrera.
1: Que bé. Escolta, Miquel Àngel, i quantes vegades ja heu fet aquesta convenció i quins dies vos queden?
2: Bé, l'hem fet dues vegades, ahir va ser la segona, i ara faig la darrera dimarts que ve, en el passeig de Born, a Binissalem, a les 8:30.
1: Molt bé. Per cert, tot això emmarcat a les festes d'Esbarmar, que després te demanarem, Miquel Àngel, a veure com les vius i les sents. Però, clar, t'hem de dir, Miquel Àngel, que nosaltres aquí a Xiu Xiu també varen fer una convenció de Madones a la Fresca Xavi, ho recordes?
0: Sí, ves, a Madones i Madoses, Sant Joan. Hi havia... Però se varen recordar que també feien les mateixes queixes que ara mateix de Miquel Àngel, un pop anava per allà mateix.
1: Sí, que com havien canviat les coses.
0: Sí, els cotxos...
1: Exacte, que ara hi havia massa cotxos per prendre la Fresca.
0: Poden recuperar, de fet, aquest tall.
1: Vinga.
0: Quant any fa que preneu la Fresca?
3: La Bàrbara va començar a fer una bona sèrie d'anys.
4: Fa 17 anys que som aquí.
0: Quins temes conversau?
4: Que el que passa pel poble.
0: És a dir, si teniu xafardejos.
4: No, no.
0: Ha canviat molt el poble.
3: Ha canviat totalment. Ara tots són cotxes. M'agrada prendre la Fresca, m'agrada estar a la Fresca, però avui no hi pots estar perquè fa nosa. Hem d'estar reconats tot el temps.
0: Bueno, si m'ho doneu permís, partiré, però tornaré en qualsevol moment d'avui. M'esperaré, bueno.
5: Una matinada fresca, hola i la, quina fresca...
0: I de bona, Miquel Àngel, això era un poble que ens van explicar que anava per allà mateix on, per el que explicaves tu, que eren els cotxos, també sentíem gent gran, sobretot en aquestes rolades hi ha gent gran. Jo no sé quins temes també apareixen quan fas que la gent s'aplegui en aquests cercles, en aquestes rolanes, si van un poc per aquí la cosa.
2: Sí, bé, o sigui, no vol limitar amb nosaltres, només a dir quins són els problemes, que hi són i que hi seran. Així com és això dels cotxos, aparcaments... També el moviment demogràfic que hi ha hagut a la part forana fa que hi hagi una gran quantitat de nouvinguts, que clar, no te coneixes de tota la vida amb la gent que està a la Fresca. I clar, com que és una barrera que és difícil de superar.
1: Clar,
2: de tota manera, ja tens...
1: La gent mos ho deia molt. Ja no ens coneixem.
2: Clar. Clar. Sí, sí. No, i però a part d'això, no me limitem en això, sinó que fem propostes amb el públic de dir, man, com podem revertir aquesta situació? Mm-hmm. Quines alternatives hi ha? Mm-hmm. Per exemple, també recórrer a la tecnologia que pot ser una mica nostra. Mm-hmm. Per això proposam de fer en el Google Maps una aplicació que t'assenyali quin punt geogràfic del poble o de la comarca s'ajunten persones a fer la pesca.
1: I ja, mira, això Joan, Miquel Àngel, a Sant Joan ja ho havien fet, una iniciativa popular que no sé fins a quin punt va arribar, però sí, una veïnada de Sant Joan va crear un Google Maps per saber quin punt s'aprenia la Fresca, imagina't. Miquel Àngel, jo crec que si mos ajuntam tots ho podem tornar a aconseguir.
2: Sí, és que el problema és això, que estem per separat i m'ho sentim tot sol.
1: Exacte. Però sí, també te vull demanar, com a director de Xamo Xamo i guionista d'aquesta convenció de Madones a la Fresca, té un punt de comèdia també, no? Es prendre la Fresca, les Madones, no?
2: Sí, o sigui, barrejam, o sigui, aquest muntatge barreja una base de comèdia, i però sobretot també molta, també té qualque moment un poc dramàtic i sobretot molta nostàlgia de recordar costums, vivències. Sí, està en base en clau de comèdia. En clau de comèdia, quatre dones xafarderes, però poden recórrer en el recurs fàcil. Clar, quatre dones a la Fresca, comèdia. Te pot poder xerrar de coses que personals que hagi passat a qualcuna d'elles. Tampoc no mos hem volgut enfonyar molt en això. Mos hem enfonyat més també fins i tot a descriure com era la típica casa mallorquina de sempre. El disseny i la relació que tenia això amb la manera de ser del mallorquí.
1: I de primera convenció internacional de Madones a la Fresca, la revolta dels ventalls, ara la pròxima funció és dimarts 20... No? Quan has dit?
0: Ahir va ser la pròxima...
2: Dia 1 de setembre.
1: Dia 1 de setembre a Nesborn, a Binissalem. Miquel Àngel, tot això per les festes del Vermà, com les vius?
2: Bueno,
1: estàs preparat ja? Encara no han començat, però clar, són un poquet encalentiment de motors.
2: Sí, perquè ara dissabte ja fan el concurs de fidel de Vermà, selecció de vermadors i vermadores. Ara vull dir, a partir d'aquest cap de setmana ja entrem a full, o el que serà un mes frenètic per venir a la mes, i amb molt dates i moltes emocions en sé que fem a l'abast.
0: I de nosaltres també mos sumam a una altra proposta que feien des de Xamo Xamo, no sé exactament qui la va fer, però era d'instal·lar, men que te paregines. Ells proposen instal·lar a la plaça, una de les places de Binissalem, una escultura formada per diverses dones amb un ventall com a homenatge a totes aquelles madones que mantenen viu el costum.
1: M'encanta.
0: I,
1: Miquel,
2: i també i també intentar, però això necessitaríem ajuda d'arreu de Silla, de les Illes, que seria poder aconseguir tenir un dia sany, un dia internacional de la Madonna de la Fresca, de Bona Aguda, per
1: això,
2: exemple.
1: Això, boníssim.
0: Això, de fet, això, mira, avui és l'altre dia.
1: Dia internacional de tot.
0: Si cerques dia internacional del bolígraf, el trobaràs. Dia internacional, ja que sé.
1: Dels calcetins.
0: També. I de com no pot haver un dia internacional de prendre la Fresca.
1: Exacte. Idò, Miquel Àngel, director de Xamo Xamo, moltes gràcies del grup teatral Una Ferrada, que sempre mos feies riure i sentir, sobretot. Gràcies, Miquel Àngel.
2: A vosaltres, moltes gràcies.
1: Adéu. Adéu.

0: La situació, toreros, Oscars, glamour, fer... Tornaré, eh? La situació, toreros, Oscars, glamour,
1: fetge... És que, perdó, m'ha fet gràcia perquè avui a hora baixa ho has assetjat mentre ho escrivies i ara no t'ha sortit.
0: Va, hi tornarem. Espera, puja la música, Andrea. Bé, ara, una parèntesi, que segur que ha passat. Que Inés ha començat a cantar aquesta cançó i m'ha despistat, mem?
1: No. Però és boníssim, no. Aquesta.
0: Molt bé. Va, hi tornaré. Andrea, puja. La situació, toreros, Òscar. Òscars, glamour i fetge, molt de fetge.
2: Al final, amb enemics passa ràpid, això.
1: L'actor oscaritzat Adrien Brody, conegut pels seus papers al Pianista, al Gran Hotel Budapest o de Brutalist, ha visitat el Mercat de l'Olivar de Palma de Ciutat acompanyat de l'artista Domingo Zapata i del torero Cayetano Rivera. Durant la visita han tastat tapes, seitons amb vinagre i altres productes locals.
0: L'amistat entre Brody i Rivera va començar el 2006, quan durant la preparació de la pel·lícula Manolete. El torero va ensenyar a l'actor a utilitzar el capot i la muleta i el va introduir en el món taurí. Brody també ha aprofitat per visitar Sa Pobla amb Zapata, on han tastat els tradicionals variats, les banderilles de fetge i el vermut de Casamís.
1: L'actor ha quedat encantat en la gastronomia mallorquina, com no podria ser d'una altra manera, i diuen que ha promès que tornarà.
3: Nosaltres ens sentim representats per això, perquè ho hem viscut com a de tota la vida.
4: IB3 Ràdio és diversitat. En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
5: IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
6: Xiu, xiu.
7: Pues es difícil quedarse con una canción de verano porque para mí han sido muy importantes y han marcado partes de mi vida. Pero si tuviera que quedarme con una sola, me quedaría con Happy de Pharrell Williams. Porque montamos un flash mob con una asociación animalista en la que yo hice de protagonista en el principio de la canción. Y luego pues vinieron mi hermana, mi mujer, bueno, muchísima gente a hacerla. Y luego en el 2015, un año después, la hicimos en mi boda con Rosa, así que pues si tengo que decir una, Happy.

0: Escolta, Xavi, tu que has fet feina a Tèntol, sabries definir-me la paraula aplec?
1: La paraula aplec ve del verb aplegar, del llatí aplicare. Ho sabies, això?
0: O no?
1: És a dir, fer que una cosa estigui junta a una altra cosa. És, per tant, sinònim de reunió, congregació, agrupament. Un aplec se fa, idò perquè la gent s'ajunti, comparteixi un mateix espai, un espai de trobada, cohesió, companyia.
0: Ara això ho ha llegit.
1: No, estat de memòria tot això.
0: No, ara m'has deixat poca vedada.
1: Qualsevol repte que me posis, estimada, el superaré.
0: No, ja ho veig, ja. Idò, te deman, que és un aplec, perquè resulta que a Menorca han cregut necessari fer, atenció, un aplec jove.
1: Jo crec que ets aplec jove, ja s'han fet aquestes tiburons jaleos de rol de Menorca.
0: També és vera. Però no va de festa, la
1: no.
0: cosa. Bé, un poc, però d'una cosa més seriosa, o necessària, millor dit. Ara mos explicarà tot d'una Nagda Coll. Agda, molt bon vespre, com estàs?
2: Bon vespre, molt bé, i vosaltres?
0: Molt bé. Ha hagut molt d'aplec jove en els jaleos aquest estiu?
2: Molts, moltíssims, quasi que massa i tot.
0: Crec que aquest és un aplec diferent, l'aplec jove, Agda. Sí. Què voleu fer en aquest aplec jove menorquí?
2: Sí. Bé, nosaltres m'ho inspirem molt en l'aplec jove que hi ha hagut tots aquests anys a Mallorca, que s'ha fet aquests anys. I nosaltres el que farem és, bueno, farem dues xerrades i després hi haurà una part que serà més entretinguda, diguem, hi haurà una part de glosat, de cantada popular i acabarem després ja amb un pa més de festa.
0: Quines són les qüestions que diries que se tocaran en aquest aplec? És a dir, bé, no sé si és la mateixa pregunta, que preocupa en el jovent menorquí ara mateix?
2: Bueno, exacte, això és el que nosaltres volem saber realment. O sigui, creiem que hem de partir d'aquesta pregunta que ens preocupa per veure cap a on necessitem organitzar-nos. I bueno, nosaltres en aquest primer ple que farem voldrem xerrar sobre els moviments socials que han existit a Menorca, que ens han precedit, i cap a on volem tirar nosaltres ara. Quins reptes tenim i com ens hi fa enfront i com ens superam, com ens organitzam, de qualsevol manera.
0: Quins precedents tenim de moviment social a Menorca, jove? Hi ha algun precedent de plec?
2: No, de plec en si, no, que coneguem nosaltres ara mateix. O sigui, moviments socials n'hi ha hagut moltíssims, i de fet molts de moviments socials que existeixen han estat impulsats per joves durant, bueno, des de sempre. Al final, el moviment juvenil sempre ha estat impulsor de la majoria de moviments socials. Perquè, bueno, bé.
0: Necessari l'esperit jove, sempre.
1: Totalment. Sí. Agda, i però, també hi ha una pregunta recurrent que feim a la gent jove, sobretot quan està implicada en qüestions socials, i és que molta gent diu que joves estan entabanats. I no sé si hi ha qualsevol estereotip que no ens preocupem pel nostre present i pel nostre futur. Què en penseu, vosaltres?
2: No, vam. Ho puc entendre, en part. No, però, o sigui, el que crec és que hi ha joves avui en dia perceben moltes dificultats i com que els han dit des de sempre que el futur era molt negre, que el futur era molt complicat, hi ha molta gent que està molt desanimada amb l'organització social. Però jo crec que estan esquient d'alguna cosa. Veig que a Mallorca, per exemple, hi ha molt de moviments, la veritat, sobretot molt d'amor a la cultura popular, i hi ha joves de Mallorca per la llengua que fan un munt de coses. I jo crec que a Menorca també hi ha aquestes ganes de fer coses. El que passa és que tenim més dificultats perquè no vivim tots a Menorca. Encara ens és més complicat que en els mallorquins tornar a casa nostra i fer coses aquí. Però les ganes hi són.
0: Ara, a partir d'aquest aplec, podreu veure com vos organitzeu durant el curs, no? Perquè imagino que molts partiu a estudiar fora, Agda.
2: Exacte, això és el problema. Bé, no és el meu cas, però sí que hi ha molta gent més jove que, clar, evidentment tothom se n'ha d'anar, ha de sortir de Menorca o, bueno, gran part de la gent jove ha de sortir per força per poder estudiar fora o per tenir feina fora. I després els altres que volem tornar també ho tenim molt complicat perquè l'habitatge, bueno, no és assumible per molt de nosaltres i que, bueno, som la primera generació, el millor que haurem pogut partir, que no podrem tornar després a casa nostra.
0: Exacte. Que, per tant, creus que seria possible un aplec jove i young d'arreu de les illes perquè tenim els mateixos problemes?
2: Sí, aquests ho tenim. Home, seria molt polit, la veritat que sí. Seria molt xulo. Ara crec que també a Eivissa estan començant una associació de joves d'Eivissa.
0: També ens vam entrevistar.
2: Que bé. I bueno, jo crec que és un moment on sí, crec que s'estan coent coses, estan començant a organitzar bueno, tot aquest moviment, sí, que potser estava un poc més dormit fins ara, i seria una bona cosa, sí, és veritat, és que seria molt xulo.
1: I a banda de totes aquestes qüestions reivindicatives, també hi haurà un espai per un pot de gresca, per passar-ho bé, o no?
2: Exacte, sí, clar que sí, home, sempre s'ha de combinar tot un poquet. Nosaltres farem un glosat jove, també, bueno, vindran tres glosadors i un sonador i també, bueno, és de les primeres vegades que ells sonaran en públic i, bueno, que cantaran en públic i estaven un poc nerviosos, però jo crec que pot ser molt guai. I després farem una cantada popular que l'hem estat fent aquest estiu a Ferreries, també a Cas Vecins, una cantada popular jove i era, bueno, tot molt, molt guai tot l'estiu i ara crec que podrà ser un bon moment per posar punt i final a totes aquestes cantades populars que hem anat fent.
0: Que bé, que bé. Quines ganes d'aquesta plec jove, quina força que teniu també els joves de Menorca, faltaria més. Com sou? Vinga, parlant d'estereotips i generalitzacions, com som els joves, en aquest cas de Menorca, Agda?
2: Com som?
0: clar, no, tothom és igual, està claríssim. Però com que
2: no,
0: parlàvem
2: que no.
0: Abans de l'estereotip, de la generalització, de que els joves no se preocupen per la problemàtica d'avui en dia, que si van pensant cada un amb les seves coses, que no hi ha organització. I en aquesta plec se demostra el contrari, per això te demanava.
2: Sí, jo crec que sí que existeix, el que passa és que falta trobar el puesto i la manera de poder-ho canalitzar i trobar els espais on ens sentim segurs i bueno, i que tinguem ganes i motivats per fer-ho, però jo crec que la gent de Menorca, o sigui, la gent jove de Menorca està molt conscienciada i sobretot s'estima molt, molt, molt el seu territori, que seva. Això és una cosa que ens caracteritza molt. I bueno, també crec que, bueno, per lo millor sí que som un poc més tímids que la gent de Mallorca, penso jo, però bueno, per això necessitem els espais aquests de trobada per conèixer-nos un poquet entre nosaltres. I, bueno, per poder teixir un poc la xarxa aquesta i no sé, crec que coneguent-nos també millor, ens serà més fàcil organitzar-nos.
0: Que bé. I d'això serà dia 28 d'agost, és a dir, divendres a partir de les 6 a l'Auditori de Ferreries, no, Agda? Ho he dit bé?
2: Sí, exactament. Divendres a partir de les 6, sí.
0: I d'això, escolta, aquí sempre trobareu un altaveu, així o així, d'acord?
2: Beníssim, moltes gràcies.
0: A vosaltres ja mos contareu com ha anat aquesta plec jove divendres a Ferreries.
2: I tant,
0: gràcies.
2: I tant. Molt bé, gràcies.
0: Adéu,
1: que vagi bé.
3: Encara aguanta, sé que mirar-me t'encanta, sé que encara me mires encara de que res t'espanta.

0: torna fosc i ningú vol tornar a casa seva. Passen els dies i no s'apagues caliu. I mirant aquella foto amb els tres colors ben vius, m'imagino que dius de mai...
1: IB3 Ràdio és cultura.
2: Segueix la calor. Necessites vacances sense sortir de Mallorca? Aprofita el final d'agost i fes una escapada en família o en parella al Green Garden Apart Hotel de Cala Rajada. Tot inclòs, piscines i diversió per a totes les edats. I a més, amb l'arena fina i blanca de Cala Agulla a només una passa. Tu desconnectes, els altres gaudeixen. Descobreix l'oferta especial amb fins a un 20% de descompte per a residents a gardenhotels.com. Garden Hotels and Resorts, les teves vacances més a prop que mai. Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears.
3: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
4: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
2: El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre.

0: I acaba d'entrar a Passaport, qui aquest estiu mos ha vengut a explicar les seves historietes d'estiu, amb Marc Escafí. Com estàs, Marc?
1: Molt bé, com estàu?
2: I bé.
0: Bé. Com tens ganes de setembre ja?
1: Tinc ganes per una cosa, perquè jo no som massa d'estiu.
0: No? Ostres, però si tu ets tan alegre i riallet, t'hi diu sa d'estiu.
1: És que...
0: T'hi diu sa d'estiu.
2: És una cançó que va escriure Nina l'estiu passat.
0: Sí.
1: Ah,
0: un
1: molt
0: hit.
1: Bé.
0: Un hit.
1: L'he de produir.
0: Sí, l'he de produir. En tinc un altre.
1: Ah, sí,
0: també d'estiu.
2: També com és aquella?
0: I vull tenir els peus bruts que te mostrin llibertat. És com papat de l'amistat. No, ja està. Continua, però...
2: És molt bona.
1: És que, clar, amb aquestes cançons no va molt en la direcció que prendrem ara, perquè...
0: Què passa?
1: Tu has dit, si m'havia passat qualque història d'estiu, no?, aquesta setmana, sí. M'ha passat la història de més d'estiu que me podia passar, que... Bé, la setmana passada me van enviar un missatge que me va condenar, no?, la mudança,
0: sí.
1: Tot aquell moment.
0: Ja t'has recuperat de la mudança del teu amic.
1: M'he recuperat, però ara ho he tornat a pagar, perquè me va arribar un altre missatge.
0: Ura.
1: Me va arribar un missatge que posava: Marc, anem a la playa? I jo ja, abans, que no... Que no és el més... No. Però què passa? Que vaig reflexionar, vaig dir, escolta, s'acabarà l'estiu i no has anat a la platja, et de Mallorca, si no vas a la platja, igual te lleven la nacionalitat... Clar, i vaig dir, bé, ho faré per
0: I si t'ho demana un amic o amiga,
1: clar,
0: també ho has de fer, no?
1: Clar, i a més era això, ell
0: com
1: volia anar...
0: Com a veure-lo, passar una bona estona...
1: I és que era això, ell volia anar, no hi volia anar tot sol...
0: Crec que molta gent s'haurà sentit identificada, sí. Perquè jo conec moltíssims de illencs que no els agrada la mà. Vull dir...
1: A mi no m'agrada. Jo crec que...
0: Qui va la mà de nosaltres?
2: A mi, una cosa és anar a la mà i l'altra cosa és anar a una platja, o el mateix.
1: No, és bé, és vera, és diferent.
2: Perquè una platja podria arribar a ser l'infern, perdoneu per la comparativa, però...
0: És que, clar, anar a la platja és anar un diumenge a la platja, que l'altre dia en vàrem xerrar dels diumenges de platja aquí, d'això que se feia un temps, d'aixecar-te prest en tots els tapins...
1: Clar.
0: Cosa que ara ja crec que no se fa més que res per la calor.
1: És que, clar, quan me va arribar aquest missatge, que vaig decidir també ignorar els 3 minuts i després ja... contestar, ja me vaig veure en la realitat que se me venia damunt, que era anar a passar els dies a platja.
0: Clar,
1: i
0: això és duríssim.
1: Això me genera molt de conflicte. Clar, com que jo vaig a la platja com per obligació moral, no? vaig com en el dentista, no? Una vegada perquè he d'anar i després ja, check. Vaig dir, ja que hi vaig, aniré com toca.
0: Equipat.
1: I vaig dir, no. Anirem amb el parasol, amb la cadira, amb la tabaiola grossa, amb la gelereta, amb el dinar fet, no? Vaig dir, bé, farem...
0: Te vas escorrar, idò, Marc.
1: Clar. En el principi no sabia on havien d'anar. No diria quina platja vàrem anar, perquè després ningú se senti ofès, per si de cas. Però, clar, jo me vaig posar a fer tot aquest estudi topogràfic de platges de Mallorca.
0: Però al damunt vas haver de triar tu la platja.
1: Clar, perquè és que és un amic que fa poc que viu aquí, a Mallorca. No és de Mallorca.
0: I damunt tenies aquesta responsabilitat.
1: Clar,
0: me
1: va demanar a mi com si jo
0: sapigués
1: de platja.
0: Jo no el vas dur.
1: Amen.
2: No m'ho diguis, que l'ho d'esmora.
1: No. És que el vaig d'un escaló d'esmora.
0: Que? Pares fer cua?
1: És que clar.
2: A veure, explica-ho això, aquí raonament.
1: És que com va ser, no? Jo, el dia anterior... bé, no, amen, jo sé que està bé, escaló d'esmora, jolines,
0: sí, no,
1: és una passada, tal, no sé
0: una
1: com.
0: Una cala preciosa.
1: Però jo estava mirant les meves necessitats de platja, no? Vaig fer una llista...
0: Els teus requisits.
1: Els meus requisits. Vaig fer una llista que era, no se podia complir, perquè era... Que no hi ha gent, però bueno, que hi ha gent, perquè si no hi ha gent és que alguna cosa passa, no? Que faci bona perca, però que tampoc estigui en el cotxe d'inserena. Que hi hagi un xiringuito per si necessit refrescar-me, però que no tot giri amb el xiringuito, no? Clar, vaig haver de fer molt de sacrificis, no? Vaig dir, bé, ja està, jo... anirem allà, que serà increïble.
0: No, vas fer un estudi...
1: I...
0: molt concret per descobrir, per trobar aquesta platja ideal per tu.
1: Clar, en el meu amic li anava bé. Aquí era jo on res m'anava bé. Però... clar, perquè vosaltres... és a dir, quan vosaltres aneu a la platja, aneu a passar 15 mitja horeta d'anar un moment, mos prenem una malga i sortim, o aneu a passar el dia a la platja?
0: No, passar el dia no.
2: No,
0: de cap manera.
2: Ja, però molt nerviós.
0: Jo crec que aquest estiu he anat a la platja i de mitjana, entre totes les vegades que he anat, me sortiria una hora i mitja d'estada. Perquè, de bon de veres, vull dir, estic, potser, 2-3 hores màxim. Sempre. I perquè hi vaig tard... i quan se fa fosc...
2: clar, és quan s'hi ha d'anar, però després que, per anar a la platja, si vols anar en bones condicions, has de dur parasol, has de dur la gelareta, has de dur la crema, has de dur les ulleres de bussejar, etcètera, etcètera, etcètera. Clar, mem, un segon, un segon. Teòricament, a relaxar-me, arribes allà.
0: No passa el gust.
2: Poses la tovallola, tot ple d'arena, et sol que t'esclafes a cara, que te cremes, te poies la crema, que te poies la crema. Bé, és igual.
0: El parasol que no s'acaba de... que no acaba de clavar.
2: Clar, que se'n vas, ni cridant per amunt i per avall.
1: Jo sapiguent que el meu amic el que volia era passar el dia, doncs vaig dir, vinga, prepararé en com toca, no? Vaig preparar tots els tapins, que apareixia. És que jo no ho entenc, perquè la gent se'n va un cap de setmana a París amb una motxilla i jo m'anava a la playa amb una bossa de 20 quilos, la gelera que vaig comprar, doncs, ses begudes, tal, vaig fer una truita de patata, vaig dir, vinga, anem a fer-ho bé, no? I de res, és que al final eren les 12 de vespre, des del dia anterior jo ja estava esgotat, no? Que vaig dir, és que és com si jo hagués anat a la playa. Però bé, el dia següent sona l'alarma...
2: Quina hora?
0: Ai, per favor, posar l'alarma per anar a la platja.
1: És que jo necessites meu... Jo havia pensat arribar a les 10 a la platja.
2: Allà, molt
0: clar.
2: Bé.
0: Clar, perquè si anaves en el Club del Moro, havies d'anar pres.
1: Havia de fer tot el camí... i jo, va, necessites meu temps de despertar-me i connectar en sa realitat. I clar, al final vaig aixecar a les 7 de matí.
2: A les 7?
1: És que, clar, perquè jo vaig dir, he d'acabar de preparar les coses...
0: Normal que no t'agradi, Marc, home, que fi, quina tortura.
2: T'ho has pres molt seriosament, això d'anar a la platja.
1: És que, clar, jo me veia ja, quan va sonar el despertador, m'ha aixecat... com un militar, que se venia algo que no m'anava a anar bé. Esteia amb el cafè, mirant així per la finestra, com si hagués d'anar a fer una guàrdia. Dient, jo ara igual li poso un missatge que
0: t'has aixecat amb mal de cap.
1: Temps i que no hi podem anar. Però bé, res, vaig dir, anam, compromís, no? És a dir, no
0: complir.
1: Pot ser. Exacte. I res, és que què va passar? Que arriba ja a les 10 de matí i estava ple. És a dir, jo no entenc...
0: Hi havia gent que s'havia aixecat abans que tu.
1: És que jo no entenc que aquesta gent s'havia aixecat el dia abans. Havia anat a fer coses el dia abans. Estava ple. A part de, per trobar puesta per aparcar i tot el rotllo, la platja estava plena de gent. I clar,
0: és arriba... que Marc, vas triar una platja.
2: No, és que és la pitjor.
0: Però vas haver de fer cor.
1: Vaig haver de fer cor.
2: Per entrar a la platja, és que imagina-t'ho. És que...
0: crec que és el primer mallorquí que conec que fa cor per entrar...
2: a una platja.
0: No, en l'Escola del Mora,
1: claro,
0: en aquest cas.
1: Jo, quan li vaig oferir al meu amic, li vaig suggerir aquesta platja, clar, va veure les fotos, clar. Va dir...
0: sí, però quines fotos li van mostrar? Ser del mes de febrer.
2: Exacte.
1: Clar, les fotos idíl·liques.
2: Vaig
1: no?
2: A moment que surt a Google quan poses l'Escola del Mora.
1: Claro, surten fotos idíl·liques. També surten fotos de notícies de fer cor, eh? Surten pas de les dues. Ja vaig dir, lo que no passa... clar, no
0: passar per
1: a mi com a mallorquí no me passarà. No? Clar. Això és el que jo vaig pensar. Pues mentida. Ple. I després arribes allà, a l'estesa, ni un puesto per posar la tabeola. És que havia d'anar allà com... si consigués mines. Era impossible. Estava fent ja catastre. Era una cosa impossible. I en el final, estant en la tabeola, que estèiem...
0: no, ara ho podeu tombar, o heu d'estar asseguts.
1: És que... me'n va donar compte que estèiem entre dues famílies.
2: Clar.
1: Clar, és que no hi havia altra manera. Ja, érem ja uns integrants més de la família. Però bé, mos van aconseguir ubicar, van poder... mollar tots els trastos.
0: Una clar, calor que xapava roques.
1: Jo en sa parasol. Que allà, jo no sé, a nivell geològic, et sa mescla de roca arena que hi ha allà, que no se permet posar una sombrilla, així com jo recordava que se posava, no? En el final, amb sa sabata intentant, res, impossible, sa sombrilla se me'n va anar volant i ja tota sa pel·lícula romàntica que tenia se me va rompre perquè el primer que vaig fer va ser de demanar perdó a sa persona que havia se n'havia dut per davant, així que res, vàrem estar fora para sol. Però bé, arribes moment, full experience, no? Dic, ja estem aquí estesos, estesos no asseguts, vaig a nedar, no? És a dir, almenys que...
0: El mango que fico en sí. Aquestes aigües cristal·lines.
1: Exacte. I de... No eren tan cristal·lines com a ses fotos.
0: Home, tanta gent que hi ha com han de ser cristal·lines.
1: És que... Bé, hi havia...
0: Ara són remogudes.
1: Clar, hi havia... Bé, no, és veritat que no n'hi ha massa, però hi havia, bé, ses algues i tal, que jo entenc, a mi no me molesten, però bé, no? Aquest, això ja ho superes, passes per... Sa gent que és una bruta, ho diré aquí, a sa ràdio, perquè tothom es senti, sa gent que és una bruta, arriba allà a les 11 des de matí, com pot ser que ja hi hagi un plàstic allà flotant, un tap surant, una goma estirada sospitosa que no vaig decidir no identificar.
0: Això dins l'aigua.
1: Això ja dins l'aigua. Sí, això dins l'aigua. Això no pot ser.
0: Quin despropòsit. El món va molt malament.
3: Realment és romàntic, un despropòsit.
1: Lo romàntic de la meva visió anava en picat.
0: I el teu amic que te deia?
1: No, el meu amic
0: li pareixia...
1: A ell li pareixia increïble, perquè...
0: Ah, ell estava content.
1: Sí, perquè ell no és d'una zona de platja i
2: qualsevol... Però ell d'on és?
1: Ell és de Madrid.
2: Ah, clar.
1: Ell és de Madrid, però ara viu aquí.
2: Entesos.
1: I clar, doncs, pues, balla, aquí no hi ha platja, no? Clar. I clar, aquí tot li anava beníssim. Però què passa? Ja estic allò, duc els meus 40 segons d'ensaio, grumer...
0: Oh.
1: Bé, no, jo no el vaig veure, però ja varen cridar grumer i sa gent escandalitzar, que ja va ser ja una revolució, tothom sortint, els pares agafant els nins així com el rei lleó aixecant-los, i jo vaig dir, mira,
0: això que... me fa gràcia, que quan tu hi ha un grumer tothom a veure que ho criden perquè la gent ho sàpi.
1: Sí.
0: Hi ha grumers.
1: Home, està bé perquè no,
0: jo me salsa igual.
1: Home. Jo, si ho puc evitar, sí. Que n'hermana...
0: Bé,
1: però
0: un germà de sort...
2: Però si n'hi ha un...
1: Si n'hi ha un, és que té
0: una,
1: companyia.
0: El primer el veus.
1: Jo no ho vaig veure. Jo igual també crec que va ser una estratègia
0: ah,
1: de qualcú per buidar l'aigua.
0: Molt
1: també
0: bona idea.
1: Dic, també t'ho dic. Però, res, arriba el moment que més odi... És a dir, aquí ja són paraules sèries, odi. Val? Odi serena. És a dir, és una cosa que me genera violència. Val?
0: Hostilitat.
1: Serena i jo no tenim res a veure. No som amigues. Clar, i jo estic allà a sa taveola. Que és vera que objectivament, si m'ho veus de fora, no patia tant, perquè una taveola grossa... Tampoc...
0: Estava bé, Marc.
1: Estava bé.
0: A qui vols enganar?
1: Però no. Serena ja m'estava molestant, i va passar una cosa que vaig dir, és que ara ja en rompo per sempre, perquè vaig obrir el tàper de truita
0: no.
1: I me va entrar arena.
0: No!
1: Me va entrar arena dins el tàper
0: no
1: de truita.
0: No
1: m'ho
0: diguis que quan vares mossegar, vares fer crec.
1: És que vaig trobar-li el crocanti
0: no.
1: que jo no havia parat a la recepta. Era una truita de patata esfoliant. Val?
0: Me sap, ara, seriosament, me sap molt de greu que hagis hagut de passar per això, Marc.
1: És que clar, jo això ja no ho vaig poder remuntar. Això ja era traumàtic, no? Però bé, vaig dir, bueno, menjaré, comptat en sa natura, no te va fer res, no? Serena, val? I que dic, bé, però jo he dit sa llalereta... preparada, no? Havia tallat fruita, havia tallat un poquet de meló per el dia anterior...
0: Home, recordant que te'n vas anar a dormir a les 12 i que estaves esgotat.
1: I quan vaig obrir la llalera, me'n dono compte que l'havia tancada malament, no? I que havia fet tot el contrari. En joc de refrescar el contingut, l'havia bollit. Me vaig prendre un refresc de cola... que pareixia una infusió digestiva. Va ser
0: terrible. Quina catàstrofa,
1: terrible.
0: Marc, però...
1: És que jo
0: favor,
1: crec que són senyals.
0: Vares a rompre un mirall i has tingut set anys de mala sort, a vegades veure un mos negre passar dia abans.
2: I esteu a mi continuava content.
1: Sí, ell va dir, ah, bueno, està bé, no? Estem aquí lleguts, xerrant, tal, no sé
0: què. Ell va dir, mira, Marc, quina meravella.
1: Claro, ell mirava l'horitzó i deia, ai, mira que bé, clar. I va ser gent que s'ho passava bé, el que passa que no me mirava a mi lo suficient de veure que jo no m'estava passant bé. Així que, bueno, vaig anar superant, no?, aquests reptes que m'anava posant sa platja, però bé, jo he dit unes preguntes.
0: Ah, és a joc?
1: És a joc, jo intento sempre dur... He duit unes preguntes. Mite o veritat de la platja? Uh-huh. Jo vos demanaré i vosaltres me deis si és mite o si és veritat.
0: Dale.
1: Val? Si te pica un gromer, pixar-hi damunt ho arregla?
2: Veritat.
0: No.
2: Sí.
0: No. Xavi, no.
2: És vera?
0: Ho has provat.
2: Té monia, clar.
0: Ho has provat?
2: Bé, ho he provat, sí, però no sé
0: jo
2: si
0: ho he provat i no va anar bé.
2: Però té monia, sí que va bé.
0: Que no. Que és un mite.
2: Bé, no ho sé, ara mal mos ho dirà.
1: No respondré en aquesta pregunta perquè vos faig una altra i després respondrem a les dues. I si te pica i no vols passar per aquest moment de pipí, va bé anar-te'n a rentar-te a la dutxa de la platja o obrir-te una botella d'aigua i tirar-te per damunt o bon tant pica?
2: Això no.
0: No va bé. No fa efecte.
1: Exacte. És que primer... No va bé la tècnica de pixar.
2: És vera.
1: Val? Això és un mite. Val? No serveix de res.
2: La cultura popular està equivocada en aquest cas.
1: Exacte.
0: Perquè és antihigiènic. Com ha d'anar bé pixar-te?
1: No, és que és vera que...
2: Abans l'explicació científica i veus que t'ha enganat tota la vida.
1: Clar, perquè té aquesta part demoníac, no? Que tothom... No, té demoníac.
2: Clar, això és el que he dit jo.
1: Val.
0: Sí, però té altres coses.
1: No. La única... Realment, la única tècnica que pots aplicar a la platja és ser-ho fisiològic, dubt que la gent entengui, però bé, socorrista,
0: no hi cap a la gelareta.
1: No hi cap a la gelareta. I si estàs a temperatura que jo la duia, doncs pues igual te fa més mal que bé, val? I s'ha d'evitar l'aigua dolça, perquè, o l'aigua de la dutxa o de la botella, perquè l'aigua que no et salada fa que les cèl·lules urticants que te queden damunt amollin més verí. La solució és tornar a entrar l'aigua de la mà i rentar-te amb aigua salada.
0: Ah, jo no ho havia sentit mai, vos.
1: Aquest cas contradictori, no? T'acaben de picar.
0: Clar.
2: I es pixiu no, no va bé.
0: Ningú torna la mà.
2: I per què se diu?
0: Qualcú degué dir un dia i així ha anat.
1: Sí, qualcú li degué funcionar un dia a saber per què i ja se va estendre.
0: Jo quan era adolescent a una amiga meva li va picar, però un gromer no, devia ser jo un tauró, perquè no era normal la picada que duia. Després, de fet, vàrem haver d'anar a l'hospital. Bé, un show. Però és que vàrem pixar-li damunt dues persones diferents.
1: Per provar qui... Perquè, a veure si qualcú...
0: No, la ferida era tan greu que no ho vàrem provar una vegada, sinó dues. Sí, això no podia anar mai malament. Eren adolescents.
2: Però, dues a la vegada.
0: No. Primer però, una i després l'altra.
2: Però, un segon. Però, primer serena i feia una pasteta en serena...
0: No, ja està, Xavi. No era pasteta.
2: Directament.
0: No, dins una botella.
2: Ah, entesos.
1: Per poder aplicar després de la forma més sanitària possible.
2: De pixum.
1: I de lots, ja no podeu aplicar aquesta tècnica.
0: No, per favor, no som exemple de res.
1: S'ha d'evitar.
0: Així, mai som exemple de res.
1: Val, el tall de digestió existeix o no existeix?
2: Bé, sí, existeix, no. Però és el canvi en temperatura.
0: No existeix, és un mite.
1: No existeix.
2: No existeix.
1: Val?
2: És
1: un mite. Val? No hi ha evidència mèdica.
0: Ara li està fent una ràbina en Xavi, que hagi jo guanyat.
1: És més, la pròpia Associació Espanyola de Pediatria ho desmunta i el que diu és que el que sí que hi ha és una cosa que és la hidrocució, val? Que és el canvi brusc de temperatura, però no té res a veure en si tens la panxa plena o no. És a dir, és veritat que quan estàs en digestió, normalment la sang del cos va cap a l'estómac, però... Si tu entres tranquil·lament, te banyes un poquet d'esclotell, no hi ha corte de digestió...
2: Panxa buida o panxa plena, és igual.
0: No, a tall.
1: Exacte.
0: Marc, te veig molt científic avui, eh?
1: És que m'he documentat per saber...
0: No, m'he molt preparat. Perquè... Després d'aquesta experiència tràgica que vares tenir,
1: clar,
0: catastròfica, veig que t'ha despertat una part de tu...
1: Volia intentar trobar-li sa ciència a ses meves respostes. I res, després, pues, bé, hem acabat el joc, ho heu fet molt bé. Estau molt desinformats.
2: Jo sí, jo sí. Jo me fio de sa cultura popular. Allò tota la vida m'han dit, no pot tirar-te la mà després d'haver menjat. Perquè també era un tall de gestió que li va passar.
0: Això era
2: sempre
0: un invent.
2: Sempre hi ha qualcú que li passa.
1: Li ha passat.
0: Des pares i mares per poder estar tranquils amb nevadinant.
1: Clar, això d'haver passat el mateix amb el pixum.
2: Té molt de sentit.
1: D'haver passat.
0: En varen parlar
1: li va funcionar a qualcú, no? I ja.
2: O per ventura, te fa tant doi que això pesa més que no pas a picar.
1: Dius, se atura que se m'has passat.
2: Sí.
1: Ja no necessit més.
2: Sí.
0: A Marc Escafí mos ha contat historietes d'estiu aquest estiu, però és que continuaran nosaltres la nova temporada de Xiu Xiu a partir de dilluns de 5 a 7 de Zora Baixa. Ja sabeu que a partir de la nova temporada de setembre vos acompanyarem a Zora Baixes de Fosquet i de 8 a 10 tindreu na Araceli Bosch i el seu equip amb Entrevull demà. Marc, estàs content de continuar Xiu Xiu?
1: Estic encantat i de venir-vos a contar totes aquestes coses tan terribles que me passen.
0: Home, que te passi qualque cosa divertida. Divertida ho ets sempre. Alegre.
1: Menci un dia ben que contar que estic molt content.
0: No, la veritat és que tot allò tràgic que te passa mos fa riure. Mos fa greu dir-t'ho.
1: Amem. Si almenys a qualcú li compensa que me passi, ja estic content.
0: Moltes gràcies, Marc, i la setmana que ve.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Adéu.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 9.
1: Bon vespre. Davant la saturació que pateix el servei d'urgències de l'Hospital Can Misses, el sindicat Cimeval proposa declarar-lo àrea de molt difícil cobertura amb incentius econòmics i laborals. També aposten per augmentar el suport dels serveis que tinguin més patologies a urgències o derivar pacients estrangers a clíniques privades a través de convenis. Ho explica Miguel Lázaro, president del Sindicat Mèdic de les Balears.
2: Ahora en urgencias lo que necesitamos es incentivar y para captar y fidelizar médicos con formación, cuidado, con formación, para poder hacer frente a cualquier demanda asistencial que le llegue, críticos y no críticos, ¿vale? Y para eso hace falta incentivación retributiva y no retributiva, porque si eso no se hace así, yo creo que esta situación a corto plazo es difícil de darle la vuelta.
1: Un 15% de les dones que desitgen tenir fills no ho aconsegueixen, segons la unitat de reproducció de Son Espases. Les especialistes alerten que els tòxics ambientals, els hàbits de vida i el retard de la maternitat contribueixen a l'augment dels problemes de fertilitat. Belén Castell és la cap de secció de la unitat de reproducció de Son Espases.
3: Mira, els tòxics influeixen molt. Les drogues, el tabac, també marihuana, coses que normalitzem ara, l'obesitat, també, el menjar també, o sigui, menjar tant de processat, tot això són tòxics que influeixen a la reproducció.
1: Continua a aquesta hora el 9è i últim sopar a la Llesca de l'estiu. Centenars de persones es concentren al passeig d'Esborn per reivindicar aquest espai, tradicionalment un punt de reunió per a molts palmesans.
4: Bé, nosaltres ja havíem vingut qualque altra vegada d'aquests sopars a la Llesca. I bé, és una iniciativa com molt popular de reivindicar l'espai públic.
5: Esborn, primerament, hi havia unes cadires que la gent, les hores baixes, venien aquí a fer una estada. També era un lloc de trobar-se joves que anaven amunt i avall i ben s'hi trobaven parella o se miraven un poc.
1: Els restauradors de la zona han retirat les terrasses per ordre de la delegació del govern a les Illes, una decisió que el col·lectiu organitzador Brunzit ha celebrat. I en relació amb la manifestació del 26J, el GOP i Terra Ferida han criticat els partits polítics per passar-se la pilota i no posar cap limitació a l'entrada de visitants. Per això aquest dissabte la ciutadania tornarà a sortir al carrer a Palma, convocats per l'activista Amador Farta en una cadena humana que anirà des de Plaça Espanya fins al Consolat. Ho explica el president del GOP, Joan Moranta, associació que dona suport a la iniciativa i que fa d'altaveu de Amador Farta.
6: La idea de la cadena és recuperar un costum molt arraigat a Mallorca, que era el costum de prendre la fresca en el carrer.
1: Més temes. L'Ajuntament de Manacor lamenta la manca de suport del Consell de Mallorca per a l'organització de la pujada a lloc a peu de la part forana. Per això ha anunciat que n'assumeix la coordinació al municipi, gestionaran directament les inscripcions, prepararan les camisetes commemoratives i contractaran els autobusos. Ho explica el delegat d'Esports de l'Ajuntament de Manacor, Llorenç Mesquida.
7: És el segon any que ho fem, que ho organitzem, perquè no volem que els manacorins i manacorines quedin sense poder fer aquesta activitat, aquesta pujada, que ja farà 45 anys que se realitza.
1: I en la plana internacional, una riuada entre Nepal i el Tibet ha deixat més d'un centenar de morts i un miler de persones desaparegudes. El govern nepalès afirma que ha estat causada per un terratrèmol que ha causat una esllavissada. Segons el Ministeri d'Exteriors, de moment no consten ciutadans espanyols entre els desapareguts. Amb aquest apunt internacional arribem a les 9:04. Més notícies al butlletí de les 10.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: Xiu Xiu, el programa on parar l'orella, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
1: En 70 segona hora de Xiu Xiu, en Andrea Sánchez en el control tècnic, i avui, com cada dimecres, toca conèixer...
0: gent que fa coses.
1: I avui, qui fa coses són...
2: els pop, rock, èpic, sexy, funk...

0: Els teclats Carlos Madueño. Carlos, com estàs?
1: Molt bé.
0: En el baix, en Jaume Martorell. Hola, Jaume.
2: Hola.
0: I a la guitarra, en Dani Muñoz. Com estàs, Dani?
3: Superbé, molt content d'estar aquí.
0: Sou tres, ara mateix a l'estudi, però en el grup, quan sou, Dani?
3: Som cinc. Bueno, en Miguel és cantant i en Joan bateria, que no han pogut venir avui, però haguessin estat molt content d'estar aquí, també.
0: Molt bé. A veure, què és això que diu en Xavi de pop, rock, èpic, sexy, funk, Jaume?
2: Bueno, és una manera de dir una cosa que no sabem explicar, sempre és com una... un debat entre nosaltres dir què feim. Però bueno, jo troc que lo que ho resumeix un poc bé, més o menys, en essència són rock, però això és com una espècie de maquillar, saps? Per
0: molt
2: no
0: bé.
2: Dir tot lo mateix.
0: I aquests tres músics, i crec que també el grup sense sou de Palma, no, Carlos?
4: Exacte, sí, bé, és veritat que en Joan és de Santa Maria, però bé, aquí estem tres representants de Palma.
0: Molt bé.
4: Sí, sí,
0: molt
4: sí.
0: Ben representats.
5: Malauradament. I m'ha sabut demanar la data,
0: no.
5: Però... perquè que dit...
0: No has dit malauradament.
5: No, perquè no, perquè no, home, no. No. Ben orgullosos des de Palma.
0: Orgullonga, sí, clar que sí.
5: Orgullonga, clar que sí.
2: Visca Rafal.
5: Visca Rafal, clar que sí. Visca
0: Rafal, Jaume, de Rafal sou?
2: De Rafal Vell i en Dani del Vivero.
3: Sí, del Vivero, no es costa.
0: Molt bé. I en Carlos?
4: Jo som de Sondamento.
5: Molt bé.
0: Perfecte. Visca els barris de Palma, clar que sí.
5: Exactament, efectivament. I per el tema de la data, teniu una vintena d'anys...
3: Correcte.
5: Sí, perquè s'ho gent se faci una idea. I què heu fet aquest estiu, Mem?
2: Bueno, fer feina, la veritat.
0: No cal fer feina, Jaume?
2: Sí, sí. Jo, bueno, cada un tenim feines diverses, en el modelo de Calvin Klein.
4: Pràcticament.
3: Ja no, eh?
2: Ara és
3: ja
2: de Puma,
3: no, ja
2: ara
3: no. De Puma. Ara de sortir bé això de Tebals, perquè lo de model no ha tirat bé.
4: Bé, però realment lo que m'està fent ha estat un poc de composició... barra gravació, i bé, mos hem passat bé i hem estat fent cosetes.
5: Cosetes? Has dit Tebals, jo l'he dit Tebals, no sé encara com ho hem de pronunciar.
3: Sí, és que realment per nosaltres no hi ha una manera correcta de pronunciar. Totes dues van bé, sí, com surtin al moment.
5: Molt bé, per tant, molta música, que ara mos explicareu perquè duis, com diuen els influencers, cosetes. Els Tebals són Miguel Cervantes, Jaume Martorell, Joan Barcelona, Dani Muñoz i Carlos Madueño. Són cinc mallorquins que han ficat dins una coctelera rock, pop, funk, psicodèlia i també, ho direm, una bona dosi de festa. I el resultat? Bueno, cançons amb personalitat, directes que enganxen i una banda que, concert rere concert, ha donat molt que parlar i avui volen saber què passa damunt d'aquest escenari, però també en els seus cervellets, perquè també tot allò que s'acou quan s'apleguen els amplificadors té, ja duit, molta coa.

0: Si començant des del principi, com us vareu conèixer vosaltres?
1: Bé, ens vam conèixer realment en un club d'esplai de sindioteria i bé, això ja m'ho he explicat mil vegades, estaven ses guitarres i això va estar tot sol. Després en Joan va venir més endavant perquè ens faltava bateria, en Dani estava tocant sa bateria elèctrica i això no podia ser, no perquè la toqués malament.
2: Que també.
1: No, no, no. I bé, i te vas va sortir d'això, de voler fer música entre nosaltres i voler passar-ho bé.
0: El que pot néixer a un club d'esplaia. Mm-hmm.
3: Imagina't. Sí. Imagina't, fa un any vareu venir xiu-xiu, no sé què ha canviat d'ençà aquell dia, com a grup, com ha canviat com a grup?
2: Com a grup diria que a lo millor l'únic que ha canviat és que encara som més èpic sexy funk que abans.
4: Exacte.
2: L'altre tot està igual.
4: Mm-hmm. Som més faners, sí, sí. Està més faners darrerament.
3: És a dir, heu madurat musicalment.
4: Sí, se podria dir que...
3: Bueno, sí. Si tu ho dius.
1: Potser, ara el millor és ultra èpic sexy funk.
0: Per cert, el nom de Tabals, que no mos heu dit d'on surt.
1: És una incògnita constant, no?, entre nosaltres. El tema del nom de Tabals és una... És una cosa que, bé, en Dani i jo sempre mos han agradat molt la fantasia i de més. És una cosa que sempre ens agradava i en aquest club d'esplai nosaltres teníem com una fantasia encara més gran, que era fer la nostra pròpia història de fantasia. I tot transcorria en un món que se deia Tabals.
3: M'agrada molt aquest món de Tabals. No sé si coincidiu gaire al marge d'aquesta fantasia, però, Jaume, com veu el món, el vostre grup?
4: Bueno, amb pessimisme i optimisme, jo trob que... Bé, jo recordo reflectant les nostres cançons, que al final

0: Veiem que el món és molt guapo i hi ha moltes coses a fer, però a la vegada també és trist i mos empeny també fer coses que no hauríem de fer, i per això feim nacional el temps, per sobreviure.
1: De què xerren les vostres cançons?
0: Del plaer que provoques dolor.
1: Uau.
2: Sí, en essència sí, és això.
3: El plaer que provoques dolor.
2: Sí,
0: exacte. L'he copiat en Miquel.
3: I això com així?
0: Bueno, perquè has experimentat, jo, per exemple, depèn de la cançó, has experimentat a partir de lo que te genera. Mai he vist un poni, per exemple, que és una cosa que pots dir que és un poni, pues qualsevol cosa també que no hagis vist mai. I és a partir d'això que construïm cançons, també és el moment que cada un les fa i que en el moment que... Però en essència això és plaer que generes dolor.
3: Es plega i generes dolor, uau. Li cantau també
1: d'estens.
3: M'encanta
1: quan xerren aquests al·lots, sí. de 20 anys de Rafal.
3: Diuen que són molt assenyades.
1: Sí, totalment. Sí.
0: No sempre.
3: Leo sempre, bé, també està bé. Però bueno, li cantau d'estens, a ses garrobes fins i tot. Però també li cantau a ses vostres mares.
1: Oh.

0: Que bona, sonau beníssim. Tabals, que ja tenim aquí en Jaume, en Carlos i en Dani, que són tres components del grup. Escoltau, vosaltres, se vos ha reconegut la vostra música? Per exemple, vareu quedar segons en el concurs Pop Rock de Palma. Apreciau, diguéssim, aquest tipus de reconeixements? O heu fet altres concerts i ho heu agraït? Com viviu això de ser fam, entre cometes?
1: Home, mem, és veritat que el pop rock i tot el que ha vengut després, per exemple, gràcies al pop rock van tocar allà a Plaça Espanya, pues és molt guai. És a dir, és una cosa que és el que volem fer, el que volem arribar i el que aspiram, i ens genera una satisfacció que és brutal, la veritat.
0: Que bé. I avui venen a promocionar un nou disc.
2: Exactament. Que jo quan xerrava amb en Dani, però com que concebo mos podreu posar en exclusiva, mos podreu fer un avançament. Què m'has dit?
3: Que no.
4: Men, ja sonat les nostres mares que no està encara publicada.
3: Sí, sí.
2: Oh! Ai, no, la tenim en el sistema.
0: Colat?
2: No, en el sistema la teníem aquesta.
3: Això perquè se va filtrar aquesta cançó.
0: Una cosa.
2: Això ha estat un accident, vos ho promet, eh?
3: No, cap problema. Aquesta cançó ja estava per
0: allà. Però un moment, se filtren les cançons... Se filtren les cançons de la gent important. Això vol dir que sou importants.
3: Bueno, en realitat la vàrem filtrar nosaltres.
2: Ha estat màrqueting tot.
0: Escolta, moltes cançons que s'han filtrat de gent famosa diuen que ha estat el seu equip de màrqueting. Vosaltres teniu equip de màrqueting?
4: No.
0: Que ha filtrat la cançó?
3: No, però això va ser perquè per Zona Nou, el concurs de Zona Nou, la vàrem enviar... I clar, ells la van publicar i va sortir per allà i tal. I estava, se pot escoltar per allà.
2: Bé, aquesta cançó forma part d'aquest nou disc que estàu preparant.
1: Sí. Pot ser, sí.
2: Que és títol del disc.
4: Ah.
2: Jo vos donaré una pista.
0: Bé, pista.
2: Això és un manco.
1: Ui, què és? Això...
3: Sí, no és...
0: Ah,
1: ai, no sé
0: això?
1: Què és, però és un animal.
2: Això és un moix.
3: Un moix.
2: Això és un miulo. Ah, bueno, meulo, sí. Perdoneu.
0: Què fa el moix?
3: Miau.
1: Miau.
0: Miau,
4: eh? No se diu així.
2: No se diu així?
4: No.
1: Uiam.
2: Ha estat tota una mentida, una enganyifa.
4: Pot ser.
0: Quan sortirà aquest disc secret, de moment?
3: Està previst per l'any que ve. Per inicis l'any que ve, si tot va bé.
0: Per principis del 27.
3: Sí. Però no és res segur. Però sí, ojalà que sí.
0: Parlem amb Tabals.

0: Quins somnis teniu com a tabals? On vos agradaria arribar?
1: Somnis de pau.
0: Oh.
1: I de no sé, men, si podem petar. Però si, però si no se fa, no se fa. En Dani seguirà fent de modelo, cada un farà les seves coses i...
0: Cadascú lo seu, eh?
1: Exacte.
2: Bueno, sí.
3: Però sí, ja tenim propòsits i tenim somnis també d'arribar amb Tebals o Tebals. Pues que sigui algo gran, el manco per nosaltres, no? Però sí, ja ho està sent, però encara un poc més, si pot ser.
0: Com ho estàu vivint? Vull dir, teniu concerts, teniu... Compartiu un drive amb una agenda?
2: Sí, bé, sí, tenim el Google Calendar, que és la veritat que és bastant essencial entre nosaltres. I bé, concerts ara que tinguem previstos, en tenim... Ahir justament vam anunciar Sencelles, tocant dia 12 de setembre, amb Ànimos Parrec, amb Humbert i...
3: Carriage.
2: I Carriage.
0: Envoltats sí. De també molt bon grup.
2: Sí,
3: sí, totalment.
4: I com a grup, ja direm emergent, bueno, no sé si noteu que hi ha gent que intenta ja seduir-vos, de fer-vos contractes i tot això, com ho esteu vivint com a grup jove? O encara no tinc un contacte en tot aquest món?
1: Bueno, ara és el que estem intentant fer, però... Bé, per ara ha estat simplement 5 caldots que fan música, vull dir, no hi havia tampoc una iniciativa nostra de dir com anem a fer una cosa més sèria. Ara sí que, bé, ja fa més d'un any o un any i mig que sí que estem com a dient, va, cap a on va això, què volem fer amb això, quina serà la nostra manera de fer.
0: Uh-huh. Molt bé. Vos fa gana jugar un joc?
1: Sí,
2: sempre.
0: Vinga, dali sabors. Bé, jo no sé si
4: sí.
0: Aquests al·lots, com duen la comunicació entre ells? Vos duis bé? Imagino que sí.
2: Superbé.
0: No discutiu, no?
1: No.
0: Tanta sort. Així m'agrada. Així ha de continuar sent.
4: I de jugarem a qui és més probable que? Vale. Vos heu de posar d'acord. Recordem que són 5 persones, només sou 3 aquí, per tant, tot el dolent pels altres dos.
2: Exacte, serà així.
4: I la bo per vosaltres. Amem, qui és més probable que arribi tard a un assaig i dugui una excusa ben elaborada?
1: Ben elaborada? En Dani.
4: Sí,
2: i de fet ahir ja va passar.
1: Però si està ben elaborada.
0: A veure, Dani, quina
3: va
0: resultar?
3: No, vaig perdre les claus del cotxe, però quan estava dins del cotxe, si, no sé, tenc una funda de les claus,
4: sí.
3: I quan vaig ficar tot el trastot de l'assaig, pues vaig per anar a arrencar el cotxe i només hi havia la funda. I, hòstia, ara no trobo les claus, no trobo les claus, i estaven de dins, doncs vaig d'en Jaume i vaig estar com 20 minuts cercant les claus i vaig arribar tard.
0: Mare meva.
3: Sí, sí, sí.
0: L'altre dia vàrem entrevistar en Pep Suassi, supos que sabeu qui
3: sí,
0: és.
3: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
0: I mos va contar exactament la mateixa anècdota, que un dia de gira vàrem perdre les claus de la furgoneta i va resultar que estaven dins una bateria.
2: Hòstia.
0: Que, una bateria de Latxan Busto. Hosti, i van anar a pujar l'escenari així com de 4 grapes per aconseguir les claus durant els concerts, perquè eren per dins la bateria. Imagineu-vos, si per, músics, si perdeu claus, reviseu instruments.
4: Sí, sí. Molt bon. Informació servei. Qui és més probable que enviï l'àudio de WhatsApp més llarg en el grup?
1: Jo.
3: Sí, Jaume, totalment.
4: Minuts, mero manco?
1: Depèn de com estic.
3: Tres minuts.
1: No, tres mai. Dos.
3: Dos i mig.
1: I en el mateix àudio dic perdó, però m'he enviat un àudio.
4: El nom dels grups, del grup de WhatsApp, és Tabals, també?
1: No, Xavals.
2: Xavals.
4: Molt bé. Qui és més probable que tingui més manies abans de sortir a l'escenari, a tocar?
3: Jo diria que jo.
2: Sí, jo també.
1: Sí, també, Dani.
3: Sí.
2: Se fa una dutxa. Sí,
1: aquesta dutxa.
3: M'he de rentar les mans com molt de pics.
1: Dents netes. Uh-huh. Gomina. Però després se la lleva. Sí.
0: Recorda'm que en Dani és guitarrista.
2: Sí.
0: No sé si té a veure amb això de ser retentar-se.
3: No ho sé. És que és una mania que m'ho van aferrar. Un amic que toca molt la guitarra i jo li copio tot perquè toca molt bé i m'agradaria tocar com ell. Tot el que fa, ho faig. I ells rentar-se les mans, jo també. I ara, com no puc tocar sense rentar-me les mans. No, és veritat, rentar-me les mans i siesta. En el cotxe, abans de tocar, normalment sí.
4: On vareu aprendre a tocar els instruments?
2: Buah.
1: Bona pregunta.
3: Sí, tots junts, nosaltres. Sí. Sí, després ja cada un va fer les seves classes i tal, però quan vàrem començar... Era entre nosaltres. Sí.
4: Ah, primer va venir el grup i després va venir l'aprenentatge, això és molt bo.
2: Sí, sí, sí. Anem
4: a fer un grup, sí, sí, sí. Com se fa això?
3: Sí, sí, ja s'havien tocat un poc.
1: En Joan ja venia estudiat.
3: A veure, en Joan ja venia estudiat.
4: Molt bé, qui és més probable que se converteixi en una diva quan arribi a sa fama?
2: Hòstia.
3: Jaume i Miguel.
2: Sí, aquí pot aquesta ser, pregunta es doble. Sí, sí, sí.
5: Pot ser.
4: Molt bé.
0: Miguel és escantant.
3: Miguel és escantant, sí. Sí, sí, sí.
0: Té punts.
3: Ja és una diva i...
1: Bueno.
2: No, sí, és una diva, és una diva.
1: Però podrien ser més en dobbes. Sí.
4: Aquí és més probable que faci més llarg, que és més rebel·ler després d'un dia de concert, que quedi fins que tanqui tot.
3: Jaume i Joan.
2: Jaume i Joan,
1: i Miquel,
2: sí.
1: I en Miquel.
4: Qui és més probable que lligui?
1: En Miquel.
2: En Miquel. I en Dani, també.
4: Vos heu enamorat mai damunt l'escenari?
2: Entre nosaltres.
3: Entre nosaltres.
4: Molt bé, molt bé.
0: Quina bona resposta, Carlos. Sí.
2: Molt ràpid. Ràpid.
3: Sí, sí, sí.
0: Molt bé, molt bé. I de, escoltau, un missatge per als vostres futurs oients, que jo crec que avui vos hauran escoltat i descobert molta gent que ja vos posa a la llista. Què li deies a aquesta persona?
1: Bueno, gràcies, i que d'aquí poc treurem el disco, menys si se'l vol escoltar, menys si se'l vol guardar, si l'ho vol passar a qui vulgui, en el seu tio, a la predina, en el seu cosí malvat, a qui vulgui.
3: Sí, sí, si qualcú se demana que és pop rock epic sexy funk, el nou disc ho defineix de puta mare.
2: Exacte.
4: El nou disc, hi ha una primera cançó d'aquest nou disc, que és aquest Ses nostres mares, una cançó que s'ha filtrada, d'aquest disc que insistim, es titula Miau, que sortirà a principis del 2027 i que estan molt pendents de ben que serà tot això.
0: Carlos Madueño, en els teclats, gràcies per venir.
2: Gràcies.
0: Jaume Martorell, baixista, gràcies també, gràcies, ha estat un gust. Dani Muñoz, a la guitarra, també gràcies.
3: Moltes gràcies.
0: Moltíssima de sort. Quan tragueu el disc, tornareu.
3: Espero que sí. Espero que sí, òbviament. Nosaltres sí. Vendríem cada setmana.
0: Portes obertes, exacte. Escolta.
1: Però només a fer jocs.
0: Moltes no idees, de veritat.

0: IB3 Ràdio és diversió.
1: Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
2: Notícia d'última hora.
3: No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
4: Amb espais d'educació i criança.
5: Per pares i mares.
6: Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
7: Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
8: Amb continguts i reportatges.
9: A IB3 Ràdio no venim amb manual.
10: Som una ràdio.
11: Efectivament.
9: Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
12: Aquest programa de ràdio és legendari.
13: És un facto.
14: Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
15: Tèntol!
14: Tèntol! El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
9: De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio. El dilluns 31 d'agost, els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
16: Oh, sorpresa!
9: Un Tèntol. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
14: Ja som aquí, ja hem arribat!
17: Com d'això, com esteu?
9: Avançaran l'hora de trobada amb els oients. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica entre avui i demà. I a les 10, el món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
18: Plana Internacional.

0: Hollywood prepara la resurrecció digital de Val Kilmer, mort l'any passat gràcies a la intel·ligència artificial. No mort gràcies a la intel·ligència artificial. El recupera gràcies a la intel·ligència artificial.
1: Està molt bé.
0: Home, és que això està mal escrit.
1: Sí.
0: Per tant, Hollywood prepara la resurrecció digital amb la intel·ligència artificial de l'actor Val Kilmer, mort fa un any.
1: L'actor apareixerà a la pel·lícula As Deep As The Grave, un projecte que ja havia començat abans de la seva mort, i per recrear-lo han utilitzat imatges d'arxiu, antigues pel·lícules i enregistraments de la seva veu, amb el consentiment de la seva família, clar. La versió digital recupera més l'aspecte que tenia Kilmer als anys 90.
0: El resultat és especialment ambiciós perquè Val Kilmer apareixerà en aproximadament un terç d'una pel·lícula que durarà 3 hores. El seu personatge és un sacerdot catòlic que fa feina amb la comunitat, amb una comunitat.
1: Així que ja ho sabeu, a partir d'ara, quan un actor mori, no descartem veure la cartellera.
2: Tot això, la gent ha vist massa pel·lícules.
0: Més notícies. El Mago Pop ha anat fins a la NASA per preparar una de les il·lusions del seu pròxim espectacle.
1: Antonio Díaz, Mago Pop, ha visitat el Johnson Space Center de Houston, on ha conegut les instal·lacions com el centre de control de les missions Apollo i reunir-se amb enginyers i especialistes. Tot forma part de la preparació d'un nou espectacle pensat per a grans estadis i d'una il·lusió relacionada amb l'espai, la tecnologia i l'exploració espacial.
0: De moment, el Mago Pop manté en secret que està preparant exactament, però assegura que per aconseguir-ho haurà d'anar més enllà dels límits tradicionals de la màgia. Recorden que la darrera idea del Mago Pop ha estat comprar un teatre amb la cantant Aitana. El teatre el varen comprar a la Terra, no a Mart.
3: Avui no se saben divertir sense queixes herbetes.
0: Ryan Gosling prepara una nova pel·lícula de Los Picapiedra, però no estarà centrada en Pedro Picapiedra ni en Pablo Mármol, sinó en Bam Bam Bam, el fill adoptiu de Pablo i Nebeti.
1: La història recuperaria el personatge ja adult i estaria ambientada novament a Piedra Dura. De moment, el projecte encara està en una fase inicial i Warner Bros. Cerca guionista. La pregunta és... En aquest cas, seria en Bam Bam un Nepo Baby?
4: Pedro, Bam, vine aquí, que estic sap.
0: I acabam amb la parella d'influencers que va escalar sense permís a l'Empire State Building quan va desplegar una pancarta per la pau i de passada també se varen prometre matrimoni a 443 metres d'altura i són Ivan Berkus i Angela Nicolau que ara han comparegut davant un tribunal de Nova York i fan front a càrrecs com imprudència temerària, robatori i danys a la propietat. Els fets, recordeu, varen passar dia 1 de juliol quan varen pujar, ho dèiem, fins a l'agulla de l'edifici i desplegaren una pancarta amb un missatge a favor de la pau mundial.
1: Després de l'audiència, que va durar només uns 5 minuts, varen sortir agafats de la mà i es varen besar davant les càmeres. A la pròxima vista serà el 29 de setembre. Al final han aconseguit el que volien, que tothom parlés de la seva història d'amor. El petit detall és que també en parlarà la fiscalia.

0: Tu faries això per almoines?
1: Clar que no.
0: I per la Pau Mundial?
1: Tampoc, per la por de Déu. I pujar perquè... 440 metres.
0: Home, en aquest cas hauries de pujar a Torre Ocaso.
1: Jo tinc vertigen.
0: No, per la bona, no, no, si és per una bona, però, causa.
1: No, no és vera que tingui bo les alçades, però bé, no ho faria, el que he d'anar a fer.
0: Home, que has d'anar encalçat-ho en Empire State, ni que fossis en King Kong.
1: Jo tenia un somni recurrent, que era que pujava fins a dalt de tot d'un edifici, com aquesta gent ha fet, de Nova York, i es vertigen que me generava el somni, el convertia en un mal son, i ho passava fatal.
0: Això sí que en la llista te trauria conclusions, eh?
1: Sí, però tu no ho ets, no?
0: I doncs mira, ara que ho dius, no, jo no somia mai que caus d'una alçada molt...
1: Uf,
0: i
1: no
0: que caus, comença a caure, comença a caure, i l'adrenalina te fa que te despertis.
1: Ja està, avui vespre somiaré.
0: Què dius?
1: Ai, vinga, vinga.
0: No, però és perquè somiarà, ara, em sap greu.
1: Intentaré que no.

0: TV3 Ràdio és humor.
1: I Vetres dona una mà al Club Vidalba, perquè tots junts, tots diferents, però tots iguals, fem de l'esport i del lleure un espai d'inclusió, amistat i superació per les persones amb discapacitat. Per més informació, vidalba.org.es o telefona al 971 36 36 77. I Vetres, tots donam una mà al Club Vidalba.
0: Comença el dia amb la informació més completa.
2: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
2: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
2: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
2: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe el cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
3: Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres, això és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
4: Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
5: Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
6: I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res, sempre les campanetes.
4: Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.

0: I ja és aquí la més xula de la ràdio, na Mònica de la ràdio, amb aquell moment que tots recordareu.
1: Aquell gran moment.
0: Exacte, Mònica Borràs, com estàs?
2: Com està? Molt bé.
0: Na Mònica, que continuarà en altra nova temporada, ja ho sabeu, que a partir de dilluns, dia 31, dilluns que ve, programa xiu-xiu de 5 a 7, canviem d'horari, vos acompanyarem a Zora Baixes de Foscot, i l'aviador passarà de 10 a 11.
2: Sí, una hora més cultural, no? Més
0: exacte,
2: de reflexió, d'introspecció. Però avui, a que no sabeu quin número de secció feim?
0: Se 400?
2: No.
3: 100.
2: No. 99. Oh! La setmana que ve farem 600.
0: O sigui, per què dic 400? Ara m'han fuit els
2: perquè
0: càlculs.
2: Perquè tu comptes els programes.
0: Clar, perquè avui és el programa 461 i m'he pensat que quadraria.
2: 60 aniria més sí, avant que ve. No, però mira, coincidirà la setmana que ve que serà 100 i estrenarem.
0: Ai, que bé.
2: Aquest horari, superbé. I d'avui, com sempre, abordo dues propostes. Malauradament, són persones conegudes que mos han deixat aquest dia. La primera opció que vos proposes aquesta que sentim. How do you do, I? See you've met my faithful hand in hand. He's just a little broad dime because when you knocked he thought you were the candy man. Don't get strung out by the way I look. Molt sona aquesta música, i de sentim a Tim Curry, aquest actor britànic que mos ha deixat als 80 anys. De fet, és curiós que el 2012 sabeu que va patir una malaltia que el va deixar en cadira de rodes, però tot aquest temps ha fet feina de doblatge i altres feines, però el recordareu, tal vegada no pas nom, no ho sé, però és un actor molt conegut que ha fet feina Solo en casa, It, també tenia aquest personatge de transvestit de Rocky Horror Picture Show, que és un dels papers seus més recordats així quan era jove. Aquesta és una opció i ara sentirem la segona.

0: quina veu més preciosa.
1: Molt guapa. Clar, el tema el va fer ella, el va escriure ella, parlant
0: no
1: de Dolly Parton, encara que sa cançó la va fer molt coneguda Whitney Houston anys després. Curiosament, també Elvis la volia, li va demanar, i va ser un moment així crític de molt de dubtes a sa carrera de Dolly Parton, que també mos ha deixat també als 80 anys, o sigui que podeu triar de quin personatge vos estimeu més que parlem avui.
2: Dolly Parton ja m'agradaria.
0: Jo també Dolly Parton.
1: Sí?
0: Sí.
1: Idò, vinga, Dolly
0: avui
1: Parton.
0: Avui no, ni donarem opció.
1: No? Idò,
0: de que mos telefonin i mos ho diguin. Llavors, Mònica, no, Dolly Parton va haver de decidir si donava aquesta cançó I Will Always Love You en Elvis o en Whitney.
1: No. En Elvis va ser molt abans. Va ser molt abans i ella se va pensar. El que passa és que en Elvis, quan feia una versió d'algú o agafava la cançó d'algú, li feia cedir una part important dels drets de la cançó. En la qual cosa, clar, per ella va ser un dilema molt gran, perquè, clar, que te demani una cançó Elvis Presley, clar, i dius, ho don tot. Però, efectivament, no a qualsevol preu. I va tenir molt de dubtes, va patir molt, però, finalment, li va dir que no, que ella volia mantenir els drets de la seva cançó. Wow. I molts anys després, bueno, tampoc tantíssims, però anys després, na Whitney Houston va fer la versió, però els drets eren de na Dolly Parton. Vull dir, això no havia canviat. I amb això, a veure, que és una dona que ha marcat, la veiem rossa, amb perruques, sobrecarregada, amb aquests pits tan grossos. D'aquesta manera, per ella, va crear la seva pròpia caricatura. És a dir, ella ho controlava la imatge. A veure, que de jove duia els cabells cardats, naturals, així molt, però a veure, i llavors de més gran se va fer una perruca, però exageradament, cardada, llarga, però bé, era la seva imatge. Si vos sembla, parlem un poc d'ella, dels seus inicis, un poc, perquè és curiós que darrere aquesta imatge tan femenina, no?, tan explotant els estereotips, hi havia una dona que no respon realment en aquesta caricatura. És vera que va tenir una vida, bé, no dolenta, no podem dir que tingués una vida dolenta, però sí que va néixer un entorn molt pobre. Eren 12 germans, 12.
0: Imagina't.
1: Ja vos ho podeu imaginar, una família humil, una casa petita, un lloc que se deia Great Smoky Mountains. Això sona, clar, al Profundo Oeste, no? Un poc...
0: Totalment, t'anava a dir, devia ser de Texas o de...
1: Sí, exactament.
0: Carolina del Nord.
1: Exactament. Ella va néixer dia de 9 de gener del 46 en aquestes muntanyes de Tennessee i era la quarta, com vos dic, de 12 germans, que se diu aviat. Son pare era un senyor, ella el trobava un savi, molt intel·ligent, però era un senyor que no sabia llegir ni escriure. I això, més endavant, en tornarem a parlar d'aquest punt, recordeu aquesta cosa de son pare. El seu cas és un poc extraordinari, perquè ella, bé, de jove, l'endemà d'acabar l'escola, és a dir, no al cap d'un parell de mesos, no al cap de dues setmanes, no, l'endemà va agafar les coses i va partir a Nashville, que era el lloc de la música country,
0: la ciutat, no? Referent, no?
1: Exactament.
0: Ella ho tenia clar, idò, que volia ser cantant de country.
1: Claríssim, claríssim. Wow. De fet, de joveneta ja va cantar algunes vegades, d'això en parlarem. En Johnny Cash la va presentar una vegada a un festival quan ella tenia 13 anys. Mm-hmm. I va cantar, va impressionar tothom. Però bé, ella escrivia les cançons, ella conservava els drets dels temes, produïa, actuava, també va fer pel·lícules, va invertir els seus doblers de manera ben feta, satisfactòria, també va construir una de les carreres més longeves del country, sobretot, i de la música nord-americana. De fet, ella s'enreia d'ella mateixa abans que ho fessin altres. Si voleu, escoltarem una cançó, com vos deia, que és Jolene. Heu sentit parlar d'aquesta cançó de Jolene?
0: Jolene.
1: Sabeu de què parla?
0: No.
1: I doncs anem a escoltar primer una versió en directe.

0: Idò, bé, mentre sentim aquesta cançó, que ja heu dit que coneixíeu, coneixeu la història, ara la comentarem. Ella, bé, son pare feia feina, era un treballador, era, com vos he dit, un senyor intel·ligent, però que no sabia llegir ni escriure. Sa mare d'ella sí que cantava i sembla que aquí tenim un poc s'arrel, no?, d'aquesta vocació artística. Ella no va anar ni al conservatori, ni a classes de cant, res, simplement cantava a l'església, que era una manera de començar en el seu moment. També cantava cançons tradicionals dels Apalatxes i també en aquell temps se podia cantar a la ràdio, no? Ja coneixem també la història de la Ràdio Espanya, concursos musicals, nous talents, el que se fa ara també a la televisió. Com vos he dit, Johnny Cash la va presentar en una actuació quan només tenia 13 anys i ara sí que arriba, quan va acabar l'institut, l'endemà, això va ser el 64, l'endemà se'n va anar directament a Nashville, escrivia cançons per altres i el seu primer gran impuls va arribar amb un tema que li va comprar, entre cometes, un artista molt conegut i, de fet, era en Bill Phillips, la cançó era Put It Off Until Tomorrow, i ella va cantar els coros també en aquesta cançó. Això ja era el 66. És vera que
1: però
0: tot...
1: Jolene?
0: No, encara no hem arribat, era un poc per escoltar música.
1: D'acord. No, m'encanta, perquè m'he pensat que era sa mare.
0: Ah, no ho és. No, és
1: però no ho és. D'acord. Després veurem qui és.
0: Sí, després veurem qui és. Tenim una cançó també, la primera de totes, que se diu Dumb Blonde, que és una de les primeres cançons que va gravar. El títol ja ho diu, Rosa Beneita, o Poma, una cosa així. I en aquesta cançó ella parla, diu les roses... s'ho passen més bé, és a dir, ja comença a fer un poc...
1: A generar aquesta imatge
0: sí,
1: seva, no? Ben aposta.
0: De befa, de muntar això, aquests tòpics de Rosa Beneita. Però després va conèixer un senyor molt important que la va ajudar molt. Un any després, que nomia Porter Wagoner. Era un senyor que tenia un programa de televisió, que cantava i que la va incorporar en el programa. Ella va entrar substituint l'altre cantant que hi havia abans, una tal Norma Jean, però després, a poc, se va guanyar en el públic i se va fer pràcticament imprescindible. De fet, varen fer un duet amb aquest senyor que va durar anys, varen gravar discos i va ser molt important, va ser una empenta importantíssima per ella perquè va arribar a tot Tennessee, sent una lota encara molt jove. Així, el 5 de setembre, és a dir, molt aviat, del 67, va sortir per primera vegada en aquest programa, però varen tenir una relació comercial llarga. Va arribar un moment que ella va trobar que ja havia acabat aquesta etapa i que havia de començar la seva carrera en solitari. I què va fer per dir-li? Bueno, li va dir a ell, ell no volia rompre aquesta parella artística. I ella què va fer? El va demandar, el va denunciar, li va muntar un numerit...
1: No, li va fer una cançó.
0: Sí, senyora, li va fer una cançó.
1: Quina?
0: No ho sabies?
1: No.
0: Guardi, t'ho has inventat?
1: Sí.
0: Idò, li va fer la cançó que hem escoltat en el principi, que és aquell I Will Always Love You.
1: Què
0: és una cançó...
1: Li va fer a ell?
0: Li va fer a ell com a per dir-li t'estic superagraïda, t'estimaré sempre, però ha arribat el moment de separar-nos.
2: Quina llàstima.
1: Estàs dient que aquesta cançó, perdona...
0: No és d'amor.
1: Exacte. Que la cançó romàntica per excel·lència mundial no va d'una parella,
0: no va d'una
1: sinó d'un companys de feina.
0: Exactament.

0: ens vam agrair, Xavi.
1: Ara fa més pena i tot.
0: Però no t'oferia aquest tipus de cançó.
1: Jo tu sí que te la faria.
2: Sí, però mira quin respecte. Sí. En lloc de fer una brega o això, li dedica una cançó amb tant d'amor que ell, en el final, no...
0: Una prova més que na Dolly Parton era la millor.
2: Exactament, sempre t'estimaré, però me n'he d'anar, he de fer el meu camí.
0: Ostres.
2: I la va cantar davant ell, i segons la història que diuen, ella ho ha contat moltes vegades, ell es va emocionar.
0: Home, no.
1: Clar, normal.
2: Normal.
0: Com per no emocionar-se.
1: Sí.
2: Així que és després, ja el 74, va aconseguir deixar el programa i la gira de Wagoner, i aquell mateix any, I Will Always Love You, va arribar al número 1, Country. Country, que és aquesta versió així més tranquil·la, no tan èpica com s'ha d'anar Whitney Houston. Clar, és una dona de 28 anys dins una indústria dominada pels homes, més ella que du aquesta pinta tan
0: exuberant,
2: exuberant i exageradament femenina, comença la seva carrera, comença a ser coneguda. Aquí arriba el moment d'en Elvis, que és aquesta decisió tan important que va haver de prendre. Ell la volia gravar, però, clar, per ella un somni, però ell no, però el seu mànager, que si heu vist les pel·lícules, és aquest senyor colonel Tom Parker, que era tan estricte, ell exigia que una part dels drets editorials de ses cançons fossin també per Elvis, és a dir, que ell havia, com han dit abans, vendre. Ella decidia, va pensar, Elvis, el rei, cantant la meva cançó,
0: imagina't,
2: o conservar la propietat d'estema. I va dir que no.
0: Que valenta que va ser, sí.
2: Diu que va plorar tota la nit,
0: uau,
2: però que finalment se va mantenir ferm i va dir que no va cedir.
0: Però aquesta dona devia tenir un instint...
2: I una personalitat tan forta, no?
0: Sí, però i molt bon instint en el sentit que des principi va dir jo tindré aquesta imatge... Sí. I l'explotaré, serà
2: no explotarà
0: la meva marca, exacte. Vull dir que tampoc va dubtar,
2: no
0: se va deixar vendre.
2: Això és vera. I 20 anys després arriba Whitney Houston, arriba El guardaespaldes, aquesta pel·lícula, i una de les interpretacions vocals més importants que tots coneixem, es fan aquests concursos d'endevinar quan fan saturada, no? I així ella podia dur aquesta gran perrucota que han dit abans, però sabia que significava tenir els drets encara de la teva cançó. Ara arribam a Jolín. Jolín, bé, conten que és un nom que ella va conèixer una vegada una nina després d'un concert i va dir que noms Jolín. I ella li va dir, quin nom tan guapo, un dia faré una cançó amb aquest nom. I la cançó va arribar. És una cançó que parla de gelosia entre dues dones. Ella... Li demana a Jolín, en aquesta altra dona, que per favor no li llevi el seu home. I per demanar-li, no li diu todi... És a dir, no és una brega entre dones, sinó que li diu tens la pell preciosa, els teus cabells són guapíssims. Vull dir, com...
0: És tan guapa que per favor no me'l llevis.
2: Exacte, ets tan guapa, no puc competir amb tu, per favor no me'l llevis.
0: Retira't.
2: No, però d'una manera tan digna, no sé.
0: I que li volgués fer una cançó en aquesta fan, que segurament és una
2: també,
0: persona viva.
2: Exactament.
0: Perquè si era una nina, llavors... Sí. Mare meva, és que... Quin privilegi.
1: Home, és d'aquella gent, ja me'n fa, per això que expliques, que era capaç de donar-li les voltes a les coses. I hi ha poca gent que ho ha pogut fer. Però de veure l'altra cara de la moneda, l'altra cara de la lluna, i explicar les coses al món a través de tot això. Com imagina't, clar, tu competeixes en qualcú per una persona que és una qüestió de gelosia i li dius tot lo bo que té, però que, per favor, que no te foti, bàsicament.
0: Sí, sí. Una persona molt, molt dona, no?
2: Sí. Idò, sembla que aquesta Jolín existia, que era una dona que feia feina a un banc pel Roja, que xerrava molt amb el seu home, i sembla que va ser aquesta que va inspirar. Estava gelosa, però no va fer una brega, no la va insultar, no li va dir...
0: Bé,
2: aquestes coses que de vegades li suplicava, li pregava, per favor, no me'l prenguis. La veritat. Bé, Jolín va arribar a número 1 country el 1974, 50 anys després, Beyoncé també la va fer, aquesta versió de Jolín. Jo no l'he sentit.
1: Jo tampoc.
2: Que som més moderns, segurament sí. I el seu home, perquè ella tan aviat va arribar a Nashville va conèixer el que seria el seu home durant 60 anys.
0: És que no podria ser d'una altra manera que aquesta senyora, tan bona la taquera, no s'enamorés per sempre.
2: Exactament.
0: Que bonic.
2: El seu home era, nom era Carl Dean, era un senyor que, com vol dir, pràcticament el va conèixer quan va arribar amb 18 anys a Nashville, se varen casar el 66, i ell no volia ser famós, no volia figurar, no volia sortir, no volia estar a la vermella, no volia això, i ell quedava a casa seva, respectava la seva feina, però mai va figurar, mai va anar amb ella a presentacions, mai va anar amb ella enlloc. I la gent li feia bromes dient que el seu home no existia, que s'havia inventat, que havia creat aquest personatge, però és vera que això també diu molt d'ella, no? I d'ell. Va mantenir una part molt gran de la seva vida privada. És vera que no varen tenir fills. Ella ha parlat d'aquest tema, ja sé que per algunes dones és un poc una qüestió que, dramàtica o d'un poc de dol. Ella va dir que havia estat, no sé si una elecció real, però que això li havia permès dedicar-se totalment a la música, a la seva carrera, cosa que no hauria pogut fer si hagués tingut família. I aquí entram a una part molt guapa i tornem al principi, que ja han dit que son pare era molt intel·ligent, però no sabia llegir ni escriure. I així ella, encara que no va tenir fills propis, el que va fer va crear una ONG que se deia The Imagination Library, una llibreria de la imaginació, en la qual va posar en marxa això en el seu, allà on vivia, és a dir, no a Nova York, no a un altre lloc, sinó que allà on ella va néixer, el 1995 va posar aquest Dolly Parton's Imagination Library, i és una idea molt senzilla, i és que ella enviava llibres de forma gratuïta a casa de, on hi havia nins petits des del naixement fins que tenien 5 anys. Independentment del que guanyassin els pares, si tenia molt de dobbes o no. Va començar amb una primera comanda de 1.760 llibres a Sevier County, i el 2018 ja havia entregat el llibre número 100 milions a la Library of Congress. És una dona que, com vos deia, no va tenir fills, però sí que va recordar aquest fet de son pare, que no havia pogut aprendre a llegir i escriure, i va voler assegurar-se que tots els nins, o molt de nins, tinguessin accés en els llibres i en aquest coneixement. Llavors, és una història molt guapa. També hi ha una cançó d'ella que se diu Coat of Many Colors, un abric de molt de colors, un abric que sa mare li va fer de petita, així tipus patchwork, no?, en teles, amb bocins d'aquí i d'allà que havien sobrat, i la gent, ella se'n va anar encantadíssima a escola, tothom va riure perquè era pobra, però ella li va donar la volta, com heu dit fa un moment, i se volia considerar orgullosa, se sentia guapa independentment que fos que no tinguessin molt de dobbes, i va escriure més endavant aquesta cançó Coat of Many Colors, que parla també d'aquesta part alegre, no? Quan els altres veuen bocins, ella veu l'amor de sa mare, no? Que ha fet tota aquesta feina.
0: Quina actitud que tenia aquesta dona.
2: Increïble, no?
0: Actitud vital, sí. Visió de la vida.
2: Tenim aquesta imatge un poc de country, un poc d'Amèrica profunda, no? Però mira, molt bé, a veure que ella com a dona se va basar, en certa manera, en aquesta crítica, no? No volia semblar natural, anava molt exagerada, perruca, maquillatge, cirurgia, també se'n va fer els pits, les ungles, sempre se va tardar taló, sempre molt de brilli-brilli, no? Moltes pedres i tot això, però, com vos he dit, ella controlava aquesta imatge i ande yo caliente riase la gente, no? Ara hauria de demanar com se diu en català, això ho sabeu?
1: No.
0: La veritat és que no.
2: Vagi, jo pues calent, Mònica, rica, no sé la gent. No,
0: com us queda, res, un minutet, però m'agradaria destacar la part de que la versió d'Illes dins un riu d'en Tomeu...
2: Ui, Albert, és que l'havia deixat per final.
0: Clar, és que sí, mos ha partit
2: no
0: una mica estens avui.
2: Clar.
0: Però, clar, això que nosaltres coneixem, Illes dins un riu famosíssim, que la cançó original és de Dolly Parton.
2: La va cantar Dolly Parton amb en Kenny Rogers el 83. La cançó és original dels Bee Gees. La varen fer ells primer per uns altres, que no la varen cantar.
0: Estava
2: i després,
0: mal informada.
2: No, no, però bueno, ells la varen fer conegudíssima. I després Tomeu Penya va gravar, va fer una versió molt pròpia, ell també era molt country, de Vilafranca, i la va fer, la va donar el seu terreny, a veure, que és un tema que molta gent coneix abans d'en Tomeu Penya, que no s'ha d'anar a Dolly Parton, ja.
0: Sí, sí. Aquí, a les Illes,
2: exactament,
0: segur.
2: I a Catalunya el va fer superconegut. La va cantar en Adriana Ceballos. Bé, tot la coneixeu, però anem a sentir-la un segon. Fent l'amor l'un a l'altre.
0: Killer dins un riu. Això és el que som. No vull... Ara, fins ara, havien fet un homenatge a Dolly Parton, ja, no molt l'han de carregar.
2: No, i llavors també va fer 9 to 5, aquesta pel·lícula que va fer d'actriu, una cançó en la qual se rebel·lava contra els caps que són dèspotes i en contra d'aquestes dones sommeses.
0: Mònica, moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Espectacular, gràcies, Mònica.
2: Bona hora, fins la setmana que ve.
0: Fins la setmana que ve, m'ho veiem a les 5.
2: Bé, nosaltres dimecres, però dilluns a les 5.
1: Exactament.
0: Gràcies, hem arribat en el xiu-xiu número 460.
1: Adéu a tothom.
0: Gràcies per ser-hi.
3: Tu i jo hem cruzat bastantes paraules i totes m'han agradat, totes han estat guapes i sentir-te la teva veu molt d'alegria. Com he dit, si has de menester res, m'ho dius. Vale. Salut, alegria i benestar de cada dia.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon vespre. Centenars de persones han omplert un passeig d'Esborn sense terrasses en el novè i darrer sopar a la fresca. La iniciativa, organitzada pel col·lectiu Brunzit, reivindica els espais públics de ciutat. Els participants han recordat el que un dia va ser un punt de trobada per als palmesans.
2: Pues he vingut a sopar aquí i pues per com manifestar, per ser com la Mallorca d'abans.
3: Born, primerament, hi havia unes cadires que la gent, les hores baixes, venien aquí a fer una estada. També era un lloc de trobar-se joves que anaven amunt i avall i ben s'hi trobaven parella o se miraven un poc.
1: Demà al matí, la unitat de la científica de la Guàrdia Civil farà una inspecció per esclarir les causes de l'incendi de l'edifici de Can Picafort. Els veïns han pogut recollir a aquesta hora baixa les seves pertinences. L'immoble continua precintat. L'empresa constructora havia de reforçar-ne avui els fonaments, però no hi ha pogut entrar per ordre de la policia local. Ho explica Joan Riera, cap de construcció.
4: Hem vingut a la policia local i m'han dit que no podíem fer, perquè hi ha un ordre judicial i que han de venir a investigar. Nosaltres teníem una prèvia de l'Ajuntament i tot i han quedat un poc així.
1: Demà també tindrà lloc la reunió sectorial d'infància entre el Ministeri i les comunitats. El govern demanarà que s'exclogui les Balears de la repartició de migrants menors no acompanyats provinents de Ceuta. La consellera de Presidència, Antònia Estarelles, assegura que els sistemes d'acollida illencs estan saturats. Diu que ja hi ha 903 menors no acompanyats.
5: Ja no només els temes econòmics, sinó que els temes també de capacitat de gestió. Per tant, nosaltres no és falta de solidaritat, no és falta d'enteniment, que entenem que han de ser la prioritat per qualsevol govern, però no tenim capacitat.
1: Creix la tensió a Ceuta. Avui s'han acabat ajuntant dues manifestacions a les portes de la delegació del govern central per demanar la dimissió del nou comandament únic, Ángel Víctor Torres. Ha estat a les portes de la primera reunió del comitè de seguiment. Divendres es tornaran a veure les cares, però la presidirà el president Pedro Sánchez. Torres assegura que l'objectiu és que les persones migrants que continuen a Ceuta tornin al Marroc.
6: Para que todas las personas que están pernoctando en la calle lo hagan en estos espacios y podamos nosotros filiarlos, datarlos, hacer el triaje y que puedan retornar a la mayor brevedad posible. Ese es el objetivo.
1: Extingit l'incendi de Pino Franqueado a Cáceres 8 dies després del seu inici, el foc ha cremat més de 3.700 hectàrees i ha obligat a desallotjar uns 700 veïns. Això a Extremadura i a Catalunya ha quedat controlat l'incendi forestal al Parc Natural de Collserola després de calcinar 54 hectàrees. Menorca continua en avís taronja per rissagues. Demà les oscil·lacions podran arribar fins a 1,5 metres. L'avís es mantindrà actiu fins divendres. I demà la nit de dijous a divendres, serà visible un eclipsi parcial de lluna que es podrà observar directament des de totes les illes sense necessitat de portar les ulleres especials. També hi haurà lluna plena. Darrer ball de Love of Lesbian. El grup toca a aquesta hora les festes de Falanitx en un concert de comiat, ja que la banda es retira dels escenaris durant un temps. Centenars de persones no s'ho han volgut perdre.
7: És un pot de darrera oportunitat de tornar a veure-los, així que espero que sigui molt guapo.
8: Dimecres fem feina demà, però és Love of Lesbian i hem de dir adeu fins no sé quan.
1: Al ritme de Love of Lesbian arribem a les 10:04. Fins aquí l'actualitat de la jornada.
0: Més informació a ib3notícies.com.

0: A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
1: Benvingudes, benvinguts. De tots els llibres que heu llegit al llarg de la vostra vida, quin o quins triaríeu que xerrin de voltros? És el que hem demanat als nostres conversadors d'aquesta setmana per seguir la conversa que encetàrem dilluns amb una cançó i que seguirem dimarts amb un viatge. Ara toca bussejar a la memòria lectora en Cati Lladrà, psicòloga, Donald Miranda, exolímpic, entrenador de salt de trampolí, Nati Sánchez, historiadora i egiptòloga, Josep Lluís Pol, professor de matemàtiques jubilat i gran divulgador, i l'actriu Pat Aguiló. Vos sumeu a la conversa?

0: Ses muntanyes i els hotels, jo crec que són dos llocs que tenen molt a veure en Nacat i Lladrà. Com estàs?
1: Hola, molt bé.
0: Perquè tu vares començar fent feina a recursos humans, no sé si a companyia hotelera, però vares començar així i ara el que fas és aplicar els coneixements de la psicologia i la teva formació, podríem dir a la muntanya, no? A la natura.
1: Talment, talment que sí. Una part, a més, de la feina que vaig fer a Recursos Humans, ho era, a una hotelera, i vaig pegar d'allà a la muntanya. Un poc és en revés que Antonio Font.
0: Un poc és en revés, però també vares dir, mira, focs artificials. Te va passar que varen sorgir focs artificials el dia que vares dir, aquest és el camí que vull seguir.
1: Focs artificials que encara ara brillen perquè va ser un canvi supergran, important, qüestionat per tothom que tenia en el meu voltant, però qüestionat, i jo sé que hi pensava en un moment més, deien, clar, sí, tot quadra, ara sí.
0: Qüestionat perquè mos fa por canviar, mos fa por deixar allò que és segur, una feina, un sou a final de mes, sabrà què passarà demà, qüestionat per això?
1: Qüestionat també perquè pareixia un poc una bogeria, no? De que en Acati que passàs de, no? de una feina estructurada, com dius tu, aquesta seguretat financera, saber què passarà demà, de sobte llençar-se un projecte propi, a més, no? Quina bogeria avui en dia, i a sortir de les parets, que també pareix com a manco serio, i exprimir la psicologia que aquí a Mallorca, pues, encara en aquest sentit era molt, molt verge el terreny.
0: D'això quant d'anys fa?
1: 6 ara ja.
0: 6 anys i Nacat i Lladrà fa camí, a més, literalment, perquè fa psicologia caminant, sobretot, i això és el que l'identifica i amb això s'ha format. I un dia, com us deia ella, la seva mentora, na Natàlia, li va dir cap a Transilvània, que te'n vas, gener del 2022, 20 graus sota zero, i amb aquelles raquetes sota els peus, Nacat i va anar fent camí. I aquí la tenim avui, compartint música, viatge i llibre. Sé que és difícil. Ets bona lectora, tu?
1: M'agrada moltíssim llegir. La lectura és, per jo, un poc compulsiu. Maldament, llavors no recordi títols, no recordi autors, i me n'hagi d'anar a calçar quin llibre era aquell que parlava de no sé què o que me va generar una sensació especial.
0: Ha hagut algun moment, no sé si a tu t'ha passat, allò de fer tota la llista de pel·lícules que he vist, o les pel·lícules que vull veure, o els llibres que vull llegir.
1: Ho són molt de llistes, però en el cas tant de pel·lícules, de llibres, com de receptes, com de viatges, el tema és que cada vegada que n'afegesc un, o millor dit, que en complesc un, en surten 3 més. O perquè també és una manera de comunicar-me amb altres persones que sovint me recomanen llibres o inclús en les meves amistats. Tinc moltes amigues en les que en vez d'un àudio o un missatge, qual que diem, us enviem una cançó, també.
0: Sí? Ah, que bo. És que les cançons poden dir moltes coses. Nosaltres sempre deim que en el nostre programa les escoïm molt a posta perquè formen part del guió, formen part de lo que volen contar, no? I de com ens sentim.
1: I tant, i ben igual que quan nosaltres fem feina, les emocions mateixes també són un missatger, i jo crec que l'art, en totes les seves dimensions i formes, està ple de missatges. Per tant, sempre hi trobes alguna cosa que es cau, o en allò que estàs sentint, o en allò que t'acaba de passar, o allò que voldries compartir, o desitges-li a qualcú. I ara li envies el llibre, o la pel·lícula que parla d'allò, o la cançó que vols que escolti, la banda sonora.
0: I allò mos connecta. I de jo aquest dia, o en aquestes converses, vos faig una pregunta dificilíssima, bé, moltes, perquè me deis, uf, però en el final vos ajuda a pensar. De tots els llibres que has llegit, Cati Lladrà, amb quin te quedaries i per què?
1: N'he triat un, ho he fet. És de Dolors González Porres, el va escriure el 2008, però l'he triat perquè La Fageda, història d'una bogeria,
0: sí,
1: mos es portes a xerrar i a contar la història de La Fageda. Per qui no ho conegui, és una cooperativa que va néixer antes de que jo nascés i tot,
0: sí,
1: 82, de part de Cristòfol Colón i Carme Jordà. Però és que va néixer com una alternativa en els hospitals psiquiàtrics tradicionals.
0: Ah, sí? Però parlem de productes lactis. A mi La Fageda me recorda un iogurt.
1: I tant, espòilers, són boníssims.
0: Boníssims.
1: Els trobam a Mallorca.
0: Sí, sí, les
1: ara,
0: trobam. Sí, sí, sí.
1: I ara totalment. Ja fan més coses que iogurts. Sí. Però en realitat el projecte va néixer per crear oportunitats, tant laborals com comunitaris, per integrar persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn mentals greus. no? Mitjançant altres activitats, entre les quals això sí que hi havia l'elaboració de lactis. El llibre està superdivertidament escrit, però és que l'anècdota que m'encanta compartir la contava el propi Cristòfol Colón,
0: Sí.
1: Dient que, clar, mos hem d'imaginar, en aquest senyor apareguent a l'oficina del banc per demanar
0: Sí.
1: finançament,
0: Sí.
1: dient que era en Cristòfol Colón, que acabava de sortir de psiquiàtric i que hi volia treure tots els pacients per adolescent en el bosc.
0: M'encanta.
1: Jo l'he sentit a contar moltes vegades en aquesta anècdota i és que tenia ganes de compartir-la. Surt en el llibre, així que ja teniu aquell llibre damunt la taula, però sobretot també no m'interessa perquè sigui només el llibre sobre la història, sinó perquè en si és una història de com una idea que pot pareixer una bogeria, igual que el meu deixar el món corporatiu i llançar-me en la psicologia caminant, i de com una idea així realment se pot convertir en un projecte sostenible, en un projecte que te connecti amb aquesta mirada humana, no? A mi m'interpel·la molt aquest llibre per això. Ah, també vos dic una cosa. Jo no sé si heu estat a la Fageda, però està enmig del parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa, a Catalunya. Allò sí que és natura amb estat pur. És preciós. I qui tingui oportunitat de visitar-ho ja se'n farà creus. Però a demanda, pues, el que dèiem, és un projecte humà preciós. I he de dir que aquí a Mallorca n'hi ha un de semblant. Aquí tenim a Madipasment,
0: Sí.
1: amb sa casa Esment a prop de Sant Ferriol,
0: Sí.
1: i allà també trobant sa famosa impremta,
0: Sí.
1: Però a banda hi ha un hort pels seus propis productes, després
0: moltíssimes
1: molt
0: coses,
1: serveixen,
0: ja.
1: Hi ha celebració de vins, hi ha l'equip de guies, que és una passada quan t'acompanyen i t'expliquen tot el que pots trobar, i tot allò gestionat per persones també amb dificultats o persones amb discapacitats.
0: Me fa pensar que mos han de fer moltes preguntes, no? No sé si ja han enxerrat, però que important és posar en dubte també moltes coses, on som en aquest moment, veure que som capaços d'anar més enllà, no tenir por a les emocions, tu ara que xerraràs de les emocions.
1: Si mos aturàssim una miqueta a xerrar o a pensar de nosaltres mateixes, res, en vez de fer-ho dels altres, jo crec que el nostre camí seria bastant diferent. Però a vegades manquen també aquests espais o aquests moments aquí on tu puguis dir, ma mare, estic anant per aquí on vull anar, podria fer qualque cosa, vull fer qualque canvi. De fet, la majoria de persones que me venen a veure o que me contacten és perquè tenen aquest neguit intern, però jo diria que el tenim tots qualque vegada. Ara bé, aquestes persones quan decideixen accionar és perquè precisament això, s'ha aturat, escolta't-se.
0: Jo ara m'aniria a passejar a Na Cati Llodrà. Estan fent aquesta passejada virtual perquè estan dins l'estudi de ràdio i estan fent aquesta conversa, però aquí toca la teva porta. No necessàriament se troba en una situació límit o problemàtica. Cada vegada hi ha més gent que simplement cerca això, l'acompanyament, és que no li passin els dies per damunt, és que pugui compartir i fer-se preguntes, que no se conformi, això també.
1: I tant. De fet, ara m'has fet recordar amb una persona, amb una dona que era directora financera, és directora financera avui dia, i en el final de la primera sessió que varen tenir juntes, que no vos imagineu que era fer coronar cap cim, eh? De fet, vàrem acabar nosaltres dues assegudes a l'engronsadora d'un parc infantil.
0: Que va.
1: Però sí que quan va veure com havia anat aquella primera sessió, i no estava en una situació límit per res, però sí que me va dir, que fa anys que no havia vist números tan clars.
0: Sí?
1: Però els números, en aquest sentit, després me va explicar en què trobava que aquesta oportunitat d'autoconèixer-se, això sí que era una bona inversió. I jo me vaig quedar bastant amb aquesta idea que ara duc en el fil d'això que xerram.
0: Sí.
1: Coneixem-nos a una mateixa sempre serà una bona inversió. Trobarem llums, coses que mos agradaran, també coneixerem les nostres pròpies ombres, que no vol dir que no hi puguem fer res, però el manco coneixer-les segur que ja serà la primera passa.
0: I d'avui nosaltres coneixem a Cati Llodrà, que jo crec que ja mos està tocant el coret des de la primera xerrada, des d'aquella primera cançó, fins a el llibre que has triat avui. I crec que la pel·lícula també té molt de sentit i també està molt relacionat amb la manera d'entendre la vida, en Cati. Demà anem al cinema, val?
1: I tant, demà molt bé.
2: IB3 Ràdio és investigació.
3: Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. són l'entorn de les nostres cases, són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals, ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
4: Calor?
5: Moscars?
4: Gelats que se desfan massa ràpid?
6: Tranquils, hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
5: Com les ganes de passar-ho bé.
4: I les converses que enganxen.
5: Les rialles.
4: La bona companyia.
6: Moda estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
7: De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Aquí ens teniu, en Pat Aguiló i jo. Ah, em moven un poc el cul amb, amb aquesta d'en Franco Battiato.
1: És una de les cançons que me fa moure'm sempre, o tararejar o alguna cosa.
0: Sí, i te fa moure't així com un poc. Sí, sí, en el ritme d'aquest centre de gravetat permanent, que no sé si en Pat Aguiló l'ha trobat, el seu, el cert, que és necessari trobar-lo, aquest punt d'equilibri, no sé.
1: Jo crec que el punt d'equilibri és important trobar-lo.
0: I com ella mos va contant, també se troba fent camí. Aquí tenim una dona que és moltes coses, que és actriu, sobretot, formada a la professió del teatre i de l'art dramàtic, que, per cert, companya també d'IV3, perquè ets una de les companyes lingüistes.
1: Sí.
0: Per tant, que mos controles un poquet, que mos fas xerrar bé, sí, amb propietat, però també amb proximitat amb la gent.
1: I que, a més, me deixeu fer aquesta cosa tan graciosa dels barbarismes i barbaritats, que jo la disfruto enormement com a actriu i m'encanta.
2: Fuet.
3: Un fuet, no és com un salsitxón.
4: La paraula d'avui, fuet, ve del francès fouet, o més antic encara, fou, que venia del llatí faig, que són aquells arbres que fan ses fajades.
0: Avui hem d'obrir un llibre, Pat Aguiló. No sé si és complicat per tu, ha estat complicat, ho tenies clar.
1: Mira, va sortir el mig segon. Va ser llegir llibre i vaig dir aquest. Jo cada any tortur o per a mi, a una persona, per Sant Jordi, jo tinc el costum de que, com que no tenc parella, pues jo regal a diferents amics. Amics, amigues, o el que sigui. Sí. I cada any sempre cau algú a qui jo li regal, la meva família i altres animals, del Gerald Durrell. Sempre.
0: I per què?
1: Jo crec que tinc una connexió molt especial amb en Durrell. Com he dit en qualque ocasió, jo volia ser veterinària, és una cosa que m'agradava molt. Volia ser veterinària de zoo.
0: Sí.
1: Hi havia un senyor, quan jo era petita, que feia unes coses per la BBC i sí, tal. I era un naturalista, que era en Gerald Durrell, que va ser un dels grans... o sigui, era un tio bastant julai, que dic jo, igual que jo. O sigui, era un tio amb una formació poc ortodoxa i amb unes idees molt pròpies respecte a com s'havien de conservar els animals, com s'havien de fer els zoos. De sobte va ser una persona que va dir el primer factor a tenir en compte d'un zoo és el benestar de l'animal, és la comoditat, i de 5 factors que deia, el darrer era la comoditat dels visitants. O sigui, la possibilitat de que tu puguis observar un goril·la depèn abans de que el goril·la estigui en un terreny similar al que era la seva deixona, que ell estigui en bones condicions i tot.
0: Clar, que realment el primer és ho col·locam aquí perquè la gent ho pugui veure. No,
1: sí,
0: ell li va donar
1: sa volta. Efectivament, ell li va donar sa volta, va fer un gran impuls pel que era la cria en captivitat per tal de conservar espècies que estaven en perill d'extinció, i més endavant jo vaig descobrir que aquest senyor que m'havia fascinat tant de nina, val, havia estat un nin igualment fascinat a la illa de Corfu, que és la història de la meva família i altres animals, que és quan ell va néixer a la Índia, després se'n van anar cap a la Terra, tal, i quan ell devia tenir uns 10 anys o així, la mare, que havia quedat vídua i que estaven passant un mal moment, van dir, pues venga, cap a Grècia, manca gent, i se n'anaren a Corfu. I van ser uns anys on ell va viure, com he dit, sense una formació regular, però no sense formació,
0: perquè
1: vull dir, ell era germà petit d'en Lawrence Durrell, que és un altre gran escriptor, no? I aleshores tenia amics del germà i el germà que li ensenyaven i ell anava trescant. I arrel d'això, ell va acabar com va acabar, no? Aleshores, me va semblar un viatge invers molt divertit.
0: I si el regales a la gent que estimes és perquè, no sé si veus connexió o perquè tots poden connectar amb aquest llibre, d'alguna manera.
1: Jo crec que el nin que va ser en Gerald Durrell xerra molt de la nina que va ser napat i de l'adulta que és napat. Crec que el trob molt proper. saps? Aquesta curiositat, aquesta torpesa de vegades, ben intencionada, però me recorda molt a mi.
0: Apuntadíssim, aquest llibre, La meva família i altres animals, que entenem que la seva família és un d'aquests animals, clar.
1: Sí, sí, sí.
0: És un d'aquest col·lectiu d'animals, clar.
1: Clar que sí.
0: I tu escrius?
1: Mira, jo escric perquè... bé, jo som molt poc constant, val? He escrit, he fet bitàcoles de viatges i tal. El que passa que darrerament en les xarxes socials tir més a fer vídeos. Vídeos en cert humor, del dia a dia dels viatges. Però una de les feines que faig, de les quals me sento més orgullosa, perquè em sembla una feina meravellosa, és ajudar a preparar homenatges pòstums, funerals, sí, diríem, per gent. Sí. Aleshores, això se fa mitjançant una entrevista amb la família i arrel del que te diuen, tu escrius una biografia més o manco personalitzada o una mica què és el que voldria dir sa família d'aquesta persona i que en aquell moment no estan en condicions emocionals com per dir-ho ells, no? I aleshores, això és una gran pràctica per escriure.
0: Ha de ser un exercici brutal i delicat pel moment i perquè estàs parlant d'algú que no has conegut,
1: sí,
0: segurament, la majoria, sí, de vegades, que has de tenir com molta sensibilitat, molta empatia. No sé com ho treballes.
1: T'has de basar molt en la família. T'has de basar molt en l'escolta. Ja t'he dit, què és el que ells voldrien que se sàpiga? Què és el que ells voldrien que se digui? Perquè jo crec que és el moment on tothom escoltarà. Jo sempre els dic a les famílies, dic, si voleu participar, malgrat que no vos veieu en cor de parlar, tot allò que vosaltres escrigueu serà molt millor que el que jo pugui dir, no? Perquè surts d'un lloc molt íntim.
0: I que hi ha d'assimilar en aquestes diversos homenatges. És a dir, sí, que hi ha d'assimilar, perquè cada persona serà un món, cada família serà un món, el que mos uneix en aquest cas és sa mort,
1: sí,
0: i d'assimilar què hi ha entre totes aquestes persones.
1: Jo crec que és un trànsit on tothom hi passam, val? I això és el que hi ha en comú, i aquí s'acaba,
0: I
1: perquè cada mort i cada persona és un
0: diferent,
1: món.
0: És diferent, però pot ser que diguis, no, és que la gent se queda en lo bo, quan saps aquesta frase que diuen?
1: No sempre.
0: Quan s'ha mort són lloances, no?
1: No sempre, i això és molt interessant que ho diguis, perquè nosaltres, quan jo vaig arribar en El Record, que és aquesta empresa per ser que fa feina, jo me varen dir una cosa molt interessant. Me varen dir, tu no ets una planyidera. Tu no duts la pena perquè la pena ja la tenen. Tu vas allà a facilitar i articular una cosa que en aquells moments és difícil. I pot ser difícil per moltes coses. Perquè estimessis molt o perquè la relació fos difícil. O perquè ha estat una mort dura, o allargada per una malaltia, hi ha un cansament dels familiars, i tu has d'intentar escarbar dins tot això i trobar una cosa, sobretot, digna per a aquella persona. I recal lo de digne, perquè lo de digne no és sempre lo bo d'aquesta persona.
0: Ja.
1: No? Però sí una cosa que, des del moment en què sa família vol dedicar-li un homenatge pòstum, sempre hi ha un petit, saps?
0: Això té un llibre, jo crec que la llarga.
1: Això té un llibre, però hi ha uns principis s'hauria de plantejar molt, molt bé per respectar, sí, el que és la privacitat,
0: sí, sí,
1: de les famílies.
0: Clarament.
1: Això m'ho han dit moltes vegades, i jo ho he pensat moltes vegades, però seria, va de trobar sa manera.
0: Sa manera de com...
1: Perquè realment és una feina molt gratificant, molt maca.
0: Sí, i molt poc habitual.
1: I molt poc habitual, però s'han de tenir en compte aquestes coses.
0: Sí, sí. I de Pat Aguiló, fins aquí. Demà,
1: gràcies.
0: Quasi res, teatre o cinema, tu escolliràs, o no?
1: Aquí sí que no, podríem tirar-nos hores.

0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
1: IB3 Ràdio, formació. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
2: Podem gravar, idò.
3: Dale play.
2: Raül Valls, com estàs?
3: Molt bé, Joan Mimàs.
2: Aquí fent un programa...
3: La gran vida.
2: Passen tantes coses.
3: Cada dissabte i cada diumenge.
2: A partir de les 9.
3: Dual de les 9.
2: No, i no t'obram, i no t'obram.
3: Aquí, a IB3 Ràdio.
0: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
3: Saps què t'ho vull dir?
2: Sí.
0: En Joan Mimàs i Raül Valls. Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.

0: Josep Lluís Pol, com estàs? Benvingut.
1: Hola, molt bé, gràcies.
0: Anem fent aquesta conversa a trossets. Millor l'anam oferint en els oients a trossets. Nosaltres la feim de seguit. Un dia ara som en els estudis d'IV3 Ràdio. Ja han passat l'eclipsi, això sí. En Josep Lluís Pol el va poder veure, a més, molt ben acompanyat, amb molta gent, gaudir d'aquest espectacle que mos donava el cel. Un home que mira molt el cel, que mira molt l'entorn, que ha estat professor de matemàtiques, ja jubilat, però la divulgació continua sent part de la seva vida. I avui toca obrir un llibre. No faig spoiler, però quasi, amb aquesta cançó i amb el llibre que tens a la mà, que per cert és d'aquestes edicions que tenim a moltes cases, eh? Preciosa.
1: Sí, efectivament.
0: Quin llibre mos dus?
1: Bé, és un llibre que a més es du per títol llibre, no? El llibre de mi que he amat. No és el darrer que ha sortit en el mercat.
0: No.
1: Estan parlant de 1276, sí. 1278, però és un llibre que m'ha acompanyat tota la vida i que li tenc una estima molt, molt gran.
0: 1270 i pico, però el tens en ses mans i avui xerram d'ell l'any 2026.
1: Efectivament.
0: Igual que hi parlàvem dels déus de l'Olimp i que encara tot això està molt present, no?
1: Qualque mèrit deu tenir aquest llibre, no? Sí. Tenc que, a més, l'he encalçat amb altres edicions una mica més antigues, és la versió de mossèn Salvador Galmés i és una meravella.
0: I per què aquest llibre? Per què t'acompanya? Perquè segur que està molt llegit.
1: Bé, és un llibre que se basa, està influït per el Càntic dels Càntics, dins la tradició cristiana, i també per el pensament sufís. De fet, ell dins el llibre mateix en algun pensament els cita. I per tant, és un llibre que té una profunditat molt gran. No vol dir que arribis a tot, perquè, evidentment, no som especialistes en Ramon Llull ni en pensament sufí, però, per altra banda, té la virtut de fer-ho arribar de manera molt planera, aparentment, no? Vull dir, i això, dit des de molts aspectes, emplea contradiccions, metàfores, comparacions, i trob que és una manera d'escriure molt interessant, molt, fins i tot podríem dir moderna.
0: Ja, l'hauríem de reivindicar més a Llull o conèixer més, no sé, tenim
1: sempre.
0: Com un geni universal nascut aquí, a Mallorca, ciutat de Mallorca, que, no sé, pareix que entreu en pit més alt. No?
1: Sí, i està molt bé, eh? Vull dir, sí. Que està reconegut arreu, a universitats internacionals, i aquí l'any del centenari de la seva mort, va ser el 16, crec, una cosa així, tampoc està del tot claríssim l'any concret que va morir, però se va fer molta feina, hi ha molta gent a Mallorca que hi treballa, a Maribel Ribó, ja ha traspassat Toni Bonner, hi ha molta gent que hi fa molta feina, però sí, a nivell de divulgació i a nivell de coneixement podríem fer molt més i s'ho mereix.
0: S'ho mereix, sí, sí. I és per aquell titular que diuen que va ser el primer informàtic de la història o és un titular fàcil o com ho explica?
1: Bueno, jo, si t'he dit la veritat, la primera vegada que algú me va dir dins l'entorn del món de les matemàtiques això, no? Que Ramon Llull podria ser considerat una mica el precursor de l'informàtic. Això va dir, bueno, ara potser m'ho hem passat una mica d'estirada, no? Estan molt orgullosos. Però després te'n vas a la pàgina, per exemple, la millor pàgina que hi ha en línia de biografies de matemàtics, que és la pàgina de St. Andrews, Escòcia, per tant, poca sospita de ser una mica per nostrat.
0: Ja.
1: I apareix Ramon Llull allà i aquestes històries, no? Llorenç Valverde és una altra persona que també l'ha reivindicat dins aquest món. I, efectivament, quan veus el pensament científic, matemàtic, o científic o matemàtic que tenia, val la pena, val la pena.
0: Veia que ja fa uns anys que vareu fer una exposició en el Castell de Bellver, en Ramon Llull i Bellver, la quadratura del cercle.
1: Sí, aquí està...
0: És interessant, la connexió.
1: Molt, va ser una ocasió d'aquest
0: centenari
1: de sa mort.
0: Sí, de fet era 2016, sí, fa 10 anys, just.
1: I vaig tenir la sort de coincidir bueno, amb Pere Josep Planes, amb Magdalena Rosselló i altra gent molt saberuda. També són ocasions, quan sempre que montes alguna cosa d'aquestes, el primer que en surt beneficiat és tu. I clar, i quan treballes, quan fas equip amb aquesta gent, pues molt més, no? I sortiren coses molt interessants. El viatge varen fer una gran rosassa de vents en totes les direccions de les ciutats allà on havia estat, a dalt del castell, a la corona de les terrasses. Varen fer un model en 3D a través de la Societat Balear de Matemàtiques de la quadratura i triangulatura del cercle. Però...
0: Que la quadratura del cercle a mi me ven al cap com una frase feta allò de dir, això és impossible. No?
1: Efectivament, molt bé. Això és cultura matemàtica, no? Sí. De dir, què és tancar-se la quadratura del cercle?
0: Sí, això no
1: és un dels grans problemes de la història de les matemàtiques. La quadratura del cercle, Euclides ja la cercava, on parlava, els geòmetres grecs, i llavors la idea era que quadrar un cercle, és a dir, donat un cercle, construir un quadrat que sigui exactament, però no molt, però sinó exactament. Que tingui la mateixa superfície que el cercle donat, aquest quadrat, fet-lo amb les regles clàssiques gregues, que era un regle i un compàs, podríem explicar més coses, sí, però mos quedem amb això, amb un regle i un compàs. Un compàs sense memòria i un regle sense marques, tu no pots construir un quadrat a partir de que te donin un cercle, que tingui exactament, quan feim una cosa realment mai és exacta ni perfecta. Però les idees implícites que hi ha en aquest procés, i finites, és a dir, no he d'estar infinit per fer-ho, no se pot fer. Ja. I això fins al segle XIX no se va demostrar. Això vol dir que hi va haver més de 2.000 anys de gent intentant demostrar la quadratura del segle. Però per sort en matemàtiques hi ha una cosa molt guapa, i és que el que se pot fer s'ha de demostrar, i el que no se pot fer també.
0: També.
1: I això està molt bé, perquè dius, bueno, no ho sé fer perquè no som capaç o perquè no se pot fer. I les demostracions de que no se pugui fer també existeixen, i això és fantàstic.
0: Sí. I ara me fas pensar en una conversa de la setmana passada amb Marta Vilà, que és investigadora en medicina regenerativa, en cèl·lules mare, que diu, clar, tot el que aconseguim i tot allò que no aconseguim, no? Però allò que no aconseguim també forma part del camí per aconseguir una fita, no?
1: I tant. De vegades, amb això de no tenir temps, del currículum, no sé què, mos falta, també parlàvem, no?, de la dificultat de les matemàtiques per molta gent, però mos falta el caire humà de les matemàtiques, és a dir, poder donar, a part de totes les fites que s'han aconseguit, totes les ensopegades i totes fracassos que han tingut els grans genis, que nosaltres fracassem és molt normal, però els grans genis fracassaven, i això, tal vegada, si ho féssim veure, la faria més amable, no?
0: Forma part de l'aprenentatge i mos fa fer moltes preguntes, també.
1: I tant, és fonamental, no? S'assaig erró. Jo m'ha passat algunes vegades amb alumnes que quan un alumne ha fet una cosa amb assaig erró, estan basats de vegades a que si el professor o la professora t'ensenya un mètode, has d'aplicar aquell mètode. I qualque alumne brillant diu, bueno, vaig a provar, i quan li dius com ho has fet, qualque vegada m'he trobat a posar una cara de dir, ui, com que dir, el que m'ha transmeties, he fet trampa.
0: Ja.
1: I diu, ostres, i com han aconseguit que fer assaig erró a qualcú se pensi que és trampa, quan és una meravella. No?
0: Sí, sí. I no deixem de fer-nos preguntes, i hem començat amb aquest llibre de Mica Amat. Dèiem, avui és dia 26, si mos escoltau en directe, i crec que aquí hi ha una coincidència, no?
1: Sí, perquè havia apuntat per si teníem ocasió de llegir-ne un.
0: M'encantaria.
1: I un dels que m'agrada, precisament, dia 26. I quan t'he demanat quin dia s'emetrà això, aquell altre?
0: Dia 26.
1: Dia 26. I diu, cantava l'ocell en l'auberger de l'amat. E venc l'amic qui dics a l'ocell. Si no ens entenem per llenguatge, entenem-nos per amor. Cor, en el teu cant se representa mos ulls, mon amat.
0: Que bé, Josep Lluís. Mos ho deixes molt bé per demà parlar també de cinema, de teatre, perquè crec que també mos durà fer un poquet de poesia. Fins demà. Les pàgines d'un llibre poden ser un bon inici per a una conversa. Gràcies per compartir-ho amb els oients d'entre avui i demà. Nati Sánchez, Cati Lladrà, Pat Aguiló, Donald Miranda, Josep Lluís Pol. I gràcies, oients, per sumar-vos a aquestes converses polisèmiques d'estiu. 5 convidats, 5 converses fetes a trossets per compartir al llarg dels 5 dies de la setmana, de dilluns a divendres. Si vos heu quedat amb ganes de més, demà tornam. I si voleu recuperar el que ja m'ha més, cercau el programa Entre avui i demà a tot IB3 o a l'aplicació d'IB3 Ràdio.

són molts. I vols, en cap canvi, un de sol. Superfantàstic! Superfantàstic!

que procura conciliar les doctrines que semblen millors i més versemblants, tot i que procedeixin de diversos sistemes. Eclàctic, la convivència musical a IB3 Ràdio, amb Ferran Pereira.

Què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes. Aquí estem, de bell nou, per a presentar-vos una nova sessió de l'Eclèctic, l'espai d'IB3 Ràdio en el que comptem amb totes les músiques. I te les oferim de dilluns a dijous a partir de les 11 del vespre i fins a arribar a la mitjanit. Hem encetat la sessió amb el tema titulat No cal que ho entengueu i sembla tot una declaració d'intencions sobre l'àlbum que ens acompanyarà aquest vespre. Sí, i és que la companyia Elèctrica d'Arma enregistrà el 2008 un àlbum en el qual fusionava composicions de Mike Davis i de Joaquín Serra. D'aquesta manera, la cobla i el jazz convivien en aquest treball.

No cal que ho entengueu. Efectivament, limiteu-vos a gaudir de la música. Això és el que sembla que volia que quedés ben clar la banda catalana de Sants. El misteri de Miles Serra i les músiques mutants. Així es titula aquest àlbum. Més que una provocació, pens que és una aproximació o experimentació entre ambdues músiques. Per altra banda, Michel Maguet, el trompetista francès, ja havia fet qualque cosa semblant amb el seu sardana jazz. Dos universos sonors, no sé si paral·lels, que cerquen el seu punt de connexió i, en tot cas, el troben en aquest segell inconfusible que marca i ha marcat sempre a la Dharma. Acabem de sentir El vent de dalt i ara sonarà Cadó.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és entreteniment. Comença el dia amb la informació més completa.
2: Són les 7.
1: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
2: Bon dia, matí complicat a les Balears.
1: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
2: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
1: Amb totes les veus i les reaccions.
2: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
1: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí, IB3 Ràdio. Serveis informatius.
3: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.

Era el 1967 quan els germans Fortuny oferien el seu primer concert sobre un escenari. Allà naixia la Companyia Elèctrica d'Arma, un grup que mostraria gran originalitat a mesclar la música de cobla i el folk català amb les corrents més contemporànies del rock, el jazz i la psicodèlia. El resultat fou una música festiva molt diferent a la que feia la resta de músics de l'època, convertint-se en tot un referent del panorama musical català. El 1975 editaven el seu primer treball, Diumenge, el que seguí una destacada carrera discogràfica. Avui recuperem no el seu darrer treball, sinó una producció del 2008, El misteri del Mais Serra i les músiques mutants, un àlbum diferent, interessant, trepidant a la vegada i diria que una de les seves propostes més arriscades. Han recuperat l'eclèctic amb Blue Noia i ara sentirem d'una manera silenciosa i festa camperola.

La música del trompetista nord-americà Miles Davis i la cobla de Joaquín Serra, compositor que destacà especialment per la creació de sardanes i, per cert, també fou un rellevant pianista. La simbiosi d'aquestes músiques, amb una alquímia quasi perfecta, és obra de la banda Companyia Elèctrica d'Arma, a la que sentim amb aquest àlbum, El misteri de Miles Serra i les músiques mutants, publicat el 2008. Bé, ara sentirem una peça que no pertany a aquest àlbum, perquè el que ens queda per sentir és un tema llarg que el deixarem per al tercer bloc de l'Eclèctic. Ara recuperarem Resistir és vèncer, un tema que pertany a l'àlbum Flamarada, aquest sí que és el seu darrer treball.

bassals i terra, mirall i ocells, d'una illa sempre nostra, el detente va la mai desdit i el mocador groc sota el coixell. Si sabessis com t'enyoro, cor de lleó i àliga daurada, i les taronges de l'alí. Una porta que mai tanca, una nota que no sona, veig la dona del vestit, el bon àngel de la dansa. És endins cada revolta, que és present i complaent. Quan tothom dorm, el meu cor canta. Resistir és vèncer. Com estimar, voldrà dir sempre compartir. Resistir és vèncer. Com estimar, voldrà dir sempre compartir.

0: La convivència musical a IB3 Ràdio. Eclèctic, amb Ferran Pereira.
1: IB3 Ràdio és diversitat.
2: Primera pregunta que feim sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot? Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot?
3: Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare.
2: Si a tu te dic pinta,
3: mur,
2: portada.
3: I si a tu te dic gra,
2: que te venes cap primer de tot?
0: Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
4: A partir de les 11 del vespre i de dilluns a dijous, a IB3 Ràdio tenim totes les músiques.
0: Eclèctic, amb Ferran Pereira.
5: Bé, estimades i estimats, com vos he dit abans, el darrer tema que ens queda per sentir de l'àlbum, El misteri d'en Miles Serra i les músiques mutants, el reservem per aquest darrer bloc de l'Eclèctic i amb ell acomiadarem la sessió. Roda Dolorosa, companyia elèctrica d'Arma. Tornarem demà, ja ho sabeu, amb més música i sempre diferent. Eclèctic, on tenim totes les músiques per les que val la pena trencar el silenci. A la realització tècnica i postproducció ens ha acompanyat Romina West, direcció, presentació i selecció musical, Ferran Pereira. Gràcies per ser-hi. Salut i bona música.

Tento el número 1220. Avui fa 87 anys de l'afusellament en el cementeri de Palma de l'inquer Antoni Bastard Seguí.

0: 87 anys fa avui que la repressió franquista fusellava l'inquer Antoni Bastard Seguí i avui la seva ciutat, Inca, li dedica una pedra de la memòria que s'instal·larà davant casa seva en el carrer de Sant Antoni en un acte que començarà a les 7 de l'hora baixa. És un homenatge que pretén reivindicar la seva figura d'un militant actiu en les lluites de la classe obrera, amb dedicació sindical, sobretot en l'indústria d'Inca i vinculat també a la premsa anarquista de Mallorca. Naixia a Inca el 1891. Antoni Bastard va començar a fer feina a la fàbrica de Can Xilles. Es va implicar en el moviment sindical i en la mobilització de la classe treballadora i es va afiliar a la Justícia, una organització anarquista vinculada a la CNT. Lligat al moviment obrer inquè, sobretot en els sectors del calçat i l'indústria tèxtil, tan importants en aquella època, també va destacar com a articulista a la premsa llibertària. Amb el cop d'estat de 1936 va ser detingut i condemnat a mort. La sentència es va executar avui fa 87 anys, el 26 d'agost de 1939, en el cementiri de Palma. Amb aquesta nova pedra de la memòria que s'instal·la avui hora baixa a Inca a partir de les 7, és la cinquena que es col·loca a la capital del Reiguer després de les dedicades a Antoni Mateu Ferrer, Pablo Ferrer Madariaga, Gabriel Boades Pons i Llorenç Beltran Salvà. Comencem.
1: Fem un tèntol. Tèntol, en Celestí Oliver.

Passen 8 minuts de les 3 en punt. Com estàu? Ben retrobats un dia més a Tèntol. De dilluns a divendres vos acompanyam entre les 3 i les 6 del capvespre, com sempre, aquí a IB3 Ràdio, un programa que, com bé sabeu, sabem de paraules, o ho intentam. També jugam amb l'actualitat i, en definitiva, un programa que té totes les lletres, però qui les tenen totes i també les saben són na Maria Pons i en Miquel Junch.

0: Maria Pons, Miquel Junc, com estàu?
1: Ué, com anam?
0: Ué, com anam?
2: Va bé,
0: tu has dit això de ué, com anam, eh?
2: Moltes vegades.
0: Un parí de pizza, parí de pizza mallorquí.
1: Bé, jo i tot, molta gent de les illes, no?
2: Sí, sí, jo també ho he dit moltes vegades.
0: Ah, no, clar, sí, però a IB3.
1: És que ara raó, perquè una vegada vam anar a gravar ué, com anam, i un fèiem una festa perquè era un programa redó de, no sé, 500, 600, no me'n record. I va dir, visc el programa The Way, com anam.
0: The Way. I d'això...
1: I crec que m'agrada més Way.
0: Jo és que dic més Way que Web.
1: Way,
0: o sigui,
1: no?
0: En cas diu
1: així com a sorpresa.
2: Web.
0: Web, com anam. Sí.
1: És vera.
0: Sí. I com estàu? Anant bé?
1: Una monada, bé,
0: una
1: i tu?
0: Una monada. Bé, dinats?
1: Això sí.
0: Ja
2: han
0: paït el sushi de la Maria d'ahir.
2: Sí, va ser boníssim. Sí.
0: Avui cadascú s'ha duit lo seu.
2: Bé, ahir també. Ahir també.
0: També, però la Maria va compartir.
2: Avui no ha compartit, no. Avui aquest no sé què duen.
0: Avui cadascú
2: no
0: sé ha anat a lo seu.
1: No, no, no hi havia tant.
2: No.
1: Hi havia fam.
0: Hi havia fam. Bé, avui és dimecres, eh?
1: Sí.
2: Sí, ja és dimecres.
0: Ja en setmana. Sí. Està bé, està bé. I d'ahir començam, i què tenim avui per aquí, per Tèntol, Maria?
1: Idò, començam com fan cada dia jugant a la batussa de Tèntol, i avui coneixerem també una nova editorial en català que s'estrena aquest curs que ve a Mallorca, aquest curs que ve aquest setembre concretament, per tant és més que bé, que ja començam la setmana que ve, tot està per venir, i es diu Veus pròpies i arriba per repensar el cànon literari.
3: Inscrita a la llengua amb l'agulla fins als pètals de la nit, sèpals, tiges, una per una, ens han arrencat. Ens han fragmentat com dues nines i ens han segrestat les mirades. Les derip i les urpes. Hem volgut viure l'entrefos.
1: I d'Ovos Pròpies s'estrena amb dos títols, Cròniques d'un mig estiu de Maria Antònia Oliver, que precisament també aquest setembre, dia 4, es podrà veure adaptada al teatre per part de La Fornal. I l'altre títol és Algú en la distància, de Dorothy Whipple, i aquest

Martorell i que avui coneixerem. I avui també brufarem aquests 30 anys que fa enguany el Rock amb Rostoi de Maria, mira, precisament ahir que teníem Maria de la Salut com a concursants, i que se celebra aquest dissabte.

0: i ja ho van xerrar, hi heu anat mai en el Rostoll,
1: sí,
0: en el Rock and Rostoll. Mm. En Maria no, eh? No?
1: Sí, no. Un parell d'anys.
2: Tu sí,
1: bola,
2: és que...
1: Anava
2: és
1: a dir
2: que...
1: bola, no, un parell d'anys hi vaig anar, sí.
0: Jo hi he anat un grapat d'anys.
2: Sí. Vos pega, si mateix.
0: Tu també, Maria, no sé com
2: a
0: no hi he anat.
2: A mi m'apego.
0: Sí. Sí.
2: Jo lo de dins
1: però
2: de safareig.
1: Però he fet de tot, eh?
0: No fa falta entrar dins de safareig. Perquè de fora hi ha molta gent que de fora.
1: Jo he acabat en el safareig.
2: I en els bergers?
1: Ai, no. No.
2: Accidentat, jo que sé.
1: Això sí.
2: Con gent que sí.
1: Tornes a que teva, ple de pols,
0: i
1: ple de rostoll.
0: I amb molt de sol.
2: Sí, i manc, perquè... sí. Ja ho diuen, qui però, no va al pols...
1: Si feies tard no o feies prest, acabaves
2: zero.
1: En el safareig. No, no tenia... I a vegades, si entrava, no tenies escapatòria. No,
2: no.
1: No sortia... Clar, llavors... Bé, això era de fa anys, eh?
2: Que passa, hi havia massa gent i no podia
1: però,
2: sortir.
1: Clar,
0: crec que hi ha més gent que abans i tot. Eh?
1: Has de baixar dins un safareig.
0: Clar.
2: Però quan se fa, amb una escala?
0: Hi ha una escala.
1: Tant,
0: hi ha una escala.
1: Hora de pujar, és un camí de no retorn, moltes vegades.
0: Sí, això és.
2: Que poètic.
0: 30 edicions des d'aquell 1995 en què el Rock and Rostoll es va començar a celebrar, com diuen nom, un Rostoll de Maria per part dels joves mariandos i on tot el poble s'hi ha implicat des de sempre. En parlarem amb els seus creadors i amb les generacions que l'han mantingut aquests 30 anys.
1: Això mateix, farem una mica d'història, una mica d'homenatge també uh-huh. en aquests mariandos que varen crear aquest Rock and Rostoll i que 30 anys més tard encara continua més viu que mai i ja és un dels actes més esperats de l'estiu, d'aquest uh-huh. calendari d'estiu per tancar aquestes darreres coatjades d'aquestes setmanes d'estiu. I avui ens visiten a Raquel Agüeros, que per cert ja és per aquí.
2: Sí, no sé molt si de topada, pels que s'ha
0: arribat,
2: sí.
0: Arribat ràpid.
1: Sí, és a l'estudi 3, enregistra coses. Bé, no sé si ho podrien dir. Però bé...
2: Ja ho he dit.
1: Sí, ja ho he dit. Na Raquel Agüeros avui torna a Contracor.
3: Bon dia, llampuguetes meves, com estàu? Tornem a Contracor de dimecres amb el repàs de les portades, amb tothom en aquestes illes, menys si ja acaba aquest estiu, que no podem més... I encara serà pitjor, diuen.

0: Xocador.
1: Fa calor, fa calor.
2: I amb poguetes,
1: sí,
2: eh? Molt,
1: i amb poguetes.
3: M'ha encantat, sí, això.
1: Clar, ahir mos degué sentir.
2: Clar.
1: No?
2: Se nota que
1: clar,
2: mos,
1: mos, mos, mos escolta. Na Raquel mos escolta. I clar, li degué quedar això de llampuga. Clar, i s'obria sa veda. I començava aquesta temporada de llampuga. I clar, llampuguetes, molt bé. I d'ahir, a partir de la tercera i darrera hora de Tèntol, és a dir, a partir de les 5, Tèntol entrevistarà Tèntol.
2: Exacte, mai millor dit, i aquesta gràcia d'aquesta entrevista.
1: De paraules,
2: sí, sí,
1: no? Metallinguatge.
2: Exacte, perquè avui qui visiten aquest estudi és el grup mallorquí Tèntol, i sonen així.

0: Sí, així sona Tèntol, aquest programa, perquè aquesta cançó sona Tèntol, però així sona un grup que es diuen Tèntol.
1: No sé com serà de fer aquestes bromes, no, en l'estiu avui.
2: Està on fire, que has berenat?
0: Coca.
2: De què?
0: Però he berenat fa hores, eh?
2: Coca de què? Dolça
0: Coca,
2: salada?
0: Coca, bamba.
2: Mua de tants que fan.
0: Sí, sí, sí, sí.
2: Què te pareix?
0: Sí. El Guidina. Sí.
2: No se pot demanar més.
0: I de, clar, Tèntol, que són anteriors a Tèntol, de fet, perquè és un grup que du des del 2013 en diferents etapes, en diferents formacions, i el 2024 se varen reactivar amb una nova formació que sempre pivota damunt dos components, i tots tres ens visitaran per conèixer la història d'aquesta banda, que supos que els farà molta il·lusió.
2: Anava a dir que ells mos havien copiat, però nosaltres els hem copiat a ells.
0: Bé, clar, no sé, no sé.
1: Bé, nosaltres.
0: Sí.
1: Nosaltres tampoc tenim ningú per el nom del programa.
2: No, tampoc.
0: Un programa, vàrem copiar ningú més que una expressió.
2: Exacte.
0: Fer aquesta pausa.
2: Sí.
0: Bueno, i a Tèntol visiten a partir de les 5 Tèntol. I avui, qui també visita Tèntol, avui serà un programa que repetirem molt Tèntol. I d'ahir és natiu que ens du un plat bé d'estiu que encara podem menjar.
3: Molt bon dia, oients de Tèntol. Aquí, la senyoreta Brioche. Avui, a Gastronomia Arsiana, toca primer anar a mercat. Necessitam mongetes de confit, tomàt i ceba i un parell de verdures de temporada, que avui han de fer escudella fresca. Un plat exquisit. M'encanta. Veniu en jo? I de vinga, mos veiem més tard a Gastronomia Arsiana. Tèntol!

0: Té de tot, eh? Natiu, té de tot.
1: Sí, sí. Cançons per tot, ja també, com en Tomeu Pinyo.
0: Sí, m'ha encantat aquest Tentol,
1: sí.
0: Que el podien tenir de timbre de WhatsApp, en el grup de Tentol.
1: Sí, sí. T'anava a dir només en el grup de Tentol.
0: Sí, no, sí, sí, sí, sí. No, que ja sona.
1: Si no, ja tornaria...
0: Ja n'hi ha bastament, però ho podríem fer, això, configurar mòbil perquè sonàs així. Mm. Sí.
1: Sí, sí.
0: Bé, heu menjat escudella fresca?
1: No me sona.
0: D'altres coses no en xerrarem, eh?
2: Quan?
0: D'altres coses que canten en tiu.
1: No.
2: Què dius, en sa vida o al
1: jo no me sona menjar mai.
0: Sí, en sa vida.
2: Sí.
1: Escudella clar. Fresca. Ara mateix no.
2: No ha arribat a sa pobla, sa escudella.
0: Sí, encara hi som a temps.
1: Rat brut, que sempre va bé.
0: Encara hi som a temps, eh? En podem menjar.
2: Clar que sí.
0: I avui en menjarem perquè en farem en natiu. Bé, 3 hores de Tentol, que no han fet més que començar, i tenim les línies obertes per qui participeu en directe.
1: Ho podeu fer a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
3: 646 93 45 01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
2: I també podeu participar a Tentol en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971 13 99 00,
1: o escriure'ns a l'Instagram del programa, que és @tentolivetres, o també al Facebook de Tentol,
2: o bé el correu electrònic
0: sorpresa
2: que nosaltres, que Tentol @ivetresradio.com.
0: Beníssim.
1: Molt bé.
0: Beníssim.
2: A mi em vaig ser ganes en sor sorpresa. No, en Celestí sempre li pare ganes.
0: No, sempre.
2: Sempre.
0: Tu sempre.
1: Tu que a xerrar fluix. O sorpresa.
2: És que les vostres veus fan més goig.
1: Creus? De cridar més?
0: Sí.
2: No, per això, perquè vos sentin a vosaltres.
0: Ho ha de fer amb més força, amb més ímpetu.
2: Bé, demà.
1: Va, Maria, va.
2: No, demà.
0: Demà, que sí, que encara tenim 2 dies més per endavant aquesta setmana.
2: Sí,
0: i ja podem saludar a qui està darrere del control dels botonets d'aquest programa d'avui, de Tentol, Níker Hernández. Níker, moltes gràcies per ser-hi. Avui, mira, va ratxat. De camiseta.
2: Mor riu, el Marco.
0: Sí. Riu.
2: Sí, sí, ell sempre riu.
0: Gràcies, Iker. Supos que hi seràs fins les 4. Sí? Una horeta.
2: Correcte.
0: Després ja hi haurà, com sempre, no sé per què, fan relleu.
2: Se cansen de nosaltres.
1: Se cansen de nosaltres.
0: És com una, sí, és com una marató, normal. Això. Sí. Bueno, són les 3:22. Vinga, ens hi posam.
3: La rabiosa actualitat.

0: I d'un dia més, com fèiem aquest mes d'agost, jugam a la batussa, és a dir, veniu als pobles d'arreu de les illes a concursar en aquesta batussa de Tento. L'objectiu és que faceu el màxim nombre de puntuació i a principis de setembre, és a dir, la setmana que ve, ja reunirem els pobles que hagin obtingut major puntuació i sabrem quin és el poble més tèntol de les illes, que és per això que fem aquesta batussa. Per ara, els pobles més tèntol són, en tercer lloc, Muro, amb 83 punts, en segon lloc, Porreres i Cap de Pere, empatats, amb 85, i en primer lloc, Marratxí, amb 88 punts. Per tant, haurem de desempatar aquí, Porreres i Cap de Pere, per començar.
1: En qualque moment, sí.
0: En tenim 4 en aquest pòdium.
2: Fa dies que no se mou aquest pòdium, no?
1: Molts.
0: Bastants. Diria que fins i tot... Què? 2 setmanes?
2: Pot saber. Sí,
0: clar, Marratxí, varen venir...
2: Me'l van d'un ciurell, això és el que recordo.
0: Sí, quan va ser... 2 setmanetes.
3: El millor regal que mos han fet és el del Cudi, però.
0: Sí.
2: Se'l va quedar en Miquel.
3: Sí. Sí, sempre m'ha agradat molt.
0: Sí.
2: Que era? Ferretina d'escavall.
3: Una ferretina d'escavall de la rotonda.
0: Crec que no ho varen dir. Ho varen dir en directe.
3: Crec que mos ho varen donar després.
0: Les aferrades, ja?
3: L'he aferrada a casa nostra, sí.
2: A bon?
0: Ah, sí, bon.
3: A la cuina, una paret que tenim...
2: Una paret?
3: Fotos i coses així.
0: I com és aquest adhesiu?
3: És l'escavall de la rotonda.
2: No el visualitzes?
0: Sí.
2: Taronja.
0: Clar, la gent, els oients, no l'han vist.
2: Així alçat.
0: És per il·lustrar-ho.
3: Sí, és l'escavall alçat. El mateix que hi ha la rotonda.
0: Sí.
2: Polèmic, per cert. En el seu moment va ser polèmic, sí, perquè ningú sabia què era. Molt bé, m'ho marxa l'altre dia.
3: Ara tothom el visualitza. Quan dius el cavall del Cudi,
2: això és un gall, i dic, però com que sigui un gall?
0: Amb una cresta llarga.
2: Perquè era com una forma que, bé, la gent no acabava de reconèixer, però en fi.
0: Bé, Maria, hem de començar, no?
2: Sí.
3: Sí, qualque moment sí.
0: Però no és per tu, no ho dic per tu.
2: No, quin poble bé, vinga.
0: I d'avui, quin poble bé?
3: I del poble que passa avui per la batussa de Tento és... Vall de Mossa.

0: amb aquest Valldemossa, dels Valldemossa, i d'avui jugam amb el poble de Valldemossa, que és un poble mallorquí que limita amb els municipis d'Esporles i Palma, al sud, Banyalbufar, a l'oest, Deà, al nord, i Bunyola, a l'est. Valldemossa pertany a la Serra de Tramuntana, per tant, s'integra en l'espai declarat com a Patrimoni de la Humanitat per l'UNESCO des del 2011, per tant, considerat paisatge cultural.
1: Els paisatges d'aquest municipi, amb els seus bancals de pedra en sec, marjades d'oliveres centenàries i miradors naturals sobre la mà, són reconeguts com emblemàtics de Mallorca.
0: El seu gentilici és Valldemossina o Valldemossí. Ho diré millor, Valldemossina i Valldemossí.
1: Doble S,
0: eh? Clar, que té doble S. Sí, sí. I el poble compta amb uns 2.000 habitants.
2: Són poquets. La majoria d'ells viuen a la vila o al nucli central, però el municipi presenta altres nuclis de població, són el Nogaral, el port de Valldemossa, són Ferrandell, són Gual i són Maixella.
0: I sabeu quins són els llinatges més comuns de Valldemossa?
1: Tu diràs.
0: I d'això són Torres, Calafat, Mas, Morell, Colom, Pons, Ripoll i Estaràs. I el seu topònim té diverses teories sobre la seva etimologia.
1: Tot i així, la més estesa és que és un compost híbrid català i aràbic. En aquest sentit, estaria format pel mot vall, que primerament va ser hisen. És que això ho fa millor en Miquel, lo dels mots àrabs.
2: No ho sé, jo trobo que t'ha quedat beníssim.
0: Hisen.
1: Hisen, que vol dir castell en àrab. I més tard va ser substituït per vall amb la conquesta cristiana del rei en Jaume I l'any 1229. Per tant, tenim aquest vall, i després tenim el nom del noble àrab Musa, que podria haver derivat en Mossa, Valldemossa.

0: que parada l'heu ballat, eh? Parada de ball
1: de mossa.
0: Ballar
1: no, perquè no en sé, però...
2: Però coneixíem,
1: Coneixer,
0: fet un poc així, sí. Moviment de cadera.
2: Exacte.
0: Això segur, tothom, eh?
2: Tal qual.
0: Que parada de ball de mossa, de música nostra, una de les moltes versions, i pel que fa a la història de ball de mossa, un dels punts més destacables en aquest sentit és que el poble va veure néixer la seva patrona.
2: Ella és Santa Catalina Tomàs, també coneguda com la Beata, la Beateta, i cèlebre pels seus miracles durant el segle XVI.
1: D'altra banda, li ven de 1838 a 1839, el compositor Frederic Chopin i l'escriptora George Sand es van allotjar a les cel·les de la Cartoixa, un retir que va inspirar algunes de les seves obres cabdals.

0: També inspirat en Toni Font, eh?
1: I sí, ja veus, tant un com l'altre surten a la cançó. Així mateix, però, poc després, la Serra va captivar també el nostre amic d'aquest programa.
0: Ah, sí, jo, el vostre. Sí.
1: L'arxidor Lluís Salvador d'Àustria, el Miquel, qui va, que va adquirir en el seu temps finques emblemàtiques per protegir la natura local.
0: Aviat haurem de caracteritzar de l'arxiduc, eh?
2: Sí, si me donàveu dos ves que tenia aquesta persona, no sé si me tornareu a veure.
1: També devia seduir clars, com en Miquel.
2: Sí, segurament.
0: Clar, bé, xerrant de... d'economia, Vall de Mossa, evidentment, ha evolucionat.
2: Des d'un model basat en l'agricultura, on els principals cultius eren l'oliverar, els herbacis i els fruiters, la ramaderia, que tenia predominança del boví, seguit d'oví i cabrum, i la pesca al port, cap a un predomini del turisme i el sector serveis, que avui representa la principal font d'ingressos d'aquest municipi. Fins i tot els mallorquins van a cercar allà la tradicional coca de patata.

0: Un sort d'home seta rockera.
1: T'ha agradat, eh?
0: Sí, molt, clar, en Suasi.
1: De Fora de Sembrat.
0: Fora de Sembrat, sí.
1: Que no tots eren Vall de Mossins, però n'hi havia que sí. Mm-hmm.
0: Clar, ben triada. Clar, en l'àmbit de festa, malgrat la seva mida reduïda que té Vall de Mossa, celebra diverses festes al llarg de tot l'any.
1: Les més conegudes, com podíem deduir ara, són les festes de la Beata, que són les festes majors del poble, i tenen lloc cada estiu coincidint amb la data de la mort de la Santa, que és el 28 de juliol. Durant aquests dies, el municipi s'engalana en honor a Sort Home Seta, i des del 1962 és costum que les cases llueixin rajoles pintades amb escenes de la vida de la Santa i els carrers es decoren amb flors i murta.
2: Ara bé, el patró et Sant Bartomeu, dia 24 d'agost.
1: Sí, és a dir, dilluns, va ser.
2: Sí, sí, sí. Tot i que els actes no tenen tanta magnitud com les festes de la Beata.
0: És que com la Beata no hi ha,
2: no hi ha res.
0: Res.
2: No hi ha res. No, no.
1: Que santa mallorquina, sí. Però ells diuen Vall de Mossina.
0: Clar.
2: Va ser la primera santa mallorquina i de Vall de Mossa també. Mm-hmm, així que,
0: la seva. No.
1: Devoció.
0: Sí, devoció. I, clar, jo tenc un refrany.
1: Que ha sortit molt.
0: Sí, m'estim més que el digueu vosaltres, en els vostres.
1: Venga.
0: Perquè, clar, meu ja l'han sentit moltes vegades, el recordant, però... Va. Dia, a Pollença diuen la, i a Solla diuen l'u, i a Vall de Mossa tu, i a Ciutat, Vossa Mercè.
2: Mira, jo te'n diré una altra. Som estar de Vall de Mossa i també Trinitat, i he vist s'encadirat de l'església de Cartoixa.
0: Ah, veus, aquesta, mira, aquesta és més bona.
1: Vinga, sí. Jo en tenc una altra també, que diu, Vall de Mossa per a mi no és una vall emmortada. És veritat que hi som nada, però no hi desig morir.
0: També és bona, eh?
1: Tanta murta, sí, sí, que posen pels carrers per les festes.
0: Molta murta. I dit i fet, avui juguem amb Vall de Mossa.

Però abans vos hem de fer la pregunta del dia, que diu així. Vos demanam, ja ho sabeu, pels pares gentilicis. És a dir, quin pare gentilici tenen els valldemossins i valldemossines? És a dir, el malnom que reben la gent de Valldemossa, més enllà del seu gentilici.

0: Per aquí m'he iniciat un viatge en carro, eh? Cap
1: el
0: a Valldemossa.
2: Sí. Podem anar.
0: Podem anar, ara.
2: Com ja mare.
0: Que fa, que l'on
1: fa. Està un poc a la carretera, sí, però bé.
2: Sí, més aquests dies que fa aquest temps, com avui.
0: No, no sé si tot el món miraria, perquè si ja participa en carro des d'aquí, des de l'estudi d'Ivetra Ràdio, sí, fins a Valldemossa.
2: Vintage seria.
1: Sí, sí, sí. Vistis, vinga.
0: Potser sortirien per tot, eh? Sí, sí. Bé, de quin mal nom reben el Valldemossins i Valldemossines? Com ho han de fer els oients per contestar aquesta pregunta?
2: I doncs poden enviar la seva resposta a l'història de l'Instagram del programa, @tentolivetres, o bé telefonar-nos al 971-13-99-00 per entrar en directe.
0: I quin mal nom reben els habitants de Valldemossa? Ara tornem.

0: IB3 Ràdio és participació. IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la Ràdio Pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
1: Josep, com estàs?
2: Molt malament, fa molta calor. És a dir,
1: Fes calor, posa'ns aire.
2: No, ara estic bé aquí.
1: Fa calor psicològic.
2: No ho sé, jo. Quan hi ha vacances?
1: Nosaltres? Ah, no ho sé, nosaltres no ho fem.
2: Xiu-xiu és tot l'estiu.
1: Sí.
2: Ah, que bé.
1: Servei públic.
2: Servei públic total.
0: Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.

0: Idò, hi passen 9 minuts de les 3 i mitja. Som en directe aquí a Tèntol i, com cada dia, vos demanam pel pare gentilici del poble que ve a concursar a la Batussa. Avui passa per aquest concurs Valldemossa i, per tant, demanam quin és el mal nom que reben els valldemossins o valldemossines, si és que en tenen.
1: Avui tenim una resposta d'en Joan Carles Palos, amic d'aquest programa.
2: Sí.
1: Que en sap moltes vegades, mos contesta, sí. Moltes vegades, mos diu que els hi diuen faveros.
0: Faveros?
1: Li haurem de demanar per cara, li enviaré un missatge que mos expliqui per com.
2: Que interessant.
0: Volen saber per què.
1: Sí.
0: Faveros, faveres i faveros. Bé, demanarem a les nostres concursants, que són ben joves, a veure si en saben cap de mal nom, que també els diuen a la gent de Valldemossa. Per tant, avui juguem amb Valldemossa.
3: Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
0: Per abans, i elles ho saben bé, s'hauran de sotmetre a la nostra màquina, al nostre qüestionari electrònic.
4: Un qüestionari electrònic.
5: He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
6: Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
7: Sigueu benvinguts. Comencem.
8: Qui sou?
9: No m'heu dit el nom.
5: Noms i adreces.
10: Jo soc n'Àfrica.
11: Jo soc na Carlota.
12: I jo soc na Martina.
13: Ah, bon dia. Com va això? Tot va bé? Bé, on érem? Sí, els estudis. A quina escola va anar?
10: Jo en Esteim Nicolau Calafat de Valldemossa.
11: Jo nau.
12: I jo, l'Aina Moll.
6: Mai no escolta la ràdio?
10: Jo sí que l'escolt.
11: Jo no molt.
12: Jo sí.
14: M'escolta, t'agrada cuinar?
10: Molt, sí, m'encanta.
11: No.
12: A mi m'encanta cuinar.
6: Quan va ser l'últim cop que vam comprar res de nou?
10: Fa 2 dies.
1: Què vas comprar, men?
10: Aquesta camiseta.
2: Ah, per venir a ràdio.
1: L'has estrenat avui, no?
0: D'estrena.
11: Fa 6 dies.
0: I què vas comprar?
11: Roba.
0: Roba.
12: I jo també fa uns... una setmana o dues.
0: Roba, també?
12: Sí, també.
0: Molt bé.
6: T'agrada viatjar?
10: M'encanta.
11: A mi també.
12: A mi no massa.
15: Sóc el tinent Colombo, de la policia. Em pot parlar dels seus costums? Quins esports practica?
10: Jo faig hoquei i gimnàsia artística.
11: Jo faig vòlei.
12: Jo faig hoquei, també.
16: Una actuació extraordinària.
17: Deixem-ho per avui.
18: Moltes gràcies.

0: I d'altres bous ben joves, diria que de les més joves que han vengut a la batussa de Tèntol aquest estiu, que han contestat tan bé aquest qüestionari electrònic, i ja les podem saludar. N'Àfrica, Fiol, na Carlota Estarelles i na Martina, bon nin, com estàu?
1: Molt bé.
0: Contentes de ser aquí?
2: A vegades han dit molt bé.
1: Molt nervioses, sí.
0: Nervioses, per què?
1: No sé.
0: Perquè teniu un micro davant.
1: Sí, bàsicament.
0: Per respost.
3: No. M'han de dir que són unes atletes d'esta casa, Vall de Mossa, perquè les tres són les dames d'honor d'enguany, no?
1: Sí.
3: Com ho heu viscut,
0: dames
3: això?
0: Dames d'honor, enhorabona, primer de tot.
1: Gràcies, gràcies.
0: Com ho heu viscut?
4: Bé, sí.
3: Què fa una dama d'honor?
2: Sí,
3: conteu-m'ho.
2: Què significa això? Perquè nosaltres no som de Vall de Mossa. No. Sabem...
4: És com la patrona de les festes del poble.
1: Sí, les dames d'honor són les que acompanyen a la reba, que són com a... Sí, que la reba és la patrona i les dames d'honor són com a les que l'acompanyen. Sí. Perquè com a que no estigui tota sola i això.
0: Sou les acompanyants de la patrona.
1: Sí. Exacte. Sí.
3: I com aneu vestides?
4: Amb roba bastant antiga i elegant, i amb moltes joies.
1: Com a de senyora, en lloc de pagesa, sinó de senyora. Amb el rebosillo, el gipó i la falda.
0: I d'on heu tret aquesta vestimenta?
1: I doncs jo, per exemple, la falda me la fa ma mare.
3: Que bé.
1: Després el rebosillo també, però el gipó ja el teníem d'altres anys.
5: Allà tot la meva padrina.
3: Quin luxe.
4: I jo, pues, de gent que m'anava donant familiars, amics...
0: Que bé,
3: i
0: un pot de per tot.
3: Vos ha triat el poble, no? O com se llegeix la dama d'honor?
1: Amb un sorteig.
2: És un sorteig.
0: És un sorteig.
3: O sigui, vau tenir la sort de sa voltros.
5: Sí.
1: Sí. O sigui, nosaltres d'aquest any només érem quatre i va sortir sa reba i nosaltres tres que varen quedar ses dames d'honor.
2: No era difícil guanyar aquest sorteig?
5: No.
2: Si només éreu quatre.
1: Sí.
0: No. Supos que heu fet un sopar. On ha d'arribar aquest sopar?
1: Bueno, varen fer un mig sopar el primer dia, però ja està, res més, no.
3: Una celebració, com heu viscut aquest dia? Vos vareu emocionar quan vareu sortir per les festes?
5: Sí, sí.
1: Sí, va ser... També estaven nervioses,
0: també,
1: no?
0: Igual, els mateixos nervis?
5: Sí,
1: sí.
5: Sí.
0: Però haguereu botat d'alegria.
1: Sí, sí. Sí, va ser molt xulo.
0: Quina és la peça de la vestimenta que més vos agrada? Què destacaríeu?
1: La falda.
0: La falda.
5: La falda.
0: Sí?
4: Sí.
0: Però clar, no és la mateixa, són diferents.
5: No, exacte.
0: Són tres faldes diferents.
1: Sí, de diferent color, de diferent estampat, sí.
0: Clar, molt bé. Idò, hi tenim...
3: Tenim dames d'honor, avui.
0: Dames d'honor, d'una patrona, és important, això.
2: I dues que juguen a hockey, que això m'ha sorprès, això.
0: Sí.
3: I que a més els agrada cuinar, també.
2: Se juguen molt a hockey a Vall de Mossa.
1: Home, tenim un equip que sí, que fa un parell d'anys que sí que jugam i això.
4: I jugam contra uns altres jocs, com per exemple Menorca, Eivissa...
1: Eivissa se va desfer aquest any, així que enguany. O sigui,
2: enguany. Anar a Menorca, no?
1: Sí. És com un mini viatge d'un dia que és molt divertit.
0: Quina edat teniu?
1: Jo 13.
0: 13?
5: Jo 12.
0: 12?
4: I jo també 12.
0: 12. Molt bé, jovenetes, eh?
2: Sí, sí.
0: Ja són dames d'honor, eh?
3: I valentes, que han vingut aquí a concursar.
0: Sí, valentes. Voleu concursar?
3: De Vall de Mossa.
1: Sí.
0: Estàveu animades?
2: N'hi ha bé, n'hi ha bé.
3: Sí, estan nervioses, però sortirà bé.
0: Que ses dames d'honor, un bon paper, això segur que fareu. Preparades?
1: Això esperem, esperem.
0: Sí? I d'ahir, si voleu, començam.
5: Vale.
0: Au, idò.
6: La batussa de Tèntol, el concurs entre els pobles de les Balears. Pensar i contestar, tot és començar.
0: I d'ahir, pensar i contestar, tot és començar. I començam amb una primera prova amb la qual heu de lligar paraules. És a dir, heu d'encadenar paraules.
2: Sí, heu de dir una paraula que comenci en la lletra en la que ha acabat la paraula anterior. Així de fàcil. Tindreu un minut i jo tindreu un punt per cada paraula que encadeneu.
0: I començarem per la paraula dama. És a dir, heu de començar amb una A. Sí? Sí.
1: Amic.
0: Tens. Amic.
5: Casa.
0: Casa.
4: Alumini.
0: Alumini.
1: Isòsceles.
5: Sofà.
4: Bones. Acompanyament.
2: Molt bé.
1: Tisores.
5: Sostre.
0: Podeu anar dient?
2: Que feis assistir tot.
4: Aprendre.
1: No.
2: És igual.
0: Sí.
1: Escola.
0: Escola. Molt bé.
5: Armari.
4: I... imaginació.
0: Molt bé.
1: Odontòleg.
0: Molt bé. Penta. N'han dit de bones, eh?
2: Bones paraules.
3: Originals, total.
0: Sí. Un poc recercades i tot.
3: Massa bé.
0: Sí.
2: Home, quan han dit certa cada dia, que surten cada dia.
0: Jo no comptava 13, però una... que feim?
2: Els hi donen per bo.
0: Sí. 13 punts per començar. Ben fet, ben començat. I d'ahir, vinga, ara farem la segona prova.
6: D'on m'has dit que és...
0: I avui juguem en Àfrica Fiol, en Carlota Estarelles i en Martina Bonnin des de Valldemossa. I ara sentirem una persona a xerrar i haureu d'identificar d'on és, de quina illa és. 5 punts si incertau l'illa i 5 punts si incertau el municipi.
2: Teniu por d'aquesta prova?
1: Sí.
2: Oh, poc.
1: Sí.
2: Menys si sabeu d'on és aquesta persona.
5: Una paraula meva preferida, però que no ho faig servir molta freqüència, però sí que li tenc una estima especial, és la paraula llambreig. Les espurnes de claror que quan entra la fosca a la mà, a la superfície de la mà, dirien que és com a plàncton que en la llum de la lluna, i segons quan se mouen les ones, hi ha com unes guspires de claror, no? Diríem, damunt l'aigua. I a part de que m'apareix una imatge preciosa, m'encanta. Vaig sentir una cançó d'en Jorge Drexler, un cantautor que m'agrada molt, que va dedicar una cançó justament en aquest moment de los destellos del mar, que ell diu, i en castellà resulta que es diu Noctiluca, que jo això és una cosa que vaig descobrir a través d'aquesta cançó.
0: Crec que ho tenen clar,
2: que ho tenen
0: perquè tenen
2: clar,
0: una riada d'orea.
2: Mem.
0: A veure, dones.
1: De Valldemossa, de Mallorca.
0: Sí? És de Mallorca? És de Valldemossa.
2: Si mor d'esquíos, vol donar un punt
1: d'estra.
2: Anna Júlia Colom.
3: És que de
0: Mallorca, de Valldemossa i Anna Júlia Colom.
1: És que és la meva filla de cosina.
2: Millor ho posa massa fàcil.
3: Clar, Valldemossa, només són dormir d'habitants, tots se coneixen.
0: Clar, són 10 punts de cop, però no sé si...
2: Jo crec que els donaria un parell de punts més per endevinar la persona i tot.
0: 5 més, no?
3: Perquè t'han endevinat que és Anna Júlia Colom.
0: Vinga, d'ahir, 15 punts. 5 punts extres, per Valldemossa.
2: No, Maria s'ha comportat.
0: I ara així, quants en tenim?
3: Així tenim un total de 28 punts.
0: 28 puntets, molt bé. Idò, ara riurem un poquet, vinga.
6: L'embarbussament.
0: Au, idò, ja el tenim aquí. Ara sentirem un embarbussament que haureu de dir sense interrupcions ni errades. També n'hi pot haver interrupcions i errades, eh? Però...
2: sí, però són 10 punts i el deix perfecte. I si teniu errades o si hi ha interrupcions, Níker, el nostre tècnic...
0: El veus? Sí?
2: És bon atlot, eh? Fa cara de sèrio, però és bon atlot.
0: Baixarà puntuació.
2: Però baixarà la puntuació, si ja veurem menys si feia 10 punts o no.
0: L'escoltam?
1: Sí. Vinga,
0: idò. Pa-pa-ra,
7: pa-pa-pa-ra, pa-ra. Au, aquestes pernins. Mem, si ho escoltau i llavors apreneu. Escrevar bum-bum, posa-hi-oli. Escrevar bum-bum, posa-hi-oli i n'és llum.
8: Si n'és llum no n'hi ha, s'escalfata. Si n'és llum no n'hi ha, s'escalfata n'hi haurà.
9: Ah, molt bé.
10: Escrevar bum-bum, posa-hi-oli.
11: Escrevar bum-bum, posa-hi-oli i n'és llum.
12: Si n'és llum no n'hi ha, s'escalfata.
13: Si n'és llum no n'hi ha, s'escalfata n'hi haurà.
14: Escarabat, bum-bum.
15: Posa-li.
14: Escarabat, bum-bum.
15: Posa-li en el llum. Si en el llum no n'hi ha...
14: A s'escalfeta.
15: Si en el llum no n'hi ha...
14: A s'escalfeta n'hi haurà.
0: Bo de fer, eh?
1: Boníssim.
0: Ah, que sí,
1: genial.
0: Sí.
1: Genial.
0: Sí,
3: N'Àfrica genial, para tot.
2: Jo crec que ho diu amb ironia.
0: Sí, jo crec que també, eh?
3: Vinga, qui ho intenta?
0: Vinga, intent.
2: ningú vol provar.
3: Tothom diu que no.
2: Jo crec que ho tenia.
0: El pare ho feia entre totes, també, eh?
3: Clar.
1: Sí, entre totes.
0: Entre totes,
1: sí,
0: o...
1: Si podem anar fent la
0: mica. Sí, clar.
1: Vale.
0: Vinga, qui dona et sus?
1: Jo. Escarabat, bum, bum, posa oli, posa oli. Escarabat, bum, bum, posa oli en el llum.
2: Ara falta la segona part.
1: Si en el llum... Si en el llum no n'hi ha... S'escalfeta, si en el llum no n'hi ha, s'escalfeta n'hi haurà.
0: Molt bé!
2: Tanta pena que passaven.
0: Quina morada! Que bé, eh?
3: Superbé.
0: 10 punts, Iker. Perquè no poden donar 11. 10 punts, eh? Molt bé.
2: Tanta pena que passaven.
0: I per tant, te'n sumam...
3: 38.
0: 38 punts. Molt bé. Contentes?
1: Sí, sí.
0: Venga, per això encara no ha acabat, eh?
3: Encara passa una pena.
2: Encara no ha acabat.
0: Vinga, endavant.
6: Guanya qui la sap més llarga.
0: Ara, Àfrica, Carlota i Martina hauran de pensar un poc, eh? Perquè vos farem dues preguntes relacionades amb Valldemossa amb dues opcions diferents de resposta. En cas de resposta correcta, tindreu dos punts per cada resposta correcta. I començam i ho feim parlant d'un dels personatges més coneguts de Valldemossa, Santa Catalina Tomàs, evidentment. Una pagesa que se va fer religiosa i va esdevenir famosa pels miracles que se li atribuïen. Sabeu, però, quin d'aquests miracles es diu que va fer Santa Catalina Tomàs?
2: Va fer ressuscitar una persona o va fer recuperar sa veu una monja perquè pogués cantar la Sibil·la?
1: Sa segona, jo crec.
0: Molt bé. Que bé, que bé, que bé. Ben preparades, eh? Venen.
2: Sí, sí, han estudiat
0: sí,
2: i tot.
0: Sí, sí, clar, són dames d'honor.
2: Mira que són de vacances, eh?
0: L'acompanyen, però... acompanyen a Santa Catalina Tomàs.
3: Sí, sí. Clar, la coneixen.
0: Clar, que si no la coneixen i bé. És que si no ho coneixen... Molt bé, sumant dos punts més, per tant, en tenim...
3: 40.
0: 40, 40 redons. I ara canviarem de tema. Valldemossa, durant el segle XIX, hi varen viure durant una temporadeta el músic i compositor polonès Frédéric Chopin i l'escriptora francesa George Sand, que llogaren unes cel·les de la Cartoixa. Sabeu, però, quin llibre va escriure George Sand durant aquesta estada a Valldemossa?
2: Va ser Un hivern a Mallorca o Un estiu a Mallorca?
1: La primera.
4: La primera.
2: Ho han tingut claríssim.
3: Superbé. Sí,
0: que bé, eh? Que bé, que bé.
2: Pensi que em parla massa fàcil, sí. Encara.
3: Però jo...
0: L'heu fuetjat en aquest llibre?
1: No.
0: No? Bé, ja el llegireu. Tindreu
1: temps, eh? Després començarem a llegir-lo.
0: Exacte, ara. Ara.
2: Avui podeu anar a la biblioteca...
0: Per acabar l'estiu. Per acabar l'estiu, sí. Seria una bona lectura. Bueno, molt bé. Quant de punts tenim?
3: I de 42.
0: 42. 42 punts. I ara sí, ja arriba la prova darrera i definitiva.
6: Amb la paraula a la boca.
0: Juguem avui amb Valldemossa, en Àfrica, Fiol, en Carlota, Estarelles i na Martina Bonnin, de 13 i 12 anys, i ara tindrem un minut per enumerar paraules relacionades amb Valldemossa.
2: Ara elegirem a l'atzar en quines paraules jugau, si amb malnoms, topònims, nom de carrers, personatges del poble, nom de comerços o llinatges, que preferiu altres.
1: Carrers.
0: De carrers en sabeu.
1: Sí.
2: Ella. Només una.
3: Estudiar en Àfrica, sabeu.
2: Bé, com on toca.
0: Depèn d'allò que us toqui. Si llavors no toca en carrers i en voleu dir dos...
2: Podreu dir dos.
0: Sí, podreu dir dos.
3: Bé, s'acarrà que decidirà.
0: Vinga, sí.
6: Malnoms, topònims, noms de carrers, personatges, comerços, llinatges. Comerços.
0: Comerços.
2: Comerços, men, podeu dir supermercats, bars, botigues, restaurants, tot el que hi hagi. Tenim diners
1: que no
2: cagis.
3: Fons, també, teniu moltes coses. Vengui, doncs.
0: Sí, preparades? Vengui, doncs, temps.
1: Can Molines.
4: Alehop. Romaní.
1: I love Mallorca.
2: Podeu anar dient, sí. Si qualcú no li surt.
0: Vol dir fort.
1: Idò, barba florida, roseta.
4: Es bar de baix.
1: Can Raül, no sé si l'ha...
4: Sí, Can Raül. Solivera.
1: Es taller.
4: Som moragues.
0: Molt bé.
1: Sí, Corco, algo així.
4: Cocou.
1: Savinya. Majòrica, orquídea.
0: Molt bé. Molt bé, sí.
2: Jo n'he apuntat 17.
0: 17? Jo n'he apuntat 16,
3: jo
0: però...
3: Jo tenia 16, també.
2: Avui n'he apuntat un, no ho sé.
0: Bé, i de... Bòs, Miquel Terró. 17. 17 puntets, que bé. Quants en sumam per Valldemossa?
3: I de 17.
0: Per aquestes dames d'honor.
3: En tenien 42, un total de 59 punts.
0: 59 punts.
2: Molt bé.
0: Ben en vant, vos heu posat. D'aquesta batussa, ben en vant. Que bé. Heu passat gust?
1: Sí.
0: Heu posat contentes?
1: Sí. En el final ja no estaven tan nervioses.
3: Clar.
0: No.
2: Hauran de tornar un altre dia, jo.
0: Llavors passa.
1: Claro.
0: Llavors passa.
1: Sí.
0: Heu passat gust, però?
1: Ara, sí, sí,
0: ara
1: molt,
0: quedaríeu. Fer més proves.
1: Sí. Sí.
2: Poden quedar les dues hores de programa que falta, no?
0: Sí,
2: no.
0: Podeu quedar. També podeu quedar, són dues hores, però... Bé, no, podeu partir quan vulgueu, no?
3: Tu no tenen ganes d'anar a fer un cap fico en esport,
0: eh? Exacte. Anireu a fer un cap fico ara o què fareu en tornar?
1: No ho sé. Està a casa.
0: Està a casa, a descansar.
3: Sí, jo també.
1: I llegir el llibre d'un hivern.
0: Llegireu avui, ara llegireu avui.
3: Molt bé.
2: Avui toca.
0: Molt bé, aquestes dames d'honor de Santa Catalina Tomàs, de Vall de Mossa, en Àfrica Fiol, Carlota Estarelles i Martina Bonnin, moltes gràcies per venir, totes tres. I sobretot per endur-vos tota aquesta puntuació cap a Valldemossa, que vos esperaran amb bambolletes.
2: Fem molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Moltes gràcies, eh?
4: Gràcies.
0: I que acabeu de passar un bon estiu.
4: Gràcies.
0: Perquè ja aviat escola.
4: Sí.
0: Eh? Sí, però encara en queda estiu, eh?
4: Encara.
0: Gràcies a totes tres.
3: Moltes gràcies.
0: Vinga, serveis informatius i tornant després.
6: IB3 Ràdio és cultura. El dilluns 31 d'agost, els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
9: Oh, sorpresa!
6: Un tempo. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
3: Ja som aquí, ja hem arribat!
2: Com això, com esteu?
6: Avançaran l'hora de trobada amb els oients. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica a entre avui i demà. I a les 10... El món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'avanç de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio. Serveis informatius.

0: Heu de saber que aquest dissabte el festival Rock and Rostoi celebra Números Rodons, la seva 30a edició.
1: Tèntol, en Celestí Oliver.

0: Començam aquesta segona hora de Tentol, un programa que fins ara ha jugat amb Valldemossa, amb aquestes dames d'honor que acompanyen Santa Catalina Tomàs.
1: Ho han fet beníssim.
0: Paperasso que han fet.
2: Sí, sí.
0: En 12 i 13 anys.
2: Ben decidides, oh?
0: Ben decidides, s'ho sabien tot, venien ben preparades i no crec que hagin estudiat. Bé. Durant el curs estudien, evidentment,
1: però que
0: no s'han preparat.
1: Durant el curs han tret bones notes.
0: Sí.
2: Eren atletes aplicades.
0: Sí.
2: 59 punts.
0: I valentes, que eh? Sí. I valentes. Sí. Clar, que per acompanyar Santa Catalina Tomàs, que li han de dir ses tresques, per allà on ha d'anar i què ha de fer, i són ses guies, no?
2: M'ha encantat que el que més els agradés de sa vestimenta fos sa falda.
0: Sa falda, sí.
1: Ho ha estat.
2: Perquè ha dit que duen jos i de tot,
1: sí, no,
2: però
1: rebosinyo
2: i tal, però sa falda és el que més.
0: I totes tres diferents, tres faldes diferents.
2: Com elles tres, que també eren ben diferents, però han fet un bon equip.
0: Sí. Tenim en Lluís Fortes en el control tècnic, que
2: és...
0: Ai, no sabia si...
2: Però
0: si
2: aquest besito, aquesta besada, que és per tu o per nosaltres?
0: Això era una besada.
2: Per tothom.
0: Sonava com a tap de suro,
1: eh? També, quasi. Sí.
0: En Lluís Fortes...
1: Com si ens atassa la botella.
2: Sí. Que, és que ens els ha anat a veure mai, sí, ja no sap.
0: Sí, però encara no és dins les botelles, la senyada d'enguany. Però bé, en Lluís Fortes, que s'incorpora, que pren el relleu de... Me despista?
1: Sí, no, m'ho despista, Lluís.
2: És que no hi ha qui comenci,
0: De Níker Hernández i tenim a Raquel Agüeros.
3: Bon
0: Raquel,
3: dia.
0: Com estàs?
3: Bon dia, corets. Llampuguetes meves.
0: Llampuguetes.
1: Mm-hmm. Les escoltes el programa d'ahir.
0: Ahir mos escoltares.
3: És que, mem, i que això ja comença i que s'ha d'anar un poc amb els temps.
2: A tu quan t'agrada la llampuga?
3: Normalment la fa la mare d'una amiga meva amb preves.
0: Mm-hmm. Normalment què vol dir? Que em menges cada dos dies?
3: No.
1: Quan és època? Quan
3: jo vaig conèixer la llampuga per mort d'una amiga meva, que sa mare la feia un tap per fa molt d'anys, per fer feina, i les feia amb preves.
2: I salsa domàtica, no?
3: Exacte. Mm-hmm. I l'altre dia vaig veure un vídeo que recomanaven fer brou amb la llampuga. Òbviament, amb escap i amb l'espina i tot això, no? Però sí, que sortia molt sabrós. Així que ho provaré, també.
0: I ho faràs tu?
3: Clar que sí.
0: Provaràs de fer tu?
3: Sí. No me faltaria. I quan hi serà el vi a les botelles? Que...
2: De lo que vam en guany, dius? Que...
3: Sí.
0: El vi jove, final d'any.
3: Final d'any.
0: Sí, encara has d'esperar una mica.
3: I d'on de quedar, però... a final d'any.
2: Això és el que vol dir que vol estar.
3: No, clar, jo...
0: Hi ha vi d'altres anyades, eh?
3: Sí, no, però bé, per tastar-ho...
0: Que les botelles dins celler no fan res.
3: No,
0: bé, no fan res, esperen, però també...
3: No, per tastar-ho, d'un guany.
0: Sí.
3: S'ha de saber tot.
1: De saber si és bo o no.
3: Sí, exacte.
2: Si ha anat bé.
0: Sí, bé, jo tenia altres preguntes, clar. Tu has anat a la Beata, de Valldemossa?
3: No.
0: No?
2: És preciosa.
1: I una roca en Rostoi.
3: Tampoc. Mira, jo soc molt folclòrica i m'encanten aquestes processons i tot això, però és vera que sempre n'hi ha una supergentada i molt poc puesto. O sigui que sempre intento evitar un poquet aquestes aglomeracions. Ja no vaig ni a Sant Joan de Ciutadella.
1: Jo no hi he anat mai,
0: Jo tampoc.
1: Pues, estic més anant a Rostoi.
2: No,
3: jo he anat un parell d'anys,
0: no
3: per dir-ho
0: mai,
3: de qualque
0: no
3: manera.
0: No vol dir que no hi vagi, però bé.
3: I està molt bé, però tot té un temps, també t'ho dic.
0: Tot té un temps.
3: Això no vol dir que no hi vagi qualque any.
0: Bé, ara en xerrarem, d'acord? Vinga.

0: I d'ací, en Raquel Agüeros, amb en Miquel Junc i en Maria Pons, xerraran de la Beateta, si vols que encara en xerrem una mica. Jo tampoc no he anat mai, a la Beata de Valldemossa.
1: Avui no xerren, ja han xerrat de la Beata.
0: Ja n'han xerrat.
2: Ell vol anar en el bessó.
1: En el bessó, perquè tenim molt d'àudios.
0: Tenim àudios. M'agradaria haver vist aquestes tres andotetes que han vengut, però...
2: Bé, és molt guapo, ja hi tenen família Valldemossa i és vera que és molt guapo.
0: Vinga. Però avui hem de xerrar del Rock and Rostó i hem d'anar fins a Maria de la Salut perquè celebren la 30a edició ja d'aquesta cita del calendari d'estiu.

0: I doncs, aquest dissabte, a partir de les 10 del vespre i fins ben entrat el dematí de diumenge, Sant Parot de Maria de la Salut, el Rock and Rostoi celebrarà el seu 30è aniversari. Per això avui feim un reportatge repassant la seva història i escoltant grups que hi actuaran,
1: anys,
0: com
1: ja.
0: Ripples, que escoltam ara.
2: I doncs, sí, des de l'any 1995, cada darrer dissabte d'agost, un camp de Rostoll es transforma en un gran escenari de rock i un safareig en un club d'electrònica. És un festival autogestionat pels joves del poble i amb entrada gratuïta.

0: tot i que la primera edició del festival va ser el 1995, la primera llavor es va posar l'estiu anterior, és a dir, el 1994, quan membres de bandes locals de Maria de la Salut varen organitzar una nit de rock. Ens ho explica un dels fundadors d'aquest Rock en Rostoi, és en Pere Ferriol.
1: Nosaltres teníem un grupet a Maria i a l'institut teníem companys que tenien altres grupets i res, i vàrem voler fer de la mateixa manera que

0: No tenien platja, però tenien rostoll. I ja està.
1: I la veritat que és ben guapo.
0: I farem bans.
1: De festa ja, jo, que hi ha anat un bon grapat de vegades.
2: Sí, pols...
1: Pols n'hi ha molta, però és preciós, ja, enmig de rostoll i enmig del no res.
0: És diferent, la veritat.
2: I sobretot en l'estiu, eh?
1: Sí, sí.
2: Clar, de secar. Totalment.
1: Sí. I més que refresco ja, a partir de seguides hores.
0: Ai, Déu meu. Bé, i amb aquesta nit de rock, el camp de futbol, i amb el posterior canvi d'ubicació, naixia el rock en Rostoll, però un dels motius que tenien aquests joves per organitzar una cosa així, segons explica en Pere Ferriol, era que no tenien espais per tocar en directe.
3: A Maria hi mancava un espai d'oci per aquell temps. Pensa que als mitjans dels anys 90, Maria encara ara ho és, però és un poble que no té costa, és un poble pagès, és un poble que, com dèiem, pràcticament no surt ni en els mapes. Molta gent no el coneix i hi havia pocs espais d'oci. Efectivament, els companys, els amics que ens reuníem a tocar en aquest grupet fèiem cultura a la nostra manera, cultura contemporània i popular a la nostra manera. I sí, hi ha poca cosa i així nosaltres ho vàrem crear. Si no ho tens, pues fes-ho tu mateix, un esperit punky i d'autogestió.

0: en Pere Ferriol també m'ho ha explicat, que en aquelles primeres edicions del Rock and Rostoi les recorden amb molta il·lusió, però també amb molta ingenuïtat.
1: Les recordem amb molta estima, amb aquella il·lusió i també, com ho diríem, amb una mica ingenuïtat. Érem un poc naïf, sense saber què és el que estava muntant. Clar, pensa, teníem 17 anys, de 7, de 8 anys, i teníem ganes de fer festa. És una cosa que va néixer sense cap pretensió i va néixer d'una manera molt orgànica, d'una manera com neixen les coses per aquí. Simplement hi havia els ingredients necessaris i suficients. Nosaltres érem no només els amics d'aquests dos grups que teníem, sinó també tots els amics de la nostra, diguem, òrbita. Érem una vintena de persones, a lo millor, a Ventura sí, però i si n'hi havia un que era fuster i havien de menester unes fustes, el fuster les tallava. Si n'hi havia un que era ferrer i sabia soldar, i havien de soldar un ferro, els soldàvem. L'altre, que era pagès, dues tractor. Encara ara, això sí que és una de les coses que al cap de 30 anys ha continuat. Aquest esperit de fer-ho tu mateix, aquest esperit autogestionat i anarquista, sí que s'ha sabut mantenir.

0: uns punquis que deia en Pere Ferriol, però en el bon sentit.
1: Mateix,
0: clar, sí, clar.
2: I perquè... que he d'agrair que 30 anys després se mantengui aquesta essència,
1: clar,
2: no?
1: Que sí.
2: Aquesta autenticitat, aquesta genuïtat.
0: De que s'ajudin entre ells i cadascú faci el que sap fer, però en tot cas, muntar un festival no és fàcil, i en Pere Ferriol també ens ha contat els principals problemes que es varen trobar durant aquells primers anys.
3: En aquell temps el principal problema era, bé, primer de tot, a final d'estiu les tormentes d'estiu amenacen, sempre passaven pena de que mos vengués una barrombada i en varen venir de barrombades el mateix dia, el dia abans, qualque any amb més fang, qualque any no tant, i llavors, bé, això solia ser el principal problema, era... aconseguir dos per aconseguir finançament per pagar, sí, una de les dues coses principals, que era l'equip de so i l'alternadora.

0: aquells primers
1: aquesta
0: anys...
1: Aquesta d'envellada, tu, jo.
0: Aquesta d'envellada, perquè sí. que posen per tancar xafreig, cada any els xafrets.
2: Heu fet Estierra, què diuen?
1: No han coincidit,
0: no,
1: segur, però
0: sí,
1: no han coincidit, perquè ja fa molt d'any que
0: no han anat. L'han fet.
2: Perquè sí. surt tot sol. Sí, sí. És que no...
0: I fa un bon sol.
2: No teniu rivada.
0: En aquelles hores, de veure les 8 de matí. Mm. Sí,
2: vaja.
0: Sí. Aquells primers anys del Rock and Rostoi, quan de ser un nom era un festival de rock, enmig del Rostoi, però el 1999 s'hi va afegir un escenari més, l'escenari d'electrònica, el safreig. I voleu saber com va sorgir aquesta idea?
2: I tant.
0: Sí, clar. Mos explica en Pere Ferriol.
3: D'anys anteriors no s'havia fet mai en el mateix bocí. Anàvem alternant un pagès, li demanàvem, mos agradava aquell bocí, anàvem a demanar si li anava bé. Llavors, a canvi, un parell de botelles de vi i un jamón i els li deixàvem així com ho trobàvem. Anàvem cada any a un bocí diferent. Un any, aquest any 99, vàrem caure, diguem, en el lloc que de llavors s'ha fet el Rostoi. Ja, una caseta mitja bocada amb un safreig molt gran, allò era sort de son parat, i en el safreig hi va venir un descompany de la nostra pandilla, va dir, jo és que rock and roll no m'agrada més la música electrònica, el house, el techno i tot això, i jo he començat a punxar, tenc un plat de canastra i faig les meves cosetes, i vam dir, idò, per què no feien el safreig? Perquè, clar, ja te pots imaginar un safreig abandonat, hi havia molt de batzers i com unes parres i bueno, brutó, llot, sec en els fons i tot això, i ho vàrem fer net i ho vàrem habilitar per poder... tenia aquest segon escenari.

0: ara per ell que hi som,
1: eh? Oh, no,
0: per ell que hi som. Ara ets xafareig.
2: Et xafareig, que pràcticament llavors va ser allò que va tenir més èxit, o que ha tingut més èxit a la llarga de Rock and Rostoi.
0: És curiós, però, perquè tot va venir com molt genuí, molt serendípic, no?
1: Sí, ell ho explica, que era molt orgànic, que anàvem fent cosetes i anàvem passant.
0: Anàvem tirant endavant. Idò, el xafareig netejat va ser un escenari, aquest escenari d'electrònica que deien i que va donar encara més força i popularitat en el Rock and Rostoi.
3: Això jo crec que va ser el que va fer créixer, va donar molta popularitat. Clar, vam poder ja no només contractar en els DJs coneguts d'aquí dels pobles d'envoltants, sinó també vam tenir la possibilitat de contractar DJs reconeguts de tot Mallorca. També aquells anys varen venir grups fins i tot de la península, va ser els primers anys que començàvem a dur grups de la península, com el Lagartija Nik, que va venir l'any 2005. I així teníem un grup ganxo. Tot això també va ser el que va fer créixer el festival en aquella època.

0: ara en Pere Ferriol ja no organitza el Rock and Roll Toy, però mira des de fora com aquest relleu generacional ha funcionat i els joves han aconseguit arribar en aquesta 30a edició del festival.
1: Vivim el Rock and Roll Toy amb una sensació, una mescla com d'orgull i emoció encara, també molta tranquil·litat comparat amb quan ens havíem d'encarregar d'allò. Orgull, però no tant de nosaltres. Estic molt orgullós quan ho veig de la nova sang que ha agafat el Rostoll. Perquè hi ha hagut aquest relleu que s'ha anat agafant, han anat passant, i ja són un parell de generacions que s'han passat el relleu. És allò que te poses allà al mig i ho mires d'en fora, i dius, uau, quina passada. Aquest animalet que va néixer allà al mig i ja el veus com creix i que s'ha transformat quasi, a vegades que ho veig quasi com un monstre, però que un monstre també en el bon sentit de la paraula, i que aquests joves que el duen, que l'han duit darrerament, saben mantenir el mateix esperit d'ajuda mútua, de feina autogestionada i per bé comú. Han sabut domar, han sabut controlar i dominar aquesta bèstia.
2: I de paraules d'emoció d'en Pere Ferriol, però també hem volgut parlar amb un dels organitzadors actuals, en Jaume Darder. Ell és músic i, a part, a banda d'organitzar el Rock and Rostoll, ha actuat diverses vegades i enguany actuarà per primera vegada a Safareig.
3: Soc en Jaume Darder, un músic de Maria de la Salut, un actual organitzador, un de molts, de Rock and Rostoll. Vaig tocar amb Monotips, la meva banda tota la vida, l'any 2015 i l'any passat, amb Whale Trip, que és una banda de Barcelona, l'any 2022... i amb Mother Crow l'any 2024. L'organització de Rock and Roll Toy és autogestionada, ho fem nosaltres, i s'organitza en comissions, cadascú s'encarrega un poc de lo que pot, de lo que vol i de lo que s'ha fet, i jo estic un poc més de comissió de les bandes, de gestió de bandes. I la veritat és que me fa moltes ganes enguany perquè tocaré en el Safareig a la una i serà la primera vegada en Project Drums, que és com una proposta que tinc de música electrònica.

0: Això és Rudimentari, que actua també en aquesta 30a edició del Rock en Rostoi, que avui celebrem aquí a Tèntol, i en volen xerrar la presidenta actual d'aquesta associació, Nanna Uris. Com estàs?
1: Hola, què tal?
0: Quina història més guapa que ara recordàvem, d'aquests 30 anys.
1: La veritat que sí, ara sentir-ho tot, sentir en Jaume i en Pere, emociona, perquè és una cosa grossa que hem fet nosaltres.
2: I també heu fet un documental enguany, he vist.
1: Sí, gràcies a en Joan Capó mos ha fet un pot de recopilació d'informació, de la història, imatges, i ha quedat xulo.
0: On se pot veure aquest documental?
1: El tenim a Instagram, tant nostre com d'en Joan Capó mateix, i també està a YouTube.
2: És interessant, jo me'l vaig mirar l'altre dia i explico bé la història d'aquest festival.
0: Anna, ha estat difícil arribar en aquests 30 anys? Hi ha hagut moments de més debilitats de Rock and Rostoi, o de cada any ha agafat més força, més múscul?
1: Clar, nosaltres al final la directiva d'enguany l'hem agafada enguany, és el nostre primer any com a directiva, i al final hem agafat un poc el relleu de la directiva passada, que mos ho ha deixat molt bé, la veritat. Però sí que hem sentit històries, anys que ha estat més difícil, anys que ha hagut un problema o uns altres, però sempre s'ha tirat endavant, sempre hem aconseguit treure-ho endavant, i això és l'important.
3: I com vius la responsabilitat d'estar en el capdavant, juntament amb la resta d'un festival que fa una 30a edició enguany? Què creus que és el crucial o principal dins aquest festival?
1: Hombre, imposo una mica, però és que no m'hi sento tota sola en el capdavant, perquè és que som un equip molt gran, ja no només la directiva, que som 10, i que no només fem feina junts, sinó que som amics entre nosaltres i mos entenem perfectament i ho duim junts. I a part després hi ha tota la gent que mos ajuda a organitzar, que són moltíssima gent, que ara aquesta setmana estem baixant a muntar, preparant decoració, preparant tot, i fan que la feina sigui molt fàcil.
0: Clar, s'implica tothom,
2: sí,
0: no?
2: Sí, s'implica tot el poble, durant tot l'any, també.
0: Qui sap posar una tatxa, la posa...
1: Exacte, el que explicava en Pere, aquest sentiment d'autogestió, de cadascú fa el que pot i el que vol, encara se manté.
4: Hola, Anna, com estàs? Quina és el truco, no ho sé, per mantenir l'essència, diguéssim... amb el que el temps va canviant, vull dir que tot canvia molt aviat,
2: i com ho fes, exacte. Aquest esperit de fer-ho tu mateix ja no existeix tant.
4: Exacte.
0: No... Però que se mantengui aquesta essència.
1: Jo crec que és un poc un repte, sobretot mantenir, per exemple, un festival amb entrada gratuïta, ara que tots els preus estan pujant molt, o mantenir el rock, que és una música que entre els joves no està tan de moda. Però jo crec que és fàcil, només per el sentiment que transmet el Rock and Rostoi a la gent que ha vengut, la màgia que té darrere fa que sigui fàcil mantenir-lo.
2: És que hi deu haver gent que vendrà dissabte que ha vengut els 30 anys.
1: Sí, sí.
0: Saps en qualque moment hi ha hagut sensació de que fugis de ses mans? Clar, gratuït, tanta gent. Jo recordo una de ses imatges, arribar en cotxe, com fa molta gent si és de fora poble, i veure aquelles coades, aquelles cors de llums que arribaven en el Rostoi. Clar, en qualque moment hi ha hagut aquesta por de que creus que és massa?
1: Jo crec que no, pel fet de que al final estem intentant mantenir du gent d'aquí, com artistes, ho fem senzill. És vera que ve moltíssima gent i estem intentant incitar que venguin en bus, que intentem implementar mesures, però nosaltres tenim tota la normativa molt clara, fem un pla d'autoprotecció, hi ha ambulàncies, policia, i intentant tenir-ho el més controlat possible.
0: Clar, perquè això ha canviat també en 30 anys, d'aquelles primeres edicions en què hi havia poca normativa o que no era tan estricta, ara les normatives d'evacuació i de seguretat són extremes.
1: Sí. Sí, mos hem hagut d'anar adaptant i investigant les normatives i això, però bé, el que dic, això realment va ser feina de les directives passades, perquè mos van deixar molt rebogadet a tot això, i ho tenim bastant clar.
4: Que quina sort, Anna, que no vos trobeu sorpreses.
2: Ja sabem quin problema és que és millor no tenir.
4: No, clar, clar que sí. I m'ha cridat l'atenció, Anna, tu estàs dient, o m'ho he entès bé, que pot ser un dels èxits és dur a gent que no sigui molt, molt, molt coneguda, no? Potser no a grups tan famosos, però sí. Així, encara que hi vagi molta de gent, no se desmadri tot això.
1: Més que res, intentam compaginar una mica. Sí que mos agrada dur qualque grup de fora o qualque grup un poc més gros perquè disfrutem més del festival o perquè ve més gent que els coneix. Però també un poc l'essència que explicava en Pere és que aquest festival se va crear perquè poguessin tenir un espai on tocar gent, artistes emergents, grups que potser no tenen un espai on poder tocar o expressar la seva música. I nosaltres volem mantenir aquest petit espai on donar a conèixer grups d'aquí. I jo no crec que vengui menys gent per això, perquè al final tota la gent que coneixen aquest grup venen i disfruten el festival, però sí que fa que no som desmadri tant, que no se faci tan comercial.
4: Clar.
2: I en aquesta edició d'enguany què hi trobarem?
1: Pues moltes coses.
2: Hi ha bastantes coses, no?
1: Sí, tenim un molt bon cartell, tant de rock com de la música electrònica en el safreig. Enguany també tindrem un espai per... Li deim zona chill out, però és un espai on poder sopar, perquè abans hi teníem food trucks, però no un espai per seure, i enguany hem intentat que sigui més fàcil baixar a sopar, i també un espai amb paradetes per si qualcú vol exposar el seu art o el seu merchandising o coses així, que tinguin un espai també per artistes d'un altre tipus.
0: Destacaries qualque grup d'aquest cartell? Evidentment, és que
1: no em podria quedar amb un, però tots són a destacar, però és veritat que tenim Síncope, que és de la península, que és un grup molt conegut, i també Consentint de Fons Rudimentari, que són de Menorca, i després tenim grups d'aquí, i White Demon, que també són de Barcelona, que venen a posta a tocar en el Rostoi.
0: Que bé, Anna, Uris, moltes gràcies per continuar amb aquesta feina, amb aquest llegat que any rere any fa créixer el poble de Marí, que sobretot això és una festa que el mateix poble s'ha fet seva i que l'heu fet a créixer i l'heu mantinguda durant aquests 30 anys i per endavant. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: I bon Rostoi aquest dissabte.
1: Gràcies.
0: Gràcies. Són les 4:30, 4:31 minuts. Fem una pausa i, Raquel, no te'n vas, eh?
4: Anem-hi.
0: Sí.

0: Tèntol, el teu dolç d'hora baixa que no engreixa.
1: I de tres ràdios, humor.
0: TV3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la ràdio pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
2: Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
3: Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualque manera.
2: Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
0: Font de misteris.
4: Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenòmens, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
5: I ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
0: Font de misteris, amb Xema Font i Betres Ràdio. A contracor, amb Raquel Agüeros.

0: I ara sí, ja hi som, a contracor, Raquel.
1: A contracoret.
0: Eh? Sí.
1: Sí.
0: Com estàs?
1: Gràcies, Lluís, gràcies, Lluís. En Lluís, he de dir que és el més seguidor dels que estem aquí de les coses més coretes.
2: Ah, sí?
1: Bé, tu també, Maria, tu ja te vas ficant un poc en aquest món.
2: Anava a dir, però a mi, per què m'ho lleves el títol?
0: De tot tres, dius. De tot tres.
2: Lluís Fortes.
0: Ara de tot quatre que som aquí, ara.
2: Confessa.
1: De Lluís Fortesa, d'Anna Maria Pons, i de tu, Celestí, en Lluís Fortesa, ja no sé si és per avorriment, per dir, mira, pesada, que eres una pesada, amb aquests temes, però el manco sembla que li interessa.
0: Perquè van d'entrar en directe, teniu qualque conversa.
1: O idees, o no, i de vegades jo no li dic, però ell posa un so així guapo que va, o jo de vegades dic, posa música com de drama total, per
0: drama
1: llegir
0: total.
1: Una declaració. I així, sense res, posa música de drama total o de lo que li demanis.
2: Ell lluita contra l'audició.
1: Sí, jo flip. Sí.
0: Ha de ser un drama total, però.
1: Ha de ser un drama total, no comentar les coses coretes que tenim aquesta setmana. Ja sabeu que els dimecres surten les revistes del CO i ja les tenim totes aquí.
0: Ja les tenim.
1: Ja les tenim.
2: Com els destaques avui, jo estic intrigadíssima.
1: Pues mira,
2: a mi quantes coses té obertes, Raquel.
0: Sí,
1: tenc tres coses obertes.
2: Vaja.
0: Tramon total.
1: Això és música, no és de drama, Lluís Fortesa. Això és música d'estimar-nos.
0: Sí.
1: M'encanta.
2: Bé, decorats, no?
0: Decorats.
1: Va, beníssim, perquè Nel Zapataki ha fet 50 anys.
0: 50 anys. És jove.
1: La gran entrevista de su vida. Portadica a la revista Hola. Ella surt en coses, perquè ella també, ja sabeu, que és imatge de marques i de totes aquestes coses.
0: Un poc Dolly Parton, eh?
1: un poc Dolly Parton. Diu que du 12 anys visquent a Austràlia, està casada i té fills. I
2: tothom
1: ella
2: sap en qui està casada.
1: Bueno,
2: Celestí? Clar.
0: Ui.
1: Ai, no. Gràcies, Lluís.
0: Lluís, perdona. Tu ho saps?
2: En Lluís ho sap,
0: digue-ho. Tens un micro. Pot dir?
1: Au, digue-ho.
0: Digue-ho.
1: En Thor.
2: És a dir, en Chris Hemsworth.
0: En Lluís un punt, sí. Jo no.
1: Tu zero, no, jo se demostra.
2: Però tu saps qui és en Thor?
0: De nom.
2: La pel·li? No.
1: Sí, és un actor. Ells viuen a
0: Feu un
1: Austràlia.
0: Resumet. És un actor, però un actor no queda aquí.
1: És un actor d'acció.
0: Sí.
1: Ho podem dir.
2: És un tio que està quadradíssim i això és per lo que sa gent, no?
0: És un actor
2: en el final és per lo que sa gent el destaca.
1: Sempre fa un poc de papers de El Salvador.
0: De quadrat.
2: Fortot, sí. Com Aquaman, també.
1: Exacte.
2: Saps que veus aquest tors així.
1: Exacte.
0: Ah, però això és Thor.
1: No, va interpretar Thor. És igual, s'està embuant tot això.
2: Se troca, sí.
1: Ella diu que després de tant d'anys conquenyora un poquet el seu país, Espanya, i bé, que qui sap, no? De moment, és vera que viuen entre Austràlia i els Estats Units.
2: Clar, tenen els fills allà, també, no?
1: És així. Vull dir, tampoc és tan fàcil, però bé. És un reportatge amb unes imatges molt guapes, amb molt de cavalls, amb paisatges idíl·lics.
0: Molt cowboy.
2: Com així, sí. Aquest estil western?
1: Ella sempre ha estat un poc així.
2: Ah, sí?
1: Sí. Ah.
0: Sempre duia botes.
1: Sí.
2: Toni Mora.
1: De fet, ella és imatge d'una marca de calçat.
2: Mm-hmm.
1: I sí, més lligada, diguéssim, amb la comoditat, amb el dia a dia i aquestes coses. És un reportatge perquè per qui li agradi veure coses precioses i una fotografia fantàstica.
2: Aquesta llum d'hora baixa, no?
1: Exacte. Mm. La Sunset Hour.
2: Sí, la Golden Hour. Sí.
1: La Golden Hour, que diuen.
2: I ella tan guapa i tan també que està fortíssima.
1: Sí, la veritat és que sí.
0: Claro de costa oest, no?
1: Claro, sí. Bé, ella és super esportista. fa, des de fa molt d'anys, diu que té uns entrenaments de, sí, de morir. Mm. I bé, supos que aquesta és una de les raons per la que també se manté en tan bon estat, no? Mm-hmm. Tot i que 50 anys abans, jo me'n record, la meva predina, que no la vaig conèixer perquè va morir molt jove, però va morir quasi als 50 anys, ella, i tenia una imatge com si tingués 80 o 90.
2: Han canviat molt les coses, sí.
1: Sí, han canviat molt. Res, Harry i Meghan, saps qui són? Celestí?
0: Sí.
2: Ai, pobret. Sí. Ara per que li feim sabús.
1: No, sí. No, no sabús, no.
0: Tenc una lleu referència, però... Clar.
1: És el germà de l'hereu de la corona britànica. Mm-hmm. Fa 6 anys ell i la seva dona Meghan
2: ja
1: Markle, ja hi som, així m'agrada Lluís Fortesa, se'n varen anar d'Anglaterra, varen decidir deixar-ho tot enrere i varen decidir també deixar de formar part de la família real. No és cap secret que entre els dos germans no se duen molt bé.
2: I a banda també ens separa,
1: no? I sembla que entre
2: no?
1: les dones...
2: És a dir, na Meghan i...
1: Que, tant
2: na Kate.
1: Na Meghan Markle com na Kate Middleton, que són cunyades, diuen... clar, nosaltres això no ho sabem. És vera que ell va escriure unes memòries en Harry. Va fer contractes milionaris amb Netflix, per exemple, als Estats Units, i les coses que s'havien proposat com a membres ja que no formaven part de la família real, no els hi ha anat molt bé. La qüestió és que tornen, ja hi són, al Regne Unit. Van arribar ahir.
2: O sigui, tornen per quedar.
0: Però de vacances, per quedar, per visitar la família?
1: Ells han dit que per un període llarg de temps.
2: Han fet les paus.
1: No se sap molt bé, el dia que se va saber que se van enterar el rei Carles i l'hereu... Es varen tenir una reunió junts, com ho fèiem. Sembla que el fill petit, en Harry, que ara ha tornat, ell va patir molt en la mort de Diana de Gales. Mm-hmm. Bueno, és vera que era un moment terrible i diuen que no va tenir mai cap bona relació amb Camilla Parker Bowles, l'amant de tota la vida d'en Carles d'Anglaterra, i actualment reina. Clar, jo crec que aquí hi ha moltes coses que no estan sanades, diguéssim.
0: I que sortiran, han de sortir.
1: No sé si sortiran o no, el que ja ha sortit és... Que no se'n duien bé, que...
2: Totes les famílies
1: que els
2: tenen.
1: Que els hi van fer feis, i fins i tot se va xerrar, quan varen tenir el primer fill, aquest matrimoni que té dos fills, que no li volien mostrar perquè ella té un altre color de pell.
2: Sí, bueno, això va ser gros.
1: Això va ser que varen tractar de racistes a la família, fins i tot des de dins, i sí, el... Clar, aquestes coses no sabrem. El que sí que sabem és una cosa.
0: Què sabem? A veure.
1: Sabem que Carles III està malalt. Va accedir al tron, crec que als 72 anys. O sigui, va estar 70 anys esperant aquell moment.
0: Sí.
1: Quan arriba, le diagnostiquen un càncer. No sabem molt bé l'alcanç de la malaltia, perquè no és que hi hagi molta transparència en això també, i ho duen d'una manera més privada. Després està l'hereu, que és William, i Kate, i clar, després serien hereus altres germans d'en Carles d'Anglaterra, a la línia de successió al tron. Què passa? Bé, que pot ser la família necessiti, en certa manera, una figura... com la de Harry.
0: Per fer què?
1: Bueno, per exemple, aquí...
0: Per fer moltes coses, però clar.
1: Aquesta és la qüestió. Abans no se qüestionaven aquestes històries, no? Per exemple, quan va néixer en aquest ordre la infanta Helena, la infanta Cristina, i després l'actual rei Felip, Clar, quin puesto tenien els altres dos que quedaven en aquest cas en Espanya, que encara, per cert, no s'ha canviat la llei. És a dir, si ara els reis tinguessin un fill nin...
2: Passaria per davant de les dues germanes grans.
1: Sí, clar, no, és que aquesta és una altra, eh? Sí, som a l'any 2026, sí. Vull dir, crec que això és important recordar-ho. Però això que deim d'en Harry, també, bueno, així com deim que el paper dels segons, diguéssim, ha de tenir un objectiu, però que tampoc pot ser a un negoci privat. No està molt bé definides aquestes figures i jo crec que hauran arribat a un acord, perquè, clar, bé, les coses estan així. Per cert, xerrant de monarquies, el rei Harald de Noruega està molt malaltet. És el rei més antic, més vell, diguéssim.
2: Major.
1: De tota Europa. Té 89 anys i diumenge d'hora baixa la família real noruega va emetre un comunicat. No és molt habitual un comunicat en diumenge. Això va fer que totes les alarmes sonassin, perquè, clar, òbviament pensaven que en un desenllaç molt prest. No ha estat així, però... Això també vol dir que quan el rei Harald de Noruega no hi sigui, serà rei Hakon de Noruega i Metemari, que no sé si vos recordeu, fa molt d'anys Metemari és una dona plebeia, que és la dona de l'hereu de Noruega, i que tenia un passat no molt adequat per formar part d'una família reial. Crec que havia anat a un reality, havia imatges d'ella... privades. Tenia un fill d'un altre home de no molt bona reputació, fins i tot el fill que varen tenir, que des del principi va viure al palau. El príncipe Hakon de Noruega va exercir de pare amb ell i, bé, fins i tot ha estat condemnat a pena de presó, que la pot fer a casa seva, però, clar, això està minvant un poc la imatge, òbviament, de la família real en unes hores molt baixes. Hem de recordar que la dona de l'hereu, a Metemari, la varen fer un trasplant de pulmó fa no res, està amb una malaltia bastant delicada, o sigui que està la cosa un poquet destrempada.
2: Vaja.
1: No sé quant de temps tenim.
0: Tenim dos minutets.
1: Dos minutets. Sí. Bé, revista 10 minuts. Tamara i Íñigo, vacaciones, sí. En
2: bueno,
1: Soto Grande.
2: Bueno.
1: Bé, aquesta parella...
0: Soto Grande.
2: Raquel.
1: Jo no vull xerrar d'aquesta gent ja.
2: És que no sé quina paraula defineix.
1: És que no, perquè relació. Estan tot el dia de vacances. Vull dir, ja està. Pues un altre pic. Pedroche i David Muñoz, dia de playa con sus hijos a Eivissa. Uh-huh. Sabeu que han obert en plural, perquè ella posa pasta, un restaurant,
0: sí,
1: a Eivissa.
0: En van xerrar, sí, n'han
1: xerrat.
0: Exacte.
1: I bé, han estat també amb els seus dos fills. Esther Espósito, el amor para mí es muy importante. Bé, ella...
2: Entre parèntesis, Mbappé.
1: Sí. Sí, exacte. És la... Bé, és la, el coret... d'en Kylian,
2: sí,
1: Mbappé,
2: ja
1: ho podem
2: està.
1: Dir. Ho podem
2: massa
1: dir.
2: Bé, que viva l'amor.
1: Ho podem dir així. Revista Semana. Edmundo Arrocet preocupado. Edmundo Arrocet, sabeu qui és? Bigote,
0: sí,
1: Arrocet.
0: Sí, exacte.
1: Me han visto una mancha y un bulto. Ai. En un riñón. Jo crec que aquest senyor o ven tot el que hi pot.
0: Això anava a dir, és a dir...
1: Tu trobes
0: saber,
1: normal que aquesta imatge...
0: Abans de saber que és, ja se fa aquest titular, sense saber que és aquest,
1: no,
0: aquest
1: crec
0: atac
1: que
0: ell, i aquest...
1: Jo crec que ell crida,
0: bon.
1: Jo crec que ell crida a la revista, diu, per tant, vos contal i vos dono unes imatges com que jo me fa mal...
2: Vos dono una exclusiva i vosaltres me
1: donau
2: del best.
1: Me fa mal un... així per l'estómac i se toca així un poc, eh? Como si no pasara nada. Bueno, ja
0: està. Com
1: m'ho hem
0: de veure,
1: eh? És igual, jo què voleu que us digui. I Juan Tamariz, que ja sabeu que va morir l'altre dia, sí. Celestí. Adiós al mago que nos hizo creer en lo imposible. Me sembla terrible que un home de la altura d'en Juan Tamariz, il·lusionista, mag, que ens ha fet somiar, ara la seva dona era un bon brou entre la seva dona i els seus fills. Li varen ficar diven a ell a una residència. La família diu que no, que va ser ell qui va decidir.
0: Per voluntat pròpia.
1: Sí, no ho sabem ben bé, però me fa molta pena, perquè en Juan Tamariz hem crescut amb ell. La veritat és que sí, no? I que surtin aquestes coses i... Bé, s'estan dedicant moltes hores també de la televisió, perquè la gent va i xerra, clar. Però no ho sé. Potser hauríem de guardar un poquet el llegat de la gent.
0: Clar, i que no sortissin...
1: No sé fins a quin punt.
0: Bé, perquè, pedaços bruts de, sí, de cada família.
1: Sí, sí. Són ells, qui ho han contat. Vull dir que no... Tant la dona com els fills, però bé, no ho sé. Me fa com a pena. Me fa com a pena, no? D'una persona... No ho sé. Que, supos que no li hagués agradat que això hagués sortit. Cada pic pens més en aquestes coses, Celestí, no?
0: No, i sobretot una persona que ha repartit estima, no? Entranyable,
1: és
0: il·lusió.
1: Que, és que sí, hem crescut tots.
0: Per televisió, o sigui, no... que entrava a cada casa.
1: Sí, és que moltes generacions hem viscut amb ell,
0: sí.
1: No? I bueno... res. I a la revista Lectura surt una Susana Griso estupenda de
0: banyador.
1: En biquini, amb el... Ja sabeu,
0: sí,
1: que
0: biquini,
1: es va
0: biquini.
1: Casar. Sí, sí. No, no és el mateix. I
0: no,
1: triquini
0: mateix,
1: tampoc és el mateix.
0: Perquè t'he dit banyador i no és banyador, biquini. Sí.
1: Clar. No, i a més, en castellà, per exemple, diuen els... Bé, com ho dic sense... Els elegants diuen que no se puede decir banyador.
0: Ah.
1: Que se tiene que decir traje de baño.
0: Ah, d'acord.
1: No? Aquestes...
0: Sí.
1: Aquestes cosetes. Bé, la tornada... La tornada de Harry i Meghan i se treuen un as de la manga, per dir-ho de qualque manera, perquè no hi hauria moltes coses, los pueblos donde se refugian los famosos, i te conten els pobles de los famosos. Només una cosa per acabar.
0: Una coseta, sí.
1: Iñaki Urdangarín i Ainhoa Armentia han estat a Mallorca.
0: Ah, sí?
1: Sí. No és el primer pic, però com que enguany ha vengut fins el rei emèrit...
0: Saben què han fet aquí a Mallorca?
1: Han fet esport, han anat a la platja... Hi ha unes imatges
0: que
1: vaig veure
0: dies.
1: Ahir a la televisió que doblegaven la tovallola d'anar a la platja,
0: sí.
1: I després ell li acariciava aquí un poc en la... Bé, en sa mama. Au.
0: Sí, exacte. Sí. Exacte, espit.
1: Un espit.
0: Sí, per dir-ho més...
1: Un espit d'una forma
0: elegant,
1: així com
0: exacte.
1: Molt carinyosa.
0: Exacte. Raquel Agüeros, gràcies per aquest darrer apunt.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Molt bé.
1: Corets.
0: I fins la setmana que ve,
1: Comença nova temporada.
0: Molt bé.

0: IB3 Ràdio Oas, informació. Comença el dia amb la informació més completa.
1: Són les 7.
0: Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
1: Bon dia, matí complicat a les Balears.
0: Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
1: De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
0: Amb totes les veus i les reaccions.
1: Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
0: De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí, IB3 Ràdio. Serveis informatius.
2: Podem gravar, idò.
3: Dale play.
2: Raül Valls, com estàs?
3: Molt bé, Joan Mimàs.
2: Aquí fent un programa...
3: La gran vida.
2: Passen tantes coses.
3: Cada dissabte i cada diumenge.
2: A partir de les 9.
3: Duals a les 9.
2: No, i no t'obram, i no t'obram.
3: Aquí, a IB3 Ràdio.
4: La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
3: Saps què t'ho vull dir?
2: Sí.
4: En Joan Mimàs i Raül Valls. Tentol, un programa amb continguts a Balcana, a WhatsApp i a Coca-Vols, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
5: I vos en volien xerrar perquè heu de saber que ha nascut un nou segell editorial en català que es diu Veus Pròpies per repensar el cànon literari.
6: Un projecte que neix amb l'objectiu de donar visibilitat, sobretot a les autores femenines. I la poden saludar, ja?
5: Ja la poden saludar. Aquí és l'impulsora d'aquest segell editorial, com és na Maria Martorell. Com estàs? Hola, Maria.
6: Ai, ai, ai.
7: Bones.
6: No ho tenia
5: en compost. Ara te sentim.
6: Ara sí.
5: Ara, de fet, un nou segell que s'estrena amb na Maria Antònia Oliver, la seva primera obra reconeguda, Cròniques d'un mig estiu. Per cert, un títol que ara aquest dia, també de setembre, s'adapta a la Fornal. Un títol que veurà la llum a la vostra editorial dia 2 de setembre, però també amb un altre llançament, com és Algú en la distància, de na Dorothy Whipple. Vaja, dos títols per una estrena. Com així has triat o heu triat aquestes dues obres, aquestes dues autores, per donar aquest sus a Veus Pròpies?
7: Bé, tot i que bueno, tenim aquest primer any programat uns 7 títols, va ser difícil establir quins posaríem primer i quins després, però bé, jo quan... Bé, jo sobre de na Maria Antònia Oliver la coneixia, però justament aquesta novel·la en concret la desconeixia, me la va ensenyar un amic meu, i quan la vaig llegir vaig dir, ostres, i això és superactual, no? O sigui, aquesta lot jove que entra a fer feina a un hotel de la costa, als anys 70 i que se troba pues, una cosa, bueno, com les seves experiències que viu, no? Que són totalment diferents de com ell vivia, que era fora vila i tot això, i tot aquest tema de bueno, la massificació turística que ja se veia un poc a venir en aquells anys, vaig pensar, ostres, això és molt actual i és un, bé, una pena, no? Que sigui com exaurida, no? Que els lectors no hi puguin arribar. I llavors per això vàrem pensar que podria ser interessant recuperar-ho. I a més hem incorporat tant en aquesta com a l'altra obra uns epílegs, no?, que donguin una mica de context, que és un poc el que ens passa, no? Nosaltres al final a Veus Pròpies volem recuperar autores dels segles XIX i XX i amb aquests epílegs volem justificar un poc per dir per què s'han de llegir aquestes autores que ja fa molt de temps, no?, que han estat publicades i justament potser no ho han estat en català o estan exaurides, per què les han de recuperar ara? Doncs perquè al final creiem que són un poc els clàssics que falten, no?, que han estat veus, que han estat silenciades i que a dia d'avui hauríem de recuperar. Sí. I després, Algú a la distància, la vàrem escollir també perquè bueno, jo vaig trobar aquesta autora que és anglesa, ella va publicar molt durant els anys 30-50, i de fet ella va treure la millor nota de la promoció de literatura anglesa i va ser admesa a la Universitat d'Oxford, però el seu pare no li va deixar estudiar-hi, i tot i així ella després es va dedicar a l'escriptura i va viure de l'escriptura, però després de la seva mort va caure totalment en l'oblit. I bé, els acadèmics i això també conclouen que és un poc per el tema de que les seves novel·les són en un ambient domèstic, però té una gran capacitat de retratar l'interior dels seus personatges, no? Per això, bueno, se l'ha considerat un poc la Jane Austen del segle XX, no? però clar, en el final has fet el millor de que els ambients on passen les seves novel·les siguin ambients domèstics, l'ha fet a considerar una autora com de segones, no? Sí. I bueno, és un poc el sentit de la nostra editorial, no? Com intentar treure aquestes veus que són, bueno, en cas de na Dorothy, inèdit en català, o en cas d'aquesta obra de na Maria Antònia, no?, que havia equivocat una mica en s'oblit. Mm.
6: Una editorial que té com a lema els clàssics que falten els varen escriure elles. Tot això, Maria, també de fa estona, és una idea que va sorgir arrel de veure que hi havia aquesta mancança i sobretot també, a banda d'aquesta premissa de sa que partiu, quins objectius teniu també de cara a la llarga no va donar tot sus?
7: Bueno, sí, com comentes, és una cosa que ja... Bueno, jo vaig estudiar polítiques i després humanitats i durant la carrera d'humanitats, moltes vegades quan fas assignatures de literatura, tant sigui... Bueno, en el meu cas, la que conec més és literatura anglesa, però bueno, quan veus el catàleg d'autors que donaràs aquell curs, doncs la majoria són autors, i si veus autores, en veus una o dues, no? Igual a la literatura catalana potser veus molt Mercè Rodoreda, que és meravellosa, però també hi ha moltes més autores, no?, que potser cal descobrir o que cal tornar a posar damunt la taula. I és un poc també, també com a lectora, no?, aquesta mancança que han trobat. I bueno, això va començar sent un projecte de fi de màster, del màster d'edició, i en el final pues, s'ha pogut dur a la realitat.
5: I la posada de llarg d'aquesta nova editorial de veus pròpit serà dia 4 de setembre a Can Alcover, a partir de les 7 a Palma, en què se presentaran aquests dos títols, de 7 que vendran, eh? Maria, això ho hem de dir, de 7 que vendran, supos sí, que ja sí, de cara en aquest curs que ve, durant l'any
7: sí,
5: que ve.
7: Sí, exacte. Ara, a l'octubre, surt Crònica d'un viatge de 6 setmanes, que és d'en Mary Shelley, que, bueno, ella va escriure Frankenstein, però també va escriure moltes més altres coses, i, per exemple, són uns viatges que ella va ser quan va començar en aquest viatge a Suïssa que va fer, o començar a escriure aquesta novel·la.
5: Molt bé, Maria, i... no tenim massa més temps,
7: vale.
5: Sí, s'ha acabat el temps.
7: Molt bé.
5: Gràcies, i en tornem a xerrar.
7: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.

0: Heu de saber que Tèntol avui entrevista Tèntol.
1: Tèntol, en Celestí Oliver.
0: No, no és un joc de paraules, tampoc es meta llenguatge. Encetam aquesta tercera i darrera hora de Tèntol amb en Lluís Fortesa, el control tècnic, i continua fins a les 6 i avui amb la companyia aquí a Tèntol del grup Tèntol.

0: Som Tèntol, una banda de post-rock creada el 2013 que ha viscut diferents etapes i que el 2024 es va reactivar arran d'una exposició d'un dels seus components, l'artista Pato Conde, que n'és el bateria.
1: A la formació, en David Delgado hi toca la guitarra, caixes de ritmes i loops, i s'hi estrena aleshores en Antonio Monroig, que és guitarra, baix i veu, un trio Tèntol que avui visita Tèntol.
2: En profunditat.
3: Ben vist, són 3 i 3.
1: Exacte.
3: 3, ah, 3 i 3, eh? Antònia Monroig, Pato Conde i David Delgado, benvinguts a Tèntol.
4: Gràcies.
5: Moltes gràcies.
3: Això és inèdit, que Tèntol visiti Tèntol.
4: Sí.
1: No havia passat, eh?
3: No havia passat,
4: encara. Tenim una petita distinció, que és la, el signe de,